0: criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
1: L'advocada, amoïnada per la seva salut, ha presentat un recurs per alliberar-los d'un procés que considera il·legal. Diu que no se'ls pot aplicar les lleis locals perquè són ciutadans, no són ciutadans israelians, i se'ls va detenir a més de 1.000 quilòmetres en aigües internacionals.
2: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincident amb la fi del seu contracte.
1: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals i han fet valer l'empat a 1 del partit de l'anada.
2: I la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà, però, el circuit final a la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
3: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
4: Entendre
5: és obrir els ulls.
6: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
3: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Ah. Els gossos poden ser, tenen molts grups sanguinis, fins a 10 o 12.
3: Collons.
2: Però que el que es mira, el que es tipifica, el que investiguem, és un que es diu DEA1, i poden ser positius o negatius.
3: D'acord.
2: I poden tenir aquest grup sanguini o no tenir-lo. Els més buscats, el que n'hi ha menys, són els negatius. Uh-huh. I normalment un 30%...
4: Va, per ser, parla la tele.
2: Vinga. Hi ha races.
4: Serà bé, això.
5: Serà bé.
1: I el monopatí.
5: Oh, el monopatí.
1: L'has tingut, el monopatí, Mercè?
5: Sí, però no l'he pensat. Sí.
4: Va, calleu, que arriba el jefe.
6: Déu vos guard.
7: I visca el batlle!

0: La Renaixença. El monopatí és un invent relativament recent.
1: Mira, encara sort. Eh? Pensava que diries, el van inventar els egipcis, que ja el feien servir.
2: Sí, feien, tot
3: Jesús amb monopatí. Sí.
0: Home, seria maco de veure.
2: Home,
0: la túnica així al vent. El que passa és que el monopatí, fins que no es van inventar els terres pavimentats, diguéssim, complicat, eh? No sé si heu provat mai d'anar amb monopatí per un camí de carro.
2: Ix.
0: És de mal fer.
2: Sí.
0: És de mal fer.
2: Roda massa petita.
0: Què creieu que va ser primer, el monopatí o la taula de surf?
4: El monopatí.
1: La taula de surf.
0: No.
2: Molt bé.
0: Aviam.
4: El monopatí.
1: Home, què dius, boig?
4: Collons, veus que fa molts anys que existeixen les rodes.
0: Sí.
4: Monopatí. Primer el monopatí.
0: Sí, sí.
4: Right? I després el surf.
0: De fet, de la roda en vam parlar en aquest programa ja.
1: Sí.
0: De la taula de surf
1: també.
0: I de la unió de les dues coses és d'on apareix el monopatí.
4: Mira.
2: Ah.
0: Els surfistes tenien ganes de seguir fent surf quan no hi havia onades i es van inventar el surf sobre asfalt afegint rodes a les seves taules de surf.
2: Ah, molt bé.
0: Això va passar, bueno, es va popularitzar als anys 50 a Califòrnia.
5: Una cosa que us diré també, surferos i skaters, la mateixa merda són, eh?
0: Respecte.
1: Molt bé. Coses clares, eh?
0: Hi ha molta gent que ens escolta que va amb monopatí.
2: Molta gent ens escolta amb monopatí?
0: Potser no, però...
5: Perquè són uns merdes, per això no ens
2: alguns
5: escolten.
2: Sí, jo en conec algun.
0: El monopatí es popularitza a Califòrnia. Molta pressió neix a Califòrnia, trobo, no?
4: Sí.
0: Són tots molt guapos,
4: sí,
0: eh?
4: Sí,
0: que tot de surferos guapos. Gent amb skate, guapos, allà. Jo, si ets lleig a Muntanyola, passes més desapercebut.
1: Collons, i Arbúcies també, eh?
0: Ah, sí?
1: Pensa que Arbúcies, el més guapo és aquest en Fela.
0: Ah, sí? Sí.
4: Potser sóc el més guapo.
0: Potser.
4: Vull dir, n'hi havia un altre que també era molt guapo. O se'n va anar a viure a Sant Hilari.
0: Per què? Se'n va anar a Sant
4: Hilari. Bueno, per poder ser el més guapo del poble.
0: Ja.
4: Llavors, jo era el d'Arbúcies i era el de...
0: Són més lletjos a Sant Hilari.
1: Collons, si són lletjos.
0: Ah, sí?
1: Són quasi tan lletjos com els d'Arbúcies.
0: Escolta, no em despisteu. Estàvem parlant del monopatí, eh?
2: O sigui, que skate i monopatí són el mateix.
0: És el mateix. Són maneres diferents de dir-ho, però vaja...
2: Però... T'he de dir que tots no són guapos, eh?
0: El què? Els skates?
2: Els skaters.
0: Els skaters.
5: Sí, que són guapos.
2: Sí.
5: Mercè, pensa, per exemple, jo no vaig amb skate. En Xuri tampoc va amb skate.
1: No.
5: I mira'l. I l'Arnau...
6: No diguis res del que et puguis penedir.
0: Jo he de dir que els de la meva colla que anaven amb skate, els de la meva classe, eren guapots tots. També eren just tots. És veritat que no eren els més arriats de la classe.
4: No pots generalitzar, Peyu.
2: No, és que de veritat.
4: Això és que falta respecte a la gent que va amb monopatí, Peyu.
0: Gent que es gasten calés per enganxar adhesius a sota una fusta,
4: sí,
0: a la part de sota de fusta.
4: És veritat.
0: Perquè els enganxen a sota, els adhesius.
2: Ah, perquè
0: a
2: sobre no s'enganxen.
0: Bueno, collons, però els enganxes, els estàs enganxant a un lloc que va a 10 centímetres de terra, que és impossible que els vegi ningú.
4: Ara.
0: Vull dir que molt arriats no poden ser.
4: No
0: és com si l'adhesiu aquell que portes al cotxe de nadó a bord, atenció, nadó a bord, com si el cardessis a sota el cotxe.
4: És el mateix.
0: De cap sentit.
4: Que també ja et dic posar la darrera, i dius, vale, nadó a bord, vale, ets tu que has de vigilar.
0: Qui?
4: El conductor. El que porta el cotxe, que porta el nadó.
0: Sí.
4: Ens està responsabilitant a nosaltres?
0: No.
4: Ah, vull dir que això no n'hem parlat prou en aquest programa, això, Peyu.
0: Exacte. Bueno, és que jo he estat molt en contra sempre d'aquest adhesiu. Perquè posar més... Que té més valor. Un nadó que la meva funda de la guitarra, per exemple.
4: Ah.
0: Hauries de fer adhesius per tot.
4: Ah, clar. I si no poso allà davant, no corris papa, que porto un nadó. Ets
0: exacte.
4: Tu el que has de vigilar.
0: Cuidado que la meva mare m'ha donat un tàper de sopa. Per exemple.
4: No ho portes, això?
0: Aquest adhesiu. No ho poses.
4: I aquell dia t'ho foten en l'aire, no sopes i pots morir.
1: No us assegueixo.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Un veterinari que treballa al banc de sang animal.
2: Ep.
1: Però tranquils, no és cap vampir amb interessos financers, sinó un professional que dona segones oportunitats als nostres peluts gràcies a la medicina transfusional.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Marc Veguer. Marc, què has menjat avui per esmorzar?
3: Avui he menjat llet amb galetes Maria.
4: Ostres!
5: Ostres! Un clàssic!
3: Bravo! Bravo!
6: Bravo!
7: Bravo!
6: Bravo!
8: Ja ens tens el cor guanyat.
0: Ja tocava un esmorzar.
6: Has una mica de colacau a ratos, allà amb la llet, i la galeta ben empolsinada, eh? Hòstia!
3: Soc més de Nesquik que de colacau.
6: Mira!
9: No, grumoll sempre.
0: Aquí ara ja dividirem Catalunya i no cal, que ja està prou dividida.
6: Molt bé. Estic molt content de tenir un convidat així.
0: Escolta, Marc, tu ets veterinari i treballes al banc de sang animal.
3: Exacte.
0: Que això és una cosa que la gent no sap si existeix normalment.
8: No ho sabem.
3: Doncs sí, sí, existeix, perquè jo
0: soc aquí
3: ficat.
0: No t'has inventat la teva vida.
3: No m'he inventat. Des del 2009 que treballa. Jo hi soc des de fa un any i mig.
0: Això és un banc de sang animal que es va inventar el 2009. On està ubicat, a Catalunya?
3: A Sabadell.
0: Sabadell, eh?
3: És una empresa portuguesa, la seu està a Portugal. Ells fan enviaments a tot el món, pràcticament, i nosaltres, des de Sabadell, fem enviaments a tot Espanya.
0: És exactament el mateix que fem amb els bancs de sang humans?
3: Sí, és pràcticament és el mateix. Com que no hi ha... Quan vam sortir nosaltres no hi havia massa investigació al voltant, tirem una mica de la investigació de medicina humana.
0: Fixa't. O sigui, al final l'objectiu és recollir sang d'animals, de gossos i de gats, deveu fer?
3: Sí.
0: Gossos i gats, perquè quan un gos o un gat té un accident, li passa alguna cosa, no?, o té alguna malaltia, se li pugui fer una transfusió.
3: Correcte.
0: Hòstia, i els hi doneu un entrepà i un fruco, també, quan acaben?
3: No, els animals...
0: Perquè necessiteu donants, llavors?
3: Necessitem donants, sobretot de gat, que costa una mica més de trobar donants i tal.
0: Sí.
3: Sempre necessitem sang, sempre. Clar, sempre hi ha més demanda que la capacitat que tenim nosaltres
0: de generar
3: la sang.
9: I d'on traieu els donants? Vull dir, es fan campanyes? Perquè no n'he vist mai jo.
3: Sí, es fan campanyes. Es fan campanyes a les xarxes socials. Tenim una companya, la Maria, que és una crac amb les xarxes socials. I
0: sí.
3: Fa, si la gent ens segueix a Instagram, ens segueix a la web i tal.
0: Com us dieu?
3: Banco de Sangre Animal.
0: Banco de Sangre Animal, a les xarxes els podreu trobar. Hi ha algun requisit, si tenim un gat o un gos, diguéssim, i que el vulguem fer donant nosaltres, perquè ell no és voluntari, en principi,
3: l'animal. Mirem que sigui el més voluntari, entre cometes, possible per l'animal, que sigui una experiència agradable, donar-li premis, que sigui un reforç positiu i tal, però clar, físicament no és una donació voluntària.
0: Clar.
3: És altruista per part del tutor o del propietari.
0: I poden donar sang tots els gossos, per exemple?
3: Han de pesar més de 20 quilos, ser adults, estar vacunats, desparasitats, etc. I els gats han de pesar més de 3 quilos, també ser adults,
0: sí.
3: I no haver rebut cap transfusió anteriorment.
0: D'acord. I és més fàcil treure sang a un gat o un gos?
3: Bueno, la resposta curta és un gos, sempre. Sí. Perquè els gossos solen ser més bonachons, ja sí. Busquem donants, seleccionem donants que siguin tranquils, que es deixin fer i tal. Els gats, generalment, no és tan i tan voluntari.
0: Sí.
3: Els hi posem una mica de tranquil·lització.
0: Sí, com un sedant, diguéssim.
3: No arriba a ser un sedant, però l'animal està allò una mica drogat, una mica grogui, i deixa treballar.
0: Uh-huh.
3: I llavors, quan ja hi hem fet l'extracció, els hi donem una mica de menjar i ho devoren. O sigui, és una cosa exageradament...
0: Aquesta era la resposta curta, has dit?
3: Aquesta era la resposta curta.
0: I la llarga?
3: La llarga estaria en tota la tarda.
0: Perquè, clar, depèn de cada gos, depèn de cada gat, sí, i deu haver casos de l'amo, de l'amo...
3: Al final, que l'animal que no ho passa del tot bé, que ell ja no repeteix, o ja no li recomanem que repeteixi, perquè no el que ens interessa és mantenir els donants.
0: Com es fa això? Aquí, Mercè, que tu tens un gos de peluix, podem fer una petita demostració de veure com treballeu? No hem portat un...
9: Ai, tenim un tèquel i tenim una guineu.
0: El gos. Ostres, el gos és més gros.
1: Això és un gos?
0: Això és un gos salsitxa.
3: Sí.
2: El hormiguero, de cop i volta.
0: Sí.
3: Home, no comparem, eh?
0: No, no, no.
1: Formiguer.
3: Normalment, els posem, com que ja són gossos grans, els pugem a la taula,
0: sí,
3: els tombem de costat.
8: Clar, 20 quilos, un gos salsitxa, no.
3: No, clar, no.
8: No.
3: I treballem amb el que tenim.
8: Amb gossos... Sí, sí.
3: Es posen de costat, sí, llavors es punxa la vena jugular, que és,
8: cos,
3: que és
9: oi, aquest, oi,
3: la vena d'aquí, sí, que és molt gruixuda, que, i és una agulla que és molt esmolada,
0: sí,
3: i ni se n'enteren. Mm-hmm. No és traumàtic.
0: D'acord.
3: I la bossa de sang, la bossa per recollir la sang, està més en vall, llavors sí, cau per gravetat.
0: Per gravetat cau directament.
3: Per gravetat.
8: Ja m'estic marejant.
0: I com s'està quiet el gos aquí? Perquè quanta estona aquí dura? Una extracció de sang, què pot durar?
3: Amb un gos, 10 minutets.
0: 10 minuts.
3: És molt ràpid. Mm-hmm. És molt ràpid.
0: Bueno, molt ràpid.
8: Home, 10 minuts
0: d'un gos estirat...
3: Bueno, però estirat, com et dic, ja són gossos que són bons, que clar, són tranquils i tal, i un li fa manyagues per aquí, l'altre li fa manyagues per allà, el propietari li explica un cuento i sí, tal. Amb els gats és més complicat si ho haguessis de fer despert, perquè amb els gats han d'estar així, en aquesta posició.
0: Asseguts,
3: amb el coll,
0: diguéssim.
3: Sí, com que ja estan una mica tranquil·litzats.
0: Sedats.
3: Vale? Mm-hmm. I tens una persona que l'aguanta així, o estira el cap així, mm-hmm, cap amunt, i el que fa la punció i punxa aquí a la
0: jugular,
3: a la
0: també.
3: La jugular. I aquí sí, com que les venes són més petites, no és per gravetat, sinó que...
0: Has de xuclar.
3: Fem pressió negativa.
0: Entenc que llavors dura més l'extracció del gat.
3: I... 15 minuts.
0: 15 minuts.
3: Posa pel cas, sí.
0: Escolta, quantes extraccions feu cada setmana? Perquè ens fem una idea del volum d'això.
3: Ostres, depèn molt de la setmana, però podem arribar a 80-90 extraccions.
9: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
3: I a vegades quan... perquè també els companys que fan les extraccions a vegades es desplacen, fan campanyes a d'altres
0: sí,
3: zones i tal, es desplacen, per exemple, a València, o se'n van a Madrid, mm-hmm, o se'n van a d'això, i potser en una setmana, en dos dies, potser en fan 120.
0: Colló. Hi ha algun tipus de donant molt buscat? Alguna raça de gos concreta? O que diguis, hòstia, aquest va molt bé.
3: Bueno, els més... el grup sanguini, perquè ells tenen grup sanguini.
0: Clar, clar. També. Com els nostres?
3: No del tot.
0: No.
3: No del tot. Els gossos poden ser... tenen molts grups sanguinis, fins a 10 o 12.
0: Collons.
3: Però el que es mira, el que es tipifica, el que investiguem, és un que es diu DEA1, i poden ser positius o negatius.
0: D'acord.
3: O sigui, poden tenir aquest grup sanguini o no tenir-lo. Els més buscats, els que n'hi ha menys, són els negatius.
0: Uh-huh.
3: I normalment un 30% de gossos són negatius. Hi ha races que són més, que hi ha més individus negatius que positius.
0: Per exemple,
3: els greyhounds.
0: No sé què són.
3: Una espècie de galgos...
0: Com un galgo.
3: Com un galgos...
0: un llebrer, diguéssim.
3: Un llebrer, però dos que són grossos.
0: Gros.
3: Fan servir per...
0: Aquests van bé, diguéssim.
3: Aquests són molt
0: perquè
3: grossos.
0: La sang és molt compatible amb altres races, entenc.
3: Solen ser negatius, solen ser animals de 35-40 quilos.
0: Sí.
3: Els hi pots treure força volum de sang. Mm-hmm. I, a més, són super tranquils. Són d'aquests que se t'adormen inclús a la taula de tan relaxats que estan.
0: I la sang d'un pastor alemany li pots fotre amb un chihuahua?
3: Sí, clar.
0: Funciona, eh?
3: Sí, sí, clar.
8: Passa el chihuahua, després té una mica de...
3: de mal de cap.
0: Li agafa una reminiscència de pastor alemany, llavors.
8: I en cas de necessitat, pot passar en els humans la sang aquesta? Allò on estem molt apurats de sang.
3: Sí, això es diu una xenotransfusió.
8: Una xeno?
3: Xenotransfusió.
0: Ai, hòstia.
3: De sang d'una altra espècie.
0: Què dius? I això es pot fer?
3: Es pot fer, el que passa que no és l'ideal.
0: Ja. Yeah.
3: En circumstàncies...
8: extremes.
3: Extremes. Es pot fer. Sobretot amb gats, que hi ha menys disponibilitat de sang de gat.
0: Sí.
3: Pues un hospital té un gat que ja entra d'urgència, atropellat, que necessita una transfusió ja mateix, i no té sang de gat,
0: sí,
3: té un gos al costat, es treu la sang del gos i se li posa en el gat. El que passa que això no...
0: no és recomanable.
3: No és una situació, no és una solució a llarg plaç,
0: yeah,
3: però al cap de dos dies aquesta sang del gos ja s'ha destruït a dintre del gat.
0: D'acord.
3: Però et dona cert temps.
0: Perquè en quines situacions es necessita sang normalment? Entenc que sempre són accidents o...
9: operacions, no? Suposo.
3: Cirurgies que poden perdre sang, o malalties que et causen anèmia,
0: uh-huh,
3: o que et causen problemes de coagulació. Per exemple, és molt típic, depèn de quina època de l'any, les intoxicacions amb mata-rates, amb pesticides.
9: Ui, sí.
3: Que això el que fa és... el producte evita que el propi animal creï factors de coagulació,
0: sí,
3: i al cap de 4 o 5 dies d'haver-s'ho menjat, comença a tenir hemorràgies.
0: Hòstia.
3: Llavors necessites posar-li plasma, que és el que conté els factors de coagulació,
0: uh-huh,
3: necessites posar-li globus vermells per l'anèmia.
0: Regenerar-li la sang de nou, diguéssim, no? Tornar-li a posar sang nova.
3: Correcte.
0: Hi ha algun cas que recordis amb el temps que tu que estàs treballant al banc de sang? Algun cas que t'hagi impactat, que recordis especialment?
3: Hòsties, n'hi ha un de bastant que allà al banc de sang el recordem amb bastant de carinyo, que era una gossa que es deia Nubla, ara ja no hi és, pobra, que era d'una clínica veterinària a Madrid,
0: sí,
3: que era d'una de les auxiliars d'allà, o d'una de les veterinàries, em sembla. I tenia leishmaniosi. Suposo que no sé si...
0: Sí, leishmaniosi és una malaltia que es transmet a través de la picada de mosquit.
3: Exacte.
0: I que, bueno, baixa les defenses dels gossos i llavors, exacte, tot es complica, qualsevol cosa, no?
3: Això li causava una anèmia. I jo vaig entrar fa un any i mig, doncs feia com quasi 3 anys que cada mes ens anaven demanant sang des d'aquesta clínica i cada mes li feien una transfusió.
0: O sigui, perquè el gos pogués continuar viu, havia de necessitava una transfusió mensual.
3: Exacte, sí, cada 3-4 setmanes.
0: I va viure?
3: I va viure, doncs, des que va començar amb aquest quadre, doncs, potser 4 anys.
0: 4 anys li
3: veu... A base de les transfusions nostres.
0: Li veu allargar la vida 4 anys.
3: I teníem com una relació molt estreta amb els veterinaris d'allà, perquè ens enviaven fotos de com estava abans de la transfusió, que estava terrible, es trobava molt malament, i ens enviaven fotos i vídeos de 2 dies després de la transfusió i estava superbé.
0: Clar, clar.
3: S'anaven a la platja, s'anaven a la muntanya i era fantàstic.
0: Si algú de la gent que ens veu o ens escolta vol col·laborar i us vol ajudar, què ha de fer si té un animal de companyia, un gos o un gat?
3: A la nostra web hi ha el nostre contacte, telèfon, direcció d'Instagram i tal, i ens contacta amb nosaltres i els introduïm en un pool de donants que, bueno, en el moment que, pues, si tu ets de Gironella, pues, sí, en el moment que fem una campanya a Gironella, pues, es busquen els donants que hi ha per allà, es contacta, escolta, el dimecres estarem allà a la clínica tal, i...
0: Portes el teu gos i vinga.
3: Exacte.
0: I més sang cap al banc de sang animal. Marc, molt interessant. Ho coneixíeu, això, o no?
6: No. Jo, amb dos gossos, no conec res.
0: Clar.
6: I m'he quedat bastant... A mi hi ha la pregunta aquesta, que era si mai em passa un gos d'un chihuahua, la sang del chihuahua a mi em pot fotre servei o no?
8: Una hora.
0: Una estona et pot funcionar.
3: Molt poca quantitat. Molt poc. És que sang de chihuahua tampoc en trobarem, perquè mai...
0: Clar, no pesa 20 quilos.
3: No pesa 20 quilos. Ha de ser un chihuahua molt raro.
0: Un chihuahua molt gros, molt estrany.
3: Molt raro.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Marc, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Bea!
0: La paraula d'avui és sucamulla. A. Sucamulla. Pràctica sexual amb una penetració de poca durada i amb finalització fora dels òrgans genitals femenins per evitar l'embaràs. Sinònim del que es coneix com la marxa enrere.
8: Noia, no sé quins calés em reclames ara. És impossible que jo sigui el teu pare, perquè amb la teva mare només vam fer un sucamulla fa 30 anys.
0: B. Sucamulla. Tipus de suc típic de l'Alta Ribagorça, on la fruita principal és la mulla, una classe de síndria que només es fa allà.
6: Quan pugem a Pont de Suert, el primer que vaig és anar al bar de pobles, que estic pensant en la present,
0: sí,
6: que era, que l'hem passat com molt desapercebuda.
0: Ha passat desapercebuda per sort.
6: Millor. Sí, sí, sí. I fotre'm un sucamulla acabat d'exprema. I canten els àngels.
0: O C, sucamulla, fet de sucar pa, galetes, etc, en un líquid generalment vidols o llet.
9: El meu veí cada matí per esmorzar feia un sucamulla amb 12 magdalenes a dins d'un litre de llet. Mira. Però cada dia, eh? Ara, als 45 anys, ja hi és mort.
0: Pobret. A, B o C.
3: Tot i que l'A m'ha agradat molt,
0: ja,
3: els guionistes s'ho han currat,
0: sí,
3: diré la C perquè és el que he fet jo.
6: Exacte. Aquí,
0: per ha fet un sucamulla, per exemple.
8: Bravo.
9: Senyor, correcte.
0: T'emportes la llangonissa, Marc, perquè domines el sucamulla com ningú. Avui dedicàvem el capítol al monopatí, Mercè. Hi ha molts vídeos d'animals que van amb skate, eh? És una de les modes, no?, dels vídeos virals, veure gats a sobre un monopatí.
8: Bestiases.
0: Sí, sí, gossos, una tortuga amb un monopatí, també ho he vist.
9: Després
0: també
9: cauen, es trenquen el cap, han de passar per cirurgia i han d'anar pel banc de sang.
0: Sí, sí, sí.
9: Que tot quadra. Hi ha un nom que va revolucionar el món de l'skate, perquè parlàvem d'això, de l'skate, dels monopatins, Tony Hawk. Als anys 80-90 es va posar de moda nous trucs, noves tècniques, va ser el protagonista de videojocs que van fer renéixer la moda del monopatí.
0: Mira.
9: Ostenta el reconeixement d'haver fet el salt més icònic. Ah, un sí? Salt de 900 graus.
8: Hòstia, carai, 900 graus.
9: Sí, tu.
8: Molt calent, això, eh?
0: No, home, no, de girar. No, Xuri, no. De girar, Xuriguera. És un 900 graus. Va girar, digues.
6: 360 graus és una volta.
0: Sí, senyor.
9: Exacte.
6: I ell va fer de 900.
0: 900.
9: 900 graus són dues voltes i mitja.
0: Dues voltes i 360 és una volta sencera. Això ha quedat clar.
9: Exacte, no ens oblidem.
0: Hi ha tertulians, a vegades, que sents unes bestieses. Pedro Sánchez ha canviat l'economia 360 graus. Sí, però ha quedat igual, perquè ha fet una volta sencera.
8: Hauria de ser 180 graus.
0: 180 graus.
9: Quedem igual.
6: Però que potser el tertulià ja volia dir això, que s'ha quedat igual, perquè també vas mirant...
9: També.
0: I més o menys, més o menys, sí.
9: Per cert, des dels Jocs Olímpics de Tòquio, el 2020, l'skate és un esport olímpic.
0: Què
9: dius? Això?
0: Olímpic?
1: Oh, uau, quina bestiesa, Mercè.
9: Què passa?
1: Com poden tenir la mateixa categoria l'skate i el curling?
0: És veritat, no, això. El curling és molt més bo.
6: Molt més.
0: És molt més bo.
9: No sé com s'ha... L'skate és molt guai.
0: Què s'ha de fer perquè un esport deixi de ser olímpic?
8: Deixi.
0: Que tu diguis, jo això no vull que ho fiquin més.
8: Bueno, això... Pots queixar-te, escrius una carta en Samarang.
9: Anirà molt bé.
0: Fa 15 anys que és mort en Samarang, Xuriguera.
8: Ah, ja no té, això.
0: No, em sembla
8: que... Ja no ho porta ell,
0: ja no ho porta ell. Ja no ho porta ell. Marc, gràcies per venir-nos a explicar aquesta iniciativa tan, tan xula i esperem que l'entrevista també serveixi perquè la gent s'us hi apunti.
3: Moltes gràcies.
0: Fort aplaudiment per ell.
4: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, música i monopatins.
5: Som-hi, Gert! Come on, Gert! Esteu preparats, Gert?
0: Què
5: som, Gert? Vinga, Arnau, Gert!
1: Què dius, Gert?
0: Per què ens dius, Gert?
5: Arnau, tu havies de saber. Ens falta una mica de carrer. Gert és la fórmula catalana de bro!
0: M'agrada aquesta.
1: Bona, bona, Ger.
5: Perquè si avui parlem del monopatí com a objecte, hem de parlar del hip-hop i del rap.
1: Mm. Entesos, Ger.
5: Doncs comencem... És molt cutre.
6: Que natural que t'ha quedat.
5: Que
6: natural que t'ha quedat.
9: Però això t'has inventat tu o es diu realment?
5: No, això es diu.
0: Hi ha gent que ho intenta, eh?
5: Ens funciona molt, oi que sí, Àlex?
2: Sí, Ger.
0: Què passa, Ger?
2: Què passa, Ger?
1: Va, Ger, som-hi, sisplau.
0: Escolta, és tan estrany o tan normal com bro, eh? Al final, si ho fa servir, tot sona normal, al final.
1: Bé, doncs, Ger, comencem descobrint la que és considerada la primera peça de rap en català. No va aparèixer en un disc, sinó en una pel·lícula anomenada Un parell d'ous, que va dirigir el sabadellenc Francesc Bellmunt.
0: Mira.
1: És de l'any 1984.
0: Que el coneixes, Mercè?
1: Tothom és de Sabadell.
9: No, el conec, però l'he vista i recordo el Bellmunt. Mm.
1: Doncs devia ser fa uns dies, perquè és del 84, i la peça...
9: Jo també soc de fa uns dies.
1: La peça es deia Atracament a la carta. Qui la canta, o qui la recita, podríem dir, més ben dit, és Sergi Solís, cantant dels mítics Slips.
7: I mira, canelons, i de segon que has demanat, reina, peus de porc amb mongetes...
5: Cada cop que posem rap, l'Arnau fa com el mateix gest.
7: Tu què mires, para de mastegar d'una vegada, roba bau, i deixa'ls els camarlans en pau.
8: Què t'han fet?
5: Aquesta primera
0: intenció... Que te la saps, Xuriguera.
5: Te la saps.
8: La recordo.
6: Que havia sonat.
8: Ah, me'n recordo aquest tros.
0: Bé.
5: Doncs aquesta primera incursió en el gènere no va anar més enllà de ser una anècdota curiosa, però a inicis dels 90 el rap havia irromput amb força a la cultura popular i alguns artistes, malgrat que no estiguessin gaire vinculats al hip-hop i només veiessin aquell nou gènere com un terreny per explorar, van fer les seves apostes dins aquest nou estil.
1: Un dels casos més sorprenents és el del grandiós Tomeu Penya.
0: Tomeu Penya rapejant?
1: Sí.
0: Què dius ara?
1: Tal com ho sentiu.
2: Pup.
1: Tomeu Penya va fer una de les primeres cançons de rap català de la història. Va ser l'any 1992 i aquest Taxi Rap. Ja veuràs, ja.
0: Ai.
1: Atenció. Un rotllàs que flipes.

0: magnífic.
1: Escolta, però el meu penya, yeah. Què? Com vindrà tu, meu penya?
0: El meu penya, quan vulgui...
2: Quin llaço, el meu penya.
0: Quan vulguis... Ah, és que ara he mirat el sofà i ha quedat el gos aquest esterracat aquí de peluix. I fa un mal efecte increïble, el gosset aquí estirat, pobret. Tu, meu penya, està convidadíssim. Home, hòstia, vindrà, vindrà, ja el farem venir, el farem venir, el farem venir.
3: Bé, però no va ser fins a final de la dècada que un artista vinculat directament amb el hip-hop es va animar a publicar la primera peça de rap en català en un disc exclusivament de rap. Aquest heroi nacional va ser el barceloní, el Dizup, i se'l considera el primer recitador de rap en català.
0: El Dizup.
4: El Dizup ho va fer amb una peça que l'any 1999 va generar cert rebombori a la societat. Va sonar al Ràdio Fórmules i va arribar fins i tot a interpretar-la en directe al mític programa Sputnik, home, al Canal 33. Fa uns anys, a aquesta hora on ara la gent hi veu la Renaixença, feien l'Sputnik.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: És veritat.
4: La peça es deia Jo no sóc polac i sonava així.

0: Després d'aquell èxit musical que conjugava el rap amb la llengua catalana, només era qüestió de temps que algun artista publiqués un disc d'aquest estil íntegrament recitat en català. I això va arribar l'any 2003 amb la publicació del disc Odi en un gest del raper de Sant Andreu de la Barca, Crim.
1: No confongueu aquest Crim amb el grup de punk rock Crim,
2: no.
1: Que avui en dia està força de moda. Uh-huh. Encara que comparteixin noms, són dos projectes molt diferents. Així sonava ara fa 23 anys el primer disc de rap recitat de dalt a baix en català. Això és Tu saps el què de Crim.
3: Tu

0: Ara he pensat que la base regotoneix una mica.
1: Una mica, sí, eh? Una mica.
2: Va, xupum, bé, xupum, no? Xupum, xupum.
3: Camina, camina. També el 2003, la discogràfica Propaganda pel Fet va editar un disc anomenat Advertències i Advertiments, que reunia diversos artistes de l'escena hip-hopera en català que havien anat apareixent a inici dels 2000. Hi havia rapers com Tret de Gràcia, Gato el Quimán o La Manassa.
2: La Manassa.
0: I un altre dels artistes que apareixen a aquest recopilatori era La Pupilla. Potser aquest nom no us diu res, però en aquell moment era el sobrenom d'un imprescindible del rap en català, el sabadellenc Pau Llonch.
2: Pau Llonch.
4: Home.
0: Exacte.
4: Sí. Economista.
0: Certament. No sé què passa amb Sabadell, la veritat.
3: Sí. Com és de Sabadell?
0: Centralitza tots els interessos
1: bueno,
0: del país.
1: Hi ha molta immoguda cultural.
2: Sí, sí, sí. Sí. Hi ha el banc de sang animal, els rapers...
0: Doncs escolteu, així sonava aquesta peça de Pupilla, amb pus a l'ànima, del 2003.

0: bé, això.
1: Molt bé, això.
2: Ara hi faltaria en Medí, anar dient coses aquí, saps?
3: Al costat, sí.
4: Us he de dir que aquest tall que sentim ara no el trobareu en lloc de... No està en línia.
2: Per què?
4: Vaig fer una recerca, vaig fins i tot contactar amb Propaganda pel Fet i ells me l'han subministrat, però no està disponible perquè era un moment incipient, justament, d'aquest tipus de gèneres i en aquell moment s'editava una mica sense passar pels tots els estadis legals, diguéssim, que avui en dia passa la música abans de ser publicada. Vaja. Per tant, el petit tros que han sentit ara l'audiència de la Renaixença es poden considerar privilegis.
5: Wow. O sigui, l'has robat aquest tros, però tu, eh?
4: No.
2: Ja han cedit.
4: He escrit a Propaganda pel Fet, vaig tenir uns mails, unes cartes, i em van cedir aquest tros per posar-lo avui aquí.
2: Molt bé. Doncs en exclusiva a la Renaixença. Bravo!
6: Seguim. Pocs anys després, Pau Llonch va fundar el projecte Adversaris, juntament amb lo Rodrigo Lavinia i DJ Singular. Probablement el grup català de més... No, el grup català de rap més important de la història.
2: Sí.
6: I val a dir, un moment, Arnau, que volia dir que avui només hem parlat de rapers homes perquè era un sector molt masculinitzat, però cada cop trobem més referents dones que fan un rap que és la rehòstia.
2: També n'hem de portar a la Renaixença.
4: Sí, mira, jo diria que ara així com sense pensar gaire, diria que demà pot ser que en tinguem una.
2: Aviam si és veritat.
4: Adversaris no van ser els primers a rimar i rapejar en català, però sí que van ajudar a consolidar el gènere en llengua catalana. Amb la seva proposta contestatària i anticapitalista, el rap en català va guanyar musculatura, prestigi i una veu pròpia i combativa sense complexos. Així sonava Quan tornis, quan marxis, d'Adversaris, publicada el 2006. Música, Ger.

0: Mercè està vibrant, però...
1: Home, no l'he vist cap altre. La Mercè està a punt de pujar sobre la barra, eh?
2: És que els trobo uns herois, els rapers, en el fons. O sigui, tot, coordinar el ritme amb la facilitat que tenen de paraula, sí, que dista tant a la meva.
3: I a la meva, Mercè.
1: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Què sona, Arnau?
1: Això és Trouveau. Una peça que el raper francès L'Homme Pâle va publicar el 2018. Abans de fer-se famós en la música, va passar anys i panys practicant amb el monopatí.
0: Un skater?
1: Sí, home, hi passava tantes hores que el monopatí se li destrossava, les bambes se li foradaven, fins i tot els mitjons, i més d'un cop s'havia hagut d'embolicar el mitjó amb cinta adhesiva per poder seguir fent peripècies.
0: Bueno, mira, si només era el mitjó, perquè sí, aquests veus alguns vídeos a vegades, nano, aquells que van per sobre les branes.
2: Ah, calla. Eh? Ah, calla.
0: Veus que rellisca el monopatí i cau i amb tota la uada allà a la brana, que, bueno, deuen perdre...
1: Bueno, cinta adhesiva.
0: Sí, sí, molta, molta.
1: En L'Homme Pâle sempre havia somiat a tenir un patrocinador del monopatí, diguéssim, perquè li financés totes les despeses que suposava aquesta pràctica. I el curiós de tot plegat és que el patrocinador li va arribar, però uns anys més tard, quan ja havia deixat la música i ja havia deixat l'skate, perdona, i s'havia dedicat a la música. I poca broma, perquè el patrocinador en qüestió era Nike.
0: Home, hòstia, Déu-n'hi-do. I llavors el patrocinava com a músic. Anava...
1: Sí, que portés roba
0: Nike.
1: Roba amb aquella merdeta aquí, aquella que agrada el ocell.
0: Què dius? No t'agrada el logo de Nike?
1: A veure, és discretet. No la considero una cúspide del disseny.
0: No, no. Escoltem L'Homme Pâle i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui tenim en Phil, que és mig labrador i mig cocker.
1: Ah, està bé.
0: I té 13 anys, veiem-lo.
1: Estaria bé que fos ben bé...
2: Oh, és preciós.
3: A la platja.
4: Un prit, en Phil.
0: Sí. Ah, sí que té una mica de cocker, les orelles.
1: És una mica... Fa una mica d'angúnia, eh?
0: No! Què va, és preciós.
1: És un labrador amb orelles de cocker. És estranyíssim, perdoneu. Sí. És estranyíssim, com a gos.
0: El gos és de... El Phil és de la Mireia, que viu a Torelló, i és un veterà, o sigui que anem a poc a poc, eh? Ah, vull dir, anem tirant, perquè 13 anys costa caminar.
1: Són molts anys, eh? 13 anys, sí, per un gos. Una bestiesa. Anys.
5: Doncs és una llàstima que li costi aguantar grans caminades perquè li tocarà fer-ho. Acompanyem a un poeta escocès carregat d'aires de grandesa.
1: Avui passegem el gos per Dundee, actual Escòcia. Som al juny de 1878.

0: Què cantes, Fel?
1: El Rossinyol.
0: Rossinyol, que vas a França? No, no és aquesta.
2: M'he fet pensar, hòstia.
0: No. Comencem la passejada a casa d'un poeta.
2: Ui, malament.
0: Eh? Sí. Per què? Malament. Per què? Malament.
2: Peyu, a veure, estem fotent un programa una mica familiar per tots els públics, sí. No? Se senten les famílies al voltant de la ràdio, sí. Sí. Petit o gran, sí. Amb uns climes sempre molt, molt, molt joiosos, sí. I de cop i volta ens anem amb un poeta, vull dir, això pot acabar, de puteros, borratxos, maltractadors,
0: drogues... No ho diguis, drogues. Això, no ho diguis, això.
2: Bueno, Peyu, està... Et crido l'altura, només que vigileu.
0: No, que poetes n'hi ha de ben respectables.
3: Sí.
0: Aquí n'hem tingut aquí asseguts i érem bona gent. Érem
3: bona gent, a veure, bona gent ho són. El que passa, has anat mai a un festival de poesia?
0: No, què passa? Què, molta gent al lavabo?
3: Unes corredisses.
0: Sí?
3: Cap, bueno, cap al lavabo, cap a l'hotel, que no sabies...
1: Porta,
3: com una comèdia de Tresillo,
0: ai,
3: saps?
0: Déu,
3: portes
0: no
3: cobres que es tanquen.
2: No, direm,
0: bueno, centrem-nos. Deixeu-me que us presenti el poeta que hem vingut a conèixer, perquè s'allunya molt de la típica imatge del poeta bohemi, borratxo i faldiller que teniu al cap. Es diu William McGonagall.
1: Dos Williams.
0: Sí, dos. Eh? William... És com si et diguessis Carlos Xuriguera. Què et sembla?
2: No estaria malament.
1: És maco, eh?
0: Està bé.
1: Carlos Xuriguera. William...
0: Precisament destaca per ser moralment molt estricte i un abstemi convençut. Segons ell, l'alcohol és el fill del dimoni.
4: Va, Peyu, això no s'ho creu ningú. Això és el que diu tothom després d'una nit de borratxera.
0: Probablement, sí. Probablement. De debò, eh? Però traieu-vos del cap la imatge del poeta a qui li agrada tancar bars i tenir moltes amants. En William és un home molt seriós.
3: Ah.
0: És, bueno, un senyor que es passa el dia fotent la tabarra als qui són més tarambanes del compte. Fins i tot ens fot el discurs a nosaltres. I mira que tampoc és que siguem de sortir gaire nosaltres. Vull dir que jo tampoc no...
1: Narrador.
0: Què?
1: Vas per mal camí, eh?
0: Què?
1: Fas pudor d'alcohol.
0: Jo? Però si no l'he tastat a la... Però si jo m'acabo un dia em vaig fotre una clara i envoltava tot. No bec, jo.
1: No m'enganyis, eh?
0: Que no.
1: No m'enganyis.
0: Que no.
1: I aquest gos teu també, eh?
0: En fil,
1: aquest
0: pobret.
1: Aquest gos fot una pudor del... Que li doneu alcohol, en aquest gos?
0: No, li donem alcohol.
1: No li doneu cervesa, en el gos, eh?
0: No, que queden cegos.
1: Ah.
0: Ah. En fi, el pobret no es pot moure perquè és vell, té 13 anys, està vellot, però no...
1: Però va ben mamat, des d'aquí t'has retirat mamat, aquest
0: perquè
1: gos?
0: Perquè és vell.
3: Perquè li costa vell. Caminar.
0: Exacte.
1: Oh, gos vell i demacrat, estàs anant pel mal camí. Si segueixes bevent així, al final, tio, és que ni t'aguantaràs el pipí.
0: Quin poema, nano. Eh? Déu-n'hi-do.
3: Això ho has rimat tu sol?
0: Sí.
2: Beu una mica, noi, beu una mica.
0: Sí, perquè...
1: Està com William McGonagall.
0: Sí, és veritat, eh? No us ho havia dit, però en William McGonagall té el vici de fer poesia tota l'estona. Es considera a si mateix un dels poetes més talentosos d'Escòcia.
1: Com d'Escòcia? De tot el món.
0: Anda, ja. Bueno, doncs de tot el món, eh? Dels més talentosos de tot el món.
1: No de tot el...
0: De on?
1: T'has quedat... curt.
0: De l'universo.
1: De tot el món i de tots els temps.
0: Sí, home, sí.
1: Sóc el poeta dels poetes.
2: Afluixa una mica, eh? Que t'he sentit rimar camí i pipí.
0: Sí, no fa gaire.
1: I m'he equivocat una mica.
0: Sí, sí, sí. El problema d'en William és aquest, que es creu millor del que realment és. Als 50 anys li va venir un rampell i ara es pensa que és el millor poeta de la història.
1: No, de rampell res, eh?
0: És un rampell.
1: De rampell res. El que vaig tenir va ser una aparició mística.
0: Ah, sí?
1: Oh. Unes musses... Em van encarregar la missió de cedir al món tot aquest talent que porto dins.
0: Ja. Yeah. Oh,
5: em cau bé aquest personatge.
1: Demostrar-lo.
0: Sí. T'agrada, Arnau?
5: Bé, bon Philip.
1: Jo també t'he vist i dic... Eh,
0: serem amics. Sí. D'aquella aparició ja han passat uns quants anys i des de llavors que en William dedica les nits a...
1: William,
0: perdó, recorre les tavernes de la ciutat recitant els seus poemes,
4: les
0: tu.
4: Les tavernes? Sí. Però si has dit que no era un borratxo, en què quedem?
0: Bueno, va a les tavernes, però no consumeix ni una gota d'alcohol. De fet, a més de recitar els seus poemes, va allà a fotre el sermó als clients que sí que s'estan emborratxant. Pesadilla de tio.
1: Laura, sisplau. Aquí, una mica d'atenció.
3: El poeta.
1: A veure,
3: poeta.
1: Us llegiré el poema que he dedicat a l'hivern.
0: A l'hivern?
1: A l'hivern. A veure, deixeu de veure, sisplau, i poseu-me atenció.
3: No, deixeu de veure.
2: Altre cop has portat aquest tio?
3: Jo no el porto, és ell que es convida sol. Vols deixar d'emprenyar els clients, per favor?
0: Aquest
3: és un pesat.
0: El pa de cada dia... amb en William.
1: Sí.
0: Quan recita els seus poemes, la gent se'n riu d'ell, l'insulta i a vegades fins i tot li llencen ous i tomàquets.
1: No sabeu el que us dieu. No sabeu el que us dieu. Deixeu-me que us reciti la meva nova obra,
2: sisplau. Deu ser una bona merda, també. Va, calli, marxa, home.
1: William.
2: Va bé, home.
3: Va, que la digui, que riurem.
1: Calleu. Oh, hivern, quin fred que fas. Si dormo al ras, se'm gelarà el nas.
3: Ah, molt bé.
1: Gràcies.
2: Home.
1: Gràcies.
0: Qui l'ha cardat a terra, pobre home? Vale, que rima malament les coses.
1: Aquest senyor de Sabadell m'ha aplaudit.
0: Ah, veus que bé? Ah. Veus que bé? Tens un fan.
1: Ha vingut a Escòcia expressament a aplaudir-me.
0: Molt bé, molt bé. El més curiós de tot plegat és que ell es pren tot allò com una lògica.
1: Clar que sí.
0: Com un elogi.
1: Un elogi. Vull dir,
0: creu que les crítiques que rep són cosa de l'enveja. No té cap mena d'autocrítica. Això és el que l'ha empès a emprendre l'aventura que us hem vingut a explicar.
2: O sigui, portem 5 pàgines de guió i encara no hem començat l'aventura.
0: No, encara no ha començat l'aventura, sí. Espero que durant el temps que hem tardat en fil el nostre gos hagi tingut temps de descansar perquè som en el moment de fer la caminada que hem promès. Resulta que en William se li ha ficat al cap, entre cella i cella, ser el poeta de la reina Victòria.
3: Ah.
0: Fa temps que li envia poemes i sempre rep la mateixa resposta.
6: Gràcies per la seva carta, regal i oh, missatge.
0: Oh, oh, oh. Quin missatge, eh? Tan personal, eh?
3: Sí.
0: Sempre li contesten amb una carta de cortesia estàndard, però ell, com que és d'aquesta manera, interpreta que el missatge... Bueno, que és personal, que li han enviat per ell.
1: És personal.
0: Eh, que sí?
1: És personal.
0: Tu, William, penses que això t'ho ha escrit la reina.
1: Ho heu escoltat, sí, no? Sí, que ha dit la carta l'heu sentida.
0: Pots tornar a llegir el missatge, Arnau? Exactament.
6: Gràcies per la seva carta, regal i oh, missatge.
1: Ah, la reina.
0: T'ho ha escrit a tu, eh?
1: La reina m'ha escrit això.
0: Personalment, eh?
1: Ah, saps què vol dir? Que m'ha llegit.
0: Sí.
1: I saps què vol dir això? Que em considera el poeta oficial.
0: Ja.
1: Sóc el poeta del regne.
0: De veritat que no exagerem, eh?
1: Sóc el poeta de la reina.
0: Sí, sí, l'autoestima d'en William el fa concloure que la resposta de la reina... o d'algú que treballa per ella...
1: De la reina!
0: Ja. És la confirmació que ara és el seu poeta oficial. I s'ha decidit a visitar-la. Anirà al castell de Balmoral, on hi ha la reina, i bueno, es presentarà.
2: Sí, senyor.
0: Està segur que la reina estarà encantada de conèixer-lo. El gos Phil no sap el que li espera, eh? El castell és a 90 quilòmetres d'on som, i com que en William és pobre com les rates, el gos... I en William hi hauran d'arribar-hi a peu.
4: Ostres. 90 quilòmetres a peu, eh?
0: Sí, noi.
4: Ni la caminada per la independència del 2019 era tan llarga.
0: Correcte. I mira, serà més o menys igual d'útil que aquella.
4: Sí, eh?
0: Sortim amb en William i el gos Phil a Trenc d'Alba. I abans dels 100 metres, el gos ja s'arrossega i ens mira amb cara de súplica perquè l'agafem a coll.
3: Phil.
0: Ho acabarem fent, eh? Perquè, pobret, si no, és un fet que només fa que sumar tortura al trajecte. Tot i això, el pitjor és haver de caminar sentint les merdes de poemes d'en William.
1: Calleu, sisplau.
0: Un altre poema, no, William?
1: No sé què em passa, que no puc fer ni una passa.
3: Hosti, noi.
1: M'agraden les magranes, me les menjo amb moltes ganes.
0: És preciós.
3: Mira, lo de les magranes m'ha agradat.
0: Mira, te'n deixo dir una altra.
1: L'enveja de la gent és el que protegeix el cor de la gent. El que podreix.
2: No, escriu poemes, no els sap ni llegir.
1: Perquè no m'entenc la lletra.
2: Veu una mica, noi, veu una mica.
0: Et passa com en Rajoy.
3: Però ha rimat gent amb gent, aquest.
1: Enveja és el que tens. No. L'enveja et festeja i a mi em fastigueja.
0: Mare de Déu, senyor. Oh. Mare de Déu.
2: Aquest l'ha fet ella.
0: Sí, sí.
2: Aquest és que l'hagi fet el guió. El diu ell als bars.
0: Sí. Bé, no us reproduïm un text original seu perquè són en anglès, però us puc dir que són una bona merda, eh? Rimes fàcils, forçades, zero estructura, no hi ha mètrica, un desastre. Recorre 90 quilòmetres a peu, ens deixa baldats. Els guionistes ja podrien haver escollit un chihuahua en comptes d'un gos tan gros i tan vell com en Phil. Vinga, va, que arribem al castell de Balmoral, on en William es podrà presentar a la reina Victòria.
3: Vinga.
0: Anem a animar-lo, va. Vinga, William!
3: William! William! William! Que ja arriba! William! És el teu gran dia, William! Sí, senyor!
0: Estem tots ben nerviosos, eh? Fa anys que persegueixes aquest somni,
1: sí,
0: William.
1: Sí.
0: Conèixer la reina, eh?
1: Estic a la meva cúspide.
0: Ah, ets el poeta oficial, segons tu.
1: El poeta de la reina.
0: T'ha contestat aquella carta.
1: Sí, senyora.
0: Aquella carta que deia gràcies.
1: Gràcies,
3: i,
1: sí.
3: Oh.
1: Per la carta, el paquet o el que hagis enviat.
0: Entesos.
3: Exacte.
0: En William s'omple de valor i es disposa a picar la porta del castell.
1: Sí.
3: Vinga.
0: És l'hora de la veritat.
6: Hola. Qui és vostè? Què vol?
1: Com qui sóc? Collons, ja m'hauria de conèixer, senyor guàrdia. Sóc en William William McDonagall.
6: Qui dimonis ha dit?
1: En William William McDonagall, el poeta de la reina.
6: Perdoni, però fa 30 anys que el poeta de la reina és Lord Tennyson.
1: No.
6: Vostè no sé qui és, però el poeta de la reina li ben asseguro que no.
1: No.
3: Quin moment més incòmode,
0: moment
3: no?
0: Moment tens, eh?
1: Però què s'ha pensat? Què s'ha pensat? A veure, deixi'm parlar amb la reina. Exigeixo que aviseu a la reina i poder-me presentar davant seu. I segur que em coneixerà perquè sóc el seu poeta. Collons, ella m'ho mateix. M'ho ha dit ella mateixa, això.
6: A veure, Pallús. Les merdes que li envien a la reina les contesto jo fent-me passar per ella.
2: Ai, senyor.
6: No em faci perdre més el temps i foti el camp d'una vegada.
3: Arnau, com t'has passat? Ai,
0: sí, tio. D'aquesta manera tan trista és com acaba l'aventura al castell de Balmoral d'en William McGonagall, el pitjor poeta de la història, el que es considerava a si mateix com el millor escriptor de poesia de tots els temps. Després de caminar durant 90 quilòmetres, no el van deixar entrar al castell que li havia de donar la fama que ell tant anhelava. El més graciós de tot és que, com sempre, va tirar les culpes al guarda. El va titllar d'ignorant i d'envejós.
1: És un ignorant i un envejós.
0: Sí, tu ets un gran poeta.
1: Ja.
0: Sí. Ser un poeta pèssim i terriblement cregut el va fer ser pobre com una rata fins la resta dels seus dies. Bueno. Però, com a mínim, en el seu record ha perdurat en el temps. Va morir el 1902, però avui en dia, 2026, encara hi ha gent que li fa homenatges, evidentment irònics, però homenatges al cap i a la fi.
2: Bueno.
0: Mira, anem a veure si en fila el gos vell ha sobreviscut aquest passeig.
1: De 90 quilòmetres.
0: De 90 quilòmetres.
3: A veure, jo tinc aquí un senyor de Sabadell, m'has dit que eres, i jo cap al de Sabadell. Com et dius?
7: Jaume.
0: Jaume. Jaume. La vida del nostre gos està a les teves mans. Parlem de poesia. Quin poema escrit en llengua catalana es considera el tret d'inici del període de la Renaixença?
4: Ai, Jaume.
7: Bona pregunta.
0: A. Vinyes verdes vora el mar. B. Corrandes d'exili. O C, la pàtria.
4: Uf.
7: La C.
0: La saps? Sí, senyor. És la C. La pàtria de Bonaventura Carles Aribau, en fil, és viu!

0: Que haguem aconseguit tornar en vida en Phil a Torelló es pot considerar gairebé un miracle, eh? Per un gos de la seva edat, haver de fer 90 quilòmetres d'anada i 90 més de tornada caminant és una condemna, però com que cada cop que es cansava l'agafàvem a coll, doncs se n'ha sortit, tu. Això sí, ara que torna a ser amb la Mireia, es nega a sortir de casa. No vol fer ni un pas més, el pobre. I fin... Hòstia, perdoneu, el telèfon. Ja l'agafo, ja l'agafo.
1: William.
0: Deu ser...
2: Jo me'n vull anar a casa, la reina. Fes-ho rapidet, això.
3: Un moment.
1: Vinga.
2: Pesat, això.
4: Sí.
5: Nen?
4: Ei, mama, ah, què dius?
5: Mira,
4: hola.
5: No sóc gaire de felicitar-te, però m'ha agradat molt l'entrevista aquesta que heu fet del nano, d'això de la sang dels animals.
4: Ah, mira, veus? Gràcies. La veritat és que ha sigut interessant, sí, ha estat bé.
5: És que no s'hi pensa, amb els animals i pobrets,
4: sí,
5: eh?
4: Sí.
5: Hi ha animals que tenen més enteniment que algunes persones.
4: Sí, no l'havia sentit mai, aquesta frase. Tant, sí,
5: però és
4: sí.
5: Que és veritat. Ara, els que deixen la merda del gos al mig de la vorera, aquest sí que...
4: Sí, però això és culpa dels amos, no és pas culpa dels gossos.
5: Sí, no, una bona multa.
4: Ja, bueno, ja els hi posen multes, si els enganxen,
5: ja
4: mama.
5: Recollir la merda amb la boca els hi faria fer jo.
4: No, mama, això no, tampoc.
5: Doncs vaig un mosso d'esquadra que els agafés pel clatell i els fotés la cara a terra contra la merda.
4: Mama, per favor, no pot fer això un mosso d'esquadra, saps? Bueno, què? Mama, s'ha tallat. Mama? Ja torna a fallar el telèfon, hòstia.
5: No, falla, no.
4: Ah,
5: era una pausa dramàtica. Segur que no ho pot fer un mosso d'esquadra, això? Yeah. Segur que no ho ha fet mai?
4: Bueno, doncs ja s'ha entès. Vinga, va, penjo, mama.
5: Que els gossos s'han de tenir casa i que caguin a casa.
4: Hi ha gent que no té espai a casa, mama. Si viuen en un pis...
5: Vols que no tinguin gos?
4: Això és molt impopular, el que dius. Et generaràs molts enemics, mama.
5: A la meva edat tant me fot, això.
4: Bueno, escolta, que tingui gos qui vulgui, que recullin la caca i ja està, que vagin els pipicans. Oita.
5: Aquest pla, mare de Déu. Gent que van allà a fer veure que passegen el gos i només busquen conversa, bueno, amb l'excusa del gos. Mira, els del pipicant, merda.
4: Hi ha gent de tot, mama, va, penjo.
5: Psicòpates, que és raro que no hagi trobat mai cap mort encara amb un piquipant.
4: El piquipant, es diu pipicant, mama, has dit piquipant.
5: El pipicant, jo què sé, va, adiós.
4: Adéu.
5: Colliu la merda, guarros.
4: Adéu, mama, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
6: Amb el vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa i també de lesions i amenaces greus. L'home té antecedents policials perquè l'any 2022 el van detenir a Burgos acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents de la policia local. El crim d'Esplugues i el del cap de setmana al barri del Raval de Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, aposta per reforçar el pla d'AGA, l'operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
2: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: El govern assegura que els delictes amb arma blanca s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos ja han requisat 2.000 punyals i ganivets durant aquest 2026. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Les Canàries acolliran el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. El govern espanyol accepta la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell que està en estat greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, on es troba ara.
1: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc fins ara, amb el llançament de míssils i drons dels últims 2 dies.
3: El govern mou fitxa per simplificar la planificació urbanística als pobles petits i facilitar-hi la creació d'habitatges. L'executiu ha aprovat un decret que redueix la burocràcia en aquesta matèria als municipis de menys habitants, que ho reclamaven de feia temps. Ara podran habilitar granges i magatzems abandonats com a noves llars.
1: La justícia israeliana allarga 6 dies la detenció provisional dels 2 activistes de la flotilla de Gaza, un dels quals és un català d'origen palestí. La fiscalia busca proves per acusar-los de terrorisme, mentre que la defensa presentarà un recurs contra la decisió. Els 2 activistes continuen en vaga de fam. Uns 200.000 immigrants han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril.
3: La secretaria d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, es va reunir ahir amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i tots dos es van mostrar satisfets de com estan en el procés.
4: La semana pasada rondábamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
5: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes.
3: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona obrirà avui un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Estarà ubicat al pavelló 2 de la Fira i també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat.
1: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte.
3: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
1: La segona etapa del Tour de França, prevista per el 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per

0: la serralada de Collserola a causa del brot de la pesta porcina. La segona etapa amb sortida des de Tarragona mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
1: En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El conseller delegat de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, s'ha mostrat convençut que acabaran firmant amb els equips el nou contracte reglamentari per al període 2027-2031.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
5: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
4: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
5: sí.
4: Palmeretes de xocolata
5: sí.
4: I una galeta de dàtils
5: sí.
4: Que van fer la meva parella.
5: Sí, també sí, potser si esmorzessin és menys coses original. Ens en recordaríem. Sí.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
7: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
8: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
7: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
8: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
7: I sabem celebrar els bons moments.
8: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
7: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
8: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
5: Que bé.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La tarda dona molt de joc.
3: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ara comença La Solució.
1: Mel Alemany patrocina cada dia La Solució.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50%. Es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Doncs molt bé, la veritat. Intentant iniciar la sessió, perquè avui el meu ordinador està de dilluns.
0: Mira, avui tots estem una mica de dilluns. El meu ordinador també.
1: No, jo estic bé. És l'ordinador el que està de dilluns.
0: A tot això, hem de dir que divendres hem improvisat un tema.
1: Quin divendres? El que ve?
0: Aquest divendres sí, que ve.
1: Dic, igual perquè volies comentar el que vam fer.
0: He d'explicar. El Fran em va liar i em va dir, has de mirar
1: la gran cita.
0: Home, i em va agradar tant, amb només dos capítols, que ja us dic que divendres parlarem de datings, aquí en aquest programa.
1: La mare de totes les cites i la mare de tots els programes.
0: La mare de totes les cites. A tot això. Avui anem precisament del contrari. Divendres parlarem de vida, parlarem de cites, parlarem d'amor, i avui no vull fer spoilers encara, però anirem de tot el contrari. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discípio. I avui dimarts us portem, ara us ho deia, una solució. És creativa, és literària i és molt fosca. Avui parlem de novel·la negra. Com disfruta l'Albert, eh?
1: Albert Joder al piano.
0: Albert Joder a la trompeta. Albert Joder al tabac.
1: No, Albert Joder al piano perquè no el toca.
0: És l'únic que no sona, tio. Ai, senyor, com es nota que tenim ànima de músics, eh?
1: Ai,
0: va, quadrem-ho.
1: Sí, en sabem molt.
0: Per què triomfa la novel·la negra? Com es fa per escriure un èxit de novel·la negra? Quant de temps es triga a escriure un llibre així? Quins elements ha de tenir una novel·la negra sí o sí per arribar al gran públic? I què és més important per enganxar el lector? És la trama? És el personatge? Els detectius? Els policies? Els assassins? I com ha de ser aquest final? Com ha de ser perquè no decebi a cap dels lectors? Doncs tenen la solució a aquestes preguntes unes autèntiques personalitats catalanes del gènere negre. Avui demanaré tres aplaudiments per tres escriptors, que és que les delícies de Catalunya. Mireu, d'una banda, Oriol Canals, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Molt bé.
1: Sempre està bé, l'Oriol.
0: Hem de dir que l'Oriol Canals, jo que ho he vist en primera persona, s'ha fet un fart de signar llibres aquest Sant Jordi.
2: Una mica sí.
0: Una mica sí.
2: No, sí, ha anat molt bé.
0: No siguis modest, que no es noti que som catalans avui.
1: Té agulletes, m'ha dit el Canell.
0: Home, no m'estranya. L'Oriol és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i és autor de les novel·les, apunteu, Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat, i al setembre de 2024 va escriure un gran èxit que es diu No dormiràs. Oriol, tu has treballat a premsa de Nike, a màrqueting dels diaris Esport i El Periódico, i ara ets director de negocis del diari Ara. Tu escrius per afició? Ja és professió? Ja un 50-50 del teu, com diuen els anglesos, income?
2: Bé, sí, ara més o menys seria això. Seria això. Sí, sí, un 50-50. Vaig començar per afició, com suposo que tothom, perquè m'agradava molt la novel·la negra, el thriller, i vaig pensar per què no ho puc fer jo. Però novel·la rere novel·la, el tema ha anat a més, i ara, doncs, ben bé és com una segona feina.
0: Ara acabes de dir una cosa, un matís important. Has dit novel·la negra i has fet servir un sinònim que és thriller. És sinònim total?
2: Tècnicament no. Tècnicament no. La novel·la negra diuen que ha de tenir un trasfons social al darrere, una crítica social. És a dir, si hi ha un tema que a tu et preocupa, X, doncs, a través de la història negra, tu la pots fer la crítica aquesta social i deixar entreveure, doncs, uns problemes que a tu et preocupen. El thriller, en aquest cas, no té per què. És a dir, pot haver un senyor que està sonat, que mata perquè està sonat...
0: I no hi ha una crítica específica.
2: I no hi ha una crítica específica, simplement perquè està sonat. Molt, molt resumit, perquè els lectors ho entenguin ràpid.
0: Mira, ràpidament...
2: Els oients, perdó.
0: Bueno, els lectors també,
2: els lectors.
0: Oients lectors, perquè ja et dic que ahir vàrem tirar a xarxes que ens recomanessin una novel·la negra... I no vull fer spoilers per sortir del teu nom. No dormiràs, no dormiràs. Tenim un exemplar d'aquest thriller que no pots deixar de llegir. Novena edició a les meves mans. Serà una de les coses que sortegem. De seguida us ho expliquem. Abans, però, Laia Vilaseca, molt bon dia.
3: Hola, què tal?
0: Com està vostè?
3: Molt bé.
0: Benvinguda, Laia, escriptora i periodista, apassionada del misteri, el true crime i la novel·la negra. El 2021 va publicar La noia del vestit blau. I ara fa 4 anys va publicar Quan la neu es fon, una novel·la ambientada al parc de Yosemite. La seva novel·la més recent es diu L'udol de l'aigua, que és un thriller ambientat a la reserva del Delta del Llobregat. un ecothriller que he sentit a vegades publicitat. Tu escrius en entorns naturals o sobre entorns naturals. Què passa? No vols el soroll de la ciutat o vols diferenciar-te per aquesta banda que tenim molt associat, no?, la novel·la negra a un entorn urbanita?
3: És una cosa que va sortir molt orgànicament al principi amb La noia del vestit blau i des de llavors, de manera natural, he anat com gravitant cap a aquests escenaris. És una cosa molt de militància, també.
0: Molt de militància. A més, fa novel·la negra, que això ho hem parlat tu i jo, novel·la negra també feminista.
3: Sí, perquè també és de militància, clar.
0: Com es fa això? És transversal en tot el que tu escrius? O hi ha algunes coses específiques?
3: Ho és, hi ha coses molt específiques, però trobo que és important, no? La novel·la negra, que és una novel·la que sempre hi ha moltíssimes víctimes i moltes vegades són dones, explicar també una mica les situacions des d'un punt de vista potser una perspectiva més feminista i des de la vivència que tenim com a dones en el món, perquè l'habitem d'una manera diferent.
0: I tant.
3: Vull dir, caminar pel carrer no és igual si ets un home que ets una dona, hi ha coses que et limiten molt, no? I jo sempre he sigut una mica així, però com que està el món molt esvalotat últimament amb certs temes, que sembla que faci por dir que ets feminista, que sembla que faci por, no?
0: Algunes per sort es va retractar la Rosalía, eh? Del seu matís.
3: Sí, però fins i tot hi ha partits d'esquerres que els hi estaven dient en clau privada que, escolta, que potser no fessin servir aquestes paraules i en fessin servir unes altres. Llavors, penso que també com a escriptors i artistes tens una mica la, o almenys jo tinc la necessitat de denunciar el que em sembla important.
0: La Laia Vilaseca, l'Oriol Canals i una tercera pota, una tercera baula. En Cesc Cornet, molt bon dia, Cesc.
4: Bon dia, què
0: com
4: tal?
0: Com estàs?
4: Molt bé, estupendo.
0: En Cesc, debut a la literatura el 2021 amb Fins aquí, amb la segona novel·la Vides en cercle, va guanyar el Premi Vilassar de Noir 2022 i després Literatura juvenil amb On és la Marta i On és la Júlia. I ara aquest Sant Jordi diu, tracta al forn les ombres que ens acompanyen. Per què et passes a la novel·la negra per adults, Cesc?
4: Bueno, no és que m'hi passi, és que començo amb la novel·la per adults, fins aquí Vides en cercle, i jo cada vegada que escric una novel·la m'agrada anar provant coses diferents, perquè al final ho faig per gaudir, per passar-m'ho bé. Vaig escriure novel·la juvenil perquè volia provar-ho, m'ho vaig passar molt bé, ha funcionat superbé, i vaig dir, no, ara tinc ganes de fer una novel·la d'aquestes que et peti el cap, que exploti tot, i que la gent es torni una mica boja a llegir-la intentant esbrinar què està passant. I d'aquí va néixer Les ombres que ens acompanyen.
0: Les ombres que ens acompanyen, El no dormiràs, L'udol de l'aigua, avui tres llibres, i obrim, com sempre, participació al nostre WhatsApp i al nostre número de telèfon, Fran.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres i potser amb els autors, i també el WhatsApp del programa, que ja treu fum des de primera hora del matí, al 677-38-77-19, perquè ens diguin una cosa claríssima, que és recomaneu-nos un llibre, recomaneu-nos una novel·la d'un autor o autora. Sou fans d'Agatha Christie, us agrada la Camila Läckberg, Nesbø... El David diu, totes les novel·les d'Agatha Christie, tota la col·lecció, les tinc a casa. I l'Anna, per cert, amb molts cors, diu que és el seu gènere de lectura preferit. La Marta recomana No dormiràs, de l'Oriol Canals, per cert.
0: Oriol Canals, per favor. Va fent vamos, vamos, digue on veu alta, nen.
1: Vamos! És que...
0: A tot això, de seguida, els preguntarem com carai escriuen ells les seves novel·les negres, quin és el procediment que fan servir, la inspiració, com fan les trames, si comencen pel final, si és una cosa del mig, si comencen definint el personatge. Abans, però, com a lectors vosaltres, perquè clar, entenc que ara sou escriptors de novel·la negra, però sou molt lectors de novel·la negra, per què creieu que enganxa tant? Va, Cesc, tira't a la piscina.
4: Per què enganxa tant? Primer de tot perquè la persona que llegeix normalment els que llegim novel·la negra som com molt addictes a la novel·la negra, no? Ja llegeixes amb aquesta predisposició d'enganxar-te i d'endinsar-te en les històries i que tot t'envolti una mica. També perquè moltes vegades, clar, jo escric thriller, sempre hi ha aquesta cosa de contrarrellotge, aquest temps, no? Aquesta que van passant, l'estona ha d'arribar en un punt concret i això fa que la lectura...
0: La variable temps, eh?
4: Sí, que no puguis parar perquè dius... Sé que hi arribaré, necessito arribar, i mentre hi estàs arribant, a més et van donant pistes falses, tu vas intentant esbrinar qui
0: és. Sí, és una mica la gamificació de la literatura, eh?
4: Sí,
0: estàs
4: és
0: jugant
4: com un
0: una
4: joc.
0: Mica.
4: Sí, jo crec que quan escrivim, ens ho passem molt bé, jo parlo de mi, eh? Jo em passo molt bé intentant enganyar el lector, no? De dir, vale, vaig a enganyar-te perquè sé que és el que vols. I a més, al final et descobriràs qui és i et farà tanta ràbia de no haver-ho descobert que...
0: Miràs, xan-xan, eh?
4: Sí.
0: Vosaltres, per què creieu que és el que enganxa tant de la novel·la negra? També, com ha fet en Cesc, eh? Que m'ha fet una mescla entre lector i autor. És aquesta espècie de joc que s'estableix amb el lector?
3: Clar, és un trencaclosques, clarament. Jo crec que sempre m'ha agradat des de petita per això. I perquè hi ha aquest component del joc, és un acord que tu tens amb el lector, que és un acord que no pots trencar, que és que has de jugar net. Llavors, està bé intentar enganyar-lo, però tu no pots després com solucionar les coses de qualsevol manera.
0: I el Deus ex machina, no?, que diuen.
3: Exacte.
0: De sobte, ah, no, era el cambrer. Home, no, això és trampa, m'has d'haver donat pistes que em portessin allà.
3: El cambrer ha d'haver sortit abans, en algun moment, o s'ha d'haver parlat d'ell, o no? O sigui, tu presentes les motivacions de tothom, tu presentes les oportunitats que ha tingut tothom, i després has de solucionar-ho bé, no? Però la gràcia és aquesta, que hi hagin molts possibles sospitosos i que tots siguin plausibles i que a poc vagis anant cap a un lloc o cap a l'altre. Això t'ajuda molt també a parlar de moltes perspectives. A mi m'agrada, per exemple, jo escric sempre des de molts punts de vista, perquè penso que una mateixa situació explicada des de molts punts de vista diferents et dona com una idea molt més completa del que és la realitat o com la viu cadascú.
0: Molt proper, més propera a la veritat que no quedar-nos amb la nostra única realitat,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte. I això ho trobo molt interessant, perquè la negra permet tractar molt aquests temes morals grisos que ens interessen a tots, i ningú som éssers de llum ni diables, no? I està molt bé...
0: Això de vegades socialment és el que s'intenta, eh? Que les persones o les persones... Aquest és bo, aquest és dolent, en general, dic, eh?
3: Clar.
0: Quan veiem l'opinió pública, no? Que a vegades la gent comet un error o fa una declaració com que no acaba de quadrar amb tu, i de seguida li vols posar l'etiqueta de bo o dolent, i les coses, si llegíssim potser més novel·la negra, veuríem que les coses tenen molts matisos.
3: Són molt més complexes, i també et fan pensar, escolta'm, què faria jo potser en aquesta situació, no? Des de fora la jutjaria d'una manera, però si m'hi trobés jo... realment què faria? I està bé també tenir aquests, no?, aquestes reflexions.
0: Per tant, també ens interessa, no només a nivell de joc, sinó que ens posen situacions moralment curioses que ens fan decidir, no? Que suposo que també és el fenomen, de vegades n'hem parlat, no?, el fenomen crims, no?, aquí a casa nostra, en aquesta casa en concret, que és on neix el fenomen crims, el podcast de crims, ens agrada sentir-lo per això.
3: Bueno,
0: també,
3: i aquest,
0: no?,
3: concepte de la justícia, que jo crec que també, no?, ho tenim bastant desenvolupat.
0: I tu, Oriol?
2: Jo crec que una mica del que tant el Cesc com la Laia, i el fet que és el que diem, no?, que tothom no és pur, i que pots empatitzar amb una persona que ha matat algú, d'alguna manera.
0: Que això, quan passa, és terrible, eh?
2: Amb les novel·les que fem tots tres, segurament... tu llegeixes un personatge, t'expliquen les seves motivacions, el per què ho ha fet, i dius, ostres, és que el que deia Laia, i què hagués fet jo al lloc d'aquesta persona? I això crec que ho aconsegueixen molt pocs gèneres.
0: Clar, és la manera com mantens també enganxat del lector, de dir, ostres, quin és el camí mental que fa aquest personatge prendre aquestes decisions, que és el que ens deia la Laia, no? Que també és molt interessant veure els diferents punts de vista sobre un mateix fet. Avui us recordo que podeu dir la vostra al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Ens heu de dir, ens heu de recomanar una autoautora, un llibre de novel·la negra que nosaltres puguem posar a la nostra llista de favorits. En joc, entre tots els que participeu, sortejarem signats, dedicats, un llibre, un exemplar, un d'en Cesc Cornet, un de la Laia Vilaseca i un de l'Oriol Canals. Què ens diuen?
1: Imagines que li toca algú i el té, que ens el deixin...
0: Home, que ens
1: no,
0: digui.
1: Que ens el diguin a nosaltres, que ens el donin a nosaltres, no? Que ens el donin a nosaltres.
0: Per exemple.
1: Això estaria molt bé. Per exemple, l'Anna, superfan d'Agatha Christie. La Marina, us he de dir, que només llegeix novel·la negra. Per exemple, diré dos, John Verdon i Anders de la Mot. La Jessica, tots els llibres del Joel Dicker. La Nora recomana La parella del Freydan McFay. McFadden.
0: De la Frida McFadden.
1: Bueno, clar, hi ha tantes vocals i consonants. No, és que...
0: No, que la Frida McFadden, per cert, hem de dir que és una senyora que és doctora, que això és un pseudònim que feia servir, i ara ha sortit, entre cometes, enteneu-me, de l'armari, i de fet se n'ha fet una adaptació, crec que la teniu a Netflix, de l'Assistenta, que és un supervendes, que està protagonitzat per la Sidney Sweeney.
3: Sí.
0: Si no ho dic malament.
3: I sí, l'Amanda Seyfried, no?
0: Ah, això, exacte, gràcies, eh? Perquè jo ja estava aquí recordant els conceptes i dic ai.
1: Sí, doncs mira, l'Anna recomana El cor de la Tor, a l'Empoe. I el Joan recomana un llibre que també segurament els oients hauran sentit a parlar aquest Sant Jordi, que és el llibre del Joc del Silenci del Gil Prat sobre Roca.
0: Home, un clàssic, també vam compartir Sant Jordi amb ell, Oriol.
2: Sí.
0: I Déu-n'hi-do el que estava signant. Ara us demanaré una cosa. Vosaltres sou anava a dir consumidors, però em sembla un concepte erroni. Vosaltres veieu notícies de successos? Seguiu els successos? Seguiu els periodistes de successos per inspirar-vos a l'hora de crear les vostres novel·les?
2: Jo, per la meva activitat laboral, he de llegir cada dia tota la premsa i està molt al cas de les notícies. Soc bastant psicòpata d'anar...
0: Quina definició més sí, xula de tu mateix.
2: De l'actualitat, però per feina, vull dir. Aleshores, això és inevitable que doncs triï les notícies que m'agrada llegir i moltes d'aquestes me les guardo i després les llegeixo amb calma. Perquè al final... jo crec que una mica d'aquí, una mica d'allà vas traient idees i vas construint el teu univers per poder, poder fer una trama que sigui atractiva.
3: Sí, jo també miro molt de true crime. Molts,
0: també, documental.
3: Molts documentals, sí. I escolto molts podcasts també de fa molt de temps. Em serveixen molt, sobretot els casos que no s'han tancat. Perquè són els que em fan volar més la imaginació, no? Em fan pensar en possibilitats i també en alguns temes, eh? Ostres, aquest tema és interessant. Mira quina relació més curiosa que tenia aquesta persona amb aquesta, això m'agradaria fer-ho servir. I llavors a vegades sí que barrejo algunes coses de la realitat. Mai ho agafo com total.
0: Barreja coses de la realitat. Tu, Cesc?
4: Jo faig una mica com l'Oriol. Jo tinc un grup amb mi mateix.
1: Uau, un clàssic.
4: WhatsApp, el clàssic, sí.
1: Com es
4: diu?
1: I a
4: mesura que... No, novel·les.
1: Ah,
4: novel·les, perquè
0: jo pensava que es diria, jo què sé, noveletes. Negres al meu cor, o alguna cosa així.
4: No, és novel·les, és així. Després ja ve lo recargolat, ve després.
1: Sí, no,
4: i quan van sortint notícies d'aquestes, agafo l'enllaç i el poso allà, i com l'Oriol, no? El llegeixo tranquil·lament. I jo crec que, encara que no vulguis, moltes vegades hi ha coses d'aquestes, perquè... la frase aquesta de que la realitat supera la ficció és totalment certa, perquè jo de vegades he pensat, no, allò que he dit en alguna vegada, que jo quan em poso el cervell de psicòpata per començar a escriure, no, em venen al cap com coses que de vegades penso, ostres, potser això és massa bèstia. I al cap de 4 dies surt una notícia i dic, hòstia, però si això encara és més bèstia del que jo havia arribat a pensar pensant que era bèstia.
0: Mireu, perquè ara li donarem la volta. Ara us he preguntat a vosaltres, escriptors de la novel·la negra, si seguíeu la crònica de successos, i qui està implicat a les cròniques de successos, a part dels periodistes? Està implicada una altra pota. Com analitza un policia, per exemple, un llibre on s'investiguen assassinats o desaparicions? Mireu, des de fa 17 anys, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un club de lectura. Ho sabíeu, això?
4: Sí, jo no.
0: Especialment dedicat a la novel·la negra. I allà hi comenten alguns títols. Em sembla tan fort aquest gir. És a dir, ara anem als policies que també consumeixen novel·la negra i ho fan fins i tot amb un club de lectura. I nosaltres parlem ara mateix amb un intendent i membre del club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Ell és en Carlos Otamendi. Molt bon dia, Carlos.
5: Molt bon dia. Egunon a tothom.
0: Escolta'm, estem al·lucinant amb aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa vostra es posa en marxa el 2009. Amb quina intenció? Vosaltres, per què fundeu aquest club de lectura de crònica negra?
5: Doncs 2009, sí que han passat anys. Sí. Es va començar amb la relació que tenia un comissari nostre, que ja no està al cos, que està fora, però el comissari Capell, que molt amic del mític Andreu Martín, que a través de l'Andreu, escriptor de novel·la negra de referència, doncs tractava molt amb el malaguanyat i estimat librero de la negra i criminal, recordareu el Paco Camarata, val? Doncs aquest ens va proposar formar aquest grup, formar el club de lectura dels Mossos d'Esquadra. Li feia molta il·lusió al Paco, perquè ell ens deia que no hi havia cap altre cos que tingués un grup de lectura dedicat a la novel·la negra. I bé, ell va ser el nostre primer director. Van començar el 2009 i fins ara hem tingut ja 2 directors més, perquè el Paco ens va traspassar ja fa uns anys. I continuem.
0: I Carlos, jo el que em pregunto és... Ara, abans el Cesc deia, la realitat supera la ficció. Et preguntaré dues coses. La realitat supera la ficció i, segon, llegir aquests llibres de literatura, novel·la negra, us ajuda a resoldre casos? Us dona idees?
5: Home, alguna idea sí que ens dona. La veritat és que sí, eh? Jo que soc investigador, alguna idea m'ha donat, eh?
0: Epa!
5: Sí.
0: Per tant...
5: Sobretot de com escapolir-se de la nostra acció. És cert que ja fa molts anys que nosaltres, doncs, als atestats i tal, doncs, ja anem posant molta informació i, de vegades, també això és aprofitat pels escriptors bueno, per fer les seves novel·les, no?, i fer-les molt més amenes. És cert també que cada vegada els escriptors fan molt més treball previ a les novel·les i cada vegada hi ha menys, diguem-ne, gafapos, no?, a les novel·les. Mm. Nosaltres teníem una secció dintre del club, als inicis sobretot, que li dèiem gafapos, que anàvem nosaltres sempre buscant les errades dels...
0: Oi, com sou els policies, eh?
1: Assenyalant.
0: Posant el dit a l'ull. Ara, mentre tu deies això, a Carlos, l'Oriol anava dient sí, és a dir, entenc que part del vostre procés de documentació a l'hora de fer una novel·la negra és veure com ha procedit la policia en segons quins casos, no? Tu anaves dient sí, Oriol, el sí, que deia el Carlos.
2: En el meu cas jo faig molta... Tinc molts personatges policies i sí, és vital poder-te reunir amb ells, explicar-los el cas, com ho enfrontarien, com ho farien...
0: Ah, però ho feu? Feu reunions reals?
2: Jo sí.
4: Sí, clar, parlar amb ells perquè ells t'expliquin com ho farien, perquè, clar, si un mosso llegeix que sàpiga que t'has documentat.
0: Epa, perquè si no passa això que sortiu a la secció d'agazapos del club de lectura dels Mossos, no?
3: Ho faig amb els detectius.
0: Ho fas amb els detectius?
3: Sí, perquè jo normalment no tinc policies, o si són policies no els tracto gaire bé.
4: No volen parlar amb tu, no?
0: Vols dir alguna cosa al Carlos, Laia?
3: No, hola, Carlos, què tal? Saludo des d'aquí, amb tot el respecte, eh? No, però també perquè em dóna més llibertat si tinc un detectiu que pot fer algunes coses que la policia no pot fer, doncs també hi ha coses que, a vegades costa aconseguir les coses així com d'una manera més normal.
0: Carlos, si els autors són catalans, venen a la sessió habitualment en aquestes sessions que feu en el Club de Lectura de Novel·la Negra dels Mossos?
5: Doncs sí, de veritat que hem tingut molta sort en conèixer autors molt, molt coneguts, Jo que sé, com he comentat a l'Andreu Martín, que per cert, ja que comentàveu que la realitat supera la ficció, l'Andreu Martín ens comentava alguna vegada que la realitat s'havia de ficcionar, perquè si no, no seria creïble. Mm. I estic totalment d'acord,
0: Mira, qui gestiona... Perdona'm, Carlos, digues.
5: Sí. No, que deia que a part de l'Andreu Martí hem tingut la sort de que ens visiti i després anar a fer una copa amb ells, amb el Domingo Villar, amb la Dolores Redondo, amb el Lorenzo Silva, el Javier Cercas, el Carlos Tanón, Ernesto Mayo i fins i tot el Carles Porta, que ara està tan de moda, va venir a presentar-nos el Tor.
0: T'he de dir que haureu de convidar l'Oriol Canals, el Cesc Cornet i la Laia Vilaseca, Fer una taula mínimament els tres.
5: A l'Oriol el va conèixer perquè també crec que va visitar el Vilassar, el Club de Lectura de Vilassar de Noir, allà a la biblioteca.
2: Sí, senyor, és veritat, sí.
0: Memòria, tu.
5: I com que jo soc usuari també d'aquell club, doncs, he de dir que em va agradar molt el seu llibre. Ja li vaig dir en persona, ara ho dic en públic.
2: Així moltes gràcies.
0: Escolta'm, Carlos, quants Mossos d'Esquadra hi ha al Club de Lectura actualment?
5: Acostumem a ser uns 15, voltant de 15, 12, 14, 15, anem variant, han passat els anys, però tenim un nucli dur que ens mantenim, uns 10 o 15, sí, depèn del dia.
0: Us he de dir que els llibres els proposa el divulgador literari Toni Lozano, i nosaltres hem parlat amb ell i li hem demanat quin és el criteri que fa servir ell per triar un llibre per proposar-lo en aquest Club de Lectura dels Mossos.
6: La tria dels llibres del Club de Lectura dels Mossos la faig jo personalment amb la idea, sobretot, de que siguin el més variades possibles. Vull dir, un mes podem tocar un clàssic i el següent un thriller judicial, després un true crime, després podem fer, no sé, una novel·la de procediment, una novel·la amb detectiu de sofà, però sempre amb la idea de pensar en els mecanismes a l'abast dels escriptors per crear aquestes històries, no?
0: Què és una novel·la de procediment? Qui m'ho aclareix, dels qui som aquí?
3: És el que fa l'Oriol.
0: Ah, Oriol, tu fas una novel·la de procediment, són les teves,
2: Sí, és a dir, segurament en aquest cas la Laia i jo som molt antagònics, en el sentit que ella doncs, pren un detectiu privat que es pot prendre algunes llibertats que un servidor públic no podria, i en el meu cas jo em regeixo molt per com actuen els Mossos. Per això és tan important, doncs, per fer qualsevol novel·la, el No dormiràs o la que sigui, haver-me documentat molt abans amb procediments policials.
0: T'ha passat mai, tu que tens tant de contacte amb els Mossos, que t'hagin dit, ostres, vaig llegir el llibre i al cap d'uns anys em vaig trobar un cas d'un criminal que actuava com tu definies en els llibres.
2: Hòstia, espero que no m'ha passat mai, espero que no, perquè...
0: Però això no seria una novel·la, és una metanovel·la.
2: Hòstia, sí, home. Sí, a veure, anava a dir, ojalà que passi, espero que no, perquè...
0: Li hem demanat al Toni Lozano que ens expliqui quin és l'últim llibre que ha proposat en aquest Club de Lectura.
6: El darrer llibre que hem discutit al Club de Lectura dels Mossos ha estat Café y cigarrillos, de l'advocat alemany Ferdinand von Schirach, que és una sèrie de microhistòries reals, reflexions, anècdotes històriques, on ell al final es pregunta sobre la condició humana. És un llibre força filosòfic.
0: Què heu comentat d'aquest llibre, Carlos?
5: Doncs, a veure, intentaré ser més magnànim que no la reunió de la setmana passada, perquè vaig fer una mica crític.
0: Ai.
5: Què passa? Que és un llibre de relat curts i a mi personalment m'agraden més els que són una mica més llargs i que et pots enganxar. He de dir que aquest escriptor és boníssim i té altres llibres molt recomanables, val? que a més com és advocat i domina la matèria, doncs estan molt ben documentats també. I llavors el Toni, el sensei Lozano, doncs després ens fa una dissecció del llibre que va ajudar molt a comprendre la línia argumental de tants relats curts. La veritat és que després m'ha pegat escoltat el sensei Lozano molt millor.
0: El sensei Lozano. Doncs escolteu, ja ho sabeu, hi ha un club de lectura dedicat a la novel·la negra dintre dels cossos dels Mossos. Carlos Otamendi, disculpa, intendent i membre del club de lectura de Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
5: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de novel·la negra. Quina és la clau de l'èxit? I encara més interessant, com es crea un èxit de novel·la negra? La Carme, que la tenim al telèfon, que ens vol recomanar un llibre. Carme, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Perdona que t'hem fet esperar, reina. A veure, què ens recomanes?
7: És interessant. A veure, a mi el que em va centrar en tot el que és negre és en Mankell. Sobretot, recomanaria dos llibres, amb l'Alè el Clatell i el Tallafoc.
0: El Tallafoc i amb l'Alè el Clatell, de Henning Mankell. Sí. Doncs els apuntem a la llista i, escolta, Carme, passes a formar part d'aquest sorteig d'aquests tres llibres que avui al final del programa direm qui s'endú, d'acord?
7: Gràcies,
0: Mònica. Fins ara. Adéu, adéu.
1: Mira, l'Ignasi recomana tots els llibres de la Patricia Haismic. Diu amb Tom Ripley de protagonista. Diu, aquest li agafes carinyo, tot i que el paio és una mica xungo. El Ramon diu, m'encanta la novel·la negra i ha fet una tirallonga de recomanacions que m'ocupa ara mateix tota la pantalla de WhatsApp. Però mira, destaco Joe Nesbo, Lars Kepler, l'Andreu Martín, que ara esmentava el Carlos, i la Teresa Solans. I també l'Oriol Canals, per tancar la llista. Sí, sí, és que llegeix novel·la negra només el Ramon. I el Josep Maria recomana Michael Connelly, de la saga de Harry Bosch.
0: Escolteu una cosa, quan comenceu a fer una novel·la, per on comenceu? Necessiteu tenir un mapa? Perquè, per exemple, jo l'Oriol i la Laia, que els conec una mica més, sé que l'Oriol necessita tenir-ho tot com una espècie de mapa per on anirà la seva novel·la, i en canvi la Laia està més oberta a la improvisació. D'on partiu? Perquè ho entenguem a casa, És un full en blanc, és una pissarra, són notes, és un fil argumental, necessiteu tenir el final, necessiteu tenir l'inici, necessiteu tenir el desllorigador. Quin és el moment iniciàtic, aquella píndola que dius, aquí hi ha un llibre.
4: Jo, per exemple, sempre parteix d'alguna cosa, fins ara, totes les que he escrit, han partit d'alguna cosa que m'ha passat a mi la vida. Uh-huh. Un fet així curiós que penso, ostres, aquí hi ha com un inici. I a partir d'aquest inici després ja començo. Jo sóc molt com l'Oriol, també. Sóc molt metòdic, vull dir, ho tinc tot molt organitzat.
0: I com organitzes?
4: Organitzo, primer m'he de fer com... Jo sempre tinc un ritual. Em compro una llibreta de 50 pàgines d'aquestes blanques i l'omplo... Normalment les 50 pàgines amb esquemes, amb noms, amb personatges, amb lligant aquest, l'altre... I vaig creant com la trama, no? Quan arribo al final, crec que ja la tinc creada i passo a la imatge aquella típica de la pissarra que jo tinc allà al despatx, la vileda aquella enorme, i allà ja vaig desgranant una mica i fent tota la trama més general. Després passo als capítols, capítolets, cada un amb una targeteta, i després ja començo, quan ho tinc tot organitzat, començo l'escriptura. Tot això, abans, prèviament, he pensat els personatges...
0: Fas foto de la vileda, no?, per si te l'esborren.
4: Sempre.
0: Dir, quina angoixa,
4: No, la tinc una mica alta perquè així els meus fills no hi arriben, perquè si no algun dia podria arribar allà i em trobaria la vileda esborrada, ja seria un
0: drama. I vosaltres, com funcioneu? A veure, Laia.
3: Jo sóc jardinera, no? Ells són arquitectes i jo sóc jardinera. Jo sempre penso, un tema que m'interessi molt, que m'estigui atrevessant en aquell moment, que tingui ganes de parlar-ne, que vulgui tractar aquell tema. Un lloc, perquè és molt important, sempre on passa tot. I llavors sempre tinc dos o tres personatges i unes premisses. Jo vaig amb la llibreta també, però la meva llibreta és molt d'exploració i de creació al principi, de conceptes, coses que vull dir, frases que m'agraden i que m'agradaria com, no?, parlar-ne, o el concepte que expressen. Llavors vaig agafar una mica d'informació de personatges, però només busco com les fotos a Google i me les penjo a la paret i els hi poso el nom i llavors començo a escriure. I quan he escrit el primer acte, que és molt d'exploració, perquè és també quan vaig trobant com la meva veu, com aquesta història, com l'explicaré millor. Serà una primera, serà una tercera, seran terceres des de diferents punts de vista, tindré diferents tempos, que jo normalment sempre escric amb dos
0: quan
3: o tres...
0: Quan diu primera i tercera, és primera veu,
3: sí,
0: tercera
3: perdó,
0: veu, eh?
3: Disculpeu-me molt.
0: Què és una primera veu i què és una tercera veu, perquè la gent ens entengui a casa.
3: No, quan parles en primera, t'està parlant el personatge, no?, des del seu punt de vista, i directament. I després, en tercera, pot ser una tercera omnisciència, pacient, o pot ser una tercera des del punt de vista d'algú, que a mi això també m'agrada molt fer-ho. No? I cada cosa té les seves virtuts i els seus defectes, no? O pots fer més o menys coses, depèn del que facis servir. Però a mi el primer acte em serveix per explorar una mica això, com ho faré. I llavors, a partir del segon acte, sí que jo vaig fent-me les meves targetes i tot, però ho vaig fent a mesura que vaig escrivint.
0: És a dir, tu hi ha una dosi més d'improvisació del que et va dictant la novel·la a tu.
3: Sí. I després, però sobretot perquè ja quan he fet el primer acte ja ho tinc com molt més clar. Altra cosa és que jo ho tingui al meu cap. Per exemple, jo sé el final i sé el què, però no sé el com. No? I dependrà molt d'aquests personatges, perquè jo faig novel·les que el personatge és superimportant, la psicologia del personatge, com es relacionen, el que es diuen, el que no es diuen, els diàlegs. Llavors, és una cosa que em va millor anar-la fent a mesura que vaig treballant amb ells.
0: I tu, Oriol, per acabar? Perquè, a veure, una mica el que deduïm d'aquesta conversa és que en Cesc i l'Oriol són més arquitectes estrictes, sí, però també suposo que teniu llicència de dir, ostres, m'estic encallant aquí i ara em ve la pulsió de canviar aquesta mitja història del mig i me'n vaig cap a una altra banda.
2: Jo no, poquet, molt poquet.
0: Ho estic intentant, però és un
2: No, molt poquet. Jo, com la Laia, agafo una premissa, per exemple, en el cas del No dormiràs, doncs és l'abús de poder i tot el que se'n deriva, una cosa que em preocupa, doncs a partir d'aquí monto la carcassa, per dir-ho així, del llibre, que és doncs una orquestra simfònica que viatja per Europa, tal. Quan tinc més o menys la idea, la intento resumir en una frase, en cinc frases, en 10 frases, en una pàgina, i després en 10 pàgines de primer final, amb spoilers i tot.
0: Uau.
2: Perquè això m'obliga a fer un exercici de resumir molt bèstia i de saber exactament per on vaig.
0: Però aquest exercici te l'has inventat tu?
2: No, ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
0: Ah, d'acord.
2: Ho vaig aprendre treballant amb un guionista.
0: Una frase?
2: Una frase, cinc frases, 10 frases, una pàgina, 10 pàgines.
0: Uau.
2: A les 10 pàgines poso la novel·la de principi a final, spoilers tot. Si m'agrada el que veig, aleshores desenvolupo els personatges. I si m'agrada el conjunt, aleshores començo a guionar capítol per capítol. De tal manera que sé el color dels calçotets del dolent. Però necessito saber tot per arribar on jo vull arribar.
0: Així com entenc que la Laia, per la manera de fer, escrius cronològicament, és a dir, comences pel... No? No escrius... Ah, carai, tu. No. Tampoc, eh?
4: Estan que et giren tot,
0: eh? Tu. I com ho fas? Vas fent allà i després ja uneixes al mig?
3: Sí, perquè vaig entenent per què han passat les coses mentre he estat escrivint. És que l'altre dia ho parlàvem amb l'Oriol i era molt divertit perquè parlàvem d'una escena del crim, no? I és com, per exemple, l'Udol que comença amb un cos que hi ha a la riba.
0: Ell... No és spoiler perquè és a l'inici, eh?
3: És a l'inici, no estic dient res que no es
8: pugui. I surt a la portada.
3: I surt a la portada.
0: Exacte. Ara parlarem de les portades, també.
8: Sí, sí.
3: Però, i ell em deia, no, doncs jo col·loco les coses a l'escena del crim, no? Perquè jo crec que tots els que escrivim veiem com una pel·li en el nostre cap el que està passant, no? Ell col·loca les coses i jo li dic, no, jo és que estic veient el que hi ha. Aquí hi ha tres petjades, aquí hi ha això, aquí hi ha una burilla, aquí hi ha... Llavors, jo és com, això per què està aquí, de qui és, no? I faig la investigació. I ell ho planta perquè ja sap com ho recollís. Era molt divertit com estàvem percebent una escena del crim els dos d'una manera superdiferent.
2: Al final arribem al mateix lloc, sí, però per camins diferents.
4: A més, és curiós perquè quan escrius d'una manera, a mi em costa entendre i ser capaç, jo no crec que fos capaç d'escriure com la Laia, perquè jo també necessito això, no? Aquest camí de dir, tinc molt clar d'on surt, no sé, aquest cigarro, aquesta penjada, tot això ho tinc com clar, si no... Ostres, i és curiós. Aquesta idea de l'Oriol, de les línies, 5 línies, 10 línies, me l'apunto. Perquè...
0: Apunta-te-la, perquè és un gran sistema, eh? Com crear una novel·la negra? Doncs mireu, aquí teniu una de les pistes. 93-201-7474 677-3877-19 si voleu entrar al sorteig d'un d'aquests tres llibres signats per l'autor-autora que tenim avui visitant-nos a La Solució. Ja ho sabeu, ens heu de dir quin és el vostre llibre de capçalera pel que fa a novel·la negra. Ens podeu trucar o ens podeu escriure al WhatsApp. Fem una pausa i a la tornada també us preguntaré sobre les portades, el disseny gràfic. També és un gènere, no?
8: Sí.
9: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Només per les músiques, jo ja estic xalant, eh?
1: Ja s'ha fet de nit a l'estudi a Catalunya Ràdio.
0: Avui estem parlant de novel·la negra, com crear un èxit literari, una novel·la negra que ho peti a Catalunya. Som grans fans d'aquest gènere. Avui us estem demanant que ens truqueu i ens recomaneu llibres de novel·la negra. El 93-201-7474, el 677-3877-19. De seguida parlem de les portades. Abans, però, Miquel, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Què ens recomanes, Miquel?
10: Doncs mira, un llibre que vaig llegir fa ja bastant temps, Manuel de Pedrolo, el de manuscrit, el del manuscrit del Segon Origen, però no és el manuscrit del Segon Origen. Es diu Joc Brut.
0: Joc Brut. Joc Brut.
10: Joc Brut. És un llibre basat en la Barcelona dels anys 40, en què hi ha tota una trama de, diguéssim, de... Bé, d'una femme fatal, un home bastant ingenu... Bé, hi ha una sèrie de coses, i el recomano molt.
0: Doncs l'apuntem.
10: El vaig recomanar a la meva dona quan encara érem nòvios, se'l va llegir, també li va agradar molt.
0: Per seduir-la, així m'agrada, recomanant novel·la negra per seduir. Doncs l'apuntem, Miquel, Joc Brut, de Manuel de Pedrolo. Una abraçada, bonic, fins ara.
10: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Les portades, dèiem, les portades també són un gènere per se. Per què creieu que tenen aquest look, en anglès li diuen look and feel, no? En el fons són certament similars. És perquè el lector ho identifiqui? És perquè no volem... Si volem enganxar en la narrativa, no volem enganxar en el gènere?
3: Home, és veritat que són molt similars les que són del mateix gènere i és una manera d'indicar del que estàs parlant, però sí que penso que potser a vegades et limita una mica la visió. O sigui, bueno, perdoneu, jo sempre obro jardins, però...
0: Obre jardins.
1: No, per això escrius eco-thrillers.
3: No, exacte. És a dir, la gent de màrqueting sap molt bé el que funciona i tenen raó, i la tenen, eh? I la tenen. Dit això, tu potser quan acabes una novel·la tens un concepte al cap del que és o del que has volgut dir, no? I tu t'imagines allò d'una altra manera. Llavors, trobar el mix no? és una mica el repte.
2: És un art.
4: Bueno, a més, moltes vegades la gent que fa dissenya la coberta no s'ha llegit tota la novel·la.
0: Ha llegit una mica el to, no?
4: Suposo, o la sinopsi, o li han explicat una mica de què va, perquè et facis una idea, perquè, clar, n'han de fer tantes que no crec que tingui temps de llegir-se tant.
0: Tant de bo, t'imagines que la teva feina fos llegir un llibre i il·lustrar-lo, llegir un llibre i il·lustrar-lo.
4: La veritat és que sí.
0: A tot això, el No dormiràs, 359 pàgines, L'udol de l'aigua, 345, Les ombres que ens acompanyen, 411. Quant de temps trigueu en escriure un llibre d'aquest tipus des de l'inici fins al final? Estem parlant de mesos, d'anys...
3: Un any i escaig.
0: Un any i escaig.
2: 18 mesos.
0: Corai, tu.
4: Sí, jo un any...
0: Any i mig, pels que no sou pares. 18 mesos, diu.
4: Any i... Sí, jo com la Laia, any i escaig. Normalment any. Un any, més o menys. Perquè a més, no sé ells, però jo escric cada dia. Cada dia mínim 2 hores i mitja.
0: Això és una altra, la rutina. Teniu una rutina de dir, com ara ve el Cesc, cada dia m'imposo 2 hores, tant si les faig servir o no, aquelles pàgines. Ho teniu així estandarditzat?
2: Jo sí, jo... Bueno, és una cosa que alguna gent sap, però jo escric cada dia que vaig a treballar 1 hora i mitja, perquè és l'estona que tinc en metro, i escric al metro.
0: Ho sabíem.
4: Això és molt fort, eh?
0: És molt fort. I què fas, al mòbil?
2: Amb el mòbil.
0: Em sembla un malson, això.
4: Sí, sí, és molt bèstia.
2: No, però el que he explicat abans és que ho tinc tot molt endreçat. Per tant, com que sé què passa capítol per capítol, puc agafar i fer-ho allà.
4: Però estàs al metro.
2: No passa res.
0: I portes auriculars o no?
2: No. No,
4: ja. No, és que jo com ho va explicar, vaig flipar.
0: És el contrari al TDAH, no?
2: No sé, he trobat el meu moment allà, sí. Us ho juro, una vegada vaig veure una senyora jugant al Candy Crush i vaig pensar, si aquesta tia pot jugar al Candy Crush, jo puc escriure.
0: No, i aleshores ets una persona superefectiva, perquè si cada dia dediques 1 hora i mitja, no, m'has dit?
2: Sí, bueno, 40 minuts, 45 per anar, depèn si se m'escapa o no, de fer 2 transbords, doncs, anar i tornar.
0: 1 hora i mitja?
2: Sí.
0: Escriure al mòbil,
2: Sí, i després ho passo en un Word i ja està.
0: I vosaltres, Laia i Cesc, perdona'm.
2: No, però això, que això m'obliga, entre cometes, o tinc la llibertat de poder fer això.
0: És el teu espai.
2: No? És el meu espai.
0: I vosaltres, Laia i Cesc, com ho feu? Teniu rutines? En Cesc ja ens ha dit 2 hores diàries, Laia,
3: sí,
0: tu?
3: Sí, jo també tinc rutines, el que passa que no sempre escric. Al principi, si estic explorant més, doncs, que és molt divertit, no? Doncs estàs fent recerca, te'n vas por ahí, vas amb la llibreta amunt i avall. Després, quan he de posar-me a escriure, sí que tinc rutina, sobretot de llevar-me més d'hora, tenir les hores més tranquil·les, quan no hi ha criatures, quan no... no? Quan estàs així. Tot i que després, l'any passat, vaig començar a escriure en un bar i vaig veure que també em funcionava molt bé, a la tarda. I ara m'ha canviat una mica l'horari del cervell.
0: I música o no música?
3: Sí, jo tinc una banda sonora de cada novel·la. Sí.
0: Ah, amiga.
4: Jo sóc silenci absolut, absolut, no puc ni una tele de fons, ni els nens, per això necessito les 5:30 del matí, jo, quan està tothom dormint. És curiós, perquè jo ho penso, sí, i de vegades ho he provat, quan, no, dic, va, aquesta tarda estic molt inspirat, vaig a, mentre està mirant la tele, em poso música, no, sí, incapaç, silenci
0: fort,
4: absolut.
0: Com funciona cada cervell,
4: sí,
0: jo sóc molt Laia, estic veient, Laia.
3: Sí, semblem una mica.
0: Sí, música de fons, i entro com una espècie de, quan escric, una espècie de, com un mantra repetint-me, no, i entres en aquell, perdoneu-me l'anglicisme, aquell mood, no? I aleshores sí que és el xip escriure, no? El xip posar-t'hi, perquè la banda sonora mateixa t'hi porta. Interessant que de cada llibre tinguis una banda sonora diferent.
3: Sí. Per tant, sí, tinc una banda sonora i tinc un diari que escric durant, mentre el procés que estic fent a cada novel·la. El meu diari és d'aquella novel·la, llavors parla de la novel·la però també de les coses que em passen, i cada novel·la tinc el seu diari adjunt.
0: La teva editora està pensant, això és publicable també, eh?
3: Això no ho hauria dit mai.
0: Això és publicable també.
8: És que estic pensant tantes idees. O sigui, una llista de Spotify per posar de fons mentre es llegeixen els llibres.
0: 5 de la matinada, a la tarda, aquí l'Oriol, els trajectes en metro amb el Caos i el Candy Crush, aquí cadascú.
8: No, i presentar-nos de convidats al Club de Lectura dels Mossos quan hi vagin ells tres. I gravar-ho i passar-ho a la
0: Podem
8: solució.
0: Podem fer-ho, això, no?
8: Això seria fantàstic.
0: A veure què diuen els Mossos.
8: Sí, home, sí.
0: Exacte. No, jo crec que això que ha dit el sergent per antena és vinculant.
8: No, intendent.
0: Ja li he pujat el càrrec.
8: Això, mira, arroba Núria Parlon.
0: Que se li pagui.
8: Parlem amb ella i ja està. Mira, la Marta recomana La noia del llac, del Miquel Santiago, i atenció al combo que està a punt de fer. M'he llegit No dormiràs, i és brutal. Estic acabant Les ombres que m'acompanyen, i estic enganxadíssima, i he de reconèixer, Cesc, que una mica perduda. Enhorabona als dos. I ara em tocarà... llegir el de... La Laia diu, a veure si em toca.
0: Així aconsegueixo que em toqui.
8: Acceptem diners en efectiu. La Magda diu, recomano el llibre Alguns callen, altres maten, de la Raquel Gámez Serrano. La Lara recomana novel·les del seu company de feina. Concretament, el Jordi Coll, que ha publicat 5 novel·les, destaco dues, diu El pont de les mentides i El preu de la sang. I ens escriu un escriptor, també, de novel·la negra. Concretament, de novel·la negra i humor, és el Joan Carles Ventura, que té unes novel·les amb el meu detectiu, el Fletxa. Per cert, que l'Armand recomana Joc brut, també, de Manuel de Pedrolo, que ens la recomanava...
0: El Miquel,
8: que ens trucava. Exacte. Sí, per cert, no, una pregunta pels per ells, perquè, clar, hi ha molta gent que no estava basada a llegir novel·la negra. El Ramon, dic, soc verge en aquesta matèria, però veient la passió amb la que parlen els convidats m'hi hauré d'enganxar. I l'Elisa, que tampoc ho era, recomana algun llibre per començar a endinsar-se en aquest univers. Què puc fer-hi?
0: Ara us demanarem, els tres autors que sou aquí, no val recomanar els vostres propis llibres o els dels companys, d'acord? Un llibre per iniciar-se en el món de la novel·la negra. Abans, però, Enric, bon dia.
11: Hola, Enric. Hola, bon dia.
0: Com estàs?
11: Molt bé.
0: Què ens recomanes, Enric?
11: Mira, jo us recomano dues novel·les del James M. Cain.
0: James M. Cain?
11: Sí. Tant una com l'altra són, obres mestres.
0: Sí.
11: La primera, més coneguda per tothom, és El carter que truca dues vegades, de les quals s'han fet tres pel·lícules.
0: Sí.
11: I l'altra, Double Indemnity, doble indemnització, seria.
0: Doble indemnització, aquesta no la coneixia.
11: Sí, també. James M. Cain, la pel·lícula la va dirigir, ara no recordo, un director poc conegut, però bueno, la Lana Turner va ser l'actriu John Garfield, i són exemples típics de novel·la i pel·lícules negres.
0: Oh!
11: Fem fatal, detectiu, o agent d'assegurances, crítica social, en fi...
0: M'encanta com ho defineix l'Enric, ja només pel to... pots saber que és un autèntic lector de novel·la negra, que només et falta un cigarro i un barret, eh, Enric? Escolta'm.
11: Fa 3 anys he deixat de fumar, ja estic content d'això, i el barret el vaig deixar a l'Emili.
0: Gràcies per trucar-nos, Enric, una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Va, heu pensat ja, Cesc, Oriol, Laia...
3: Jo sí.
0: Sí? Va, Laia, fot-li.
3: Jo li recomanaria Les parts vermelles de la Maggie Nelson.
0: Les parts vermelles de la Maggie Nelson.
3: Si no, la Rebecca McKay també està bé. Perquè tenen un punt així més íntim, com més de narrativa, no? Però tracten el tema, són personatges interessants. La Maggie Nelson és autobiogràfic, o sigui, està narrant el procés judicial d'una mort d'una familiar, de la germana de la seva mare.
0: Uau!
3: I és molt interessant com ho fa, i ho fa molt bé, i té un vocabulari molt evocatiu, i jo crec que és una bona entrada, sense ser allò novel·la negra.
0: Les parts vermelles de la Maggie Nelson. Amb quina et quedes, Oriol, per això, entrar, iniciar-se en la novel·la negra, si hi ha algunes persones que ens estan sentint que diuen no estic iniciat en aquest registre, doncs endavant les propostes.
2: Per entrar, fa molts anys que me la vaig llegir i em va encantar una novel·la del John Katzenbach que es diu El psicoanalista. Fa que sí la Laia.
0: Sí.
8: Laia, prof.
2: Em va encantar. I després també, l'únic que no sé si per iniciar-se seria l'Oceo, doncs a Sang Freda del Truman Capote.
0: A Sang Freda de Truman Capote i John Katzenbach, el psicoanalista. Cesc, quedes tu.
4: Jo tiro més a prop. Fa poc he descobert que, no sé amb qui ho parlava l'altre dia, em va dir, no coneixies? Dic, la veritat és que no, en Víctor de l'Àrbol. La trilogia que té, vaig a provar-ho, a veure si m'agrada, i la veritat és que m'ha atrapat moltíssim. El primer llibre és Nada en esta tierra, i la veritat que jo crec que per iniciar-te, no, moltes vegades amb novel·la negra, molta gent quan em diu jo no sóc de novel·la negra i he començat, han de ser aquests llibres que t'atrapen des del principi, amb el compte enrere aquest que dèiem abans.
0: Es diu la trilogia del sicario sin nombre, de Víctor de l'Árbol, sí. Nadie en esta tierra, 2023, El tiempo de las fieras, 2024, i Las buenas intenciones, d'aquest any, el 2026.
4: És una trilogia molt bona.
0: Doncs aquestes recomanacions dels nostres autors. Fem una última pausa i a la tornada, últimes recomanacions que ens feu vosaltres i seguim parlant amb aquests escriptorassos que tenim avui a La Solució, l'Oriol Canals, la Laia Vilaseca i en Cesc Cornet. Si participeu avui a través del WhatsApp o del telèfon, el 93-201-7474 o el 677-387-19, us podeu endur un exemplar signat pels mateixos autors, el No dormiràs, L'udol de l'aigua i Les ombres que ens acompanyen. Ara tornem.
9: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Però si no tenim temps de res...
8: No direm res.
0: Per favor.
8: No direm res perquè passa el temps.
0: És que ara els he dit, ara parlarem. Què parlaràs? Si queden 2 minuts, Antònia.
8: Vinga, 2 minuts per fer què?
0: Ai, doncs per parlar de novel·la negra, perquè ja sabeu que a Catalunya ens encanta la novel·la negra i nosaltres volíem saber com s'escriu un èxit de novel·la negra. Hem parlat d'on escriuen, com es documenten, com és el seu procés de creació i d'organització. Elements, digueu-me un element que no pugui faltar en les vostres novel·les. Allò de dir, és que això ja ha de ser imprescindible en una de les meves novel·les.
4: Element. Clar, jo per mi és les relacions entre els personatges.
0: No només
4: el personatge, sinó com es relacionen entre ells. Ha de ser sí o sí.
0: Sí o sí. Laia.
3: Per mi és la natura i els personatges.
0: La natura i personatges. I Oriol?
2: Jo un motiu de fons de pes i els personatges també.
0: I al final, quin percentatge d'importància té? Un bon final.
3: Jo crec que és important, eh? És important i ha de ser satisfactori, però no ens hauríem d'obsessionar amb aquesta cosa de sorprendre a tota costa. Vale? No, estiguem tranquils una mica, també.
8: Anem a calmar-nos.
0: Per l'Ala hi ha un 50, per l'Oriol...
2: Per mi crec que és molt important.
0: 80?
2: Sí.
0: Un 80 i pensés...
4: Sí, per mi 80 i sobretot que sigui creïble.
3: Però jo no he dit 50, això és trampes.
4: Benvinguda.
0: Ai, senyor, avui hem parlat amb l'Oriol Canals, No dormiràs, amb l'Alaia Vilaseca, L'udol de l'aigua i amb en Cesc Cornet, Les ombres que ens acompanyen. Tenim pendents, aquí otorguem aquests 3 llibres meravellosos signats. Recordeu el nom de la persona guanyadora, eh?
8: Mira, el llibre de la Laia és per l'Anna, que recomana La por de la bèstia, de l'Anna Moner. El llibre del Cesc és per la Rosa, que recomana Essències criminals, de Maria Àngels Soler. I el llibre de l'Oriol, per la Laura, que recomana La noia amb el tatuatge de drac, de l'Stieg Larsson.
0: Doncs de seguida us els dediquem i de seguida ens posem en contacte amb vosaltres per dir-vos com heu de recollir aquests llibres. Gràcies a tots els que heu participat, però sobretot gràcies als 3 autors que avui han vingut a parlar de novel·la negra. Oriol Canals, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: No dormiràs, espero que canviï. Laia Vilaseca, L'udol de l'aigua, gràcies, estimada.
3: Moltes gràcies.
0: I Cesc Cornet, Les ombres que ens acompanyen, gràcies per ser-hi.
4: Moltes gràcies.
0: Fran, tornem demà i ho fem amb en David Balaguer parlant del fracàs.

0: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Uns 200.000 immigrants han iniciat els tràmits de regularització de la seva situació a tot l'Estat des que va arrencar el procés extraordinari a mitjans d'abril. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, es va reunir ahir amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i tots dos es van mostrar satisfets de com està anant aquest procés.
1: La semana pasada rondábamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
2: Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes.
0: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona obrirà avui un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Estarà ubicat al pavelló 2 de la fira i també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts desembarcarà finalment a les Canàries. El govern espanyol ha acceptat la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell, que està en estat greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, on és ara atracat.
0: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi han atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc, tot i que fins ara ha llançat, tot i el llançament, volíem dir, de míssils i drons els últims 2 dies.
3: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte en ple carrer. Després del debat obert sobre la inseguretat a Catalunya per aquest crim i un altre a Barcelona, el govern aposta per reforçar el pla DAGA, l'operatiu per retirar armes blanques de la via pública.
0: L'atur ha baixat durant l'abril a Catalunya de 9.000 persones. On més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria, en un mes que ha coincidit amb la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Les dades contrasten amb la tendència del mercat laboral després que l'EPA situés l'atur a Catalunya per sobre del 10%. Les companyies T de Teatre i La Calòrica uneixen forces per primer cop a l'obra Les dones Piñeiro, que mostra el paper silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals en les últimes dècades.
3: Es tracta d'una història familiar i de gènere que afirma la nova companyia T de Calòrica, que de moment s'ha constituït només per aquest nou projecte. Des d'una fàbrica de calderes, les protagonistes narren lluites com la de l'equiparació salarial durant la transició democràtica o les tancades per acabar amb la discriminació laboral de les dones. Ho explica Carme Pla, de T de Teatre.
4: Parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80 que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
3: Les dones Piñeiro podrà veure el Poliorama de Barcelona a partir del febrer del 2027.
0: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana a final de temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte.
3: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
0: La segona etapa del Tour de França, prevista per el 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà en retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, doncs, amb sortida des de Tarragona, mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
3: En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. El conseller de GAT

0: de MotoGP, Carmelos Peleta, s'ha mostrat convençut que acabaran firmant amb els equips el nou contracte reglamentari per al període 2027-2031.
1: Fins aquí les notícies.
2: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
3: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
2: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: Som pura cafeïna.
5: Senyores i senyors, bon dia.
2: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
6: Frena el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
7: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
8: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
5: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
9: Hola.
2: Amb Ricard Ostrell.
10: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.

0: Hem sentit molts cops aquest comentari. Tinc més de 50 anys, estic a l'atur i ho tinc complicat per trobar feina. Hi ha una creença popular en què l'experiència i l'edat ens deixen a l'atur. No és una creença, és un fet. En aquest país, com a mínim, no es confia gaire en el talent sènior i fins i tot es veu com un problema. Les empreses responen ràpid. Si en sap massa, li haurem de pujar el sou i això no interessa. Són moltíssimes les dones que habitualment porten menys anys cotitzats, que s'enfronten a aquesta situació. Les empreses han de canviar, la societat ha de canviar. Com ho fem?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I comencem amb Tori Amos i aquest disc que ha tret el seu 18è àlbum. Té 62 anys i continua. Ja sabeu que el rock and roll, si hi ha un espai que sigui edatista, és aquest, perquè sempre els comentaris són s'ha engreixat, està vella, mira quines arrugues, encara fa discos. Vosaltres ho heu sentit mai, per exemple, dels Stones, això? Jo no. Aquesta cançó és nova, es diu Stronger Together, que potser és una idea que ens va bé per aquest programa d'avui, perquè potser juntes podem canviar les coses. I l'àlbum es diu In Time of Dragons. Aquesta és la proposta de Tori Amos, amb 62 anys, encara una senyora que es dedica al rock and roll, i ho fa molt bé. Benvinguts, benvingudes a les Dones i els Dies. I per cert, que avui tenim un telèfon que ens agradarà que soni, el 932017474, si esteu en aquesta situació, que teniu més de 55 anys, o 50, també, perquè ara no vindrem a posar diferències. Sou dones, si us heu quedat sense feina, o és la vostra parella, que també ens poden trucar homes, que ens encanta que ho feu, i que esteu vivint aquesta situació, ens agradarà molt saber la vostra història. Ja sabeu que cada cop vivim més anys, la jubilació s'endarrereix, però paral·lelament molta gent que passa dels 50 se sent poc valorada la feina, si té la sort que la pot mantenir. Si ets dona, la cosa encara es complica més. Per què les empreses deixen anar aquest talent o no li treuen el suc que podrien? Els que passen dels 50 tenen moltes coses a portar i una experiència que altres no han acumulat. Per què és un problema, això? Avui en parlarem amb dones que ho han viscut, que ho viuen, que ajuden a d'altres a que sigui diferent. I estan aquí, les anem a saludar. Laura Rossillo, que és experta en recursos humans, gestió de l'edat, formació i transformació digital. Com estàs?
1: Estupendament, encantada d'estar aquí i de parlar de dones.
0: I tant, això cada nit aquí garantit a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Ens acompanya també Anna Fernández, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Periodista, autora del llibre Se busca seniors, manual de resiliència en època de edatismo. Està claríssim en quina època estem. Lo viejo huele, no lo queremos.
2: Sí, una mica. Però jo vull ser optimista, crec que les coses canviaran.
0: Estan canviant, ja. Sí. Ara en parlarem també i ens acompanya la Marta Mesa, que s'ha inscrit a un programa, que és pioner. Hola, bona nit.
3: Bona nit.
0: Ella és de Venezuela, ja fa uns anys que vius aquí. Aquest programa es diu Més 55 o 55 Més.
3: 55 o Más.
0: Sí, de l'Ajuntament de Barcelona, i té l'objectiu de tenir d'afavorir que aquestes persones com tu tinguin uns ingressos i es mantinguin actives físicament i activament. Totalment. Perquè, clar, això ho hem de dir. Quan una es queda sense feina, Marta, o es pensava o tota la vida havia treballat i de sobte li passa això, el primer que es ressenteix és l'autoestima, diries?
3: Sí, el sentir-se útil aún, y útil en todo el sentido de la palabra. Física, mentalmente, estamos capacitados. Hoy en día se habla de la nueva juventud, porque los 60 no es el final, es el comienzo de una nueva etapa para mí. Y realmente he cambiado, he hecho tantas cosas que para mí es como que un reto, un reto. Y sí se puede, y sí se puede. Y pienso que hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo.
0: I el repte ja va ser per tu, per exemple, venir de Venezuela, perquè et vas venir aquí per cuidar, que això és un clàssic, no? Cuidar les netes perquè la teva filla treballi. És molt fort, això,
3: Sí.
0: Això es diu externalitzar,
3: Sí, sí, sí. Porque eso en parte es como soltar algo tuyo.
0: Ja. Yeah.
3: Para también ayudar a los tuyos, pero sí se presenta también la oportunidad de ayudar a otros y conjuntamente cada uno con su idea poder en este momento coyuntural, porque como tú lo dices, estamos enfrente de ese cambio.
0: Que curiós per això que són dones ajudant més dones, però ja ho deixarem aquí. Escolteu, bona nit a totes. I us ho he de fer la pregunta. Diríeu que l'edatisme... Aquesta, és a dir, quan diem edatisme, és aquest menyspreu per l'edat, per tenir més edat, afecta més les dones que els homes?
1: Claríssimament.
0: A veure, com?
1: Claríssimament perquè, mira, venim d'una, diguem-ne, de tota una època, de tot un segle XX, que la productivitat era el centre, diguem-ne, del món, no? I aleshores, en el cas de les dones, la productivitat és doble, no només perquè treballem, sinó a més perquè produïm vida. Aleshores, el fet de la menopausa suposa justament un altre tipus de retir, un altre tipus d'aparcar la dona, diguem-ne, i que entra en una decadència mentalment, per, diguem-ne, per la
0: gent. Però que això és la mirada dels altres.
1: Ah, efectivament. No, no, i fins i tot pròpia, eh? Fins i tot pròpia, una de les coses que jo crec que estan canviant, afortunadament, és la vivència, justament, de la menopausa. A veure, jo recordo quan jo vaig entrar en menopausa, jo vaig fer una festa, vaig celebrar-ho.
0: M'està agradant, això.
1: Home, perquè, entre altres coses, estava alliberant d'una sèrie de coses sí, interessants, no? Uh-huh. I jo recordo que a la festa em preguntaven, però què estem celebrant? Vale? I estem celebrant la meva llibertat. Vale? Això és nou, és absolutament nou. Fins fa molt poc, la menopausa era una condemna. I això encara hi ha molts puestos que és absolutament, sobretot a les empreses, que és tabú. És tabú parlar de que la dona, quan entra en menopausa, entra en un altre cicle que necessita un altre tipus de diguem-ne, de cura per part de l'empresa. ¿Vale? I per això hi ha un rebuig doble. Una, perquè més de 50 igual a decadència, i dos, perquè ser dona és no ser productiva.
0: I estava pensant, clar, això que has dit és molt bèstia, perquè, no sé, ho has dit així, com et veuen que tens la menopausa, però clar, ningú et fa fora perquè tinguis la menopausa.
1: O sigui, no directament.
0: Però et fan fora de les empreses o ja tens menys oportunitats? Com
1: jo,
0: va això?
1: Jo crec que te comencen a racunar. Comencen a dir, home, ja... No fa tan bé la feina com la feia, no et convoquen a segons quina... Ho dic, estic parlant de mi, eh? Mm-hmm. Es nota, no?
0: A tu, per exemple, on sí. treballaves?
1: Jo he treballat en molts puestos, perquè sí. no soc...
0: Però quan va sí. això, passar això de la festa?
1: Bueno, era... sí, estava de cap de formació de la Caixa.
0: Per això, que era una empresa bèstia, gran.
1: Una empresa potent. Gran i que, a més, amb unes polítiques de recursos humans supernovadoses, supermodernes, i, a veure, jo estic enamorada de la política de recursos humans de la Caixa, però inconscientment, perquè tot això són prejudicis, és una qüestió cultural, no és una qüestió de política, sinó és una qüestió que està a la sang. ¿Vale? Aleshores, quan tu en passaves dels 50 anys... sí que veies que començaves a ser invisible. Claríssimament.
0: Has dit una cosa molt interessant. Inconsciència, prejudicis... També ho vas sentir tu, així, Anna?
2: Jo és que no tinc aquesta sensació... O sigui, jo sí que sé, sí que penso que hi ha més dones que estan sortint que homes.
0: Sortint de les empreses,
2: De les empreses.
1: Sí.
2: Crec que estan sortint homes, també. I crec que també que estem en una situació una mica de canvi de paradigma i aleshores les empreses s'estan desfent d'aquestes persones, però també penso, en molt poc temps que estic veient, que s'estan parlant molt de tot això i s'està parlant del valor que tenim les persones. Hem de pensar que som l'última generació analògica, pràcticament, que vam estudiar de manera analògica i ens hem reconvertint constantment durant tota la nostra vida professional.
0: Però això hauria de ser positiu, perquè tenim memòria del passat.
2: Exacte.
0: Sabem escriure en paper, cosa que hi ha algunes generacions que no.
2: Exacte. Aleshores, jo crec que tot això... segurament amb uns altres models de tipologia de feina, que encara fins i tot no estan ni molt implantats, començarem a tornar a ser valorats per la societat, perquè en el fons, al final, jo crec que hi ha molta gent que té moltes ganes de seguir aportant, perquè és el que ha dit la Marta. O sigui, al final també estem en un model de societat que sentir-te útil és important.

0: Passen 18 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, parlant de... Tinc més de 55 anys, no trobo feina, no em volen a la feina, que això és gros, o sento que ja m'estan apartant una mica de la feina. Si us passa en situacions com aquestes, ens agradarà molt que ens l'expliqueu. 93201-7474. L'adaptació a les noves tecnologies és el gran argument, també, moltes vegades, que les empreses diuen és que ja no saben fer anar a l'ordinador o amb això del xat GPT no s'aclarirà. Això, les empreses tenen la cara de dir-t'ho...
1: Ja no poden. Mira, jo vinc de fer... Entre altres coses, vinc de fer en aquest moment pel meu ajuntament, per l'ajuntament on jo visc, cursos sobre intel·ligència artificial per més grans de 65 anys aplicats a la vida quotidiana. Tinc en aquest moment 80 persones en llista d'espera. Vull dir...
0: I quines edats tenen?
1: Més de 65. Uh-huh. Tinc, dels tons que ja he fet dos, hi havia gent de més de 80. Què vol dir això? Que les empreses saben que la meva generació va ser la que va inventar internet. No van ser els millennials ni va ser la generació Z. Nosaltres, com deia l'Anna molt bé, ens hem anat adaptant des de la màquina d'escriure de tecles fins a portar-ho tot en el mòbil, amb una naturalitat pasmosa. Uh-huh. És mentida que els immigrants digitals, com sóc jo, no tinguem, d'alguna manera, capacitat d'adaptació. És una barbaritat, perquè no hem fet una altra cosa a la vida més que adaptar-nos. Jo tinc 70 anys en aquest moment, i tinc totes les meves, els contactes, tinc els correus, tot ho tinc al mòbil. I, per descomptat, que pràcticament cada dia faig servir la intel·ligència artificial. Només faltava.
2: Sí.
0: Què, Marta? Com et sents tu amb tot això? Et sents representada o no?
2: Jo t'ho he de dir. Personalment, per a mi, la tecnologia... Estoy un poco atrasada. Mi filosofía va hacia otro lado. Hoy en día todo va ahí. La inteligencia artificial nos está, como dicen, pisando los talones. Cada día todo se ve como más como va a desaparecer muchas cosas. Y lejos de sentir miedo, o sea, el miedo no está permitido, pienso, ¿no?, personalmente, que es como también una oportunidad. Porque es la sabiduría, lo que, como dicen, como los ancestros. Hay cosas que ja estan, que no se pueden sustituir.
0: Que clar, aquesta saviesa que és tan important, que jo crec que també els equips intergeneracionals som jo crec que són molt, molt importants, no?, quan treballes en una empresa. Nosaltres fent aquest programa, a mi m'encanta quan hi ha gent a l'equip que té 20 anys i n'hi ha de 60. Perquè la conversa és diferent, la conversa canvia. Sí. Els temes són més interessants.
2: Sí.
3: I a més, és que avui en dia estem en un moment de... que la incertesa és ja pràcticament el nostre dia a dia, no? Cada dia passen coses diferents i coses que pensaves que mai passarien, doncs passen, no? Aleshores, aquesta gent que ha tingut capacitat de prendre decisions en entorns totalment diferents té aquesta capacitat, podem dir fins i tot més creativa, que no, això no és una guerra de juniors contra sèniors, això és juniors i sèniors junts, per treballar junts, per trobar les millors solucions, les millors aportar el millor de cara a l'empresa, la feina, el que sigui, no? I jo crec que també aquesta... haver viscut en un altre entorn, en un altre tipus de societat, també et dona més capacitat d'agilitat davant de certes situacions.
0: Clar, que no podem oblidar és que moltes dones que estan en el món laboral, que tenen això més de 55, moltes són mares o han sigut mares. Moltes han deixat les seves feines. Han cotitzat menys, moltes vegades, que les seves parelles. I aquí sí que hi ha una bretxa. Això està claríssim.
1: Està claríssima. Aquesta bretxa és, a més, difícil de superar-la. Per què? Perquè, efectivament, hi ha un període de la teva vida que tu estàs fora del món. I en aquest moment és més important que l'experiència, és la vigència. És molt més important que tu siguis vigent, ¿vale? I aquest gap que deia la Marta té a veure amb això. Té a veure justament amb que
0: ja
1: hi ha...
0: Ja parla una... com una moderna, ha dit gap, ho heu sentit, eh?
1: Bueno, espera que... La veritat és que paraules angleses les menys possibles, sisplau, no?
0: Però, m'has agradat aquí.
1: Però el que està clar és que, efectivament, les dones tenen un període de la seva vida que veritablement estan fora d'aquest món, diguem-ne, laboral, o d'aquest món tan exigent en quant a actualitzar-se, no? I aleshores, quan tornen, es troben això, que els hi costa molt més que el que li costa a un home justament estar al dia. Això
0: les empreses
1: també
0: tampoc ho reforcen. Si tu demanes, exemple, reducció de jornada per reportar els teus fills, normalment les reduccions de jornada, ho sabem, les estan agafant les dones a les empreses. Hi ha excepcions, no dic que no, però les estan agafant les dones. Uh-huh. Tot això després com es comptabilitza? Com tornes al carro de la feina? Qui has perdut aquí? I com t'ho recompensa l'empresa?
1: Clar, és molt difícil tornar, És molt difícil a moltes persones. A veure, hi ha dues possibilitats. Una, jo mai parlo de reinvenció. A mi m'agrada molt la paraula transformació. I en el cas de la Marta és un cas claríssim. O sigui, quan tornes, no fas el mateix que feies. Has de canviar fins i tot d'ofici.
2: Total.
1: ¿Vale? Perquè és l'única manera, veritablement, de reenganxar-te amb vigència, que es diu, no?
2: Correcte.
1: Aleshores, és claríssim, amb moltíssimes dones que tenen els fills, cada vegada menys fills, vull dir. Ara estem a 1,2 de fills per dona en el nostre país. Què vol dir? Que quan se reincorporen, com tenen por haver perdut el carro, diguem-ne, què fan? Canvien de feina. Canvien d'entorn, canvien de... Marta, sí o no?
2: Vas transformant.
0: Clar, tu, per exemple, Marta, al teu cas, tu treballaves en el món de la costura, cosint al teu país.
2: Tenia mi taller, confeccionava, tenia un grup de clientes, i bueno, se presenta la situació que tengo que venir a ayudar a mi hija. Y nada, no lo pensé dos veces, me arriesgo. Vino lo del COVID, vinieron una cantidad de situaciones y claro, yo estaba en un mundo para mí nuevo, con 60 años.
0: Y a més
2: con 58 años en ese momento.
0: En un altre país, aprendre una llengua, moltes coses.
2: Muchas cosas al mismo tiempo. Claro, al principio tú te cierras como un mecanismo de protección. Te cierras, pero bueno, tienes que
0: surgir.
2: Y vas poco a poco, vas surgiendo, vas conociendo y te vas como insertando de nuevo, te reinventas y empiezas ese proceso. En nuestro país la vida es así, es reinventarse prácticamente día a día. Dentro de lo malo hemos aprendido eso, a salir de la
0: llavors,
2: situació.
0: Llavors, tu ja venies practicada de casa,
2: voilà,
0: podríem
2: sí
0: dir.
2: Jo venia com...
0: Estàvem parlant d'això dels fills i, per exemple, no sé si et sap greu que ho expliqui, però vull dir, l'Anna Fernández, per exemple, tu treballaves en una gran empresa, també, com Vueling, per exemple, i tu et vas separar i tenies fills.
2: Sí.
0: I m'imagino que això també va ser una bona bufetada, vull dir, aquesta part. No? Perquè és el que dèiem, és a dir, havies perdut cotitzacions, etc.
3: És un dol. És una mica el que intento explicar al llibre, és que al principi estàs absolutament una mica fora de lloc, ¿vale? Perquè en el fons al final tens un... Jo tot el que sóc és gràcies a l'empresa amb la que he estat, Vull dir que no tinc cap tipus de... Però, bueno, en aquell moment et trobes com en un espai que no coneixes i fins i tot no saps com presentar-te quan surts a...
0: I, a més, tu estaves altament qualificada. És a dir, que això també és un problema, moltes vegades, després per tornar a trobar una altra feina, perquè el que dèiem, no? Les empreses diuen, ui, compte, que amb aquesta li hauran de pagar més. Amb aquesta no li puc pagar 1.800 euros.
3: Que passa que jo sóc una rara avis perquè en l'any 93, quan jo vaig tenir la meva primera feina, jo necessitava fer currículum i la persona que em va oferir feina em va dir que necessitava, o sigui, que no em podia fer contracte. I em va costar 0,5 segons del meu temps decidir fer-me autònoma. Es va convertir en 18 anys de la meva vida. Vaig tenir una agència, vaig tenir treballadors. I per això, d'alguna manera, el fet d'estar al carrer per mi no és un problema. O sigui, jo vaig sortir al febrer del 2023 i al juny ja tenia un client. O sigui,
0: clar, tu diguéssim que sempre estàs en el món dels autònoms, però jo crec que, no ho sé, això m'ho dirà la Laura Rossillo, però jo crec que quan no ets autònom, tota la vida has treballat per una altra, a compte aliena, i de sobte et trobes al carrer, això és molt bèstia.
1: Bueno,
0: perquè t'ha passat moltes coses, sí. Perquè has de decidir que et reinventes o, com deies tu, que et reformules o que...
1: Transformes.
0: Que transformes.
1: Transforma. A veure, jo tampoc soc molt típica, eh? Perquè jo vaig començar la meva vida laboral fent oposicions. Soc funcionària, perquè el de funcionària és per tota la vida, vale? Soc funcionària de la Generalitat de Catalunya. Després em va contractar la Caixa, però després ha estat 15 anys autònoma. Vale? Això té a veure
0: amb que tinc... M'esteu però... enviant el missatge de que l'única manera de sortir-se'n un cop et quedes a l'atur amb 55 és fer-te autònom?
1: No, en absolut. No. Lo que sí que està clar és que no serveix l'anterior, que no és el mateix. O sigui, tu pots anar a una altra feina, el que sigui, però el que està clar és que cada cicle vital requereix un propòsit diferent. Que això és una cosa que és nova, eh? És nova perquè el meu avi o el meu pare tota la vida van tenir la mateixa feina. I jo he passat per diferents feines i diferents professions, en realitat. I és això el que és nou. I en el cas de les dones, encara més per el que dèiem, eh? Per aquestes fases que són tan marcades en la nostra vida que d'alguna manera impedeixen que tornem a l'anterior. Hem d'iniciar una nova vida.
3: I jo, és més el fet de... El moviment genera moviment. O sigui, quan tu tens 56, 57 anys i igual pots trigar un any, dos anys en trobar una feina com la que tu desitges, si et quedes...
0: Això amb sort, eh?
3: Si et quedes parada, en el fons, sí. Al final, lamentablement, aquest món que ens ha tocat viure va molt accelerat. O sigui, quedaràs fora... Perquè, en el fons, al final, tu també, com veu dir la Laura, has de trobar el teu propòsit. Jo vaig decidir, ja que estic aquí, que potser no era exactament on em volia trobar, vaig a intentar fer alguna cosa que estigui alineat amb el meu propòsit personal i treballar en aquesta línia, no?
0: I llavors vas muntar una consultoria.
3: Bueno, vaig intentar entendre què és el que volia fer i també quin era el meu valor competitiu. O sigui, ho explico i no va ser un procés tan ben estructurat com ho explico ara, però en el fons sí. O sigui, jo entenia que hi havia forats on jo tenia la meva experiència era molt més coneguda, anem a dir-ho així, però clar, allà la meva competència era molt més forta i potser no era tan coneguda amb altres forats de professionals i allà potser el meu valor podria tenir més o sigui, entrar millor,
0: clar,
3: saps?
0: Anna Fernández, però tu m'estàs parlant aquí com si haguessis fet un curs de SADE, perdona, saps? M'ho estàs fent tot en paquetets i jo el que m'imagino és algú, després de molts anys de cotitzo o no cotitzo, estic treballant aquí, estic al carrer i de sobte he de tornar a casa amb el que significa d'autoestima, de dol, de prejudici, de por... Perquè, a més, estem en un país que, per exemple, a Anglaterra, que és un país amb el que m'hi he relacionat molt, allà, amb 50 anys, quedar-te sense atur, és quedar-te sense feina, no és problema. Perquè hi ha una mobilitat molt gran. Però en aquest país, no. En aquest país, com aquell que diu, ens morim i vivim al costat de casa. I si pots anar caminant a la feina, millor.
3: Però vull dir... has de crear... O sigui, entenc, eh?
0: Jo pregunto, no?
3: I de fet, o sigui, encara avui hi ha moments que dius ostres, no? Però sí que és veritat que en aquest entorn que no és fàcil de gestionar, t'has d'intentar crear hàbits, illes de positivitat que t'ajudin a sortir, perquè, a més...
0: I d'on ho treies? On ho treies, això?
3: Pues
0: no traies la positivitat.
3: Pues o sigui, d'intentar que a vegades lluitar contra tu mateixa. Mm-hmm. Perquè el problema és que si caus en aquest forat de la negativitat, per això vaig escriure el llibre, no? Perquè jo veia molta gent que patia. I el problema és que si entres en el forat negre només fa que...
0: Xuclar-te.
3: Exacte.
0: Mm-hmm. Marta... Tu què, el forat negre, com el tens? Que va haver moments de desesperació o no?
2: Bueno, sí, te digo, al principio sí.
0: Es que si no, no me pareces normal, ¿eh? También te lo digo.
2: No, yo soy atípica. Sí. Pero al principio sí, pero como tú dices, el positivismo o a lo que yo pienso que es como buscar el equilibrio, porque si no pierdes el control y al perder el control ya no puedes hacer nada, que es lo que estoy intentando ahora de participar, de
0: insertar, aquest projecte de 55
2: mes. De hacer nuevas cosas, de probar nuevas cosas, porque de algo te sirve la vida, de que cargas, como dice, una mochila con mucho conocimiento de muchas cosas que a veces hasta nosotros mismos desconocemos.
0: Clar, per exemple, tu cosies, però ets bona cuinant, i per exemple, últimament has anat a casa de gent a cuinar.
2: Sí, lo puedo hacer.
0: És una de les coses que has fet amb aquest projecte.
2: Lo he descubierto a los 64 años.
0: Ya.
2: Entonces, hice un curso de inglés, me gusta el idioma, y veo que uno puede incursionar, o sea, me disculpas el comentario, le das un número, y depende de ti lo que tú quieras hacer. Es un reto a veces, sí, muy fuerte. Uh-huh. Para mí lo ha sido porque es un país nuevo. Es nuevo. Es como tú dices, llegas a un mundo, wow, diferente muchas cosas. Y claro, tienes que buscar una solución rápida. No puedes estar pensando porque ya el tiempo lo tienes, como dicen, tu tiempo, como la cinta métrica que es un 100. Uh-huh. Ya yo voy aquí, mira el trocito que me queda. Decido yo. Com quiero vivir ese trozo.
0: Amb positivitat. I també jo crec, i em sembla que en parles, Laura, del fet de que és molt important també estar, encara que estiguis ja jubilada, estar en l'actiu, que hi ha gent fins i tot que s'hauria de plantejar que pot seguir cotitzant o treballant encara que s'hagi jubilat.
1: Sí, i té a veure una altra vegada amb el propòsit.
0: Però no li estem fent un favor al capitalisme amb tot això?
1: Bueno, a veure...
0: Pregunto.
1: En el projecte de 55 més, jo també hi soc, a 55 més, una de les coses que està clara és la retribució, no els diners. Què vol dir això? Estar en actiu et posa en contacte amb persones que no coneixes. Importantíssim el tema de les relacions, el tema de la soledat. És una lluita contra la soledat constant. Una de les coses que permet 55 més, per exemple, és que aquells ingressos que tu podries tenir, tu els pots donar. Pots fer una donació o pots demanar un servei a canvi. O sigui, vale, jo cuino, però necessito algú que doncs, em faci tal tràmit, per exemple, no, el que sigui.
0: Vols dir que estar actives ens dona també més vida.
1: Sí, i que la retribució, i espera perquè és el que està venint, vale? La retribució, que és el sou, cada vegada serà menys important i serà molt més important justament què és el teu talent, què és el que tu aportes a la societat. Jo crec que el tema del salari mínim vital, això que diuen, està o al caure o quasi. Què vol dir això? Vol dir que veritablement el que serà important de tots nosaltres és què aportem a la societat, no les hores que passem en una feina. Que passarem això, el meu temps a canvi d'una nòmina a el meu talent a canvi d'una factura, segurament. ¿Vale? I amb aquesta factura jo faré el que vulgui. A lo millor la dono.
0: Ja, però m'està sentint gent i diu, sí, però aquesta senyora com arriba a final de mes?
1: Doncs treballant. Com tu. Bueno, no, jo estic jubilada, jo tinc una pensió.
0: D'acord.
1: Jo tinc una pensió estupenda, a més a més, em permet justament treballar ingressar al salari mínim interprofessional sense afectar la meva pensió. Això ho sap molt poca gent. Ho sap molt poca gent. Que tu, si estàs a l'atur o estàs jubilat, pots seguir treballant al salari mínim interprofessional sense que tingui repercussió sobre la pensió.
0: Al tanto. Ho has sentit, això?
1: Ah.
0: Que potser aquí es podeu treure unes pelilles.
1: Ah, exacte. No molt, però, però alguna cosa es pot treure.

0: Woman of the Ghetto, sempre la música tan present en aquest programa. A vegades les dones ens sentim que formem part d'un ghetto, en alguns casos, i quan es tracta de feina, a vegades no es té en compte el que podem oferir a les feines. Ara m'agradaria a les tres que d'alguna manera doncs, hi heu reflexionat molt sobre això que estem dient. Què li diríeu? Quins són aquests sèniors, aquestes dones sèniors, i què aportarien a les feines? Dones, només? Què aportarien a les feines? Per què creieu que a les empreses els hi podríeu dir que surten a compte aquestes dones sèniors?
1: Home, jo crec que aporten coneixement. Mm-hmm. Crec que aporten a vegades, en segons quins entorns d'incertesa, serenitat. I aportant acompanyament a la gent jove per aprendre a prendre decisions.
2: O sigui, aporten el mateix que els homes sènior. Que aquesta és una apreciació molt important de fer. Aporten el mateix que els homes sènior.
0: No hi ha una mica més? No hi ha un plus d'alguna cosa?
2: Hi ha dones que sí i dones que no. Que aquesta és una altra. Mira, una cosa molt important a tenir en compte és que a mesura que passen els anys et diferencies cada vegada més. Les tres hem dit, les tres que estem aquí entrevistades per tu, les tres hem dit que som una espècie rara, una cosa rara o diferent. Aquesta sensació de diferència es va acrescentant a mesura que et fas gran. Per què? Els que són iguals són els adolescents. Tots tenen la mateixa cultura, escolten la mateixa música, vesteixen d'una tribu determinada i tal. A mesura que passa la vida, et vas diferenciant. Vale, per tant, quan tu arribes a una determinada edat, ets igual que una persona de la teva edat i diferent en tot. Vull dir, és molt important això. Vull dir, no vull fer... Mira, de la mateixa manera que cada vegada que jo sento los nuestros mayores, jo digo, yo no soy de nadie, ¿vale? De la mateixa manera, crec que ficar en un calaix tota la gent madura, o totes les dones, o totes les dones madures, és un error garrafal. Que el que és important és que cadascú de nosaltres aportem una cosa única, que és la nostra història. I això és el diferencial del sènior, que aporta una cosa única, que és la seva història. Que és la seva, i no dic experiència, dic història. Que no és el mateix.
0: Doncs escolta, claríssim. Laura Rossillo, experta en recursos humans, gestió d'edat, formació, transformació digital. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Ana Fernández, que ha tret aquest llibre que us agradarà molt. Se busca sèniors, manual de resiliència en època d'edatismo. Les dones resilients guanyem aquí quan es tracta de trobar feina. I Marta Mesa, que s'ha inscrit al programa 55 més de l'Ajuntament de Barcelona i que tu ho recomanes, no?
3: Sí, lo Marta. Recomiendo, porque sí. Es esa oportunidad de como reconectarse con cosas que tú no sabías, que tenías dones, y los empiezas a activar. Y aparte de conocer gente nueva, tener ese feedback con la gente tan agradable que años que no lo tenía, y de verdad que para mí ha sido la parte económica...
2: Bueno, ayuda.
3: Ayuda.
0: Sempre està bé, un coixinet.
3: Sí.
0: Un pero... coixinet. T'agrada aquesta paraula? Un cojincito, no sé yo. Sí.
3: Vale, vale.
0: Una almohadita, no sé, sí, no sé cómo decirlo.
3: Vale, sí, eso.
0: Y un coixinet, sempre va bé, un coixinet.
3: No, y eso que tienes, puedes aportar. Y, a veces,
0: y això et fa sentir útil.
3: Personas jóvenes, tú puedes dar algo, algún pequeño conocimiento, algún dato, cualquier cosa, hasta una receta.
0: I sobretot els hi pots dir, amb sort arribareu a ser tan sexis com jo. Perquè tothom mira a la gent gran com amb una mica de por, però dius, amb sort, amigues, estareu com jo algun dia. Moltes gràcies a les tres. Merci.
3: Gràcies.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: A les sèniors també ens agrada ballar i avui aquesta casa està de festa. Anem de concert, o més ben dit de desconcert, que això sempre m'agrada a mi bastant, m'hi sento bastant representada. Aquest any és molt especial perquè l'emissora ICAT, ICAT FM, celebra un doble aniversari, 20 anys de vida i 10 anys de desconcert, que és aquesta trobada que fan justament dia com avui a la Sala Apolo, que plega grups de l'escena local que canten en solitari, es barregen, intercanvien versions amb ganes de festa, i avui les protagonistes són moltes dones. Mar Ruiz, com va la festa?
5: Doncs va l'hora de bé. Mira, ara mateix són sobre l'escenari la Venus i Gavina MP3, sent una d'aquestes parelles impossibles i que són extremadament creatives perquè barregen, a més, estils que habitualment no tenen res a veure. Ara mateix estan... Vaja, aquest duet està fent una cosa molt, molt, molt, molt delicada, però fins ara podem dir que hem tingut molta potència i que... De fet, aquest desconcert ha començat amb una miqueta de retard perquè hi havia molta cua que intentava entrar a l'Apolo, de fans de totes aquestes bandes i de fans d'ICAT, evidentment, i han arrencat tard. Però és que si la resta del desconcert ha de ser com el que hem vist fins ara, serà molt i molt potent. La primera parella que ha pujat a l'escenari i que ha sorprès tothom ha estat Monique Macon, no sé si la coneixeu, és cantant d'Eufòria, i ha acompanyat a Kelly Zaya sobre l'escenari. Una bauassa que té la Monique Macon combinada amb la sensibilitat de Kelly Zaya, que ha estat una arrencada espectacular. Tot seguit, Jules ha estat qui ha pujat a l'escenari, que en principi el que fa és pop de dormitori, però cal dir, a més, en la seva cançó, en la cançó que ha cantat, va tirant Ja diu des del llit, em sembla un miratge, és a dir, ja fa referència fins i tot al seu propi llit, però s'ha de dir que en directe les seves cançons creixen, i avui encara ho han fet més amb la banda del desconcert que l'acompanyava fa, res, molt poca estona, han acabat la seva actuació, Lindami, Senyor Chen... i Llum, que també, igual, Llum sobre l'escenari sempre significa un directe potent. Digues, digues.
0: Doncs no, que suposo que esteu pendents també de veure l'Osa, que...
5: Correcte.
0: Venim una mica de l'electrònica, però també els ritmes, podríem dir, més tradicionals tindran lloc. I després Pastora, que tornen.
5: Pastora tornen, evidentment, i fan, evidentment... No us puc avançar el que faran, però sí que faran aquella cançó que tothom espera que cantin. Això, segur, seguríssim. Ara bé, però deixem tornar a l'Osa, perquè a l'Osa te'n faries creus, o potser no, de la quantitat de gent que hi ha entre el públic avui que les vol veure. I no m'estranya en absolut, perquè ho estan patant moltíssim. Van fer un concert fa molt poc aquí, a l'altra banda del Paral·lel, que va ser també espectacular, i tenen moltíssima gent que n'és fan.
0: Doncs escolta, ja vam venir al programa, ens agrada molt la música de l'Osa. Marc Ruiz, compte, no et passis amb la Xiveca, que ja sabem que en aquests llocs a la nit passen coses rares.
5: Jo és com a les pel·lis, mentre treballo no puc veure.
0: Exacte, com els policies. Ets el policia de la nit del desconcert i nosaltres ens n'alegrem. Moltíssimes gràcies, Marc, per explicar-nos una mica com està l'ambient a la Sala Apolo. Bona nit i
5: bona
0: felicitats.
5: Nit,
0: merci.
5: Merci.
4: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
0: Ai, mira, ens agrada tant aquesta cançó que l'hem posat dos dies seguits, que això no passa gaire, a les dones i els dies.
6: Uau, ja m'has dit, no, això em passa per no escoltar la vostra xamana.
0: No passa res, és que hi va ser molt especial això que va passar aquest programa. Júlia Bagardit, bona nit.
6: Bona nit,
0: amb aquesta veu sexy que gastes.
6: Oh, yeah. Però estic constipada, això jo no sé si augmenta el sex appeal o el redueix.
0: I tant, està bé, totes estem constipades. Ens ha agafat la primavera així una mica despistada.
6: Sí, una mica despistada sí que ens ha agafat, la veritat.
0: Escolta, tu tens molta feina últimament, fas moltes coses en aquesta vida.
6: Moltes, Montse.
0: Moltes, moltes, que m'has dit avui, estic molt cansada, faig moltes coses, no paro de treballar, estic a la mina.
6: No expliquis això, Montse,
0: a la mina
6: que hi ha gent que treballa de veritat.
0: Clar,
6: a fora, que ens
0: exacte.
6: Escolta.
0: I la cosa és que, a part de treballar a la mina de Sallent, que l'han obert per tu, fas clubs de lectura.
6: Faig clubs de lectura.
0: I hi ha un llibre que t'ha travessat l'ànima.
6: M'ha travessat una mica l'ànima, sí. Els meus lectors, no sé si tant, els lectors del club de lectura, però a mi sí.
0: I vens a recomanar-lo per posar llum a la foscor.
6: Vinc a posar una mica de llum a la foscor, sí, perquè a més jo ja havia sentit a parlar molt d'aquesta dona, perquè me l'havien recomanat moltíssim, la senyora que escriu sobre divorcis terribles, sobre com de difícil és ser mare i sobre crear. I aquí és on la cosa et toca una miqueta, sobre ser dona i crear. Jo no sé si tu l'has llegida, jo crec que segur que sí, la Rachel Cusk.
0: No sé mai com s'ha de pronunciar, si Rachel Cusk o què, però és igual.
6: Jo crec que Cusk, però idea, la veritat és que m'ho invento. És, sí. És una canadenca publicada per l'editorial Les Hores en català, tenen tots els seus llibres, i aquest llibre, Desfilada, és una miqueta sobre això, sobre ser dona i crear. I llavors, clar, jo, com que he escrit algun llibre, vaig pensar, ostres, això parella, em toca, toca de prop. Sí, sí. Però clar, bé, no sé si a tothom li interessa això, però a mi, no, em, va, sí. a mi em va interessar.
0: Home, crear, pot ser pintar, pot ser qualsevol cosa.
6: Sí.
0: És a dir, no tens gaire temps, a vegades.
6: No.
0: O la vida et va passant per sobre. Això crec que ens passa a homes i dones. Però què li passa a la Rachel Cusk i a aquest Desfilada?
6: Clar, imagina't un home que és pintor i que està casat, no? I un dia comença a pintar-ho tot del revés i la seva dona pensa, ostres, el meu home sap... Sembla saber què és l'experiència femenina, no? Viure al revés. Que això és una cosa que quan vaig llegir vaig pensar, ostres, jo no em sento així, no? Però ella és la dona d'un artista, no? És aquest prototip de dona secundària de la seva pròpia vida, que es limita, doncs, a donar suport a un artista perquè ell sigui, no? De fet, m'ha fet pensar en una dona de les nostres, una catalana, que era l'esposa de Joan Brossa.
0: Sí.
6: Fa molt de temps vaig saber que la dona de Joan Brossa, aquest poeta visual, que a més, doncs, ha estat molt lluat també des de l'esquerra i tal, però es veu que la seva dona era una d'aquestes dones secundàries a la vida de l'artista, que era
0: infernal. O potser no tant, eh?
6: No, de fet era essencialíssima a la vida de l'artista, perquè la pobra dona era infermera, treballava tot el dia i quan arribava a casa havia de picar els poemes de Joan Brossa. Que dius, tio, pica els poemes. És fort, això, eh?
0: Jo crec que d'aquestes històries en descobriríem moltes, perquè crec que
6: però hi ha hagut molts escriptors, molt enllà, eh? Això.
0: Sí,
6: ja
0: però
6: no és només que et rentin la roba, no, que et piquin els poemes.
0: Això així.
6: S'ha de ser el faraó.
0: Així, jo crec que hi ha mil casos. A part que Brossa tenia fama de ser molt desendreçat. Vull dir que espero que a sobre no li hagués d'endreçar l'habitació.
6: És probable que ho hagués de fer, jo crec que perquè va contractar una altra dona.
0: Tu has vist imatges de com tenia l'habitació, Brossa? Mm. No hi volies entrar allí dins, eh?
6: No, però no sí que era un home una mica primari. Doncs bé, aquest és el perfil clàssic, no? El de la dona secundària, una miqueta a l'ombra de l'artista. Doncs bé, en el mateix llibre, no? Estem parlant d'aquesta Desfilada de Rachel Cusk.
0: Jo també t'he de dir que aquesta premissa de que quan pintava al revés la dona es va entendrir, no ho acabo de veure.
6: No,
0: però
6: és que s'entendrís, és que ja, és que jo això tampoc ho entès. O sigui, a mi això em va frapar. Vull dir, ara he entès què és ser una dona. Jo pensant, bueno, doncs no devem ser el mateix tipus de dona. Espero que sí. No, per altra banda, no?
0: Sí, aquest senyor pintava els quadres al revés.
6: Sí.
0: Llavors, què li passava amb ell amb tot això?
6: Bueno, i també hi ha un moment que intenta començar a pintar la seva dona i no se n'acaba de sortir, perquè no la veu. No? És una mica, el llibre és una mica difícil d'entendre en aquest sentit. T'atrapa una mica perquè intentes entendre, no? Tota l'estona va donant voltes a la idea aquesta de ser dona i crear, o de les dones en relació a l'art, no? Uh-huh. Perquè hi ha diverses narradores, hi ha diversos personatges, no? I així com tenim aquest home pintor que pinta la seva dona del revés, també tenim una pintora. L'artista és ella, no? És pintora.
0: Una altra parella, eh?
6: Una altra persona. Però en aquest cas l'artista és ella. Crea ella.
0: Ella pinta del dret o del revés?
6: Ella pinta del dret, ella crea, i un dia, en una exposició d'art, es troba un home guapíssim que li critica la seva obra. I ella què fa? Enamorar-se en bojament i casar-s'hi. Malament. No. Clar, aquesta pintora té un home que li dona suport, que és crític amb la seva obra, no? Però que, bueno, doncs, ja m'entens, és crític positivament. Fins que un dia tenen una filla.
0: I llavors què? Li diu...
6: Llavors aquí Rachel Cusk ens explica aquesta ascensió, no? Perquè l'home, al principi també molt tolerant, molt crític i constructiu, li diu, tu tranquil·la, tu treballa, jo ja contractaré una mainadera i...
0: Sempre externalitzant, eh?
6: Sempre externalitzant. La fa sentir una mica culpable, no? Uh-huh. Llavors el que és curiós és que veiem dues històries, no? Dues parelles, dos casos com oposats, però sempre hi ha aquest tema de la cisió entre l'amor i l'art, no? És a dir...
0: Sí, no pots estar enamorada i...
6: I crear.
0: T'has de pintar l'amor a l'oli, m'estàs dient?
6: Sí, o has d'esperar que et pintin del revés.
0: Exacte.
6: I ja et dic, en el cas aquest de la...
0: Sí, un fracàs, no, això?
6: Clar.
0: És a dir, el resum del llibre seria no et busquis un nòvio artista.
6: No et busquis un nòvio artista o resigna't a no crear mai.
0: Uau.
6: Bé, això...
0: Anem fortetes, eh?
6: Clar, bueno, la Rachel Cusk, bé que crea. Vull dir que ho digui ella, que precisament escriu, però bueno, clar, tenint en compte que ja ha escrit sobre divorcis terribles...
0: Clar, no li va anar bé, no li va anar bé.
6: I l'honor de ser mare, perquè ho va patir molt, pobra dona, doncs
0: no li va anar bé, sabem que l'experiència no li va anar bé. No sabem si és l'opció A o l'opció B d'aquesta història, però no li ha anat bé, això de les parelles.
6: Sí, una mica la idea que hi ha en aquest llibre de desfilada és això, i justament jo pensava, ostres, si vull parlar o vull pensar en una pintora, no?, perquè igual que m'ha vingut al cap la dona de Brossa, la dona que feia suport a Brossa, dic, ostres, si he de pensar en una dona artista, no em ve al cap ningú, no? I em passejava l'altre dia per l'Ateneu Barcelonès, petits privilegis de classe, soc profe de català i tinc aquest privilegi, i vaig topar amb un quadre fosc i gran i enigmàtic, d'una tal Amèlia Riera. En aquest cas, pintora ella. Segur que aquí la coneixeu, perquè les dones i els dies...
0: Home, aquí hem parlat de totes.
6: Us coneixeu totes les dones.
0: Està al manac, l'Amèlia Riera.
6: I tots els dies. Sí, us coneixeu totes les dones i tots els dies. Dic, ostres, doncs... perquè és l'única de la seva generació, gairebé, o que sigui una miqueta coneguda, no?
0: I què vols dir? Que li han fet un favor posant-la a l'Ateneu?
6: No, no, no, de fet, el favor el va fer ella, perquè els quadres aquests els cedeixen els artistes. No, no, l'Ateneu, o sigui, no li va pagar un duro a aquesta dona. No, no. Però bé, el cas és que és això, no? Jo volia buscar una pintora catalana que hagués creat una miqueta, no? Perquè sempre és tota aquesta idea de...
0: Home, n'hi ha moltes, de pintores catalanes.
6: Moltes?
0: Sí.
6: A veure, quines? Jo conec una fotògrafa que s'ha fet d'or.
0: No, no, hi ha moltes pintores. Vull dir, ara no em facis dir el nom, però te'n puc dir unes quantes. Al Manac en tenim moltíssimes. Potser i catalanes sí. També.
6: Però les van... coneixem, Montse?
0: No, no les coneixem gaire, però, clar. Per exemple, va haver una exposició que ara no em sortirà, em fas quedar malament.
6: Veus? Però no les coneixem ni a les dones ni als
0: no,
6: dies.
0: No, perquè... Sí, n'hem parlat, però no soc una enciclopèdia.
6: No, no, clar,
0: però
6: no,
0: és allò que va estar durant molt de temps tancada dins del Manac, justament als magatzems... I la van haver de treure perquè
6: bueno, clar, és que, clar, els magatzems aquells són
0: no,
6: enormes,
0: perquè,
6: segur.
0: Perquè clamava el cel, clar. I van haver de fer una exposició per treure tot el que hi havia d'aquesta senyora. O sigui que en tenim.
6: Però clar, una miqueta més enllà de fins i tot si som dones o homes, un dels temes de la Rachel Casca desfilada, també al final és, no, apareix la directora d'un museu poc abans de que s'inauguri una exposició. No? Al fora del carrer hi ha una desfilada. I, per tant, la gent no ha vingut a l'exposició encara, perquè hi ha una desfilada fora, no? Com si hi hagués un carnaval. I de cop, pam, algú cau d'un dels passadissos del museu i se suïcida, no? I llavors aquesta directora de museus comença a pensar...
0: Ja sé el nom, Lluïsa Vidal.
6: Lluïsa Vidal.
0: És una gran pintora.
6: Però quina generació parlem, més o menys?
0: Pues dels anys... de principis de segle.
6: Vale, és que aquesta senyora també, la, sí. Saps? L'Amèlia Riera.
0: Es va morir el 1918.
6: A la teva, és molt més antiga, llavors.
0: Sí.
6: Ah, que interessant. Principis
0: del segle anterior. Imagina't.
6: I ara està al MNAC, o sigui, la van...
0: No, això ja fa temps.
6: L'han tornat a guardar.
0: No l'han tornat a guardar, però n'hi ha moltes. També, o sigui, que no. Va, per favor.
6: No, però jo sí que crec que...
0: Si no vagis dient que no hi ha senyores pintores.
6: Però jo crec que la pintura és més difícil que l'escriptura.
0: Depèn.
6: No, més difícil de que les dones fessin... O sigui, que si tu compares... Sí. Escriptores amb pintores, és més fàcil que trobis alguna dona que hagués escrit que pintores. Però crec que és una qüestió material, és una miqueta l'extensió aquesta de la cambra pròpia, no? Vull dir, necessitar un llenç enorme és molt més necessitar, no?
0: I escolta'm, estàvem al llibre.
6: Sí, estàvem amb el llibre perquè hi ha també una reflexió sobre per què collons la gent fem art, no? I aquesta directora de museu del llibre de la Rachel Casc, desfilada, es troba en cada cop hi ha un home que s'ha suïcidat a la seva exposició que havia d'inaugurar, no?
0: Colla de drama.
6: Clar, és un drama, i llavors tots es comencen a preguntar però què? Per què, no? Clar, queda cancel·lada l'exposició i surt la pregunta aquesta de... És que l'art és una miqueta com... Saps com els nens que fan caca i els hi agrada ensenyar-la a tothom? Perquè encara no han entès que allò, en el fons, no és interessant. Es veu que hi ha una fase d'aquestes. Jo encara no he comprovat això.
0: Això són gent de casa bona, jo crec.
6: Bueno, no, però diuen que és una fase... Bueno, clar, jo crec que Freud d'això n'hi deia la fase anal, però
0: sí.
6: Meravellar-te amb la teva pròpia merda i que fins que no aprens a reprimir això... Doncs
0: però això no ho fa tothom. Hi ha gent que li costa molt treure alguna cosa i el dia que ho treu, està bé, no?
6: Clar, però... O sigui, Casco una mica el que ve dir és l'artista és aquesta gent a qui els hi hem permès seguir sent nens més temps, ensenyant la seva merda més temps, entre cometes. No diu que estigui malament, eh? Ja. Sinó com ser artista és una mica no haver passat... Perquè quin sentit té fer objectes perquè els altres els miris? Quin és el sentit de l'art? no?
0: I l'art és una pregunta molt complexa, eh?
6: És fer alguna cosa, Montse Virgili. L'art és fer alguna cosa. És com fer un pa de pessic.
0: Un pa de pessic. I a tot això, Virginia Woolf, que...
6: Bueno, el que em feia gràcia a Virginia Woolf és que ella també parla molt de les seves creacions, de les seves escriptures i la frustració que li genera haver escrit una cosa que no li agrada prou o no haver escrit prou. I el seu marit, que en aquest cas sí, Montse Virgili, era un sant baró, la va sostenir fins a la mort. Tot i així es va suïcidar. Ningú és perfecte.
0: Clar, és que fa de molt dir, eh?
6: Fa de mal dir.
0: Jo, amb els matrimonis, no m'hi ficaria
6: mai. No ens hi fiquem, amb els matrimonis.
0: Però, en tot cas, els
6: diaris d'una escriptora de la Woolf a mi em feien molta gràcia perquè veies com aquest dolor del procés creatiu. Ella va estar escrivint aquest diari doncs molts anys de la seva vida i, bueno, veiem les seves fases depressives, ara està contenta, ara no...
0: Però, tot i així, Rachel Cask i el llibre Desfilada, me'l recomanes o no, al final?
6: Jo te'l recomano, sí? I el recomano a les oients de Les Dones i els Dies.
0: I als oients, també.
6: A l'oientat. No, sí, però sobretot a la gent que crea, encara que siguin pans de pessic.
0: Julià Bacardit, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, un programa que em fa molta il·lusió. Dones titellaires, pioneres, que s'han fet respectar en aquest ofici, que va amb els fils, eh? Penseu-hi. Quan ens manipulen, et diuen que ets un titella. Si les dones agafen les regnes, que interessen. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, bona nit.

0: i una altra dona, que és contacte estret d'una de les tres víctimes mortals. A tots tres els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat també ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries, en un altre avió, el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop s'hagin fet les evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries. Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
1: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
0: L'home també busca més de 80 passatgers d'un vol de Johannesburg a Sud-àfrica en què va viatjar una de les víctimes abans de morir per antivirus. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa i també de lesions i amenaces greus. Aquest crim i el del cap de setmana a Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat al país, i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
0: Avui quedarà vist per a sentència el judici del cas de les mascaretes. L'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El Partit Popular defensa que Aldama pugui evitar la presó, i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el servei de la trama. Els tres acusats tindran dret avui a l'última paraula.
2: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc fins ara amb el llançament de míssils i drons dels últims dos dies.
0: La Bienal d'Art de Venècia obre avui les portes als professionals, marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia. Aquest any el certamen intenta mantenir el focus en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama abaixar el to per abordar els conflictes al món. L'Iran s'ha retirat de la Bienal a última hora. El Banc Sabadell comença avui una nova etapa amb Marc Armengol com a nou conseller delegat de l'entitat.
2: La Junta General d'Accionistes del Sabadell ha de ratificar la seva elecció com a relleu de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA. González Bueno s'ha acomiadat del banc recordant que va arribar a l'entitat en ple Covid.
3: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho. La verdad es que estaba el mundo y el Sabadell estaba bajo un chaparrón, ¿no? Y no podía imaginarme que, pues unos años más tarde, nos despediríamos aquí de una forma tan agradable. Por supuesto, también nos ha unido mucho la OPA.
2: El Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 30% menys que l'any passat, en part pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. A final de mes, el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció.
0: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb el fi del seu contracte.
2: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
0: I la segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de la pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, en tot cas, mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
4: Fins aquí les notícies. La 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres serà una mica més tranquil, amb un domini ampli del sol i boires durant el matí. A la tarda, els ruixats quedaran més restringits al Pirineu i més intensos. Afectaran les comarques de Girona, on poden anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilanova i la Geltrú. El sol sortirà a 3:45 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiner. Sempre és bon dia per recordar aquesta cita de Clara Segura, que avui fa 52 anys. Home, ja està bé, no? Lo de la tos.
0: És que m'encanta.
1: Per un dia que he tossit, Canàlies va a efecte per setmana.
0: Ja a no veure, és que no puc posar cap tipus d'efecte. Si poso el de roncar, el de roncar.
1: És que no el suporto. Aquest és com del Hagrid de Harry Potter.
0: Va, anem-hi, Lara, a veure.
1: A veure, la cita de Clara Segura diu així. La Terra no ens pertany, tots hem sigut estrangers en algun moment.
0: Clara Segura, que avui és el seu aniversari, la felicitarem quan toca. Pol Foradada, per cert, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Avui fent de Maiol Roger, que a Maiol Roger li han tret el queixal del seny.
2: Ha passat pel taller odontològic, ja el tenim, convalescent. Perfectament actiu, sí, pel que fa a la feina, menys el tema de la veu.
0: Ha arribat avui al matí, Àlex Bosch, per cert, també molt bon dia.
3: Ha
0: arribat avui...
1: Ai, no me n'he adonat.
0: Però què t'ha passat, fill?
1: Clar, perquè no ha parlat. Quan
0: parli
1: ja te n'adonaràs,
0: no patis. Sí, ho tenim preparat pel matí. Pobre. Bé, en tot cas, d'aquí uns moments el Pol ens explicarà què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. Avui dimecres 5 de maig es va escriure, ja ho direm bé, una de les cançons més emblemàtiques del rock.

0: No calen presentacions. Mentre molts de vosaltres intenteu ser persones a aquestes hores del matí, us ajudem a sortir del llit amb la mítica I Can't Get No Satisfaction dels Rolling Stones. Era un 6 de maig de l'any 1965 quan Keith Richards i Mick Jagger la van començar a gravar. De fet, tot va passar en una habitació de l'hotel Clearwater a Florida. El guitarrista no podia dormir perquè tenia un riff de guitarra que li ressonava dins del cap. El van registrar en una gravadora portàtil abans d'agafar el llit i, alerta, l'endemà, al matí, gairebé no recordava haver-ho fet. Perquè seria. La resta està escrita. És una de les cançons més emblemàtiques del món de la música i es considera el tema que va consolidar-los com una de les bandes més importants del rock. El single es va publicar als Estats Units el 6 de juny del 65 i, oh sorpresa, el tema va escandalitzar alguns sectors conservadors per la seva insinuació sexual i el seu to rebel. Però, com també acostuma a passar, precisament això la va convertir en un himne juvenil dels anys 60. I amb la satisfacció d'haver arribat a la meitat de setmana, arrenquem el programa d'avui dimecres i, com deia l'enyorat Jordi Tardà, us prometem una hora de pura cafeïna. Paraula d'estona.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Doncs vinga, Pol Foradada, què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell?
2: Doncs seguirem molt pendents de l'Ondius, que és aquest creuer de luxe. Ara que sabem que en les últimes hores l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol han acordat, finalment, després d'hores d'estira i arronsa, que aquest creuer, recordem, infectat per antivirus, han mort ja 3 persones i n'hi ha més d'infectades, doncs anirà cap a les Canàries. Ara està fondejant davant les costes de Cap Verd. Primer s'evacuaran per via aèria els malalts, els contagiats o els sospitats de contagi que tenen símptomes més greus perquè se'ls pugui atendre en un hospital, i la resta dels passatgers, vora 150, aniran finalment cap a les Canàries. Seguirem parlant de seguretat i de la percepció d'inseguretat que generen els últims incidents amb arma blanca als carrers de Catalunya. Avui parlarem amb una testimoni, una amiga de la víctima a Esplugues, amb la Jean, i ens visitarà l'estudi la Montserrat Iglesias, que és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat i una eminència en aquests temes. I també parlarem amb els Mossos, amb el cap d'investigació de la Policia Catalana, amb el Toni Rodríguez. I seguirem també en temps d'àgora parlant del tema que ahir ens avançava l'Andreu Merino, aquestes xifres i aquests testimonis de gent que viu al carrer a Barcelona. I avui escoltarem l'Ajuntament, escoltarem la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuentes. I després, per últim, no us perdeu el testimoni que tenim a quarts d'11 del Miguel Barreno López. És una persona, és un home que ara ha arribat a l'estat espanyol després d'estar 6 mesos, mig any, detingut per l'ICE, que és la policia aquesta migratòria que s'ha fet tan famosa els últims mesos als Estats Units. Testimoni en primera persona avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Pol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. T'han tret a tu els queixals del seny, Àlex, o no?
3: Sí.
0: Dic algun cop, dic.
3: Dos de dalt, sí.
0: Dos de dalt, vosaltres?
3: Fan molt de mal,
4: jo no en tinc cap, ja.
0: Jo tampoc, però perquè te'ls han tret.
4: Sí, 4.
0: I a tu, l'Anna?
4: A mi m'han de treure un i no m'han tret mai cap.
0: I jo no tinc queixals del seny.
4: Així està.
3: Es nota.
0: Quan m'ho va dir el dentista, dic, no sé per què no m'estranya, senyor dentista. És un dels meus temors, que em treguin un queixal, t'ho dic, perquè he de dir que tinc una boca fantàstica.
3: Es fa molt de mal.
4: Ah, molt mal.
0: Sí, sí, fa mal, fa mal. Sí, sí. Fa mal. Bé, en tot cas, volem saber també a aquestes hores què passa si vols a dormir.
5: Doncs mira, has arrencat amb música dels Stones.
0: Sí.
5: I precisament aquesta matinada han presentat els Stones a Nova York el seu nou disc.
6: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
0: Que ben cosidet, això.
5: Sí, sí, ho han fet en un hotel amb un aforament limitat i la presentació, ara el sentíem, ha anat a càrrec del popular presentador nord-americà Conan O'Brien, que ha dit que ha escoltat el disc una vintena de vegades i que és boníssim. Recordem que Mick Jagger i Keith Richards tenen 82 anys i que Ronnie Wood en té 78. Però els hem vist en les imatges i aparentment estan en plena forma, eh? El disc es titula Foreign Tongues i es publicarà el 10 de juliol, tot i que a les plataformes de streaming ja hi ha 2 cançons penjades. I una cosa més. per si us interessa. Aquesta matinada hem sabut que l'actriu Angelina Jolie ha posat a la venda la seva mansió a Los Angeles, situada al barri de Los Feliz. Data del 1913 i originalment era del mític productor Cecil B. DeMille. Angelina Jolie la va comprar l'any 2017 arran de la seva separació amb Brad Pitt. Aleshores va pagar-ne 24 milions i mig de dòlars. Ara, 9 anys després, la ven per gairebé 30 milions, és a dir, uns 5 milionets més.
0: Ah, mira.
5: La casa està situada en una gran parcel·la envoltada de jardins. Té més de 1.000 metres quadrats,
0: sí.
5: 6 habitacions...
0: Mare
5: meva. 10 banys.
0: 10 banys? A mi, un dels banys d'aquestes cases, sempre... Perquè hi ha 3 habitacions i 25 banys.
4: Això a mi m'agrada molt. Quants a mi també. Tenen? Molt bé.
0: No sé. Perquè no hagis de córrer si has d'anar al lavabo.
4: Sí, bueno, que vingui qui vulgui, que no vagi al lavabo tranquil·lament. M'agrada.
5: Vols saber els motius de per
0: què
5: la ven? Bàsicament és perquè els seus dos fills més petits, els bessons, tenen ja 18 anys. Es veu que això ja, el divorci estava mig que s'havia de quedar a viure a Los Angeles mentre els nens fossin petits. Ara ha dit que ella vol plegar veles i que se'n va a viure fora dels Estats Units. Per tant...
4: Oh, fora dels Estats Units. On anirà?
5: Qui està mirant pisos aquí a...
4: Sí, al Turó Park.
0: A Turó Park. Gràcies, Àlex. Fins ara. Vinga, va, que avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la que lideren la Fundació Tot Raval i la Universitat de Barcelona per combatre l'abandonament escolar al Raval. L'objectiu és reduir aquest abandonament en un 25% durant els propers 5 anys. Ara mateix la realitat és que a Ciutat Vella el 20% de l'alumnat no assoleix les competències bàsiques a 6è de primària i que un de cada 4 alumnes acaba l'ESO sense obtenir el títol.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. També volem saber de què parlarem poc aquest matí, Marta.
4: Doncs mira, perquè a partir d'ara el futbol femení entrarà també a la quiniela. Després de 80 anys d'existir aquest famós joc d'apostes, per primera vegada el futbol femení també arribarà al 16... per primera vegada el futbol i les quinieles també arribarà als 16 equips de la competició femenina i no només als 42 de la categoria masculina com fins ara. Avui el Consell de Ministres és una cosa que ha d'aprovar. Evidentment, això és una molt bona notícia, no només per l'impacte econòmic que tindrà, sinó que també ajudarà a que el futbol tingui molt més impacte i molta més visibilitat que la que té ara.
0: Si sou de Cambrils, tenim una bona notícia per engegar aquest matí.
4: Doncs sí, perquè aquest estiu tindran dues noves zones de bany. No llega el calor, los chicos se
0: enamoran, es la brisa y el sol. Canta-la, però canta-la.
4: Bueno.
0: Va, una miqueta, no? Espera, escoltem-la.
4: Yo quiero...
0: Lo malament que es portaven, per favor.
4: Ai, sí,
0: això ha acabat com el Rosari de l'Aurora. A veure, explica'm això.
4: Aquest estiu a Cambrils tindran dues noves zones de bany adaptades per persones majors i amb mobilitat reduïda, que es col·locaran a la platja de l'Ardieca i a la de la Llosa. Aquestes zones entraran en funcionament el 15 de juny. A la Llosa hi posaran una plataforma de 20 seients a l'ombra per tal que els banyistes amb mobilitat reduïda puguin entrar a l'aigua còmodament i de manera segura. I també hi posaran unes baranes i una línia de boies molt llarga perquè la gent s'hi pugui aferrar i nedar o fer exercici.
0: Molt bé, doncs escolta, bones notícies pels que... Aneu a la platja de Cambrils. M'encanta.
4: M'encanta.
0: Sí, perquè estàs allà, que si tens mobilitat reduïda...
4: No, clar, no t'hi pagues, és que ho haurien de posar totes les platges, perquè tothom s'hi pugui banyar. Molts... I la gent gran, que no s'aguanten.
0: Sí.
4: No,
0: i els que acaben de dinar al xiringuito, també. Que els acompanyin cap a la platja.
4: Faran de boia.
0: Ja tenim preparat Lot Serra, que ja sabeu que el Lot és una persona eclèctica que cada dia ens explica un motiu per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit o per tornar-s'hi a ficar és sentir homes imitant la brama del cèrvol.

0: Aquests són alguns dels participants del concurs que cada any se celebra a Dortmund, Alemanya. Amb més de 100 anys d'història, ja s'ha convertit en un clàssic entre els caçadors. Vestits com si anessin al bosc, utilitzen instruments de tot tipus. Copes, cilindres de materials diversos, banyes de bou... Qualsevol cosa que serveixi per afinar la tonalitat i acostar-la a això. Antigament, saber fer aquest soroll ajudava els caçadors a apropar les seves preses abans de disparar.
1: Jo, de veritat, eh? A més mal que hi ha la cara bé d'aquest món, eh? El que passa que o està molt fotut o no hi acabem de tocar. No ho acabo d'entendre massa.
2: M'encanta.
1: Perquè va ser la setmana passada,
2: les
1: no?
2: Les gavines. Les gavines.
1: Que...
2: Però jo crec que l'Ot tenia ganes d'explicar una notícia així d'animalons i crits. Sí. Fa ell els crits.
1: Sí, sí, sí. De fet, el podria haver contribuït a aquest concurs i haver fet ell també el so. Aquestes hores del matí, també una missió conjunta per ICAT, volem saber... Com batega el cor?
2: Doncs batega amb Lola Lolita i Berto Romero. Els dos han passat per la Revuelta i David Broncano els ha volgut presentar en directe perquè es veu que no es coneixien.
1: Ah, mira.
2: De fet, sembla que Lola Lolita, recordem, la influencer, sembla que no sabia ni tan sols qui era Berto Romero.
3: ¿Conocías a Berto?
2: Sí, i tu pare.
4: Sí, sí.
3: ¿O conocía y
4: pues
3: no?
4: Es lo principal porque es lo que yo llevo por delante.
5: Claro. Y divino, me encanta tu barba.
4: Muchas gracias. Y a mí me encanta tu cara también.
3: Bueno.
4: Y tu ausencia de ella.
3: Ya está, una pequeña
4: interacción. Oye, encantada de conocerte.
5: Igualmente.
4: La verdad, que te vaya muy bien.
5: Igual.
3: ¿Quieres comentarle algo a Berto? ¿Alguna pregunta, alguna cosa antes de que
4: sin,
3: se vaya?
4: Sin obligación, ¿eh?
5: No sé, ¿algún consejo tú que tienes mucha...?
4: ¿Consejo? No, yo...
3: Mucha experiencia en el show business, que ya lleva menos tiempo.
4: ¿Consejo? No dar consejo. Me da mucha rabia dar consejo.
5: Genial, muchas gracias.
4: Vale. Haz lo tuyo a tu manera.
1: M'encanta el parell de bufetades
2: sí,
1: que li ha fotut Berto Romero i l'altre anava rient.
2: Home, si diu més era tu cara, a veure...
1: Però bueno. És que, bé, no sé, com que viu només al món de les xarxes, sí. Però home, el Berto és molt conegut.
2: I tant, sí, sí.
1: No? Que si no saps qui és, ho pots dissimular una mica més, no?
2: És que ella sí, també és bastant tal com raja, eh?
1: També t'he de dir que li han fotut bastantes bufetades a la Lolita per la seva conversa amb el Broncano
2: a... A xarxes, eh?
1: A la Revuelta, sí. Bé, en tot cas, alerta perquè el cor també batega aquest matí amb Robbie Williams. No,

0: estat força entretingut, Robbie Williams.
1: Sí, la cosa va de dents, avui.
0: La cosa va de dents, perquè recordem que mai el Roger li han tret el queixal del seny. I què li ha passat ara a Robbie Williams amb les dents?
1: Robbie Williams sí que pot parlar, però es veu que se li ha trencat una dent de davant, com de la pala. Se l'ha trencat a Miami.
0: És un altre malson meu, també t'ho dic, eh?
1: Us recomano que recupereu la foto perquè realment fa molta gràcia. Es veu que se l'ha trencat a Miami mentre està assajant uns concerts que ha fet aquí unes setmanes. Ell mateix ho ha explicat amb molt d'humor al seu Instagram. Diu que s'havia acabat de rentar les dents i se n'ha a dormir, va dir-li bona nit a la seva dona i aquesta el va veure i es va posar a riure, li va dir que semblava, de fet, a tret d'una pel·lícula de dos tontos muy tontos.
0: Pobre, quina esca.
2: Sembla un pirata.
0: Però quan se trenca la dent de davant, la pala et fa lleig sí o sí.
1: Sí. Home, o sí.
2: A mi, però... li deu fer com un xiulet. L'aire ja
0: és... Deu passar aire.
1: Sí. A veure, no està gaire guapo, però...
0: No, però a veure, Robbie Williams és guapo, partint de la base que és més
1: sí,
0: que atractiu.
1: Sí, però fa gràcia aquesta foto. I aquí es veu que no... Sí, és que fa molta gràcia. Es veu que no li ha agradat gaire tampoc és a la seva filla que li ha soltat això.
3: No t'ofenguis, però la dent que has perdut és horrible.
1: Ja està. Directament així.
0: Jo,
1: és clar, impossible.
0: Quan et cauen alguna dent de davant, de sobre o de sota...
2: Pobre tio.
1: A veure, és que si tens 3 anys fas gràcia. Bueno, 3 no. A quina edat et cauen les dents? Al 6?
0: No, és que no ho sé.
2: Abans, no?
0: A veure, els pares de l'estudi, quan comencen a caure les dents dels nens petits? És que no en tinc ni idea. A quina edat? Als 5, 6? 6?
1: No? És Ratoncito Pérez o què? Ai.
2: Bueno, no ens escolten els nens.
0: Va, avancem, per favor. Amb només 7 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu escoltant el primer programa en directe de la ràdio en català. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'escriptor Sergi Pàmies va reflexionar sobre la innovació i la creativitat amb l'excusa de la Met Gala.
4: La innovació sempre és el que sustenta el progrés de la humanitat. Gràcies a la innovació, avancem. La creativitat, en canvi, és traïdora. Tota innovació vol creativitat, però hi ha molta creativitat que no necessita, que no és innovadora, sinó que és una pura bestiesa. Tu només has de mirar aquells vestits i te n'adonaràs que hi ha d'innovació molt poca, de creativitat molta, d'imbecilitat també.
0: I alerta, matiners, que és hora de fer baixar la bola de discoteca.

0: Ens imagino tots tres a la pista de ball amb els quadrats de colors, amb uns pantalons de campana. També m'imagino els oients que ara mateix ens estan escoltant, movent una miqueta la cintura amb el primer cafè del dia. Staying Alive de Bee Gees, Marta.
1: Sí, avui, un 6 de maig de 1978, la banda sonora de Saturday Night Fever començava una gran carrera d'èxits. De fet, estaria 18 setmanes al número 1 a les llistes del Regne Unit i 24 a la dels Estats Units. De fet, la banda sonora amb Bee Gees va deixar temes com aquest que sentim, també How Deep Is Your Love o Night Fever, i tant l'àlbum com la pel·lícula van ser claus, ara ho deies, per la música de disco. I per cert, que el 2014 es veu que la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va afegir Saturday Night Fever al seu registre nacional de gravacions.
0: I de la música disco a la música esotèrica, per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 6 de maig, Plutó comença la seva retrogradació a Aquari fins al 16 d'octubre. Ara s'obre un temps per revisar transformacions que ja han començat. Plutó va al fons. Aquari ens pregunta quin futur estem construint i quines cadenes del passat encara arrosseguem. Potser hi ha idees, grups, temes tecnològics o maneres de pensar que ja no ens fan lliures, sinó dependents. Podem somiar en gran, però primer toca mirar què hem de deixar enrere abans d'avançar amb consciència. Bon dia!
0: Avui és dimecres 6 de maig i també volem saber qui bufarà espelmes.
1: Avui 6 de maig fa anys la meravellosa actriu Clara Segura bufarà 52 espelmes.
0: Molt bé, Clara! Felicitats!
1: I d'actriu a actor també fa anys l'etern guapo de Hollywood, George Clooney, avui en fa 65.
0: Molt bé, també, Clooney!
1: I d'actor a cantant, la sarandonga Lolita Flores celebra que en suma un mes i arriba als 68 anys.
0: També, Lolita! Aplaudeix, Marta!
1: I de cantant a polític. Toni Blair, avui en fa 53. Que tingueu un molt bon dia i que us regalin les orelles amb paraules boniques.
3: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Radio. Yo escucho els matiners, no te lo pierdas, desde las 5 de la mañana. Soy Cristiano Ronaldo y os amo, Catalunya.
4: Els matiners.
0: I un 6 de maig, però de l'any 78, es va formar el grup de NAC i poc després triomfaven amb la seva gran cançó. És aquesta que es diu Mai Sharona. Bon dia, Catalunya.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem abordant la situació del sensellarisme a Barcelona. Com cada dimecres, Ricard Ostrell passejarà amb Albert Om. Francesc Garriga repassarà la crònica negra amb Rebeca Carranco a la tarda. I també resoldrem els dubtes sobre la jubilació amb un consultori. El Catalunya Nit viatja a l'Àrtic amb la Cèlia Cernades, directora del Mapa Mundi, podcast de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Molt pendents un dia més del creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
3: El govern espanyol ha acceptat desembarcar-lo a les Illes Canàries. Dóna resposta així a la petició que li ha fet arribar l'Organització Mundial de la Salut en coordinació amb la Unió Europea, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones. Els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que traslladaran en avió a les Canàries el metge del creuer, que està greu.
2: I ahir la nit on va parlar Oriol Mitjà?
3: Ho va fer al Catalunya Nit. El metge investigador especialitzat en malalties infeccioses no descarta que es detectin nous casos positius.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
3: De fet, com que tampoc es descarta que s'infectessin abans de pujar al creuer, l'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes mortals per antivirus.
2: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer el passat dissabte.
3: Aquest crim i el del cap de setmana al barri del Raval de Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat del país i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
5: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
3: Però part de l'oposició creu que no n'hi ha prou i adverteix que Catalunya té un problema d'inseguretat. Sentim els portaveus al Parlament del Juntaire, Salvador Vergés, i dels populars, Juan Fernández.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes.
3: Els acusats, recordem-ho, són l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama. Els 3 acusats tindran dret a l'última paraula.
2: Donald Trump ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat.
3: Que va entrar en vigor tot just dilluns. En una publicació a la seva xarxa social, diu que ho fa per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a assolir un acord amb el règim dels ayatolàs.
2: A més, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que donen per acabades les operacions de combat contra l'Iran.
3: L'operació que anomenaven Fúria Èpica. Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
8: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
2: I un apunt de teatre.
3: Les companyies T de Teatre i La Calòrica uneixen forces per primer cop a l'obra Les dones Piñeiro, una història familiar i de gènere en què des d'una fàbrica de calderes les protagonistes narren lluites com la de l'equiparació salarial o les tancades per acabar amb la discriminació laboral de les dones. Ho explica Carme Pla, de T de Teatre.
9: Parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80 que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
3: Les dones Piñeiro es podrà veure al Poliorama a partir del febrer del 27.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
11: Bon dia.
2: Com d'ull a les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
10: Doncs avui amb el creuer del brot d'antivirus en totes les portades, de fet amb la decisió confirmada a última hora d'ahir de dur-los a les Canàries. La Vanguardia, llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. Això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa on és ara, d'on prové, i titula davant les coses de Cap Verd, ho acompanya d'una gran foto del mar amb el vaixell de fons.
11: L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Llegim al periòdico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. A La Vanguardia, un número. Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria.
10: A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial. El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas d'Illa.
11: I altres temes de portada. El periòdico, Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País, mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic. I l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora també del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre la ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
11: L'editorial de l'Ara va dedicada a Vox i la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
10: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que és d'Abascal, que els d'Abascal juguen a erosionar la confiança en les institucions i destruir la noció de la veritat.
11: En una línia similar, el diari El País es fixa en les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que són d'aquí a 6 mesos.
10: El rotatiu de Prisa assenyala que, davant la possibilitat de perdre la majoria a la Cambra de Representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
11: També trobem articles d'opinió sobre el judici del cas de les mascaretes, que està a la recta final. La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat, durant el judici, xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
10: El diari del grup Godó diu que, sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
11: Per la seva part, Alex Salmond, membre del comitè editorial del periòdico, diu que Ábalos és un maleante friki, són paraules textuals.
10: I afegeix que, siguin culpables o no, Ábalos, Koldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
11: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez. És a dir, cap ni una.
10: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli a la compra de mascaretes, prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
2: 6:45, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. I alerta, una segona vida per antics hotels.
12: Sí, davant la falta de pisos socials, el consell assessor de la Rambla de Barcelona proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan que té l'encàrrec de repensar aquest passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veuen com una sortida en un lloc on no es poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
2: I alerta perquè s'acaba estendre la roba al balcó.
12: Sí, almenys pels veïns de l'Orca, Múrcia, que ens queda una mica lluny.
2: Sí, però...
12: L'Ajuntament d'aquest municipi posarà multes que poden arribar als 1.500 euros.
2: Déu-n'hi-do.
12: Sí, llegim al Mundo, l'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar l'estètica, diu, dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins pròpiament del teu balcó, però sí que no es podrà penjar a l'exterior, allò que a vegades veiem penjat a la finestra...
2: La Barceloneta, no?, per exemple.
12: Ah, exacte. Sí. Doncs això, i a més, no només és la roba, tampoc es podrà deixar bombones de butar als balcons o aquells que apilen matalassos i tot això per la imatge de la ciutat.
2: Té el seu puntet, eh?
12: Sí.
2: Guanya personalitat a les ciutats, als barris, no?
12: Sí, depèn de quina ciutat. Sense això ja no seria el mateix.
2: Exactament. La notícia que agradarà als fans de patinar sobre gel.
12: A tu t'agrada?
2: Gens. És un odi total.
12: Sí?
2: És que vaig anar-hi un cop i dic, no hi tornaré mai més. Em sembla perillós, innecessari, un fred. Vaig dir, no tornaré a repetir.
12: Bé, no tothom pensa com tu.
2: No, clar, m'hi vas preguntat.
12: Sí, sí. I els que no pensen com tu, Barcelona torna a tenir des d'avui pista de gel.
2: Bé.
12: El Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà ja en funcionament, tot i que la inauguració oficial encara trigarà unes setmanes. L'equipament serà l'única instal·lació d'aquestes característiques operativa a Barcelona, després que durant la pandèmia va tancar el míting escàtic.
2: I el metge d'Alacant, a qui va mossegar un tauró, recuperat. Quina bona notícia.
12: Sí. Es recupera en un hospital asiàtic. Recordareu que estava fent una mica de snorkel i va passar per l'Euro i va menjar el que no havia de menjar.
13: Sí.
12: Ha penjat una imatge d'ell i la seva parella per celebrar el mes de casats, ja que recordem que estaven de lluna de mel. Ha lluat els 30 dies de casats entre bromes i ha dit un comencem fort, no? Sense oblidar això, el repte, que diu que ha sigut l'episodi més cruel i salvatge de les seves vides. Ho recull a Punt Mèdia.
13: Moltes gràcies, Sílvia. Celebrem doncs la recuperació d'aquest metge d'Alacant. A veure, remuntadeta pel que fa al temps, Marc.
10: Sí, avui hi ha més sol que ruixats, i això no ho podíem dir ni ahir ni abans d'ahir. Un matí assolellat amb boira a l'interior, a la tarda lluirà el sol. Només al Pirineu, al massís del Port i les comarques de Girona hi podria haver algun ruixat. Precipitacions més intenses, però, que afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i també el Pla de l'Estany.
13: Doncs amb 5 minuts arribem a 6:45. I aquestes hores del matí, com sempre, amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals. I alerta, perquè comencem parlant de musicals. Ara m'estic imaginant tots els oients despertant-se amb aquesta cançó, sortint del llit, posant la ràdio, amb un bon cafè...
12: Bon humor.
13: I fent que aquest matí sigui com un petit musical.
12: Exacte. Avui hem de parlar dels Premis Tony, perquè ja sabem quins són els musicals més nominats. Són The Lost Boys i Schmigadoon. Lideren amb 12 candidatures cadascun. Aquests guardons, recordem, s'entregaran el 7 de juny al Radio City Music Hall de Nova York. I d'aquests premis també hem de destacar la nominació de l'actor britànic Daniel Radcliffe. Ho pronunciat bé?
13: Sí.
12: El de Harry Potter.
13: Sí, sí, sí.
12: Aquest haurà de competir amb un altre actor protagonista, com són Nathan Lane per Mort d'un viatjant o John Lithgow per Gegant.
13: I què més tenim?
12: Doncs hem de tornar a parlar,
13: home,
12: evidentment. Bad Bunny.

0: No aconseguiré, aquesta temporada. Poc a poc, poc a poc. Bueno. Potser, potser sí, potser en un moment donat t'arrenques una miqueta.
1: Així.
0: La nostra Rizzo de Gris. Veure.
1: A veure, queden poquíssim perquè vingui a Barcelona, queden un parell de setmanes amb aquests concerts que farà l'Estadi Olímpic. Les entrades, recordem que estaven esgotadíssimes, però, atenció, hi ha molt bones notícies, teniu una nova oportunitat perquè Live Nation ha anunciat que aquest divendres sortiran a la venda més entrades pels concerts que farà tant a Barcelona com a Madrid, i atenció perquè ho faran dues modalitats. Hi ha unes entrades que es diuen Los Vecinos, que són unes entrades que estaran ubicades al mateix escenari on Bad Bunny munte una
0: sí,
1: caseta.
0: Sí.
1: Doncs allò sí que tindran molt poca visibilitat o...
0: Pràcticament nul·la, perquè el tindran d'esquenes, clar.
1: Exacte. I és on normalment, però, on hi ha la gent més VIP. I després l'altra categoria es dirà Pit, i el que serà per la gent que s'ubicarà als laterals de l'escenari. Tampoc tindran gaire bona visibilitat, però, evidentment, seran molt i molt a
0: molt
1: prop
0: bé.
1: Del cantant. Aquestes entrades, això sí, no estaran numerades i, per tant, s'espera que es faci realment moltíssima cua hores abans d'aquest show.
0: Vinga, Marta, hi ha alguna previsió per avui mateix?
1: Doncs mira, un parell de coses. La primera és que Kate Tempest conversarà avui amb l'escriptora francesa Virgin Depend, ho farà a la sala Paral·lel 62. Si avui no hi podeu anar, doncs teniu una nova oportunitat per veure-la, perquè serà el dijous amb Paul Guasca en una xerrada que faran a la llibreria Finestres. I la segona previsió, hem de parlar d'una estrena a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya, on s'estrena El Firmament, una obra protagonitzada per Sílvia Abril, Norbert Martínez i Montplans.
0: 2 minuts, pràcticament, arribem a 6:45 del matí. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, i avui, i aquestes hores més concretament, volem saber cap on movem el dial. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa anys, Lolita Flores, movem el dial al novembre del 1995, quan Antoni Bassas entrevistava la cantant al matí de Catalunya Ràdio. En el moment de l'entrevista, feia menys de 6 mesos que havien mort la seva mare, Lola Flores, i el seu germà, Antonio Flores.
3: Dejar el programa hoy a las 9, cuando decíamos que te íbamos a entrevistar, que difícilmente ibas a olvidar este año. Y yo no sé si hasta qué punto ya estás en esa etapa en que se empieza ya a recoger lo bueno de una época muy mala, ¿no? Cuando uno ha pasado un proceso muy malo...
4: Pero yo creo que estoy recogiendo algo no solamente de un año, de este año, ¿no? Yo llevo 20 años dentro de la música, entonces yo creo que ya es hora de que Lolita tenga un puesto... No sé si muy arriba o muy abajo o muy en medio, pero que sí tenga un puesto dentro de la música, ¿no? Ha sido un año malo a nivel personal y creo que ha sido un año muy bueno a nivel profesional, ¿no? Yo creo que ya más sorpresas no me va a dar la vida, ¿no? Por lo menos sorpresas malas.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Per tant, ja hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Per tant, li diem bon dia, Guillem.
5: Bon migdia, matiners. Avui us porto una celebració d'aquelles molt, molt, molt particulars. És el festival de Cheung Chau. I atenció, perquè l'atracció principal és l'escalada d'una torre de panets. Tal com ho heu sentit, es tracta d'una competició per veure qui dels participants arriba abans a dalt de tot d'una torre de bambú de 18 metres i que està coberta amb tot de panets tradicionals xinesos. Diuen que com més panets facin caure durant l'escalada, més sort tindrà la població. El festival també celebra òperes xineses, de danses i cerimònies religioses, i és un dels més grans per les comunitats rurals d'aquella zona. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Hong Kong, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Marc Jurado, què teniu preparat per avui?
6: Doncs avui, Canalia, és un matí molt pendent, un dia més dels diversos casos de la crònica de successos que han sacsejat el país des d'aquest cap de setmana. Entrevistarem en temps d'àgora l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez. Li donarem, evidentment, si estan preocupats des dels Mossos i què fan concretament. També abans haurem conversat amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Montserrat Iglesias, i amb la Gin, que és amiga de la víctima d'Esplugues de Llobregat. També avui, per cert, seguirem parlant, Canalia, del sensellarisme, després de les dades que hi vam avançar al Matí de Catalunya Ràdio. En parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb Sònia Fuertes, i això en un dia en què, vaja, també entrevistarem una persona que ha estat mig any detinguda per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units. També passejarem amb l'Albert Tom i farem telesèries amb la Mariola Cubells i el Darío Porras.
0: Que ràpid que ho has fet.
6: Veus?
0: És que, escolta, aquestes hores de matí vas com una fletxa, Marc. Picadet. Clar que sí. Avui, alerta, que recordem que a Mariola Roja li han tret el queixal del seny,
1: sí,
0: que tenim despertant...
1: La fera.
0: I, per tant, avui tenim Dada Jurado.
6: Vamos.
0: A veure, Marc, porta't bé, que és el primer dia que fas aquesta dada, sí, i en aquest estudi ens en recordem de tot.
1: Ah,
0: molt bé, Marta.
6: Segurament.
0: Segurament, sí, sí, sí. No, no, sí. Però mai se sap.
6: De moment, avui, emissari del rei Mayol, demà, a priori, ja hauria de venir.
0: A veure, explica'm.
6: Va, escolta'm, avui que el Mayol no pot parlar per aquesta visita al dentista, dada sobre la boca.
7: Tu no!
0: Crec que m'agrada més la música que posa el Mayol, això està preparat per Mayol Roger, les coses com siguin,
6: sí, sí,
0: que la pròpia dada.
1: Ja,
0: a veure,
1: ja,
0: dades de la boca.
6: Que podria haver posat alguna cosa de Rocío Jurado, ha sigut Pantoja. Però,
0: home, i tant, sempre Jurado.
6: La música d'Isabel Pantoja, que es recorda pel seu mític Dents, allò del dientes,
0: és lo que les jode.
6: Exacte. Pregunta, quants tipus de bacteris tenim a la boca?
0: Avui el Mayol s'està passant. Quants tipus de bacteris?
6: Sí.
1: Per què?
0: Jo anava a dir 50.
1: Home, jo anava a dir milers.
6: Quants milers? Perquè segons com...
1: Ah, doncs
0: va, Lara, va, que hi ets.
1: Ja hi ets.
8: 30.000.
0: Va, què? Quin gall.
6: 700.
1: Oh, 700.000 o 700?
6: No, 700 i prou.
1: Ah,
8: Tu has dit 1.000.
6: No, perquè he dit milers. I si dia 1.000 o 1.000
0: poc,
6: quedava més a la vora la Lara que no pas al Canalia.
0: 700,
6: 700.
0: Déu-n'hi-do.
6: 700 tipus de bacteris diferents, segons els experts, per cada mil·límetre. Atenció, de saliva podem tenir entre 10 i 100 milions de bacteris. La gran majoria sans, però recordeu, això sí, renteu-vos les dents per la vostra salut mental i ni que sigui també per la salut olfactiva dels
0: però després, clar, quan et fas petons amb algú, comparteixes tot això, no?
1: Es creuen.
6: Sí, sí.
0: Allà hi ha un mar
6: de teus. Tipus, n'hi ha 700. Altra cosa és quan se'n tinguis tu la boca en aquell moment.
0: Clar, una festa muntada.
6: Ara.
0: Déu-n'hi-do. Feu-vos petons.
6: Imagina't.
0: Gràcies, Marc.
6: Salut, fins ara.
9: Els matiners som un programa per emmarcar.
10: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè he vist fora de Barcelona i a les...
0: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe, la Lara García aquí xerrant. Diu 13, diu, 13, diu. Deixeu-me saludar a aquesta hora a oients que ja estan desperts, com en Josep Font. Josep, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Què tal, Josep, com estàs?
11: Bé, despertant-me amb vosaltres.
0: A quina hora et despertes tu habitualment, Josep?
11: A les 5.
0: Home, com nosaltres.
1: Ah, molt bé.
0: Bé, com nosaltres. Nosaltres comencem a les 5.
1: Sí.
0: Com portes això del despertador, Josep?
11: Bé, força bé. Diguem-ne, vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada, intentar que sigui tranquil·leta.
0: Suau, no?, aquestes hores sí, del matí. Perquè a què et dediques tu?
11: Bé, treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la Zona Franca, doncs no és fàcil, diguem-ne, passar per la Ronda Litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
0: A quina hora comences a treballar?
11: Diguem-ne que m'hi poso quan obren les oficines, a les 7, una cosa així.
0: Clar, i prefereixes, entenc, arribar potser mitja hora abans o tres quarts d'hora abans i fer un cafè tranquil·lament?
11: Exactament, sí, sí. Aquest és el meu matí, diguem-ne, que començo més relaxat impossible. Allò, entrar amb molt de temps i m'ho agafo amb molta calma.
1: A quina hora plegues?
11: A les 3 o 4 o 4.
0: Clar, la tornada no la deus tenir tan complicada? Sí, sí, a les 3 quarts de 4 les rondes
1: home,
0: també deuen anar una mica plenes,
11: sí,
0: no?
11: Sí, està complicadet, però vaja, es tracta això de, diguem-ne, la ràdio sempre acompanya.
0: Home, això sempre.
1: I què fa, Josep? Diners a la feina o diners a casa?
11: No, dino a la feina.
0: Clar. Perquè és que, clar, si agafes la ronda 3 quarts de 4 te'n vas cap a Mollà, també deus arribar...
11: Missa petita, sí, que ja és hora de berenar. Sí.
1: Clar.
0: És que a vegades ho penses que perds molt temps a la carretera, Josep, o no?
11: Sí, és una cosa que fes, això, sí.
0: I aquella cosa de dir a molta gent que ve a Barcelona a treballar, que, a més, el que fa el Josep està molt ben tirat, que és estalviar-te, almenys al matí,
1: clar,
0: perquè jo a vegades veig la gent a les rondes parada cada dia per sistema, que perden molt temps, i la gent realment és que s'ha de desesperar les rondes de Barcelona, que són, a vegades, una autèntica ratonera, que s'acostuma a dir, Josep, doncs, escolta, moltes gràcies per passar pels matiners. Deus estar a punt d'agafar el cotxe, per tant, paciència i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
11: Molt bé, gràcies, i gràcies per desvetllar-nos cada dia.
0: Molt bé, gràcies, Josep, per seguir-nos. Una abraçada. Que vagi bé.
11: Adéu.
0: Jo això també ho he fet alguna vegada, que anava a treballar i dic, mira, saps què? Marxo una hora abans i m'estalvio estar una hora parat. Prefereixo estar fent una hora, no?
1: Durant una hora fent el cafè.
0: Exactament.
1: Un cafè i un croissant.
0: Ah, alerta. És que ara m'ha vingut.
1: Inscrit.
0: Ahir a l'Atrapa'm si pots va passar una cosa èpica.
1: Ah?
0: Una cosa èpica, que recordarem d'aquí uns moments.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, et portem la solució.
8: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
7: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
8: 12.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigués tan ben aprofitada.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
14: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i t'ho has apuntat, eh?
13: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
14: sí.
13: Palmeretes de xocolata,
14: sí.
13: I una galeta de dàtils,
14: sí.
13: Que van fer la meva parella. Sí,
14: també
13: sí,
14: podessis esmorzessin menys coses, original. Ens en recordaríem. Sí.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
16: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
9: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
16: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
9: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat. Els matiners som un programa per emmarcar.
10: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè visc fora de Barcelona i a les 5 menys poc estem a la barca i a les 5 i poc pues, sortim cap a fora i a navegar per estar pescant a les 6 i mitja, 7 o així, per poder estar pescant perquè tenim una distància fins al caladero i després pues, fins a les 4 i mitja, 5 de la tarda que entrem al moll.
0: Àngel, què és el més dur d'aquest horari, de llevar-se aquestes hores?
10: Pues bueno, que no t'acostumes mai, perquè a les 4 del matí no vas aixecar-te aviat. És una hora, perquè dius, hòstia, a les 6, les 7, però a les
1: tota
10: 4
1: la
10: del matí és la nit.
9: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Els que sou seguidors de l'Atrapa'm si pots, programa que podeu veure cada dia a TV3, presentat per Llucià Ferrer, ja sabeu què va passar ahir. Alerta, a mi m'encanten els concursants, els participants d'aquests concursos, que són gent que van remant, van treballant per aconseguir el pot, i això és el que va passar ahir. La Mercè, que es van portar al pot de l'Atrapa'm si pots. Alerta, 82 programes. I 177.000 euros.
17: Oh. Càrregues correcte, va, que ens queda una música. Quin compositor?
1: Chopin?
17: És correcte! Sí, senyora! És correcte, és Frédéric Chopin! És el dia que avui la Mercè s'emporta al pot de l'Atrapa'm si pots. I avui hi deixaré la gola, perquè aquesta concursant de Manresa és de les millors concursants que hem tingut a l'Atrapa'm. Ja ha suposat per tu venir aquí a l'Atrapa'm si pots. Que jo sé que és moltes coses.
18: Tot. Vaig començar a venir, que just començava a sortir d'una situació bastant difícil, i el fet de venir aquí, que m'acolléssiu tots també, que em tractéssiu també, necessites esperança a la vida. I el que no tenia ja era això. Al final ho vam aconseguir.
17: 177.000 euros que s'emporta la Ferrer. T'ho mereixes moltíssim, Mercè, de veritat. Has estat una concursant brillant, de veritat. He disfrutat molt amb tu. I ets de les millors, per no dir, gairebé la millor concursant que ha passat aquí a l'Atrapa'm.
0: Home, que bé, que bé, perfecte. 177.000 euros. És que és una meravella, això. Moltíssimes felicitats a la Mercè. 82 programes, eh? I allà anar picant pedra, anar picant pedra, anar picant pedra. I al final s'han portat aquest fantàstic pot de 177.000 euros.
1: Merescudíssims.
0: Sí, senyor. I alerta perquè l'Alba Riera ahir l'està passant de TV3, va estar comentant que la princesa Leonor... bé, escolteu el que va comentar.
19: Vinc a parlar de la princesa Leonor. Ha decidit estudiar ciències polítiques. No li ha calgut fer la selectivitat.
14: Per què?
19: Perquè com que ha estudiat a l'estranger, li convaliden la nota que ha tret el batxillerat d'allà. Que això de marxar a l'estranger per estalviar-se preguntes, suposo que ho haurà pres del seu avi.
1: Ah!
19: Compaginarà la seva vida acadèmica amb la seva vida laboral, que és una feina duríssima.
14: Aviam.
19: Ser princesa.
14: Has de pentinar els ponis.
19: No, espera.
20: Tu saps el que cansa pentinar ponis? Bueno, m'excusa, no puc quedar, estic pentinant el poni.
14: Ho estic cantant amb els canelobres màgics. No sé què fan les princeses, jo només sé del que m'hi sap la Bella i la Bèstia.
20: Estic perseguint la tatera.
19: I el més important, on anirà a fer les canyes de després de classe? Doncs a El Esquinazo. Es veu que és un dels bars guais que hi ha a aquella zona?
20: El no pot ser un bar guai que es diu El Esquinazo.
14: És a Getafe.
19: Espero que almenys ella convidi els seus companys de classe. Ah, és a dir, que serem tots nosaltres qui convidarem els seus companys de classe.
14: Bravo.
19: També.
20: Clar.
0: Ai, Déu meu senyor, la princesa Leonor. Haurem d'anar a l'Esquinazo, a Getafe, a veure si la veiem.
1: Sí, home, que bé que s'ho passarà.
0: I tant. I que poc es gastarà.
1: Sí, això també.
0: No? M'ha encantat, sí, sí, això de perseguir teteres. Deu ser així, no?
1: I pentinar ponis, tirar ponis.
0: Sarsuela, deu ser així. Què fas? Estic pentinant el ponis, que tenen tota la raó.
1: És que sí.
0: Ai, Déu meu. Marta Viana, Lara García. Voleu saludar l'Eloi?
1: Eloi!
21: Tant.
0: Què tal?
21: Bon dia. Aquí, pentinant ponis.
0: Home, tu pentinant ponis no, però agafant ous de gallina suposo que sí, no?
21: Sí, sí, sí. Cada dia en surten 3 o 4.
0: Oh, veu? Quantes gallines tens?
21: 4.
0: Oh, poquetes no, l'Eloi?
1: Escolta, bueno, però també hi ha un suficiència.
0: A veure, un moment, més que tu. Jo he vist un pis a Vilassar que si he de fotre 4 gallines al pis he de marxar jo. Però l'Eloi viu allà amb una extensió de terreny perquè ell és terratinent. Després té allà una casa amb una extensió brutal, amb cabres i tot.
21: Sí, sí. L'extensió no és meva, eh? Ja t'ho vaig dir un dia. Jo tinc la casa i la resta és de l'Ajuntament, però bueno, és igual.
0: Ah, i tens cavalls, xulo, també, o no?
21: No, cavalls no.
0: I ponis, tampoc.
21: Tampoc.
1: Un dia pentina cabres.
21: Ens quedem amb les cabres, que no es pentinen, en principi. Hi ha un gos que sí que s'ha de pentinar una miqueta, tant, si no se li foten uns nusos, que déu-n'hi-do. I les gallines, que pobres. Hi ha un gall una mica malparit i que les pica una mica.
1: És que els galls...
21: Sí.
1: Normalment...
21: Estem valorant el gall, a veure si...
0: Sí, sí, sí. Sí, què? Sí, ximpum, patapum.
1: Cassola,
0: home, Eloi, que tindrem els animalistes ara, que veuràs tu, eh?
1: Engreixa-li per Nadal.
21: Escolta'm, les gallines ho estan passant malament per culpa d'aquest gall.
0: Vull dir. Que hi hagi pau al corral. Home. Doncs escolta'm, no hi ha gaire diferència entre la princesa Leonor i tu, pel que veig, eh? Esteu allà, Eloi.
21: Bueno.
0: Vinga, Marta, Lara.
1: Gràcies,
0: fins demà. Eloi, vinga, va, què ens espera per avui?
21: A veure, avui un dia de moment al matí amb sol, sí que hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos, una altra vegada, sobretot cap al nord de Catalunya. I després a la tarda tindrem tempestes, però també avui molt concentrades cap al nord. Pirineu i nord de les comarques de Girona poden arribar a la Costa Brava. La resta avui, un dia força més tranquil·let, amb una temperatura baixa. Aquesta hora cal abrigar-se. Al migdia arribarem entre els 18 i 24 graus, segons el lloc.
0: Molt bé, doncs escolta'm, estarem pendents d'aquest canvi de temperatura, que portem un parell de dies una miqueta...
21: Com la notes, la fresca? La portes bé o no?
0: Sí, sí, sí. Mira, ja el tinc per aquí. Espera, que acaba d'entrar Ricard Ostrell a l'estudi de Catalunya Ràdio.
22: Bona tarda.
0: Bon dia, bona nit, bona nit. Que encara no ha sortit el sol. Què tal, Ricard, tot bé?
22: Bé, bé, bé.
0: Bé?
22: Canvis, perquè avui el nostre tècnic habitual de les 6 se'n va anar a un concert, es veu, de Dan Peralbo, i no puc venir.
0: No tens el Cesc.
22: El Cesc.
0: Perfecte.
22: Jo diumenge aniré a veure el Barça a Madrid, doncs tampoc vindré dilluns, perquè així descansaré una mica i...
0: Gràcies, Eloi. Gràcies, matiners. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Vinga, Ricard Ostrell, fins demà.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: poden descartar de tot, del tot, nous contagis.
1: Lo cierto es que aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable.
0: I per cert, que a la passejada amb Albert Om, avui a partir de les 10, parlarem de per què els creuers fascinen a tanta gent. I avui al matí ens preguntarem fins a quin punt tenim un problema de seguretat. Des de l'assassinat recent a Esplugues de Llobregat, a morts derivades també d'enfrontaments violents entre bandes, o a la violació a la Fèria d'Abril, o als tirotejos del Raval, ens preguntarem què és el que està passant. Seran, en aquest estudi, Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i de Seguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després, els atacs amb arma blanca també d'aquest cap de setmana a Catalunya, i dels últims dies parlarem també amb una amiga de la persona que va ser degollada al carrer Esplugues. I a quarts de 10 ens acompanyarà també Sònia Fuentes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que ahir us avançàvem en aquest programa. Hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
2: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
0: Doncs la reacció del govern ha estat dir que ja ampliar les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. Són declaracions de Sílvia Paneque ahir en roda de premsa reaccionant a la notícia del programa, que hi ha 8.000 persones sense llar ara mateix a Barcelona. I un dels temes del dia serà la visita del Papa. Aquest migdia el Vaticà farà oficial tots els actes de la visita a l'Estat i que el portaran a Catalunya el 9, 10 i 11 de juny. El periòdico explica avui que la benvinguda a Barcelona serà en un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I a les 10 del matí parlarem, atenció, amb una persona que es diu Miguel Barreno López, que és un ciutadà espanyol, que acaba d'arribar a Madrid aquest mateix diumenge, procedent dels Estats Units, on ha estat més de mig any detingut pels ICE. El Servei d'Immigració i Control de Duanes de Donald Trump, en què persegueix immigrants sense papers per deportar-los, doncs bé, ha estat més de mig any detingut per ells. Avui ens explicarà el seu testimoni a pocs dies d'haver arribat ja a la capital espanyola. I a les 11, com cada dimecres, la secció de televisió i sèries amb Mariela Cubells i Darío Porras.
3: I de què treballa, el guapa?
4: Faig producció a festivals.
5: Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà.
6: Te'n va demà, perquè viu a Berlín.
7: No, no hace falta ni que te vayas, no?
0: La sèrie Yo Siempre a Veces ja es pot començar a veure a Movistar Plus. Són 6 capítols i el 21 de maig a la mateixa plataforma s'estrenarà Se tiene que morir mucha gente, amb actrius com Ana Castillo i Macarena García.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un caldo de la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la confirmació que Nissan farà fora 900 dels treballadors que té a Europa i que Catalunya podria ser la gran perjudicada. El centre de recanvis que l'empresa té al Prat o el centre tècnic de la Zona Franca se'n podria veure afectats. Nissan ja va tancar la fàbrica que tenia justament a la Zona Franca amb 2.500 persones. En els pròxims dies començarà el procés de negociació de l'expedient de regulació i ha de parlar-ne amb els sindicats.
0: I a Brussel·les.
2: Alerta que més despesa pública en energia per afrontar la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà pot mantenir preus alts amb risc d'inflació. Per això mateix la comissió demana que les ajudes siguin selectives, específiques i, sobretot, temporals.
0: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Apple pagarà 250 milions de dòlars per pactar una querella que li van presentar per fer publicitat enganyosa ara fa 2 anys quan va anunciar un assistent de veu, el Siri, personalitzat amb intel·ligència artificial, cosa que encara no ha llançat. L'acord d'aquesta querella es tanca ara, justament quan, paradoxalment, Apple diu que ara sí traurà un Siri millorat amb intel·ligència artificial.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els preparatius de la visita que farà al país, a la Xina, el president justament dels Estats Units, Donald Trump. Això serà la setmana que ve i aquesta matinada el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha dit que és probable, textualment probable, que Taiwan sigui un tema de conversa.
3: Avui és dimecres 6 de maig, ens despertem amb fresca, fred fins i tot en algunes comarques. Hi ha un grau al pot.

0: De Suert, 2 graus a Puigcerdà, 7 a Caldes de Montbui i 14 graus a Amposta. Alguns bancs de boira, núvols baixos al nord de la Catalunya central, al nord de les comarques de Girona. A la resta tindreu un matí tranquil i força tranquil el dia també la resta de Catalunya, excepte el Pirineu i a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona, on a la tarda podran tenir una altra vegada alguns ruixats i algunes tempestes. Avui, amb temperatures que queden frenades, màximes entre els 18 i 24 graus les més altes al sud del país, sembla que demà tornarem a tenir un dia variable amb alguns ruixats de tarda.
1: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Quan són les 6 i 6, Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I el govern espanyol que accepta que desembarqui a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
4: L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar informalment a Espanya que acollís el vaixell apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries, en un altre avió, el metge del creuer que està en estat greu.
1: Un cop s'hagin fet aquestes evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries.
5: Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
6: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
5: També al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, no descartava nous casos positius.
7: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
5: L'OMS també busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què viatjava una de les víctimes abans de morir per antivirus.
1: El govern ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública, després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya.
4: El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat ja és a la presó.
8: L'home té antecedents policials. L'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents policials. El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el pla d'AGA, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
9: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
8: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Bona part de l'oposició discrepa de l'executiu i adverteix que Catalunya sí que té un problema de seguretat.
5: Després dels casos del cap de setmana, Junts, el Partit Popular i Vox han traslladat aquesta preocupació al Parlament. Sentim els portaveus al Parlament del Juntaire, Salvador Vergés, dels Populars, Juan Fernández i del partit d'extrema dreta Joan Garriga.
10: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
11: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada quan hablamos de inseguridad.
12: Han passat més de 72 hores i ¿dónde está el president de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
5: Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues als partits de l'oposició. Per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat calma i que no es faci alarmisme.
1: I la Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir empresonats els pares del nadó suposadament maltractat. Són a la presó des de fa un mes i mig.
4: Els van detenir després que el seu fill d'un mes de vida quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Barcelona, Marinúria Revella.
13: L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats o no. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb només un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Les entitats de defensa dels drets dels infants celebren l'ampliació de la llei de protecció dels menors, que obligarà els jutges a escoltar-los en qualsevol procediment que els afecti.
5: També endureix els criteris per atorgar una custòdia compartida en casos de violència masclista. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya, Ona Lorda, aplaudeix la mesura, i l'especialista en protecció infantil de l'UNICEF, Almudena Olaguibel, apunta que encara es pot millorar.
2: En la majoria de sentències, els òrgans judicials no feien cap menció en aquest interès superior del nen. Nosaltres hem valorat molt positivament que s'exigeixi una motivació expressa d'aquest interès superior de la infància.
3: Que l'ampliació de l'edat per a les proves preconstituïdes en aquest moment està solament per als menors de 14 anys i sí que abogaríem perquè s'ampliara a tots els menors de 18 anys.
5: La reforma també prohibeix adduir en procediments judicials la síndrome d'alienació parental o teoria similar sense aval científic. La llei arribarà al Congrés a final d'any.
1: I la dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos.
4: El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el segon crim masclista al país d'aquest 2026 i l'Ajuntament de Tortosa ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
14: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista, un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui quedarà per servir per sentència el judici a l'exministre socialista José Luis Ábalos, Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama pel cas de les mascaretes.
5: El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama.
15: La posició de l'advocat del PP marcarà l'última sessió del judici. Els populars volen premiar Aldama en rebaixat de 7 a 5 anys la petició de presó i el comissionista confés evitaria entrar-hi perquè cap delicte supera els 2 anys. Feijo ha sortit en defensa d'Aldama, mentre pel ministre Félix Bolaños és evident que estan conxorxats.
16: Aquel que és útil para saber lo que ha pasado se solicita una disminución de la pena.
17: Quiero dar las gracias al Partido Popular y el señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
15: La baixa petició per Aldama contrasta amb la pena que s'enfronten Ábalos i Coldo García, 24 i 19 anys de presó. Els tres acusats tindran avui dret a l'última paraula. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa a l'Iran, Donald Trump ha anunciat que atura momentàriament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor tot just dilluns.
4: El president dels Estats Units ha tornat a sorprendre amb un gir de guió inesperat. En una publicació a la seva xarxa social, ha justificat la decisió per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a arribar a un acord amb el règim dels ayatolàs. Trump ha afegit que l'aturada del Projecte Llibertat permetrà determinar si l'acord es pot tancar.
1: I, a més, l'anunci el fa al cap de poques hores que ahir al vespre el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que els Estats Units donaven per acabades les operacions de combat contra l'Iran, l'anomenada Fúria Èpica.
5: Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
18: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
1: De fet, aquestes declaracions de Rubio afirmant que l'ofensiva s'havia acabat també havien generat un cert desconcert.
4: Recordem que quan va entrar en vigor la treva ara fa un mes, Trump va afirmar de manera contundent que només era temporal i que si l'Iran no renunciava al seu programa nuclear i obria l'estret d'Hormuz, els bombarders dels Estats Units es tornarien a enlairar.
1: I el ministre d'Afers Estrangers, iranià, ha arribat aquesta matinada a Pequín, on s'ha d'entrevistar amb el seu homòleg xinès.
5: La visita té lloc només una setmana abans de la visita de Donald Trump a la Xina.
1: Pequín, Francesc Canals.
19: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns en anunciar-se la visita a Pequín que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Demà hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès tornarà a guanyar.
4: Si és així, prometen celebrar un segon referèndum després que el 2014 el no es va imposar amb el 55% dels vots.
1: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
20: Un dels arguments per fer una segona consulta és el Brexit, ja que Escòcia és una potència exportadora. Sentim Gordon McIntyre-Kemp, líder de Believe in Scotland, en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Pel que fa al Brexit, en particular, Escòcia va votar un 62% per quedar-se a la Unió Europea. Ens van arrencar de la UE en contra de la nostra voluntat demòcrata i una vegada i una altra, les decisions preses a Londres no funcionen per a Escòcia.
20: El Tribunal Suprem Britànic va deixar clar al Parlament Escocès el 2022 que si vol un segon referèndum vàlid ha de tenir el permís del govern britànic i això fins ara no ha passat. Els partidaris de la independència volen augmentar la pressió i forçar el govern de tornar a Londres a autoritzar-lo. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Quan són les 6 i 17 reaccions a la dada dels 8.000 persones sense llar vivint a Barcelona que us explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
23: La Generalitat recorda que s'ha compromès a injectar 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments. La portaveu del govern, Sílvia Paniqué, ha recordat que les competències per l'abordatge del sensellarisme són municipals, però ha insistit en les transferències econòmiques promeses als consistoris i també recorda que hi ha un nou pla estratègic en marxa.
24: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa, per tant, dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
23: Tot plegat després que aquest dimarts expliquéssim aquí, al matí de Catalunya Ràdio, la realitat de moltes persones que viuen al carrer a Barcelona, per exemple, entorn de la Ronda Litoral. Algunes s'han vist abocades a viure en tendes de campanya, tot i treballar davant les dificultats per trobar un habitatge.
25: Ara estic treballant, que un home que de faena, bé, però en negre, m'han pagat 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
1: En temps d'agora en parlareu avui amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. I uns 200.000 immigrants han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril.
26: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, es va reunir ahir amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i tots dos es van mostrar satisfets de com estan en el procés.
27: La setmana passada rondàvamos más de 130.000 solicitudes. Esta semana, pues seguramente nos iremos acercando a una cifra cercana a las 200.000 a nivel estatal.
28: Que el Real de decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes.
26: En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona obrirà avui un nou espai a Montjuïc com a punt únic per donar cita. Estarà ubicat al pavelló 2 de la Fira i també s'atendran els residents que no estiguin empadronats. De moment, el consistori ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat.
1: L'atur baixa a l'abril a Catalunya gràcies a les contractacions vinculades a la Setmana Santa i l'arrencada de la temporada turística.
29: Ara hi ha 9.000 aturats menys que fa un mes. En total busquen feina gairebé 315.000 persones. Aquestes dades contrasten amb la taxa d'atur per sobre del 10% que es publicava fa uns dies amb l'enquesta de població activa. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Raül Ramos, adverteix, però, que el mercat de treball català perd empenta pel conflicte a l'Orient Mitjà.
30: L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació.
1: Els treballadors de la seu de Barcelona, de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar intel·ligència artificial d'Apple per a traduccions, avui faran vaga.
23: Sí, el secretari general del sindicat FEST, Miquel Àngel Bax, denuncia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que desenes de treballadors de Transperfect a Barcelona tenen contractes discontinus, malgrat que de feina sempre n'hi ha.
31: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, pues bueno, pues nos donem una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
23: De fet, Inspecció de Treball investiga possibles irregularitats en les contractacions, tot plegat mentre la mateixa IA també està implicant ja la reducció de llocs de treball en el sector tecnològic. Des de principis d'any, les grans tecnològiques han acomiadat a escala global més de 90.000 treballadors. Recentment, Microsoft i Meta han anunciat que fan fora 16.000 empleats per tenir més fons per invertir en IA i perquè alguns llocs de feina ja el substitueix aquesta tecnologia. A finals del 2025, Amazon va acomiadar prop de 800 treballadors a Barcelona amb els mateixos arguments.
1: I el Banc Sabadell comença una nova etapa.
26: La Junta General del Banc d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
1: Rafael de Ribot.
0: Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre de l'any, període en el que els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda de beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. Es mantenen els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la filial britànica TSB.
2: Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios.
0: A finals de mes, el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol afronta l'últim any de legislatura amb un full de ruta per aprovar aviat el nou finançament autonòmic i votar abans de l'estiu la condonació de part del deute de les comunitats.
29: També es marca com a prioritat aprovar els pressupostos d'aquest any, els primers de la legislatura, tot i que el ministre de la Presidència admet que això no serà immediat.
1: Txell Vallespí.
3: Félix Bolaños assegura que l'estat espanyol tindrà nous comptes, però no s'aventura a dir quan.
6: Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso.
3: L'executiu de Sánchez també treballa perquè el Congrés voti abans de l'estiu el projecte de llei que perdonarà a Catalunya 17.100 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic i deixa per la tardor la votació del nou model de finançament. La cambra també debatrà la llei que preveu eliminar l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros. La va pactar junts amb l'executiu de Sánchez i podria fer que els de Puigdemont reconsideressin el seu no a la pròrroga de lloguers. Però el ministre de la Presidència no s'hi compromet al·legant que Europa no els hi obliga. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avala la proposta de confluència dels partits de l'esquerra del PSOE articulada pel líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
23: En una entrevista al Més Nit, Colau ha afirmat que seria bo que fos una candidatura liderada per diverses persones, però també ha dit que si Rufián fos la millor opció per encapçalar-la, li donaria suport.
7: Jo, per exemple, no tinc cap problema en dir-ho. O sigui, si el Gabriel Rufián, per exemple, ara pot ser la persona que tingui més popularitat i que està, és més capaç de comunicar, jo recolzaria perfectament que el Gabriel pogués liderar aquest front d'esquerres plural.
23: Colau descarta liderar aquesta confluència i reitera que no vol tornar a la primera línia política.
1: Hi ha tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: La primera.
9: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!

0: Els Rolling Stones han presentat aquesta matinada a Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues. El popular presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte, que ha comptat amb la presència de tres dels membres de la banda britànica, els seus fundadors, Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. El disc es publicarà el 10 de juliol, però ja han avançat dos de les 14 cançons.
1: La segona.

0: Bunny anuncia més entrades pels concerts que ha de fer a Barcelona i a Madrid. Aquest mes de maig hi haurà dues modalitats, una és al mig de l'escenari i les altres als laterals. A diferència de les entrades a les grades, aquestes entrades, però, no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els propers dies 23 i 24 de maig.
1: I la tercera?
0: I parlem també de la Bienal d'Art de Venècia, perquè obre portes avui als professionals en una edició marcada per la tensió política i les crides al boicot per la presència d'Israel i Rússia. Recordem que la setmana passada el jurat internacional va dimitir en bloc precisament per la presència de tots dos països i en les últimes hores hem sabut que l'Iran s'ha retirat de la Bienal.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-0.
2: Per segon cop a la seva història, l'Arsenal disputarà una final des de l'Atlètic de Madrid al Cholo Simeone.
3: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
2: Doncs tothom en calma, avui a les 9, Bayern i PSG buscant l'altra plaça de finalista, 5-4 pels francesos a l'anada, aquest Bayern-PSG a les 9, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
1: I a veure si és un partidàs com el de... Com
2: a veure, difícil, però vaja.
1: Sí, sí, és molt difícil de superar allò, eh? Mapi León deixarà el Barça quan acabi aquesta temporada.
2: Ja ha comunicat al club la seva marxa l'any en què acaba el seu contracte, com vam explicar al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. La central deixa l'equip després de 9 temporades, 7 lligues, 3 lligues de campions, entre altres títols. El Barça ofereix precisament el títol de Lliga a l'afició a 3:15, el partit contra el Llevant a partir de les 7. Pere Romeu, tècnic del Barça, no vol parlar de les baixes de l'equip.
4: Però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
2: El Barça acaba de classificar-se avui per la final a 4 de la Champions d'handbol, s'hi manté la renda de 2 gols davant el Nantes a 8:45 i comença a Portugal la fase final de la Champions d'hoquei patins amb el Reus Benfica de quarts de final.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui feu cara de necessitar un bon aforisme reduccionista i simplista sobre la vida per llevar-vos amb una mica més de saviesa barata, i això és exactament el que us donaré. Tenen molt mala premsa les frases que comencen amb "la vida és com", i jo crec que és per culpa del Forrest Gump i allò de "la vida és com una caixa de bombons", perquè mai saps què et tocarà. Quina soberana xorrada, mare de Déu, i quines voltes que ha arribat a donar aquesta frase sense que ningú s'adonés que l'havia dit un personatge no precisament intel·ligent. La paramiologia catalana, en canvi, sempre tan càustica ella, en té una de molt millor. La vida és com l'escala d'un galliner, curta i plena de merda. Aquí sí que hi ha saviesa. I en la mateixa línia, avui anant amb moto, me n'ha vingut un al cap que humilment us regalo si us agrada, i és la següent. La vida és com anar en moto per Barcelona. Has de preveure què faran els idiotes per poder-los esquivar.

0: I avui cançons sobre el final del judici del cas Ábalos.
1: Ha de quedar vist per sentència, el fiscal ha mantingut les peticions del primer dia, és a dir, el fiscal acaba el judici com el va començar, per tant, avui cançons amb títols capicua, que comencen i acaben igual. I arrenquem amb SOS, aquest temasso dels Ava, que és un títol, evidentment, capicua per definició.

Vinga, va, més títols capicua. Hem buscat cançons amb títols que comencin i acabin amb la mateixa paraula. Que no n'hi ha, no n'hem trobat gaires, eh? Però sí hem trobat Time After Time, de la Cyndi Lauper, un altre temasso.

0: I un altre títol que comença i acaba amb la mateixa paraula, Sunday Bloody Sunday, la cançó dels U2, evidentment, sobre el Bloody Sunday, la massacre comesa pels soldats britànics en què van morir 14 manifestants nord-irlandesos.
1: En tinc dues propostes.
0: Ah, sí?
1: Va. Money Money, d'Ava.
0: Money Money, sí.
1: Saps que són dos que es repeteixen,
0: eh? Money Money, sí. Sí, va.
1: I 555 de Benny Goodman.
0: Ah, doncs mira. Pròxim cop. Pròxim capítol, aquesta.
1: És la mateixa paraula, hauria d'haver-hi algun al mig, no?
0: Ah, exacte. Però bueno, compro.
1: Vinga. En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Espanya accepta desembarcar a les Canàries el creuer afectat pel brot d'antanavirus que ha provocat 3 morts.
2: L'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar informalment a Espanya que acollís el vaixell. Ara mateix és a Cap Verd, on s'evacuaran 3 persones al Catalunya Nit. Valorava aquesta decisió Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: I novetat d'ara mateix, els treballadors del Servei de Neteja de Girona i l'empresa han assolit un preacord.
4: Després d'una nit de negociacions, el comitè d'empresa i la concessionària han assolit un acord que ara haurà de ratificar la plantilla abans de donar per desconvocada la vaga. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per avui.
1: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna a Esplugues de Llobregat.
2: I el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
1: Avui a l'Àgora parlarem amb una amiga d'aquesta víctima, la Jean, i també ens acompanyarà la Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, i també Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Avui quedarà vist per sentència el judici a l'exministre socialista Ábalos, també a Koldo García i a Víctor de Aldama.
4: El PP defensa que l'empresari comissionista pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama.
1: I nou cop del volant de Donald Trump, que ara ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor dilluns.
2: I poques hores després que el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que aquesta operació era justament una prioritat.
6: Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
1: I reaccions també a la dada de 8.000 persones sense llar vivint a Barcelona, que us explicàvem i avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: Com la de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tot i que les competències són municipals, diu...
7: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa.
1: Justament avui en voldrem parlar amb Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. I els treballadors de la seu de Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple per traduccions, avui fan vaga.
2: El secretari general del sindicat FIS, Miquel Àngel Bax, fa aquesta denúncia al matí de Catalunya Ràdio sobre l'accés de contractes discontinus.
8: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, pues bueno, pues es dona una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
1: I comença una nova etapa, és el Banc Sabadell.
9: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho.
4: La Junta General del Banc avui ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que liderarà la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
1: I a la cultura avui arrenca una nova edició de la Bienal d'Art de Venècia.
2: S'obren les portes als professionals en una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Mercurado amb el creuer del brot tanta virus a totes les portades.
10: De fet, amb la decisió confirmada a última hora de dur-lo a les Canàries, la Vanguardia llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries, això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa en on és ara, d'on prové i titula davant les costes de Cap Verd. Ho acompanya amb una gran foto del mar amb el vaixell de fons. L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Ricard, llegim a El Periódico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. La Vanguardia, un número. Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies dies a l'hostaleria. A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial, El Mundo diu a la portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració d'Aldama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas Dina. I altres temes de portada. El periòdico Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic, i l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora del matí, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
1: Avui la felicitarem també en directe. I avui a Tremp es desperten amb 5 graus, al migdia arribaran els 20, i a Vilanova i la Geltrú tenen 9 graus amb una màxima prevista de 21. Avui farà sol a la majoria de comarques, però encara tindrem algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha alguns bancs de boira i núvols baixos matinals al nord de Catalunya Central i al nord de les comarques de Girona. A la resta, el matí serà assolellat, tranquil. I a la tarda, avui esperem ruixats i tempestes no tan forts com els d'ahir i avui molt concentrats al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona, avui podria arribar també a la Costa Brava.
1: I avui que quedarà vist per sentència aquest cas de les mascaretes, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Avui es clou el judici del cas Ábalos, un procés que ha comptat amb les habituals dosis de surrealisme d'aquest tipus d'afers, amanit amb teatre d'esperpent espanyol en forma de mans, bitllets de 500 i el famós coldo transformat en un druida barbut. La condemna és quasi segura i la qüestió política de fons es manté. Per què Pedro Sánchez va expulsar del govern a la seva mà dreta, el qual, al seu torn, era un dels homes més poderosos del PSOE? Aquesta és la gran pregunta de tot plegat, perquè la condemna pública de l'exministre no només l'ha fet a la dreta mediàtica, sinó sobretot al seu partit, que el va expulsar i el va tractar d'empestat només pel fet d'estar sotmès a una investigació. Ábalos se sumarà així a la nombrosa llista d'amics que mata Pedro Sánchez. I de moment, com sempre, el president sobreviu. Wow!
1: I a aquesta hora... amb què ens despertes avui? Xavi Canalies, bon dia.
13: Bon dia, Ricard. Avui et desperto amb James Brown. I és que tal dia com avui? Però un 6 de maig de l'any 65, el cantant va gravar la versió definitiva de la cançó, ja que inicialment s'havia enregistrat un any abans, però amb un ritme molt diferent. Ho va fer als Criteri Studios de Miami i es va convertir en el seu èxit més important. De fet, l'any 2013 va incloure aquesta cançó, aquesta gravació, al Saló de la Fama dels Grammy.
1: I amb quin matiner heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio?
13: Doncs mira, en Josep de Mollà és una de les moltes persones...
1: Josep?
13: Que, sí, Josep, Pep de Mollà, que treballen a Barcelona i que opten per baixar molt d'hora a la ciutat per estalviar-se les retencions de les rondes. Què tal, Josep, com estàs?
14: Bé, despertar-me amb vosaltres. Vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada, a intentar que sigui tranquil·leta. Treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la zona franca, doncs no és fàcil passar per la ronda litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
13: Ciència i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
14: Gràcies per desvetllar-nos cada dia.
13: Mira, molta gent, molta gent compta per fer això,
1: sí, No, avui estava a rebentar la C-58.
13: És que és horrorós.
1: I avui on són festes?
13: Doncs mira, arriba la Festa Major del Guinardó, els carrers s'omplen de tallers, concerts, exposicions i altres activitats. Avui, a les 6 de la tarda, alerta, Sarsuela serà el Mas Guinardó.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
15: Doncs el vídeo de l'actriu Anne Hathaway celebrant que l'Arsenal és el primer finalista de la Champions després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-0.
1: London forever. Caram.
15: El vídeo que ha
1: menjat. Que venir a celebrar-ho.
13: Sí. Noi. Està contenta.
15: Està contenta. Sí. Està emocionada.
13: Quina hora era això?
15: Tard. Devia ser tard.
13: I tant.
15: Devia ser tard. El vídeo surt ell amb la samarreta de l'Arsenal, cantant l'himne i felicitant a tot l'equip. De fet, no és la primera vegada que demostra el seu amor pel club. Fa unes setmanes se la va poder veure a Nova York amb la samarreta de l'Arsenal i en més d'una entrevista ha explicat que el seu pare ja n'era fan i ella, doncs, també.
16: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge de l'Àlex, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ferrer i Guàrdia, de Granollers. És una de les entitats educatives que aquest divendres s'ha sumat a la convocatòria feta a nivell europeu per la plataforma Streets for Kids, que demana que els entorns escolars siguin més segurs i menys contaminants. La campanya reclama que es compleixi amb uns estàndards adequats i l'Àlex planteja algunes mesures que es podrien prendre per disposar d'entorns escolars òptims.
18: Els vehicles de combustió és el principal problema en els entorns escolars. La solució és molt clara, és reduir, si no eliminar totalment, el pas de vehicles en els entorns escolars, posar mesures que també siguin compensatòries, com per exemple doncs, posar naturalitzar aquests espais, posar mesures que pacifiquin el trànsit, que redueixin la velocitat.
16: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
19: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
20: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
21: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli cau prop d'un 2%. El barril de Brent ara costa al voltant de 108 dòlars. Això fa que revisquin les borses. A l'Àsia aquest matí predominen les compres. La borsa de Seul creix un 6% i les de Tòquio, Hong Kong i Xangai una mica menys d'un 1%. A Europa i els parquets van tancar en verd després que els Estats Units asseguressin que l'Iran no ha violat l'alto al foc. L'IBEX 35 ahir va recuperar bona part del que va perdre dilluns. Va sumar un 1,80% fins als 17.670 punts. L'índex europeu que més creix és l'italià, que va rebotar més d'un 2%. Els indicadors de Wall Street ahir també van sumar més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
22: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
24: No m'agrada aquesta sintonia.
23: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop. Inconfusible, però molt imitable.
25: M'ho faries tu, Elisenda?
24: Jo sempre.
23: Pop, pop, pop, pop, pop. Marc Marvà, bona tarda.
26: Bona tarda.
23: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
26: Pam, pam, pam, pam.
24: Molt bé.
23: Com ho faries, Òscar?
27: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
23: Pam, pam, pam.
27: Veus?
16: De dilluns a divendres de 4 a 7...
23: La millor hora del dia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
23: Pam, pam, pam, pam.
28: Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
2: El govern espanyol accepta que desembarqui a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus.
4: L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar formalment a Espanya que acollís el vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que des d'allà s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat també ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries en un altre avió el metge del creuer, que està en estat greu.
2: Un cop s'hagin fet aquestes evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries.
4: Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
3: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
4: L'OMS també busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què viatjava una de les víctimes abans de morir per antivirus.
2: El govern ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública.
4: Això després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat, des de la presó, és un home que té antecedents policials i fa 4 anys el van detenir a Burgos, acusat de desordres públics. Núria Parlon, consellera d'Interior.
29: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
4: Tot i això, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït més d'un 30% respecte a l'any passat. Ara bé, part de l'oposició en discrepa i adverteix que Catalunya té un problema de seguretat. Sentim els portaveus al Parlament de Junts, Salvador Vergés, el del PP, Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
30: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
31: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada
0: cuando hablamos de inseguridad.
5: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
4: Esquerra, els Comuns i la CUP, en canvi, han demanat calma i no fer alarmisme.
2: I en un nou gir de guió, ara Donald Trump diu que atura l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz.
4: És l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor dilluns. Trump diu que ho fa momentàniament. Un anunci, però, que arriba hores després que el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, afirmés que aquesta operació era una prioritat.
6: Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
4: I, mentrestant, hi ha hagut nova enganxada amb el Papa Lleó XIV, que ha reafirmat la posició de l'Església en contra de les armes nuclears. Trump l'havia tillat de feble i ignorant en política internacional. El pontífex li ha respost.
7: Si algú em vol criticar per anunciar l'Evangeli, que ho faci amb la veritat. L'Església fa anys que s'ha manifestat en contra de totes les armes nuclears, així que no hi ha cap dubte.
2: Més notícies. El govern ha tirat endavant un decret per adaptar els plans urbanístics als municipis rurals. Això els permetrà agilitar la construcció d'habitatges sense un excés de paperassa i càrrega administrativa.
4: Se'n podran beneficiar més de 600 pobles, que són els més petits de Catalunya, que ja no tindran les mateixes exigències que tenen les grans ciutats per decidir com i cap on han de créixer. Es tracta d'una reivindicació històrica de les localitats amb menys població que denuncien el malson burocràtic que els suposen les planificacions urbanístiques. Sentirem els alcaldes de Susqueda, de la comarca de la Selva, Riner, el Solsonès i Castelló de Farfanya, la Noguera.
8: Un gran avançament, no?, perquè tenim moltes edificacions en el món rural doncs, que no tenen una sortida perquè han d'estar en desús.
9: Aquesta rigidesa és el que ens matava poblacionalment.
10: No es pot tractar per iguals, que som diferents. Teníem les mateixes normes a una gran ciutat de 200.000 habitants a un municipi de 200 habitants.
4: Són tot declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio. Amb aquesta iniciativa, els tràmits doncs, seran més ràpids. També facilitaran l'habilitació d'espais com ara granges o magatzems abandonats com a nous habitatges.
2: Preocupació al sud del Solsonès per 3 atacs de llop a ramats d'ovelles.
4: També els primers a la comarca des del 2019.
2: Solsona, Joaquim Albalate.
11: Van ser a la Molsosa, a la tardor i a Pinós fa unes setmanes. Els agents rurals ho estan investigant encara, però els ramaders estan en alerta i reclamen més protecció a les administracions. Jaume Puigpalat és un dels afectats.
12: Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
11: Per ara han pres mesures com posar tancats elèctrics o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops. Des de Solsona, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el canvi climàtic complica la cerca de treballadors pel sector del musclo.
4: Perquè la temporada s'escurça i, de fet, ja ha passat de 5 mesos a 3.
2: La ràpida Jordi Barranca.
14: A la pràctica d'un any a un altre han de renovar gairebé la meitat de la plantilla. En total són entre 150 i 350 noves contractes. Gerardo Bonet, gerent de FeproModel.
25: La gent que té certa experiència que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc que li donen feina als 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai.
14: Per això va guanyant presència el cultiu de l'ostre més estructural. Des de la ràpida, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Cultura arrenca una nova edició de la Bienal d'Art de Venècia. Avui s'obren les portes als professionals en una edició molt marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia, Marta Viana.
15: El certament intenta mantenir la tensió en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama baixar el to per abordar els conflictes del món actual.
2: Montse Pujol.
31: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Els Rolling Stones han presentat aquesta matinada en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Stones.
32: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
2: El popular presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte que ha comptat amb la presència dels tres membres de la banda britànica, els seus fundadors Mick Jagger i Keith Richards, que tenen 82 anys, i Ron Wood, que en té 78.
15: Tot i que el disc es publicarà el 10 de juliol, la banda ja n'ha avançat dues de les 14 cançons que inclourà. Una d'elles és el senzill In the Stars, que sentim de fons. Al disc també hi apareixen dues col·laboracions destacades, el líder de The Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle Paul McCartney. S'hi referia així Mick Jagger.
0: No, we didn't actually... He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
15: De moment, la banda, però, no ha aclarit si faran gira.
2: I aquí desconcert, Dicat.
15: Som tot una llegenda. Una festa que es va celebrar ahir a la Sala Apolo de Barcelona i on es van poder veure parelles impossibles que van barrejar gèneres amb la música tradicional, la urbana o el punk.
2: Barcelona, Mar Ruiz.
1: Ja fa 10 anys que el desconcert Dicat crea xocs musicals entre combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Un dels primers moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pong Gang. Una de les actuacions més esperades ha estat la de l'Osa, que l'any passat versionaven la sèrie G amb Svetlana, i aquest cop han transformat a Marieta Cistellera en un hit tradiurban. Però la festa final l'han muntada Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Per Sidoní era el seu primer cop.
13: És un molt de ràdio. És la meva escola, em feu molta companyia. Moltes felicitats als meus, diguéssim, pares o déus de l'Olimp musical del rock. Ho sou tot per mi.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ja mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz.
15: L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del diari i va estar en el càrrec durant 2 anys. Bona part de la seva carrera es va centrar en la crònica política i parlamentària i també va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al diari El País.
17: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
2: I els esports, Robert Prat.
18: L'Arsenal, primer finalista de la Champions, 1-0 davant l'Atlètic de Madrid. Avui Bayern i PSG busquen l'altra plaça a la final a partir de les 9 amb el 5-4 de l'anada i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que Mapi León deixa el Barça a finals de temporada i no renovarà el seu contracte.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
19: La marxa de Mapi León del Barça evidencia que els problemes de fair play del masculí amb la Lliga emmanillen tots els equips del club. Mapi deixarà un buit enorme a la defensa blaugrana. No hi ha centrals ara mateix amb les qualitats de l'aragonesa, amb la seva seguretat defensiva i, sobretot, amb la seva sortida de pilota. Mapi és rapidíssima en la correcció i té un guant al peu esquerre per posar la pilota on vol a l'estratègia, per fer gols de falta i, fins i tot, algun d'olímpic des del córner. Sens dubte, una jugadora diferencial que ha marcat una època d'èxits al Barça, tot i que la seva gestió per part dels entrenadors i els despatxos no sempre ha estat fàcil.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
22: Fes-te entendre amb mi, Di.
23: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
22: Crec que m'he enamorat.
23: Normal, amb aquests preus.
22: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada a 4,55 al mig quilo.
23: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
24: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el País. Avui fa més fresca, fa fred fins i tot en algunes zones. Hi ha 2 graus a Molló, al Ripollès, 5 graus al Ferràs i 10 graus a Malgrat de Mar. Avui, amb sol a la majoria de comarques aquest matí, però també tenim bancs de boira, núvols baixos al nord de la Catalunya central, al nord de les comarques de Girona, tendiran a anar-se desfent, i a la tarda, en general, continuarà fent sol, però també hi haurà algunes tempestes, però avui quedaran més concentrades, localitzades al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona. No descartem que arribin a la Costa Brava. La temperatura durant el migdia quedarà entre els 18 i 23, 24 graus les més altes. Demà segurament anirà arribant més núvols, amb algun ruixat també de tarda. Divendres més tranquil i de cara a dissabte augmentarà una altra vegada la inestabilitat.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Amadíssims enemics. Si algú...
7: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linka't.
7: El Firmament, de Lucy Kirkwood, i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El Firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linka't. A Catalunya Ràdio. Tot costa.
8: La temporada del 10.
9: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
16: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts més.
16: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
26: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de la situació a Esplugues de Llobregat després de l'homicidi del cap de setmana. Els veïns del barri de Finestrelles es plantegen la contractació de seguretat privada. En parlarem amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, Montserrat Iglesias. També parlarem sobre seguretat amb Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra.
27: A partir de les 9 entrevistarem la comissionada d'Acció Social de Barcelona, Sònia Fuertes, sobre les més de 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, com us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. I també parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
26: A partir de les 10 parlarem amb Miguel Barreno López, que ha estat 6 mesos detingut per l'ICE, el Servei d'Immigració dels Estats Units.
27: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras.
26: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir va passar pel matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg Fernando Simón. Amb ell vam recordar els anys de la pandèmia, fins que va irrompre l'estudi la conspiranoica Maria Cinta Mandales.
30: Com us la van col·locar, amb tot això del coronavirus? Una epidèmia que mai va existir.
2: Maria Cinta, aquí no comentarem aquests discursos.
30: És gràcies a tontets com vosaltres que les farmacèutiques es van fer d'or, aquells anys.
2: Aquells anys que tu dius que van fer l'agost les farmacèutiques, van morir moltes persones, Maria Cinta.
30: Ah, quina sorpresa!
2: Van morir moltes persones.
30: Les persones es moren. I ara no, Ara ja no moren les persones,
2: Home, no és això.
30: No, ara les persones ja no moren.
2: Quina ràbia.
30: Jo no me'n vaig posar cap de vacuna i aquí estic fresca com una rosa i aquells dies no vaig tenir mai ni una tos, ni un estornut.
2: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
33: M'agradaria saber si vosaltres, els que us acabo de despertar o aneu cap al treball i esteu escoltant este àudio, sou cafeters. Jo vos diré que podria declarar-me cafetera lover al 95%. Podria fer-me perfectament 5 cafès al dia, però sé que no és massa bo per a la salut i per això intento fer-me tan sols 2. Així que avui és un bon dia per recordar aquesta bona oloreta que fa una cafetera recent feta amb una bona torrada de pa, oli, tomateta i pernil. Quina fam, vaig a desdijunar. Bon dia.
2: I el segon, el Joan Foguet.
34: A aquestes hores potser encara recordeu que heu somiat aquesta nit. Jo no acostumo a recordar-ho i segur que això vol dir alguna cosa. I us ho dic perquè tal dia com avui de 1856 va néixer Sigmund Freud. I ara, de matinada, no vinc a parlar ni de Carl Jung, ni dels tres filòsofs de la sospita i com ens van canviar la manera de pensar, ni tan sols de la importància de somiar. Somieu. No em sé què analitzeu. Ara deixo de fer broma. Encara avui no tractem com cal la salut mental? Escolteu-vos, expliqueu-vos, que us escoltin, que us expliquin. Siguem amables i comprensius. Avui és un bon dia per mirar-se, per escoltar-se i per cuidar-se.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem el dia més fresc amb previsió de sol a moltes comarques, però també amb previsió d'algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, malgrat tot, avui les tempestes no seran tan fortes com les d'ahir i quedaran concentrades al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Fins i tot es preveu que arribin al nord de la Costa Brava. A la resta, temps tranquil, un dia de sol amb el permís, això sí, dels bancs de boira i de núvols baixos que tenim ara mateix al terç nord del país.
0: El govern espanyol que ha acceptat finalment que el creuer Ondius, amb el brot d'antivirus, vagi cap a les Canàries. Abans, els tres passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. El virus ja ha causat la mort de tres persones i manté els prop de 150 viatgers amb una angoixa que resumia aquest noi en un vídeo a les xarxes.

0: entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable.
1: I per cert, que avui a la passejada amb Albert Tom parlarem també de per què fascinen tant els creuers a tanta gent. I a tot això avui ens preguntarem què és el que està passant. Des de l'assassinat recent a Esplugues de Llobregat, a morts derivades també d'enfrontaments violents entre bandes, la violació de la Fèria d'Abril o els tirotejos del Raval. Què està passant amb la seguretat? Seran aquí en aquest estudi Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, també Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, després dels atacs, com dèiem, amb arma blanca que hi ha hagut també a Catalunya aquests últims dies i dels diferents fets que ara relatàvem. També parlarem amb la Gin, que és una amiga de la noia que va morir a Esplugues. I a quarts de 10 ens acompanyarà Sònia Fuentes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que us avançàvem en aquest programa, que hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
2: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
1: La reacció del govern ha estat dir que ja han ampliat les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. I aquesta matinada Donald Trump ha anunciat que fa marxa enrere i atura l'operació per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho justifica per donar més aire a les negociacions amb l'Iran. Avui queda també vist per sentència el judici del cas de les mascaretes. En la recta final, el govern espanyol i el Partit Popular han topat per la reducció de penes dels populars, ha demanat a Víctor de Aldama després d'haver assenyalat directament l'exministre Ábalos i fins i tot a Pedro Sánchez.
3: Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
4: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
1: Eren Feijó i Bolaños. I un dels temes del dia també serà la visita del Papa a Espanya. Aquest migdia el Vaticà farà oficial tots els actes de la visita a Espanya i els que portaran també a Catalunya el 9, 10 i 11 de juny. El periòdico explica avui que la benvinguda a Barcelona serà un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I aquesta nit a Nova York...
5: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
1: El Rolling Stones ha presentat el seu nou disc, Foreign Tongues. Es publicarà el 10 de juliol, però ja han avançat dues de les 14 cançons que tindrà.

0: Tot això avui que el Perelló, el Baix Ebre, han sortit el sol a les 6 i 50 minuts i a Santa Maria d'Oló el Moianès es fondrà a les 8 i 56 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Mat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A les Canàries.
3: Després d'hores d'estira i arronsa, el govern espanyol ha acceptat que el creuer afectat per un brot d'antivirus vagi cap a les Canàries. Ara estan fondejant davant les costes de Cap Verd. El Ministeri ha accedit a la petició de l'OMS, ja que les Canàries és el lloc més a prop amb capacitat per atendre aquesta emergència sanitària.
4: En les pròximes hores es detallarà a quin port arribarà i quan ho farà. El viatge pot durar entre 3 i 4 dies. Les més de 140 persones que llavors seran examinades i repatriades després als seus països.
5: El virus ja ha provocat, recordem, la mort de 3 persones i abans de sortir cap a les Canàries se n'evacuaran més 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les víctimes mortals aniran directament als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri també ha confirmat que portaran en avió el metge del creuer a un hospital de les Canàries.
3: Al creuer viatgen 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals viuen a Catalunya. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que anar a les Canàries és una decisió coherent.
6: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
4: L'OMS també s'està posant en contacte amb una 80ena de passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les víctimes abans de morir per antivirus.
0: Detalls.
5: Aquest migdia sabrem aquests detalls de l'agenda del Papa Lleó XIV en la visita a l'Estat entre el 6...
0: Espanya, sí.
5: ...i el 12 de juny. Primer anirà a Madrid, després passarà per Barcelona...

0: Barcelona i finalment viatjarà a les Canàries. Avui el periòdico publica que la visita a Catalunya, que durarà menys de 48 hores, tindrà 6 grans moments.
1: Primer, l'arribada dimarts a l'aeroport del Prat i un gran acte aquella tarda a Montjuïc. L'endemà al matí serà la parròquia Sant Agustí del Raval i al migdia anirà en helicòpter fins a Montserrat. A la tarda de dimecres farà una missa multitudinària a la Sagrada Família i l'últim acte serà el comiat al Prat dijous a primera hora.
2: 900.
3: Són els treballadors que Nissan acomiadarà a Europa el 10% del personal, segons explica aquesta matinada l'agència Kyodo, contempla el tancament parcial del magatzem de components de la zona franca. A finals d'abril, Nissan ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO a 3 centres de Barcelona on treballen 569 persones.
2: Falten treballadors.
0: El sector del musclo, al Delta de l'Ebre, i el principal motiu és el canvi climàtic que està provocant que la temporada s'escurci, passant de 5 a 3 mesos.
2: La ràpita, Jordi Barranca.
4: A la pràctica d'un any a un altre han de renovar gairebé la meitat de la plantilla. En total són entre 150 i 350 noves contractacions. Gerardo Bonet, gerent de Fepromodel.
5: La gent que té certa experiència, que ha passat una campanya, si troba feina a un altre lloc i li donen feina els 12 mesos, òbviament se'n va a treballar a l'altre lloc. Cada dia hi ha la campanya més curta. Després, afortunadament, pues, resulta que cada vegada la gent s'incorpora més al treball, està treballant més gent que mai.
4: Per això va guanyant presència el cultiu de l'ostre més estructural. Des de la ràpida, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: S'amplia.
1: El Pla d'Aga, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública, després que les dues morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat de Catalunya. El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat ja és a la presó.
2: Oriol Pujador.
6: L'home té antecedents policials. L'any 2022 va ser detingut a Burgos, acusat de desordres públics i de llançar pedres contra agents policials. El crim d'Esplugues, i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el Pla d'Aga, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
7: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar.
6: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Explicacions.
3: Per part de l'oposició i sobretot els partits de dretes adverteixen que Catalunya té un problema de seguretat i demanen al govern explicacions sobre els últims episodis. Sentim els portaveus de Junts, el PP i Vox.
8: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
9: A Saladuría se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
10: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
2: Fabinicidi.
0: La dona de 60 anys que va morir al març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima de violència masclista, segons confirmen ara els Mossos d'Esquadra. Avui es farà un minut de silenci a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament.
2: Tarragona, Ricard Buigas.
11: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista, un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Indicis inequívocs.
1: La fiscalia no té dubtes que hi ha prou proves per mantenir empresonats els pares del nadó suposadament maltractat. Són a la presó des de fa un mes i mig. Els van detenir després que el seu fill d'un mes de vida quedés ingressat a l'UCI de la Vall d'Hebron.
2: Desconvocada.
3: La vaga de recollidor d'escombraries a Girona. Després de dos dies d'aturades, empreses i sindicats han arribat a un preu d'acord aquesta matinada.
2: Girona, Fèlix Martín.
12: Les dues parts es van tornar a reunir ahir a 2:15 del vespre i després de tota la nit de negociacions, finalment a les 6 d'aquest matí han confirmat el preacord que ha de posar fi a la vaga. Però avui encara no hi haurà recollida d'escombraries. Cal que els treballadors en els diferents torns de feina ho confirmin en assemblea. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per aquest matí a Girona. La vaga va començar dilluns. Ja ha provocat l'acumulació de bosses d'escombraries al carrer, sobretot al centre, i amenaçava la celebració del Temps de Flors, que començarà dissabte, amb milers de visitants durant 9 dies. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Fan vaga.
0: Els treballadors de la seu a Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar intel·ligència artificial d'Apple per traduccions. Avui s'aturen per denunciar irregularitats en les contractacions. De fet, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Inspecció del Treball ja ho està investigant. Miquel Àngel Bax és secretari general del sindicat FIST.
13: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs, bueno, doncs donem una flexibilitat total a l'empresa.
14: no m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
2: Arrenca.
1: El nou calendari de mobilitzacions de l'ensenyament. Avui no hi ha vaga, però sí estan previstes accions de protesta als centres. Demà sí a la primera aturada a les escoles bressol.
3: A partir de la setmana que ve comencen les vagues a escoles i instituts. Fins a finals de curs hi haurà 3 dies de vaga de mestres i professors a tot el país i 2 dies més per cada territori.
2: Escalfa motors.
0: La Xina es prepara per la visita de Donald Trump la setmana que ve i es prepara avui amb la visita al gegant asiàtic del ministre d'Exteriors de l'Iran.
2: Pequín, Francesc Canals.
15: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns en anunciar-se la visita a Pequín que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: 30 milions.
1: La Generalitat recorda que aquesta és la quantitat que ha destinat per ajudar els ajuntaments a combatre el sensellarisme. Això després que al matí de Catalunya Ràdio es avancés que a Barcelona continua 28.000 persones sense casa.
3: En temps d'agora en parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. Hi ha persones que s'han vist abocades a viure en tendes de campanya tot i treballar.
16: Ara estic treballant, que un home que de faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja estic, vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
2: Nova etapa.
0: Per al Banc Sabadell, la Junta General del Banc d'aquest dimecres ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant l'OPA del BBVA.
1: Un relleu que arriba en un moment clau per la banca. Els 6 principals bancs espanyols han obtingut en conjunt resultats històrics en el primer trimestre. 10.814 milions, un 27,4% més que fa un any.
2: Preocupa el llop.
3: Al Solsonès tornen les queixes entre els ramaders per 3 atacs de llop a ramats d'ovelles, els primers a la comarca des del 2019. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
17: Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
2: En polèmica.
0: És com ha arrencat la nova edició de la Bienal d'Art a Venècia. Avui s'obren les portes als professionals en una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel o de Rússia. L'Iran s'ha retirat de la Bienal a última hora.
2: Montse Pujol.
18: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més entrades.
1: Concert de Bad Bunny a Barcelona i a Madrid. Live Nation posarà a la venda aquest divendres entrades en dues modalitats noves, al mig de l'escenari i les altres als laterals.
3: A diferència de les entrades a les grades, aquestes no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els dies 23 i 24 de maig.
2: I un comiat.
0: Ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz. L'any 2018 es va convertir, de fet, en la primera dona que va ocupar la direcció d'aquest diari. També va ser corresponsal a Brussel·les, a Londres, París, Nova York o Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al País.
19: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, eliminats.
20: L'Atlètic de Madrid s'acomiada de la Champions, 1-0 davant l'Arsenal, el Cholo Simeone tècnic mata la set.
21: Queremos ganar, está claro que queremos ganar. Somos los primeros que buscamos ese lugar mágico que es ganar un torneo, pero bueno, no hay otro camino que recorrer este tipo de lugares.
20: L'altre finalista sortirà del partit entre el Bayern i el PSG aquesta nit a les 9. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio al 3CAT. 5-4 pels francesos a l'anada.
2: I adeu.
20: Mapi León deixa el Barça a finals de temporada. Quan acabi el seu contracte, l'equip ofereix el títol de la Lliga Femenina de Futbol aquesta tarda contra el Llevant a 6:45.
2: Tot això avui, que és dimecres 6 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pau, amb Pau Garoiel, amb 3 quilos 400 grams a l'Hospital Germans Trias, i l'Enzo, amb 3 quilos 380 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passant 8:15, us informa Marc Jurado. Tenim 7 graus a Gironella, 9 a Sant Pere de Ribes i 13 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
22: Hola, bon dia. De moment, matí tranquil a la xarxa viària, tret de les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, des de la Pota Nord, sentit Llobregat, a la B23, a Pallejà, i a la C58 i la C33, a l'alçada del Nus de la Trinitat.
5: Aquest matí obre a Barcelona un nou espai a la Fira de Montjuïc per donar cita i fer els papers de la regularització extraordinària d'immigrants.
22: L'objectiu és fer més àgils els tràmits.
5: Oriol Pujador.
23: Estarà ubicat al pavelló 2 de la Fira a partir de la setmana que ve. A més, aquesta nau també gestionarà els informes de vulnerabilitat de persones que no estan empadronades, però sí poden justificar la residència a la ciutat. Raquel Gil, és tinenta d'alcalde.
24: Com a primer pas, per anar incorporant allà altres atencions que ens permetin anar desescalant, sobretot les atencions que s'estan fent des de les OAS, però a la vegada també anar guanyant amb la qualitat dels espais d'espera.
23: El consistori ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Més notícies. Objectiu, més barcelonins i menys turistes vivint a la Rambla de Barcelona.
22: És el que demana el Consell Assessor de la Rambla en el seu primer informe per recuperar un veïnatge propi i arrelat.
25: Proposa un pla d'habitatge específic a llarg termini perquè la Rambla sigui un espai habitable i residencial.
5: Anna Escurà.
26: Per exemple, proposa transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials i crear espais de trobada com mercats temporals o festes populars. Joan Oliveres és el president del Consell Assessor.
27: És habitatge públic i habitatge privat, les dues, perquè proposem pactes amb la propietat per tal d'establir, diguem-ne, complicitats necessàries, perquè amb l'habitatge públic no en tindrem prou, perquè hi ha el que hi ha a la Rambla.
26: Iniciatives com aquesta ja s'han tirat endavant en capitals europees com Amsterdam. Anna Escura i Aixàs per al matí de Catalunya Ràdio.
5: I parlant d'habitatge, el Vallès Occidental, Sant Cugat, construirà el darrer gran barri per on pot créixer Can Ametller.
22: Són 85 hectàrees on es faran 5.500 habitatges, el 60% de protecció oficial.
25: Serà un ecobarri amb una gran avinguda verda que es guanyarà amb el cobriment de la línia de tren R8.
5: I en una setmana marcada per la crònica de successos, la Fiscalia ha demanat 23 anys de presó per un home que jutgen acusat de matar i esquarterar el seu company de pis a Piera, la noia, el 2022.
22: L'acusat ha reconegut davant del tribunal que li va clavar diversos cops, però que no tenia intenció de matar-lo.
5: I cultura. Estrena el Nacional.
28: Penseu en les dones que seran en aquesta sala quan aquest cometa torni a aparèixer.
5: Avui a la sala petita del TNC s'estrena El firmament de Lucy Kirkwood. Està protagonitzada per Sílvia Abril, per Norbert Martínez i per Montblanc. Són les 7:20. Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
30: 120.000 euros! Va, que convido jo.
29: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i una nits de l'11.
30: Let's go!
29: Arriba el nou rasca a les Mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Quan són les 7:20, des del quiosc repassem ara les portades de la premsa. I amb el creuer pel brot de l'antivirus en totes les primeres planes. La Vanguardia titula llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. L'Ara, en canvi, destaca que ara es troba davant les costes del Cap Verd. Ho acompanya amb una gran foto del mar amb el vaixell de fons. L'altre gran tema de portada avui és l'ocupació. Llegim al periòdico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. I a La Vanguardia destaquen la xifra que diu Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria. A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial. El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la curació del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas Dina. I altres temes de portada, el periòdico Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País, mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic. I l'Ara diu en portada que la seva directora i col·laboradora del Matí, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
4: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6: l'1, el 30, el 33, el 34 i el 43, i els sols, el 5 i el 10.
4: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: I alerta, perquè avui plantegem la solució als problemes de Rodalies. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia, sí, ambiciosos estem avui. Tot ve de la falta d'inversió, evidentment, en Rodalies, que s'arrossega des de fa molts anys, però hi ha una solució que no hi havíem pensat.
2: A veure.
7: El Mundial de Futbol.
8: La carrera de Montiel, va, va, va!
2: El Mundial?
7: Sí, el Mundial del 2030, recordem que serà Espanya, el Marroc o Portugal, és possible, probable, que hi hagi partits a Barcelona. En Mundials anteriors, al Qatar i a Rússia, la FIFA va pactar amb els anfitrions que el transport públic, els partits, fos gratuït si tu tenies entrada. Però les ciutats van dir que això no els sortia a compte i la FIFA ara ha dit, d'acord, farem una cosa. Podeu cobrar el transport públic per anar a l'estadi a preu de cost, és a dir, sense guanyar diners. Això s'aplica al Mundial d'aquest estiu ja.
9: Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
7: Recordem que el Mundial d'aquest estiu es fa als Estats Units, Mèxic i Canadà i ens fixem en el cas de Nova Jersey. Nova Jersey diu que el seu servei de trens arrossega un dèficit de 200 milions de dòlars i calcula que el servei pel Mundial li costarà 6 milions de dòlars per partit i que n'acollirà 8 partits del Mundial, incloent la final. Com que els han dit, escolta, podeu cobrar el que us costi, això...
2: El cost, clar.
7: Nova Jersey ha dit, doncs endavant.
2: Anem a calcular el cost.
7: El bitllet per anar de Nova York a Nova Jersey a un partit del Mundial costarà $150 anar i tornar. $150 per anar i tornar és mitja horeta, eh? De Nova York a Nova Jersey, és un Sabadell-Barcelona. La tarifa habitual per concerts o partits de futbol americà al mateix estadi és 10 vegades menys. I la cosa no es queda aquí. Agafar un autobús des de Nova York a Nova Jersey costarà $80. No hi haurà descomptes ni per gent gran, ni per discapacitats, ni per menors. I, a més, el pàrquing, si volguessis anar en cotxe, a l'estadi de Nova Jersey, els dies de partit, aparcar el cotxe, aparcar, eh?
2: Sí, sí.
7: $225.
10: FIFA is providing $0 for transportation to the World Cup. Zero.
7: Aquesta que sentim és la governadora de Nova Jersey dient la FIFA posa $0 i, nois, no tenim res més a fer, alguna cosa hem de fer. Per tant, cobrem això.
2: I això passa en altres ciutats.
7: A totes no. Boston sí que ho ha fet. Boston ha multiplicat per 4 el preu dels bitllets de tren i autobús cap a l'estadi, però Los Angeles, Seattle, Filadèlfia, han deixat els preus del transport públic exactament igual. En qualsevol cas, això torna a evidenciar una cosa que ja hem explicat algun cop aquí, que les ciutats que acullen esdeveniments esportius no se'n beneficien, com a mínim no tant com la FIFA, que ingressarà pel Mundial 11.000 milions de dòlars.
9: And so far the only revenue generating event for FIFA is the World Cup.
10: Right.
9: So we generate money in one month.
7: El president de la FIFA insisteix en allò que només ingressen diners durant el Mundial, és a dir, un cop cada 4 anys, i així justifica el preu de les entrades. La FIFA va dir, de tota manera, l'economia americana ingressarà 30.000 milions de dòlars, per tant, tranquils. Ara bé, a les últimes hores han sortit hotels d'Atlanta, de Miami, de Dallas, dient, tenim tan poqueta demanda, o tenim una demanda igual a qualsevol estiu, que estem retallant un terç les tarifes.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ai, dimarts l'Enigmàrius feia es malmeti una cirera, però quedi moníssima. I la resposta era cookie. Les cireres, quan s'omplen de cucs, es malmeten, és a dir, es cuquen. I si queda moníssima, podem dir col·loquialment que aquesta cirera queda molt cookie. Avui dimecres, un Enigmàrius d'enginyeria. trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, de 5 lletres. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la influencer Lola Lolita.
0: A lo millor es de ver es que el món dels influencers, esos que fan de tot i no res, està de capa caiguda i comença un temps més relaxat. De moment continuen anant de convidades a la tele generalista, com Lola Lolita, que el dilluns va anar a la revuelta i va contar una cosa estranya. Va dir que quan va estar fent una secció a El Hormiguero, no va saber explicar exactament de què, va rebre molts insults que venien, segons ella, de gent d'entre 40 i 60 anys. Em va resultar increïble que poguera concretar tant la franja d'edat dels seus haters, però, clar, ella és influencer i deu tindre una informació privilegiada.
2: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'un creuer amb problemes, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula El triangle de la tristesa.
1: El film de Ruben Östlund es va endur la Palma d'Or a Cannes fa 4 anys i és una sàtira salvatge al comportament egoista i desvergonyit d'una classe alta amant de la moda i el luxe, i arrenca en un iot on es pot comprovar el menyspreu i la condescendència amb què els creueristes tracten la tripulació fins que el vaixell comença a tenir problemes. I aleshores es comprova que sempre arriba el moment on tot s'equipara i els diners ja no ho són tot. Una pel·lícula hilarant, incòmoda, escatològica i reveladora. El triangle de la tristesa la podeu trobar a HBO i Filmin.
3: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
12: Amb el suport de Casa Tarradellas.
2: Són les 7:28 i quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
13: Bon dia, la inseguretat.
14: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques...
15: L'he regional!
13: Després dels diversos casos de violència que es van produir a Catalunya el cap de setmana passat, s'ha reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. Avui estem explicant que la Generalitat ampliarà el pla d'AGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública.
14: Sí, però és solament una percepció.
2: Tenim al telèfon la consellera d'Interior i Seguretat Pública, sí. Consellera Núria Parlon, bon dia.
14: Sí, bon dia. La realitat és que la inseguretat no ha crescut. O sea, lo que pasa que això és com lo de la temperatura i la sensació tèrmica, sap?
13: No sé què...
14: Sí, que surt el Molina, no?, i diu, per exemple, sí, que estem a 25 graus, sí. Però com que n'hi ha humitat i no...
2: La sensació tèrica a vegades pot ser de 29.
14: Clar,
13: però, escolta, on és ara mateix, consellera, que no ha pogut venir a l'estudi? Sí.
14: Pues mire, com a consellera interior, pues he sortit a patrullar tota la nit per un barri de Barcelona, no diré quin, per no estigmatitzar el Raval.
13: Molt bé, no ho digui, doncs.
14: Escolti'm, he estat tota la nit caminant calle per arriba, calle per abajo, no he tingut cap ensurt ni res, eh?
13: Molt bé, o sigui, s'ha passat la nit caminant pels carrers d'aquest barri que diu...
14: Sí, i escolti, tot bé, eh?
13: Molt bé.
14: Però bueno...
13: Sembla que està caminant de pressa, per això.
14: Sí, bueno, és que tampoc he vingut a fer turisme, sap? I també hi ha cada pista per aquí que... Però bueno, que és una percepció, eh?
13: Sí, ja l'hi he dit abans.
14: Espera un moment, me voy a alejar un poco. Sí, es que clar.
2: Són 7:45. El govern espanyol ha acceptat finalment que el creuer Ondius amb el brot d'antivirus vagi a les Canàries. Abans, els passatgers amb símptomes més greus seran evacuats en avió. A 9:15 ens acompanyarà Sònia Fuertes, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona d'Acció Social, per parlar de la notícia que us avançàvem en aquest programa. Hi ha 8.000 persones sense llar a la capital catalana.
16: Dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
2: La reacció del govern ha estat dir que ja han ampliat les ajudes als ajuntaments perquè facin front a aquest fenomen. Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que fa marxa enrere i atura l'operació per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho justifica per donar més aire a les negociacions amb l'Iran. I el detingut del crim d'Esplugues ja és a la presó. Arran d'aquest atac i d'altres incidents que hi ha hagut els últims dies a Catalunya, avui també ens preguntarem en aquest programa si tenim un problema amb la seguretat. seran en aquest estudi Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos, Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, i l'oposició, que ja demana explicacions al govern. Salvador Vergés, de Junts.
15: Com sempre, aquest govern, en aquest cas en boca de la consellera Parlon, ens ven una propaganda d'unes dades bones que contrasten amb una realitat que és molt diferent i que és la percepció que té la gent, l'alarma social que hi ha, la percepció que té la gent en seguretat.
2: I dues notícies més d'aquestes últimes hores. Ha quedat desconvocada la vaga de recollida d'escombraries a Girona i sabem més detalls dels plans de retallada de Nissan. 900 llocs de feina a tota Europa, un 10% del total de la plantilla. Això afectarà a les plantes de Barcelona. Per exemple, es contempla el tancament parcial del magatzem de components. I pel que fa als esports, Robert Prat?
7: L'Arsenal, primer finalista de la Champions, 1-0 davant l'Atlètic de Madrid. Avui Bayern i PSG busquen l'altra plaça de finalista a partir de les 9, amb el 5-4 de l'anada, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que Mapi León deixa el Barça a finals de temporada i no renovarà el seu contracte.
2: I pel que fa al temps, comença el dia més fresc. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, tenim temperatures fins i tot negatives a alta muntanya. A les valls del Pirineu, 1 grau al Pont de Suert, 1 a Camprodon i al centre del país entre 5 i 8 graus. Avui, però, farà sol a la majoria de comarques, amb alguns bancs de boira, núvols baixos que ara mateix hi ha a la Catalunya central, també al nord de les comarques de Girona. En principi s'aniran desfent i a la tarda avui les tempestes quedaran concentrades al Pirineu i també a les comarques de Girona. Sobretot també podrien arribar al nord de la Costa Brava. Localment podrien ser fortes, però en principi amb menys violència que no pas les que vàrem tenir ahir. I aquests pròxims dies, demà, hi haurà alguns ruixats de tarda una altra vegada, divendres més tranquil, i el cap de setmana, dissabte, sobretot, podria tornar a augmentar la inestabilitat.
2: I mobilitat també a aquesta hora, avui amb problemes a l'R2, R2 Nord i R11. Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia, doncs sí, hi ha demores de 20 minuts de mitjana a l'R2, que va de Castelldefels a Granollers, a l'R2 Nord, que uneix l'aeroport del Prat amb Maçanet, Massanes passen per Granollers, i també a l'R11, que és la que segueix fins a Portbou. Això és a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre Sant Andreu Comtal i Montcada Reixac, que afecta els sistema de senyalització. Adif informa que està treballant per resoldre aquest problema, però encara no hi ha una previsió sobre quan se solucionarà. Una incidència que se suma als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària.
2: I les carreteres, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, sí, de moment matí tranquil, tret això sí de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona. Destaquem que hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt i la Litoral des de la Pota Nord sentit Llobregat, a la 2 i la B23 des de Pallejà cap a Barcelona i a la C58 des de Cerdanyola cap al Nus de la Trinitat.
2: Avui a l'Àgora del matí a partir de 8:45, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Gemma Calvet. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
20: Bon dia.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre l'ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
20: L'editorial de l'Ara va dedicat a Vox i a la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
21: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que els de Pascal juguin a erosionar la confiança a les institucions i destruir la noció de la veritat.
20: En una línia molt similar, el diari El País, que es fixen les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat d'aquí mig any.
21: El rotatiu de Prisa assenyala que davant la possibilitat de perdre la majoria a la Cambra de Representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
20: Sobre el cas de les mascaretes, La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat durant el judici xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
21: El diari del grup Godó diu que sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
20: Per la seva part, Àlex Salmón, membre del comitè editorial del periòdico, diu que Ábalos és textualment un maleante friki.
21: I afegeix que siguin culpables o no, Ábalos, Coldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
20: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez, és a dir, cap ni una.
21: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli en la compra de mascaretes prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
5: La filòsofa francesa Simone Weil va escriure que un partit polític és una màquina de fabricar passió, que ve a ser més o menys el que és un equip de futbol. Hi ha polítics bons i honestos, fins i tot de necessaris, però evolució de l'espècie, n'hi ha de tan ben dotats sensorialment que ja en sumen els diners a quilòmetres de distància. Els polítics corruptes també són uns antisistema i els que fan del Congrés un circ caldria tornar a enviar-los, com a una escola infantil, al vell racó de pensar.
6: Catalunya Ràdio.
22: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
23: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
24: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
25: Necessito vacas.
24: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web, al Com Viatges. Sabem de viatgers.
26: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
27: Aneu massa de listos.
28: I els valencians?
27: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
26: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
29: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
30: Ha sentit el que acaba de dir?
31: Que a Mallorca no feu l'amor.
32: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una segona vida per als antics hotels.
35: Davant la falta de pisos socials, el consell assessor de la Rambla proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla de Barcelona en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan que té l'encàrrec de repensar el passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veu com una sortida en un lloc on no se'n poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
2: Una mà armada.
36: És una història que ha passat a Menorca, concretament a Ciutadella. Una dona va arribar a casa i va sortir prendre el seu marit amb una altra dona. Les dues dones es van començar a discutir i agredir fins que l'amant va treure una pistola Taser i li va aplicar una descàrrega. Al final van acabar les dues detingudes, ho explica el periòdic.
2: I les dues ben descarregades. Les preferències dels futurs metges.
35: L'especialitat de dermatologia. S'ha esgotat el primer dia que els metges residents, els MIR, podien triar especialitats. Segons llegim el País, per 5 anys consecutiu, és la primera especialitat a esgotar-se. Abans, la que més èxit tenia era cirurgia plàstica, que ara queda en segona posició. També surt de seguida medicina interna, digestiva i cardiologia. En canvi, medicina de família acostuma a ser l'últim a esgotar-se.
2: S'acaba estendre la roba al balcó?
36: Sí, almenys per als veïns de Lorca, Múrcia, l'Ajuntament posarà multes que poden arribar a 1.500 euros. Ho llegim al Mundo. L'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar, diu, l'estètica dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins de pròpiament del balcó, però sí que no es podrà penjar-la a l'exterior. I en la línia, res tampoc de deixar bombones de butà o matalassos a fora.
2: No tot s'hi val.
35: Idealista ha hagut de retirar l'anunci d'un pis a Leganés que utilitzava els problemes de salut dels seus propietaris com a reclam. La publicació afirmava que els usufructuaris eren un home i una dona amb condicions delicades de salut i això podia influir positivament en la inversió. A més, especificava quins problemes tenien. Va haver-hi una allau de queixes i han esborrat l'anunci, ho recull La Vanguardia.
2: La notícia que agradarà als fans de patinatge sobre gel.
36: Doncs el Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà en funcionament, però oficialment s'inaugurarà les properes setmanes. L'equipament és l'única instal·lació d'aquestes característiques. Operativa a Barcelona després que tanqués l'escàting arran de la pandèmia.
2: I ara els destacats d'Internacional i Economia amb Frederic Pincel i Lara García.
7: Demà hi ha eleccions municipals al Regne Unit i també a Escòcia i al País de Gales. Els diaris del Regne Unit, els diaris britànics, recorden aquestes eleccions a Escòcia, on podrien guanyar els nacionalistes, i les de Gales, on els laboristes podrien perdre per primera vegada en 100 anys i on les enquestes donen opcions als independentistes. Si això es confirma, tenint en compte que el Sinn Féin participa al govern d'Irlanda del Nord, hi hauria governs nacionalistes en 3 de les 4 nacions del Regne Unit. Només Anglaterra en quedaria fora. El Guardian destacava el canvi que això suposaria i el Daily Telegraph recull que els laboristes de Gales ja es posen la vena abans de la ferida i responsabilitzen el primer ministre Keir Starmer de la possible patacada. El Financial Times avança que Meta està construint un assistent d'intel·ligència artificial altament personalitzat, per exemple, per gestionar correus electrònics i calendaris, i el mateix diari explica que Apple pagarà 250 milions de dòlars per pactar una querella que li van presentar per publicitat enganyosa. Resulta que ara fa 2 anys Apple va anunciar un assistent de veu Siri personalitzat amb intel·ligència artificial, i encara l'esperem. El que passa és que la paradoxa és que l'acord es tanca just quan Apple diu que ara sí, ara va de debò, ara traurà un Siri millorat amb intel·ligència artificial.
36: Pel que fa a la premsa econòmica, avui l'Expansión destaca la portada que els governs estrangers controlen el 10% de la borsa espanyola. Explica que el poder de França, Alemanya, Noruega o Qatar en cotitzades, com Iberdrola o el Banc Santander, ha passat dels 70.000 milions que controlava l'IBEX el 2024 a situar-se al voltant dels 124.000 milions. L'Economista publica que els germans Escribano s'han venut el 14% de les accions que tenien d'Indra per poder fusionar l'empresa amb la companyia familiar sense que hi hagi un conflicte d'interessos. Els títols, que els col·locaven com els segons màxims accionistes, estan valorats en 1.300 milions d'euros. I avui que hi ha junta d'accionistes del Banc Sabadell, Non Economia diu que l'inversor mexicà David Martínez Guzmán podria estar a prop de tancar del tot la seva etapa amb l'entitat. És el primer accionista individual del banc i recordem que és l'únic del Consell que es va mostrar favorable a l'OPA del BBVA, cosa que ha generat molt de recel. Segons el diari, podria sortir del banc després de cobrar el dividend que l'entitat repartirà el 29 de maig i pel qual rebrà 100 milions d'euros.
2: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
0: Que si Simeone fos català, cantaríem allò de l'hora dels adeus, però l'esport titula Adeu, Atlètic de Madrid. És un game over de la Champions en tota regla, com remarca el Mundo Deportivo. El diari destaca que Simeone va acabar la seva història a Europa, un Simeone etern a l'Atlètic de Madrid i que sembla que mai pot dir adeu.

És un Atlètic de Madrid que no en té prou per l'avantguarda, un equip que va jugar a fer que no hi passés res. El club madrileny veu destruïda la seva obsessió, remarca el periòdico. El País destaca les declaracions d'un Simeone que diu que no té força per continuar endavant.

0: I el Marca diu que la història ha d'esperar per l'Atlètic de Madrid. El diari AS parla d'una eliminació cruel i injusta. El diari francès L'Equipe passa del partit i destaca que avui, avui, sí que torna la màgia amb aquest Bayern PSG.
1: Ole, ole, ole, Cholo Simeone.
2: I a la premsa del cor, la família reial britànica, Elisenda Pineda.
3: La princesa Eugènia i el senyor Jack Brooksbank estan molt contents d'anunciar que esperen el seu tercer fill per aquest estiu. Així és com la família reial britànica ha fet públic l'embaràs de la princesa Eugènia, filla d'Andreu Mountbatten i Sarah Ferguson. El nou individu passarà a ocupar el lloc número 15 en la línia de successió, desplaçant els ducs d'Edimburg, Eduard i Sophie, que són una mica llondros. La notícia alleuja la situació d'Eugènia i Beatriu després de les crítiques per la seva actitud davant l'escàndol Epstein i la seva menor presència pública per decisió del tiet Carles. L'enhorabona a la família i que sigui una horeta ben curta.
2: I qui fa anys avui, Canal Ias?
4: Felicitem a l'actor George Clooney.
2: 70.
4: 65, també Pedro Piqueras.
5: És molt a prop.
2: Home.
4: Que encara col·lapsa.
2: 70.
4: 71. Alerta, aparteu les criatures, perquè avui també fa anys Lolita.
2: Caram.
4: Una mica de 68.
2: Hosti.
4: Meravellosa, Clara Segura. Felicitats, Clara.
2: Caram, Clara. 50, felicitats.
4: 52, un petonàs des de la ràdio. I acabem amb la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz.
2: 55.
4: Clavadíssims.
2: Ah, molt bé.
4: Molt bé.
2: Santoral.
4: Avui és Santa Beneta. Va néixer...
2: Santa Beneta.
4: Beneta. Va néixer al segle VI a Roma i era una companya de Santa Gala, el monestir fundat precisament per Gala a Roma. De fet, diuen que Beneta estimava profundament Gala. Un fet important és que va morir 30 dies després de Santa Gala, tal i com va predir l'apòstol Sant Pere en una visió. Va morir al voltant del 546 de causes naturals. A Catalunya hi ha 12 persones que es diuen Beneta.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 6 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 6 de maig de 1996. Ara sí que sí, José María Aznar i Ana Botella ja passegen pels jardins de la Moncloa. Aznar ha jurat el càrrec de president del govern espanyol i ha format el seu primer govern, amb dos vicepresidents, Rodrigo Rato i Álvarez Cascos. Un català, Josep Piqué, a Indústria, i Mariano Rajoy, de ministre d'Administracions Públiques. Dels 14 membres del gabinet, 4 són dones: Esperanza Aguirre, Isabel Tocino, Loyola de Palacio i Margarita Mariscal de Gante. Aznar ha explicat als periodistes que farà obres a la Moncloa perquè no han trobat el Palau com un lloc còmode i acollidor per viure. Acabo amb Bruce Springsteen, que avui fa 30 anys feia el primer dels seus dos concerts íntims a Barcelona. El Boss va actuar dues nits al Teatre Tívoli. A la revenda es van arribar a pagar 55.000 pessetes de 1996 per una entrada, una mica més de 300 euros.
2: Avui és 6 de maig del 2026, és el 126è dia del calendari, falten 46 dies per l'estiu i 49 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra.
9: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista.
10: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada quan hablamos de inseguridad.
11: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament.
12: El riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, però no és, a medida que passen els dies, és cada vez menos probable.
13: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat.
2: Aquests són els sons del matí, una mica distorsionats. Serem a les paraules del dia amb Francesc Soler. Fondejar.
14: Practicar la maniobra necessària per tal que la nau, l'almadrava o la boia quedi subjectada al fons amb seguretat. L'Ondius, el vaixell afectat per un brot d'antivirus, fondejarà a Canàries amb seguretat naval, però amb dubtes de la seguretat sanitària dins de la nau.
2: Inequívoc.
14: No equívoc, que no dona lloc a dubte o equivocació. El fiscal que investiga els pares del nadó abusat sexualment sosté que hi ha indicis inequívocs d'aquests fets. La seva feina serà passat dels indicis, que són el signe que permet de presumir quelcom amb algun fonament, a la prova que, segons el diccionari, és el que estableix la veritat d'una cosa.
2: Infal·libilitat.
14: Si inequívoc és un fet que no porta equivocació, infal·lible és aquell qui no falla. Però si anem a la segona excepció d'infal·libilitat, llegim prerrogativa de l'Església, concretament en certes condicions en el Papa, en virtut de la qual és preservada d'error en les matèries de fe i costums. El dogma de la infal·libilitat del Papa Lleó XIV és limitat i no afecta la política internacional i les seves crítiques a Trump, per molt raonades que siguin.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 200.000.
15: Són els immigrants que han iniciat els tràmits de la regularització a tot l'Estat des que va arrencar el procés a mitjans d'abril. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha tramitat més de 94.000 certificats de padró i ha fet 17.000 informes de vulnerabilitat. Avui s'obre un nou espai a Montjuïc com a punt per donar cita.
2: 900.
15: Són els treballadors que Nissan acomiadarà a Europa. El 10% del personal contempla el tancament parcial del magatzem de components de Barcelona. A finals d'abril, l'empresa ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO en 3 centres de Barcelona on treballen 569 persones.
2: 350.
15: Són els nous empleats que fan falta cada any al sector del musclo, al Delta de l'Ebre. Cada temporada han de renovar la meitat o més de la plantilla. Això es deu al canvi climàtic que provoca que les campanyes s'hagin escurçat i hagin passat dels 5 als 3 mesos. El sector lamenta que cada cop costa més trobar treballadors.
2: I veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un autobús descapotat. Els seients semblen antics i està ple de gent, tant homes com dones vestits d'època.
16: Barrets de copa, vestits de diversos colors, fins i tot alguna barba clarament postissa. Un viatge en el temps que veiem a La Vanguardia, protagonitzat per la societat literària Sherlock Holmes de Londres. Es van vestir d'època per recrear a Suïssa el duel entre el famós detectiu i el seu conegut enemic, el professor Moriarty.
2: A la segona imatge hi veig una noia, una dona jove, en un avió militar, va totalment equipada, només se li veu la franja dels ulls, i amb la mà esquerra aixeca el dit polze.
16: És la princesa Leonor, falta poc més de 2 mesos perquè acabi la seva formació militar. En els últims dies ha volat en un avió de combat, un caça F-5. La formació de la princesa, que està regulada per llei, preveu 3 cursos militars, un a l'Acadèmia General, un a l'Escola Naval i el que està fent ara a la de l'Aire. L'any que ve, a la Universitat Carlos III estudiarà Ciències Polítiques.
2: I a la tercera imatge hi veig una àrea de gespa tocada al campus universitari de les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Aquesta zona verda que utilitzen els estudiants per evadir-se de les classes viurà una transformació important. Tarragona, Ricard Buigas, què hi han projectat?
17: Doncs mira, l'edifici que acollirà els primers estudis de medicina de les Terres de l'Ebre. El ple municipal ha aprovat la modificació del POUM per fer possible aquest projecte. El campus s'ampliarà gairebé 2.000 metres quadrats. Si ara anem al setembre del 2030 i fem aquesta mateixa fotografia, és molt possible que veiem els 50 alumnes de la primera promoció del grau de medicina de l'Ebre. Diuen que serà clau per fixar talent al territori.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Detenen un home per intentar batejar un cocodril amb una gerra de terra a un restaurant de Florida. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. En concret, l'home volia fer el bateig llançant una gerra de te gelat sobre el cap del cocodril viu. L'acció es va produir dins d'un restaurant de Florida. Segons el testimoni de les persones que estaven menjant dins del restaurant, l'home en qüestió va entrar portant un petit caiman i va anunciar que venia a fer una missió espiritual urgent. Després d'això, va col·locar el cocodril en una taula i va començar a llançar-li té fred per sobre mentre pronunciava una espècie de sermó. Diu la notícia que en un principi els comensals es van pensar que era una performance artística, però quan van veure que el cocodril començava a bufar, l'acció va deixar de fer gràcia. Finalment, el personal del restaurant va trucar a la policia i l'home va ser detingut.
2: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Apostar pel talent i l'esforç és clau per construir noves oportunitats de futur. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el programa propi de beques CEU Mèrit. Es tracta d'una iniciativa que ofereix ajuts per totes les titulacions de grau i reconeix el mèrit acadèmic i personal de l'alumnat. Les beques poden arribar a cobrir el cost total dels estudis. La segona convocatòria finalitza el 18 de maig, data límit per presentar les sol·licituds i la documentació requerida.
20: A la Universitat CEU Abat Oliva estem compromesos amb la cultura de l'esforç. Per això som la institució educativa privada que més inverteix en beques i ajuts. Avui reconeixerem el teu talent i motivació. Demà podràs ser allò que decideixis. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que detenen un home per intentar batejar un cocodril amb una gerra de te en un restaurant de Florida és una notícia falsa. Aquesta és una història inventada, publicada per un compte de Facebook que acostuma a penjar notícies humorístiques. El problema és que la notícia es viralitza com si fos en real, sense cap advertència que alerti que el seu contingut és inventat, és broma o és humorístic.
2: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: tros de festa que han muntat a Carrefour. Regalem 100.000 abraços. Sí, sí, 100.000.
1: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Espanya accepta que el creuer afectat pel brot antivirus desembarqui a les Canàries.
14: L'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar formalment a Espanya que l'acollís. Ara és a Cap Verd, on s'evacuaran les 3 persones. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, al Catalunya Nit.
24: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
2: Notícia de fa poca estona. Els treballadors del Servei de Neteja de Girona i l'empresa arriben a un preacord.
25: Després d'una nit de negociacions, el comitè d'empresa i la concessionària han tancat un acord que ara haurà de ratificar la plantilla abans de donar per desconvocada la vaga.
2: I el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar les armes blanques de la via pública.
14: Això després de les 2 morts per arma blanca del cap de setmana. L'acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat ha entrat a presó provisional i sense fiança. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
2: Avui a partir de 8:45, especial seguretat també al matí de Catalunya Ràdio. I nou cop de volant de Donald Trump amb l'estret d'Hormuz.
25: Ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret que va entrar en vigor dilluns i també que el seu secretari afirmés que era una prioritat.
2: I reaccions a una notícia que avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio. 8.000 persones sense llar viuen a Barcelona.
14: Reaccions com la de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tot i que les competències són municipals...
26: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals a través del nou contracte programa.
2: També es fa càrrec, diguéssim, de la situació. Avui en parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. El Banc Sabadell, que li comença una nova etapa.
25: La Junta General del Banc ha debut avui Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno, que liderarà la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA.
27: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera que faci força sol en general. Tot i això, tenim núvols baixos i boira a molts llocs del terç nord de Catalunya. Creiem que s'aniran obrint i acabarà fent més sol. Fa fresc a aquesta hora, fred fins i tot en algunes valls del Pirineu. Avui la temperatura quedarà entre els 20 i 23 graus a la majoria de comarca. Avui a la tarda hi haurà nuvolades, ruixats i alguna tempesta, però quedaran més concentrades al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Poden arribar a la Costa Brava i a la resta el temps serà molt més estable.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra.
29: Si no tenim incidències destacades, tret d'aquestes retencions, hi ha trànsit dins de l'A2 i la B23 des de Pallejà cap a Barcelona i a la C58 entre Terrassa i Sabadell i des de Cerdanyola cap al Nus de la Trinitat. Molt carregades també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, des de la Pota Nord, sentit Llobregat.
30: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
31: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
32: Els nostres professors.
33: A mi em va marcar el senyor Ramon d'una acadèmia que es deia Acadèmia Camproví.
32: Maruja Torres,
3: Periodista.
33: Era un senyor amb una gran facultat didàctica. Era molt carinyós i era molt progressista. Vist ara, no? No fa masses anys em vaig assabentar de que era un republicà represaliat. Li tinc molt bon record i li dec molt a la meva rapidesa mental, per exemple.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
5: Bon dia, xiquitipis del meu cor.
2: Ai, llum de la meva vida.
6: Quines coses, Manu.
2: Pipipi.
5: Manu. Ai, demà truca la Georgina.
2: Georgina.
5: Georgina.
2: Sí, de part de la seva mare, la Maria Teresa. Mira que la meva mare també es diu Maria Teresa.
5: Veus, mira. La meva també es diu Maria Teresa.
2: Mira.
5: Veus? La meva es diu Pilar.
2: Va fer anys ahir, no? Georgina. Georgina?
5: Hosti.
2: Georgina, que ets aquí?
5: Gina?
2: No hi és.
5: Georgina,
2: va, en tot cas, la truquem de la part de la Maria Teresa perquè va fer 38 anys, eh? Mira,
5: sí.
2: Ara sí.
5: A veure.
2: Georgina?
7: Hola.
2: Hola, què tal? Que truquem de part de la Maria Teresa. Estem en directe a Catalunya Ràdio.
5: Exacte, perquè et volen dedicar aquesta cançó Paranoid de Black Sabbath perquè el 4 de maig vas fer 38 anys.
2: Ets aquí o no?
7: Hosti, tu. No.
5: No. No hi és.
2: Val, doncs adéu, Georgina. Això és per tu. Adeu. Això és per tu. Vinga.

0: definitivament la Georgina no hi és perquè ens ha penjat. Manu, que vagi molt bé, estimat. Fins demà.
1: Senyors i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

La seguretat és un dels temes més seriosos ara mateix a Catalunya. Un debat que s'ha obert pas amb força a la conversa pública i a les institucions, i amb una sèrie d'últims fets que alimenten una percepció ciutadana d'inseguretat. Des de l'homicidi recent a Esplugues de Llobregat, fins a morts derivades d'enfrontaments violents entre bandes, la violació a la Fèria d'Abril o els tirotejos al Raval. Seria molt irresponsable ara mateix, amb el que està passant, escampar la por. Però és normal que amb aquests successos impactin en l'estat d'ànim de la nostra societat, que generin un cert neguit. En ple 2026, parlar de seguretat no pot ser un tema tabú. És un tema tan normal i necessari com parlar d'hospitals o de la crisi de l'habitatge. De fet, la seguretat és la política eminentment social, una de les bases de l'estat del benestar. Qui té més recursos sempre es pot pagar la tranquil·litat, però per molta gent els espais públics són el cor del seu dia a dia. I les institucions han de prioritzar que siguin segurs. Quan s'evita aquest

0: seguretat a cop de succés. Amb el diari a la mà. Amb el tuit a la mà. Les polítiques i els debats del país no es poden basar en vídeos virals, perquè tenen una vida molt curta i sovint no expliquen tota la realitat. La realitat, senyores i senyors, és complexa. L'alarmisme constant distorsiona la fotografia general. Acaba polaritzant de manera artificial una qüestió que, en el fons, tothom busca exactament el mateix. Que tots visquem tan tranquils i segurs com sigui possible. Construir un país segur demana fugir d'aquestes anàlisis a correcuita. Vol un estudi profund de les polítiques públiques que estan funcionant, tant a casa nostra com també en països veïns. I també vol una crítica igual de seriosa de les que no estan funcionant. Per tant, la conversa sobre seguretat ha de donar veu a perfils de tota mena, des del món policial fins i tot a l'educatiu. I exigeix també una maduresa imprescindible. No reaccionar amb judicis ideològics davant de propostes que són estrictament operatives. Convertir la seguretat en una manera de desgastar l'adversari polític és molt fàcil. Però el repte de debò no és guanyar la discussió del dia a les xarxes. El repte del país és dissenyar un model a llarg termini que garanteixi la convivència i aguanti el pas del temps.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimecres 6 de maig, ens despertem amb fresca, amb fred fins i tot. Per exemple, les Terres d'Àneu tenen 2 graus, 5 graus a l'Estany, al Moianès, i 12 graus al Vendrell. També tenim bancs de boira, núvols baixos una altra vegada, a molts llocs del nord de la Catalunya central, a les comarques de Girona. Creiem que en general s'aniran trencant, però precisament en aquestes zones avui podrien tornar a aparèixer alguns ruixats i tempestes. Avui en general esperem un dia de sol, però en aquests punts del Pirineu, Prepirineu i al nord de les comarques de Girona, aquí podríem acabar tenint aquestes tempestes que poden acabar espetegant també a la costa brava, i amb temperatures que quedaran frenades màximes avui entre els 18 i 23, 24 les més altes. Demà augmenten els núvols, amb alguns ruixats també a la tarda, divendres temps més tranquil, i dissabte sembla que augmenta una mica la inestabilitat.
0: Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem un home que ha estat 6 mesos i mig detingut per l'ICE. Són els polèmics agents d'immigració dels Estats Units. Es diu Miguel Barreno López, és espanyol i aquest diumenge va aterrar a Madrid, després, insistim, de mig any retingut. Serà a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio. I una de les novetats de la nit és que el creuer on hi ha aquest brot d'antivirus finalment sí que desembarcarà a les Canàries. Ho ha autoritzat el govern espanyol després que li demanés l'Organització Mundial de la Salut en coordinació amb la Unió Europea, argumentant el dret internacional i l'esperit humanitari. Així n'ha informat televisions de tot el món.
3: Spain has now agreed it will receive that cruise ship. The ship has been stuck for several days while authorities scrambled to contain the virus and decide what to do with the 150 passengers.
0: En tot cas, abans que el creuer arribi a les Canàries, s'evacuaran els 3 passatgers que tenen símptomes més greus. Recordem que el virus ha causat la mort ja de 3 persones i que els 150 passatgers estan confinats a les cabines per evitar que s'escampi.
4: We're not just a story. We're not just headlines. Where people with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: No som un titular, som persones amb famílies, volem anar a casa. És el que deia un dels passatgers del vaixell en un vídeo difós a les xarxes. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: I comencem per les novetats de la nit. Tot i que el govern canari va dir que no es donaven les circumstàncies perquè el creuer parés a les illes, el Ministeri de Sanitat finalment ho ha autoritzat.
5: Sí, el vaixell ara mateix està fondejat a la costa de Cap Verd i, segons el Ministeri, l'Organització Mundial de la Salut li ha fet arribar que allà, a Cap Verd, no es pot fer l'operació necessària i que les Canàries són el lloc que està més a prop que sí té les capacitats adequades. 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals, aquestes 3 persones s'evacuaran als Països Baixos. Un cop es completi això, el vaixell s'adreçarà a les Canàries, trigaria en principi entre 3 i 4 dies en arribar-hi.
6: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation.
5: És la directora de Preparació i Prevenció d'Epidèmies de l'Organització Mundial de la Salut que afirmava que es farà, un cop s'arribi a les Canàries, una investigació molt profunda, una desinfecció del vaixell. En concret, un cop a les illes, la tripulació i els passatgers seran examinats i a partir d'aquí traslladats als seus països. Això, evidentment, inclou els 5 passatgers catalans.
7: El darrer contacte que hem tingut per correu electrònic era que estan bé, amoïnats per la situació que viuen, però tranquils, és a dir, una tranquil·litat dintre d'aquest espai, que evidentment és una situació complicada, però estan bé de salut.
5: Era Esteve Fernández,

0: Secretari de Salut Pública de la Generalitat en declaracions al Catalunya Nit. Allà també ha explicat què es farà amb aquests 5 catalans. Si tenen símptomes, se'ls evacuarà amb avions medicalitzats. Si no, és una miqueta més fàcil, deia.
1: Que és una evacuació que es pot fer amb vols comercials, amb mascareta i a l'arribada a casa, doncs, un aïllament domiciliari i un seguiment estret, una vigilància epidemiològica estreta.
0: Aquest és el protocol que seguiria amb aquests 5 catalans que hi ha en el creuer. Per cert, que l'Organització Mundial de la Salut també ha assegurat que està buscant més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, en què va viatjar una de les víctimes abans que, un cop al creuer, morís per antivirus.
2: I l'Organització Mundial de la Salut sospita que la transmissió del virus al creuer podria haver estat entre humans, tot i que és un escenari poc habitual en aquest tipus de virus.
0: Sí, ho hem anat explicant aquests últims dies. L'antivirus es transmet sobretot per inhalació de partícules o per contacte amb l'orina o els excrements arrossegadors, com ratolins, per exemple. Ara bé, en alguns brots anteriors d'antivirus de la soca Andes, que circula per Sud-amèrica, sí s'ha observat, en casos molt rars, però s'ha observat, una transmissió limitada entre contactes estrets. L'OMS creu que aquesta soca, la soca Andes, podria estar implicada en aquest cas. Recordem que el creuer va salpar d'Ushuaia, al sud de l'Argentina, i l'organització diu que no li consta que dins del vaixell hi hagués rates. El director del Centre de Coordinació d'Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ens deia aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que no es poden descartar del tot nous contagis.
3: Lo cierto es que, aunque sí que puede transmitir entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable.
0: Insistim que no és gens habitual el contagi entre persones, però pot passar. També per això es diu que hi podria haver-hi nous contagis. El mateix deia, també al Catalunya Nit, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses Oriol Mitjà.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
0: L'Organització Mundial de la Salut té ara mateix com a principal hipòtesi que la parella neerlandesa, que es va incorporar al vaixell a l'Argentina després de viatjar pel país, es va infectar abans d'embarcar en el creuer.
2: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el retorn del debat a la inseguretat.

0: Un debat que alguns han esperonat arran del crim d'Esplugues de Llobregat. La novetat de les últimes hores és que el detingut ja és a la presó.
1: És un home amb antecedents fora de Catalunya, això sí. Consta que el 2022 a Burgos va ser detingut per llançar pedres a policies, a veïns i després a trinxerar-se en un castell de la ciutat. No consta que Catalunya protagonitzés cap altre incident semblant, però l'Héctor Duran, de l'Associació de Veïns del barri de Finestrelles, Esplugues, ens explicava ahir al matí de Catalunya Ràdio que ja sospitaven de l'agressor.
2: Aquest senyor tenia un comportament molt agressiu. La gent que passava pel carrer, qualsevol persona l'intentava atacar, el cridava, realment era un comportament que no era correcte, evidentment.
1: A partir d'aquí, la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra continua sent que aquest home tenia algun tipus de trastorn mental, té algun tipus de trastorn mental, s'està a l'espera de la investigació i de l'anàlisi que se li puguin fer per part de metges. Un testimoni dels fets, un testimoni de l'assassinat, el José Luis, ens explicava també en aquest programa que l'agressor el va intentar atacar amb ell, també.
3: Llavors aquest home es va vindre cap a mi, va intentar apunyalar una vegada, no li va sortir bé, va començar a baixar les escales que jo havia pujat, va agafar unes pedres, però em va mirar, però després de seguida va apuntar cap a un altre lloc i vaig veure que cap a una apuntava era cap a la meva dona. Llavors sí que vaig córrer cap a baix, la vaig agafar, li vaig intentar, vinga, cap al cotxe.
1: Ens explicava al matí de Catalunya Ràdio aquest testimoni dels fets, el José Luis. Alguns veïns diuen que hi havia avisos a la policia local sobre l'autor del crim, però l'Ajuntament d'Esplugues ho ha negat.
0: I també al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde, Eduard Sanz, feia crida a la calma.
4: Les percepcions són unes i després la realitat són unes altres. Jo, precisament, parlava l'altre dia amb els Mossos d'Esquadra, preguntava quants fets delictius havien tingut al barri de Finestrelles des del gener, no? I em posaven ells mateixos, eren dades que em facilitaven ells, i em deien, doncs hem tingut 13 fets. Diu, alguns d'ells són alcoholèmies, altres eren trencament de vidres amb un vehicle i algun furt. Per tant, és evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat.
0: Alguns veïns consideren que al barri no hi ha prou patrullatge policial i diuen que algunes zones no estan prou il·luminades.
1: Ara més estan valorant la contractació de seguretat privada. Avui a les 7 de la tarda hi ha prevista una reunió precisament entre l'alcalde i la principal associació de veïns. Una possibilitat aquesta de contractar vigilància privada que, segons els experts, no està prevista legalment i que podria fins i tot generar conflicte amb la seguretat pública. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, ho farem a l'Àgora, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat de l'Autònoma, la Montserrat Iglesias.
0: I també parlarem amb Toni Rodríguez. Avui ens acompanyarà l'intendent de la prefectura dels Mossos després que el govern s'hagi compromès a ampliar el dispositiu contra les armes blanques. Oriol Pujador.
5: El crim d'Esplugues i també el que es va produir el cap de setmana al barri del Raval, a Barcelona, han reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera Núria Parlon aposta per reforçar el pla d'AGA, aquest operatiu dels Mossos per retirar armes blanques de la via pública.
6: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia que cal reforçar, que cal amplificar.
5: Tot i l'anunci, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït un 30% respecte a l'any passat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I què hi diu l'oposició? Doncs retreu al govern que no afronta el problema de la seguretat. Ho diuen junts el Partit Popular i Vox.
7: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
8: A Saladoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
9: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
0: Eren Salvador Vergés, Juan Fernández i Joan Garriga. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues. L'exdirector general dels Mossos, Eduard Sallent, ja ens deia ara fa uns dies, aquí en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, que la qüestió de les armes blanques era una de les carpetes importants que calia abordar.
10: Però el que està canviant és qualitatiu. Ens puja la violència, ens pugen els delictes contra les persones, ens pugen els delictes contra la salut pública i tenim molta més presència d'armes a la nostra via, pública i a la intervenció policial.
0: Sobretot plegat comentari de la periodista Rebeca Carranco.
11: Quan parlem de seguretat parlem de por, però no només por a ganivets o a robatoris o homicidis. Parlem de por a l'altre, a qui és diferent, a qui té un color de pell normalment més fosc o a qui professa una religió que no ens agrada. Perquè, si no, el debat sobre la Barcelona insuportablement perillosa l'haguessin tingut també el 2020, quan el suec Joan Mosetsko va matar 3 persones a qui no coneixia al centre de la ciutat. El debat sobre la seguretat és necessari i legítim, però quan el fem és important detectar qui el parasita, proposant receptes racistes amb més ganes d'aconseguir rèdit polític que de trobar solucions.
0: I un parell de coses més a la crònica de successos. D'entrada, sobre el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. La fiscalia manté aquesta versió i veu indicis delictius inequívocs per mantenir-los tots dos a la presó. Maria Núria Revetlla.
12: L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixen llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats o no. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb només un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. El nadó, després d'estar un mes ingressat, ara es recupera amb una família d'acollida. Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diari Ara avui destaca que comença a haver-hi certes diferències entre el pare i la mare. Segons diu, la defensa de la dona va declarar que hi ha coses que no podia controlar. I el segon apunt, els Mossos confirmen que la dona de 60 anys, que va morir el març a Tortosa, va ser víctima de violència de gènere. Ricard Buigas.
13: La dona va morir el 17 de març a l'UCI, on estava ingressada en estat crític, però la detenció que ha dut l'agressor a la presó no es va fer fins la setmana passada. Abans, els Mossos l'havien detingut en dues ocasions. La primera, el 8 de març, per un cas de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home, de 59 anys, va quedar en llibertat perquè la denúncia no va ser ratificada. Cinc dies després, va arribar la segona detenció quan la dona va ingressar a l'hospital. El jutjat el va deixar en llibertat amb mesures cautelars per temptativa d'homicidi. L'última detenció va arribar el 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista, un mes després de la mort. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem els bàsics del matí.
14: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 17, repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Pepa Pepín, Silvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler. Bon dia.
16: Bon dia.
0: I comencem amb les reaccions a la dada de 8.000 persones sense llar que viuen a Barcelona, que us va avançar, per cert, ahir al matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat recorda que s'ha compromès a injectar 30 milions d'euros per ajudar els ajuntaments.
17: La portaveu del govern, Silvia Paneque, ha recordat que les competències per a l'abordatge del sensellarisme són municipals, però ha insistit en les transferències econòmiques promeses als consistoris i també recorda que hi ha un nou pla estratègic en marxa.
18: El departament preveu invertir o destinar fins a 30 milions d'euros a través de finançament dels ens locals, a través del nou contracte programa, per tant, dotar de recursos als ajuntaments perquè puguin exercir aquestes competències del sensellarisme amb major garanties.
17: Tot plegat després que aquest dimarts expliquéssim al matí de Catalunya Ràdio la realitat de moltes persones que viuen al carrer Barcelona, per exemple, a l'entorn de la Ronda Litoral. Algunes s'han vist abocades a viure en tendes de campanya, tot i treballar davant les dificultats per trobar un habitatge.
19: Ara estic treballant, que un home que de faena, bé, però en negre, me van pagar 60 euros al dia, però bueno, una habitació, ja vaig estar mirant la setmana passada, 400, 450, 500, que això és una locura.
0: En temps d'agora, parlarem també amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes. I una de les novetats de la nit és que s'ha desconvocat la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Després de dos dies d'aturades i que la brossa es comencés a acumular als carrers, empreses i sindicats han arribat a un preacord aquesta matinada. Fèlix Martín.
20: Les dues parts es van tornar a reunir ahir a 2:15 del vespre i després de tota la nit de negociacions, finalment a les 6 d'aquest matí han confirmat el preacord que ha de posar fi a la vaga. Però avui encara no hi haurà recollida d'escombraries. Cal que els treballadors en els diferents torns de feina ho confirmin en assemblea. El que sí que queda suspès és la manifestació que hi havia prevista per aquest matí a Girona. La vaga va començar dilluns. Ja ha provocat l'acumulació de bosses d'escombraries al carrer, sobretot al centre, i amenaçava la celebració del Temps de Flors, que començarà dissabte, amb milers de visitants durant 9 dies. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de protestes, arrenca el nou calendari de mobilitzacions a l'ensenyament.
17: Avui no hi ha vaga, però sí estan previstes accions de protesta als centres. Demà sí que hi ha la primera aturada a les escoles bressol. A partir de la setmana que ve començaran les vagues a escoles i instituts. Fins a finals de curs hi haurà 3 dies de vaga de mestres i professors a tot el país i 2 dies més per cada territori.
0: I també hi ha previstes mobilitzacions contra el pla per desplegar Mossos de paisà a les escoles. Avui el País diu que la meitat dels centres que s'hi havien apuntat han demanat sortir de la prova pilot.
16: Segons el diari, en la majoria de casos els claustres han votat en contra de la iniciativa i en d'altres han estat les direccions que ho han demanat. En veure que el professorat hi estava en contra, podrien ser encara més centres perquè dos instituts més han de votar aquesta setmana si es mantenen dins del pla o no.
0: I en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació defensava el pla i insistia que l'objectiu és veure si la incorporació d'agents és una eina eficaç.
21: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
16: Hi ha encara una altra vaga prevista, la dels treballadors de la seu a Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple per traduccions, per denunciar irregularitats en les contractacions. De fet, segons ha pogut saber al Matí de Catalunya Ràdio, Inspecció de Treball ja ho investiga.
22: Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs, bueno, doncs es dona una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
16: Era Miquel Àngel Bach, secretari general del sindicat FIST.
0: Són les 8:20 i és notícia d'ara mateix. Ucraïna denuncia atacs russos des de l'inici de la treva que ha començat a la mitjanit. Recordem que el Kremlin no ha dit en cap moment que respectaria aquest alto el foc. Anem en directe a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
23: Bon dia. Malgrat que en les últimes hores s'han registrat menys bombardejos de llarga distància del que és habitual, les autoritats locals ucraïneses de Kharkiv, Zaporizhia i Sumy han informat d'atacs contra les seves ciutats amb almenys un mort. El ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, també acaba d'acusar el Kremlin de violar aquest alto el foc i també altres assessors del govern ucraïnès creuen que això hauria d'anul·lar la treva que Putin ha decretat de forma unilateral per blindar la desfilada militar del 9 de maig. El Kremlin mai ha confirmat, com deies, que secundés aquesta treva proposada per Ucraïna, però sí que ha amenaçat Kiev amb un gran atac de míssils si dissabte envia drons cap a la plaça Roja per les celebracions del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi.
0: I tot això, Cristina Solías, com ho està vivint la gent des de Rússia?
23: Doncs aquí hi ha molta expectació per què passa aquest dissabte, sobretot perquè estan patint les conseqüències d'aquestes fortes mesures de seguretat que s'estan vivint. En les últimes hores hi ha hagut retards i cancel·lacions de vols als principals aeroports propers aquí a la capital, i també hi ha els talls d'internet mòbil, és a dir, ahir, per exemple, vam sortir al carrer, no teníem internet al telèfon, no podies demanar un taxi, no podies treure diners del caixer, es va pràcticament col·lapsar la ciutat, i des de les autoritats ja han dit que aquests talls d'internet seran totalment intermitents fins a dissabte per garantir la seguretat, perquè tenen molta por d'aquests drons ucraïnesos.
0: Gràcies, Cristina Solías. Fins ara.
23: Fins ara.
0: I l'altra notícia de la nit és que Donald Trump ha anunciat que atura momentàriament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz.
24: És l'anomenat Projecte Llibertat, que va entrar en vigor tot just dilluns. En una publicació a la seva xarxa social, ha justificat la decisió per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que, segons diu, hi ha hagut en aquestes converses de cara a arribar a un acord amb el règim dels ayatolàs.
0: I en aquest context, avui tenim una imatge significativa. Enmig de la guerra, el ministre d'Afers Estrangers iranià ha arribat a Pequín, on s'ha d'entrevistar amb el seu homòleg xinès. La visita té lloc només una setmana abans de la visita de Donald Trump a la Xina. Pequín, Francesc Canals.
25: Visita del ministre d'Afers Estrangers iranià a Pequín, aliat de Teheran, en ple desconcert per la situació a l'estret d'Hormuz i a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa. Contacte del cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que mira de jugar un paper de pacificador, almenys donant suport a les converses que se celebren al Pakistan. Araghchi deia ahir dilluns, en anunciar-se la visita a Pequín, que no hi ha una solució militar per a la crisi de l'estret d'Hormuz. La Xina és un aliat de l'Iran, però també compra petroli a l'Aràbia Saudita i no li convé que es prolongui el bloqueig al Golf Pèrsic. Des de Pequín, Francesc Canals, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre l'Iran encara s'ha retirat de la Bienal d'Art de Venècia que arrenca avui.
26: I ho fan una edició marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia.
27: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha provocat una forta tensió política. El pavelló de Rússia només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat la setmana passada i de l'absència del ministre de Cultura italià de la inauguració, entre altres mostres de rebuig. També hi ha tensió sobre Israel, que malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena un espai a la Bienal amb una clàusula que impedeix al seu artista de tancar les portes. A les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant d'Israel, els dos membres de la flotilla per Gaza, detinguts per Israel, entre els quals un barceloní d'origen palestí, continuaran empresonats fins diumenge. La defensa presentarà recurs. Ashkelon, Jordi Brascó.
1: Des de l'exterior de la presó de Sikma és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides. I tot plegat, recordem-ho, mentre tots dos activistes fan vaga de fam. Hadila Bousalih, la seva advocada, hi veu una repressió injustificada.
2: We see this and the attempt to put...
3: Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
1: Per tot plegat, la defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i exigeix que els activistes siguin alliberats immediatament. Des d'Ashkelon, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre això, el regidor d'Esquerra, Jordi Coronas, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas de l'anterior flotilla.
24: Coronas, que va ser capità d'una de les embarcacions de l'expedició, ha presentat una denúncia per delictes contra la comunitat internacional i crims de lesa humanitat contra membres del govern israelià i comandaments militars.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici l'exministre socialista José Luis Ábalos, Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama pel cas de les mascaretes. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Últims compassos del judici al Suprem. Totes les parts faran avui les conclusions i els acusats podran dir un al·legat final. Després Ábalos i Koldo tornaran a la presó, des d'on esperaran a conèixer la sentència. Un judici que ha aixecat polseguera política, especialment perquè les acusacions populars coordinades pel PP han rebaixat la petició de pena a Víctor de Aldama, tant que pretenen que no posin ni els peus a la presó, tot i haver reconegut delictes. La Moncloa creu que estan conxorxats. Sentim Feijó i Ábalos.
5: Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena.
6: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
4: On he dit Ábalos, volia dir Bolaños. Durant el judici, Aldama ha assegurat que Pedro Sánchez estava al cas de les corrupteles i el va situar sense proves com el número 1 de l'organització criminal. L'empresari està, recordem-ho, en llibertat fa mesos per col·laborar amb la justícia.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Como hemos cambiado.
28: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta Citroën.es.
29: Fes-te entendre amb mi, Di.
30: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
29: Crec que m'he enamorat.
30: Normal, amb aquests preus.
29: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
30: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
0: Avui 27, aquest migdia sabrem els detalls de l'agenda del Papa Lleó XIV en la visita a Espanya entre el 6 i 12 de juny.
31: Primer Madrid, després Barcelona, finalment Canàries. Avui el periòdico publica que la visita a Catalunya, que durarà menys de 48 hores, tindrà 6 grans moments. Primer, l'arribada a l'aeroport del Prat, dimarts, després, aquella mateixa tarda, un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'endemà al matí, dimecres, serà la parròquia primer de Sant Agustí al Raval de Barcelona i al migdia anirà en helicòpter fins a Montserrat. A la tarda farà una missa multitudinària a la Sagrada Família i l'últim acte, ja dijous a primera hora, acomiad a l'aeroport del Prat.
0: I una altra de les novetats de la nit és que Nissan acomiadarà 900 treballadors a Europa.
31: El 10% del personal, segons explica aquesta matinada l'agència Kyodo, contempla el tancament parcial del magatzem de components de la zona franca. A finals d'abril, Nissan ja va comunicar als sindicats que obriria un ERO en 3 centres a Barcelona, on treballen 569 persones.
0: I avui el Banc Sabadell celebra la Junta General del Banc i s'hi ha de votar Marc Armengol com a nou conseller delegat. Rafael de Ribot.
9: Els últims resultats que ha defensat González Bueno han estat els del primer trimestre de l'any, període en el que els beneficis han estat de prop de 350 milions d'euros, cosa que significa gairebé un 30% menys que en el mateix període de l'any passat. Una caiguda de beneficis que s'explica per l'entorn de tipus d'interès baixos i també pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. Es mantenen els objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes, en part gràcies a la venda divendres passat de la filial britànica TSB.
10: Lo hemos vendido por 3.300 millones de euros. Lo hemos vendido a un múltiplo de 10,5 veces beneficios.
9: A finals de mes, el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El govern, per cert, ja ha aprovat un decret per flexibilitzar la legislació urbanística al món rural.
31: Els alcaldes celebren aquest primer pas perquè els micropobles no regeixi la mateixa normativa que les grans ciutats. Tot i això, creuen que cal anar una mica més enllà. Ahir, en aquest programa, van poder parlar amb alguns d'ells. Per exemple, sentim Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, Joan Solà, de Riner, i Omar Coca, de Castelló de Farfanya.
11: Podem convertir un edifici que fins ara era una granja, que no estava utilitzada, per exemple, i la podem reconvertir en un habitatge.
12: Joves que volien viure en aquests territoris i que no han pogut, doncs, perquè hi havia unes normes urbanístiques que no ho permetien, doncs, fer creixements, construir habitatges nous, etc.
13: I esperem que això obri la porta a futures modificacions encara més profundes.
0: I parlant del món rural, preocupació al sud del Solsonès per tres atacs de llop a ramats d'ovelles, els primers a la comarca des del 2019. Joaquim Albalate.
14: Van ser a la Molsosa, a la tardor, i a Pinós fa unes setmanes. Els agents rurals ho estan investigant encara, però els ramaders estan en alerta i reclamen més protecció a les administracions. Jaume Puigpelat és un dels afectats.
15: Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
14: Per ara han pres mesures com posar tancats elèctrics o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops. Des de Solsona, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també hem de parlar d'un comiat, perquè ha mort als 75 anys la periodista i exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz.
26: L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del diari. També va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el periodista Ramon Vilaró, que va coincidir amb ella al País.
17: Era una gran periodista, però una bona amiga. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
0: I aquesta matina dels Rolling Stones han presentat en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues.
18: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!

0: El presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte que ha comptat a Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. De moment no sabem si faran gira, però el disc es publicarà el 10 de juliol. Hi haurà dues col·laboracions destacades amb el líder de Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle Paul McCartney. Jagger s'hi referia així.
1: He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
2: Great bass player. I atenció a això, perquè divendres es posen a la venda més entrades pels concerts de Bad Bunny a Barcelona i a

0: Ho ha anunciat Live Nation, que, com dèiem, posarà a la venda aquest divendres entrades. Ho faran dues modalitats noves. Primer, en una caseta caribenya que muntarà l'artista en un segon escenari, i l'altra opció serà just als laterals dels escenaris. A diferència de les entrades a les grades, aquestes no aniran numerades. Recordem que Bad Bunny començarà la gira europea a la capital catalana els dies 23 i 24 de maig.
1: Són les 8:33, de seguida els esports.
2: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis.
6: Manu,
5: per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
9: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
10: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
9: Hòstia.
10: A la zona ocupada.
9: Ostres, això no ho he sabut mai.
11: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I pel que fa als esports, l'Atlètic de Madrid es queda a les portes de la final de la Champions. L'Arsenal el guanya 1-0 i el priva de jugar a la final.
1: Amb un Cholo Simeone que no sé si haurà tingut temps d'olorar la gespa, l'olor de la gespa acabada de tallar aquest matí al Wanda Metropolitano, però que en tot cas, després del partit, estava així de desfet.
2: Queremos ganar, está claro que queremos ganar. Somos los primeros que buscamos ese lugar mágico que es ganar un torneo, pero bueno, no hay otro camino que recorrer este tipo de lugares.
1: El tècnic matalassé buscava consol en la trajectòria de l'equip a la Lliga de Campions.
2: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos, absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar.
1: Avui a les 9, Bayern i PSG busquen l'altra plaça de finalista, 5-4 pel PSG a l'anada, i a Catalunya Ràdio aquest Bayern-PSG. A les 9, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio del 3CAT.
0: Mapi León deixarà el Barça quan acabi aquesta temporada.
1: Ja ho ha comunicat el club, aquesta marxa, l'any en què acaba el seu contracte. Ho vam explicar al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. La central deixa l'equip, 9 temporades, 7 lligues, 3 Champions, entre molts altres títols. El Barça que ofereix avui el tècnic de... el títol de Lliga, volem dir, a l'afició, a 3:15, el partit contra el Llevant. Pere Romeu, que és el tècnic del Barça, no vol parlar de les baixes de l'equip.
3: Però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
1: El Barça, que pot classificar-se avui per la final a 4 de la Champions d'handbol, sí, manté la renda de 2 gols davant el Nantes a 8:45 i comença a Portugal la fase final de la Champions d'hoquei patins amb el Reus Benfica, de quarts de final a partir de les 11 de la nit.

0: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
2: I ara sí que el tull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. Segueixen els retards en l'R2, l'R2 Nord i l'R11, segons Adif, són a causa del robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac i que ha afectat el sistema de senyalització. Renfe informa que això fa que hi hagi menys capacitat operativa en aquest tram, per tant, circulen menys trens dels habituals i alguns dels convois estan aturats a Montcada durant uns minuts. Els retards són de mitjana de 20 minuts. D'altra banda, a primera hora del matí hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'R13 i l'R14 a l'altura de Vilaverd, però ja s'ha solucionat.
2: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Pendents en aquests moments de tres accidents, un a la 2 entre Collbató i Abrera cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat, un altre a la P7 a la Roca del Vallès, direcció sud. Atenció, perquè també hi ha un carril tallat. I a la C32 a l'Ella cap a Barcelona, circulació amb congestió també per un accident.
2: I punts taronja.
4: Doncs tenim molt carregades la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits. Hi ha trànsit dens també a la 2 a Sant Feliu de Llobregat, cap a Barcelona, a la B23 des d'Esplugues, també cap a la capital, i a la C58 a Ripollet, cap al Nus de la Trinitat.
2: De seguida parlarem de seguretat en un especial, seguretat també que farem al matí de Catalunya Ràdio. Què tindrem, Sílvia Solana, redacció?
5: Doncs Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat, també Toni Rodríguez, cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i a banda de seguretat seguirem parlant de sensellarisme, que avançàvem ahir aquesta dada de les persones sense llar que viuen a Barcelona. Ho farem amb Sònia Fuertes, que és comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. També al programa parlarem amb Miguel Barreno, que ha estat 6 mesos detingut per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units, i avui amb l'Albert Om parlarem de creuers.
2: I pel que fa el temps que ens espera avui, Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Doncs en general un dia de sol, però que contrasta aquesta hora amb la boira que hi ha a la Catalunya central, a moltes valls del Pirineu, també al nord de les comarques de Girona, o boira o bé núvols baixos, tendeixen a anar-se desfent, sortirà més el sol, i a la tarda esperem alguns ruixats, algunes tempestes, però avui només concentrats al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Poden arribar també a la Costa Brava. Demà segurament començarem el dia també amb sol, però aniran arribant més núvols, potser alguns ruixats de tarda, divendres dia més tranquil, i el cap de setmana dissabte augmenta una mica la inestabilitat.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
8: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir es malmeti una cirera, però quedi moníssima, era cookie. Avui dimecres, un Enigmàrius d'enginyeria. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, de 5 lletres. Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari, 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
11: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
12: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
13: 012, la millor resposta.
14: Va tot bé?
15: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
14: Això és violència masclista.
16: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor.
13: per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, l'advocada i consultora Gemma Calvet i la periodista de Crític, Laura Aznar.
19: I abans de res, celebrar que avui ens acompanyi de nou Gemma Calvet. Benvinguda de nou a les tertúlies.
20: Moltes gràcies, jo també estic molt contenta.
19: I també celebrar que, escolta, que tenim aquí un Premi Nacional de Comunicació com l'Esther Vera. Esther, felicitats, eh?
20: Bon dia, gràcies.
19: I el Jordi em va escriure, em va dir, jo vull felicitar en directe l'Esther Vera.
21: Sí,
19: només perquè... T'has preparat un escrit, un...
21: Estàs meditant profundament.
19: Vols aixecar-te, posar-te dempeus a la cadira?
21: No, el primer que volia destacar és que com qualsevol persona normal, l'Esther és fan del Bruce Springsteen. Quan algú no és fan del Bruce Springsteen, s'ha de sospitar. S'ha de sospitar de la seva decència cívica.
19: Estic d'acord.
21: Val? No, però llavors, l'Esther...
19: Ai,
21: tu te'n recordes
19: un dia... Vols música, Jordi?
21: Pots posar Janglen del Bruce Springsteen, però... El dia que va venir, fa uns mesos, el conseller Samper, hi havia la crisi horrible dels trens, i llavors va explicar que heu d'anar a Portbou a veure a l'estació el col·lapse que hi ha.
19: Sí.
21: D'acord? Llavors l'Esther va prendre nota. I al cap de dues hores hi havia una fotografia boníssima a la web de l'Ara. Així m'agrada, Janglen.
19: Home, clar, sí, sí. Fem cas.
21: I llavors jo vaig recordar un... Vaig preguntar, això ho has fet després d'escoltar? I em va dir sí, va tenir una reacció de molt bona periodista. Llavors vaig recordar una escena que ja em va explicar una vegada, que em sembla que estava a l'Havana o una cosa així, i de sobte els van atracar o no sé què, i tenien al bolso una llista amb gent de la dissidència castrista. Llavors estava molt angoixada perquè li prenguessin el bolso i perquè trobessin aquella agenda, i em va semblar que era com dos moments de periodisme molt bons. Llavors, clar, l'Esther té una trajectòria que està molt bé, i dirigir l'Ara, que és un carmel, i a mi m'agradaria... És la directora que jo voldria tenir moltes coses.
19: Jo tinc un gran director, eh? Vull dir, no vull canviar per res.
21: Sí, però... no, jo tinc un bon director, però amb l'Esther m'hi entendria molt bé. I llavors, clar, l'Esther fa un diari en català, des de la catalanitat, però jo crec que té l'excepció que vol ser un diari del món. I això no és fàcil, i a més això obliga moltes vegades a no complaure el teu lector. Llavors pensava en algunes de les notícies maques dels teus temps de directora. Jo què sé, la qüestió de la B d'Esquerra Republicana. Probablement a molts lectors no els hi va agradar saber, però vas considerar que ho havien de saber. O tot el que afectava els sous del Parlament. O pensava en tots els abusos de poder que s'han denunciat des del diari, o amb la informació sobre quan els bancs marxen després al voltant del 17. Informacions no còmodes. Llavors, a mi em sembla doncs, que és un premi just i que l'Ara fa molt bona feina i que jo estic molt content de ser-ne subscriptor.
19: Baster.
22: Jo m'adhereixo, eh? M'adhereixo, perquè no ho tenia previst.
20: Sí, jo també.
22: Però vull dir dues coses, no? Primera, que quan va néixer el diari Ara jo vaig començar a escriure-hi i després vaig continuar quan l'Esther va accedir a la direcció. I que, certament, el que diu el Jordi, el coratge en el periodisme potser és el valor, a més del rigor i la veritat, és el valor més escàs i que més costos comporta. I a mi em consta, i em consta que ella com a directora ha pres decisions de publicar informacions on han caigut publicitats, per exemple. I aquestes situacions de gestió econòmica, de gestió de sostenibilitat corporativa, també han de comptar amb un editor que recolzi. I crec que el diari Ara i l'Esther té la confiança plena de l'editor del diari, no? Però igualment
19: sí,
22: és escollir un camí difícil i l'Esther de tota la vida com a periodista no ha, jo crec que no ha tingut mai la temptació d'abandonar el coratge. Mm-hmm.
20: Es puc? Home, jo també.
19: Però rematem, no. Perquè, i també et deixa clar que l'Esther no jubila, ho dic perquè
20: sembla que estic... Clar, ho sembla. No. Jo també, o sigui, em sumo tot el que diuen els meus companys. Crec sí. que en un moment com el que estem vivint, on el segell periodístic i el coratge periodístic és més important que mai, bàsicament perquè és l'única garantia de que la informació està ben treballada, està ben contextualitzada, està ben explicada, crec que la feina que fa l'Esther i el diari Ara és absolutament imprescindible, i a més a nivell personal, jo també li agraeixo que fa molt de temps que coincidim i que és una companyia molt generosa, crec, amb tots els espais d'opinió, de tertúlia, sempre ha estat molt generosa, almenys jo m'he sentit molt còmode sempre al seu costat i que és una persona de la qual personalment i políticament i amb les seves opinions i amb la forma com analitza la, la realitat, sempre és una persona de la qual, dissenteixis o no, se'n poden aprendre moltes coses, de manera que agraeixo molt tenir l'oportunitat de compartir espais amb ella.
19: I ho dia, perquè com a bona periodista, oblidia ser el centre de la notícia.
0: Sí, no m'agrada
19: gens. Però avui ho ets,
0: Esther. Però no, us ho agraeixo molt, però us ho agraeixo molt perquè totes les coses interessants no es fan mai sol. I aleshores aquest premi és molt de tot l'equip de l'Ara. I evidentment jo porto molts anys treballant i he estat a moltes redaccions, però aquesta redacció és part de la meva ànima. I l'alegria d'aquests dies doncs, és realment el més bonic d'aquest premi. I aquest coratge que tu dius que jo puc tenir sempre està recolzat en molta gent, està recolzat en els periodistes que volen publicar, en els periodistes que són capaços de publicar amb rigor, perquè si no és impossible, amb un editor que confia en nosaltres si volem publicar i per tant aguanta que pues, pugui retirar una publicitat o que algú s'enfadi. I després jo el que recomano és que quan jo era joveneta vaig llegir un llibre fantàstic del Gregory Hitchens que es diu, titula alguna cosa així com Carta a un jove periodista, una cosa així. Mm. I recordo que el Hitchens el que deia és que si vols ser un bon periodista has de ser sempre un dissident. I això a mi se'm va quedar gravat. I vaig pensar que realment des del periodisme en realitat fas pocs amics. En realitat sempre has d'estar preparat per decebre algú. I suposo que és el que acabes fent i t'acostumes i sempre has d'acabar decebent algú per mantenir aquesta distància, no? de la dissidència. O sigui que en realitat llegim el Hitchens i seguim-lo, ja està.
19: Són les 8:48. Anem a parlar d'Esplugues perquè els familiars, amics i veïns de la noia assassinada a Esplugues a Llobregat dissabte al carrer, a plena llum del dia, demanen ara transparència en la investigació del cas i reclamen més seguretat al barri. Fins i tot, atenció, perquè es plantegen contractar vigilants privats. Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
19: Et trobes a Esplugues, què t'has trobat aquest matí? Com estan els veïns?
1: Mira, els veïns el que ens expliquen és que tenen por i que se senten desprotegits després del que va passar dissabte. De fet, segons ens ha explicat l'Associació de Veïns del barri de Finestrelles, ja s'estan organitzant i estan valorant pressupostos i condicions per contractar seguretat privada. Nosaltres ara mateix som al carrer Joan Miró, és on van tenir lloc els fets dissabte. I us puc dir que és un barri tranquil, el barri de Finestrelles és un barri ple de pisos i cases nous, situat a la part alta d'Esplugues, tocant a la muntanya de Collserola, i aquí hi ha poc moviment als carrers més enllà de gent que va a treballar o que al cap de setmana surt a passejar. Però, segons alguns veïns, justament aquesta ubicació, força aïllada, és el que fa que sigui una zona, diuen, oblidada per l'administració pels cossos de seguretat. I és que, com us deia, el que va passar dissabte ha generat una enorme sensació de por. Ens ho han explicat ells mateixos fa un moment, tot i que també hi ha qui ho veu només com un fet aïllat.
3: Vivo en el departamento, el frente donde ocurrieron los hechos, entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta, y ese día me tocaba sacarlo a pasear en la mañana cuando sucedió, pero gracias a Dios no salimos nosotros.
23: Justo estaba parlant amb la meva mare i em diu, corre cap a casa, corre cap a casa. I jo, però mama, o sigui, jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida, no és vida.
24: És un barri bueno, és una part molt bona d'aquí, o sigui, que no veo la inseguretat, pues segurament esa persona vino aquí no sé, paseándose o fue mala suerte. Yo mejor. Creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
1: Aquesta tarda l'Associació de Veïns de Finestrelles es reuneix a les 7 amb l'alcalde i tècnics de l'Ajuntament d'Esplugues per abordar el cas. Una reunió on posaran damunt la taula doncs, aquesta possibilitat de contractar seguretat privada.
19: Gràcies, Lara.
1: Adeu.
19: I una de les persones que reunirà aquesta tarda amb l'alcalde és la Jean, que és veïna del barri de Finestrelles i també era amiga de la víctima. Jean, què tal? Com estàs?
25: Bueno, bon dia. No estic molt bé perquè m'ha afectat molt. I aquest dia, jo no solament sóc la veïna de la víctima, i amant també és agressor també m'ha atacat a mi, també. Per això que estic molt afectat.
19: L'agressor et va atacar a tu?
25: Sí, sí, sí.
19: Com va anar?
25: Perquè en aquell dia, és a dissabte, en aquell moment que justament que jo estava intentant anul·lar una multa perquè havia oblidat que el dissabte que guardia la zona blava. Llavors, vaig sentir que el meu marit cridant-me que cura, cura, cura, que va cap a tu. I just en aquell moment l'agressor ja m'havia llançat una pedra, però per això que no em va tocar. I després el meu marit em va empenyar cap al cotxe. I tot just aviam va pujar al cotxe quan l'agressor que va començar a llançar pedres contra la finestra del cotxe. La segona pedra va trencar completament el vidre i després em va tirar diverses més cap a dins. Llavors el meu marit i jo vam deixar, bueno, vam deixar que baixar el cotxe i es va enfrontar i el meu marit. Clar, es va preguntar directament amb l'agressor i jo en aquell moment vaig fer una foto de l'agressor que és la mateixa que després es va, bueno, difondre per tot arreu a internet, la foto de bueno, assassinat i assassinat allà amb la, bueno, això. En aquell moment que i l'agressor que estava cridant que ens volia matar. I això, i el tot passa això és molt fort.
19: Durant aquests dies us heu sentit acompanyats, gent?
25: Sí, amb el meu marit.
19: I pels veïns, per les administracions?
25: Sí, això serà dilluns, no? Sí.
19: Si us heu sentit acompanyats, si us han acompanyat.
25: Sí, sí, a aquell moment està més aprenent que dissabte o dilluns.
19: No, el que vull dir és que si durant aquest procés us heu sentit sols o més aviat us heu sentit que us escoltaven, que us acompanyaven, que tenien cura de vosaltres.
25: No me recordo perquè jo estava de xoc.
19: Ja. Avui us reuniu amb l'alcalde. Gin, què li direu a l'alcalde?
25: Només... És que la víctima, la pobra víctima, els seus pares encara estan en Xina pel tema de dissabte i tot, ¿vale? I crec que és demanar ajuda a ajuntament dels fugues per coordinar que quan arriba aquí a Barcelona hi ha unes coses que perquè és la filla única i no té més família. Això, bueno...
19: Que us ajudi, bàsicament que us ajudi, sí. Sobretot a la família que viu a la Xina.
25: Exacte. Jo, bueno, a veure si puc ajudar-los és que, clar, és necessari per a mi que li s'ajudarà. Sí.
19: Queda clar, Gina. Deixem descansar, que també encara doncs, estàs amb tota la ressaca emocional del que has viscut. Una abraçada i gràcies per compartir-ho.
25: Moltes gràcies.
4: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
5: no.
4: Et surt de dins això de...
6: Necessito vacas.
4: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
7: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
7: Negra nit.
8: Uf.
7: I perduda no sé on.
8: Oh.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
26: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
28: Com et diu?
29: Ja em dic Juliet.
30: D'on ets?
29: Jo sóc xinesa.
28: Jo sóc del Marroc.
10: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
30: Sí, ara a casa practico amb Català Fàcil.
10: Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.
5: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
2: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, l'advocada i consultora Gemma Calvet i la periodista de Crític, Laura Aznar. I amb una sèrie d'últims fets que alimenten aquesta percepció ciutadana d'inseguretat, des de l'homicidi que sentíem ara recent a Esplugues de Llobregat fins a morts derivades d'enfrontaments també violents entre bandes, una violació a la Fèria d'Abril, que hem conegut aquestes últimes hores, o també tirotejos al Raval. Com es combat aquesta sensació, Esther, i com d'important és també que ho posem sobre la taula, perquè és un debat que al final haurem d'afrontar i parlar sense tabús, el problema de la seguretat.
0: Sí, el problema de la seguretat, el que cal és que no es quedi en mans de l'extrema dreta. Això és el més important de tot. I, per tant, n'hem de parlar tots. I n'ha de parlar de la dreta, el centre i l'esquerra. I l'hem d'afrontar com un problema real, perquè totes les societats avançades doncs, tenen problemes de seguretat i de cohesió. Probablement els temes de seguretat es resolen amb policia i amb presència de policia dissuasòria als carrers, etc. Però jo crec que també es solucionen molt abans. És a dir, es prevenen molt abans. Es prevenen a l'escola, es prevenen en els temes de cohesió social, es prevenen amb... No estic vinculant inseguretat amb pobresa, perquè tota la vida hi ha hagut pobres que no han sigut delinqüents, eh? Però sí que crec que com més rica i més socialment cohesionada és una societat, doncs menys problemes de seguretat hi ha.
2: Gemma Calvet?
22: Sí, és el vell tema, perquè si recordem l'època de l'heroïna i del gran boom d'inseguretat als carrers que hi va haver als anys 80, en aquell moment ja es feia el debat de si parlar de seguretat era de dretes o d'esquerres. Jo crec que això ho hauríem de superar totalment, i parlar de seguretat és un tema de gestió professional i de gestió rigorosa d'una política pública, que com deia l'Esther, hi estic totalment d'acord, i crec que s'ha gestionat bastant així, almenys a Catalunya, té una vessant transversal impressionant. Per això sempre es tracta d'aprofundir en els casos com aquest i veure on està la teologia delictiva, que és l'origen, la causa d'aquest delicte. En aquest cas concret ens han de donar moltes explicacions. Hi ha hagut un problema d'ordre de salut mental d'un brot, sí o no, per exemple. Si és que sí, i amb això no vull estigmatitzar gens a l'aspecte de salut mental, perquè sortosament la gran majoria de malalts mentals no tenen uns problemes d'agressivitat, tot al contrari. Però si això s'ha produït així, s'ha d'explicar, perquè la població agrairà saber que no és un fenomen generalitzat i enquistat, sinó que doncs, és una situació puntual que de vegades quan ve l'estiu, i això està estudiat, hi ha més situacions d'aquest tipus, perquè la calor esdevé un factor de risc per brots psicòtics gravíssims. Aquest és un element. L'altre, com deia l'Esther, estic totalment d'acord, cal més presència. Jo, per exemple, el tema de la Guàrdia Urbana, a mi m'agradaria veure més Guàrdia Urbana pel carrer. Crec que, encara que es pugui pensar que es perd el temps perquè no s'està actuant sobre una situació concreta i hi ha un telèfon on et poden cridar, el fet de veure policia de proximitat, com se li va dir en el seu moment, pel carrer, fa que la gent, els que paguem els impostos i els sous i dels servidors públics, diguem, ostres, doncs aquí hi som tots, no? Sense que això signifiqui un principi de desconfiança social. I després equilibrar bé les intervencions, efectivament. Equilibrar bé les intervencions per tots els barris, perquè hi ha barris doncs, que necessiten una més presència de proximitat per prevenir, per dissuadir i per donar seguretat a la comunitat, i en canvi en altres barris doncs que no és tan necessari i també s'ha d'explicar, no? En aquest sentit, penso que tornar a recuperar aquest tema és saludable si tenim la sort de poder-hi aprofundir.
2: Laura Aznar.
12: Sí, jo enllaçant amb el que plantejava l'Ester, també penso que en general potser tenim una visió una mica limitada del que és la seguretat o la inseguretat i que a vegades limitem molt el concepte als fets, com els que hem vist els darrers dies, que evidentment són terribles, que jo crec que s'han d'investigar profundament, entendre'n les causes i jutjar els autors i actuar en conseqüència, per descomptat. Jo crec que hem de parlar també d'aquests fets perquè evidentment generen

0: 100 aproximadament de persones que estan en risc d'exclusió social, i crec que això també és un motiu profund d'inseguretat, o fins i tot les baixes expectatives que tenim en el futur, no? En el que el futur sigui millor. Jo crec que tot això configura el que podríem entendre com a seguretat.
1: Si ens sentim segurs en aquesta societat, o no?
0: Efectivament, no? Que hi ha molts elements que ho determinen. I jo crec que si limitem molt el concepte, és molt fàcil que l'extrema dreta pugui capitalitzar la por, i crec que el que haurien de fer les esquerres justament és entrar en totes aquestes batalles que ara plantejava, no? Entenent que tots aquests elements són el que configuren, no? O el que garanteixen que hi hagi seguretat. I crec que des d'aquesta visió més àmplia, les esquerres haurien de poder oferir mesures específiques adreçades a resoldre cada una d'aquestes circumstàncies. Que en alguns casos, aquestes mesures poden passar per més presència policial, però no només. Potser en altres situacions es resolen amb mesures que tinguin a veure amb la convivència, o amb mesures per garantir drets fonamentals. Quan parlàvem de l'habitatge, que per mi és un element d'inseguretat, no tenir aquest dret fonamental garantit, doncs potser si s'abordessin si s'abordés aquesta qüestió des d'una perspectiva de drets, això també generaria seguretat als barris, no trencaria vincles comunitaris, no generaria aïllament, no? Jo crec que les esquerres haurien de ser capaces de donar respostes específiques a cada una de les problemàtiques.
1: Jordi Amat.
2: No, primer, crec que no hi ha dades que permetin generar pànic, no? O sigui, les dades i a la vegada la temptació de fer afirmacions racistes en base a episodis molt complicats és una temptació bastant sinistra, però no es pot negar que hi ha problemes. Per exemple, jo crec que la qüestió de les armes blanques és un canvi que s'està produint a la nostra societat, i els Mossos d'Esquadra estan reaccionant amb plans per decomissar-les. I quan parlo dels Mossos em refereixo a la necessitat que la ciutadania percebi els agents de seguretat com un element fonamental de la vida democràtica. És a dir, tenim la tendència a veure la policia com algú... O sigui, quan dius que vols veure policies pels carrers, tradicionalment veure un policia pel carrer m'ha fet angúnia. O sigui, no? Però, veure un policia és que hi ha inseguretat. En canvi, a mi em sembla que una política democràtica de dretes o d'esquerres o de centre, en el context en el que estem, en el que la temptació estigmatitzadora és molt alta, otorgar una responsabilitat de qualitat democràtica a la policia, que és al carrer i que t'explica amb realisme i que tracta el ciutadà com a adult i que parla dels problemes que hi ha, molt necessari, perquè la temptació enorme que veiem amb centenars de capçaleres de l'extrema dreta és crear el pànic. I si compares com vivim nosaltres amb com es viuen moltíssimes altres realitats, podem estar enormement tranquils, que hi ha problemes, però crear el pànic em sembla un horror.
1: Tenim nosaltres avui també Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Què tal, Montserrat? Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també ens acompanya Toni Rodríguez, que és intendent de Mossos d'Esquadra, membre de la prefectura. Toni, bon dia.
4: Bon dia.
1: Abans de res, permetem, senyor Rodríguez, preguntar-li quina informació han pogut recopilar d'aquest assassinat que hi va haver a Esplugues.
4: Bé, el secret de les actuacions es va aixecar ahir al vespre quan la persona detinguda va ingressar a presó provisional per ordre del jutjat instructor. I dic del jutjat instructor del Partit Judicial d'Esplugues perquè la causa no s'ha traslladat a l'Audiència Nacional, i això és bastant indicador de la etiologia que abans parlàvem del succés. Cada vegada que consumim més informació passen les gestions necessàries, imprescindibles i no eludibles per verificar o per comprovar aquesta etiologia, ens acostem cada cop més a una causa que la consellera va advertir al principi, i és una alteració, un brot... Ja veurem el tipus d'alteració. No som tampoc nosaltres qui la qualificarem tècnicament, i ens allunyem cada cop més d'una possibilitat terrorista o radicalista d'arrel o de base islàmica.
1: Que han passat tres dies i mig des dels fets. Entenc que els motius, pel que m'està dient, perquè hi ha el seu protocol i han de fer la seva investigació, però estem en un moment, en un temps en què l'extrema dreta, en aquest cas, o les xarxes, corren més que vostès. I, per tant, també hi ha una responsabilitat que entenc que graduen de quan explicar què, perquè això genera encara més inseguretat a la ciutadania. S'han d'actualitzar? Creu vostè que tenen una mancança aquí?
4: Sí, però no són els protocols, és la llei. La llei estableix i el jutge estableix un secret d'actuacions i la policia no pot sortir a explicar el cas, no pot sortir a explicar la etologia del cas, no pot sortir a explicar el perfil de l'autor, del presumpte autor del fet, l'abast, el risc que suposa o no suposa aquesta persona a la societat, que és el debat que s'obre, i com que la policia està vedada per poder parlar, que és qui té la informació, la resta d'actors especulen o parlen del cas sense el coneixement, perquè per llei no es pot tenir. Si vostè em demana si s'ha d'actualitzar la llei, si s'ha de relativitzar O sigui, s'ha d'adaptar

0: s'adapta als aquests temps, segurament sí.
1: O sigui, que demano és com vostès, com a cos de policia, poden frenar la sensació d'inseguretat o de dubtes quan hi ha un cas com aquest.
0: Clar, és que possiblement no sigui la policia mentre tinguem aquestes lleis que tenim que ens permeten un marge d'actuació tan limitat. Pensi que si la policia explica algun detall contingut en la causa quan hi ha el secret de les actuacions, el policia està incorrent en un delicte. Llavors, el marge és tan, tan limitat que deixa la policia en un espai molt precari per poder explicar. Ara bé, nosaltres som conscients de la necessitat de coneixement de la ciutadania. I no és una necessitat pel mer fet de conèixer, és per la seva tranquil·litat, pel seu sossec, pel desenvolupament de la seva vida quotidiana, amb el dret de no tenir por quan surt al carrer, intentem articular-ho, intentem quan podem donar la informació que podem donar. És un equilibri precari.
1: Ara, per exemple, parlàvem amb un grup de veïns que s'estan intentant organitzar finestrelles per contractar seguretat privada. Vostè què els hi diria?
0: Aquest és un barri, és que quan parlem de la seguretat, aquest és un barri tranquil, és un barri on no es produeixen empíricament fets que el facin, que ens facin preocupar per la seguretat del barri. Aquesta és la realitat empírica, les dades que tenim del que passa en realitat en aquesta zona. La reacció veïnal és no només comprensible, és que va més de la comprensió. És normal que hi hagi por, és normal que hi hagi una sensació emocional que depassa i desborda el fet, i no vull menystenir la gravetat del fet, al contrari. Quan parlem de furts o quan parlem de delictes patrimonials que es cometen en una quantia molt superior, infinitament superior a aquest tipus de fets tan greus però tan limitats, el tractament pot ser més industrial o més estadístic. No fem un tractament estadístic de fets tan greus, els tractem individualment. I aquest és un fet individual i que cada cop ens allunya més del risc potencial que podria tenir si fos d'una altra teologia. Des de la nostra posició estem a disposició del veïnat, de l'alcaldia. L'alcalde pot convocar quan vulgui una junta extraordinària de seguretat. Estarem disposats a assistir, a explicar tot el que ara ja podem, que no podíem en el moment, i tot el que podem, a exposar les dades reals del que passa, a exposar la nostra diagnosi del que passa en aquest barri i a col·laborar amb, no només per tranquil·litzar el veïnat, sinó per donar-los coneixement de la realitat i de les dades que hi ha en el seu barri perquè ells puguin configurar la seva percepció, però més real, de la realitat del que passa en el seu entorn.
1: Aquest és el punt, perquè si vostè parla de dades, no sé si em tranquil·litzen les dades si jo visc en un barri on jo percebo que és insegur. És a dir, com el que al final que han de combatre és com canviar aquesta percepció. I això entenc que és una cosa que implica també a molts més agents socials, no només a la policia.
0: Sí, llegia fa poc que per a la percepció de seguretat no és tan rellevant la dada o l'explicació de la dada. L'explicació sí, però no tan rellevant la dada, sinó com la retòrica que envolta la dada, com la narrativa que embolcalla el fet. La narrativa, i més a més en els temps que corren avui dia. Mira, estem reflexionant sobre això en els darrers temps. La policia clàssicament perimetra els fets o els fenòmens de manera quantitativa, tècnicament quantitativa, i això és la dimensió tècnica, la dimensió quantitativa, és l'estadística pura. L'estadística, òbviament, com deia, que sempre es pot manipular i abans es manipulava o es podia oferir diverses versions estadístiques. Però ara més tenim la dimensió emocional d'un fet, la dimensió emocional d'un fenomen. I si l'estadística es pot manipular a 20 dades, ja no li dic aquesta dimensió en les que no les tenim.
1: Clar, conseller, també el crim d'Esplugues, un altre al centre de Barcelona, diversos ferits per arma blanca, el crim d'una dona a un home en un garatge de Salt, parlant de tirotejos, una violació a la Fèria d'Abril. Hem d'estar preocupats, intendent?
0: Hem d'estar... Tenim una societat complexa. La societat del risc, definida així fa molt de temps, també és el risc. També és una societat del risc pel tipus d'activitats que es porten a terme. I determinades activitats que són purament il·lícites, com el narcotràfic, comporta unes externalitats afegides a la societat on s'implementa. Però no només les activitats delictives comporten externalitats. Miri, aquests dies estem parlant bastant de agressions, baralles, lesions... Sorprendrà bastant que li digui que en el 2016, ara fa 10 anys, teníem 22.000 delictes de lesions. L'any passat, el 25, 2.000 delictes menys que fa 10 anys. Clar, dir això ara, algú pot estar pensant que manipulem les dades. Hi ha 2.000 menys lesions ara que fa 10 anys. Hi ha menys baralles tumultuàries, 2016, 54 baralles tumultuàries. L'any passat, 53. Clar, Això no vol dir que no hi hagi un problema amb les armes blanques, que existeix.
1: Però les armes
0: blanques, és un problema que ens preocupa.
1: N'hi ha més o se'n detecten més?
0: Les dues coses. Miri, després, a la pandèmia hi va haver una baixada de fets que després de la pandèmia es recuperen les xifres, estan recuperant-se les xifres i tenim aquesta percepció d'augment perquè després de la pandèmia, efectivament, aquests fets augmenten. Els delictes interpersonals, les relacions interpersonals, quan depassen el diàleg o la mediació i arriben a l'esfera de la baralla o del delicte, estan augmentant modestament, discretament, però continuadament. Això és veritat. I això nosaltres pensem, o el diagnòstic que fem, és que hi ha un augment de la irascibilitat social, hi ha una crisi de valors, podríem estar parlant de moltes causes, que provoca que les relacions interpersonals se solventin ara més que abans amb baralles o amb maneres no dialogades. La presència d'armes blanques a la via pública que ha proliferat i que és superior, és veritat, provoca que la potencial lesivitat d'aquell fi de baralla augmenti la gravetat del resultat i després augmenta també aquesta dimensió emocional que el magnifica.
1: I vostè les vincula, per exemple, a bandes llatines?
0: No exclusivament, però també. És a dir, no hi ha una causa única o una explicació única, màgica, o que tot ho solucioni. Tenim agrupacions de gent jove d'ascendència o d'inspiració que deien o que es coneix popularment com a llatines i aquestes persones fan servir armes blanques. No són les úniques. Hi ha joves, més de la meitat de les aprehensions d'armes que fem no és a persones llatines, són persones de nacionalitat espanyola. I també porten armes blanques.
1: Però és un fenomen que els preocupa ara mateix.
0: Evident que, i tant, que ens preocupa. És un fenomen que ens...
1: Està creixent.
0: Està creixent la detecció d'arma blanca a la via pública i el potencial lesiu que comporta aquest creixement.
1: I de foc? És a dir, els tirotejos que hem hagut vist aquestes darreres setmanes, per exemple, al Raval, estan augmentant? Els preocupa especialment?
0: Mira, fem molts controls amb dispositius com el Daga o com el Campai. De fet, fem més accions de via pública segurament que mai. Per tant, tenim un garbell, una població estadística d'estudi superior. No detectem més armes de foc que fa temps. Si augmentem el garbell, el control, hauríem de detectar si hi ha circulació d'arma de foc. Però és que l'arma de foc té un comportament radicalment diferent de l'arma blanca. L'arma blanca és un estri, es pot dur per la via pública sense por de que et detinguin si te la intervenen. L'arma de foc és un element que es treu per operar i es torna a guardar. Hi ha un lleuger increment també en l'ús d'armes de foc, en la desinhibició a vegades de les armes de foc, no tan quantitatiu, sinó de desinhibició. I això també és un element que s'ha d'analitzar i que ens ocupa.
1: Desinhibició?
0: Sí. Per exemple, no és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. No és el mateix. I detectem més incidents d'aquest tipus.
1: Més ràfegues, vol dir?
0: Més ràfegues, més ús intimidatori d'armes de foc. I això és un problema, en gran part, generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
1: L'altre dia, Eduard Sallent va venir a aquest programa i ens va explicar que a Barcelona matar una persona val 3.000 euros. Estem en un moment en què hi ha preocupació en aquest sentit, en què hi ha bandes organitzades que es dediquen a matar persones?
0: Jo no he vist aquest menú o aquest barem estadístic, no el conec, desconec aquesta xifra i si s'adequa o no s'adequa a la realitat, no existeix, de fet. El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global. Recentment també tenim coneixement d'intents d'assassinat o assassinat de diverses persones. S'ha publicat recentment una lluita entre clans montenegrins o d'origen serbi. Això són clans que operen a tota Europa. Que estiguin o no a Catalunya és purament incidental.
1: A veure si li sembla una mica de conversa i preguntes que podem traslladar també a l'intendent Montserrat.
2: Què tal? Bon dia.
1: S'entén també això de la contractació de seguretat privada. Hem d'insistir que és una cosa que no és legal, aquesta opció. No. La monopoli de la violència la té la policia.
2: Efectivament, el nostre sistema de seguretat pivota i fa el monopoli de l'ús de la força en les administracions públiques, en l'Estat, que li dona poders a la policia, a les forces i cossos de seguretat per exercir-la. La seguretat privada aquí en el nostre model és complementària a la seguretat pública. Això què significa? Que qui té el protagonisme per exercir política i per executar-la són les nostres forces i cossos de seguretat. La seguretat privada, quan la podem fer servir? Bàsicament per recintes privats. No? Això em poso la càmera a casa meva per si algú tinc por que algú m'entri a robar.
1: O un esdeveniment, no? Un concert.
2: Compte, clar, tot, compte, per què? Perquè tot el que és espai públic és policia. Mm. Què passa? Que la llei autoritza que en determinats supòsits, com per exemple un polígon, un centre d'oci comercial, inclús en urbanitzacions delimitades, es pugui fer servir la seguretat privada dins d'aquella delimitació, però ha de tenir una autorització. Per tant, això què significa? Que tal com ho tenim regulat, el nostre legislador no vol que la seguretat privada existeixi en un espai públic, sinó que són casos molt concrets i prèviament, com a norma general, ha d'haver-hi aquesta autorització. Per tant, si em llences la pregunta, ara un vigilant de seguretat es pot fer càrrec de la seguretat en la via pública, la resposta és que legalment no es permet actualment amb el nostre marc normatiu.
1: I clar, més enllà d'això, diguéssim, el control democràtic que hi ha en una seguretat privada en un carrer tampoc existeix.
2: Clar, efectivament, però a mi m'agradaria dir una cosa. Quan tenim aquests veïns que han dit, és que ens hem demanat pressupost, fins i tot han dit, han demanat pressupostos per contractar seguretat privada. No? Jo crec que va més per als seus espais dels seus domicilis, perquè dubto molt que una companyia de seguretat privada hagi més aquest pressupost. No?
1: Dit però, sí que hem vist a vegades patrulles ciutadanes, no? Hem vist coses...
2: Clar, però jo el que m'agradaria tant, quan el veí et diu, vull mirar seguretat privada, compte, perquè és una SOS molt gran per la seguretat pública. Perquè el que està dient, el que estem debatint aquí, el que està dient aquell ciutadà, jo no em sento segur amb el servei que tu m'estàs donant. I davant d'aquesta deficiència jo vull buscar una alternativa. Per tant, el simple fet que unes persones ja manifestin que volen anar a la seguretat privada per defensar un espai públic, jo crec que ja se'ls ha d'escoltar. I després hi ha un segon risc que acabes de comentar. Potser quan no hi ha prou diners per contractar una seguretat privada, què hem viscut anys enrere? Les patrulles veïnes? És a dir, gent que s'autoorganitzava per fer aquella vigilància que, com molt bé deia la Gemma, notava que ja no hi havia policia al carrer. No? Aleshores, quan fem aquestes patrulles veïnals també és un perill, però és un perill primer legal, perquè potser s'estan extralimitant i cometen algun delicte, però també físic, perquè també s'estan exposant a uns riscos que no els hi pertoca a ells, el que els hi pertoca és a les policies i cossos de seguretat.
1: I aleshores, com solucionem això que discutíem o plantejàvem ara amb l'intendent dels Mossos d'Esquadra, no? Que la percepció de seguretat s'adecui a la realitat, a les dades.
2: Vale. Abans hem parlat, no? Amb el cas d'Esplugues no hem pogut parlar, totalment d'acord, perquè hi ha un secret d'actuacions, però el que jo crec també vull posar sobre aquesta taula, que aquell cas concret d'Esplugues, el que un cas concret es socialitza. És a dir, estic d'acord, jo no puc parlar del cas d'Esplugues, però això no significa que jo no hagi de parlar. Per què? Perquè aquell cas concret en una víctima concreta ha fet que tota la ciutadania d'Esplugues avui en dia, se senti més insegura que fa 5 dies. No? Per què? Perquè al final hi ha aquesta socialització de la por. Aleshores, per mi, sí que podem fer coses. En quin sentit? Podem fer mesures operatives, és a dir, per mi seria molt necessari actualment, no dic que sigui la solució per treballar per un problema de seguretat objectiu, però actualment ara augmentar la presència policial. Perquè
1: que això s'ha fet, no, intendent? És a dir, ara mateix s'ha fet, no?
0: No només en aquest espai, sinó a les persones que estan implicades, a les pròpies víctimes, als seus familiars immediats, els testimonis amb els que hem parlat, els familiars dels testimonis amb els que hem parlat, l'entorn immediat, el veïnat, efectivament.
1: Això d'entrada ho tenim fet ara, diguéssim.
2: Val. Segona qüestió. Sí. Per exemple, dèieu, d'aquests dies que comentau aquí a Catalunya Ràdio, que hi ha molts veïns també que es queixen de que els carrers no estan il·luminats i ells se senten insegurs. És a dir, veiem que moltes vegades amb una prestació de serveis podríem augmentar aquesta sensació de seguretat. És a dir, hi ha una demanda que al final, com utilitzem la il·luminació, pot ser, jo no dic que sigui l'eina essencial, pot ser una mesura que augmenta aquesta sensació de seguretat. Per què? Perquè al tenir visibilitat de què m'entorna, jo em sento més
1: segur. Ara parlarem també de les persones que viuen sense llar, però ahir parlàvem amb un veí que està vivint al carrer i ens deia que està començant a dormir de dia, se sent més segur, i durant la nit doncs està despert perquè és quan se sent més insegur i així doncs està més vigilant. Precisament per això, perquè la llum et dona més seguretat. No?
2: Clar. No, i em va molt bé aquest canvi d'hàbits, perquè abans dèiem la realitat sembla que siguin els fets objectius, lo que passa. Però la realitat també és el que sent les persones. Si mirem la darrera enquesta de victimització de Catalunya, un 34% de les persones enquestades va deixar de fer coses per por a que li passés alguna cosa. Això és una realitat. Per tant, ignorar aquesta sensació d'inseguretat en les nostres polítiques de seguretat és un error. Per què? Perquè, per molt que diguem que són percepcions, aquestes percepcions impliquen realitats i fets. Per tant, quan nosaltres traiem de l'equació aquesta sensació d'inseguretat, estem donant un servei parcial a la nostra ciutadania. Per tant, hem dit mesures operatives, però també jo crec que és molt important, que és una mesura estratègica essencial, que crec, sincerament, que tenim objecte de millora, que és la comunicació. És a dir, no pot ser que el relat quedi en mans d'uns partits polítics. Ja ens sembla una irresponsabilitat política que s'instrumentalitzi la seguretat en ares d'interessos partidaris. Perquè al final tornem, és que estem generant sensacions d'inseguretat que té un impacte real a la vida de les persones. Per tant, a mi, un polític que instrumentalitza la seguretat, per mi ja no és un bon gestor. Que quedi clar, perquè al final els nostres polítics han de gestionar. I aquí m'està demostrant que és deficitari amb la seva missió. Però, per desgràcia, passa. Per tant, què és el que hem de fer? Estic d'acord amb el que reclamaven els ciutadans, transparència. Abans també crec que...
1: Clar, potser aquí la policia no pot fer-ho amb la investigació, però el polític sí que pot traslladar certs missatges.
2: Clar, i potser no pot fer-ho del cas concret, i jo mai li demanaria que vulneressin la llei, però... El cas concret, remarco, es nutreix de l'entorn.
1: Sí,
2: l'entorn sí que podem parlar.
1: Perquè, perdoni, faig una pregunta concreta, perquè vostè em deia que ara s'ha aixecat el secret de sumari del cas. El mòbil el coneixem?
0: Clar, el mòbil, la majoria de vegades, a vegades es sobreestima. En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment o la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
1: O sigui, encara no el tenen resolt.
0: No, òbviament, encara queda temps, perquè aquí hi haurà d'haver anàlisi i estudis que van molt més enllà de la pròpia policia. Tècnics, mèdics, psicològics, psiquiàtrics... Segurament. La persona per això ha ingressat a presó.
3: Jo tinc un dubte aquí, perquè ara sí es pot parlar. En el moment de la detenció d'aquest individu, es va demanar assistència mèdica per fer un examen psiquiàtric en el moment de la detenció?
0: Es demana assistència mèdica, a més és una detenció. L'individu està violent quan se'l deté, està agressiu, irascible, fa proclames d'un sentit complex, no intel·ligible en aquell
3: moment.
0: Com
3: delirant.
0: No intel·ligible en aquell moment, i se li presta assistència mèdica urgent.
3: Per tant, ja hi ha informes.
0: Hi ha informes d'assistència inicials, primaris, que el que garanteixen és la contenció, l'estabilitat física primària de l'individu. Aquests que vostè refereix triguen més en arribar, han de ser reclamats per un jutge, perquè és en el cas d'un procediment penal, i no són, diguem, d'ofici o d'un itinerari mèdic o assistencial.
3: No, jo entenc la prudència, l'entenc,
1: sí,
3: de la
1: comunicació,
3: però també, com que ens està escoltant
1: és que
3: molta gent, crec que hi ha un element
1: que
3: té a veure amb el fet de no justificar un fet tan abominable amb una víctima. I, per tant, aquesta línia en absolut justifica un crim.
0: En absolut.
3: Ara, sí que explica, pot explicar i pot diluir la por.
1: Sí.
3: I aleshores, en aquest sentit, sí que crec que és urgent.
1: Perquè el telèfon mòbil d'aquesta persona l'heu consultat, entenc, esteu en investigació...
0: Estem en procés de fer-ho, ho estem fent.
1: I vostè pot afirmar que no hi havia consulta de propaganda jihadista.
0: Això va més lent. Vostès corren molt, i ho entenc, perquè necessitem informar, perquè la gent necessita conèixer. La tècnica, la tecnologia, té un tempo que a vegades acompanya, a vegades no. I estem ara mateix en aquesta anàlisi.
3: El que sabem també és que aquesta persona hauria estat detinguda, no? Fa anys a Burgos per un tema també d'un comportament erràtic, estrany, llançant-li pedres a unes quantes persones, despullant-se, etc. No? Jo això ho he llegit el dia a l'ara. Jo entenc que vostès han de ser molt, molt prudents, però m'interessa molt aquesta idea que vostè deia de narrativa que embolcalla el fet, no? El senyor Rodríguez deia la narrativa que embolcalla el fet. I la senyora Iglesias deia els mitjans de comunicació. Crec que el que ens situem és en un moment, en una situació de mitjans de comunicació o comunicativa que no havíem viscut mai, que és que les xarxes socials van més ràpides que els mitjans de comunicació fiables, perquè nosaltres esperem a que vostès ens confirmin les coses.
0: I que el propi sistema legal.
3: Exactament. Bueno, aquest és l'últim que arriba, i molt després de tot nosaltres, diguéssim, no? Per raons evidents. Però clar, és que diumenge, quan passa això, totes les xarxes socials anaven... o sigui, alguns partits polítics utilitzant determinades xarxes socials explicaven que això era un atemptat jihadista. I en els mitjans tradicionals el que se'ns deia és sou uns covards perquè esteu amagant la informació. Mm-hmm. Sí, quan sí. Nosaltres, en realitat, el que no teníem era la informació. Ara sí que comencem a tenir la informació. I jo sé que vostès han de ser molt prudents, però tot indica que aquesta persona té un problema mental i que aquesta persona, a més, podria haver consumit. Per tant, evidentment, no redueix la gravetat de la situació, però ens ajuda a explicar una mica quina és la situació, no?
0: Sí, plenament d'acord amb el que diu, i segurament tots plegats, tots els actors involucrats en el fenomen, hauríem de replantejar-nos el nostre paper, el nostre rol. És bastant probable. I evolucionar els instruments legals, no només protocolaris de cada una de les corporacions o actors, sinó els legals, per permetre una accessibilitat, una transparència o una informació qualitativa amb menys espai de temps que acompanyi el sentir racional i lògic de la societat.
4: Jo anava en la mateixa línia justament que l'Ester, és a dir, tots dos heu parlat de relats, de comunicació, de la construcció de narratives, i jo des del periodisme, per exemple, em pregunto de quina forma hem de construir aquestes narratives per no augmentar, els hi pregunto tots dos, sí. Per no augmentar aquesta percepció d'inseguretat, que malgrat, com dèiem al principi, no correlaciona amb les dades objectives que existeixen sobre algun tipus de delictes i que moltes vegades sobredimensionem, però aquesta sensació, aquesta percepció existeix, i de quina manera podem incidir-hi periodísticament des d'un lloc de responsabilitat.
1: Si vols, comencem per la teoria, Montserrat, i després anem més a la pràctica.
2: Exacte, a veure què diu la teoria. Mira, a mi el que em falta per part de la nostra administració... Mira, sempre ho destaco, vivim en un país molt segur. Quin problema tenim? Que de la prevenció, que és el nostre èxit, ningú fa publicitat. I això és el primer problema que tenim en aquest disseny, és a dir, no quantifiquem les vides que salvem, però no només per tenir policia, per tenir segons quin tipus de normativa. I aleshores, per exemple, en accidents de trànsit, amb delictes violents, i això per un costat, i per un altre costat, em falta una rendició de comptes publicitària. Què vull dir amb això? És a dir, a mi que parlin en el Parlament, molt bé, perquè és el lloc on han de parlar els nostres representants, però quants de nosaltres ens connectem al canal Parlament a veure de què parla? Jo crec que la ciutadania ni sabrà potser que existeix un canal del Parlament. No. Què és el que arriba a la ciutadania? Els mitjans. Per tant, ens hem d'adequar al que actualment consumeix la gent per arribar-hi a aquell públic potencial. I amb això que hi ha aquesta rendició de comptes de manera publicitària, fa 3 o 4 anys, em podran corregir, l'únic que parlàvem aquí era dels robatoris en els domicilis. Era la gran preocupació.
4: Les ocupacions també bastant.
2: Aquest portem sempre, no? Però els robatoris en el domicili, què van fer en aquell moment la Generalitat de Catalunya? Va fer dispositius, van fer intensificar aquest tipus d'actuacions. Quin és el resultat? Que s'han reduït. I a mi m'encantaria escoltar algú que digués, escoltin, que dels 4 anys que vam estar treballant per reduir això, ho hem aconseguit. A mi això em genera seguretat,
1: sí,
2: perquè el que
1: però,
2: veig...
1: Tornant al que, perdona, que sí, talli, sí. Però tornant al que deia l'Ester, és a dir, nosaltres ens trobem diumenge amb un fet esgarrifós,
2: vale.
1: I ho hem d'explicar. I tenim la informació que tenim. I comença a aparèixer a través de Twitter polítics, que és, en principi el polític hauria de ser una autoritat i hauria de ser un element a tenir en compte, en el qual escampen unes teories totalment especulatives sobre si és un atac jihadista o no és un atac jihadista. Aleshores, això no té cap conseqüència pel polític? Aquesta gent...
5: Bàsicament el contrari.
1: El contrari.
2: Sí. No,
4: llavors, té una conseqüència positiva, a vegades.
1: No, el que té conseqüència, no? És pels mitjans de comunicació que estan esperant perquè no ho tenen contrastat.
2: Clar.
1: I això és una... És a dir, el que no pot ser és que aquí qualsevol a Twitter pugui dir el que li dongui la gana i que això tingui repercussions socials com les que té i que no hi hagi conseqüències legals.
5: I que si ho dius tu, aniràs al jutge.
1: Jo vaig al jutge. Si ho diu Sílvia Orriols, no passa res. Doncs això és un problema gravíssim que té la societat. I si aquesta senyora insulta qualsevol persona, no passa res. Hi ha una impunitat brutal. I nosaltres no podem dir segons què, perquè som jutjats escrupolosament, i està molt bé que sigui així. Però o tots o res, i menys responsables polítics.
2: Clar, però aquí... No, i que aquí també juguen molt a favor els tempos. És a dir, el que també aquesta prudència no pot... O sigui, la prudència i el compli... No dic pels periodistes, em refereixo als polítics, eh? La prudència no pot invalidar que puguin donar algun missatge.
1: No, evidentment, aquí, clar, però si el missatge aquí... és a dir, si ho tenen contrastat i volen explicar-ho, que facin el que vulguin, però si no, la policia hauria de poder actuar d'ofici, agafar aquesta senyora i portar-la als tribunals, perquè això és intolerable.
6: No, Ricard, no. La responsabilitat no és dels ciutadans.
1: Ciutadans, sí.
6: És dels ciutadans.
1: D'acord.
6: És que si tu, quan reps un veus un tuit o un missatge, tu tragues o no tu tragues.
1: D'acord, però és que per als ciutadans...
5: El que passa és que jo crec que sí, teniu raó els dos, perquè hi ha una banda de credibilitat que pot tenir doncs, una persona que està ostentant un càrrec institucional i que l'han votat a determinades persones, i el grau de responsabilitat, la mesura d'aquesta responsabilitat actualment en l'actual estàndard ètic dels partits polítics, i dic uns més que altres, perquè no els hem de barrejar tots, doncs és molt deficitari. Per tant, introduir la cultura de l'ètica política en el pronunciament públic de valoració d'esdeveniments on hi ha víctimes que estan patint i hi ha veïns que tenen inquietuds importants de convivència, home, sí, hi ha una responsabilitat sobre el que dius. Però clar, tenim precedents com el que va passar a Totxa,
1: sí.
5: On el cinisme i l'ús i la instrumentalització de crims abominables i de drames, en aquell cas va ser insuperable, no?, en el nostre imaginari col·lectiu, doncs no van tenir cap problema en mentir per guanyar unes eleccions. Llavors, al final anem a parar, jo no sé si això s'ha de regular, francament, crec que la llibertat dels partits polítics i les llibertats en general mereixen encara un espai de sobrevivència, estem hiperregulant moltíssim, però en canvi hem de parlar més d'ètica i hem de poder fer això que diu el Jordi, apel·lar a la consciència i a la intel·ligència de la ciutadania. Que de vegades ens pensem que és que la ciutadania vota per instint. No, doncs apel·lem a això, apel·lem a la capacitat crítica dels destinataris de les xarxes, dels destinataris dels pronunciaments de l'extrema dreta o dels populismes, i apel·lem a que aquests ciutadans joves o més grans tenen capacitat de reflexió, d'interiorització de les diverses informacions que els arriba, segurament les més contrastades després que aquestes immediates, i estimulem que ells tenen la paella pel mànec, la ciutadania, ara, en les properes conteses electorals, quan veiem aquestes enquestes que ens espanten tant, són els que realment, al final, definiran l'escenari.
6: Sobre la qüestió de les enquestes, no podem fer més propaganda de l'ara avui, o sigui, seria, no sé, ja, prohibit. Però l'enquesta venia del cap de setmana, venia a dir que ara mateix podria ser que hi haguessin molts diputats d'extrema dreta al Parlament de Catalunya. No? Molts, 30 o una cosa així, no? Esther, si no recordo malament.
1: Sí.
5: 22.
6: Bueno, pot ser que votin això perquè tenen por legítimament.
1: Sí, és que no s'ha de criminalitzar qui vota. No, això és evident.
6: No, llavors...
5: No,
1: no, no, no.
6: Entre, o sigui, en la tensió entre bonisme i racisme hi ha geografies de la nostra societat on hi ha problemes, on hi ha problemes de veritat, on moltes vegades els periodistes no hi anem. No hi anem perquè els nostres lectors els interessa relativament. Però hi ha barris de Catalunya i pobles de Catalunya que no és només que hagi canviat profundíssimament el paisatge humà i que això sigui un xoc cultural molt complex, molt enormement complex, sinó que hi ha barris de l'àrea metropolitana on hi ha problemes que la policia té dificultats per abordar, i els veïns pot ser que es trobin, perdó per dir-ho en castellà, desarbolados per una situació en la que no estan tranquils i hi ha algú que els hi dona el placebo de l'extrema dreta, de l'accés de seguretat. I a mi em sembla que en una situació com la d'Esplugues, on els veïns inquiets es plantegen contractar seguretat privada, puguin o no puguin, és el típic lloc on de veritat ens la juguem.
1: Deixeu-me un moment, acomiadaré l'intendent dels Mossos d'Esquadra, perquè és un debat polític que entenc que vostè tampoc no hi ha d'entrar.
6: És molt important, sí. És molt important l'intendent en aquesta discussió, és molt important.
1: Ja ho sé, però segura...
7: Molt breu, molt breu. Vostès tots dos han parlat d'ira social o d'incomoditat social, de que les coses no es dirimeixen d'una manera com es feia abans, o sigui, no a cops de puny, etcètera, etcètera. Aquesta ira social la noten especialment, crec, vostès, després del confinament. O sigui, des de l'any 20, aproximadament. I en què la basen? En què creuen vostès, eh? En què es pot basar?
0: En unes dinàmiques observem que el confinament i el Covid va suposar una parada i una represa en una dinàmica similar de la que hi havia abans. Les xifres es recuperen amb la mateixa dinàmica que abans. En altres no. En altres hi ha hagut un petit canvi. I és aquest canvi, són delictes relatius a la interacció social, són atemptats contra els agents de l'autoritat, i no només delictes, actituds envers l'exercici de l'autoritat. La llei 4/2015 sanciona les faltes de respecte, de desobediència. Això sí que notem un augment. Hi ha una efervescent irascibilitat, a vegades, una no acceptació de determinades consignes o de determinades maneres de... I considerem que té relació amb el nostre context, no només el policial, l'educatiu, el mestre, el metge, les figures paternes o tutores, els mentors... Pensem que això pot estar en crisi i afecta d'igual manera la policia.
1: I una última qüestió. Ja no dieu les nacionalitats. Abans ho dèieu, quan hi havia un crim.
0: Les diem, les contestem sempre que se'ns demana per transparència, les diem. La política comunicativa del cos està dirigida com ha de ser per llei, per la direcció política del cos, i és la nostra direcció i el nostre perfil comunicatiu actual.
1: Val, però abans sí que era una cosa que ja informàveu de...
0: Pues que abans també es feien altres coses que van evolucionant. Tot té una dinàmica i una evolució, i susceptible de ser, òbviament, també evolucionada.
1: Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra. Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa i ara ho seguim comentant.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
10: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
9: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
10: El dia quan ens vingui bé?
9: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
10: I a mi?
11: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
14: B-Travel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
15: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
16: Tuya, tuya.
15: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
16: Sí, tu prima.
17: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
18: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
19: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: Blanco de verano, Don Simón.
23: Blanco de verano, Don Simón.
22: Nou blanco de verano, Don Simón.
24: Sou molt bona gent.
25: Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc.
2: Un espectacle nou i irrepetible.
3: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
4: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
5: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
6: Ho sap, ella?
5: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
3: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: 012, la millor resposta.
27: Confirmat? M'han robat el mòbil.
28: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
27: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
28: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
27: Tens raó.
29: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3Cat en viu.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Anem al punt de 3:15, amb Esther Vera, Jordi Mat, Gemma Calvet, Laura Aznar i també Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. De seguida aprofundirem de nou amb el tema de la seguretat, però abans tenim una última hora. Canàries es nega a acollir el vaixell infectat per antenavirus. Tania Tàpia?
31: Sí, el president de les Canàries diu que no comparteix la idea que el creuer vagi fins a les Canàries i allà desembarqui tot el passatge. Escrit, diu el president Sánchez, per demanar-li una reunió urgent. Si cal, diu, es desplaça ell mateix a Madrid perquè diu que no se'ls ha explicat cap criteri tècnic per fer aquesta escala i creu que seria millor per tothom que tot aquest passatge doncs, fos desallotjat i des de l'aeroport de Cap Verd, on fa dies que està fondejat el vaixell, tornessin als seus països d'origen. No ho ha dit Onda Cero.
32: Hoy por la mañana no tenemos ninguna comunicación oficial. Yo sí le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente, porque entendemos que esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni hay ahora mismo información suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población y garantizar la seguridad de la población canaria.
31: Però la OMS, en coordinació amb la Unió Europea i també el govern espanyol, van decidir ahir que el creuer anés fins a les Canàries, on arribarà en 3 o 4 dies. Argumenten que Cap Verd no té capacitats per fer aquesta operació i que Canàries és el lloc més proper amb les capacitats necessàries. Segons ha avançat Televisió Espanyola, el port on arribarien seria el de Tenerife.
1: És de Tània que aquí Espanya no ho volia i finalment acceptarà pel dret internacional l'esperit humanitari, que és el que demana la OMS, no?
31: Sí, just ahir el Ministeri de Sanitat no volia concretar, es mostrava reticent, però després d'aquestes negociacions amb la OMS i també, com diem, amb institucions europees, doncs s'ha decidit això per aquests criteris que dius i també perquè allà a Canàries, diuen, és el lloc on es pot muntar un dispositiu expressament muntat per això, on es pugui evitar tot el contagi. Diuen que s'examinarà pacient a pacient i se'ls durà des d'allà als seus països d'origen i argumenten que això a Cap Verd no es pot fer.
1: En tot cas, abans que el creuer arribi a les Canàries, s'evacuaran els 3 passatgers que tenen símptomes més greus. Recordem que el virus ha causat la mort ja de 3 persones i que 150 passatgers estan confinats a les cabines per evitar que s'escampi.
33: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: No som un titular, som persones amb famílies. Volem anar a casa, és el que deia un dels passatgers del vaixell en el vídeo difós a les xarxes. Doncs ja tenim lío polític a Espanya. No sé si voleu comentar alguna cosa, Esther.
0: Sí, la veritat és que Canàries sembla que realment tenen situacions de crisi molt sovint i s'entén que siguin una mica, doncs, que no vulguin el problema, però és que per dret internacional crec que això s'ha de fer, no? I per tant, doncs, s'ha de fer, ja està. Vull dir que amb l'acord amb l'OMS i amb el govern espanyol, doncs, s'ha d'ajudar aquest vaixell, s'ha de desconfinar, bueno, s'ha d'aconseguir que aquestes persones que en aquest moment estan confinades se les pugui tractar i que facin una quarantena o el que hagin de fer. És que hi ha coses que s'han de fer.
1: Gemma.
6: Sí, jo penso que és un tema molt de competència a l'Estat, més que autonòmic, amb això estic d'acord, però també és cert que s'han de plantejar mesures a curt termini que siguin segures. I jo no sé si s'està actuant. És a dir, ara mateix m'agradaria saber si hi ha hagut capacitat d'intervenció sanitària externa dintre del vaixell, amb analítiques, on te puguis veure si les persones estan contagiades o no, i es pugui començar a fer un pla de buidatge del vaixell, de les famílies que no estan afectades, i després dels malalts que sí que estan afectats, que necessiten un nivell d'assistència mèdica que el creuent no els hi pot oferir. Per tant, aquestes dues situacions s'han de canalitzar, i jo entenc les reticències de, com deies tu, de Canàries en relació a la situació que han de gestionar d'incertesa sanitària, però s'ha de fer alguna cosa. I jo crec que el que està passant aquests dies és que no s'està fent res. I això sí que no és justificable.
1: Jordi.
7: No, és gairebé res a dir, simplement que les administracions han de garantir als ciutadans que poden estar tranquils i que han de resoldre un problema sanitari, que tenen la capacitat per fer-ho. Se'ls ha de convèncer, i també s'ha de convèncer el president de les Canàries de que no és una amenaça per ells.
1: Laura?
9: El mateix. Jo crec que el dret internacional s'ha de respectar, i també per una qüestió d'humanitat. A mi em falta informació de com s'ha abordat aquesta crisi dintre del creuer, en la línia del que plantejava la Gemma. No sé com s'ha fet, ni si s'hagués pogut fer diferent, millor o de forma més operativa. En qualsevol cas, aquestes persones tenen el dret a rebre assistència i s'ha de poder garantir amb la major de les condicions de seguretat perquè no passi res més enllà d'això. Però, o sigui, no se'ls pot negar el dret a ser atesos, evidentment.
1: Que parlàvem abans de seguretat, això també és seguretat.
9: Total. Sí, exacte.
1: Perquè al final és la percepció d'inseguretat, no? De dir, escolta, aquí hi ha un vaixell amb un virus, què ens passarà a nosaltres? No?
10: Sí, precisament, Ricard, jo volia destacar això, que tenim un exemple de sensació d'inseguretat. Tornem un altre cop com d'important és construir la comunicació, perquè tothom tenim molt recent l'exemple de coronavirus. I ens tornen a parlar d'un nou virus, l'antivirus, que ahir dèieu amb H, sense H,
1: sí.
10: No? És a dir, el mateix que el coronavirus, jo crec que tothom, quan ens van dir aquest virus, tothom vam pensar en el coronavirus. Com es va gestionar inicialment el coronavirus? És objecte de millora. Aleshores, ens fa por un altre cop que en aquest virus, que ens tornarà a dir tranquils, que és molt difícil que es contagi, tranquils, que està tot bé, que va ser la mateixa narrativa amb el coronavirus, a la gent li generem aquesta sensació d'inseguretat.
1: Que pel mateix temps també demanem que hi hagi una crida a la calma quan hi ha situacions com aquestes, no? Trobar el to és difícil en aquests casos. Potser Fernando Simón en va ser un bon exemple. És a dir, de trobar no ho sé.
10: Jo crec que en general hi va haver-hi un gran alarmisme, si parlem d'aquells mesos.
7: Home, però justificat, tu.
1: Que... justificat.
10: Sí, sí, no dic que no. Encara jo crec que s'han de saber moltes més coses sobre aquest tema. Però avui en dia estic d'acord que s'està començant a inocular el mateix. Estic totalment d'acord. Llavors, per això és important explicar la gestió d'aquesta situació. I en aquest sentit també hi ha uns drets. És cert que el tema dels barcos, dels vaixells amb dret marítim, tenen com un estatus de territori propi on el capità és la màxima autoritat. I aquí les decisions les pren el capità. Aquí hi ha també responsabilitats de quin tipus d'ajuda ha demanat i si se li han donat o no les ajudes que ha demanat. Tot això algú haurà d'investigar, perquè mentrestant aquestes persones tenen els seus drets, estan tancats al camarot. No sé, jo crec que és un tema del rellotge, de que no es pot esperar.
1: Jordi.
7: No, a mi, jo crec que com que tenim la memòria recent de la pandèmia, és molt fàcil que ho associem i la incertesa que vam viure durant molts mesos fa que estiguem amb les urpes preparades, i les administracions, que són a les qui deleguem la nostra salut, han de garantir a la ciutadania, amb aquesta memòria recent d'una cosa que va ser una tragèdia enorme, que en aquest cas no passarà res. I això s'ha de fer amb informació, tractant a la gent de manera adulta i a la vegada alertant de si és un perill i fins a quin punt. Però si perdem la confiança en aquesta capacitat, és que la societat no funciona. Llavors, és un d'aquests moments en els que la recuperes o la perds. I és una oportunitat per fer-ho bé, entenent que no és una cosa fàcil.
1: Tornant a Esplugues, què n'espereu en casos com aquests de l'oposició? Per exemple, l'oposició retreu al govern que no afronta el problema de la seguretat. Ho deien junts al Partit Popular i Vox.
11: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
12: A Saladoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
13: Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
1: Eren Salvador Vergés, Juan Fernández i Joan Garriga. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre aquest clim d'Esplugues. Perquè també l'oposició ha de fiscalitzar el govern. I estem demanant responsabilitat. Què vol dir ser responsable en un moment com aquest? Jordi.
7: Home, l'oposició ha d'intentar no fer demagògia amb un tema tan sensible. És a dir, ha d'exigir responsabilitats i això, en el cas concret, és saber, al meu entendre, si la policia de la Generalitat, és a dir, els Mossos d'Esquadra, estan implementant plans per evitar que situacions com aquesta es produeixin. Quan el diputat Vergés deia creix la percepció d'inseguretat, crec que està fent créixer la percepció d'inseguretat. El que ell ha de... jo no he de dir què ha de dir, però el que jo li demanaria com a ciutadà és que no augmenti aquesta percepció si les dades no ho faciliten. En la mesura que ho fa, està seguint una estratègia de desgast del govern amb un tema molt sensible, i és molt sensible perquè quan s'eixampla la por, la democràcia perd. Llavors, a mi em sembla que en aquest cas el que ha de fer l'oposició és actuar amb molta responsabilitat perquè és un tema d'una enorme sensibilitat. No es pot fer demagògia, no es pot fer bonisme... Però el que no pots dir és, hi ha una percepció d'inseguretat. No, tu has de dir si hi ha inseguretat o no, en base a què. No ho feu augmentar la percepció. Crec, eh?
1: Sí, sí. Laura.
9: Sí, jo crec que això, evidentment, era, com hem comentat durant tota la tertúlia, vull dir, era un element que seria jugat de forma absolutament barroera i irresponsable per la dreta i l'extrema dreta. Llavors, jo crec que el que hauria de fer l'oposició i el que hauria de fer el periodisme en la línia del que parlàvem és construir narratives responsables, oferir informació sobre les investigacions, oferir dades objectives sobre els fets dels quals estem parlant i atendre cada una de les situacions que generen inseguretat d'acord amb les mesures que puguin ser més efectives per resoldre les situacions d'inseguretat, que en alguns casos passen, com dèiem, per un augment de la presència policial si és necessari, i en altres casos passen per altres tipus d'intervencions, que abans també en parlaven els dos entrevistats, que tenen a veure o que tenen a la qüestió de la convivència. És evident que, quan abans parlàvem, no, de que en alguns barris, en algunes zones, sobretot de l'àrea metropolitana, ha canviat el paisatge, això pot generar sensació d'inseguretat, però no és una sensació d'inseguretat que s'hagi d'abordar policialment. Potser cal incidir en qüestions de convivència on viuen persones amb realitats molt diferents. És evident que hi haurà conflictes, doncs potser hem d'implementar mesures que millorin la convivència i les lògiques comunitàries en aquesta zona. Llavors, jo crec que el que haurien d'oferir els partits polítics responsables que no vulguin treure un interès, no, que no tinguin un interès electoral en atiar la por, doncs seria bàsicament això, intentar plantejar mesures transversals per arreglar o per abordar les situacions que generen aquesta sensació d'inseguretat.
1: Esther.
0: Sí, abans has citat tu l'ètica política i m'ha fet gràcia perquè només una persona de dret podia citar l'ètica política en aquest moment, no? Perquè que sembla que ens n'haguem oblidat. Durant un temps això era important, era un tema que tots havíem estudiat a la facultat i ens semblava un tema important en l'esfera pública. El problema és que estem immersos en una onada de populisme que arriba a Europa, que arriba a Estats Units i de la qual no sé fins a quin punt nosaltres ens en podrem salvar o quedarem a sota completament ofegats. I en aquest moment l'onada és molt forta i l'onada el que diu és populisme, irresponsabilitat, vinculació directa d'immigració i inseguretat, d'immigració d'inseguretat i pobresa, etc. Per tant, el que caldria és dir-li a la gent, doncs això, apel·lar a la seva intel·ligència i dir-li, a banda dels 20 segons d'un titular que pot apel·lar a la teva ira i a la teva ràbia per la teva situació complicada o pel que no entenem del món que ens envolta, que són moltíssimes coses, doncs intenta aprofundir 20 segons més, encara que siguin 20 segons més, i preguntar-te què és el que està passant i si realment som una societat violenta o no ho som. I la resposta, amb dades a la mà, és, per sort, per sort i pels diners i pels impostos que paguem tots nosaltres amb els serveis públics, no som una població violenta o una societat violenta. Que passen coses molt desagradables, que passen coses horribles i que quan et passen a tu s'acaba el món, és evident. Això també és evident.
9: De fet, abans, si em permeteu, ens preguntàvem si perquè s'havien deixat de donar les dades relatives a la nacionalitat de les persones que estaven o que eren detingudes, no? Que podem parlar de si això està bé o malament. La qüestió és que, per mi, oferir aquestes dades o ser aquestes les dades que es demanen crec que pot portar justament a que es puguin instrumentalitzar com si existés una relació o una correlació entre el lloc de procedència d'una persona i que tingui més o menys tendència a delinquir, quan no hi ha cap estudi que correlacioni aquestes dues variables. En canvi, hi ha altres variables, com el risc d'exclusió social, com el no accés a drets bàsics, que sí que correlacionen molt més amb alguns tipus delictius. I, en canvi, aquestes dades no són les que s'estan demanant quan molts estudis socials i sociològics són els que expliquen aquesta correlació, no causalitat, aquesta correlació, no? I llavors que s'apunti cap a un tipus de dades determinat que crec que no ho explica, bueno, crec que no explica bàsicament res, i no a un altre, crec que pot ser utilitzat o instrumentalitzat.
1: Montserrat i Gemma, perdona, sí.
6: No, bueno, a veure com m'explico sense que ningú em malinterpreti. Jo crec que no donar les dades ja s'està instrumentalitzant. Disculpeu-me. És a dir, jo crec que aquesta mesura, amb la finalitat que ho van fer, que era per evitar discursos d'odi, perdoneu-me, no ho estem aconseguint. Perquè precisament per no donar aquestes dades, quan surten aquests casos, no vull dir, han sido X, han estat no sé què, i efectivament sempre hi ha un component racial de darrere fons. Per tant, dir que per no donar les dades no s'instrumentalitzen, perdoneu-me, però és que no és així, perquè la instrumentalitza qui pot utilitzar aquella omissió de la informació. Aquí hem sortit, el que no hem de fer és infantilitzar la població. Primer per un costat, i segon un altre costat, en la meva opinió, quanta més transparència, millor. Perquè, perdoneu-me, i que aquí ningú malinterpreti. Perquè, si realment, jo també estic d'acord amb tu, Laura, només faltaria que venir d'un país no implica que seràs un delinqüent, només faltaria, i que necessitem aquest talent precisament per pagar impostos. Dit això, si aquelles dades no ens agraden, perquè resulta que sí que veiem que en alguns tipus de delictes hi ha un... pot haver-hi, segons quines cultures, que tenen més predisposició per un tema cultural, i deixeu-me que m'expliqui, eh? Ara us ho explico. On està el problema? El
1: sí,
6: problema...
1: Però també...
6: Perdoneu-me un moment. El problema seria no afrontar-ho.
1: I ara entenc que l'Aura el que apunta és més al periodisme, que selecciona...
7: Però també el periodisme, vale, Ricard, i prioritza la informació.
1: Sí, d'acord.
9: No, jo el que estic apuntant és que hi ha altres variables, o sigui, els estudis sobre el tema expliquen que hi ha variables socioeconòmiques que expliquen o que correlacionen amb alguns tipus
1: no
9: delictius
1: de
9: que no tenen
1: clar,
9: res a veure
1: clar,
9: amb el país d'origen. I que es demanin les segones dades i no les primeres, em sembla que és esbiaixar la informació.
6: Clar, per això jo deia transparència, perquè si existeix això, significa que el problema de seguretat el tenim aquí. Clar, el que jo vull dir, que hem de ser transparents amb la ciutadania, perquè si no és quan més la podem manipular, certs col·lectius. Per tant, amb aquesta transparència, si hem, i posar el focus en l'objecte. És a dir, si resulta que realment tenim un problema perquè en determinades cultures maltracten més a les dones, torno, on està el problema? El que hem de fer és focalitzar la nostra seguretat en eliminar aquell risc. Per tant, i si tenim un problema, perquè hi ha un problema social, que estic totalment d'acord, la seguretat que és també afrontar-ho. Per tant, on està el problema en dir les dades? El problema seria obviar-les i dir-li a la ciutadania està tot bé. Per què? Perquè tornem al discurs que s'està construint, és no està tot bé. I avui pregunto, si et pregunteu a qualsevol persona avui del carrer, coneixes algun cas? Tothom et dirà que coneix un cas. Per tant, no podem dir, està tot bé, perquè aleshores diuen, m'estan enganyant. En canvi, si diem, escolta, es donen casos, hem estudiat aquesta analítica transparència i hem fet això. Jo diré, ole, confio en tu, entre altres coses, perquè em dedico a seguretat i sé que tenim uns grans professionals. I aquí tenim una mostra que quan fa 4 anys l'únic que parlàvem en els robatoris en els domicilis s'han reduït. Per art de màgia? No, perquè hem detectat un problema i hem destinat els recursos. Al final no ens enganyem, la seguretat és recursos.
10: recursos econòmics, recursos policials, recursos tecnològics.
1: Gemma.
6: Jo crec que la línia és explicar quines accions s'estan desenvolupant. Jo no estic d'acord en que explicar l'origen o la nacionalitat de les persones sigui sinònim de que no hi hagi una càrrega de risc racista, perquè a la trajectòria en remetim. És a dir, no sé si és tan transcendent explicar on ha nascut l'infractor. No estic segura. Crec que per la investigació del fet i per la tranquil·litat comunitària sí que cal explicar el cas. Bé, quines accions s'han desenvolupat, la visibilització de la policia. Jo en això sí que penso que cal millorar. No passen els Mossos, crec que ha canviat bastant la dinàmica, però en canvi sí en el sector de les policies locals. I després, sobre el que comentava la Laura, aquests estudis que diu que hi ha en la relació entre la situació socioeconòmica i el grau de participació en infraccions penals no són tan evidents. El que sí que hi ha és estudis de que hi ha moltíssima criminalitat organitzada, i l'intendent Rodríguez ha parlat de narcotràfic. Hi ha dos focus, el narcotràfic i el tràfic de persones o la prostitució. Val? Aquests dos focus són els que

0: arriba el narcotràfic i tu creus que s'ha afincat, el problema neix amb tota la corrupció que pot derivar.
1: Ah, perquè hi ha empreses que cedeixen locals, aquí hi ha gent que està participant també d'aquí.
2: Hi ha molts diners, sí, molts.
1: Perquè
2: molts.
1: Els interessa que això segueixi.
0: Sí, interpretat així, totalment d'acord.
1: Llavors, clar...
2: Per això és més important.
1: Si portes anys, doncs vas professionalitzant-te i, per tant, l'estructura va creixent, entenc.
3: Bueno, és que aquesta és la base a tot arreu, no?, a Llatinoamèrica. Exacte. Fins que arribes a ser un narcoestat, abans has hagut de corrompre molta policia, molta policia local, molta policia nacional, i molts periodistes.
1: No deia que hi siguem, diu que hi ha el risc polítics. I les condicions.
3: Clar,
1: deia,
3: sí.
2: Sí, però mira, a Marbella ara s'ha vist que també, i no ha passat res durant molts anys, perquè el que es va intentar fer des de l'àmbit judicial també comptava amb persones dintre del sector judicial que estaven dintre de la màfia. I tenies dades, però no hi havia manera de que s'actués. I al contrari, hi ha hagut fiscals d'anticorrupció que en aquells moments no van actuar. Per què? Per raons de prudència, raons sistèmiques, perquè al final tot és tan complex que hi ha decisions operatives que també s'han de pronunciar en relació a la proporció, a la idoneïtat, a la capacitat d'èxit de la teva investigació policial, per exemple, perquè depèn de qui, a qui vagi, doncs pot quedar arxivada per nulitats o pel que sigui. Però jo no crec que això no és la majoria. Això són situacions molt concretes i acotades. Què ha passat durant anys que no s'ha actuat respecte d'aquestes situacions? I això estem parlant de corrupció. No s'ha actuat. Quantes sentències tenim de persones que han cobrat sobresou per haver col·laborat amb les màfies organitzades? Jo no en conec cap. Però, en canvi, sabem, els que operem en l'àmbit de la justícia o de la seguretat, sabem que hi ha punts foscos que estan més o menys controlats. Jo crec que ara hi ha el risc d'aquesta expansió, doncs perquè la societat és molt complexa i hi ha molts diners al darrere del narcotràfic. I això ja fa molts anys que Nacions Unides ho està estudiant, inclús van fer recomanacions de regularització per evitar això. Perquè si la gran criminalitat organitzada és el nucli més important del fenomen criminogen a les societats, a totes, doncs actuem respecte de la teologia delictiva, no? Que hi ha una gran demanda, malauradament, de drogues il·legals perquè causen dany a la salut, però mira, la gent doncs associa, en general, algunes persones associen oci al consum de drogues, sigui l'alcohol, o sigui amb excés, o sigui en altres drogues que causen dany a la salut, com poden ser doncs ara les noves que s'estan dissenyant i que la gent jove ja ha començat. Clar, per això, per exemple, el cas d'Esplugues és interessant saber com estava en el moment de la detenció. Per això jo li he preguntat a l'intendent, perquè l'informe primer, l'informe d'assistència sanitària primer, és el que pot donar més versemblança sobre la situació en el moment del delicte. Després s'haurà de veure si hi ha un trastorn crònic o no, si hi ha alguna patologia, que això ho ha de fer un informe forense i psiquiàtric. Però és molt important el primer informe, i això ens ho hauran d'explicar en algun moment per poder entendre aquest cas concret. Si això no s'ha produït així, doncs hauran d'explicar-ho des de la vessant d'investigació que ells estan practicant, no?
1: Esther.
3: Sí, no tinc molt més a afegir. És que m'interessa aquesta idea de la Montserrat, de que és un tema cíclic, el tema de la seguretat.
1: Sí,
3: no?
1: Sí.
3: I primer hi ha una cosa, després torna, però sí que realment que si n'hem de detectar una que el nostre entorn ens està dient vigileu perquè ja sou exportadors, és aquesta, és la droga. I ens hem convertit en exportadors de marihuana i probablement ens convertirem en exportadors d'altres coses. I Barcelona en especial i tot el litoral, doncs home, un litoral poc vigilat és un lloc complicat, i un port d'una gran ciutat és un lloc complicat. I, bueno, no, només hem de veure què passa a la resta de països, no? Què passa a Holanda, per exemple.
1: Jordi. No, em segueix semblant que és molt important tractar la ciutadania com a adulta i explicar-li les coses tal com són per evitar que no hi hagi problemes. Abans em sembla que tu li preguntaves a l'intendent per les bandes llatines. En canvi, tu has dit les bandes juvenils.
0: Sí, sí.
1: O sigui, t'ho dic perquè l'altre dia llegia un article de la Rebeca Carranco al País en el que deia sobre la temptació de posar-li o no l'adjectiu. Clar, i llavors, a mi m'agradaria no posar-li l'adjectiu.
4: Bandes.
1: Però la majoria de bandes són llatines.
4: I són juvenils.
1: I són juvenils, no? Llavors, és en aquesta tensió entre com s'informa sobre la procedència on jo crec que ens juguem moltes coses, perquè

0: no dir-ho és silenciar, o pot ser interpretat com a silenciar. Llavors, tal com jo ho veig, simplement la nostra societat té un repte que no tenia, que és conviure amb tradicions on la violència té més presència que en la nostra. I estem construint aquesta nova... Per posar-me estupendo, estem construint aquesta nova Catalunya on hi ha problemes que, si no s'enfronten d'una manera rigorosa, tindrem problemes en la qualitat de la nostra democràcia. Que em sap greu posar-me estupendo, però aquest és el tema clau d'aquesta història, que és que el bonisme i la frivolitat a dia d'avui són combustible pel racisme, perquè de sobte passa la tragèdia de l'altre dia a Esplugues, i com que no vols informar d'una manera frívola, el que t'estan dient és que estàs silenciant que aquest senyor era o no era, no ho sé si ho era, vull dir que era d'aspecte musulmà, no sé si era marroquí o no, però quan entrevistàvem a la persona que ho va veure, jo vaig fer la fotografia. Bueno, a la fotografia vèiem un senyor que no semblava que vingués de d'on sigui, que era un senyor d'aspecte musulmà.
1: Fa 20 anys que està a Espanya.
0: Sí. Però que no dir-ho és difícil, i dir-ho és fotut.
2: És que jo insisteixo, que crec que no es tracta d'ocultar una informació. Dic que el que a mi em sembla interessant és ampliar el focus i posar la lupa sobre aquelles variables que crec que són molt més determinants del fenomen que estem explicant. Jo no dic que s'hagi d'ocultar, dic que potser s'ha de reenfocar la informació com la donem. I sobre la cosa cíclica, a mi el que em sembla important, o el que crec que és necessari, és entendre que en ciutats globalitzades, malgrat que les dades indiquen que som una ciutat, Barcelona, i un país, en general Catalunya, l'estat espanyol, segur, en ciutats globalitzades hi ha certs tipus delinqüencials que s'aniran produint. Per mi el que és interessant és tenir la capacitat, com a societat, des de les administracions públiques, des dels cossos policials, des de tots els serveis dels quals disposem, d'adaptar-nos a aquests tipus delinqüencials que vagin apareixent per intentar combatre'ls de la millor manera possible. Que crec que, com tu explicaves abans, no? En un moment determinat posàvem el focus sobre un delicte molt concret i l'estem aplacant perquè hem sabut posar mesures per respondre a aquesta realitat, segurament n'haurem de posar d'altres mesures més imaginatives, més àmplies, més transversals, per respondre a altres tipus de fenòmens que poden estar en augment. El que és interessant és que siguem capaços com a societat d'adaptar-nos a aquests nous tipus de delictes, perquè és evident que no podem pretendre, tant de bo, però no podem pretendre que desaparegui, que hi hagi un índex de criminalitat zero, perquè vivim en la societat que vivim i en ciutats, en aquest cas com Barcelona, com les que vivim, i en països com els que vivim, i és evident que és impossible pretendre que això desaparegui.
3: Montserrat.
4: Bueno, totalment d'acord que hem de tenir la capacitat d'adaptar-nos a les noves realitats delinqüencials, i no només delinqüencials, sinó d'incivisme també, perquè moltes vegades ens centrem en els delictes i ens oblidem d'actes incívics, que em direu, què té a veure això? Doncs, per exemple, amb l'impacte de la sensació d'inseguretat altíssim.
2: Mesures de convivència.
4: Clar. Per tant, jo crec que al final la capacitat d'adaptació de l'administració hauria de ser obligatòria. Una altra cosa és la realitat, i tornem a la gestió i a la capacitat que tenim de fer-ho. I en quant al tema de les bandes i juvenils latinoamericanes, sí que és cert que l'hem canviat la nomenclatura. Jo també crec que una mica per generar sensació de seguretat de que no estem heretant aquelles bandes llatines. En la meva opinió, al final, això que ens diuen les paraules se les porta al vent no és veritat. Les paraules calen a la societat, i a mi bandes s'haurien de quedar com bandes. Per què? Perquè dir bandes juvenils sembla que sigui un joc de nens. I no és un joc de nens, són bandes...
3: És que bandes també sembla que estiguem bandes musicals. És una època també, quan parlàvem d'ETA, no? Es deia la banda d'ETA, i llavors es deia, no ho banalitzem, és una organització... Saps? Llavors, el terrorisme, si no era terrorisme, vull dir que aquí també el llenguatge no és inofensiu, bueno, ja ho sabem.
4: Efectivament.
3: No farem ara una tesi doctoral d'això, no?
4: Però, bueno, posar-li aleshores una categoria de que no sembli que sigui un tema de nens, de que efectivament no impliqui aquesta criminalització de la immigració o dels orígens racials, totalment d'acord, però que tampoc fem com un tema menor. Perquè moltes vegades comencem amb bandes i es transformen en autèntiques organitzacions criminals. Per tant, posem el focus on l'hem de posar, i això, i destinem els recursos necessaris. Catalunya som la número 2. I em direu, la número 2 de què? Per la cua, en quant a recursos policials, per cada 1.000 habitants. Per tant, ostres, estem exigint als nostres professionals de la seguretat, quan quantitativament som menor, la mateixa excel·lència que una altra comunitat autònoma que tenen més. Per tant, al final jo crec que, per desgràcia, sempre hem de parlar de recursos, perquè és al final el que mou la seguretat. Jo dic que sempre hi ha una paraula màgica en el món de la seguretat que no es parla d'ella, que és la paraula pressupost, i ens ho marca tot. I després una altra cosa que deia la Gemma abans, diu, m'agradaria veure més policia, estic totalment d'acord, però aquí també és un senyal d'alarma de com estem infravalorant la sensació d'inseguretat, perquè la policia que abans teníem al carrer ara l'estem substituint per càmeres. I aleshores diem, ostres, no ens oblidem que l'ull natural actualment l'estem substituint per l'ull tecnològic, però la presència d'haver-hi, però sobretot un model policial de proximitat. Jo quan porto els meus nens al col·le i està allà el policia local, obligo els meus nens que diguin bon dia, senyor policia. I m'agrada que el policia li digui bon dia, i em fa molta por quan diuen els nens, si et portes malament trucaré a aquest. Per sort vivim en un sistema policial que, com a norma general...
3: Però també deus dir, quan van al cotxe i es posen el cinturó, deus dir, posa el cinturó, que si no t'aturarà la policia, o no?
4: No, els dic que si no sortiran projectats per la finestra.
3: Sí, sí, ja.
4: Si no, clar, perquè al final és això, els dic, escolta, que és que al final, molt bé, m'agrada aquesta idea, és posar l'atenció en l'objecte que l'hem de posar. Per què li poses el cinturó al nen? Per salvar vides. Jo vull que el meu fill
3: es posi el cinturó. Sí, però el nen potser és més fàcil que entengui que...
4: Mira, et diré una cosa,
5: Ricard. Es diu reforç positiu
3: i
5: reforç negatiu.
3: Sí, ja. Perquè a vegades els recursos són els que són.
4: Mira, no sé si tenim temps o no, però...
3: Sí, digues.
4: Vale. És molt important, que tampoc ens agrada parlar de les sancions. Les sancions són... Ara no malinterpreteu les meves paraules.
3: Necessàries.
4: Són meravelloses. En quin sentit? Perquè al final implica un canvi de comportament en les persones. Ja et diré per què. M'està dient que no amb el cap.
3: No, perquè jo parco la zona blava i em deixo el tiquet cada 2x3 i no prenc res de les sancions. Vull dir que...
4: Home, a mi m'han vingut... Bueno, a una persona que conec hi han vingut diferents sancions per excés de velocitat.
3: Ah, no, excés de velocitat, sí, clar.
4: Ja no ho farà més.
3: N'aprens.
4: Deixa'm explicar aquesta teoria, que de fet va ser una de les meves teories de la meva tesis doctoral. Jo vaig estudiar per la tesis doctoral, jo vaig fer com prevenir la violència envers les dones, vaig començar a estudiar-ho en el 2002, quan ningú parlava d'aquest tema. I sempre explico que vaig començar a tractar aquest tema perquè treballant com a advocada, un home va donar una bufetada a una dona, i el jutge va dir, bueno, em va veure joveneta com letrada, i per ajudar-la em va dir, mire, letrada, que com ha sigut una bofetadilla i no tiene antecedentes, se quedaran unes faltillas. I jo sempre dic, pues muchas gracias, señoría, no? A mi la panxa em cremava, perquè vaig dir, ostres, han maltractat a una dona i dient faltillas? Tècnicament estava ben tipificat, és a dir, era el que tocava en aquell moment. I aleshores vaig començar a estudiar. Vaig veure que no hi havia ni cap mesura de prevenció per prevenir la violència. Les víctimes de violència de gènere els hi dona igual que li passa a l'agressor. El que volen és que les deixin de maltractar. Per què t'explico tot això? Perquè vaig començar a estudiar on delictes, on Espanya estava en el top one, havíem reduït i havíem anat a la cua. I saps què vaig trobar? Que eren delictes on havíem intensificat les sancions administratives. Per exemple, trànsit. Trànsit eren dels... Espanya era dels països amb més mortalitat en trànsit i ara som dels més segurs. Però per què? Perquè van començar a sancionar. Què ens deien els nostres pares? El meu pare, jo me'n recordo, em poso el cinturó perquè si no aquest em multarà. Què veia jo? Aprenentatge social. Jo veia que el meu pare, quan pujava el cotxe, es posava el cinturó. Això que fa? El que fa és que aquesta pressió de la sanció, que les primeres generacions ho fan per por a la sanció, adopten un comportament segur. Generacions futures aprenen aquell comportament i arriba un moment que quan tu preguntes us poseu el cinturó en una aula, tothom et diu, clar, quina bestiesa m'estàs preguntant, perquè hem normalitzat el comportament segur. Per tant, al final la seguretat no és només policia. La seguretat és regulació, és policia, són recursos socials, és crear comunitat. I si ens oblidem de cadascun d'aquests factors, mai tindrem un model de seguretat ple. Per tant, estic totalment d'acord que necessitem la màxima informació possible, però no perquè ens faci por el resultat, sinó per poder-la afrontar.
3: És Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Tanquem l'Àgora amb Jordi Amat, amb Laura Aznar, amb Gemma Calvet i Esther Vera, però abans Marisa Gil pel Forada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què més tindrem al matí de Catalunya Ràdio?
2: De seguida parlarem de la intel·ligència artificial, però des d'una nova perspectiva, i és la precarietat laboral, que també ha arribat a aquest sector. Una empresa de Barcelona que treballa per Apple avui fa vaga i coneixerem per què protesten i per què Inspecció de Treball estudia aquest cas.
1: Després l'Albert Om ens parlarà de creuers, concretament de la fascinació que desperta aquest tipus de vaixells turístics ara que en un d'ells ha provocat una crisi sanitària sense precedents a causa de l'antivirus que afecta els seus ocupants.
2: A partir de les 11, sèries i televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porres. Comentarem les estrenes de la setmana a les plataformes, els moviments a la graella de la Sexta o l'alternativa Eurovisió de Televisió Espanyola.
1: I a la Renaixença, rap català amb els rapers Senyor A i Ainara, i l'objecte protagonista serà l'urna funerària.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
3: I què? Doncs que encara deus tenir viu el record, Ricard, de la plantada que ens va fer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al matí de Catalunya Ràdio, ara fa un parell de divendres, te'n recordes?
0: Segur, oi?
3: Sí. Que havia de venir, i a última hora del dia abans, doncs res. Doncs no sé si ets conscient, no sé si saps, que l'entrevista que li vas fer ahir a Fernando Simón, l'epidemiòleg, també va estar a punt de ser cancel·lada a última hora. Jo ho he sabut aquest matí gràcies a Carlos Herrera.
0: Què dius ara?
3: Deia l'Herrera que sentir Fernando Simón parlant sobre el cas del vaixell amb passatgers infectats per l'antivirus li porta mals records i que no entén com, des del govern espanyol, li permeten opinar sobre aquesta qüestió. Evidentment, feia referència a les preguntes que li vas fer sobre el cas ahir al matí de Catalunya Ràdio. Doncs llavors l'Herrera ha explicat això.
4: Cuando oyes a Fernando Simón es cuando te empiezas a preocupar. Porque te vienen a la mente toda la corrupción de mentiras, informaciones equivocadas que este individuo fue diciendo durante la pandemia. Es que podría ser esta frase perfectamente útil, intercambiable con las que pronunció entonces. ¿Por qué dejan hablar a este hombre de, como portavoz? Bueno, dice Moncloa que es que ellos no sabían que iba a hablar en Catalunya Radio, que si lo hubieran sabido la secretaria de Estado de Comunicación habría cancelado esa entrevista. Pero lo tenía apalabrada hacía tiempo, no había avisado, bueno, ya ha aparecido. Bueno, en fin.
3: Què? Ens va venir d'un pèl, eh? Una mica més i ens quedem sense entrevista un altre cop.
0: Sí, sí.
3: Qui també ha cancel·lat la seva participació al programa, i això és encara més greu, és l'oient a qui Manu Guix aquest matí li havia de dedicar una cançó. Ella mateixa s'ha esborrat.
5: Veus? A veure, també es diu Maria Teresa.
0: Mira.
5: Veus? La meva es diu Pilar.
0: Va fer anys ahir, no? Georgina! Sí. Georgina!
6: Hosti.
0: Georgina, que ets aquí?
5: Gina?
0: No hi és.
5: Georgina,
0: va, en tot cas, el truquem de la part de la Maria Teresa perquè va fer 38 anys, eh? Mira,
5: sí.
0: Ara sí.
5: A veure.
0: Georgina!
7: Hola.
0: Hola, què tal? Que et truquem de part de la Maria Teresa. Estem en directe a Catalunya Ràdio.
5: Exacte, perquè et volen dedicar aquesta cançó Paranoid de Black Sabbath perquè el 4 de maig vas fer 38 anys.
0: Ets aquí o no?
7: No.
5: No hi és.
0: Val, doncs,
8: Vinga, fills del metal!
9: A tomar por culo.
0: Sí.
3: I ha cancel·lat també la seva participació al programa és el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, que ahir va passar pel dentista i avui no estava per vocalitzar gaire. I
0: estan... Avui?
3: Avui. Avui més, diguéssim. I està en motiu d'escarni, evidentment.
5: Pol Foradada, per cert, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
5: Avui fent de Maiol Roger, que a Maiol Roger li han tret el queixal del seny. Ha arribat avui al matí...
11: Ai, no me n'he adonat.
10: I però què t'ha passat,
11: tio? Clar, perquè no ha parlat.
6: Ho tenim preparat pel meu matí.
3: Ai,
0: i a les xarxes, que han dit avui, Joel?
3: Ui, les xarxes. Mira, anem a Argentina, Ricard, perquè la setmana passada es va jugar un partit de futbol important del torneo Apertura. Jugaven el Racing Avellaneda contra el Barracas Central i van empatar a 1. La cadena TIC va enviar-hi un reporter a buscar reaccions dels aficionats d'ambdós equips i bé, no va tenir sort, Ricard, amb els testimonis. Escoltem primer el testimoni de l'aficionat de Barracas Central, que no sé en què estava pensant.
12: Creiem que anem i classifiquem a los Play Boys.
0: Perdona?
12: A los Play Boys.
11: ¿A lo qué?
12: A lo...
11: Para... Ay, ¿cómo, cómo?
12: A los Play Boys.
11: A los Play Boys.
12: Sí.
0: A los Play Boys.
3: I ara escoltem el testimoni agafat pel mateix reporter d'un aficionat de Racing d'Avellaneda. Queda clar que l'home està enfadat, però no queda clar exactament què li demana el president del club, que per cert és el Diego Milito. Atenció.
13: Milito, hacer limpieza y traer refuerzo.
7: Prometí lo que cumpliste.
8: ¿Com dius?
7: Prometí lo que cumpliste. Y todos los medios partidarios.
3: Bueno, en fi, prometí lo que cumpliste és una cosa que també estan exigint cada vegada més els aficionats al Real Madrid, al seu president, perquè el Real Madrid, encara que no ho sembli, Ricard, té aficionats crítics i conscients de la situació del club, i entre ells l'ínclit tertulià comunista i molt madridista José Miguel Villarroya. Sabeu el Villarroya?
0: Sí,
3: doncs el Villarroya va anar al podcast del Ciro López i va fer un gran discurs al que m'he permès posar una mica de banda sonora.
10: Yo voy a decir una cosa, que lo siento mucho, pero tengo que decir. Yo en mi vida he visto cómo se hundía la Unión Soviética y la RDA en vivo y en directo. Y estoy viendo cómo se hunde el Real Madrid en vivo y en directo. El hundimiento del Real Madrid, tal como lo entendemos. Porque el Real Madrid va camino de convertirse en el Milan y de pasar a ser una sociedad anónima total y que nos compre un jeque y vea a ver lo que pasa.
3: Pell de gallina, Ricard. I per acabar, tornem a Argentina, perquè m'ha arribat un lapsus deliciós de l'expresident Alberto Fernández. Va passar fa 4 anys, però jo l'he vist avui i, per tant, en certa manera, el trobo d'actualitat. En un acte, el senyor aquest... Alberto Fernández vol reconèixer el bon periodisme de la revista Garganta Poderosa, una revista de reportatges i tal. Però el subconscient, suposo, li juga una mala passada.
13: Ahí veo al compañero de Garganta Profunda.
0: ¿Perdona?
13: De Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, poderosa, poderosa, poderosa, poderosa. Sí, poderosa, poderosa. Poderosa. Pero profunda también, ¿eh?
0: Doncs fins aquí l'àgora especial avui que hem fet de seguretat amb Esther Vera, amb Jordi Amat, amb Gemma Calvet i Laura Aznar. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Vagi bon dia.
11: Bon
0: dimecres.
11: Dia.
0: Farem una pausa i parlarem d'aquesta vaga de la multinacional Transperfect, que afecta a treballadors d'intel·ligència artificial. Ara ho expliquem.
15: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
16: Amb el suport de Casa Tarradellas.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Avui l'Enigmàrius feia... Trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari. I la resposta era... Drago. Els rius es draguen per treure immundícies del fons. I un drago és un arbre opulent i longeu típic de les Illes Canàries. 1545 dels 1568 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Josep Bricoller Grases, de Vilafranca del Penedès. I avui també ens heu dit dreno, pesco o isso.
17: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
19: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
20: Ara t'explicaré una història.
19: I aquí sentim la Sara.
21: 120.000 euros. Deixa't d'històries, que avui la Sara surt.
19: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
22: Let's go!
19: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu Mil i Una Històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
24: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
25: El balcó gastronòmic és un lloc...
26: Que bo.
25: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: Avui al matí ens fixarem també en com està afectant la intel·ligència artificial al mercat laboral. Avui us hem avançat que la Inspecció del Treball investiga possibles irregularitats en la contractació dels treballadors per part d'una empresa que entrena la IA d'Apple a Barcelona. Són els empleats de la multinacional Transperfect. La Laura Merino n'és una d'elles. Laura, bon dia.
1: Bon dia.
0: Abans de res, explica'ns què és el que feu, Laura.
1: Nosaltres fem anotació de dades lingüístiques, que és per entrenar models d'intel·ligència artificial per ensenyar-los com interpretar i aprendre millor doncs, les dades, per exemple, del món real, natural, per exemple, doncs, llenguatge o imatges o vídeo o àudio. I, clar, amb tot el que anotem, les respostes així associades correctament, doncs ells, la intel·ligència artificial, el model, doncs va millorant les prediccions, va ajustant-les per poder en un punt doncs, reduir errors i aplicar-ho correctament sola a inputs nous, per exemple. O sigui, sempre es necessitarà aquesta avaluació i aquesta correcció d'anotacions, però per millorar constantment aquests models.
0: Mm-hmm. I en quines condicions treballeu?
1: El tema és que sí que una part de la plantilla som indefinits ordinaris, però també vam començar molt fa 6 anys o així, però sempre ha estat aquest model del més precari possible, obra i servei, després per la reforma de 2021, doncs, fixes discontinus, després per una inspecció ja ens van fer indefinits ordinari, i és com que cada poc temps es repeteix aquest cicle i tornen a començar amb la precarietat. Doncs en temporals, en cadena temporals i fins a fixa discontinu i frenar la continuïtat laboral doncs quan arribi a ser, per exemple, abans de ser un indefinit ordinari, doncs frenar la continuïtat amb una pausa artificial per simular inactivitat i poder justificar aquests contractes que no apliquen al nostre cas, els fixos discontinus, perquè no hi ha uns períodes d'activitats i inactivitats. O sigui, és una feina contínua amb projectes que duren 6 anys, 3 anys, 4 anys. Hem arribat a tenir projectes des de 2020 que acaben de tancar o... Però l'empresa fa servir aquesta modalitat de contracte per tenir la màxima flexibilitat possible i tampoc aplica la normativa d'aquest tipus de contracte, doncs amb calendaris de crida, amb notificació a la representació legal de tot de forma adequada, amb el tema de que hi hagi un mínim d'informació de quan s'obre i quan es tanca una campanya, un servei, o sigui, és màxima flexibilitat. I el problema és que s'està aplicant ja només a períodes de... No té res a veure les pauses que hi ha en períodes d'inactivitat, sinó que moltes vegades són doncs, per represàlia, per haver demanat permisos, per haver demanat... per una cosa indisciplinària, per baixa productivitat, per haver demanat vacances quan es necessita que es tregui la feina ràpida. O sigui, és una miqueta flexibilitat total per l'empresa saltant-se a tot.
0: Clar, al final esteu fent una feina que també deu tenir el seu temps limitat, no? Perquè esteu entrant en una intel·ligència artificial que us acabarà traient la feina.
1: Però és que al cap i a la fi s'està fent servir de forma tan massiva, tan global i a tants àmbits que sempre hi haurà feina. I a més sempre, o sigui, pot funcionar sola fins a algun moment, fins a un punt, però sempre necessita correccions, avaluacions, anotació per seguir alimentant-la. No és que sigui en plan, ja tothom aquí ja no serveix. Sinó que, al contrari, s'està expandint moltíssim.
0: Laura Merino, gràcies per acompanyar-nos i ànims amb la demanda, a veure com acaba tot plegat. Ho seguirem.
1: Vale. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau. La irrupció de la intel·ligència artificial, que ha estat un terratrèmol pel sector tecnològic i en pocs mesos també ha passat a ser un món d'oportunitats, com dèiem, acomiadar treballadors de manera massiva. Connectem amb la redacció. Maria Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quants treballadors s'han vist afectats ara mateix per això?
2: Doncs en el cap d'any, les grans tecnològiques han acomiadat a nivell global més de 90.000 treballadors. Déu-n'hi-do. Recentment, Microsoft i Meta han anunciat que faran fora 16.000 empleats per tenir més fons, per invertir en IA i perquè alguns llocs de feina ja els substitueix aquesta tecnologia. A finals del 2025, Amazon va acomiadar prop de 800 treballadors a Barcelona sota els mateixos arguments. I, per cert, aviat SpaceX, Anthropic i OpenAI sortiran a cotitzar a borsa sense ser rendibles.
0: Analitzarem tot plegat també amb Javier Vázquez, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigador del Centre d'Investigacions d'Intel·ligència Artificial. Javier, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Quin rumb diria vostè que està agafant ara mateix el sector tecnològic? Cap on anem?
3: A veure, el sector tecnològic, especialment el sector que es dedica al desenvolupament del programari, del software, ja ha tingut precarietat des de fa moltíssims anys, perquè és un sector que té una pressió molt, molt grossa per produir sense poder monetitzar. És a dir, els usuaris, nosaltres, ens hem acostumat a que volem pagar per un ordinador, volem pagar per un smartphone, però no volem pagar pel software, perquè és una cosa etèria i llavors és una cosa que ens sembla que no val calés, però hi ha gent que està desenvolupant i que se'ls ha de pagar. Llavors, tota l'indústria del programari ha hagut de canviar i monetitzar, doncs, captant les dades, fent anàlisi de dades, venent les dades, i per això ha creat tot un problema de privadesa de dades, bueno, que és una altra història. Però al final, l'única forma de poder-se mantenir en el sector és típicament en els nivells més baixos de la jerarquia, els programadors més bàsics, doncs sempre en precarietat. I això ja hi era abans de l'arribada de la intel·ligència artificial. Amb l'arribada de la intel·ligència artificial generativa, el que ha passat és que algun d'aquests llocs de treball amb més qualificació ja directament fer unes poques línies de codi, doncs això ja pot ser una IA.
0: Que en el que va d'any, les grans tecnològiques, ara ho deia la Maria, han acomiadat el nivell global de més de 90.000 treballadors. Això vol dir que anirem a més? És a dir, veurem més acomiadaments massius per part de tecnològiques?
3: Per part de les figures tecnològiques és molt possible, perquè totes aquestes tecnològiques, especialment les que estan a bossa, tenen la pressió de l'accionarat, no? Dels accionistes que volen rendiments i resultats. Totes aquestes grans tecnològiques estan fent uns grans inversions en desenvolupament en intel·ligències artificials, en models grans massius del llenguatge, i llavors ara els accionistes demanen, no?, que hi hagi un resultat. I llavors els grans acomiadaments que estem tenint a Meta, a Microsoft, a Amazon, són el resultat de la pressió de l'accionarat. I típicament els acomiadaments són en els nivells mitjos baixos de la jerarquia del desenvolupament del programari.
0: Perquè ara, per exemple, sentíem un cas, no?, els treballadors aquests de Transperfect, que ens diu que es dediquen exclusivament a entrenar algoritmes d'intel·ligència artificial. És possible que aquesta gent, com deia, està treballant per elaborar una tecnologia que els acabarà robant aquesta feina, no? Perquè ara això ho havia de fer una persona i, per tant, no caldrà. Creu vostè que hi ha una mena de bombolla empresarial ara mateix al voltant de la IA?
3: Hi ha una bombolla d'un model empresarial americà. És a dir, estem important, malauradament, aquest model de negoci molt bèstia, molt basat en resultats, val? On importa més el número que no la qualitat, no? I llavors, o bé tenim empreses de capital estranger que imposen aquest model a Catalunya, o també tenim algunes empreses a Catalunya que estan imposant aquest model. Davant d'això, el que s'ha de fer és lluitar pels drets, com estan fent la companya que heu entrevistat abans.
0: Doncs gràcies per acompanyar-nos, Javier Vázquez, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, per aquesta mirada també més global del que està passant a la intel·ligència artificial. Una abraçada, que vagi bé.
3: Vinga, bon dia.
0: Una pausa i Albert Om.
4: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
5: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
4: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
7: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
11: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. disponible a la plataforma 3Cat.
12: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
14: Benvinguts a Fanzone.
13: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
15: Soy el nuevo Buffoni!
14: Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
13: Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Aquesta hora sortim a passejar. Albert Om, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. Que mira, des de que has arribat a la ràdio fins ara sembla un altre dia, eh?
0: Sí.
17: No?
0: Sí, sí. 19 graus de temperatura veig ara aquí a la pantalla.
17: Ha sortit el sol aquest dematí. Fotia fred,
0: sí,
17: eh?
0: Sí, feia molt fred. Sí. Però ara ja que està canviant, ja torna. És primavera, sí, és sí. Això, és aquest mai venir.
17: Sí.
0: Vols parlar dels creuers avui?
17: Bueno, no sé, clar, és que, hòstia, una cosa és tota aquesta polèmica política, no?, que el president de les Canàries no vol que desembarquin el creuer aquest on hi ha els afectats per l'antivirus, etcètera, etcètera. No, però l'altre és els que estan a dins en aquest moment, no? En aquesta embarcació.
0: Tancats a l'habitació.
17: Hòstia, és que clar, normalment...
0: Primer que menges, perquè clar, no te la jugues. Deu ser tot enllaunat, sí. No?
17: Bueno, que deuen haver d'estar confinats al sí, sí. Seu camarot. I que estem parlant d'un creuer. Tota l'estona, quan diem creuer, ens imaginem aquests grans creuers de luxe, no? Aquests creuers que hi ha 5 o 6.000 persones i que semblen... Clar, hi ha creuers d'aquests grans que fan 20 pisos d'alçada. O sigui, imagina't un edifici de 20 pisos, com la Torre Godó, diguem.
0: Sí, sí, sí.
17: Però de llargada fan 350 metres, és a dir, tres camps del Barça. I això és el que va pel mar. Va, aquest no és aquest cas, diguem. És una embarcació molt més petita, molt més reduïda, on hi caben 200 persones com a molt, però que també té el punt aquest de viatge de luxe perquè arribes a llocs on no pot arribar un altre tipus d'embarcació, no? I paguen, s'estan com 2 mesos allà al mar i arriben a pagar més de 20.000 euros.
0: Sí, és una cosa molt més elevada, diguéssim.
17: Més elevada, més específica. Diuen que hi va, doncs, des d'oceanògrafs a fotògrafs, a influencers que expliquen això, mira, estem aquí amb els pingüins, que els hem pogut veure, hem tingut un accés especial, etc. Bueno, això és una mica el que és aquest Ontius, aquesta embarcació, però no deixa de ser el mateix que un creuer, que és molt bonic. És a dir, tu quan penses en un creuer, jo no n'he fet mai cap, tu?
0: Jo tampoc.
17: Va, perfecte, així estem igual. Però hi ha com una certa fascinació, no?, de dir, hòstia, què deu ser això dels
0: què
17: creuers,
0: és, no?
17: Exactament, sí. Això m'agradaria o no m'agradaria anar-hi alguna vegada?
0: A mi crec que m'agobiaria una mica.
17: Però anar-hi a treballar, no?, si et diguessin...
0: Sí, potser sí, però clar, quant
17: ens
0: de
17: anem,
0: temps?
17: Ens anem...
0: Però què, 10 dies?
17: Ens anem 10 dies o 15 dies de creuer a fer un documental. No? Hi ha històries...
0: Sí, això sí, perquè això allà hi ha la convivència, és a dir, al final és un gran hermano.
17: Exacte.
0: Si poses una gent que no es coneix en un lloc, a veure què passa.
17: Bueno, i aquests creuers grans, és que, clar, si comences a imaginar-te què és... O sigui, és... A veure, seria la suma d'un hotel de Benidorm...
0: Amb discoteques i amb restaurants i amb tot
17: exacte,
0: el que comporta.
17: Hotel de Benidorm, sí? Bufet lliure de Narbona. Saps el bufet lliure aquell que va la gent?
0: El gran bufet.
17: Narbona. Sí. Isla Fantasia.
0: Sí.
17: No? Piscines amb sí. 4.000 persones a dins.
0: Sí.
17: Mica de Caldea d'Andorra, també. Las Vegas.
0: Sobretot.
17: I clar. El Mago Pop. O sigui...
0: Clar, perquè a més fan espectacles. I fan...
17: Clar, sí. Bueno, sí. Saps el Corbacho? El José Corbacho?
0: Sí, és veritat que...
17: No sé si encara ho fa ara, però va estar, ha estat anys
0: sí, sí.
17: Fent espectacles a creuers, diguem, no? Llavors, amb algun dels teatres que tenen aquests creuers, doncs fan això, no?
0: Clar, i el sopar del Capità, que és el sopar de Disneyland.
17: Sí, clar, els d'una generació, diguem, no és el teu cas, suposo, però els de la meva generació vam créixer amb una sèrie que es deia Love Boat, Vacaciones en el mar
0: sí.
17: On, clar, els clients a cada capítol eren diferents, però la tripulació era la mateixa, que aquesta és l'altra. Allà hi ha tripulació, també, tancada en aquest Ontius, esperant a veure ja on poden arribar a sortir i si s'encomanen o no s'encomanen d'aquest antivirus, no? Per tant, en un creuer tot està fet perquè sigui la màxima diversió possible, no? O sigui, la gent s'ha de divertir, la gent ha de ser feliç. Una cosa molt americana, un creuer, no?
0: Pots no sortir del barco, estàs tota l'estona allà dins i, escolta, és fantàstic, no?
17: I dius,
0: llavors, per què te'n vas a voltar pel mar? Per marejar-te? No, perquè si tens totes les distraccions a dins d'un barc, d'un vaixell,
17: per
0: no cal...
17: Per no haver de prendre cap... Bueno, t'ho dic jo, que no hi he anat mai, ni tinc intenció de fer-ho, però vull dir que per no haver de prendre cap decisió, perquè decideixin per tu, perquè ja t'ho tinguin tot fet, perquè ho tens tot allà, perquè ho tens tot a mà, per desconnectar del món. I mira, desconnectar del món, i ara resulta que tot el món estem pendents...
0: Connectats amb un creuer.
17: No, hi ha cadenes de televisió que tenen la imatge del creuer aquest, o de l'embarcació aquesta, fixa a la pantalla.
0: Una altra cosa que abans dèiem a l'Àgora, que és que en el mar, la llei del mar és diferent a la llei, diguéssim, de terra. Vull dir que el capità té un poder molt gran sobre què fer amb el vaixell, quan atracar el vaixell, quan no atracar el vaixell. Vull dir que també el capità deu tenir ara una responsabilitat a sobre molt gran.
17: Home, clar, imagina't.
0: Estàs posant un vaixell amb unes situacions molt tenses a dins. Si l'atraco o no l'atraco... Vull dir que també el del capità és un tema a investigar. Vull dir que el documental ara ja s'està fent.
17: Sí, sí, tant que ja s'està fent. Bueno, hi ha moltes peces d'aquestes a Netflix. Hi ha un que és el Crucero de la Caca. No ho has vist, això?
0: No.
17: Crucero de la Caca, any 2013, resulta que amb un creuer de grans dimensions, sí, mira, aquí...
0: La Sara sí que l'ha vist.
17: La Sara ja l'ha vist. Un creuer de grans dimensions, resulta que de cop i volta hi ha un incendi a la sala de màquines i se'n va el llum. Que quan se'n va el llum, deixa de funcionar tot i també deixen de funcionar els vàters. I llavors els hi diuen a 5.000 persones que estan allà dins, diu, escolti, una cosa que em fa molta gràcia en anglès, diu, quan hagin de fer number one, que number one és pipí, quan hagin de fer number one, ho fan a la dutxa. Això encara. Quan hagin de fer number two...
0: Amb una bossa.
17: Amb una bossa. Amb una bossa com la que veus dels gossos al carrer. Una bossa vermella, i la tiren després a les papereres dels passadissos. Bueno, o sigui, el que passa aquells dies allà és...
0: O sigui, quants dies estan sense llum?
17: No, estan fins que els remolquen, diguem, o sigui, no acaben solucionant l'avaria. Ha de venir algú a remolcar-los, i llavors quan els remolquen, jo ho puc explicar perquè, vaja, no... quan els remolquen passa una cosa, que és que la primera vegada que ho intenten, els hi tomben al barco, i clar, tot queda inundat de merda. O sigui, fa molt fàstic, fa molt fàstic.
0: Però això com va passar? Això és real,
17: va passar el 2013, és real, sí, és real.
0: Com per tornar a anar de creuer després.
17: Sí, clar, imagina't. Sí. Bueno, ahir mateix, el Sense Ficció de TV3, van explicar una altra història, la història del segrest de l'Aquile Lauro, 1985. Van segrestar una organització palestina, van segrestar un creuer, i van estar uns dies amb tota la gent i va acabar amb una persona morta allà, diguem, és el Sense Ficció que van emetre ahir, que vaig pensar, hòstia, molt oportú, diguem, espero...
0: Sí, no, això sí que...
17: Espero que no ho veiessin els que estaven en aquella embarcació. I una recomanació literària, també, que el David Foster Wallace, un gran escriptor, va... A més, ja està publicat en català, edicions del Periscopi, que es diu He ballat breument la conga. Hi ha un relat de tot de cròniques seves, i l'última crònica és una crònica llarguíssima sobre quan l'envien amb un creuer. I llavors és boníssim. O sigui, sembla que es diu alguna cosa com coses suposadament divertides que no tornaré a fer, o una cosa així. Es diu el relat aquest sobre el creuer, que és aquest... Clar, és com una mena de presó de luxe, com una mena d'escape room, no?, però que no pots sortir.
0: Sí, sí, estàs atrapat allà. Clar, però veig que tens com il·lusió de fer-ho.
17: Bueno, amb llama. No fer-ho, em crida l'atenció. És com aquesta fascinació de dir, hòstia, jo sé que és el mateix que dius tu. Jo allà m'avorriria, m'agobiaria, m'agobia molt tanta gent, etcètera, etcètera, etcètera. Ara, veure aquesta concentració de fauna humana tota junta, allà, com actua... Escolta'm, si mai vols que anem a treballar, podem anar-hi a treballar. Un dia aquesta, una passejada...
0: Ara ho parlarem amb el Jordi Borda, a veure si ens compra la idea, ja d'aquí a final de temporada.
17: Exacte.
0: Ens ho passaríem bé.
17: Cada dimecres passegem amb un creuer diferent.
0: Albert Om, gràcies.
17: A tu, Ricard.
0: Ara tornem.
18: De maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
19: Per Barcelona.
18: És la cursa al Corte Inglés.
19: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
18: El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
19: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
20: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas con... 30% de descuento.
21: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Ja m'entens.
23: Un programa d'un altre gènere.
24: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
25: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
26: Amb David Ávila.
25: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat.
28: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
29: Aneu massa de listos.
30: I els valencians?
29: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
28: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
31: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
32: Has sentit el que acaba de dir?
33: Que a Mallorca no feu l'amor.
25: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
35: Bon dia, Ostrell.
0: Bon dia, Fel Feixedes.
35: Com estàs?
36: Bon dia, Ostrell.
0: Bon dia, Xurguera.
35: Bon dia, Ostrell.
0: Bon dia, Peyu.
35: Bon dia, Ostrell. Davant.
17: Ja, si no dues coses. Digues.
35: És que
17: el creuer de la merda se'n va parlar a la Renaixença.
35: Així pensava que s'havia de parlar tots alhora.
0: Sí. No, va bé.
35: Ah, val.
17: Deia que el creuer de la merda que parlava l'OM se'n va parlar a la Renaixença.
0: Ja ho has dit abans.
35: Torno a dir.
0: Sí, és que ho has dit tres cops.
17: No, i encara vull dir una altra cosa. Sí. L'OM, una vegada, com fèiem al club a la tarda, ens va enviar a fer un reportatge a dins un creuer d'aquests immensos que hi havia 5.000 persones.
35: Acollonant.
17: Hi havia discotec i tot això que he dit. I bueno, jo mai no havia vist una cosa... Va,
35: és més gran. Jo vaig anar de creuer una vegada.
0: Ah, sí? On?
35: Sí. Perquè és una cosa que vaig pensar, això no ho faràs mai més a la vida, i just quan hi havia el Covid, que no hi havia ningú i d'allò, vaig pensar, vaig a veure què és això dels creuers. I vam anar un mes de gener, que devia ser el gener del 21, que
0: què
35: encara hi havia mig confinament, sí, de creuer pel Mediterrani. Era un creuer que hi devien quebre, jo què sé, quanta gent, 10.000 persones, no sé quantes ni queben, però sí, potser eren 50. No trobaves ningú. Hi havia els cambrers allà avorrits, era una cosa molt...
0: Tots amb mascareta?
35: Sí, tots amb mascareta. Si volies baixar, t'havies de fer un PCR per abans de baixar i un altre PCR abans de tornar a pujar. Una bestiesa d'aquestes.
17: De però... de les coses tristes que has fet, no poder.
35: Sí, però em va fer gràcia. Bueno, vaig pensar, mira, ja sé què és. I llavors m'anava imaginant allò, el mes d'agost, tot ple de gent, i pensava, has de ser beneit per cardar-te aquí dintre, amb tot de gent aquí.
37: Ni boig.
35: Hòstia,
37: ni boig.
35: Jo em cardaria al mar, segur. Perquè al final tens aquell espai, no en tens més. Però gros que sigui, no pots sortir d'allà.
0: Però el creuer va parant, no? És a dir, viatge de nit per anar arribar a Nàpols. O arribar, no?
35: Sí.
0: O no?
35: Sí, però jo, com que havíem de fer aquests PCRs, no baixava pas. Em quedava mal.
37: Clar.
35: Baixar, ja. I he ficat el PCR aquest i d'allò, i no, ens quedàvem a dalt. Amb el puesto que hi havia.
0: A l'apartament. Oh.
35: Sí,
37: ara,
35: allà...
37: Aquest vaixell té unes discoteques i un teatre que no el veurem mai a Arbúcies, eh?
35: I tant. A la nit anàvem d'espectacle cada nit amb la meva filla, allà, i hi havia grandes èxitos d'Itàlia. Volaré! I
37: hòstia, que divertit.
35: Hòstia, espectacular.
17: Molt bé.
35: Espectacular.
17: Sí, sí.
37: Jo quan em jubili sí que hi aniré. Quan em jubili...
35: Vés-hi.
37: Vull anar-hi dos mesos seguits, sense baixar.
0: Amb enfeixades,
17: amb enfeixades, a vegades anàvem a Mallorca d'actuacions i així, al començament, i anàvem amb... Clar,
0: amb el Transmediterrani, amb el ferri.
35: Sí, no, no, allò no és un creuer.
0: Però no tens a veure, eh?
17: No,
35: he anat amb les dues coses i és diferent, eh? Ja t'ho
17: penso que és diferent. El ben parit és que teníem un tècnic que venia a cagar dintre del nostre camerino.
35: Què dius ara?
17: Sí, pots anar a cagar a un altre lloc, sisplau?
0: Com és que relacioneu el creuer amb la defecació? És una cosa curiosa.
35: Bueno, perquè és de les coses de... És difícil de resoldre això en un creuer, sempre. És dels temes aquests delicats. No saps mai on va parar tot allò. És una mica...
37: Sí, uita, cap avall.
35: Sí. Cap avall. Les balenes s'ho mengen tot.
0: Sí. Però igual que l'avió és més fotut. L'avió...
35: L'avió ho deixen caure o
0: sí,
35: no?
0: Sí, sí, es va desintegrant per l'aire.
37: No, no m'ho crec.
35: No, sí, no m'ho crec. No m'ho crec.
0: I tant.
35: L'altre dia estava fent una trucada bastant compromesa al mig de Vic, caminant, amb un familiar
0: meu. Va caure...
35: No, i em va parar un senyor pel carrer, que jo tenia una feinada de Déu amb una gestió telefònica, i em para un senyor i em diu, Peyu, tu que ets, que tens influència... T'has fixat aquestes esteles dels avions? Dic, un moment, que estic amb una trucada. Diu, jo tinc 60 anys, no ho havia vist mai com ara. Ens fumiguen, eh?
37: Dic, ja hi som.
35: Si, dic, ja, si m'ho pots explicar un altre dia, ara tinc una mica... Ja estic intentant aguantar les meves dues filles.
1: Encara aguanta aquesta teoria, eh? Vull dir, sí, els...
35: Almenys a Vic hi ha un tio que ho té clar. A Vic hi ha un tio que ho té claríssim, que va creure oportú interrompre la meva trucada, emprenyar-me amb les meves dues filles un dissabte al matí i parar-me per dir-me això. Vaig dir, ja m'ho pensaré, ja et diré alguna cosa.
37: Però si tu ets un tio influent, has de poder fer alguna cosa, Peyu.
35: Sí, no, ja ho comentaré. Estic a punt de trucar en Salvador Illa i comentar-li, Salvador, has vist aquestes esteles? Has vist?
0: Què és aquest so que sona, aquesta gralla de fons?
35: Perquè estem fent renaixença.
0: Esteu assajant, ja?
35: Clar, assagem.
37: Està a punt de començar.
0: Va passar a dir que estigués de festa major, alguna cosa?
35: Sí.
1: Sempre. Ui, aquí sempre, festa
35: major. És veritat que va ser idea meva, això de la gralla, però com portes uns quants dies...
0: Clar, ja... Però és que per la ràdio sona tot molt més equalitzat.
35: Per la ràdio bé, sí. Ara els assajos són durs, eh? Els assajos són durillos.
0: Sí. Sí, que has de preguntar un dia com us va fer casa, perquè els seus pares tenen una entrevista. Hòstia. Perquè la paciència que devien tenir a casa...
37: Home, imagina't.
1: Que toca de meravella, és molt
0: ara, sí, clar, però per arribar aquí...
35: No l'has pas conegut de petita, eh? De petita devia ser terrible,
1: no,
35: eh, pobreta?
1: No, és veritat.
0: Aquell dinar de Nadal que et fa tres notes i tothom aplaudeix i dius, et tocaré una altra, i saps...
37: Calleu.
0: Hosti, això ha de sonar fort,
37: eh? Jo hi ha ratos que quan sento això m'enfilaria sobre un xuriguera i fer castells.
0: Després recordes l'edat que tens i ho deixes estar.
37: Clar. Sí,
0: perquè caure aquesta edat és molt fotut, ja. Hòstia,
37: no, vull, no.
1: I que el xuriguera t'aguanti també ha de ser bastant fotut. Sí.
35: Oh, cuidado el fèmur.
0: Sí. Home, avui a la Renaixença què, Peyu?
35: Avui entrevistem a Inara, el senyor A i a Inara, que són del cantó de Lleida i fan rap en català, que és un gènere que sempre la gent estira al castellà, normalment.
0: Sí.
35: Doncs aquests nanos ho fan en català. I dediquem el capítol, mira, Fel, del teu pare, a la urna funerària.
0: Molt bé. Sí, perquè encara el tens a la urna, no?
37: Sí.
0: Però el teu pare volia ser llançat al Mediterrani, no? Sí.
37: Hola? No us sento. Hola?
35: La urna funerària, que deixa'm dir, avanço el contingut del programa. Sí. A Catalunya hi havia els camps d'urnes, que nosaltres fèiem una cosa estranya aquí, que és ficar les cendres dins d'una urna i després enterrar l'urna.
1: És un dos per un.
0: Sí, ara les fan biodegradables, perquè així ho puguis enterrar i tot es desfà, i llavors quan la busques ja no la trobes.
35: Perquè és il·legal, eh? Llançar-les per ahí és il·legal, eh?
0: Sí, és il·legal.
37: No ho fa ningú.
35: Es veu que contamina. Es veu que contamina tant o més que els creuers.
0: No ho ha fet mai ningú, no. Sí. Doncs fins ara, d'aquí una hora a la Renaixença. Peyu, que vagi bé. Adéu, xuriguera, adéu, feixera.
1: Adéu.
0: Bon dimecres.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Enfrontament entre el govern espanyol i el de les Illes Canàries pel desembarcament del creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. El vaixell està previst que arribi d'aquí 3 o 4 dies a l'illa de Tenerife. L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, van demanar ahir formalment a Espanya que acollís el vaixell apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El portaveu del govern de les Canàries, Alfonso Cabelló, en declaracions al programa Matins de TV3, creu que la tripulació i els passatgers s'haurien d'evacuar en avió des de Cap Verd, on es troba ara, cap als seus països d'origen, i ha denunciat falta d'informació.
4: Si s'havia tomat una decisió a les 4 de la tarda i se va a modificar, almenys ser informat en temps i forma o mantenir una línia de diàleg oberta. Se està dient que el barco viene de camino, a dónde, cómo, en qué zona va a atracar, cómo lo va a hacer. Esta es una responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Sanidad, pero que involucra e influye en las Islas Canarias.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: I avui, si no hi ha cap canvi, quedarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes. L'última sessió ha arrencat amb l'informe del fiscal anticorrupció, que ha sortit en defensa de Pedro Sánchez i ha negat que fos el número 1 de la trama, com havia dit Víctor de Aldama. Tribunal Suprem, Paula Brujats, bon dia.
6: Sí, bon dia. El fiscal Alejandro Luzón diu que ha quedat més que aprovada l'organització criminal que van muntar l'exministre Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama per enriquir-se i que tots tres són igual de responsables. També ha desmuntat la tesi de l'empresari corrupte i desvincula Pedro Sánchez de la trama.
7: Por tanto, no se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
6: El fiscal demana 24 anys de presó per a Ábalos, 19 per a Koldo García i 7 per a Aldama. Tots tres podran fer servir, avui si ho volen, el torn d'última paraula. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: El crim d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat va ser fruit d'un brot psicòtic de l'homicida. Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos d'Esquadra, segons ha dit l'intendent Toni Rodríguez, cap d'investigació del cos, al matí de Catalunya Ràdio.
8: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
3: Els investigadors, tot i descartar que el cas fos un atac jihadista, sí que estan estudiant si en algun moment l'investigat hauria entrat en un procés de radicalització.
5: El govern ha acordat amb sindicats i patronals equiparar en 4 anys el sou dels 120.000 treballadors del sector social de l'àmbit de la gent gran, la infància, la discapacitat o la salut mental. Ara la bretxa amb el sector públic és d'un 37%. Es tracta d'un nou model de finançament que beneficia les empreses que pugin més els sous amb més recursos públics. Ho ha anunciat des de

0: a vocacional a altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Una diferència que feia insostenible la situació.
1: On hi ha més bretxa salarial és el sector de la gent gran, en concret a les residències. Nati Adell, Catalunya Ràdio, Vic.
2: Pedro Sánchez demana a la Unió Europea que les sancions imposades pels Estats Units a la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese, i els membres del Tribunal Penal Internacional que investiguen els crims a Gaza no tinguin efectes dins la Unió Europea. Sánchez diu que el govern espanyol vol protegir el dret internacional i respondre al que ha qualificat de genocidi a la franja.
3: Y por eso hoy pedimos a la Comisión Europea que active el estatuto de bloqueo para que estas medidas abusivas no tengan efecto en Europa. No podemos permitir que se amenace a quienes luchan contra las atrocidades que se están cometiendo en Palestina.
2: Esports, Marcos García.
4: Avui quedarà definida la final de la Champions masculina de futbol. A les 9, Bayern de Múnich, París Saint-Germain, amb 5-4 a favor dels francesos de l'anada. Podreu seguir aquest Bayern-PSG tornada a les semifinals a partir de 9:15 amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Qui s'imposi avui jugarà a la final contra l'Arsenal, que ha eliminat l'Atlètic de Madrid per un global de 2-1. Ahir, Arsenal 1, Atlètic de Madrid 0. Mapi León deixarà el Barça a finals de temporada quan acabi el seu contracte, segons ha avançat el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. Avui a 6:45 a la Lliga F Barça-Llevant. Després del partit, l'equip oferirà el títol de Lliga a l'afició. A Coimbra, Portugal, avui comença la fase final de la Champions d'hoquei patins amb la presència de dos equips catalans. El Reus s'enfronta al Benfica a partir de quarts de final. Avui a les 11 de la nit. Demà també als quarts de final el Barça jugarà contra l'Sporting de Portugal. I en handbol, el Barça es pot classificar avui mateix per a la final a 4 de la Champions. A 9:15, Barça-Nantes, tornada dels quarts, amb 2 gols de marge per al Barça de l'anada.
5: Fins aquí les notícies.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Obrim secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells. Bon dia.
7: Bon dia, companys. Què tal?
2: I amb Darío Porras, que demà farà... Es pot dir la data o no, Darío?
8: Bon dia. Es pot dir perfectament, perquè estic en la flor de la vida.
2: Escalleu.
8: A veure, silenci. 51 anys.
2: Demà, no.
7: Bon.
2: Però si sembles molt més jove.
8: Moltes gràcies. Déu et conservi la vista.
2: La Mariola en té 37, Mariola, no?
7: Exactament. I tu 28, no? I tu 28, no?
2: Jo 15. No, 15.
7: Bueno, com esteu?
2: Bueno, de fet, jo 60, ara que penso.
7: Bueno, a voltes, jo ja t'he dit que moltes vegades sí, i el teu cap és un poco de senyor, ja.
2: No de senyoro, eh?
7: No, ah. De senyor, però jo quan et vaig conèixer, ja, diguem, jo vaig tindre la sensació de que estava davant d'un senyor. Un senyor, un caballero.
2: Sí.
7: Saps què vull dir?
2: No? Sí, un senyor.
7: No passa res, escolta. No,
2: cadascú té el vell que té a dins. Sí. La Mariola té una dona jove, jo un home jove i jo un vell. Per això ens equilibrem, ja està.
8: De fet, jo
7: crec... Com esteu?
8: Ens podríem canviar les edats, el Ricard i jo.
2: Jo tinc 51 i tu 36. Sí. Bueno, comencem parlant de sèries amb l'estrena de la nova temporada de L'Encargado. Per fi!
9: Por el futuro, Eliseo. Vendí mi empresa.
2: Temporada 4 de la sèrie de comèdia argentina. A mi m'encanta, L'Encargado.
8: Saps què m'ha passat, Ricard? Jo no sé si la Mariola n'estava al càrrec, però jo no tenia clar... És a dir, ha estat inesperat que hi hagués la quarta temporada.
7: Sí,
8: ara.
7: Per a mi també.
8: Ha estat, Mariola...
2: Sí.
8: Saps com quan estàs allò... poses uns pantalons que feia temps que no et posaves i et trobes un bitllet de 30, no, de 50
7: perdona,
8: allà a la butxaca?
7: Perdona, com que em vaig enterar per tu.
8: Jo estic en il·lusió.
7: Que em vaig enterar per tu?
8: No.
2: Això és Disney Plus, eh?
8: Disney Plus, quarta temporada.
2: Però ja s'ha estrenat.
8: S'ha estrenat,
7: està tota penjada. Sí, jo he vist els 3 primers. He de dir-vos una cosa.
8: A veure,
7: sí, a veure.
2: No.
7: Sabeu?
2: No.
8: A Eliseo no me lo toque.
7: Bueno, pues sí.
8: Mariola, Eliseo no me lo toque.
7: Sí, ho sent. Te'l vaig a tocar. Ricard, tu vas veure la tercera?
2: Sí.
7: Vale.
8: Que, per cert, comença quan acaba la tercera. Saps que la tercera... Sí.
7: Bueno, jo he de dir-vos que
8: la tercera acaba amb la visita a la Casa Rosada del president.
2: Sí, que no s'entén.
7: Jo vaig tindre que tornar a veure l'últim capítol, perquè no me'n recordava de res, perquè no ens vamos a enganyar. Però he de dir-vos una cosa. Les 3 temporades primeres, sobretot...

0: Todos los dos primeros, Atuet produía una empatía total el personaje de Eliseo y volíes que guañara per damunt de tot encara que fera les bestieses que estava fent.
1: Que això t'incomodava com a espectador perquè et posaves en la pell d'un fill de puta, amb perdó.
0: A mi, personalment, això ja se m'ha acabat. Ja en la tercera temporada jo ja sentia certa distància.
1: Rebuig.
0: Sí, i en esta, més. I hi ha una altra cosa, que és la deriva, una certa deriva, ja m'estic posant una miqueta filosòfica, però és aixina, sabeu que els creadors són un poquet sí. Pro-Milei, els creadors de la sèrie.
2: Sí, però això...
1: Gastón Duprat i
0: sí.
1: Mariano
0: Con. Sí, sí,
1: Con.
0: I ho han manifestat en les seues últimes creacions, en Belles
2: sí,
0: Artes...
2: Sí. Bueno.
0: Llavors hi ha un tonito en la sèrie...
2: Antipolítica.
0: Sí.
2: Ja.
0: De lo que jo dic sempre de l'acratisme este de dretes, saps?
2: Vull dir, que no li calia, llavors, a més, aquesta sèrie, no?
0: Sí, sí, però lo que al principi era tot un to fresc, un to diferent, esa iconoclàstia era molt ben rebuda per l'espectador, jo ara, no sé si és perquè ja estic cansada del personatge o què, jo no la he rebut. Jo
1: Mariol,
0: no vull que guanyi. Jo no vull que guanyi.
1: Diu el Ricard, no li calia, però clar, com fas... Una quarta temporada, quan ja has donat voltes a l'edifici, ja ha entrat als pisos de tots els veïns, ja se les ha tingut amb el president de l'escala, per la pileta, ja ha fet una associació de porters de Buenos Aires. Clar, entenc el que diu el Ricard, però han volgut donar-li una vuelta de tuerca, allò, una passa més. I com fer-ho diferent? Doncs que tingui inquietuds polítiques, clar, que es vegi amb el president, que li ofereixi ser un dels seus assessors... O el compres o no el compres, a l'Eliseo?
2: Sí.
1: Jo el compro, perquè és un personatge que et posa com a espectador, dius, hòstia, és que no es pot ser més cabró.
2: Sí, sí, és la definició de...
1: És la definició de cabró, absolutament, de com d'aquesta doble cara que té molta gent, però amb ells te la mostren quan somriu com a si estigués preocupat pel que et passa i després posa uns ulls de fill de puta, amb perdó. Jo la compro. Sí que és veritat que crec que ja hauríem d'anar acabant.
2: I mira que sí. Jo... Ah, sí?
1: Jo crec que sí. Perquè on vas a parar ara, ja? Perquè ara torna a veure... Sense fer spoiler, no és cap spoiler ni res. La seva nèmesi, que és aquell veí calb, el Zambrano, que és aquell que el vol fotre fora, tornen a estar una mica enfrontats. Un el vol fotre fora, l'altre vol fotre amb ell.
0: Sí, però és pegar-li voltes al nano.
1: És donar-li voltes al mateix i amb la deriva aquesta de política que no sé si li acaba d'escaure. Jo només he vist un parell de capítols. El que passa que jo el compro, jo. A mi que em perdonin. Jo, tornar a veure a l'Eliseo, quan està escombrant l'escala i passa un pare amb un carret amb un bebè i fot aquell crit i espanta la gent, doncs a mi em fa, em continua fent gràcia, tu.
2: Doncs l'encargado que ja està a Disney.
1: Quarta temporada.
2: Anem a una sèrie de terror.
3: There is something about these seafaring towns.
2: Això què és?
1: És una... A veure, és una sèrie de terror amb comèdia o és una comèdia que deriva cap al terror? És una combinació, com a mínim, és original. Jo només he vist el primer capítol, no sé cap on anirà. De moment, la premissa és original. És l'alcalde d'un poble que vol que hi hagi més turisme en el seu poble i comencen a passar coses rares. Saps la típica sèrie que hi ha veïns així molt friquis que dius alguna cosa que somrius, però després hi ha alguna escena que dius ai, no és From, no és aquesta la idea de la sèrie, però és una proposta com a mínim original protagonitzada pel Matthew Rhys. Matthew Rhys, recordem, que fa molt poquet, tant la Mariola com jo, vam destacar una sèrie que es deia The Beast in Me, que et glaçava la sang. És un tio que fa molta por quan s'hi posa. I ja només per ell paga la pena. Ja et dic, jo he vist el primer capítol, vull esperar a veure cap on va i si no s'esguerra. Però de moment la combinació aquesta de humor, comèdia negra amb una mica de tins de terror, de moment jo la compro.
2: És un poble de l'illa de Nova Anglaterra que viu sense wifi ni cobertura i on els veïns pensen que l'illa està maleïda i allà comença tota aquesta història. Widow's Bay, es diu.
1: A la Mariola no sé si li agrada.
2: A la Mariola no li interessa això.
0: M'he callat perquè és que sempre sembla que estiga ahí, no, que siga com Pepito Grillo. No m'interessa.
1: Jo el dia que hi hagi una sèrie de ciència-ficció i la Mariola digui...
0: És que no, és una isla maldita.
1: M'ha encantat aquesta sèrie.
0: Calleu ja amb les illes maldites.
2: Doncs mira, anem a dues sèries espanyoles fetes per dones.
1: Aquesta segur que li agradaran. És que la veig.
4: ¿Estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola? Claro.
5: Hola.
6: Hola.
5: ¡Qué ilusión!
7: ¿De qué os conocéis?
8: El cole, de toda la vida.
9: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
2: Són dues sèries a Movistar Plus. La primera es diu Se tiene que morir mucha gente, és la que estem sentint, protagonitzada per Ana Castillo i Macarena García.
0: Sí, que està basada en el llibre de Victoria Martín, que és la segona de Estirando el chicle, amb Carolina Iglesias, i ella va escriure el llibre i ara és sèrie. Esta sèrie i una altra, que és de la que parlem, que és Jo sempre a veces, han sigut, que és molt interessant això, que han estat seleccionades a Cannes sèries i això és un premi ja en si mateix. I Jo en esta és una comèdia pura, és a dir, amb certa... amb molt de sarcasme. M'ho he passat molt bé, la veritat, encara que és un tema que no me... O sigui, en el que no estic jo implicada, són millennials de... sense ofici ni benefici, per dir-ho d'alguna manera.
1: Però no havíem quedat que tu tenies 27 anys, Mariola.
0: No, però el seu... Quinta. Diguem que el seu univers no és el meu, sí. Però bueno, tu pots connectar igualment. Sí. I a mi, jo m'ho he passat bé perquè té moments molt bons en la sèrie de comèdia àcida que no estem acostumats a veure en les nostres comèdies, perquè jo estic falta d'una boníssima comèdia espanyola que em fas a riure, no? I jo he rigut amb esta... No és perfecta, no és perfecta, però sí que va camí de... Porta una senda que no estem acostumats a veure. Llavors jo crec que és un divertiment pur i dur, no té més, i que, bueno, que té gràcia. Està escrita per dones, interpretada per dones, les dos dones protagonistes, Macarena i Ana Castillo, estan estupendes les dos, estupendes. I després, Ricard, quan la veges, hi ha una xiqueta que te farà moltíssima gràcia, la xiqueta Keis, que és una espècie...
2: Keis?
0: Que és, que surt.
2: No sé. Ah, que... Ah, val, que es deia així, dic. Ara jo no sé qui és aquesta.
0: No,
2: ja.
0: La xiqueta és una actriu desconeguda. No,
2: jo sóc Macarena García, ja està. Tot sí.
0: Exactament.
1: Le comprem tot.
0: Exactament, sí, sí. Exactament, sí, sí. Exactament. No, però Macarena està especialment en la seva vessant còmica, Està molt bé, molt bé.
1: I la que també està molt bé, Mariola, és Ana Boga, la protagonista de Jo sempre a veces, que és l'altra sèrie que s'ha estrenat... Aquesta que s'ha estrenat ja a Movistar. És una dona que es queda embarassada, una dona jove, passa a Barcelona. A mi m'ha interessat molt. M'ha interessat molt per molts motius. Primer, el descobriment. Jo no la coneixia, l'Ana Boga.
0: És que no, ni tu ni
1: ningú. Em sembla una actriu brutal. M'ha recordat, Mariola, en moltes ocasions, Ángela Cervantes.
0: El
1: mateix estil, físicament me la recorda, però també el mateix estil d'interpretació. M'ha agradat molt com és una dona que es queda embarassada jove a Barcelona. M'ha agradat com evoluciona la ciutat al mateix temps que evoluciona la protagonista. Comença amb una Barcelona on, vinga, festa, sortir de marxa, etcètera, etcètera, i després acaba parlant d'aquesta Barcelona gentrificada, plena de turistes, on a vegades és difícil sobreviure i tenir un lloc on viure. La protagonista va parar a diferents cases, la casa dels pares, la casa de les amigues... I m'agrada perquè parla d'una problemàtica, com és el tema d'on viure o de quedar-se embarassada molt jove. I està feta molt de tacte. Jo la compro, m'ha agradat. Sí. L'he trobat una proposta molt interessant, també feta per dones.
0: Escrita per dos també, dones.
1: Correcte.
0: Que ho han fet molt bé. I sí, la sèrie, a més, a mi m'agrada molt la Barcelona que narra.
1: Sí.
0: Que no és una Barcelona preciosista...
1: Sí, sí, sí.
0: Està molt bé, està molt bé, sí, sí.
1: Que també està a Cannes Sèries, les dues sèries.
0: Aquesta és la que ha guanyat el millor guió a Cannes Sèries.
1: A Cannes Sèries.
0: Que és un gran logro.
1: Joder, i tant.
2: Anem a la segona.

0: La segona notícia sobre la Sexta, perquè vols parlar-ne, Mariola? Què està passant a la Sexta?
1: Doncs mira...
0: Hi ha un moviment estrany.
1: Jo tinc una teoria que és meua, eh? No és que... En fi, volia compartir-la. Jo tinc la sensació, amb tots aquests moviments que està fent la Sexta, de Aymar, de Marc Giró, de llevar a Cristina Pardo i posar-la ja en Antena 3 i llevar-la del programa que fa de Más Vale Tarde, de redefinir la seva identitat. Perquè sabeu que les cadenes, això li va passar a 4, que 4 va perdre tot quan allò era un caixó desastre i tu no sabies que anaves a trobar-te. Llavors jo crec que la Sexta està fent un moviment amb aquesta història de portem 20 anys de redefinir-se. I en aquesta redefinició caben aquestes apostes que són això, Aymar, per exemple, i Marc Giró, la llevada de Cristina Pardo i una filosofia que vol, que el que vol és contar-li a l'espectador, nosaltres estem en A3 Player, però som deberes d'esquerres. També per no deixar-se menjar el pastís per Televisió Espanyola, que és el que està passant. Llavors jo crec que hi ha un cert reforçament en intentar-nos convèncer de que ells, encara que estiguen en esa plataforma, que és A3 Player, ells tenen una identitat marcada, tenen una identitat que va a contar-nos la realitat als que no estem, als que no són fatxes, per dir-ho clarament. No?
2: Jo estic d'acord amb la Mariola, però...
1: Tinc aquesta sensació, És molt difícil, eh?
2: Jo, Mariola, poso un asterisc, que és un asterisc basat en l'audiència, perquè entenc la voluntat de la Sexta de redefinir el seu canal, de marcar-se i dir som deberes d'esquerres, però fins quan? Perquè, per exemple, em sap greu, però ahir cara al show a Catalunya, 10,2, correctíssim, tirant cap a bé. El Cielo con ella, que és una mica la seva competència, el programa de l'ENAR, a Catalunya, 6,4. Què ha passat a Espanya? A Espanya, el programa de Televisió Espanyola de l'ENAR, 7,3, cara al show de Marc Giró, 5,2.
0: Sí. És que aquest programa...
2: No 5,2 estàs... amb Alaska, amb Judit Martín, amb Alberto Romero, que ja va estar fa 4 dies a la Revuelta...
0: No està bé.
1: El dia anterior...
0: És que estem fent... No sé si estem anant bé amb aquest programa.
1: Sí, jo...
2: D'aquí dic que la intenció de la Sexta em sembla molt bé, però el senyor de la Sexta mirarà això...
0: Perquè banda de ser de dretes o d'esquerres o el que vulguis, és una cosa que t'ha d'interessar.
1: Sí. Hi ha una cosa que m'ha sobtat en el programa, que quan va anunciar, clar, Alaska, ara mateix, amb tot el hype este que ha creat ella, amb les seues declaracions desafortunades de tot tipus, relacionades amb el col·lectiu, relacionades amb Eurovisió, és a dir, és que cada vegada que parla. I jo vaig entrar en els comentaris quan es va anunciar que encara el show venia, i vaig entrar en els comentaris, i clar, els comentaris de la pàgina del programa eren... Era un clamor de dir, bueno, jo me n'aniré, jo no ho veuré, per què va esta... Quan jo dic lo de redefinir, parle de redefinir deberes, és a dir, bueno, sí, això pot ser prejuiciós, pot ser elitista, pot ser... No, si s'ha d'entrevistar a tot el món, bueno, pues és que si tu tens un programa d'autor i tens una cadena molt marcada i que vol significar-se en una determinada corrent, llavors hi ha coses doncs, que igual no són teues, saps?
2: Sí, és que crec que no n'hi haurà prou amb els esforços del Marc Giró, que, per exemple, ahir ja va començar a fer el seu speech...
1: A mi m'ha sobtat, de tota manera
2: parlant de l'homofòbia,
1: Sí. M'ha sobtat perquè jo sí que pensava que tot el món... Això ho varen comentar així, no? Que jo no tenia clar si el públic de la Sexta acostumat a un tipus d'humor més masculí, tipo Wyoming, etc., acceptaria això. Jo me pensava que el públic cautiu de Televisió Espanyola, ell anava a arrossegar-lo. I he vist que no. És a dir, he vist que no.
0: No.
1: És una sorpresa, jo crec que per a tots, eh? Per a mi la primera, eh?
2: Jo ja vaig verbalitzar aquí en aquest mateix programa que potser tenim la sensació que el públic de la Sexta és d'un determinat corrent o d'un determinat pensament.
0: I no ho és.
2: I potser no ho és tant com ens pensem.
1: Bueno, no sé, jo crec que és el públic de l'intermedi.
2: Sobretot el públic de la Sexta d'Espanya. No el públic de la Sexta.
1: Sí, però jo crec que sí que és el públic de l'intermedio, per exemple, saps?
0: Vull dir, sí, però l'intermedio no és el públic de l'Arús, ni l'Arús no és el públic de la Ferrer.
1: Exactament,
0: vull dir que la Sexta al final... És una tele que es mouen unes aigües molt més barrejades.
1: Sí, totalment d'acord.
0: Ferreres... Podem dir que ocupa un espai de l'esquerra, però també podem dir que no.
1: Saps? No, però hem comprat... Sí, ens hem... hem comprat clar. Que ara resulta que Ferreres és d'esquerra. No.
0: Bueno, ell no sé què és, però vull dir que el que fa...
1: Jo tampoc.
0: Pots jutjar-ho d'una manera o d'una altra, no?
1: Completament.
0: Bueno, Eurovisió, a veure, Televisió Espanyola, dia 16 de maig. Espanya sabem que no hi participa, però ha trobat una alternativa. Què faran?
1: Doncs mira, jo estic prou... No sé com els anirà, però bueno, van a fer un programa que és la Caja de la Música, que serà un programa musical, per... si se suposa que la gent en esa franja, en ese dia, vol veure un festival musical, Televisió Espanyola li donarà música.
2: Jo no comparteixo. Em menjaré les meves paraules. Entenc el que diu la Mariola, però jo crec que precisament és tot el contrari, perquè el que faran és la Caja de la Música, amb el Rafael, amb diferents cantants barrejats amb gent que vol aspirar a ser cantant. És molt bonic i és una elogi a la música, és una defensa de la música.
1: Bueno, és una presa de posició, Darío, però és que
2: Eurovisió és tot el contrari. Eurovisió tu ho mires no perquè t'agradi la música, ho mires perquè t'agrada veure friquis. Ho mires perquè t'agrada... És veritat, té raó.
1: I clar, però tu ja saps...
0: Però ningú farà Eurovisió. És a dir, Telecinco no pot fer Eurovisió? No.
2: Jo és el que estava pensant, no? Perquè
1: els drets... Els drets són de les televisions públiques. Llavors,
2: o seria un bombazo.
0: O les televisions de Madrid no pot fer?
1: No, perquè té els drets la pública de cada país. És a dir, és que això és la Unió de Radiodifusió. No, això està claríssim.
2: I Televisió no vendrà els drets d'això, evidentment, perquè saben que
1: se li haria grossa. A Telemadrid li pegaria fer-la...
2: Però clar, si tu vols veure el friquisme d'Eurovisió...
0: I a punt.
1: I a punt. Sí. I la TVG també podria fer-ho, també t'ho dic.
0: Bueno,
1: podríem fer una, la Forta, menys TV3 i ETV. Jo crec que totes les altres podríem perfectament fer la Televisió d'Aragó, que no sé si la faria. Però si no, sí, podríem fer unir-se, però no va passar i ja està. Bueno, és una presa de posició, és una espècie com de... Bueno, nosaltres no anem a donar Eurovisió, ja sabeu per què, i hem fet esta... En fin, esta declaració d'intencions, però teniu això, teniu esta possibilitat. Este ver és el que diu Darío, és evident la gent perquè veu Eurovisió i perquè els eurofans tenen el festival al cap, que jo no sé fins a quin punt els eurofans estan massa o no del tot d'acord amb la idea de no fer el festival, de no emetre el festival. Però bueno, veurem en maig què passa.
2: A mi em sembla que ja que no ho vols emetre pel que sigui, que em sembla molt correcta la decisió...
1: Hombre, pel que sigui no, Darío, sí, és una raó de pes.
2: És una raó de pes. Però, evidentment, si decideixes això, no emetre Eurovisió, collonut, doncs tira milles i fes una cosa totalment diferent. Però aquest succedani de...
1: No, és que no és un sucedani. És dir, nosaltres tenim música.
0: Si realment com a televisió pública vols transformar alguna cosa, aquella nit fes una nit temàtica sobre el que està passant a Gaza.
2: Correcte.
1: Bueno, sí, clar.
0: Bueno, clar, però si va d'això o va de postureo.
1: És de veres, tens raó.
0: Però va d'això o va de postureo?
1: Que teniu raó.
0: Sempre.
2: És que la gent gran normalment tenim la... És
0: l'experiència.
1: Jo, quan teniu raó.
2: Exacte.
0: És una oportunitat perduda. És una oportunitat perduda.
1: Sí, podria ser, i dona el mateix, perquè ja aquesta nit tu la dones per perduda, te dona el mateix, tindré audiència o no, doncs vas a fer una cosa cridanera.
2: Podríem fer un especial, la Mariola, tu, jo, Ricard?
1: No, i fins i tot podríem fer un especial de la polèmica d'Eurovisió, és a dir, podríem fer fins i tot un especial sobre això, saps?
0: Doncs sí que ho podríem fer.
1: Amb Gaza com a contingut ideal.
0: Proposem-ho, Mariola, proposa-ho.
1: És que jo no sé, Ricard, per què no ho has proposat tu amb la Manchester, sincerament?
0: Perquè jo no tinc temps.
1: Bueno, no tens,
0: però sí, ho proposaré. M'agrada la idea. 16 de maig? Encara queden 10 dies.
1: Encara queden 10 dies.
0: Podríem proposar-ho. Darío Porras, Mariola Cubells, gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa
1: companys.
0: I els temes pendents. Ara tornem.
3: Adéu. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. per tants.
4: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
9: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
10: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
11: Sóc el Risto Mejide.
12: Sóc Álvaro Morte.
8: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
13: Amb tots vosaltres, Jordi González.
8: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT. Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
16: Tot costa.
17: La temporada del 10.
18: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
19: Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
20: 10 temporades ja.
21: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
22: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
21: Per molts anys i que en feu molts més.
23: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
24: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat.
25: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: A aquesta hora donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Xana, saludem l'entrenador de Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez. Luis Enrique, bon dia.
26: Bon dia, Ricard. En la Fundación Xana acompañamos de manera integral a los niños y niñas que sufren enfermedades graves y a sus familias. Familias que, por lo general, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social. Una de las ayudas que ofrecemos es el alojamiento temporal. En este momento, la Fundación dispone de 4 pisos cerca de los principales hospitales pediátricos de Barcelona. Facilitamos la estancia de estas familias que, además del impacto de la enfermedad, sufren una situación de vulnerabilidad debido, en muchos casos, al traslado desde otras ciudades o países. Les ofrecemos vivienda cerca de los hospitales para facilitar los traslados y también ayuda económica y asistencial para que la familia pueda poner el foco en la recuperación de la enfermedad de su hijo o hija.
25: Fundación Xana.
27: La cançó pendent. No m'agrada ningú.
28: Quan el sol no cremava, ballava amb mascat.
0: Avui ens portes la pegatina, Albert Miralles.
1: Efectivament, us porto la pegatina amb aquest nou disc que coneixeu de molt a prop, perquè sé que l'Adrià, en Rubén i companyia van venir a fer-vos aquí una bona actuació no fa gaire dies. Ho vam sentir, sonava molt bé. I són la pegatina en essència, perquè ja expliquen ells que tornen a fer les cançons que sempre havien fet. Aquesta que us punxo, no sé com es diu ara mateix.
2: Si em permeteu, sisplau.
1: L'he perdut. Es diu Brinca.
2: Si em permeteu un moment, és que no podem dir la pegatina... Hem de dir l'adhesiu.
9: Eulàlia Llull, què tal? Bon dia. Sí, lingüista bon d'aquesta casa?
1: L'enganxina.
0: L'enganxina es pot?
2: L'adhesiu, enganxina, podria ser, però sona una mica infantil, no?
1: Pegata?
11: Yeah.
1: Pegata són anys 80.
2: No, pegata el que et faré jo si continues parlant.
0: Bueno, ara tinc un pols. Eulàlia, gràcies per aquest apunt. Sí. Cas, es diuen La Pegatina perquè es diu en castellà el nom del grup.
11: Enganxina no surt el Diec.
1: Enganxina no, eh?
11: No surt el Diec. Adhesiu.
2: Adhesiu.
11: El grup Adhesiu.
2: Adhesiu.
11: El grup Adhesiu ens presenta...
1: Perquè té noves cançons que s'enganxen.
0: Quan hi ha una cosa que enganxa, que és adhesiva.
2: És adhesiva.
0: La cosa és adhesiva.
2: Adhesiva.
0: Una cançó adhesiva.
1: Per cert, seran al Festival Empremtes del Poble Espanyol divendres 29 de maig, si voleu veure l'estrena d'aquest nou disc de La Pegatina, que es titula Fuegos del Barrio.
2: Sí, bueno, Empremtes.
0: No, Empremta. Empremta de disc, està dient.
2: Empremtes seria la maquinària, correcta, la paraula correcta. El Poble Espanyol, no.
0: No. Com és?
11: És incorrecte.
2: El Poble Espanyol és incorrecte.
0: Home, sí, es diu Poble Espanyol.
11: Com que
0: es
11: diu correcte?
2: Poble Espanyol és un oxímoron, no?
0: Poble de l'Estat Espanyol. Poble de l'Estat?
2: Poble de l'Estat Espanyol, de la nació espanyola...
11: No, hi ha la nació castellana, no?
2: Però nació castellana.
11: Obrim un debat.
2: Exactament.
11: Això sí, és una nació.
0: No sé. Hi ha el nacionalisme espanyol.
11: Això sí.
1: A cert, atents, que estan començant a fer...
0: El nacionalisme sempre apareix quan no tens estat. És una mica estrany, això, no?
11: Sí. No et pensis, eh? Ui, els francesos, mira. Els francesos són molt nacionalistes.
0: Sí, però quan reivindiques un nom...
11: Sí, llavors més.
2: Hi ha moltes nacions sense estats.
11: Moltes.
2: Moltes.
1: Mira què hi posa aquí, quan...
0: Albert, ja està.
1: Podríem posar entrades esgotades, mira què hi posa.
0: Entrades esgotades, la pegatina.
1: Sold out.
0: Albert, gràcies.
11: Entrades esgotades vol dir que les entrades estan molt cansades.
2: Exaurides.
11: Això és veritat.
2: S'ha de dir... Exaurides. Esgotades,
0: escansades. Molt bé, molt bé. Bravo.
11: Que ja no queden entrades. Ja està.
12: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
11: Doncs comencem.
12: Endavant.
11: Això és el Desconcert 2026.
12: No m'agrada ningú, m'està dient ara mateix.
17: Hipnosi!
12: Filip, posa.
17: Hipnosi!
12: Ens estem volant tots, eh? Està tot desafinat. Tot acoplat i saturat.
20: Esta nit i vaig encès com un pobre tos que li va t'ho dir.
12: Una merda.
20: Oh, la nevera.
27: Està bé, ja està bé, eh?
28: Quina calor!
27: Tira,
29: tira. Bon, moltes gràcies, un plaer.
12: I ala, adéu.
0: Això és el desconcert d'ahir, eh? Sí.
11: Hi vas anar, Armínia?
2: Tu què creus?
11: Jo crec que no, Armínia.
0: Ah. Armínia no sap ni què és ICAT. Bueno, anem als temes pendents. Amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Anem Llamata i Carla Roig. Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
11: Doncs en primer lloc ens preocupa el cas del vaixell, d'aquest creuer de luxe que navega rumb als Canaris.
1: Jo diria que ja no és de luxe, Jovany.
11: No, està perdent el luxe.
1: Està perdent el luxe.
11: Sí, en tot cas, està carregat de passatgers infectats. Què passa?
2: És que no entenc per què el porta cap aquí.
11: No, Armínia, vostè des del punt de... Des del moment en què vostè intervé a aquesta ràdio, vostè té una responsabilitat.
2: És que se l'ha d'endur.
11: No generi... No generi... És que estem veient les imatges del canal 24 Hores de Retribució Espanyola. Ha sortit una noia.
9: La Tania Cobo. Ja la conozco, la Tania Cobo, madre mía.
0: És el nas.
9: És una búfala.
11: Sí, sembla...
9: És una búfala.
11: Que només es veu piercing.
0: És veritat que és un piercing que reflexa molt, perquè deu tenir una llum frontal.
11: No, i també que és gran. No ens enganyem. Porta un piercing al nas que...
0: Deixi estar la gent que vagi com vulgui.
2: Vol de vaca lletera.
11: Bueno... Però clar, la gent no està mirant el canal 24 hores, Hermínia. No, no, podem, no podem estar per això.
0: No, però podíem
11: estar. I no generi alarma ciutadana ara amb el tema de l'antivirus, per favor?
3: No, però escolta, no poden emportar-se a qualsevol país de merda.
11: Bueno, doncs
3: que no els hi ve d'una epidèmia de Mars o de Venus.
4: Bueno, això que està dient és profundament incorrecte, Hermínia, i en tot cas la gent que hi ha en aquest vaixell se l'ha de socórrer d'alguna manera, algú ho ha de fer.
11: Un moment, que calli. Calli, home, calli,
3: clar,
11: calmis. I treguis la mascareta, que encara no ha arribat a l'antivirus. Bueno, aquí. Jo no sé què entén vostè com a aquí, perquè el vaixell jo diria que anirà fins a les Canàries, que estan a milers i milers de quilòmetres.
3: Les Canàries. Però després els Canàries es replegaran el virus, perquè si alguna cosa són els Canaris, és tot.
0: Hermínia, prou. Bueno, no diguis això.
3: No, Hermènia,
11: fa calor.
3: Es posaran uns guants per tocar els infectats.
4: Evidentment que es posaran guants. Evidentment que es posaran guants.
3: Però si no es deuen saber ni col·locar una mascareta.
0: Hermènia, vosaltres una racista i és una classista.
3: Diguem les coses tal com són. Per la pandèmia tots vam veure imatges de canaris ficant-se la mascareta per les cames com si fossin uns calçotets.
0: Hermènia, prou ja. És que de veritat...
11: No, Ricard, o ho atures, o jo hauré de marxar.
3: Si els canaris tinguin el virus, què passarà? Començaran a venir cap aquí.
0: Que no passarà res d'això, Hermènia, prou.
3: Mira, jo per si de cas, ja fa dos dies que no compro plàtanos.
0: Molt prou, és que de veritat.
3: Per el que pugui ser, perquè venen d'allà. Escolta, el Juajuar, com es digui, el noi de la fruita, el Juajuar... Ja li tinc dit, plàtanos no me poques.
11: Quina que l'arre racista que s'està marcant avui.
0: Li torno a dir, si no calla...
3: Però si no estic dient res, si estàs parlant tot el rato tu.
0: Mira, prou, Jovany, què deies, va?
11: Sí, sisplau, Jovany.
3: Home, escolta, de la inseguretat heu de parlar...
11: I no li rigueu les gràcies.
3: Que d'això no parla ningú.
0: Però si hem dedicat mig programa per la inseguretat.
3: Però ara sí, prou, ja. El meu carrer estem organitzant patrulles amb walkie-walkies.
4: Després ens ho explica, Hermínia. Amb què estan organitzant patrulles?
11: A veure si l'atraquen un dia, home. A veure si l'atraquen un dia i farà allò d'enganxar-se al bolso. Se l'arrossegaran 20 metres amb el bolso.
5: De verdad que, insisto, podéis estar tranquilos porque, bueno, casi seguro que no va a pasar nada.
0: Fernando Simón, benvingut al Matí de Catalunya Ràdio de nou, un dia més.
5: Sí, oye, que nada, Ricard, que me he enterado que ayer casi me han dado la entrevista, ¿eh?
4: Sí, sort de la Herrera que ens n'ha informat aquest matí que...
5: No sé què problema hay en opinar sobre un virus que...
0: Escolteu.
6: Oyes a Fernando Simón es cuando te empiezas a preocupar. Porque te vienen a la mente toda la corrupción de mentiras, informaciones equivocadas que este individuo fue diciendo durante la pandemia. Es que podría ser esta frase perfectamente útil, intercambiable con las que pronunció entonces. ¿Por qué dejan hablar a este hombre como portavoz? Bueno, dice Moncloa que es que ellos no sabían que iba a hablar en Catalunya Radio.
11: Ah,
6: y si lo hubieran sabido, la Secretaría de Estado de Comunicación habría cancelado esa entrevista.
5: Pero
6: lo tenía apalabrada hacía tiempo, no había avisado. Bueno, ya va a decir.
11: No mala paraula.
5: Que no sé qué problema hay en opinar sobre un virus que... Sí.
11: Bueno, es veritat que de la veu de Carlos Herrera a la de Fernando Simón hi ha tot l'espectre...
5: ¿Qué quieres decir con
11: eso? De veus humanes,
5: No, la verdad, yo no te entiendo, ¿no? Es una voz normal,
11: No es normal, Fernando, pero bueno, en tot cas...
5: El antivirus es un virus peligroso, pero bueno, pues es imposible que haya contagiado de persona a persona.
4: Es imposible,
5: Bueno, muy, muy, muy difícil.
4: Muy difícil ya no es imposible.
11: Ya no es imposible.
5: A ver, se han dado casos, pero poca cosa.
11: No nos está tranquilizando.
5: Sí que ha pasado alguna vez y, pues no sé, a lo mejor, pues... Se acaba registrando un caso o dos, pero vamos, yo no veo que vaya a empezar una pandemia con millones de muertos.
0: Hi ha un expert epidemiòleg, la Sexta, Amos García.
5: Sí, hombre, lo conozco, amigo mío.
7: Es que a partir de ese barco se produzca un problema de salud.
0: La veu correcta, diguéssim, dins l'aspecte entre Carlos Herrera i Fernando Simón, el problema és que el plano...
11: S'ha posat la càmera des de baix.
0: I la perruca...
11: És un contrapicat. Cali.
8: ¿Esto qué significa?
11: Se li veuen molt bé les foses nasals.
9: I, i la perruca, que la porta
7: sí,
9: mal.
7: Sí, era
3: col·locat.
7: Era razonable que fos una variante antes, porque es la única...
5: Sí, la verdad que...
9: Però bé, bueno, no passa res, vull dir que simplement que el plano no està molt...
5: Raro.
9: Bé,
5: no,
0: no, és amic seu, deia, senyor Simón.
5: Sí, és mi amigo, y bueno, los dos coincidimos en que, a ver, en plan, 1,5 millones de fallecidos en España por tal virus, pues... que no lo vemos, ¿no? Unos miles, pues a ver, difícil, difícil, ¿no?
4: Ya, pero no imposible,
3: sí,
4: ¿eh?
3: Bueno,
4: no imposible.
3: Doctor, yo tengo una pregunta.
4: Sí, pero, Herminia, no, usted no viene a permiso para hacerle
5: sí,
4: preguntas.
5: Sí, dígame, dígame, adelante, adelante, señorita.
3: Pongamos por el caso que cuando el creuero arribe a las Islas Canarias y abran las puertas para sacar a los muertos, ¿no? Y a los que, digamos, todavía no lo están para mirar de curarlos.
11: Va, Herminia, vaya,
3: gracias. ¿Qué le vol preguntar? En el momento de abrir la puerta del barco... Sí. Las ratas con el virus empiezan a escaparse corriendo por las Canarias. Entonces, ¿luego qué pasaría?
5: Bueno, la verdad que...
4: No es una mala pregunta.
5: Me parece una pregunta interesante la de la señora porque...
4: Ahí. Ahí. Alta virus.
9: ¿Qué me pasa? ¿Agua? Sí.
5: No pasa nada, Estoy bien.
3: Sí.
11: Ai, que es mort.
3: Joan, fes-li la maniobra de Hitler.
11: No, jo no em dic Joan, em dic Joel, i no és maniobra de Hitler, és maniobra de Heinrich o Heimlich o alguna cosa així.
5: Acabo de comer una almendrita i ja sabem
11: que... Home, doncs ja hauria de fer...
4: Pari de menjar fruits secs abans de fer intervencions públiques.
11: En tot cas...
5: Me gustan mucho.
11: Doctor Simón.
5: No lo puedo evitar.
11: Per acabar de tancar el tema, no hem de patir, doncs, perquè es propagui l'antivirus al que vendria a ser la península.
5: A ver, a lo mejor pues alguna cosa aislada podemos detectar, pero bueno, si mañana queréis hacer teletrabajo, pues no estaría de más, ¿no?
4: Molt bé.
11: D'acord, d'acord. Doncs escolta'm, amb això jo ja aniria tancant el tema de l'antivirus.
4: Sí.
11: No sé si podríem parlar d'altres coses.
4: Ui, hi ha moltes coses per parlar. També podríem parlar de futbol avui, perquè gràcies a Déu han eliminat de la Champions aquesta cosa tòxica del món del futbol, que és l'Atlètic de Madrid i el Cholo Simeone.
11: No hi havia gens d'opinió en aquest comentari.
4: No,
11: teu,
4: no, no, estava informant.
0: Podem saludar un seguidor il·lustre de l'Atlético de Madrid, Joaquín Sabina, bon dia.
10: No me digues que ja és de dia.
4: Sí, sí, sí, Joaquín.
11: Què ha passat?
10: Ja ha salido la luz, madre mía.
4: Vas veure el partit d'ahir la nit.
10: La verdad que no dieron viendo el partido las dos y las tres y las cuatro y la una y las dos y otra vez las tres.
11: Bueno, claro, sí, va ser llarga la nit.
10: Niño, ponme un whisky on the rocks.
11: No, jo no sóc un niño i no li penso posar cap whisky.
10: Gràcies,
11: no hi ha whisky.
10: Tengo que recomponer mi alma y beber hasta ya no acordarme de que mi Atleti ayer eliminado se halló en la noche umbría de los corazones rotos.
11: Que es ñoño, a més no poder, aquest home.
10: Sí.
4: A gent li agrada.
10: Estoy tocado y hundido, aunque no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca existió.
11: No sé què ha dit. No, crec que no.
10: Desolado estoy. Sí. Encuentro alma a la que aferrarme. Solo estos cubitos con sabor amargo me dan alas para los días grises.
4: Molt bé. Yeah, escolta'm, yeah. Joaquín, no, t'hem portat aquí per parlar de futbol. Si vols donar una opinió
10: ayer
4: en plan àgora esportiva...
10: Doncs... Tuve una noche de inspiración después de la eliminación de mi Atleti y escribí un verso que me gustaría ahora leerlo.
11: Hòstia, doncs jo agrairia que no.
4: No cal. Sí, sí. No, no,
10: ponme otro whisky on the rock, niño.
11: Vale, ja, amb el whisky, hòstia.
10: Cállate y escucha.
11: Ja veuràs com dirà algo de prostitutes en algun moment.
10: Pareciese una buena noche en el Emirates Stadium. Decidí ver el partido sin tomarme el vodka con Valium.
11: Rima fácil.
10: En el 44 marcó Saka y a mí casi me da una parada cardíaca.
11: Carai.
10: No frustrarse.
4: Forçat, eh?
10: Hay que confiar en el Cholo.
11: A veure amb què rimarà.
10: No hemos ganado nada, pero no es un mongolo.
11: Ah, pues mira, molt bé.
10: Coque para el tiempo. Juliano corre al espacio. ¡Penalti! Arbi, pítalo, me cago en Dios.
11: Aquí no rima, eh?
10: El árbitro de los cojones no pita. Robo a mano armada.
11: Ole.
10: No me cambie a Griezmann por el tonto de Thiago Almada.
11: Carai.
10: El Atleti queda eliminado. Sonríe David Raya.
11: David.
4: David. És català.
11: Torni-ho a llegir, senyor Sabina.
4: No, és català. És
10: no sabia que era espanyol.
4: No, català.
10: Deia, el Atleti queda eliminado. Sí. Sonríe David Raya. Yo solo quiero meterme por la tosa una buena.
11: Veus com al final arriba la cocaïna i ja ho
4: saps. Una buena, David.
10: Sí. Nos hemos quedado otro año más en blanco.
11: En serio, que hi ha més verds.
10: Ulleri, Lenglet, Nahuel Molina. Menudo equipo de manco. Tenemos que atacar, no defender, ser unos leones. El Atleti es mucho más. Hay que echar al Cholo Simeone. No hemos podido con la Copa de Europa.
11: No.
10: Y ya solo me queda olvidar a base de bourbon y farlopa.
4: Vale, vale. Vale, vale.
11: Com li canta la cocaïna, Joaquín sí. Sabina, sempre. Sí.
4: Joaquín, ja te puedes ir, gracias.
10: Voy aquí al Pink Lady, que tengo aquí un
11: és el Pink Lady. És el Pink Lady.
4: I parlant de futbol, avui també és notícia l'equip femení del Barça.
11: Sí, i es confirma una cosa que a mi particularment em sap molt greu, perquè sóc molt fan d'ella, que és que un pilar de l'equip, com és Mapi León, no seguirà la temporada que ve. No, i això sí que em sap molt de greu. Què, què passa, Joan? què passa? Tenim a Caroline Graham Hansen. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més.
8: Un poc, companyeres, bosso, bajos como putos ellas, si León va, sí.
11: Putes elles? Qui se
0: treu? Alexia Putellas.
4: Ah, Putellas i Mapi León.
8: Sí, putos i León, muchos años, muchos años.
0: Muchos anys, molts anys, sí.
8: Claro, yo penso que bajo también me preocupado por eso, sí.
0: Està preocupada per les renovacions.
8: Ah, lo mejor pasa como yo no penso desear un poco de buenero para que se dé por eso, sí.
0: Ja no sé què diu, però a mi no m'interessa. Alguna cosa més, Jovany, abans d'anar al primer tema pendent del dia?
4: Sí, bueno, més o menys això era tot. Només ens quedava... Sí, ningú parla bé en aquest programa.
10: Anelo.
0: Aquesta societat.
10: Ja estamos en la calle. No.
4: Té un problema. Ha entrat un senyor gran.
10: Està sonando por la radio.
8: Deu tenir el feiter.
10: No soy un señor mayor, yo no puedo hacerme...
4: ¡Ay, una parroca!
10: Hola, buen día. Soy el Bad Bunny.
4: Bad Bunny, Bad Bunny.
10: Hazle tu balcón. Estoy un poco aburrido de esta canción.
0: L'altre dia, Bad Bunny va acudir a la gala dels Met, disfressat de senyor gran.
11: Sí.
10: Soy yo, Bad Bunny.
0: Sí, sí, ja, ja.
10: Bad Bunny.
4: Ho estem explicant.
0: Però què fas aquí?
10: He venido por la mañana a Barcelona. Buenas tardes, Barcelona. He venido para vender más entradas para el contiendo de Barcelona.
0: Sí, segons dic que fas, faràs més concerts, al final, no?
10: ¿Qué entrada? ¿Qué entrada, mi contiendo? ¿Qué entrada? Cargando una canción.
4: Las vens a vendre
10: tú. Y te quieres divertir. Pagas 250 euros. Y me llame a Bambolí.
0: Molt bé.
10: No entiendo com a la gente le gusta.
0: No, jo tampoc, però et vindré a veure. Perquè...
10: Pareco es un nombre, pero no lo soy.
0: Anem a la publicitat i de seguida tornarem amb el concurs.
8: Què li passa?
10: Catalunya, perrea.
8: És normal.
0: Bé, Armínia, prou ja.
10: No, o pareco.
8: Es diu...
10: Prou! Me follo la vieja.
13: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
14: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
15: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
14: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
15: Wala!
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
22: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
28: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
22: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
28: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
22: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
29: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
30: Fiesta, fiesta, i pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, pluma, gai. Fiesta,
11: per què estem escoltant?
4: Joel, el concurs.
0: No ho sé, no, acabo d'entendre, sí, però ara anem al concurs pendent. Avui ens truca la Marica. Marica, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Es diu Marica.
1: Super.
11: Marita. Marica o Marita, perdó?
0: Marita.
2: Marita, Marita.
1: Com vulguis, però Marita, amb T.
11: Ah, Marita. Marita.
0: No, com vulguis no, doncs Marita.
11: No, mama, Marita. Marita, és el nom o és una abreviació de Maria Teresa o alguna cosa així?
1: En realitat, en el DNI posa Marita, però ve de Maria del Consuelo.
11: Maria del Consuelo, molt bé.
0: Seria tot... Maria Co.
1: Maria Co.
11: Sí, bueno, va, avancem.
4: Què
11: ponem
4: Marita? Tu DNI, no? Des d'on has dit... posa Marita, Marita.
11: Des d'on has dit que truques, Marita?
1: Des de Lleida.
11: Ah, molt bé, però tu tens accent balear, m'assembla.
1: Sí, de Mallorca, som.
11: Molt bé, Marita.
9: Seria Maricón.
11: Sí.
9: No?
0: Mariconsuelo. No.
9: Maricón.
11: Espera, Marita, que Maricón. Normalment costa una mica començar el concurs.
9: No, bé, estoy aquí para aportar datos.
11: Quan acabin de parlar els friquis, Marita, ja podem
0: començar. Anem a la primera pregunta al concurs.
11: Sí, que és una primera pregunta que avui és de la categoria de fenòmens meteorològics, Marita. Quin és el teu fenomen meteorològic preferit?
1: La tempesta.
11: Molt bé. És el fenomen meteorològic que t'enduries a una illa deserta?
1: Sí, perquè si te'n caigo.
11: Ets molt més
0: bé,
11: llesta?
0: Bé,
11: ai, que llesta
0: bé,
11: que és la Marita. Va, som-hi, Marita.
1: Vinga.
11: Us parla l'home del temps. Marita!
12: Amb noves informacions.
11: Calleu, sisplau. Com segur que ja deu saber, Marita, si escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, que és l'opció preferida de la gent intel·ligent que vol saber què passa a Catalunya, aquests dies estem patint els efectes d'un dels fenòmens meteorològics menys apreciats i més odiats del món, la calamarsa. Tu has vist mai algú mirant la calamarsa melancòlicament des d'una finestra mentre fa glopets d'una tassa fumejant de cafè? Esclar que no, Marita, perquè aquest és el so de la calamarsa. Mira quin horror. Mira quina...
4: Ai, no, no, genera tensió.
11: Genera tensió a la calamarsa. Treu això, Cesc, per favor, que m'agafa un atac d'epilèpsia. Tu has vist mai alguna tribu aborigen d'algun lloc fent danses i rituals perquè caigui la calamarsa, Marita?
1: Així com ho he dit, no?
11: No, no, clar que no. Les fan perquè no caigui la calamarsa. Tu pregunta-li a un agricultor per la calamarsa, Marita, i veuràs com se li injecten els ulls de sang i apreta la mandíbula de pura ràbia contra la calamarsa. És una cabrona, la calamarsa. I et diré més, Marita. Tu has vist mai alguna pel·lícula, en alguna pel·lícula, una parella fent-se un petó romànticament sota la calamarsa?
4: No.
1: No.
11: Clar que no, Marita, perquè la calamarsa no té res de romàntic i quan cau el cas de fer és aixoplugar-te abans de que no et perfori el crani. I és que, Marita, com et deia, la calamarsa, i encara més, la seva versió assassina, que és la pedra, no li agrada absolutament a ningú. Potser algun psicòpata o algun meteoròleg sàdic, però en general la gent a la calamarsa li té por. Jo mateix, Marita, entono el mea culpa sense anar més lluny quan em va agafar una calamarsada a l'autovia A2 ja fa anys, quan feia de transportista a l'alçada de Mollerussa. T'ho juro que vaig pensar que s'estava acabant el món i em vaig posar a plorar, Marita, però no perquè s'acabés el món, sinó perquè no volia morir a Mollerussa. I ara, Marita, la pregunta. Moltíssima atenció, Marita, des de Mallorca. La calamarsa es pot anomenar en català d'altres maneres. Jo ara et donaré quatre opcions i m'has de dir quina no és una manera catalana de dir calamarsa. Opció A, calabruix. Opció B, granissa. Opció C, granissol. O opció D, cagarrines de Sant Pere. Una d'aquestes quatre opcions, calabruix, granissa, granissol o cagarrines de Sant Pere, no és una manera correcta de referir-se a la calamarsa.
9: Si vols, Marita, tens el comodí del Mauri, eh?
11: Tens el comodí del Mauri, Marita.
0: A, B, C o D?
1: Vale, vale.
11: Què, Marita?
0: A, B, C o D?
1: Jo diria que calabruix, diria.
0: Diries cagarrines de Sant Pere?
11: Cagarrines de Sant Pere has dit, oi?
9: Has dit cagarrines de Sant Pere.
11: Has de dir la que no és, eh? La que no.
1: Ah, la que no és.
11: La que no.
1: Cagarrines de Sant Pere.
11: Ara!
0: Ja tens una cantipona del Trescat. Marita, anem per la segona pregunta, on podràs guanyar puntuació, i si és alta, podràs venir a concursar presencialment i guanyar fins a 200 euros el divendres a Catalunya Ràdio.
11: Perfecte, Marita, i atenció, perquè la pregunta que t'enfronta ara a tu amb tu mateixa és la de la categoria poètica. Jo et faig tres poemes, deixo l'última paraula a l'aire, i tu els has de completar, i atenció, perquè avui la categoria de la subcategoria és cantants catalans.
0: Vinga.
1: Vinga.
11: El primer poema es titula El cantautor preferit de Gerard Jubany. I ja, diu així.
4: Acabem ja amb això.
11: Li agrada tant el Jubany que quan sona no el vol pausar. El favorit del meu company és el gran Joan...
1: Cavall.
11: Dausà! Dausà! Has dit Dausà, oi?
1: Tu ja!
11: M'ha agradat Joan Cavall.
0: No. La creativitat es puntua. Sí.
11: Marita, ja ens explicaràs un altre dia per què has dit cavall. Però no,
0: Joan,
11: no,
0: cavall. Joan Cavall.
1: Però què has dit, tu ja?
11: No, i he dit, li agrada tant el Jubany que quan sona no el vol pausar, el favorit del meu company és el gran Joan...
1: Cavall, no tinc ni idea.
11: Sí, sí. Molt bé, Marita. M'estàs caient molt bé, però ets lamentable com a concursant.
0: No.
11: Següent bé, poema es titula Patti Smith més Tortell Poltrona més Carles Puyol. I diu així. No porta mai calçotets. Vol dur lliure la katana. No és el cantant dels Pets, és el Gerard
4: Cavall.
1: Piqué.
0: Joan Cavall era el d'Unió de Pagesos, per cert.
11: Era Gerard Quintana, que rima amb katana.
1: Quasi.
0: Bueno, anem bé.
11: Acabem a veure si aquesta tal. Es titula La reina de l'Urban Patri, i diu així. La joventut la busca, i la gent gran s'ofusca, pel seu estil la troben brusca, però a mi m'agrada la...
1: Patri Guizarro.
0: Bravo. Li poso un 11 sobre 10.
11: O sigui, ha de venir, Marita, la Marita, tu estaries disposada a venir divendres que ve a concursar?
9: Sí.
1: La
9: Dele
1: de Lleida. Home, clar que sí.
11: Home, doncs, Marita.
0: Jo et poso un 11. Joel?
11: No sé, un 10.
0: Un 10.
4: Mira, 9,8.
0: 9,8. Sàpigues que és la puntuació més alta de la història?
9: Sí.
0: Està per sobre dels 30.
4: Això és inèdit.
11: Patrick Guijarro.
0: És un 30,8. Per tant, si ningú et supera demà, vindràs a concursar divendres. Marita, gràcies.
1: Ai, Déu meu. Super, gràcies.
11: A tu, Marita.
4: Adéu. Fer-nos riure.
11: I tant. Què he dit necessari?
9: Madre mía, la Marita. La Maria Concepción.
11: Tu, Rubiales, a la Patrick Guijarro sí que no li vas fer un piquito perquè t'arrenca el cap,
9: La Patrick, jo no sé qui n'és, la Patrick Guijarro.
11: Collai, doncs és una jugadora de la selecció espanyola.
9: No, debe ser de la catalana, perquè jo de la selecció espanyola m'acuerdo de totes.
11: De totes, sí.
9: La Mapi León, que no quiso venir. De la Jennifer Hermoso, que pasó lo del piquito.
11: Sí, el piquito, ¿quién es?
9: M'acuerdo de... Bueno, pues la...
11: Aquella del Madrid,
4: la... 22 havia.
9: Sí, hombre, la...
11: Atenea de...
9: Del Castillo.
11: Sí.
9: Muy bien. Una chica, la verdad, que bien. Sí. Me gusta. Una buena estrella.
4: Més.
9: Y la portera, ¿no? La Cata.
4: ¿La?
9: Cata.
2: Déu.
9: La Catita.
0: Va, anem a les notícies de les 12.
11: Sisplau.
0: I de seguida la tornem amb la Renaixença. La tornem.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
0: Bon dia, us informa Joan Bota. El preu del petroli cau amb força fins al voltant dels $102 al barril de Brent enmig dels senyals de desescalada. La guerra a l'Orient Mitjà ha baixat sobretot arran de la informació del mitjà nord-americà Axios, que apunta que els Estats Units i l'Iran són a prop de tancar un memoràndum per posar fi al conflicte. Donald Trump ha ordenat les últimes hores una pausa en l'operació per escortar els vaixells que estan encallats a l'estret d'Hormuz i assegura que se centra a buscar un acord. El cap de la diplomàcia iraniana, avui a la Xina, ha defensat que només acceptarà un acord amb els Estats Units que sigui just i complet. A tot això, els treballadors de les refineries acaben d'anunciar que convoquen vaga a tot l'estat el 27 de maig. Reclamen avenços reals a les negociacions per avançar l'edat de jubilació. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
7: Bon dia. L'atur afectarà els 10 complexos que hi ha a tot l'estat amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona, la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa. Toni Carmona, del sindicat SETR, avisa que si no hi ha avenços, l'aturada podia tenir impacte.
17: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens.
7: La convocatòria és la primera en la història de les refineries a l'Estat. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
20: Els laboratoris suïssos que han analitzat la soca d'antivirus que ha fet 3 morts en un creuer de luxe revelen que és l'única que es transmet entre els humans. El vaixell està previst que arribi d'aquí 3 o 4 dies a l'illa de Tenerife. Mentrestant, hi ha un xoc frontal entre el govern espanyol i el de les Illes Canàries pel desembarcament del creuer. L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, van demanar ahir formalment a Espanya que acollís el vaixell, apel·lant al dret internacional i també a criteris humanitaris. El president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, ha denunciat en declaracions a Televisió Espanyola que no se'ls hi ha comunicat.
2: Antes de tomar una decisión para saber si estamos preparados o no para una situación de esa magnitud, tenemos que saber cuál es la situación. Y ni se nos ha comunicado la situación, ni se nos ha comunicado el acuerdo que ha alcanzado España con la Organización Mundial de la Salud, ni desde luego si nos ha motivado cuál es el cambio de criterio y por qué.
20: El ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, assegura que la comunicació entre el govern espanyol i el canari existeix i reconeix la incertesa de la situació.
5: Estamos ante una situación que tenemos que resolver. Yo reconozco, y tengo que decirlo, soy canario, que todo esto produce inquietud y nerviosismo al lugar donde pueda llegar ese barco. Eso es comprensible, hay que ponerse también en el lugar del sitio a donde pueda llegar ese barco. También tengo que decir que hemos recibido información de expertos epidemiológicos, algunos de ellos de ámbito internacional con una gran reputación, que son de Canarias y hacen también un llamamiento a la calma.
0: Notícia d'última hora que us podem avançar ara mateix a 3Cat Info. El papa visitarà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires al Baix Llobregat durant la visita a Catalunya. És una de les novetats de l'agenda del pontífex. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, ha estat l'artífex de la trobada.
8: El Sant Pare visitarà la nostra diòcesi el 10 de juny. Per una banda, hi haurà una trobada amb dones recluses a Can Brians 1. I des d'allà, el Sant Pare pujarà peregrinant a Santa Maria de Montserrat, on serà acollit i esperat per la mil·lenària comunitat benedictina, l'escolania i els milers de...

0: Sant Andreu. Per no incrementar el temps de viatge per saturació, Renfe ha suprimit els trens de la relació Castelldefels-Granollers. L'R2 Nord té 2 trens per hora i sentit entre Sant Celoni i l'aeroport.
1: Els treballadors d'apartaments turístics alerten que més de 200.000 persones es podrien quedar sense feina a Catalunya si s'aplica el decret del govern que vol reduir les llicències als municipis més tensionats, entre altres a la Costa Brava. Anem cap allà, Fèlix Martín.
2: Hola, bon dia. Han creat una associació que avui presenten a Tossa de Mar i hi ha molts afectats, ha concretat el seu president Guillem Laporta. També n'ha parlat Carolina Betancourt, que treballa en la neteja d'aquests habitatges.
3: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs bugaderies.
4: Sabemos que està el problema, però la idea seria regular mejor i no eliminar, i sobretot pues incluir-nos a nosotros.
2: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
1: La reforma per consolidar la casa, que va ser residència del president Francesc Macià al Segrià, no avança. L'actual propietari ha presentat un recurs al requeriment que li va fer la Generalitat perquè hi fes obres urgents per evitar que l'immoble, en molt mal estat, es continuï deteriorant. Ara cal veure si Cultura finalment hi actuarà de forma subsidiària. Anem a Lleida, Estela Busoms.
5: Bon dia. El termini d'un mes que el govern va donar al propietari perquè actués d'urgència a la Casa Vallmanya d'Alcarràs ha acabat sense que hi hagi fet res. L'únic moviment ha estat un recurs contra el requeriment de Cultura que ara estudia l'assessoria jurídica del departament. Des de la plataforma Salvem Cal Macià entenen que tot plegat ha estat dilatant en accés al procés mentre l'immoble continua degradant-se. El seu portaveu, Ferran Dalmau, fa aquesta petició a Cultura.
6: No caure de quatre grapes a les trampes o als intents del propietari i el seu advocat d'alentir-ho tot i de paralitzar-ho, quan té la cobertura legal que li dona la Llei de Patrimoni Cultural Català per executar unes obres que haurien d'estar executades des de fa molt de temps.
5: Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Esports, Marcos García.
7: Avui quedarà definida la final de la Champions masculina de futbol. A les 9, Bayern de Múnich, París, Saint-Germain, amb 5-4 a favor dels francesos. És la tornada de les semifinals. Podreu seguir aquest Bayern-PSG a partir de 9:15 amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també 3CAT. A la final espera ja l'Arsenal, que ahir va eliminar l'Atlètic de Madrid per un global de 2-1. A 7:15, a la Lliga F, Barça-Llevant. Després del partit, el Barça rebrà el títol de Lliga. Mapi León deixarà el Barça a finals de temporada quan acabi el seu contracte, segons ha avançat el podcast Fent Futbol de Catalunya Ràdio. A les 11 de la nit, el Reus s'enfronta amb el Benfica als quarts de final de la Champions d'hoquei patins. Demà també en aquests quarts de final el Barça jugarà contra l'Sporting de Portugal. En handbol a 9:15, Barça-Nantes, tornada dels quarts de final de la Champions masculina. L'equip blaugrana té 2 de marge del partit d'anada. I en bàsquet, el partit Joventut Unicaja de Màlaga, suspès el 2 de maig al descans per problemes del rellotge electrònic del pavelló verd i negre, es reprendrà el dia 26 de maig.
8: Fins aquí les notícies.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs quan passen 7 minuts de les 12 del migdia, tenim aquí...
10: És molt estrany. La veu del matí de Catalunya Ràdio, que llavors soni la sintonia de la tarda. És com una distopia.
11: No, perquè som, al final... Som una família.
1: Tots som... Ens abracem.
11: Tots som tres.
10: Tots som...
1: Ens abracem.
10: Aquí, sí.
1: Ara en Francesc Garriga ens explicarà què farà aquesta tarda, però sí. abans ens explicarà com va celebrar l'aniversari.
10: Ara veieu.
12: Sí. Sí. Que querem el saber, Francesc.
11: La classe de quarta.
13: Com va ser?
12: Em
10: van regalar un restaurant... em van regalar un sopar amb un restaurant als companys de l'equip. És que ahir no vaig fer una altra cosa que venir a la ràdio, pràcticament. I en sortir d'aquí vam anar al desconcert d'ICAT, també amb l'equip del programa, llavors sembla que encara estic contestant.
11: Vas pagar les copes o alguna cosa, ni que sigui?
10: Doncs no. Hòstia, no. Sí, no, mentida, un parell sí, però, vale. Però no tan a l'engròs.
1: El desconcert va ser després del sopar al japonès?
10: O no? No, el sopar al japonès és per un altre dia.
11: T'han regalat un sopar per dues persones, espero, perquè si no és una mica trist que t'envien a tu sol un japonès.
10: No, sí, en principi sí, és per
11: tu. Vés amb qui vulguis.
13: I amb qui aniràs?
10: Li agrada el sushi, Armínia?
13: No.
12: Doncs jo solo me gusta si es ese que se coma encima de los cuerpos. No, ja, a mi me gusta el body sushi.
10: El body sushi, eh? I rei, molt bé, molt bé. Em van regalar una coca del forn de Cabrianes.
11: Sí. Opa! Carai, tu, els berenars.
12: Ets molt estimat, eh? Sempre va bé.

0: La gent t'estima molt.
1: Em sento molt estimat i
2: m'agraeixo molt. I que per molts anys puguem celebrar semblantes obres.
3: Sí, senyor.
2: Que es diu?
3: En vida meva.
4: D'aquí 10 anys, aquí, tots a la mateixa hora fent el mateix.
2: Que ho pugueu veure.
1: Això mateix.
2: Molt bé. I aquesta tarda? I aquesta tarda?
4: Doncs mira, aquesta tarda, com si no hagués passat res, avui fa 17 anys de l'Iniestazo. I jo he decidit que cada vegada que faci anys de l'Iniestazo posarem el tall del Puyol amb el gol d'Iniesta.
0: I no em diguis que faràs allò de i tu com ho vas celebrar?
4: No necessàriament.
2: Doncs a mi em ve de gust sentir-ho.
4: Què vas fer? Et vas treure la samarreta? Com, si ho veu fer vosaltres també amb l'Albert
0: Treure... Sí, una altra cosa em vaig treure jo, Garriga.
4: Què et vas treure?
0: No ho puc dir ara. Aquesta...
4: Una part del cos?
0: Una part del cos, sí.
4: I la vas refregar sobre alguna...
5: No arribava.
4: L'helicòpter. Molt bé. Doncs preguntarem si el Queco Novell va fer l'helicòpter, que va fer amb el gol de l'Iniesta. I avui, a mans de la gran cita, aquest èxit de 3CAT, s'ha acabat ja, és a dir, si heu
2: ja
4: vist...
2: Acabat?
4: Ja ho pogut veure.
2: Va començar la setmana passada.
4: Va començar fa 3 setmanes.
0: S'acaba quan tu vulguis.
4: Sí, però vull dir que ja estan tots els capítols penjats, per tant, ja podeu veure-ho fins al final.
2: Això no m'agrada.
0: A mi tampoc, Jovany.
5: No,
0: perquè llavors la gent va fotent
2: un spoiler. Programa per setmana.
0: Ara!
2: I tothom el veu quan toca.
5: I no haver-los de buscar.
4: Doncs benvinguts a 1984, no sé. Avui vindran 4 dels seus participants. No farem grans spoilers, però volem saber... ara que ja són més o menys personatges coneguts, eren anònims, ara els coneixen, els ha canviat la vida, no? Les seves relacions entre ells han canviat després del programa, no? Dins del programa passaven més coses de les que veiem.
0: Home, sí, no?
1: Eso, lo que tienes, ¿sabes? Lo que
2: tienes... Encara no he pogut veure, però...
4: Edredoning.
2: Hem de marxar.
1: Fuera de cama, mira.
2: Ve el Peyu, ve el Peyu. Mira, ve el Peyu. Hola, Peyu!
6: Cada migdia, una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, et portem la solució.
8: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una, amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres. Una altra, per les xarxes socials. I l'altra, per tot allò que sigui professional.
7: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
8: 12.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
9: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigui tan ben aprofitada.
6: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
10: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
11: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
12: Ha arribat el moment de pensar en les vacances d'estiu. Ho veiem perquè ja comencem a sentir la remor de les onades, a notar la passió de descobrir noves ciutats i experimentar una desconnexió que ens fa molta falta. Però s'han d'organitzar. Per això tenim la solució. Deixa-ho en mans expertes. I no qualsevol mans, sinó les de Viatges al Corte Inglés, que gràcies a la seva experiència i qualitat et recomanen el viatge que fa més per tu. T'assessoren sobre les destinacions més adequades perquè et decideixis amb totes les garanties i amb seguretat, amb una acurada selecció de destinacions i vols directes. Treballen perquè tu només t'hagis de cuidar de passar-t'ho bé. I encara amb l'avantatge de fer la reserva a partir de tan sols 15 euros i sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans de la data del viatge. Consulta'n les condicions. Aquest estiu, no t'hi pensis. Fes que el teu estiu es faci realitat amb Viatges al Corte Inglés.
13: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
14: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
15: Aviam què passarà avui.
16: Us faria gràcia actuar al Liceu?
17: És fàcil, només mos han de deixar connectar l'ordinador.
18: Hi ha una bona acústica.
15: Sí, algun endollà on tenia ja per connectar l'ordinador.
16: Sí, algú has de tenir, hasta una llarga aquí.
15: Una llarga.
16: Sí, home, sí. Anem al principi, com?
19: Estarà bo això avui amb aquest braç.
18: Molt bé.
15: I em sembla que parlarem de l'urna funerària.
18: Ah?
15: L'ho de posar les cendres.
16: Sí, home, sí.
18: Calla, que no cal.
16: Déu vos guard.
0: I visca el

0: La Renaixença.
1: L'urna, si l'entenem com un recipient on posar-hi les cendres dels difunts, és molt antiga. Se n'han trobat en jaciments a la Xina que daten del 7.000 abans de Crist.
2: Collons de xinesos.
1: Sí, sí.
2: Però aquí fa poc temps, que incinerem la gent.
3: Sí, sí, sí, perquè abans tothom s'enterrava.
1: Bueno, perquè aquí el nostre amic Francisco Franco ho va retardar una mica tot. Es veu que no li agradava incinerar la gent.
4: No. No. Matar-los sí que li agradava.
1: Matar-los, sí, això sí. Això sí. Però no els incinerava. Llavors, no. Bueno, era més d'enterrar-los al primer forat que trobava. Ja. Ell, Mira, això que és el seu amic del bigoti, sí que li agradava cremar-los.
5: Aquell sí. Però després no els ficaven a l'urna.
1: No.
5: Els ficaven un sot.
3: És que aquests dos, així, les urnes en general, el que és l'urna, no els acabava d'agradar cap dels dos.
1: No. A Catalunya sí que hi ha una tradició en aquest sentit. L'ús de les urnes és una cosa molt arrelada a casa nostra.
2: Arrelladíssima.
1: Sí.
2: Arrelladíssima.
1: Les urnes funeràries, parlo.
2: Vull dir,
1: uns 1.000 anys abans de Crist, abans que els grecs i romans incorporessin als seus costums dipositar les cendres dels morts en urnes, a Catalunya es veu que ja ho fèiem, tu, en el que es coneixen com els camps d'urnes. Hi havia una tradició, que és una tradició que probablement ens va arribar del centre d'Europa, d'Àustria i Alemanya.
4: Clar, són els pioners en aquest tema.
1: Sí, prou bromes de Hitler, ja està.
4: Vale.
1: Sí. Els camps d'urnes eren grans extensions de terreny on s'enterraven urnes de ceràmica amb les cendres dels morts dipositades a dins.
3: Clar, és un dos per un, això.
1: Sí.
3: T'incineren i després t'enterren.
1: Correcte.
3: Està molt bé, això, eh?
1: A mi em sembla una bona pràctica, també. La podríem recuperar, no? Perquè si no, l'urna, al final, què en fots? La tens allà al menjador, a la repisa de la llar de foc, que un dia traient la pols el cardaràs a terra, tot l'avi escampat pel menjador, l'has d'escombrar, que t'escombrin un cop mort és lletjíssim.
5: És lletj, trobo... home, que et llencin al mar o
1: al
5: cim d'una muntanya.
6: Contamina la cendra, ja.
1: Sí que està prohibit, sí. Poden multar,
3: No es pot fer.
1: Bueno, no es pot fer, les cendres dels morts contaminen, diuen, no les pots llençar al mar, per exemple, perquè els peixos, jo què sé, se'ls hi fot pel nas, no poden respirar, no sé com va.
5: Tenen al·lèrgia.
1: Sí. Que a mi em sembla que hi ha els creuers aquells que es veuen al port de Barcelona.
3: No.
1: Jo juraria que han de contaminar una mica més
5: que
1: la
5: seva. No! Què dius?
1: Que, feta la llei, feta la trampa, eh? Si teniu un avi mariner que se us va morir. És que el meu desig era que em llencessin les cendres al mar. Hi ha l'opció d'agafes tota la família, aneu a fer un creuer pel Mediterrani, i un cop ets dins el creuer, cartes les cendres de l'avi al vàter...
3: I aniran a parar a mar segur, d'una manera o altra,
1: i ja està, tu.
3: Sí.
1: Durant l'edat mitjana, l'Església va prohibir les incineracions. Això de cremar es veu que xocava una mica amb el tema de la nova vida després de la mort. El tema és que al segle XIX, amb el creixement de la població en zones urbanes i l'augment d'epidèmies, es van veure obligats a buscar alternatives.
5: Això al segle XIX,
1: ja? Al segle XIX, ja. Sí, ja es cremava gent. Aquí va arribar tot més tard, com us deia al principi, per culpa d'en Franco, noi?
3: Bueno. Collons de Franco.
1: Sí, tu.
2: Collons de Franco.
1: Tu, Fel, vols que et cremin o que t'incinerin?
2: A mi que m'enterrin, perquè cremat ja ho estic.
1: He dit que et cremin o... Fixa't què he dit. Tu vols que et cremin o que t'incinerin? Que és el mateix, exactament.
2: Sí, jo he triat que m'enterrin, perquè no m'ha agradat la teva opció.
1: Saps què passa? Ja és que estem programa 178,
2: sí,
1: eh?
2: No, ja
1: estem al final de temporada.
2: Sí, les notes van...
5: Va baixada, ja.
1: Ara, si ens sentiu riure més del compte, ja és aquella borratxera de cansament de final de temporada, ja. Estem...
2: Premis, van
3: massa caient premis.
1: Massa premis.
3: La gent s'ha dotzera d'una manera aquí.
1: Sí.
2: Aquests premis són molts més calés.
1: Clar.
2: Drogues, ja
1: s'entra
2: amb aquest
1: pici. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
7: Haig de dir savis per conèixer, Peyu, però dins del sector del rap són bojos coneguts. Des de fa uns mesos han començat un projecte sota el nom de 24 Llesques on volen donar visibilitat al rap en català. Un és catalano i vicenc i l'altre és lleidatana, dues regions on segurament no hi ha gaire tradició en aquest gènere musical, però això no ha fet que tinguessin por d'agafar un micro i tirar barres a tots els escenaris on pugen a actuar.
1: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença el senyor A. i Ainara. Bravo.

0: Ainara, senyor A, què heu menjat avui per esmorzar?
1: Ous remenats.
0: Sí, mira. Bé.
1: I jo el bocat, amb ell no, diu que no és prou català, això.
2: No, i tampoc m'agrada, eh? No. Té una textura, no?, com greixosa, a mi no em fa el fet.
0: L'alvocat se l'ha d'enganxar molt al punt. Que si
3: no, cal.
0: No cal.
3: No cal. No em mengeu.
0: No em mengeu, no em mengeu. Bé, us hem presentat com a savis per conèixer, tot i que en el món del rap català segurament deveu ser dels més coneguts. Per què creieu que el rap i el hip-hop no tenen tanta visibilitat com tenen altres gèneres musicals?
2: Bé, bueno, perquè és una cultura que al final ve del carrer, que està fora de tot academicisme, no? I no té unes infraestructures tan, no, com les altres, vull dir, segurament per això. També, mira, aquí ja faré una reclamació ja d'entrada.
0: Vinga,
2: és que ens perjudica molt l'etiqueta de música urbana.
0: Sí.
2: L'haureu sentit tothom bastant últimament.
0: Sí.
2: I al final és una espècie de un calaix de sastre llic on hi tiren molts gèneres i al final ha fet que se'ns invisibilitzi molt fora el rap.
0: Clar. Sí, perquè a més música urbana, vosaltres sou de Camarasa, no?
1: Som de poble.
0: Clar, d'urbà, Camarasa no és, diguéssim.
1: No.
3: Poder al centre...
0: Centre.
1: I Lleida tampoc, eh?
0: Clar. Escolta, un dubte que tinc. Quan es canta rap, es pot dir que es canta o s'ha de dir es rapeja? No sé com funciona això.
1: Jo faig les dues coses.
0: Sí.
1: I a vegades rebo crítiques. Potser, ja que em diuen que no sóc rapera, que sóc cantant, i dic, ostres, però faig rap.
0: Sí.
1: És estrany.
0: Ja som els catalans sempre discutint, eh?
1: Sí. O una cosa o l'altra.
0: Sí, és igual, escolta. Bé, perquè la gent que no us conegui us pugui conèixer, senyor A i Ainara canten o rapegen, dieu-li com vulgueu, junts, en aquest tema que es diu Segregats.

0: Casas és un arc, es mira amb lupa.
1: Sí. Sense sostre, sense feina, sense res a perdre, sense importar-te fins quin punt la pugui ofendre. Lletres terques.
2: Per fer rap s'ha de tenir un nom artístic? No et pots dir Josep Maria, diguéssim. Ho dic pel senyor A, eh? Senyor A. Senyor A.
3: Sí, de fet es diu AKA. Els noms que tenim són AKA, que vol dir Also Know Us. Mal nom,
4: en el català. Pseudònim de tota la vida.
2: Sí, el mal nom, sí, sí, no? El senyor A, eh? D'on ve això de senyor A?
3: Bé, perquè al gravar el primer tema... Jo, sobretot, quan vivia a Eivissa, vivia amb certa incomoditat la meva identitat mig catalana i això. Llavors hi havia molta gent que d'entrada li costava entendre que em deia Adrià.
2: Adrià.
3: Sin la N, no? Com ho deia? Adrià, no? Hòstia, és un nom molt impronunciable, no?
2: Home, d'Adrià pues... a Adrià, costa.
3: Sí, llavors és una miqueta una reivindicació d'aquesta A nostra i del meu nom. Mm-hmm. I ja està, sí, sí.
2: Escolta, en el rap és el gènere on es pot fer més crítica, diguéssim? Perquè sempre s'associa també això, no? A la crítica social, a la reivindicació...
4: Sí, sí, suposo que va lligat al fet que no sigui tan comercial i podem una mica dir el que ens dona la gana. De fet, és la gràcia.
2: Sí.
4: Sí.
5: S'hauria de poder dir, no? Perdó, s'hauria de poder dir amb tots els gèneres el que ens dona la gana, no? Vull dir, com...
2: Sí, llavors no et posarien a la ràdio, però no passa
4: números,
2: res. Eh?
4: Depèn dels números.
5: Sí.
2: Sí, sí. Escolta...
3: Sí, no, nosaltres en concret treballem molt aquest aspecte combatiu i de fet toquem un pal del rap que és el hardcore rap, no, que he estat dient hardcore, que està molt associat al punk, que també és un gènere super reivindicatiu i bèstia. No?
4: Podríem traduir com rap cru, crudité, com la Víctor Català.
2: Ah, mira, molt mira. Bé. Ah. No us trucaran del Liceu per anar a actuar.
6: No, per què no?
7: Oh, tant de bo.
2: Seria bonic. I us faria gràcia actuar al Liceu?
4: És fàcil, només mos han de deixar connectar l'ordinador.
6: Ja hi ha una bona acústica.
7: No sí, algun entallà on tenia ja per connectar
2: sí,
7: l'ordinador.
2: Sí, algú has de tenir, hasta una llarga.
7: Sí,
2: home, sí. Anem al principi. Com us comenceu a interessar vosaltres per aquest gènere musical? Quins són els vostres referents? Com dieu, ens dedicarem a això, va.
3: Bueno, jo pues, de molt, molt petitet ja escoltant pues, els típics Eminem, tot això, i després en seguida ja escoltant rap en castellà i rap en català, Adversaris, tota aquesta gent, Senyor Oca, Homes Llúdriga, bueno, és que hi ha una escena riquíssima i de fa molts anys, i començant rapejant en castellà, però en seguida ja passar-me a rapejar en català perquè és el que més flueixo i em sento bé i el natural, el que em surt millor.
4: Jo crec que va una mica amb la meva personalitat. Sempre anava a buscar... allò que em pogués referenciar a mi, no? I, clar, Amy Winehouse m'agradava molt, però jo no en sé gaire d'anglès i, clar, jo no tinc un grup darrere per poder crear un... No sé, com vaig anar buscant altres estils. Després vaig veure que Lauryn Hill i moltes afrodescendents tenien un poder brutal al rap i vaig dir, ostres! I després van anar sorgint doncs, la Jazz Woman... No, la Santa Salut, i vaig dir,
2: I com us coneixeu? Perquè un és d'Eivissa, l'altre és de Castelldans, no?, originària.
4: Sí.
2: I d'Eivissa a Castelldans hi ha una estona,
3: Sí, jo ja estava venint molt l'últim any a Catalunya perquè hi ha un moviment cultural brutal i musical, i arran de Catalunya Freestyle, que són les batalles en català que han organitzat des de Replegats, l'Alar, tota aquesta penya, doncs un dia me'n vaig anar a plaça Catalunya i bueno, tenien un guirigall muntat de penya allí, i està ella, i clar, va ser com... Però aquesta paia, d'on ha sortit aquesta paia? Vaig flipar. I llavors ens vam conèixer i ha sigut supernatural tot.
4: Ha sigut gràcies a la competició d'improvisació en català, que des de fa uns anys vaig començar fent un castellà, perquè això no existia, en català no, encara no, és la primera Catalunya Freestyle. I jo al carrer, doncs allí, amb els xavals del barri...
2: Expliquem una mica en què consisteix això del Catalunya Freestyle, sí, perquè la gent que no estiguin molt avasats al tema... Què és això?
4: Doncs
2: què
4: és la primera competició de rap improvisat en català.
2: Val. Improvisat, O sigui, tu arribes allà i què has de fer? Et donen uns ítems o...?
4: No, pugem a l'escenari una parella que s'escull a l'atzar i no som gaires noies, llavors parlo com el 3%.
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí.
2: 3% ja, eh?
4: 3%. Parlo com el 3-4% com a molt, estem sí. pujant a poc a poc. Llavors, és veritat que el que jo escolto dels meus companys homes és que aquestes batalles es basen una mica en la humiliació de l'altra persona i llavors guanya doncs, el més...
5: Humiliant.
4: Sí, algo així.
2: A veure si més del 3% va pujant i ho anem canviant, això, poder.
4: És complicat, però sí. allí estem. A mi també m'agrada jugar.
2: Sí.
7: És la gràcia enfonsar l'altre, no, també?
2: Sí. Tampoc cal... també el pots humiliar amb talent, diguéssim. No
7: però talentosament,
2: exacte,
7: clar que sí.
2: Exacte.
4: Sí, i amb bones defenses.
2: Hòstia, però és molt gros, això, no?
7: Molt
2: pujar sobre l'escenari sense tenir res...
7: I fot-li.
2: I haver de fotre una cançó i lletra... Mm-hmm. Bueno, jo ho trobo molt difícil.
7: No, jo també. Mm.
3: Bueno, és que la base de qualsevol rapero és començar així. Es comença al parc, en corros, sí. els carrerons més podrits de les ciutats, no? Amagats, no? Normalment amb alguna ampolla de cervesa per allà.
2: I improvisant.
3: I a improvisar, practiquem. I a passar tota la tarda, i passar-t'ho bé, sobretot. També riure molt.
2: Que... Si jo us dic, per exemple, 3 o 4 temes, podríem improvisar un rap aquí, sí?
4: Sí.
2: Sí?
4: Però, clar, la improvisació és...
2: És improvisació.
4: Mai quedar...
8: se sap. No se sap. Pot acabar malament. Pot acabar malament.
4: Pot acabar malament, si per dir alguna paraulota.
2: Per exemple, us dic 4 coses. Us ho heu d'apuntar o no cal? No, ja us ho sabré. Si jo us ho dic, no?
7: No m'ho vaig apuntar.
2: Per exemple, avui dediquem el capítol a l'urna funerària.
7: Hi.
2: Això seria un tema. Urna funerària. Quedeu-vos amb això. Un altre tema. El feixisme, per exemple, que està molt de moda, també. El feixisme. La declaració de la renda, que també està molt de moda, també. També agrada molt. I no sé, el nostre programa, la Renaixença. La Renaixença, el feixisme, l'urna funerària i el feixisme... Ja
8: he dit el feixisme,
2: la declaració de la renda. És que és el mateix, a vegades es toquen.
7: Sí.
2: Amb això ja podeu rapejar?
4: Porto una urna funerària perquè sóc la més matona d'aquesta àrea. Ja ho saps, no m'agrada molt la raça ària. El feixisme és el combat, cada dia. La declaració de la renda, qui ho diria? He fet l'esborrany i no sé què fer amb ell. He vingut a la Renaixença amb el meu cabell. A lluir bé aquí amb el meu company, un cadell.
8: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
9: Yeah, yeah. Ei, a la Renaixença tornem. Com els segadors, em anirà bastant malament perquè tinc 4 pagadors. Tinc dolors d'esquena. Ja no sé què dir més, ella no porta les trenes. Ei, ei, no, combatem el feixisme en el rap. Tu saps, hip-hop, fem hardcore, funk i a vegades boom-bap. Yeah.
2: Yeah.
9: Hey, yo.
7: Merci, bro. Boom-bap.
2: Boom-bap t'ho has inventat o és un gènere?
7: A vegades fan boom-bap.
2: És un gènere, eh?
3: És un terme, sí, és un terme...
2: terme. Boom-bap.
3: Clar, mm-hmm. Perquè el rap fa boom-bap, boom-boom-bap, no? Llavors és un subgènere dins del rap. El rap té, no sé si a vora 80 gèneres ara mateix, sí.
2: És un pèl complicat d'entrar, sí. També.
8: El pop és més fàcil.
2: Sí, sí.
10: Només té una cosa. Per mi és un guilty pleasure, eh? D'escoltar batalles de... T'ho juro.
2: En català, què collons?
10: Un plaer culpable.
7: Ah,
10: és que jo escolto aquestes coses a casa quan no em mira ningú.
2: Ara que fa... Ara que la Mercè ha dit guilty pleasure, el català és un idioma idoni per fer rap o sona massa suau sempre o és un complexe que tenim i prou?
4: És un complexe.
10: Total.
4: I pot ser que faltaven referents crus, hardcore, per lo que us dic, perquè no ens convidaven al Liceu. No?
7: Yeah.
4: Clar.
2: Yeah, well.
7: Això ja ho veurem, ja sí. Ho veurem.
4: Però hi som, hi som.
2: Xuriguera està molt ficat al Liceu.
7: Sí, sí, sí. El que diu...
2: Té contacte.
8: Ei, gent del Liceu, vindrem en cotxe o vindrem a peu?
7: Hòstia, des del barri més fosc i brut d'Arbúcies.
8: El senyor F.
2: El senyor
3: F. Home, doncs us tireu bastant viv, eh?
2: Sí. També juguen a humiliar-se mútuament. Però no saps exactament qui guanya mai. De quins temes us agrada parlar, les vostres cançons? De què us agrada parlar?
3: Sobretot reivindicatiu, sobretot... Hi ha una cosa que no s'estila molt al rap, que és l'antimasclisme directament, no? Que això li donem molta canya, i també fer-ho des d'una perspectiva rural i... Vaja, jo vaig néixer a Barcelona, però sempre he estat vinculat al camp i a l'artesania i això, i fa anys ja que visc a pagès.
2: Aquest fuster, tu?
3: Jo som fuster. Sí. Ara però estic aprenent, porto 8 mesos, però bueno, déu-n'hi-do el que ens hi ha.
2: La meva professió frustrada, eh? Jo en una altra vida seria fuster.
7: És maco.
11: Em falten, eh?
3: Hòstia, vols, sí, sí, sí, hi ha una falta impressionant, no, no, eh? Vull dir que te, sí, sí. Si vols venir a Butseni, t'ha de muntar...
5: Espanyeria.
7: Però, aviam, tu ets de Barcelona, però ets d'Eivissa i però ets de Lleida.
3: Però visc a Camarasa, ara fa 2 anys.
7: Bé, bé,
3: sí, sí, sí,
7: bé.
3: Perquè em vaig agobiar molt visquent a Eivissa, perquè sí, està un sí, sí, pèl gentrificat.
5: Ah,
3: un pèl.
5: Sí?
7: No.
3: I en canvi Lleida no. És meravellós viure a Lleida. Jo ho recomano molt. Bueno, no vingueu tots, però és estupendo. S'ha de... Lleida s'ha d'estimar més.
2: Escolta, hi ha una altra cosa que dieu, que és això de fer barres. Què vol dir fer barres?
4: Una barra és un vers.
2: Un vers, ah, d'acord. Mm-hmm. Fer una barra, eh? Mm. I vosaltres esteu en un projecte que es diu 24 llesques. Us agrada el pa, veig, una mica.
4: Clar, una barra, 24 llesques, clar, són clar, 24 versos cadascú.
2: Ah, amiga.
4: Que és el que
2: bé,
4: fem a la col·laboració.
2: Que
10: però teniu tècniques, teniu algunes coses com pensades abans?
7: Com els garrotins, vols dir, no?
4: No.
10: No hi entenc gaire, de garrotins.
4: Sí, el garrotí i el garrotà.
10: Sí, sí, sí, sí, sí, però que vull dir que no sé com funcionen, per això ho pregunto. O sigui, teniu algú pensat abans, algunes fórmules que serveixin?
4: Aviam, les de la mètrica, les de la poesia,
2: clar,
4: de fet, no? Perquè una estrofa acostumen a ser 4 versos de 4 temps. Llavors, la nostra base, diguéssim, és aquest 4x4.
12: Mira, Mercè, d'aquesta gent, aquest personatge d'aquí, hi ha un fil...
10: No, no, és que són poetes. És que són poetes.
2: Bé, ara que dèieu els garrotins, no sé si hi ha alguna relació hi pot haver entre el rap i la glosa o les corrandes catalanes, no?
4: Clar que sí. Clar que sí. A mi no... No saps què he estudiat jo?
2: Què has estudiat?
7: No, no ho sabem.
4: Filologia catalana.
2: Bé, bé, bé.
10: Clar, clar. Sí. És que utilitzava un lèxic que no tinc jo.
4: Però és aquest interès per la llengua i la literatura ja t'ajuda després a poder
2: clar,
4: escriure.
2: Està clar. Escolta, on us podrem veure properament?
3: Bàsicament ara estem tocant bastant a Lleida, també estem vinculats a diversos sound systems, uh-huh, on fem de speakers, que per, bueno, no sé si sabeu el que és, no et sona
2: no
3: bé,
2: massa,
3: això?
2: No massa, no massa.
4: Adaptar o morir.
3: Això, sí, sí. Bueno, pues són uns llamps d'altaveus de l'hòstia on es fica normalment dub, raga, drum and bass i tal, i nosaltres ens estem introduint també en aquesta cultura.
2: Entès altaveu, de tot el que he dit, només altaveu.
4: És que bueno, és adaptar-se o morir, són coses modernes que es fan, la gent va a les festes de xumba-xumba.
2: Sí. I es foten allà davant l'altaveu.
4: I l'agafem el micro.
2: I vinga.
7: Ah, val.
2: Hòstia. Molt bé, molt bé. Molt bé.
3: Sobretot ara estarem tocant... Exacte, totalment lliure.
7: Uh-huh.
3: I ara estarem tocant bastant per comarques de Lleida perquè precisament també el nostre projecte vol treure el monopoli que té el rap a l'àrea metropolitana.
2: Descentralitzar una mica el rap,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, sí, mirar de tocar Camarasa...
11: Sí, senyor.
3: Mirar de tocar Balaguer, tocar... A les
4: Garrigues.
3: Que fa falta.
2: Molt bé, molt bé. Sí, senyor. Sí, senyor.
13: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Vinga, va, us dic una paraula i 3 definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
14: Vega!
2: La paraula d'avui és estiatge. A. Estiatge. Disminució del cabal d'un riu en una època de l'any determinada, en general a l'estació estival.
7: El canal d'Urgell, quan plou, molt bé, però en èpoques d'estiatge hi pots jugar petanca a dins, si vols.
2: Bé, estiatge, acció de triar entre diferents opcions, ja sigui entre persones, animals o objectes.
11: Cada any a la granja de pollastres ve un japonès que fa l'estiatge entre pollets, mascles i femelles. Tria 20.000 pollets en un matí. Collons de japonès.
2: Sí, noi. C, estiatge, cognom català molt comú a la zona del Bages i que la majoria de catalans coneixem pel famós jugador de waterpolo.
10: Jo, el waterpolo, no sabia ni que existia fins que ho vaig veure pels Jocs Olímpics de Barcelona amb el Manel Estiatge.
2: A, B o C?
4: Sí, no? Ha de ser l'A.
3: Sí, sisplau, hem d'encertar. És que...
2: Hi ha una filòloga.
4: Sí, no quedarem...
10: És que han fet una cara d'il·lusió quan han vist la llangonera.
2: Ha de ser l'A.
3: Avui.
4: Ha de ser l'A, ha de ser jo, A.
2: Doncs és l'A de senyor! La disminució del cabal d'un riu. Estiatge, estiatge. Avui parlàvem de la urna funerària. Teniu pensat, o sou molt joves encara, què voleu que facin de vosaltres quan us moriu? Incineració, enterro?
3: Jo vull que m'incinerin, que m'enterrin sota un arbre xulo.
2: Un arbre sí, ben parit, eh? Sí. Ja està. Això que a més està prohibit, però bueno, endavant.
4: Sí. Jo no ho tinc clar, però algo prohibit, també.
2: Sí. Algo prohibit.
11: Està bé, això.
2: Sí, que em pengin de dalt el campanar.
7: Ara el rap ha de fer coses prohibides.
2: Clar que sí, clar que sí.
10: Va, pels músics, que sapigueu que Spotify va llançar una edició limitada d'una urna funerària amb altaveu de música integrada.
2: A la urna?
10: A l'interior, sí. Ai. Era per portar la música al més enllà.
2: Mira.
12: Et Mercè, jo la vull, aquesta. Quan val, això?
10: Després t'ho dic. És una edició, no?, que Spotify i Liquid Death...
2: Liquid Death, que
10: és una marca americana de... Bueno, fan aigua.
2: Aigua
10: per beure.
2: Sí.
10: Que es diu Liquid Death, que vindria a ser com el bitxí català, però amb una estratègia de màrqueting una mica més bèstia.
2: Sí.
7: Bastant.
2: Més sí. Rapera.
10: Fan aigua amb gas, aigua normal i corrent, i li diuen Liquid Death perquè és el líquid de la mort.
2: Ah, ostres.
10: Perquè juguen amb el fet, sí, no que te la beguis i et moris, no, sinó que juguen amb el fet de que quan te la veus, el que mates és la set. Doncs aquesta gent que sempre relaciona el seu màrqueting amb la mort, van fer amb Spotify aquesta edició de 150 urnes que a la tapa incorporen un altaveu de Bluetooth. Mira, i pots fer sonar la música que li agradava més al mort.
2: És preciós, això és preciós.
12: Insisteixo, Mercè, quant costa i on es pot comprar això?
10: Aquest pesat val uns $495.
2: Bueno,
10: duríssim. Però edició limitada, ja no en queden.
11: Ja vindrem a cantar nosaltres, si vols, Arnau.
10: Sí.
2: Quina música us hi posaríeu a la urna vostra, si poguéssiu tenir aquesta urna amb alta veu?
4: La nostra.
2: La vostra. Perquè només escolteu rap, no? També us deuen interessar altres gèneres, encara que practiqueu aquest.
4: Sí.
2: Sí.
10: Algun?
3: De tot i més.
4: De tot i més.
3: Jo tinc una llista de Spotify en la que tinc 80 i pico hores de música acumulada i llavors, clar, amb la meva feina estem escoltant sempre música i tal i...
2: Sí.
3: No, sobretot el juntar-nos amb més músics i tal, bueno, a mi em va obrir molt les portes a escoltar més coses i...
2: No quedar-te només amb el món, en el món del rap, no? Escolta, gent que fa rap, que ho feu a més de manera descentralitzada, des de Camarassa, bueno, només us he de felicitar. No teniu pensat fer cap tema sobre Eivissa, diguéssim?
4: N'hi ha un.
3: Sí. De fet, jo ara trauré un disco pròximament que es dirà Me cago en Déu. I sí, bastant molt explícit. Que hi ha
10: ras
3: molts...
10: i curt.
3: Exacte, és el nostre estil bastant. Hardcore de la terra. I dins d'aquí hi haurà un tema que es dirà Eivissa, que bàsicament parla sobre reivindicar el nom d'Eivissa tal com és, i no Eivissa, que és una marca que destrossa i que rebenta i que justament fa poc es va votar que seguís així. Així que...
2: Esperem. Us podeu dedicar al món de la música exclusivament o encara no? Tu fas de fuster, tu, Inara, no sé si et dediques a alguna altra cosa.
4: Professora,
2: professora
4: de català.
2: Molt bé. Molt
10: bé. Home, has de ser la professora més molona de l'institut, no?
4: Home, ho intento.
10: Home, segur.
2: Jo vaig comprar, ara que parlàvem de la urna funerària, una vegada em vaig comprar una per internet. Per
10: et vas comprar una urna funerària?
2: Vaig comprar una urna...
12: Tothom té les seves filles.
10: Ai, no.
2: Per sucar-hi les galetes a l'hora d'esmorzar. No.
11: Vas mirar si cabies.
2: Era per a Atrezzo d'un espectacle. Necessitàvem una urna d'Atrezzo per l'espectacle i, clar, no comptava que compres una urna i t'envien la urna als fabricants i un missatge de condol.
10: Clar.
2: Sap molt greu la mort del seu familiar o estimat i tal.
10: I al final molta merda.
2: No marxareu, senyor A i Ainara, sense abans fer-nos una cançó, una demostració, tot i que ja ens n'heu fet una de brillant, però ara amb l'Arnau i la Laia Gluck, què ens cantareu?
3: Pues el 24 Llesques, volum 2, Els nostres catxos.
2: Els nostres catxos.
7: Els nostres catxos.
2: Doncs a Ainara i senyor A, amb Laia Gluck i Arnau Tordera, 24 Llesques.

0: Família!
1: Quatre llesques, volum 2.
0: Gigi. Merci. Això és rap a la pagesa.
1: Rap en català.
2: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: en Bonjo.
1: Bonjo.
0: Que, mira, tinc molta curiositat a veure la foto perquè m'han dit que és una barreja entre gos d'atura català i Rottweiler.
1: Jo no sé ni si la vull veure, la foto, ja t'ho dic ara.
0: Va, veiem-la, veiem-la.
1: Oh! Ai, ui.
2: Quin engeny.
3: Què és això?
1: Ai, ai.
2: Un cap molt petit, no?
1: Sí.
0: A mi m'agrada.
1: Ah, sí? Ah.
0: A mi m'agrada, a mi m'agrada. Llàstima mínim... que sigui de Terrassa.
1: S'ha de dir que tenen la casa neta.
2: No sé.
1: Tenen la casa neta.
0: Ah. És de Terrassa.
1: Passa res.
0: Alguna pega havia de tenir aquest gos?
1: Sí, bueno.
0: Oh, és el seu responsable, és el Gaston.
1: Sí.
0: I ens explica que és atlètic, fort...
2: Ell?
1: Que... El gos.
2: Ah, el gos.
1: Ell no ho sabeu.
2: Saps, el Gaston és fort, és...
0: Sí, és, de, el gos és el de la Bella i la Bèstia.
1: Es diu
0: sí.
1: Gaston?
0: El tonto de... de la Bella i la Bèstia,
1: o sigui,
0: sí.
1: No ens enviaran mai més cap...
2: No.
1: Perquè... La persona que envia la seva mascota, bueno, amb tota la bona fe, es diu aquí, aquest gos és una merda, és de Terrassa,
0: no, vai
1: a barreja... Llavors l'amo, en Gaston és el tonto de la d'allò...
0: De la Bella i la Bèstia.
2: No podem, no, i a més el matem. El
0: és el promès, justet, que és molt fort,
1: sí.
0: Però no estàvem parlant del Gaston,
1: no.
0: ni de la Bella
1: no
0: i la Bèstia, ni de l'amo.
1: No té res a veure amb el nostre Gaston.
0: No, el nostre Gaston és atlètic, és fort...
1: No. Això és el gos.
0: El gos, el Bonjo és atlètic.
1: Bueno, el seu amo no sabem com és, en Gaston
0: potser
1: no el coneixem.
0: També,
1: no ens
0: potser
1: en, també. No ens envien la foto, els propietaris.
0: És igual, el cas és que és una mica maldestre,
1: sí.
0: I ha tingut molts accidents al gos.
1: En
0: Bonjo. No, Gaston és l'amo. No, en Gaston... No, en Bonjo ha tingut molts accidents i el Gaston ens explica que segurament el veterinari, gràcies a ell, s'ha comprat una casa a primera línia de mar.
2: Gràcies al veterinari.
0: No, gràcies al Bonjo.
1: El veterinari...
2: El Bonjo s'ha comprat un veterinari.
1: El veterinari era el que feia de tassa la Bella i la Bèstia. És la presentació més mal feta que hem fet fins a dia d'avui.
2: Sí.
1: De veritat, o sigui, però... ens han donat un premi al millor programa de ràdio de Catalunya.
2: Felicitats.
1: Hem d'estar... Aviam. Som a 6 de maig, ja fa dies. Trobo ara una il·lusió desmesurada.
0: Però, Peyu, imagina't com eren els altres.
1: Imagina't.
0: Si ens l'han donat a nosaltres.
1: Vinga, va, on passegem el gos, Arnau?
4: Doncs mira, malgrat semblar una simple llegenda cavalleresca, va ser justament al contrari, una història medieval protagonitzada per catalans.
1: Que bé, tu.
4: Les rondalles sobre els almogàvers són tan extremes que us farà l'efecte que parlem d'un altre poble en comptes dels nostres avantpassats.
1: Avui passegem el gos per Constantinoble, any 1303. El nostre passeig amb en Bonjo.
2: Sí.
1: El nostre gos d'atura català barrejat amb Rottweiler, de Terrassa. Comença l'actual Istanbul, que l'any 1303 se la coneix amb el nom de Constantinoble. El que direm sembla impossible, però Constantinoble està engalanada de dalt a baix amb la senyera.
2: Visca Catalunya!
1: Sí, la bandera de les quatre barres presideix tots els racons d'aquesta meravellosa ciutat.
3: Però això és perquè deu ser festa major, tampoc és tan extraordinari.
1: Home, és una mica extraordinari, tenint en compte que Constantinoble és una de les ciutats més importants del món.
0: Mira.
1: Penseu que és la porta d'entrada a l'Àsia Menor i també la capital de l'Imperi Romà d'Orient.
2: D'Orient.
1: Sí. Què carai ha de fer-hi la senyera, un lloc així? Doncs resulta que Constantinoble està decorada amb la bandera del rei d'Aragó per donar la benvinguda a una colla ben curiosa, els almogàvers, uns mercenaris formats per camperols aragonesos, catalans i valencians, una gent que fan servir el català com a llengua comuna.
2: Senyor.
1: L'any 1303 el català es va parlar a Constantinoble, amics meus. És gros, això,
0: És molt gros.
1: Sí.
2: Això passa molt. Quan vas per l'estranger i escoltes, dius, mira, un català, aquest també és català, mira, aquell també és català.
1: Deixa't d'estar.
2: Això passa,
1: Sí que passa.
0: Sí.
1: Però és una tonteria, això que dius.
0: Sí, és allò típic, no?, dels hotels, de ell m'ha saludat i ella no,
1: Llavors sí que eren catalans.
0: Sí, eren catalans.
1: L'any 1303 no és una anècdota. No és trobar-te uns catalans de viatge. Estic parlant de que hi ha uns 4.000 catalans a Constantinoble que entren de manera triomfal. Tota la ciutat, fins i tot l'emperador, els rep amb honors.
4: Jo, Andrònic II, paleòleg, us dono la benvinguda, nobles catalans.
1: Ah, mira, mai un emperador havia rebut uns catalans d'aquella manera.
2: És la feina?
1: Ell és el segon cognom. Es diu Andrònic II, paleòleg. És com un González.
2: D'acord.
1: Anem a parts, vinga. El capitós dels almogàvers és Roger de Flor, El nom sona molt català, però en Roger de Flor en té ben poca cosa de català. El seu nom veritable és Roger von Blum. És fill d'un noble alemany i d'una dama italiana.
2: Hi som, manats per un estranger, com sempre.
1: Bueno, un moment, eh? Com que en Roger de Flor és un bon líder, ha après a parlar català. Penseu que la mare és italiana, bueno, i a ell li ha costat relativament poc entendre's amb la tropa.
5: Em van batejar com a Roger, però sí. Em podeu dir Roger de Flor,
1: molt
5: que sona
1: bé.
5: Més bé. Molt i bé. Perdoneu, tots, que sou aquí, se se'm nota molt l'accent italià, perdoneu.
1: No se't nota gota, de fet.
2: Ets un accent d'Arbúcies, nano.
5: Sí. Home, sí, clar, vull dir... Sí.
1: Parles molt bé el català.
5: Sí.
1: Com perquè... és que parles tan bé català?
5: Perquè, collons, perquè jo treballo, saps, per la Corona d'Aragó, la meva mare... És que m'ho haig de llegir d'aquí, ara no sé... Sí. Jo, si vaig a treballar a un lloc que parla en català...
1: Sí.
5: Ara, jo aprenc el català.
1: Ah, molt bé.
2: Uita, tu.
5: Molt bé. Costa bastant.
1: No
5: costa bastant.
1: Sí.
5: Ara, se'm nota l'accent italià, sí. Però... la bona voluntat que tinc
1: ara,
5: de parlar.
1: Ara. Dir, no. Això es valora, això es valora.
5: Això es valora molt.
1: Això als catalans ens agrada molt.
5: Ja, per això ho faig.
0: Sí, amb res ens conformem, els catalans.
5: Sí. I dius res. Dius quatre merdes, eh?
1: Sí.
2: Bona
1: nit, Barcelona!
5: Ah, ja i tothom està. Content, eh?
0: Ja està.
1: En Roger de Flou té molt clar. Si ha de treballar i conviure entre catalans, doncs el millor és aprendre el seu idioma. Igual que ara.
5: Igual que ara.
1: En Roger té les idees clares i també té una història ben curiosa amb les seves llums i les seves ombres. Però de jove va ser instruït per ser un monjo guerrer, un soldat de Crist que va expulsar els sarraïns d'allà on calia.
5: Ja està fotia anar a l'espasa, jo, me cago en nena. Hòstia, jo era una espasa fent anar a l'espasa.
1: Durant una batalla a Terra Santa, en Roger va ajudar a salvar molts cristians d'una mort segura. Fins i tot va rescatar el tresor del temple.
5: Home, clar, no podia permetre que el tresor caigués en mans sarraïnes.
1: Que sí. Però quan els seus caps militars li van dir que ja estaven fora de perill i que ja podia tornar al tresor, ell era d'una manera que, bueno, va preferir quedar-se'l, s'hi va negar.
5: No sé, a veure, no sempre es pot ser un bon cristià.
1: Bueno, tio, però et vas quedar al tresor, mal parit.
5: Bueno, collons, mira, m'ho vaig gastar tot en escurabutxaques.
1: Ah, sí?
5: Sí, estic enganxat.
1: Ludopatia de l'edat mitjana.
5: Sí, vaig ser dels primers, eh?
1: Llimona.
5: Llimona, així quan sortien cireres. Ui. Tornava boig, eh? Has de tenir una erecció, eh? Quan... Sí.
1: Tres cireres. Que són sis, perquè n'hi han dues a cada
5: boig. Sí, però jo ja els... I llavors, catrinc. I gota, un carajillo i cap a casa.
1: Hi ha molts de xinesos ara jugant a les d'allò.
5: Sí, en aquella època també me n'hi trobava.
1: Sí. Diu que ho saben comptar, els xinesos, que ho compten i saben quan està calenta la màquina i llavors juguen i...
5: Nosaltres sabem comptar sardanes.
1: Sí.
5: Ells compten tragaperres.
1: També és veritat que si t'hi estàs tota la tarda tens més possibilitats que et toqui, eh?
5: També n'hi ha de catalans, eh?
1: Sí. Bé, no sabem en què es va gastar els diners, realment, però per culpa d'aquesta acusació de robatori, en Roger de Flor s'ha vist obligat a treballar de mercenari. Ara ha acceptat ser el capità dels almogàvers. La seva missió és lluitar contra els exèrcits musulmans que amenacen Constantinople.
5: Sí, que ens volien per això, eh?
1: Sí.
5: Ja deia, tanta banderet i tanta recepció...
1: No, escolta, també us hem de dir que els almogàvers no saben fer altra cosa, eh? Són una colla de gent ben curiosa, provinents de la Catalunya rural, que només saben barallar-se, saquejar i buscar brega. Us heu d'imaginar uns homes feréstecs, acostumats a viure amb ben poca cosa.
2: Oh, és ben maca aquesta ciutat, eh? Sóc un almogàver feréstec.
1: Sí, ja ho veig. T'agrada la ciutat, t'agrada?
2: Constantinople, molt. Quan la podrem saquejar?
5: No.
2: Vinga, va. Passa-m'hi.
5: No, hem vingut a defensar-la.
2: Hem vingut a... Collons, deixa-la aquí.
5: No, cremar-la.
1: Calma. Els almogàvers semblen uns personatges de llegenda. Són una mica com en Bonjo, no? Una barreja de gos de Tura català i de Rottweiler. Sí. Aquesta seria una bona comparació. Els almogàvers són petits però forts i sempre van bruts i plens de cicatrius. I estan molt llampats, eh? És millor portar-s'hi bé pels almogàvers.
5: Arbúcies en cada dos o tres.
1: Sí.
5: Amb aquesta descripció...
2: Allà raconats.
5: Jo en conec dos o tres d'aquests, eh?
1: Tot i no ser militars professionals, són considerats una de les millors infanteries lleugeres de tot el món.
2: Com molt ben parits, eh?
1: Sí.
2: Som lleugers, me cago en dina.
1: El més curiós de tot és que els almogàvers porten la vida de mercenari fins a les seves últimes conseqüències. Quan van a lluitar a l'estranger, també s'emporten les dones i els nens, tots en comparsa. És maco, això.
0: Escolta, és molt maca aquesta ciutat, eh? Sí. Constantinople, eh? Quan la podrem saquejar?
2: No, m'ha dit que no podem.
0: Ah, no?
2: No, ens hem d'esperar.
0: Per què no?
2: Ai, jo què sé.
0: Escolta, que el nano fa dies que no mata,
2: ja m'ho penso.
0: I ja està,
2: ja... Ha sortit per igual que el seu pare.
0: Sí.
2: La mare que el va,
0: Sí, que la mare.
2: I que la mare. Ets rabiosa, tu.
0: Sí, molt.
2: Ens hauríeu de veure com follem.
1: Heu matat mai algú follant? Us agrada això de matar la gent? Us agrada?
0: Jo m'hi sento bé. Sí, el nano el tenim una mica dispers i... anem a passejar una mica.
2: Només matem gent, eh?
0: No ens droguem!
1: No, no, escolta.
5: Es veniria, que us droguéssiu una mica.
1: Els almogàvers són uns personatges únics, són una raça de guerrers ferotges i sense escrúpols.
4: I aquests són els famosos almogàvers?
5: Sí. Són una mica salvatges, però són bones persones. Sí.
1: No es droguen. Compte, perquè aquella mateixa nit, quan els almogàvers tot just fa 12 hores que han arribat a Constantinople, ja són responsables de problemes greus. Tot això passa mentre en Roger de Flor gaudeix d'un banquet de benvinguda al costat de l'emperador Andrònic II. Un almogàver va pel carrer quan uns genovesos es riuen de les seves vestimentes i del seu caminar.
3: Ah. Ja per un!
0: Mira, va, aquest, amb aquesta
2: gepa!
3: Mira com camina!
1: És llavors quan l'almogàver, sense dir res, treu l'espasa i els mata a tots.
2: Ah?
3: Ostres.
2: Ah?
0: Qui riu ara?
2: Ah? És que m'han insultat, eh?
1: Sí, ja ho he sentit.
2: Ah, és que m'han dit coses molt grosses, eh?
1: Sí, sí.
2: Vull dir, m'han vist a mi així una mica xaperut i a mi com diu coses de la gepa, doncs em sento un sentiment...
0: Meu marit no s'hi fica ningú, eh?
2: Ara.
1: En saber-ho, a la resta d'almogàvers els falta temps per agafar les armes ara i saltar. Comença la que s'anomenarà la massacre dels genovesos, en què els almogàvers es dedicaran a perseguir i a matar genovesos tota la nit. Es calcula que uns 3.000 genovesos seran assassinats pels almogàvers. En una nit, eh?
2: 3.000, eh?
1: 3.000.
2: No 2.900.
1: No, 3.000.
2: 3.000 és el...
1: El pitjor de tot és que els genovesos també són aliats de l'emperador Andrònic II. L'endemà al matí, Andrònic ha de suplicar a Roger de Flor que aturi els seus homes.
6: Però què heu fet, que són tots aquests morts?
0: Apartis, que aquí n'hi ha un altre! Saps?
1: Aquest ja era mort.
0: Estem matant genovesos!
1: No mateu la gent dues vegades.
0: Per què?
1: Ja n'has matat un que ja era mort.
0: Però encara revifava, feia així...
6: Desgraciats, la República de Gènova també és aliada nostra.
0: Però és que, escolta, no són sarraïns, però també és divertit matar aquests.
2: És que ens han dit coses molt grosses,
0: és que ens han insultat molt.
2: Nosaltres estàvem tranquil·lament aquí. Sí. Que no fèiem res, eh?
0: Res.
5: Prou, eh?
0: Què?
5: Prou, me cago en Déu. T'ha acabat? Què ets aquí, eh? No us vull sentir més, eh?
1: Vols dir que els fas creure, Roger?
5: I tant que els faig creure. Ja, cuida'ls com en... Me cago en Déu. Te la foto, eh?
1: Home, creure. Amb una nit han matat 3.000 paios, eh?
5: Ah, s'han passat una mica. Ells ho han passat bé, també.
1: Ja, sí.
5: I no s'han drogat, eh?
1: Ara.
5: I no s'han drogat.
1: I el soldat l'has de tenir content.
5: Ara? No, hòstia, que no els hi falti de res. Sí, ara, quan tornem a casa...
1: Però digue'ls-hi que no matin més genovesos.
5: Ja els hi diré.
1: Digue'ls-hi. Que no et veus en cor de dir-los-hi.
5: I tant que els hi diré.
1: Ah.
5: Collons.
0: Què?
5: S'acaba de matar genovesos, eh?
3: Sí.
5: Sí o no?
3: Sí.
5: A partir d'ara, només podrem matar sarraïns.
0: I si un no sabem si és sarraí o... És que
5: si se sembla...
0: de vegades s'assemblen molt, ja, no? I...
5: Jo em controlava dos, el tercer no m'acabo de... No me surtis per aquí ara, tu.
0: Soc un almogàver.
5: Aquest és nou, eh?
1: Amb els carrers tenyits de sang genovesa, l'emperador Andrònic s'adona que tenir almogàvers de convidats potser no ha sigut una gran idea. Són 4.000 mercenaris rabiosos que podrien cremar Constantinople en un tancar i obrir d'ulls. El pitjor, bueno, és que és pitjor el remei que la malaltia. És llavors quan l'emperador, amb un fil de veu, intenta dominar la situació.
4: A veure, senyor Roger de Flor, potser hauríem de controlar els seus homes.
5: Sí, bueno, sí, són una mica salvatges, però ja et dic, són bones persones, bona gent...
4: Home, 3.000 morts en una sola nit, tenint en compte que eren els nostres aliats.
5: No es preocupi, eh? No, ja ho heu sentit, eh?
2: Sí.
5: S'ha acabat, eh? S'ha acabat. Ara s'ha acabat, eh?
0: No, ja està. Quin remei, tu!
2: Quina merda, també.
0: No, és que és molt avorrit, no?
5: Sarraïns, és a dir... Aneu a matar sarraïns?
0: Aneu
5: a matar sarraïns?
0: On són?
5: Eh?
0: On són?
5: Busca.
1: Roger de Flor aconsegueix controlar els seus homes. I d'aquesta manera és com es coneix aquesta batalla, no? Ara no me'n recordo. La massacre dels genovesos, ara no ho trobava. Ha sigut aquesta, l'arribada dels almogàvers a Constantinople, una colla de catalans i aragonesos que només van tardar un dia a embolicar-ho tot i a matar 3.000 genovesos. Heu de tenir present que quan els van embarcar cap a Constantinople ja venien de Sicília de lluitar a una altra guerra. Les aventures dels almogàvers per l'imperi romà d'Orient, tot just comencen, però per avui ja hem tingut prou emocions i haurà de ser per una altra passejada, ja. Anem a veure si el nostre gos, la nostra barreja de gos d'atura i Rottweiler, si ha sobreviscut a l'aventura dels almogàvers.
0: Ai, a veure, estic aquí amb la...
7: Georgina.
0: La Georgina, d'on ets?
7: De Sant Pere.
1: Sant Pere de què, de Torelló?
7: De Riudevitlles.
1: De Riudevitlles. Sant Pere de Riudevitlles. Georgina, atenció a la pregunta. Quin era un dels crits de guerra més famosos dels almogàvers? A. Almogàvers, pit i collons! B. Desperta, ferro! O C. Vote, vote, musulmán el que no vote.
7: La B.
1: La B, eh?
7: La B.

0: En Bonjo, el nostre gos almogàver, ha superat la passejada i pot tornar a casa sa i estalvi. L'entrada a Constantinople ha començat molt bé, amb senyeres i crits a favor dels almogàvers, però de seguida s'ha complicat. Per sort, el gos, en Bonjo, també és molt dur i ha pogut superar la massacre dels genovesos sense problemes. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
1: I amb el vostre espírit!
2: Fins aquí la Renaixença. Nosaltres tornarem demà a les 6 del matí. Demà, per cert, cara a cara, sobre educació, amb un dels sindicats que van signar l'acord amb el departament, Comissions Obreres, i un dels que n'està en contra, professors de secundària. I després també obrirem la taverna amb la Maria Nicolau, el Pau Arenós, el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. Fins demà a les 6. Adéu-siau.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. El papa visitarà la presó de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, i també anirà a la catedral i a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Són les principals novetats de l'agenda del pontífex, que, com ja se sabia, també visitarà Montserrat i farà una missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús. Anem a Madrid, on la conferència episcopal està donant totes aquestes novetats. Dani Sanreja, bon dia.
5: Hola, bon dia. Lleó XIV arribarà a Catalunya el dimarts 9 de juny al migdia i primer farà una missa a la catedral de Barcelona i al vespre un gran acte popular a l'estadi de Montjuïc. L'endemà, dimecres 10, dia fort, al matí visitarà la presó de Brians 1 i després es desplaçarà a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda torna a Barcelona per conèixer el projecte de Càritas a la parròquia de Sant Agustí del Raval i acabarà el dia a la Sagrada Família per veure la Torre de Jesucrist. Una agenda que ha aixecat molta expectativa entre els fidels, segons el cardenal de Barcelona, Joan Josep Mella.
6: En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
5: Abans el papa visitarà Madrid, on farà un discurs inèdit al Congrés dels Diputats i acabarà a les Canàries per conèixer de prop la realitat dels migrants. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: L'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació per l'espionatge amb el programari Pegasus a tres membres d'Òmnium Cultural que un jutjat de Barcelona havia arxivat el mes de febrer. L'Audiència ha admès el recurs de l'entitat i veu indicis de delicte, una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats, i admet que l'autoria apunta al Centre Nacional d'Intel·ligència. Per això sol·licita un suplicatori al Consell de Ministres per desclassificar tota la informació de què disposa el CNI sobre la infecció amb Pegasus dels telèfons de l'exvicepresident d'Òmnium Cultural, Marcelí Mauri, la responsable internacional de l'entitat, Elena Jiménez, i la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet. Segons el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, el fet que l'Audiència Provincial vegi indicis de delicte demostra que la persecució a l'independentisme ha vulnerat els drets fonamentals.
8: Exigim saber la veritat d'aquesta causa general contra l'independentisme, que en el cas del Catalan Gate va traduir-se en una vulneració flagrant de drets a la intimitat, a la comunicació, a la llibertat d'expressió i a la defensa.
4: L'exèrcit d'Israel ha fet avui almenys 4 morts al Líban, en una localitat a l'est del país. El bombardeig contra objectius de la milícia xiita de Hezbollah s'ha fet després que Israel ha ordenat aquest matí l'evacuació d'aquest poble i 11 més al sud del país, on manté les tropes desplegades. Els atacs han continuat els últims dies, malgrat l'alto el foc, que és molt fràgil. Segons les últimes dades del govern libanès, la guerra ha causat més de 2.700 morts al país des de principis de març.
7: Canvis a l'Ajuntament de Vic. La regidora Elisenda Carrera ha comunicat formalment que deixa de formar part del grup municipal Ara Vic, l'antic PDeCAT, i passa a ser regidora no adscrita al consistori. Segons informa l'Ajuntament, l'alcalde Albert Castells, de Junts per Catalunya, ha delegat les competències de promoció econòmica i ocupació que fins ara tenia Cervera en Xavier Farrés, l'altre regidor d'Ara Vic al consistori. Ahir, Farrés va emplaçar Elisenda Carrera a deixar el grup municipal i les seves responsabilitats de govern després dels rumors que la situen com a possible candidata d'Aliança Catalana a les municipals de l'any que ve. La sortida de carrera del govern municipal deixa encara més en minoria l'executiu de l'alcalde Castells, que integren Junts per Catalunya i ara Vic.

0: Sirvent i en no ficció Manual de defensa del català d'Òscar Andreu. Esports del Serra.
1: Avui se sabrà el segon finalista de la Champions masculina de futbol. Sortirà el partit que jugaran aquest vespre a Múnich, el Bayern i el PSG. A l'anada van guanyar els parisencs per 5-4. Podreu seguir aquest Bayern-PSG a partir de 9:15 amb la transmissió a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ahir l'Arsenal es va convertir en el primer finalista a l'eliminar l'Atlètic de Madrid. A 7:15 a la Lliga F, Barça-Llevant, partit pendent de la jornada del cap de setmana passat. A l'acabar, l'equip blaugrana rebrà el trofeu que l'acredita novament com a campió de la Lliga. D'altra banda, la defensa Mapi León deixarà el Barça a finals de temporada, quan acabi el contracte, segons avança el podcast Fent Futbol de Catalunya Ràdio. Avui comença a Coimbra, la final avui de la Champions masculina d'hoquei patins. El Reus debuta aquesta nit a les 11, jugant als quarts de final davant el Benfica. Demà ho farà el Barça amb l'Sporting de Portugal. En handbol, a 9:15, Barça-Nantes, tornada dels quarts de final de la Champions masculina. L'equip blaugrana té 2 gols davant avantatge de l'anada i avui pot certificar la 8ª classificació consecutiva per una final a 4. I en bàsquet, el partit Joventut Unicaja de Màlaga, suspès el 2 de maig a la mitja part per problemes al rellotge electrònic, es reprendrà el dimarts 26 de maig a partir de les 8 del vespre.
2: Fins aquí les notícies.
3: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3-1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
4: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.

0: ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Avui estic eufòrica.
1: Vaig repassant tota la llista dels oients que van anar fent sobre les novel·les negres.
0: Són tan macos.
1: I puc anunciar que farem un document amb totes les recomanacions, tant les que vam llegir com les que no vam llegir en antena, perquè tothom el pugui consultar, què et sembla?
0: Em sembla fantàstic. Avui tindreu aquest document. Clar, ja ho sabia.
1: Estava performant.
0: M'agrada molt el tallatrillo que fas. No, avui tindreu disponible aquest llistat. Recordeu que ahir vam demanar-vos que ens recomanéssiu novel·les de novel·la negra, valgui la redundància. Us farem un llistat, us el penjarem a Instagram, als nostres Instagrams personals, també el d'Atomic Beat Media, el dels convidats que van assistir ahir. Per què? Doncs perquè tingueu, bàsicament, un llistat de llibres per comprar i, sobretot, per llegir de cara a l'estiu. Que la gent que llegim Crònica Negra, en dos dies hem llegit tres llibres.
1: Qui diu tres diu deu, però sí,
0: és veritat, és el meu cas. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la Peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio.

0: I si avui és dimecres, em consta que és un dels dies favorits de la nostra audiència, perquè ens visita, un fort aplaudiment per en David Balaguer. Bon dia!
1: Bon dia! Què tal?
0: La gent t'espera, David, eh?
1: Sí, però això ho dius de debò?
0: No, o... mira, fem una cosa,
2: Que aixequi la mà?
0: Avui dediquem el WhatsApp també a David Balaguer. Ara li farem una foto, perquè no sé si la gent sap quina cara fa en David Balaguer.
2: No, pel mòbil.
0: I us demanaré també que a l'inici del programa li tireu floretes al David. Per què us agrada el David Balaguer?
1: Això és molt arriscat, de fer això.
2: No, és que el cap de setmana pel David Balaguer no ha estat un cap de setmana fàcil, des del punt de vista futbolístic.
0: No posis el dit a la nafra.
2: No, home, no. Si no, no és per posar el dit a la nafra, perquè amb el David offline ja fa dies que en parlem, i ell va ser dels primers que em va dir: Fran, anem pel Pedregà, això és un fade out, l'Espanyol de moment

0: no se'n sortirà. I el vaig veure diumenge, que va entrar a Sport 3 comentant el partit contra el Real Madrid i, francament, no feia bona cara.
1: Estic enfonsat.
2: Avui ja fa bona cara perquè ens està veient a nosaltres.
1: Això sí que és un fracàs.
2: Va, ara parlarem d'això. El 677-38-77-19, de moment, floretes al David Balaguer, que ja el teniu presentat, la nostra solució d'avui. I ara ens feia una mica d'espoiler, però ell li permetem, perquè avui us portem una solució relacionada amb les expectatives. Avui parlem del fracàs. Què vol dir exactament fracassar? On i com es fracassa? I el fracàs és una cosa subjectiva o és objectiva? I culturalment, per què tenim tanta por al fracàs? Hi ha societats més i menys permissives amb el fracàs? I encara més important, què podem aprendre del fracàs? Ens fa millors persones, el fracàs? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia a tots i a totes.
2: Benvinguda a la solució.
3: Moltes gràcies, encantada d'estar-hi.
2: La Cristina, oient i educadora emocional, conferenciant i escriptora, també és directora de la Granja Ability Training Center i fundadora del mètode La Granja. A veure, Cristina, si nosaltres fem una recerca ràpida, trobarem que fracàs es defineix així. T'ho dic textualment, eh? Diu, èxit dolent, desastrós, resultat de no assolir una meta. El fracàs és una cosa objectivament dolenta?
3: No, no hauria de ser-ho. A lo millor és per tu dolenta, però del fracàs s'aprèn. És allò que diem molt, però la nostra cultura, amb aquesta arrel jueu-cristiana, ve relacionada amb la culpa. I llavors el fracàs és més que el fracàs en si, és el sentiment relacionat, que és negatiu, cap a aquest fracàs.
2: La culpa! El fracàs relacionat amb la culpa.
3: Mira, mare de Déu, entrem un altre debat.
2: No l'he vist a venir,
3: això ho deixem per un altre dia.
2: Per favor, fem un altre dia de la culpa, l'haurem de fer. Tu havies relacionat el fracàs amb la culpa?
1: Home, té una certa relació, clar, el fracàs amb la culpa.
2: I no està relacionat també amb la vergonya, Cristina?
3: Sí, les dues, amb dues, vergonya i culpa, són emocions socials.
2: Ah?
3: Socials i morals. Si no ens posem tècnics, però com som animals socials, és a dir, depenem els uns dels altres per sobreviure com a espècie, tot el que passa o faig, els altres, o com em veuen els altres, per mi em fa molta por que els altres o no m'estimin o no acceptin en el seu grup, i això fa que fem molts comportaments que a vegades pues
2: serien discutibles, no?
3: Discutibles.
2: Sí, clar, perquè el nostre cervell, perdona, David, el nostre cervell prehistòric, bàsicament, té por a que si no formes part del grup de la manada, morts.
3: Morts segur.
2: O sigui, encara tenim un cervell de l'antic paleolític, eh?
3: Sí, encara. El que passa és que avui en dia és el mateix, perquè morim d'una altra manera, a vegades de tristesa, de soledat, ja sabem com estan augmentant, no?, les dades en sentiment de soledat. Ja no parlo només d'adults, sinó també d'infants i joves.
2: Uau, aquest és un altre tema. Apuntem.
3: Apuntem
2: la soledat no desitjada.
1: Tres minuts, tres temes. Perfecte.
2: És que som tremendos.
1: També hi ha una altra cosa, que és l'autoexigència. Aquí jo crec que les persones autoexigents acumulen més fracassos, o aparentment es pensen que acumulen més fracassos que les persones que no són tan autoexigents.
2: Què en penses, Cristina,
3: d'aquesta
2: afirmació?
3: Sí, és cert, és una qüestió d'expectatives. Aquí també entra la tolerància i la frustració, però jo crec que una cosa molt important que hem de tenir molt, molt clar, sobretot quan treballes, o jo a vegades treballo amb esportistes d'alt rendiment, i és no confondre el fracàs amb la teva identitat. És a dir, el fracàs és una circumstància. És com si hi ha una tormenta, no és el paisatge, oi que no? La tormenta, ahir, per exemple, jo vi que al Montseny va haver-hi pedregada. Doncs el paisatge del Montseny no és la pedregada, és una circumstància que ahir va passar, i que va passar diversos dies. Llavors, entendre que la teva identitat, tu no ets el teu fracàs, però tampoc ets el teu èxit. L'èxit també és una circumstància. És a dir, nosaltres, jo, la Cristina, tots els que estem aquí, som més que allò que ens passa en aquella circumstància, que no aconseguim assolir allò que ens havien imaginat o aquella expectativa que ens havien format.
2: Mira, ara que has dit una cosa, Cristina, que em resulta molt interessant, ara la reprenc. Abans, però, com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les vies de comunicació habituals.
0: Sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o missatges de text també al mòbil del programa, el 677-38-77-19. Avui us preguntem si heu fracassat, o creieu que, per exemple, heu fracassat alguna vegada, i com ho vau gestionar, o, per exemple, vau aprendre d'aquell fracàs. De moment, qui està tenint èxit i no fracàs és el David Balaguer.
2: Ai, prepara una cinta xula que li farem floretes.
0: No, perquè ja hem penjat la fotografia que li hem fet aquí al WhatsApp del programa i està tenint molt d'èxit, molt bona acollida. Per exemple, l'Agustín diu...
2: Moment, a veure si fotrem un Tinder o la gran cita la farem nosaltres amb el David, eh?
0: Ens agrada molt el David Balaguer perquè és un seniço però l'Ofli.
1: Ai, gràcies.
0: I un cornet.
2: Aquesta persona és jove.
0: No, i l'Anna diu, adoro el David Balaguer, és natural i divertit. Estàs d'acord amb aquesta definició? Diràs que sí, lògicament.
2: David, aquest podcast te'l posaràs en... Te'l posaràs en bucle, no?
1: Natural ho soc, això. I la naturalitat de vegades et castiga.
0: Mira, ara mateix seria a l'alçada de quan et va insultar el Vegeta, no? El Marc diu, a mi em cau molt bé, el David, perquè compartim cognoms. Amb un els Balaguers, avui. Marc Balaguer, David Balaguer. I el Christian diu, David, sisplau, estigues tranquil, et dic que l'Espanyol se salvarà.
1: Gràcies, però jo no ho tinc tan clar.
0: La Inés diu que m'encanta el Balaguer, és molt sincer, molt encertat en els judicis d'opinió i m'agrada que parli de les coses pel seu nom. L'admiro, de veritat. Que sigui de l'Espanyol, bé. I ara deixem per tot.
1: Gràcies.
2: Va, i després d'aquest bany de masses, ara ja podeu... Sí, ja sé que segueix. Mira, podem anar combinant les floretes cap al David Balaguer i, a part, ens dieu també com heu gestionat alguna vegada el fracàs a la vostra vida. Recordeu alguna cosa que considereu que ha sigut un fracàs? I, encara més, quin aprenentatge n'heu tret d'aquest fracàs? Avui intentarem donar-li la volta i anar en la part positiva. Ens podeu fer arribar els vostres comentaris a través del 677-387-19 o bé ens truqueu, trucades breus al 93-201-7474. Ara deies una cosa. La Cristina deia, jo sovint treballo amb professionals de l'esport. Uh-huh. I és veritat que hi ha àmbits que estan més en contacte amb el fracàs que d'altres, no? Professions públiques, com per exemple l'esport, ara ho deies tu, després et preguntaré si cada derrota és un fracàs, després hi entrarem. Però volíem parlar també de música. Mm. Com es viu el fracàs al món artístic? La indústria musical, com entén aquest fracàs? Si una cançó no ho peta la primera, ja és un fracàs? Qui ho decideix? Doncs la resposta, la solució, avui ens aporta un aplaudiment fortíssim per en Jordi Cubino. Molt bon dia, Jordi.
4: Bon dia, com esteu?
2: En Jordi, em fa molt de il·lusió que hi sigui, perquè en Jordi i jo ens trobem pels passadissos dels llocs i m'he hagut de buscar una excusa per portar-lo, perquè ens caiem molt bé i no sabia com portar-lo al programa.
4: Jo encantat d'estar aquí, ja ho saps.
2: En Jordi és productor musical, ell ha estat director de totes les edicions del concurs d'Eufòria del 3CAT des del 2022 i també, potser no ho coneixeu tant, però és compositor i cantant. Segurament, si torneu una mica enrere, us sonarà aquest nom artístic, David Lyme. Hey, let's go to Sitges, come on, let's go. Hey, let's go to Sitges, let's go tonight. Per cert, després de l'estiu s'estrenarà un documental al 3CAT sobre en Jordi. Tres capítols que faran un recorregut per la seva vida i el fenomen musical de David Lyme. Ah, déu-n'hi-do, no? Això de mirar enrere, com ha estat aquest punt nostàlgic?
4: Mira, la veritat és que ha sigut un bany de realitat per mi, eh? Sí, jo faig una petita introducció perquè entengueu la meva manera de pensar. Jo penso que el 100% de la gent fracassa a la vida amb moltes coses i qui no ho reconegui és fals completament.
2: Estic 100% d'acord amb
4: tu. Això és veritat. Però crec que hi ha un problema, que és que hi ha un 60% de la població, i ho dic en sèrio, que té fracàs crònic, que se'n diu. El fracàs crònic, que és quan una persona és infeliç, doncs, amb la seva feina, amb la seva parella, la seva situació, com ho veu la gent, moltes coses. I això afecta molt a les persones. Aleshores, hi ha... El secret de tot això és trobar el punt mig. És a dir, el secret és saber gestionar aquest fracàs i, sobretot, la línia en què cada persona posa el fracàs i l'èxit.
2: Clar, perquè tornem al que dèieu abans, és una qüestió d'expectatives, no?
4: Evidentment. Per una persona que pot ser un fracàs una cosa, que per una altra persona que està al costat és un èxit. Llavors, això és una cosa que és bàsica per entendre el fracàs, penso jo. Jo sempre tinc una frase que dic, jo visc de l'èxit, però aprenc del fracàs.
2: És molt important, aquesta, això.
1: I hi ha una cosa per mi que és importantíssima, lligada amb el que està explicant ell, que és com afrontes tu el fracàs. És a dir, que el fracàs no et derroti, que no et bloquegi, perquè, clar, moltes vegades és evident que en una cursa, que és la vida, una cursa d'obstacles, hi haurà molts fracassos, però tu el que has d'aconseguir és seguir fent la cursa d'obstacles, no apartar-te. No ho dic perquè molta gent, per exemple, que considera que ha fracassat en l'amor, arriba un dia que diu, jo ja li tapio la porta a l'amor. No vull que l'amor torni a entrar a la meva vida. Per què? Perquè no vols més fracassos. Però aquí la gràcia és deixar la porta oberta i afrontar la possibilitat d'un nou fracàs.
2: I perdona, és una cosa...
3: Tenim una emoció que és la por, que té molta gravitació emocional, és l'emoció més potent que sentim els humans, i davant de qualsevol incertesa, de qualsevol experiència negativa, t'empuixa cap allà. I la por és ansietat, és estrès, i aquí la por ens paralitza, amb la qual si tenim una mala experiència, la por està allà present dient, aquí mano jo.
2: Però veiem, i has dit una paraula clau també, has dit por i has dit ansietat, que això vol dir que també entronca amb coses irracionals. Per què? Perquè jo quan la gent Jo ara tinc parella. Fa 10 anys que estic casada amb el mateix senyor, eh?
4: Amb el mateix, que quedi clar.
2: Amb el mateix.
1: Encara ets a temps de fracassar,
0: Elisenda.
1: Encara ets a temps de fracassar.
0: Amb el mateix, és vital que diu el Jordi.
2: Aquí anem a la percepció. Sí, sí. Perquè per mi, la relació que jo tinc amb la meva parella, hagi durat 10 anys, per mi ja no és un fracàs. Ja seria un èxit total, duri el que duri. Això t'ho matiso. Però, més enllà, jo com que ara estic amb parella, quan la gent diu, Òscar, clar, jo he fracassat en el tema de l'amor, jo li dic, però a veure, Conxito, jo abans de trobar aquest senyor havia fracassat 500 vegades. Oh. Tots els que estem en parella havien fracassat les anteriors vegades.
4: T'ho imagina't a la meva feina? Quan jo he escrit cançons, vull dir, per molta gent, que saps que he escrit per molta gent, de Bisbal, de molta gent, si jo pensés que cada cançó hagués de ser un èxit i quan no triomfes un fracàs, jo estaria enfonsat. Jo porto 35 anys fent música. Aleshores, una de les coses és la resiliència, no? Que és molt important, sobretot a les persones, que sàpiguin aprendre i que sobretot treguin el millor del fracàs per saber on m'he equivocat, per què he fet les coses malament i on està el punt per aconseguir
1: l'èxit. Que no t'analli el fracàs. Saber que davant de tot hi ha la possibilitat de fracassar, però que tu has de seguir endavant.
2: Sí, ara anirem a aprendre del fracàs, a com hem de gestionar el fracàs amb les nostres criatures. També volem aprofundir en el fracàs, com s'entén el fracàs en el món de l'esport. Ara ho deies, tu, Cristina, que treballes com a coach també emocional. Com es fa en l'entorn musical? Què has dit? Que no té sentit.
1: M'ha llançat un dart.
2: Ha dit que David... Farem una pausa. Abans, però, què ens diuen ja sobre el fracàs al 677-3877-19?
0: Mira, hi ha un mantra que m'agradaria també que tant el Jordi com amb la Cristina reafirmessin o esmenessin, que és el mantra aquell que repeteixen el Jaume, el Joan, la Txell, etcètera, etcètera, que és fracassar és no intentar-ho. I estan d'acord els nostres experts?
4: Completament. Completament. Jo sempre penso el mateix. Jo, evidentment, per exemple, quan faig televisió, que faig molt el pallasso i tal, després de la meva carrera, molta gent em diu, ostres, i et vesteixes tal, i fas el pallasso. Jo he perdut la vergonya fa molts anys perquè em dedico a l'espectacle fa molts anys, no? I he après molt dels americans. Els americans ho fan molt bé, això, que és riure's a si mateix. Perquè això et dona molta seguretat en tu mateix, cosa que molta gent li fa por. Quan perds la por, és el que deia ella, que ho deia molt bé. La por és el que ens agafa com una presó. És així.
1: És que si et quedes tancat a casa, evidentment no fracassaràs, però potser
2: però
1: sí que estàs...
2: Però tampoc triomfaràs
1: i potser estàs fracassant.
4: Clar.
1: Quedant-te tancat a casa perquè t'estàs perdent molts èxits.
2: Ara en Jordi parlava dels americans. Hi ha una... No sé si és fake news o no, per tant, algú ens ho pot confirmar. Algú que conegui sociològicament la societat americana, nord-americana en aquest cas, que ens ho faci saber al 93-201-7474 o al 677-3877-19. Allà diuen una dita, valgui la redundància, no t'associis amb ningú als negocis que no hagi fracassat mínimament dues o tres vegades.
4: Molt bé. M'agrada molt aquesta cosa.
1: És veritat. Vol dir que ha arriscat, vol dir que ho ha intentat.
4: Sí, sí. Clar. I que segueix en el camí de la lluita.
2: I que ha après dels seus errors.
1: És que tots arrosseguem un sac
2: perquè
1: ple de
2: fracassos. Perquè a nivell probabilístic, és, en un negoci, és més fàcil cagar-la en el primer negoci que muntes que no en el tercer, no?
3: Home, és que, a més, a tu no et defineix fracassar, perquè és una circumstància, és el que havien quedat, no? És aquella tempesta. Ara, repetir el fracàs i no aprendre, això sí que et defineix com a persona, perquè és un patró de comportament. Per tant, fracassar, espero que tothom hagi fracassat, perquè si no té un problema bàsicament d'autoconeixement i de consciència emocional, no tant ni t'estàs enterant de que estàs fracassant, que podem dir fracàs, error, podem, sí, perquè entenem moltes vegades en aquestes latituds el fracàs com que s'ha acabat tot, no? I no, és una ruptura d'un camí, però potser pots emportar-te a agafar un altre.
2: Clar, entenem, som molt fatalistes, no? El fracàs és trepitós. Sembla que li posem cognom sempre.
3: Aquí som un país molt fatalista, però també té a veure aquesta cultura, aquesta religió que ens pesa, en què som tots i no podem ni sentir-nos feliços ni bé, perquè llavors em sento culpable per sentir-me feliç.
2: Bueno, hi ha molta por, tornem a la por.
3: Clar, i aquí ve la por. Recordem que l'ansietat és por al futur, també és por l'ansietat. I si el meu fill, i si surt malament el matrimoni, i si, i així ens no gaudim de la vida.
2: Ara deies una cosa, Cristina, deies, aquí tenim com molta por a estar feliços quan una cosa surt bé, no? Aquí et refereixes a Catalunya, als catalans especialment, o a Europa en general?
3: Sobretot a Espanya. I, home, Catalunya estem pitjor que la Comunitat de Madrid en dades en quant a salut mental. Tenim més ansietat i estrès que la Comunitat de Madrid. Allà som més feliços. Nosaltres som una mica més grunyuts i més ens preocupem més.
2: Això és la llibertat d'Ayuso, que els hi dona.
1: Els catalans, sí que és cert que tenim aquesta mentalitat, o com a mínim a mi em passa, i estic convençut que molts dels que som aquí també, quan tens una bona època i estàs encadenant 3 mesos consecutius molt bons, dius, vinga, va, ara que arribi el fracàs, perquè d'arribar en qualsevol moment.
4: Sí, és veritat.
1: Ara arriba la desgràcia, que vingui la desgràcia. Sí, sí.
2: Molt català, fatalitat. Però també és molt culer, ara que
4: és
2: ho deia
4: culer. Anava a dir-t'ho, al camp del Barça, estàs guanyant 5-0, al minut 80, i tothom està cagat, tothom allà se sent...
2: Que se sent...
4: Per favor, és així?
2: Que goses mostrar i dir, bueno, això ja està fet, i sempre hi ha el tribunero que et diu, bueno, espera't.
4: Avui m'he pres la pastilla.
2: Exacte.
1: És com si s'hagués de compensar, que suposo que sí, que la vida al final és això, no? Èxits i fracassos deuen anar molt equilibrats.
3: Jo penso que som molt analfabets emocionals en un moment en què les emocions ja no estem en estat de supervivència i en què les emocions van molt soles, i aquí és on crec que hem de fer un parar i a veure, pensar què estem fent. A més, l'acceleració del món tampoc ens permet parar.
4: I una cosa, important també. L'altre dia feia una entrevista i jo em deia, ostres, fèiem una mica de recull i deia, has fet quantitat de números uns i tal. I jo li deia a la persona que m'entrevistava, sí que n'hi he fet molts, però per cada número que he fet 10 cagades, que la gent no sap. Què passa? Que els números uns o els èxits de la vida brillen molt més que els fracassos. I el que has de fer és tot això... És un camí per arribar aquí.
2: Has dit una cosa molt interessant. Els números 1 brillen molt més que els fracassos, sí. Tot i que de vegades hi ha mentalitats que ens posem en brilla més el fracàs que l'èxit.
4: Bueno,
3: aquí tenim el pessimisme.
2: I aquí vaig,
3: hi ha una part genètica, però hi ha una part... que ja sé que la part genètica pesa perquè és entre el 35-40%, però hi ha la resta, que és més, que té un factor cultural, educatiu i de context, de coses que t'han passat a la vida.
2: Deixeu-me saludar un moment a la Maria. Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia. Escolta'm, què tal?
2: Molt bé, estimada. Necessito que em diguis aquesta frase que et deia aquesta mestra.
5: Doncs mira, teníem una mestra que sempre ens deia que es tenien d'intentar les coses i al final deia sempre, el fracàs no és un final, és simplement una lliçó que et dona la vida.
2: Oi, m'agrada molt aquesta mestra. És que els mestres són savis. Deixa'm enviar també una abraçada a tots els mestres que aquesta setmana,
5: tota vida,
2: et saturaran. Deixa'm dir, Maria, una cosa, que és important. Aquesta setmana els mestres saturaran. Tenen molts motius per fer-ho. Per tant, aquí una abraçada a tots els mestres, inclosos els 0-3, que a vegades són oblidats en aquest sistema. I si no fos per ells, estaríem tots menjant sorra.
4: És veritat.
2: Dit això, Maria, gràcies per la teva trucada. Una abraçada.
5: A vosaltres. Adéu, bon dia.
2: Adéu. Què deia, Jordi? Perdona, que t'he tallat.
4: No, deia això, respecte al que estàvem comentant abans, no, sobre l'èxit i el fracàs. Això ho hem viscut, per exemple, ho estem visquent cada dia a Eufòria, el programa de televisió, i durant 4 anys ho estem visquent. L'altre dia ho comentava amb una de les teves companyes, que hi ha concursants de primera i segona edició que no s'han atrevit a tornar al plató. No han vingut, s'han convidat.
2: I jo crec trauma,
4: que és, clar, jo crec que han agafat un trauma, i molts d'ells, jo he parlat amb ells, han estat, no traumatitzats, però sí molt afectats, i els ha afectat molt les seves carreres posteriors. I jo els deia, és un simple programa de televisió. Aprofiteu només això, és un esglaó perquè us coneguin. Res més.
2: Estem obrint molts temes i m'interessaria aterrar-ne uns quants amb la Cristina. Ara et preguntaré, un fracàs pot arribar a crear un trauma tal que després no t'atreveixes a fer res? Ara sí, fem la pausa, que porto 7 minuts aquí dient anem a la publicitat i encara no hi hem anat i no hem llegit WhatsApp.
0: Deixa'm dir que entre totes les persones que avui participin, el 677 38 77 19 o el 93 201 7474 podran guanyar un lot de mels alemany, que avui és dimecres i la gent associa mel amb David Balaguer i també la seva història d'èxit. WhatsApp del programa avui també és digne d'estudi, perquè hi ha culers que estimen l'espanyol gràcies a David Balaguer.
1: Això
0: després explicarem
1: l'història. Això és meravellós.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
9: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. Instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
10: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
11: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
12: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
11: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
12: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
13: A Gotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
14: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
15: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
16: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
15: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
15: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
18: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: Avui estem parlant del fracàs, sobretot el fracàs en positiu. Què aprenem del fracàs? El fracàs és subjectiu? És objectiu? Com el percebem, el fracàs? Va molt entroncat, ara ho comentàvem amb els nostres experts, amb la por, amb la culpa, amb aquesta autoexigència, amb les expectatives, amb la tolerància, amb la resiliència que nosaltres també tenim. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, en Covino ens explicava, hi ha nanos d'eufòria que no han estat capaços de tornar al plató. Té a veure amb el trauma. Es pot generar un trauma tal que ens paralitzi la vida, Cristina, i no siguem capaços d'enfrontar-nos mai més a cap èxit ni a cap fracàs?
3: Sí, és el que parlaven abans de les emocions socials. Sí? Quan jo no em sento prou fort o m'avergonyeixo d'haver arribat a aquella expectativa que jo tenia, doncs no tolero aquesta frustració, caic i no sóc capaç d'aixecar-me. I passa en molts àmbits, en l'esportiu, amb el de la música, o de qualsevol altre, eh? I si ho poso a nivell social, a nivell polític també, vull dir, això pot passar en totes les persones.
2: Potser que tingui a veure també, a Cristina, amb l'etiqueta, perquè clar, hi ha vegades que el fracàs deixa de ser un verb, allò de he fracassat en aquest fet, i es converteix en una etiqueta de soc un fracàs.
3: Això també té a veure molt amb el tema de nens que, o persones que no... Parlo ara d'infants, perquè les persones adultes venim, no? Tot el que fem ve molt del que ens ha passat quan érem petits i petites. Quan nosaltres hem tingut una família... No sé si coneixeu el síndrome de la família perfecta.
2: No, però explica'ns-ho.
3: No? És pues allò, pares perfectes, casa perfecta, quadre perfecte, dents blanques perfectes, cos perfecte...
2: Bueno, no te'n refis.
3: I per complementar el quadre, nen o nena, fill o filla perfecta, no? I aquí comença perquè fem del fill un projecte de vida i no pas que sigui ell o ella. I això passa molt quan estem sobreprotegint, el que realment l'estic és desprotegint perquè evito que no et conviden a l'aniversari del company, no passa res, jo et monto una festa o et faig fins i tot un regal. Llavors això el que fa és que els nens mai poden patir. I clar, arriba un moment que i arriba algo que una expectativa no l'aconsegueixo i allà és quan m'enfonso i no sóc capaç d'aixecar-me.
2: Mira, molt interessant, perquè ara fliparàs amb l'afirmació que faré. Coincideix 100% amb la Shakira. Enar Álvarez, al cielo con ella, la Shakira, deia això.
19: Yo creo que ha sido para mis hijos también un ejemplo de saber que uno no puede rendirse en el primer fracaso, o la primera... Hay que aprender a frustrarse, tolerar la frustración cuando las cosas no salen bien, cuando no se cumplen los sueños que uno quería, que uno tenía, ¿no? Entonces, cuando ellos ven también el éxito de mi carrera, también les digo, ojo, ojo, pero miren también mis fracasos. Miren cuando la mamá le iba mal, cuando decían que no podía cantar, cuando decían que no podía triunfar, cuando el profesor de música de mi colegio no me dejó entrar al coro. No, yo quiero que ellos conozcan esa historia de fracasos también, porque esa fue la que me forjó.
4: Hi ha una cosa que a mi em ve al cap ara i és que, no sé si ho creieu vosaltres, però jo crec que les generacions actuals que estan visquent ara estan creant una generació de fracassats. I us explico per què. Això té una explicació. Els pares estan dient-li als fills, sereu els millors, tindreu les millors carreres, arribareu a ser uns cracs, millor que els vostres companys, arriben al mercat laboral i tot això, accedeixen a treballs de merda, perdona l'expressió, no poden comprar-se un pis, arriben a unes expectatives que tenien tan grans, que és el que ha passat en el món de l'esport, el món de la música i en tot, tenir unes expectatives, i els hi fem unes expectatives tan àmplies que quan arriben i es topen amb la realitat veuen que no és així, i això en tenim culpa tota la societat també.
2: Tu, David, com a mestre, perquè tu també ets profe, estàs a Radiofònics, a mestre del màster inclús, vull dir, d'alumnes ja granadets, això ho detectes, això que diu el Jordi?
1: I tant, és una sensació que tinc cada any múltiples vegades. Per què? Doncs justament per això, perquè la gent ve allà amb unes expectatives creades també pel seu entorn familiar, i no només familiar, sinó pel seu entorn més proper, i llavors van allà i molts senten que fracassen. Però també et diré una cosa, que també he detectat jo, que és que cadascú col·loca el llindar del fracàs a un lloc concret. Hi ha gent que té el llindar molt amunt, hi ha gent que el té molt soterrat, i llavors aquí, no? A partir d'aquí, la gent pot gestionar-lo d'una manera molt diferent.
3: Perquè s'entengui l'origen, perquè si no entenem l'origen de les coses, a vegades costa una mica poder explicar-los a persones joves o a nens o una persona gran, Jo ara, a veure si em surt i ho explico. Ara tinc un got a la mà d'aquest de paper, sí? Que és tornar la frustració a la resiliència. Jo ara el que faig és que passa alguna cosa a la vida i ara el que estic fent és que xafo el got cap a baix, sí? Això és el que entenem per exemple, un fracàs. Ostres, el got no pot fer-lo sorri per veure, perquè ara està tot aixafat, sí? Què és la resiliència? És estar entrenat quan som petits, que ens hagin entrenat per a la vida, és a dir, per ser capaç que davant d'aquesta frustració, d'aquesta expectativa que no tinc, d'aquest somni que m'havia muntat al cap, és ser capaç de tornar, estic ara posant, aixecant el got.
2: Estàs refent el paper, eh?
3: Estic refent el got cap amunt, i llavors el got, ara puc ficar aigua i es pot veure. El que passa és que què li passa al got? Què té?
2: Que ha quedat arrugat, sí.
3: Ha quedat arrugat. Això són les cicatrius. Les cicatrius són només físiques, les cicatrius de la vida, les cicatrius emocionals, aquelles ferides que tenim, però que al poder aixecar, jo puc continuar sent funcional, puc funcionar per la vida, puc treballar, puc estudiar, puc aprendre, sí? No em quedo enfonsat. Això és el que hem d'ensenyar als nostres fills, als nostres filles, als nostres nanos, quan estan en un món artístic o d'alt rendiment, a que abans d'entrenar-lo, ensenyem-los, almenys el joc del got, de que la fortalesa, el guai, l'èxit, no és caure, l'èxit és aixecar-te i continuar lluitant fins al final.
2: Ara m'has fet pensar en una cosa, Cristina, en el kintsugi.
4: Sí, és una virtut, els japonesos. Jo vaig viure al Japó 2 anys i és una tècnica mil·lenària, a més molt interessant, que ells quan es trenquen, per exemple, una tassa o alguna cosa, les refan amb fils d'or. I aleshores el que fan és com una filosofia, és part de la seva filosofia.
2: Com l'art d'estimar les nostres cicatrius, el nostre camí, el nostre
4: passat. A més, amor. Li dona un valor a tot allò trencat que dius, d'això n'aprendré i tornaré a refer-me. Això és molt important.
3: Perquè això és el que et defineix com a persona.
4: Evidentment.
3: Sí, llavors el nen, tu acabes convertint-te, jo soc Cristina i soc gràcies a lo bo, però també a allò que no era tan bo.
2: Però aquí torno a la culpa, també. De vegades hi ha gent que diu, ostres, a mi em costa aixecar-me. També hem de respectar els tempos de cadascú, no?
3: Per suposat. És a dir, hem d'entendre que por, tristesa, ira, són emocions que són bones. És a dir, ens ajuden a sobreviure com a espècie. El que passa que no ens agraden, són desagradables perquè no ens fan sentir bé. I a vegades persones que és més fàcil que surtin de la por, de l'ansietat, de l'estrès o de la ira, i en altres que els hi costa més. No passa res. Cadascú té el seu ritme. Sí. L'important és legitimar el que sento, perquè una emoció t'està explicant un munt de coses, t'està avisant. És com com el pilot del cotxe que diu, espera, para. I què fem nosaltres avui en dia amb l'acceleració? Nosaltres, vinga, tirem el cotxe, no? I tirem.
1: És molt bo perquè els experts estan dient coses que jo portava anotades a les meves notes, però dites d'una altra manera.
2: Això últim, que no passi per al que ha dit la Cristina, sí. Les emocions, i això ho diem moltes vegades amb l'Helena Puig-Guitart, han vingut per aportar-nos alguna cosa. Emoció, pensament, acció. Crec que ella parla d'això, no? D'emoció, intentar saber què ens ha vingut a dir aquesta emoció i que puguem prendre una decisió respecte o no a aquesta emoció.
1: Sí, dues coses sobre això. El fracàs, jo el veig també com de vegades quan fracasses és com si tinguessis una gran ressaca, que et pot apartar durant 2 o 3 dies de la vida, no? Fins i tot, però que després tu te'n refàs. I llavors és això, un fracàs pot provocar lesions cròniques, però tu amb lesions cròniques pots fer la teva vida i pots tornar-ho a intentar.
3: Clar, però per això és tan important l'autoconeixement, l'autoestima. Si jo no m'estimo a mi mateix, jo pensaré, perdó les paraules, que soc una merda. Sí? Llavors, aquesta és la base. Una persona que se sent que valuosa, o vàlida, llavors m'és igual que em passi, jo podré, trigaré menys en sortir d'aquestes emocions.
1: I és molt important també el tema aquest del llindar del fracàs. Sí, perquè, mira, això és una mica com ha passat amb el colesterol, per exemple, sí, no? Fa molts anys el colesterol, si en tenies un 300, estaves bé. I llavors ara ho han baixat a 200. Sí, és el mateix, o sigui, el llindar del fracàs ha baixat molt. Ha passat com amb el colesterol. Ara, un llindar de 200... Hòstia, ja és dolent.
4: Sí, ja estàs mort.
2: El 677-38-77-19, podeu dir la vostra. Avui volem saber si recordeu algun fracàs a través del qual us hagueu resignificat o hagueu crescut, hagueu considerat que heu après moltíssim a través d'aquesta experiència de fracàs. Ens podeu dir a través del WhatsApp, el 677-38-77-19, o al telèfon de contacte de la solució, el 93-201-7474. Digueu-nos la vostra en joc. Un lot de mels alemany.
0: Mira, la Maria José diu, quin bon tema que heu triat avui. Diu,
2: gràcies.
0: El meu fracàs pot ser a la feina, i us diré per què. Mai he trobat la feina que m'agradaria fer de veritat. Però us dic una cosa, tinc la fe que finalment la trobaré. La Maite diu, clar, el fracàs et permet identificar quina és la teva part més vulnerable i això et permet corregir estratègies. U, et fa fort o forta i després et deixa reinventar-te. Això pel que fa al fracàs. Però la història d'èxit de la solució d'avui és la història del David Balaguer. El David, abans dèiem que hi ha un culer fins i tot que estima l'espanyol, és el David que diu, un altre David en aquest cas,
2: no és,
0: diu,
2: mateix,
0: és un cor amb potes, el David Balaguer. Si no el coneixes, l'estimes, i si el coneixes, t'enamores d'una persona bona. I jo us dic, culer fins a la mort... Ara estimo l'espanyol per ell. La Sílvia diu, és un dels millors col·laboradors. L'Anna diu, ai, no me l'imaginava així. Recordo que tenim la foto del David Balaguer.
2: No se l'imaginava tan guapo, amb aquests ulls tan cristal·lins.
0: M'agrada molt el seu caràcter i també la seva veu. I us diré que la Montserrat ha fet una floreta pel David Balaguer en forma de vers.
2: Epa, ojo. Amb la veu d'en Fran Domènech,
1: eh? Hòstia.
0: M'agrada el David Balaguer. Perquè diu el que passa pel seu pensament. Posa veu al que li raja en aquell moment. Perquè rei, ell no se sent. És un simple obrer del carrer.
2: Oh,
1: bravo, Montserrat!
0: Disculpeu les faltes d'ortografia, l'he fet en aquest moment, diu la Montserrat.
2: David, què li has de dir per al·lusions a la Montserrat?
1: Moltes gràcies, Montserrat. Aquest poema me'l guardaré tota la vida. No, és que me l'imprimiré i el penjaré a casa perquè les persones de vegades necessitem aquest tipus de... O sigui, avui m'has fet un regal a l'Hisenda.
3: Autoestima cap amunt i reconeixement.
1: Perquè ara això és... Saps això d'allà del fracàs, que et pot apartar un fracàs 3 dies de la vida?
3: Sí.
1: Doncs ara això m'ha donat vida per 3 dues setmanes.
2: Fins al cap
4: de setmana.
1: Fins al cap de setmana.
3: Jo també, jo ara em faré una foto.
2: Va, que se'ns està desmadrant el programa. Avui estem parlant del fracàs, som la solució i vull obrir noves portes, va. Jordi, tu ets director musical d'Eufòria, la gent jove gestiona diferent el fracàs que els veterans. Ara m'apuntaves i em deies que sí, eh? Però jo em agradaria saber, a nivell pràctic, quins consells dones tu als alumnes, perquè al final no deixen de ser alumnes, els concursants d'Eufòria, quan entren en aquest concurs?
4: Retomant el que deia abans, jo primer que els dic que, escolteu, això no és el lloc que us farà triomfar i que sereu els números del món. És un aprenentatge i us posarem un a l'aparador. Aprofiteu aquesta oportunitat que teniu. Mira, ara d'aquí poc, el 31 de maig, actuem al Sant Jordi. Jo els dic sempre una cosa, m'has de sortir al Sant Jordi a totes les generacions. Ara sortiu davant de 12, 15, 18.000 persones, vale? El dilluns, quan torneu a casa, fareu un bolo per dues persones al bar de la cantonada. No venen a veure's a vosaltres. Venen a veure a vosaltres també, però el concepte Eufòria.
2: El concepte.
4: No us penseu que us venen a veure i que heu triomfat a la vida, perquè si no, us estamparé contra la paret. Mm. És a dir, torneu a començar a treballar de zero el mateix dilluns. Això, el bolo és el diumenge.
2: I també hi ha una cosa molt interessant en això que has dit, Jordi, és que estem socialment obsessionats amb ser el número 1.
4: Sí.
2: I escolteu, el món està fet de números 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2, 1.3...
4: Evidentment.
2: De vegades no és un fracàs no ser el número 1. De vegades ets un molt bon número 10. No, Cristina, què en penses d'això?
3: Bueno, els humans, si et fixes, som biològicament depredadors. Biològicament nosaltres tenim una ambició. De fet, mira, hem conquistat tot el planeta. De fet, estem sortint d'aquest planeta. També ens estem carregant. Aquesta seria un altre programa. Sí, però és la nostra naturalesa, o de molts humans, la de moltes persones. Amb la qual cosa, forma una part natural. Ja està bé voler ser això. El que passa que hem de poder regular-ho, bàsicament. Recordem també que les emocions, Jordi, són preconscients. Pre, què significa? Abans de la consciència. És a dir, quan un d'aquests nanos se fa una expectativa, està molt bé, però que tu fas tècnicament és una dosi de realitat, el que fa és baixar l'expectativa perquè el nostre cap, la il·lusió del cervell, també funciona sola. Ens imaginem, somiem desperts.
4: Correcte.
3: I això és fantàstic, però hem de poder regular, perquè després no som, si no estem entrenats amb la fortalesa per sustentar aquest aquesta, tenir la paciència o la fortalesa per sustentar una frustració i resoldre el problema.
2: Com podem entrenar, ho dic perquè hi ha molts pares, molts avis, tiets que ens estan escoltant, com podem entrenar la frustració amb les criatures? Amb coses que diguis, ostres, potser no en som conscients, però si fem això ja els estem entrenant en la frustració.
3: És una idea tan fàcil, tan fàcil, és que deixa'ls, no facis res tu. És a dir, deixa protegir-los, que cada contrarietat diària que té a l'escola, ostres, fill, què creus que pots fer amb això que t'ha passat? Ostres, filla, i amb aquesta discussió, quina eina? Podries fer alguna cosa diferent del que has fet? I que busquin ells les respostes.
2: Sí, formular-los preguntes, això em ressona molt a l'avi Sisquella, que de vegades l'hem tingut aquí, a psicopedagoga, que sempre diu, els adults intentem solucionar el món a la canalla.
3: Molt pesats.
2: No? Per tant, hem de fer-los preguntes i deixar que també facin el seu camí.
3: Deixar de ser pesats, callant-se, sobretot si són adolescents, calleu molt, perquè no us fotran ni cas. I llavors, és fer-los preguntes, perquè quan jo et faig una pregunta a tu, a l'Hisenda, tu sents que tu ets important. I llavors, deixem de donar discursos, que a més no ens creuen, perquè obres la tele, mires les notícies, i el món que hem creat els adults, no sé si és gaire per donar moltes lliçons de vida. I llavors, fem preguntes, perquè diuen coses increïbles i meravelloses, és que jo flipo. Un nen Dylan de 4 anys em va dir, jo vull un planeta amb llum. 4 anys.
2: Uau.
3: I era un nen de Granollers i vaig preguntar, però què vols dir? I llavors ell, des del seu món baixet, ens mirava dalt i veia que tu, i em va dir, perquè tothom està apagat quan camina pel carrer. Clar, anem amb el mòbil, anem corrents, ningú somriu. I llavors és allò, diu, podem parar un moment i pensar què estem fent? Perquè anem donant moltes lliçons, però potser que callem una mica i escoltem els nostres joves, els nostres adolescents, si són capaços de fer-ho. Més d'un minut seguit.
4: Una cosa important, crec jo, a més, sobretot a les darreres generacions. I una cosa que ha fet molt mal, que són les xarxes socials. Molt de mal. Tot aquest tema dels influencers i tal, això és horrorós. A mi, que un imbècil, perdona, tingui 4 milions de seguidors per posar-se un vestit i fer el tonto, i que un tio que és una eminència, que potser ha descobert la vacuna contra el càncer, tingui 3.000 seguidors, em sembla horrorós. I després, els nens, la seva fixació ara i els seus models són la gent que està a internet. Els youtubers, els instagramers i tal. Anem malament, no és això. Jo els hi dic, moltes vegades hi ha gent i em diu, jo els hi dic, tu què vols fer? Què vols ser a la vida? Jo vull ser famós. Però famós com? Què fas tu a la vida? M'entens? Explica'm alguna cosa. Tu ets un escriptor, ets un futbolista, ets el que sigui, un locutor o un
2: músic. Estem més obsessionats amb la forma i en la finalitat que no en el què.
4: Correcte, però és que el 90% dels nanos és el seu reflexe i ells es veuen això.
3: Sí, però també és una forma natural. Vull dir, evidentment, tot el tema de les xarxes que amb 40.000 nanos que passen cada any per la granja, puc explicar el que vulgueu, però...
2: Quan diu la granja es refereix a la granja Ability Training Center. Sí. La podeu consultar, ella és la directora i fundadora del mètode La Granja.
3: La coneixen també com la Granja Escola de Santa Maria Palautordera, on venen nens a colònies i així. És
2: Home, hi hem anat tots, la Granja Escola de Palautordera.
3: Vull dir que, i una mica el que hem de donar-nos és que sí, que com a animals socials nosaltres el que busquem és el reconeixement. I llavors, si una persona té 4 milions de seguidors, hi ha molta gent que la mira. Potser que em preguntem, què està donant aquest noi que es disfressa, que treu l'atenció? Vale, diu tonteries, però què més? Llavors és potser parar i pensar que potser el món avorrit o aquest sacrifici de les que tenim aquí, ja tenim una edat, no? Hem de sacrificar-nos, hem de ser responsables, i més a Catalunya. Ostres, potser que parem un moment i ens...
2: Això és interessant, no posar-s'hi d'esquena, sinó analitzar què estan oferint que nosaltres no.
3: Què t'està donant? És preguntar-li a aquest nen, què t'està donant que no et dona la societat o el món o els pares?
4: Aquesta és la pregunta.
1: No, i també perquè passa una cosa, que això que tu dius està molt bé, Jordi, però clar, és que això s'està fomentant des de la societat, perquè la gent que té més seguidors, si una persona té 4 milions de seguidors, tindrà més opcions d'obtenir una feina que un altre que en té 3.000.
4: Correcte.
1: Llavors, per tant, el que té 4 milions de seguidors té èxit. I l'altre pot considerar-se un petit fracassat.
2: Sí, però jo com a persona que agafa col·laboradors, això pot fer servir, pot ser una vara de mesurar. No és la meva personal. Vull dir que també has de saber a quines organitzacions vols pertànyer, a quins equips vols pertànyer.
4: És que el problema no el té l'influencer. El problema el té la gent que segueix l'influencer. Quins valors segueix i per què el segueixen? El que dius tu, que és analitzar-ho, em sembla molt bé, però a vegades és tan buit i tan mentida que el problema jo crec que està a la societat. No està amb el que ell pugui donar, sinó està purament a la societat. I això està intrínsec ara mateix.
2: Us vull canviar de tema, perquè això donaria per altres programes.
4: Sí, bueno,
2: avui estem parlant precisament del fracàs, de com gestionar el fracàs, de què és el fracàs, d'on tenim el llindar del fracàs i sobretot què en podem aprendre del fracàs. Però sí que és cert que entorns com la música, per això tenim aquí en Jordi Cubino, o l'esport, són més propensos a posar-nos cara a cara amb el fracàs. Parlem un moment de l'esport. Perquè ara et preguntaré, Cristina, al món de l'esport, perdre és sinònim sempre de fracassar?
3: A veure, en l'esport del rendiment i quan hi ha entrenadors que saben del que estan parlant, que saben que estan educant, perquè estic parlant d'infants, i si parlem d'infants i joves, una cosa és infants i joves, altra cosa són adults, encara que al final aquest infant i jove se converteix en un adult. Crec que el fracàs ben treballat no és una caiguda, el que és realment és un entrenament per arribar a ser tu, perquè al final la finalitat d'un futbolista és una circumstància també, igual que ser periodista o ser jo educador emocional és una circumstància.
2: Sí, però no definir-nos sí, només per
3: exacte,
2: això.
3: Exacte, i és una professió, és la teva professió, però tu qui ets? I són preguntes que no ens contestem, però dins del sistema educatiu tampoc. Jo vaig sortir del sistema educatiu durant molts anys sense saber ni qui era. En què brillo? Què em fa única, especial i diferent? Qui és Cristina de veritat? Uh-huh. A banda de, doncs això, són habilitats que em defineixen, però arribar a ser tu és l'objectiu.
2: Però per baixar-ho més al concret, per exemple, aquest dimarts l'Atlético de Madrid ha quedat eliminat de la semifinal de la Champions uh-huh. masculina de futbol. El Barça femení de futbol jugarà el 23 de maig, la seva sisena Champions, final consecutiva de la Women Champions League. Si no guanyen, uns ja han perdut, les altres no guanyen. Això esportivament es parla de fracàs? O parlem home, d'una pedra en el camí per construir?
4: És un èxit.
2: Clar,
4: és un èxit.
2: No, a veure, sí, però també no podem ser naïfs. És a dir, al final aquesta gent està empalmant molts diners.
4: Sí, també està clar, que entren malos temes aquí.
1: Aquí hi ha molts temes. Clar. Vull dir un també, que sí, sí. Al final hi ha molts equips d'entrada que aspiren a guanyar un títol, ara que parlem de l'esport, però al final el guanya només un equip.
4: Clar.
1: Per tant, els altres jo no considero que hagin fracassat.
4: No, ni molt menys. No. Mira, a la música també, perquè ho sóc, cada dia es publiquen al món, a Spotify, 100.000 cançons al dia. Quantes són números 1? Poder 10 de les 100.000. Sí. Tu creus que tota aquesta gent que publica se sentiran fracassats?
3: Està molt bé, sí, està molt bé la teoria, però una cosa és que les emocions són preconscients.
4: Yeah.
3: I el que tu sents...
2: És a dir, jo el que et pregunto és, veient això de l'Atlético o del Barça femení que ens espera el 23 de maig, clar, al final aquests esportistes o algú que s'ha preparat 4 anys per unes Olimpíades i es trenca. Com es gestiona aquesta sensació
3: evidentment,
2: de fracàs?
3: Això és un fracàs, perquè quan tu tens una competició, com és una copa, la que sigui, i no guanyes, això has fracassat. No has aconseguit aquella expectativa que es havia
2: apuntat. És a dir, que està molt bé mirar-ho tot en positiu, però això és una cagada, això, has fracassat.
3: No has pogut. Evidentment, tots els futbolistes estan més que acostumats, futbolistes o esportistes, a perdre, perquè els cronos no enganyen i els gols o les pilotes que entren o no entren no enganyen.
4: Però és diferent un equip en el qual pots jugar moltes competicions que una persona que va a uns Jocs Olímpics i juga la feina de 4 anys només amb una tirada.
3: Clar, la tensió és molt més alta, Jordi, molt més alta, però també en el món de vosaltres, en el món de l'art o dels artistes també, que tu jugues una carta. Per això, el ser capaç, un Rafa Nadal tenia un cap tan ben moblat que era capaç de sostenir aquesta ansietat i aquell estrès. És a dir, per això aquesta part no, d'educació emocional en les persones, però en especial els que senten emocions molt intenses, com és aquests de l'Atlètic, les emocions d'aquest jugador no només del públic, sinó que els jugadors eren, vamos, a tope. Quan més altes, més capacitat de regular. Però, evidentment, us viuen com un fracàs. L'aprenentatge és què fem de que, gràcies al fracàs d'aquest any, potser l'any que ve ens ajuda a guanyar.
2: Però no en plan los mundos de Yuppie, sinó de dir, potser aquest sistema de defensa no ha funcionat, hem de fer un fitxatge, hem de reforçar la defensa o l'atac, no?
3: Exacte.
2: Mireu, l'exjugador de futbol, Fernando Gago, explicava això sobre el fracàs.
20: Fracaso más allá de
21: qué buena palabra. Fracaso, ¿qué es el fracaso?
20: El fracaso es aquello que no se logra conseguir.
21: Eso es,
20: ahí está la definición.
21: Sí, pero yo no lo comparto eso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar. Todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Perdí final de Copa América. Perdí final de Libertadores. Perdí semifinal de Champions. Perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido, al contrario. Creo que es enseñanzas que dejan, pero hay formas para tratar de ganar y no lo llevemos solamente así perdés un partido un fracaso, sino todos los equipos que quedaron eliminados también son fracaso. No lo comparto.
2: Fernando Gago està molt ben col·locat, em sembla extraordinària aquesta explicació, i això sentíem en un context d'una roda de premsa. Jo em pregunto, la pressió mediàtica agreuja també la gestió del fracàs, no?
4: Imagino.
3: Moltíssim. Home, animals socials, evidentment. En tot cas, fixa't que aquesta és una reflexió cognitiva, és a dir, feta amb el còrtex prefrontal, amb la part de davant del cervell. No és la part emocional que en el moment de perdre, allà potser han plorat, potser han cridat, potser s'han desanimat, però el fracàs no és això, el fracàs és... no aixecar-te. Això és el fracàs. Està clar.
4: I ja veia una cosa, que t'interrompeixi. Jo els dic als nanos que tenim a Eufòria o altres artistes, no mireu les xarxes socials, perquè poden estar molt positius mentalment i un imbècil, perdona que te repeteixi aquesta paraula, amb unes palanganes en calçotets des de casa fent el hater, li poden funçar la vida amb aquella persona.
2: Bueno, ja pots tenir 100 comentaris positius, que en tens un de negatiu.
4: Ah, sí, i sembla que el vídeo aquest, i tothom s'espanta. Jo dic, però si és un tonto que ha posat una cosa d'aquesta.
3: Això és gravitació emocional. El nostre cervell protegint-se se'n va cap a fixar la negativa.
4: Correcte. Era per lligar les coses.
1: Clar, mirem, estem parlant d'eufòria, música, esport. Clar, hi ha dos tipus de fracassos. Un són els fracassos anònims, els teus, els meus, que no els veu ningú, el que et passa en el teu dia a dia, i els altres són els fracassos públics, aquells que veu tothom. I aquí ja està feta la...
2: Es magnifica.
1: Aquí ja està feta, perquè clar, si un futbolista falla un penal en una final i aquell equip no guanya per culpa d'aquell penal que ha fallat aquell tio, ràpidament comencen a insultar-lo, amenaces de mort, això ha passat.
2: Segons la Universitat de Harvard, ara que deies tipus de fracàs, hi ha el bàsic, el complex i l'intel·ligent. Anem a la publicitat i a la tornada ens centrem sobretot en l'intel·ligent per reblar ja aquest programa dedicat al fracàs.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
1: Londres, Quim Olivares, bona nit.
3: Hola, bona nit.
4: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
5: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
1: Washington, Oriol Serra.
6: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ens allunyem de les estridències.
0: Catalunya nit.
1: Notícies sota la llum de la lluna.
7: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
8: I a partir de les 3...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui dedicada al fracàs. N'estem parlant amb en Jordi Cubino, ja el coneixeu, productor musical. Segurament també el teniu bastant indexat per Eufòria. I també ho estem fent amb la Cristina Gutiérrez Lestón. Ella és educadora emocional, conferenciant, escriptora, i la trobeu a la com a directora a La Granja Ability Training Center, fundadora del mètode La Granja. Cristina, l'hem deixat votant quan hem anat a la publicitat i t'he dit hi ha 3 tipus de fracàs, bàsic, complex i intel·ligent. Més que fracàs són...
12: Són respostes.
1: Respostes
12: és a dir,
1: fracàs.
12: La típica que de seguida surt és ostres, soc un desastre, no puc, no em surt.
1: Seria la bàsica.
12: Aquesta seria la bàsica, no? que bàsica és que no, bàsicament que no faig res, vull dir, deixo que l'emoció surti i ja està. La següent ja seria, ostres, potser que tindria que fer alguna cosa diferent. I l'altra que ja convenç... La intel·ligent és, vale, molt bé, ha passat això, analitzo i dic, vale, la propera vegada en comptes de parlar amb el meu fill, li faré preguntes amb el meu fill adolescent, per exemple, a veure què em contesta i a veure si aprenc a conèixer el millor.
1: El 677-3877-19.
13: Doncs mira, l'Oriol diu que del seu fracàs empresarial en va escriure un llibre, El mètode crea de les oportunitats. Des d'aquell moment em dedico a ajudar els altres a veure els fracassos com a ocasions de creixement. Per tant, podria dir que sóc influencer a la xarxa LinkedIn.
1: M'agrada.
13: Això és el que diu l'Oriol. Josep Maria diu, potser una cosa que estaria bé és, per evitar un eventual fracàs, conèixer a un mateix, saber fins a on pots arribar i així doncs no faries plantejaments utòpics i llavors no hi hauria fracassos. Històries d'èxit, la d'avui rotunda, la del David Balaguer. La Montserrat diu, amb les floretes que li tiro al David Balaguer se'n podria fer el jardí més gran del món.
1: Oh,
13: i l'avi diu, el que més m'agrada del David Balaguer és la seva capacitat per riure's de si mateix. De fet, us diré que l'humor i el fracàs són com el pa amb tomàquet, per separates també, però junts fan la combinació perfecta.
1: Oh,
14: bravo!
13: I el Toni també estima el David Balaguer, estima l'Espanyol també, diu, tranquils, que us salvaré, t'ho prometo, David.
14: Us salvaré?
12: Però aquest senyor ha dit una cosa molt important, perquè l'humor està dins de l'emoció de l'alegria i el fracàs ens porta normalment a la tristesa.
13: Clar.
12: I el contrari, la tristesa és de l'alegria. Bueno, és molt tècnic, però que té a veure amb això.
1: Mireu, per acabar, la Cristina m'ho ha tancat molt bé. David, fes-me una frase conclusiva i també li demanaré al
14: Cubino. No, simplement vull dir una cosa que he après avui aquí a la solució, que són les múltiples ramificacions que desprenen els fracassos. I això m'ha encantat, perquè hi ha tantes maneres diferents d'analitzar-los, oi? És meravellós, perquè avui me'n vaig molt content d'aquí. No només per l'exercici que has fet...
1: Sinó perquè m'ha après,
14: Sinó perquè... Hòstia, ara...
1: I és molt xulo el que passa a la solució, perquè posem temes sobre la taula, sinó que els reflexionem, i m'agrada que la gent se'ls emporta a casa, i estem aprofundint en un món que abans deia el Jordi, no? Molt amarats per les xarxes socials, en què tot és epidèrmic, en què no arribem al quid de la qüestió. Està bé tenir aquest espai a la ràdio pública per anar una mica més enllà i tractar-nos com a tots plegats, com a persones intel·ligents que ho som, i moltíssim, tots. Jordi, per acabar.
15: Per darrera cosa, jo diria que aprenem tots que el fracàs és molt més important que l'èxit, perquè és la manera i el camí on trobarem l'èxit.
1: Jordi Cubino, moltes gràcies, estimat. David Balaguer, moltes gràcies. Gràcies. Cristina Gutiérrez Leston, moltíssimes gràcies. Torneu quan vulgueu, eh? Tu el dimecres.
12: Jo només volia afegir una cosa. No em deixes?
1: Sí, però molt breu.
12: Molt breu. És una frase per acabar aquest programa del Pol, un nen de 13 anys que ens va dir: he vist les meves ales invisibles.
1: Oh, ales invisibles. Qui s'emporta el lot de mels alemany, Fran?
13: La Glòria, una frase del meu marit: si lluites pots perdre, si no lluites estàs perdut.
1: Tornem demà a la una, a la solució.
3: Xoc entre els governs espanyol i canari per l'arribada del creuer amb antivirus a Tenerife. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: El govern de les Illes Canàries critica l'acord entre l'Estat espanyol i l'Organització Mundial de la Salut per acollir al seu territori el creuer de luxe amb un brot d'antivirus, Joan Botà.
11: N'acaba de parlar des de Brussel·les el president canari, que defensa evacuar en avió els malalts des de Cap Verd cap als seus països en lloc de ser enviats a les Canàries. El govern espanyol, però, sosté que oferir les Canàries és l'única opció possible amb el dret internacional a la mà.
3: Madrid, Tània Tàpia.
16: La Moncloa diu que tenen la petició perquè ve de la mà de l'OMS i que es fa en base al dret internacional i també per un esperit humanitari. Canàries és el lloc més proper que pot acollir tot el dispositiu per evacuar el passatge amb condicions i envien un missatge de tranquil·litat. S'està preparant tot amb detall. Aquest matí hi ha hagut una reunió presidida per Pedro Sánchez amb diversos ministres. Estem pendents a aquesta hora de la compareixença dels ministres d'Interior i de Sanitat.
3: De seguida repassem tots els detalls. Això el dia en què ha de quedar vist per sentència el judici per l'anomenat cas de les mascaretes.
11: La Fiscalia Anticorrupció ha descartat que Pedro Sánchez fos el número 1 de la trama en contra del que va declarar l'empresari Víctor Deldama.
3: Anem al Tribunal Suprem. Madrid, Paula Brujats.
17: Sí, el fiscal tira per terra la versió del comissionista confés. Diu que Sánchez no tenia cap rol a la trama corrupta, ni la dirigia, ni n'estava al cas.
18: Y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor Deldama.
17: Tot i això, el fiscal lloa Aldama per haver col·laborat a aclarir l'investigació. Veu lògic que esquivi la presó, a diferència d'Avalos i Coldo García, per qui demana 24 i 19 anys de presó.
3: I us ho ha avançat 3cat.info aquest migdia. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Brians 1 durant la seva visita a Catalunya.
11: També s'ha anunciat un acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys.
3: Madrid, Dani Sainz de Aja.
19: La visita al centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat dona idea del contingut social que Lleó XIV vol donar a la seva visita a Catalunya i a Espanya. El mateix dia 10 de juny, el papa visitarà l'abadia de Montserrat i al vespre missa a la Sagrada Família i benedicció de la Torre de Jesús, però l'acte que aplegarà més fidels serà el dia abans, 9 de juny, amb una gran vigília d'oració a l'estadi olímpic Lluís Companys.
3: I el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent després que l'agència Axios hagi avançat que els Estats Units i l'Iran estarien a prop d'un acord per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
11: La notícia arriba hores després que Donald Trump, que n'acaba de parlar a la seva xarxa social, fes una nova marxa enrere ara en la seva missió per escortar els vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, que ha durat només 48 hores.
3: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
3: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions.
20: Després d'eliminar l'Atlètic de Madrid ahir amb la victòria per 1-0, aquesta nit es juga la tornada del Bayern PSG, que recordem l'anada va acabar amb 5-4 pels francesos. Aquest partit el podreu seguir a la transmissió que fem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça femení rep avui el trofeu de campiones de Lliga, després del partit amb el Llevant, el Johan Cruyff. I segons s'explica el Fem Futbol, Mapi ja ha comunicat al Barça que marxa del club a final de temporada. I avui també comença la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins amb el Reus i el Barça.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia, comencem parlant del transport públic perquè avui és un nou dia complicat a Rodalia. Segueixen les demores a la R2, la R2 Nord i la R11 per un robatori de coure, segons Renfe, retards d'entre 30 i 40 minuts. Carreteres, més tranquil·litat sense incidències destacades, tret de les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona.
3: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
3: Més tempestes aquesta tarda o no tantes com els últims dies?
4: No tantes. N'esperem algunes. Ja se'n produeix alguna al nord de la Costa Brava, al Pirineu, a la Catalunya Nord, són incipients, i es centraran en aquest sector, és a dir, Pirineu, nord de la Costa Brava, potser massís del port. A la resta de Catalunya, més sol que no pas ahir, aquesta tarda, tot i que amb nuvolades a prop de zones de muntanya. Demà Sant Tornevi, tornen a augmentar els ruixats i tempestes de tarda a gran part de Catalunya, potser tret de la costa. Divendres sembla que marxarien, potser el dia més assolat.

0: 2:05. Els laboratoris suïssos que han analitzat la soca d'antivirus que ha fet 3 morts en un creuer revelen que és l'única soca que es pot transmetre entre humans. El vaixell està previst que arribi d'aquí 3 o 4 dies a l'illa de Tenerife. 3 ciutadans infectats dels Països Baixos han estat ja repatriats des de Cap Verd, que és on hi ha el vaixell ara mateix. El metge del creuer, també dels Països Baixos, ha millorat a les últimes hores i ja no viatjarà fins a les Canàries i el repatriaran també en avió. L'Organització Mundial de la Salut, mentre busca 80 passatgers d'un vol a Johannesburg en què va viatjar una de les víctimes, ha confirmat un altre cas positiu a Suïssa. És un home que va desembarcar d'aquest mateix vaixell a finals d'abril en una escala. A aquesta hora estem pendents d'una doble compareixença que s'havia de fer a la Moncloa, del ministre de l'Interior i la ministra de Sanitat espanyols, per explicar més detalls d'aquesta operació per evacuar el creuer. El que passa és que a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va amb molt retard, no, aquesta compareixença?
1: Sí, gairebé una hora de retard anunciada per 1:15. Es produeix després d'una reunió d'urgència aquest matí presidida per Pedro Sánchez a la Moncloa. Hi ha molts dubtes sobre la taula ara mateix quan arribarà exactament el vaixell al port de Tenerife. Ho deies, es parla de 3 o 4 dies i, sobretot, com serà el protocol per traslladar tots els creueristes als seus països d'origen. Queden més de 140 persones entre viatgers i tripulació. En principi, tots sants. Avui han estat evacuats 3 pacients infectats amb avions medicalitzats des del buc, que està fondejat davant de les costes de Cap Verd fins als Països Baixos, també el metge del vaixell, que abans ho deies, inicialment havia d'anar a les Canàries. La Moncloa llença un missatge de tranquil·litat, actuen, diuen, perquè li ho demana l'OMS en compliment del dret internacional i de l'esperit humanitari. A la reunió d'aquest matí també hi era el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, és canari, reconeix la incertesa que provoca l'arribada del creuer, però demana confiança.
2: Todo esto produce inquietud y nerviosismo al lugar donde pueda llegar ese barco. Eso es comprensible. También tengo que decir que hemos recibido información de expertos epidemiológicos, algunos de ellos de ámbito internacional con una gran reputación, que son de Canarias y hacen también un llamamiento a la calma.
1: Fons de la Moncloa defensant que des d'ahir en tot moment s'està en contacte permanent amb el govern canari.
0: I és que si aquest vaixell acaba arribant a les Canàries, en teoria allà no hi arribaria cap persona malalta. El fet que l'OMS, però, ordeni que el creuer s'hi dirigeixi ha fet que el govern canari s'hi oposi frontalment. N'ha parlat des de Brussel·les el president canari, que denuncia falta de protocols i reclama que els passatgers i la tripulació es repatriïn, però sense passar per Tenerife. Brussel·les, Bruno Fortea Miras, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. El president Fernando Clavijo critica que el govern espanyol encara no hagi explicat, segons diu, els termes de l'acord assolit amb l'Organització Mundial de la Salut perquè el vaixell afectat arribi a les Illes Canàries. Diu que ni el president espanyol ni la ministra de Sanitat han respost les seves trucades.
4: Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional.
3: Clavijo rebutja l'arribada del vaixell a les Canàries i diu que els podrien evacuar, els passatgers, des de Cap Verd.
4: Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde.
3: I planteja un altre escenari, que si algun dels passatgers sans desembarqués a Canàries i acabés desenvolupant símptomes a les illes, diu que a l'arxipèlag les autoritats sanitàries de les Canàries van a cegues.
4: No hay un protocolo habitual para esto. Esto es algo totalmente extraordinario, ¿no? El Hospital de la Candelaria tiene una plaza de alto requerimiento, una plaza, creo que son 12 las plazas que hay en toda España, y que evidentemente tendría que haber una petición y unos protocolos tremendamente exigentes que impactaría directamente en todo el centro hospitalario, ¿no? Y como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente.
3: Ha fet aquestes declaracions des de Brussel·les després de reunir-se amb la Comissió Europea.
0: Recordem que en aquest creuer hi viatgen 5 catalans. Cap d'ells està malalt a hores d'ara. Un cop arriben a Catalunya, quin protocol hauran de seguir, Miquel Jarque?
5: Doncs, si no tenen símptomes, hauran de fer una quarantena a casa. Si en tenen, hauran d'ingressar a l'Hospital Clínic de Barcelona. Ho ha explicat Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de Catalunya.
6: Arriben asimptomàtics, com esperem, s'indicarà una quarantena en domicili, un aïllament en domicili. Si tinguessin símptomes, les coordenades canvien. Si tinguessin símptomes, han de fer un aïllament en un centre especialitzat, en un aguatant.
0: Doncs durant aquest Catalunya migdia tindrem més dades de com afrontar aquesta situació el govern espanyol i sabrem més dades de quan arribarà aquest vaixell a Tenerife i si arriba alguna mena d'acord entre els governs canari i espanyol per tal d'evitar aquestes discrepàncies públiques que hem pogut sentir aquest matí. Us ho explicarem aquí al Catalunya migdia. Ara passen 10 minuts de les dues, més coses.

0: Tracà final del judici contra Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama. Aquesta tarda quedarà vist per sentència el cas de les mascaretes i avui el fiscal anticorrupció ha sortit en defensa de Pedro Sánchez. Ha negat que fos el número 1 de la trama i ha desmuntat la versió de l'empresari corrupte que intenta esquitxar el president espanyol amb el cobrament de comissions il·legals. Tornem a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Els tres acusats van crear una autèntica organització criminal per enriquir-se. Ábalos n'era el cap, Koldo García la seva ombra i Víctor de Aldama el corrupte. El fiscal ho té clar.
2: Y tanto da si Ábalos y Koldo se dirigieron a un más que predispuesto Víctor de Aldama o si fue Víctor de Aldama el que corrompió a los funcionarios públicos. Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando.
1: Però el fiscal també té claríssim que Pedro Sánchez no tenia cap rol en aquesta trama.
2: Y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
1: Però sí que creu que l'empresari ha ajudat a posar llum a l'investigació i per això veu possible rebaixar-li la condemna i que esquivi la presó. El fiscal no ho demana, li manté els 7 anys de presó, però sí que ho fa el PP, que demana premiar el comissionista confés, com també vol el seu advocat.
3: Eso requiere un premio. Se ha eliminado una de las defensas que podría haber sido esta parte y se ha contribuido incluso a reforzar los argumentos de la acusación.
1: En canvi, l'exministre socialista Ábalos s'enfronta a 24 anys de presó, 19 per a Koldo García. El fiscal diu que hi ha proves demolidores contra ells i troba patètiques les explicacions que han donat durant el judici per exculpar-se. Tots tres acusats tindran dret a l'última paraula aquesta tarda abans que el cas quedi vist per a sentència.
0: El papa visitarà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, i anirà a la catedral i a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, també de Barcelona. Són les principals novetats de l'agenda del pontífex, que, com ja se sabia, farà una pregària a Montserrat i una missa a la Sagrada Família per tal d'inaugurar la Torre de Jesús de la Basílica. Anem a Madrid, que és on s'han donat tots els detalls de la visita papal. Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Hola, bon dia. Ahir la Moncloa i el Vaticà van tancar els últims serrells de la visita papal a l'estat espanyol i avui la cúpula dels bisbes han donat tots els detalls d'una agenda molt atapeïda. Del 6 al 12 de juny, lloc 14 combinarà actes litúrgics massius amb contactes amb col·lectius desafavorits o amb la comunitat cristiana a Catalunya i serà un dia i mig i l'expectació és màxima, segons el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: La comunió de la Iglesia, diversa, però unida, i unida al torno al pastor universal, que es el Papa. Yo creo que esto se va a visibilizar. Somos unos de una tendencia, de otros de otra, pero unidos todos en torno a Jesucristo y a su vicario, que es el Papa.
4: Només arribar el dia 9 farà una oració a la catedral de Barcelona i al vespre un dels plats forts, vigília massiva a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. L'endemà, i és una de les novetats que ha avançat Catalunya Ràdio, tindrà contacte amb els reclusos de la presó de Brians 1 a Sant Esteve de Sesrovires com a prèvia de la seva visita a l'abadia de Montserrat. Ho avançava el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez.
6: Per una banda, hi haurà una trobada amb dones recluses a Can Brians 1. I des d'allà, Sant Pare pujarà peregrinant a Santa Maria de Montserrat, on serà acollit i esperat per la mil·lenària comunitat benedictina, l'escolania i els milers de peregrins, de romeries, que hi seran presents.
4: A la tarda tornarà a Barcelona, primer per interessar-se per la missió social que fan a la parròquia de Sant Agustí del Raval i després l'esperada missa a la Sagrada Família amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i que acabarà amb la benedicció de la nova Torre de Jesús. El viatge de Robert Prevost, però, arranca a Madrid, on farà un inèdit discurs al Congrés dels Diputats i acaba a les Illes Canàries per tal de conèixer de prop la realitat dels migrants.
0: Més coses. El preu del petroli ha caigut amb força per sota dels $100 al barril de Brent enmig de les esperances que s'arribi a un acord aviat a l'Orient Mitjà. Donald Trump assegura que la guerra pot acabar i que es pot reobrir l'estret d'Hormuz si hi ha un acord amb l'Iran, a qui, en cas contrari, amenaça de bombardejar amb força. Els Estats Units i l'Iran estarien a prop de tancar un memoràndum per posar fi a la guerra, segons el portal nord-americà Axios. En un altre senyal de desescalada, l'Iran ha assegurat que el trànsit segur per Hormuz és possible si els Estats Units posen fi a les amenaces. El cap de la diplomàcia iraniana és avui a la Xina. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Bon dia. La Xina considera l'atac d'Israel i els Estats Units contra l'Iran una guerra il·legal. Paraules del cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, en la reunió a Pequín amb el seu homòleg iranià, Abbas Araghchi. La Xina ha expressat el seu suport a l'Iran en la seva defensa de la sobirania nacional i ha agraït el que ha definit com la voluntat de Teheran de buscar una solució per la via del diàleg. Sentim Lin Jian, portaveu de la diplomàcia xinesa, avui en la roda de premsa diària.
8: La regió es troba en un moment crític de transició de la guerra a la pau. La Xina creu imprescindible un cessament total de les hostilitats, que reiniciar el conflicte és encara més inacceptable i que és particularment important persistir en les negociacions.
7: La visita d'Araghchi a Pequín es materialitza a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa, en una clara posada en escena de l'aliança tradicional entre l'Iran i la Xina, que, malgrat tot, no ha extremat les crítiques als Estats Units per no perjudicar la relació amb les monarquies del Golf Pèrsic aliades de Washington, a les quals els últims anys Pequín ha anat comprant cada cop més petroli.
0: I en l'altre conflicte que tenim obert de fa anys, Rússia ignora la treva unilateral dictada per Volodymyr Zelensky des de la mitjanit. El govern ucraïnès denuncia que l'exèrcit rus ha continuat atacant les ciutats ucraïneses i ha provocat víctimes civils. El Kremlin, però, no ha dit en cap moment que respectaria aquest alto el foc. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
9: Bon dia. Segons informen les autoritats ucraïneses, els drons russos han impactat contra una llar d'infants de Sumi, on ha mort una dona, i també han provocat diversos ferits a Kharkiv. En total, Zelensky ha anunciat que Rússia ha violat l'alto el foc 1.820 vegades i ha explicat que aquesta tarda decidiran com hi responen. Ucraïna ja havia avisat en els últims dies que si Rússia no atura els bombardejos, ells tampoc ho faran dissabte, quan Putin ha impulsat una treva unilateral per blindar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. De la seva banda, el govern rus també ha acusat Ucraïna de no respectar la seva pròpia treva, però Putin guarda un silenci deliberat. Ni ell ni el seu portaveu han parlat públicament aquesta setmana per valorar les mesures de seguretat extremes que estan imposant els ciutadans per por dels drons ucraïnesos. El Kremlin tem no poder protegir la Plaça Roja el dia de la seva festa patriòtica més important.
0: I Pedro Sánchez demana que no s'apliqui en territori de la Unió Europea les sancions dels Estats Units a la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese, i als membres del Tribunal Penal Internacional que investiguen crims a Gaza. Des de l'any passat, l'administració Trump els bloqueja els seus comptes bancaris i els impedeix viatjar als Estats Units, Vicent Mifsud.
8: El president del govern espanyol ha demanat a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que s'activi l'estatut del bloqueig i l'instrument principal que té Europa per neutralitzar els efectes de sancions estrangeres en territori europeu. Albanese, que està de visita a Madrid, ha agraït el suport d'Espanya i ha denunciat les conseqüències de les sancions.
10: És una tècnica d'intimidació a l'estil mafiós. Silenciar la gent, obligar-la a obeir. I el que el president Sánchez ha demanat avui és respecte per la llei. Els Estats Units han de retirar les sancions.
8: La Moncloa intenta aconseguir una majoria a la Unió Europea per bloquejar l'aplicació i vol que es tracti en el proper Consell Europeu al juny.
0: Passant 18 minuts de les dues, abans d'anar a publicitat, havien deixat la Tània Tàpia pendent d'una compareixença que estava a punt de començar dels ministres de l'Interior i de Salut del govern espanyol per donar més dades sobre com gestionarà Espanya els casos d'aquest antivirus en aquest vaixell que arribarà a Tenerife. Tornem a Madrid. Tània, bona tarda de nou.
11: Què tal? Bona tarda.
0: Ja tenim aquests detalls, no?
11: Sabem alguna cosa, sí. Sobretot hem confirmat que tots els passatgers que queden en el vaixell estan asimptomàtics. Per tant, el que es preveu és que d'aquí a 3 dies arribin a un port que secundari, el de la Granadilla, a Tenerife, i d'allà doncs es faci tot un mecanisme expressament per evacuar-los, tot un sistema perquè puguin marxar doncs tots els seus països d'origen. També recordem, a bord hi ha 13 passatgers i un tripulant que són espanyols, 5 d'ells són catalans. Un cop arribin, se'ls traslladarà amb un avió militar fins a la base de Torrejón de Ardoz i després hauran de fer una quarantena, segons marquin els protocols, a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La ministra Mònica García està dient que Canàries i que tothom ha d'estar tranquil perquè no hi ha risc per la seguretat i per la sanitat pública. Sentible.
12: El proceso de auxilio y repatriación se llevará a cabo en Canarias. No va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
11: Continua a marxa aquesta roda de premsa amb els detalls sobre aquesta evacuació de tots els tripulants.
0: Doncs aquests són els detalls que està donant el govern espanyol. Deixem la Tània Tàpia pendent i, òbviament, si hi ha més informació, ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. Ara passen 20 minuts de les dues, una pausa i continuem amb més coses.
13: Catalunya Migdia. El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
14: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
15: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
16: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
18: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
19: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
18: Thank you!
17: Per aquí, sisplau.
20: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:45. El govern ha tancat un acord amb els sindicats i la patronal per equiparar en 4 anys el sou dels treballadors del sector social amb l'àmbit públic. La bretxa és del 37%. Parlem de 120.000 treballadors de l'àmbit de la gent gran, la discapacitat, la infància i la salut mental. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. L'anunci l'ha fet el president Illa des de Vic. Anem cap allà, Nàtia Dell.
21: La Generalitat invertirà uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. L'acord del nou model de finançament que s'ha de signar aquesta tarda al Palau de la Generalitat arriba després de més d'un any de negociacions amb el sector, que fa temps que reclama millores. El president Salvador Illa s'hi ha referit així.
22: Es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Una diferència que feia insostenible la situació.
21: Ara el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals, però varia molt en funció del sector, on hi ha més bretxes a les residències. Pel que fa al pla pilot, que s'està fent a Vic del nou model integrat de dependència, està funcionant tan bé, s'ha passat d'un any a dos mesos d'espera, que el 2027 es vol estendre a tot Catalunya.
0: I a l'altra cara de la moneda arrenquen les mobilitzacions convocades pels sindicats majoritaris a l'educació, contraris a l'acord signat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Acusen el govern de falta de voluntat per reobrir l'acord, mentre el Departament d'Educació demana que tornin a la mesa sectorial i Comissions Obreres quantifica en 45 milions d'euros per l'educació inclusiva l'augment de pressupost aconseguit amb la negociació. Barcelona, Sara Canyete.
23: Avui s'han fet accions de protesta a molts centres educatius i dimarts que ve ha convocada la primera vaga a tot Catalunya. Els sindicats insisteixen que les mobilitzacions no s'aturaran fins que es millorin les condicions d'aquest acord i posen l'èmfasi en la millora salarial. També acusen el govern d'escudar-se en la falta de pressupostos quan el que falta, diuen, és voluntat de negociar. Andreu Navarra és el portaveu del sindicat Professors de Secundària.
24: També va dient als mitjans la consellera que sense pressupostos no es pot produir aquest increment d'aquest increment salarial. Bé, hi ha una ampliació de crèdit, és a dir, això no és exacte. Ho poden fer, el que passa és que hi ha altres prioritats.
23: Mentrestant, un dels sindicats signants d'aquest acord, Comissions Obreres, ha sortit a defensar-lo. Diuen que, fruit de la negociació amb el departament, xifren en 45 milions d'euros i més de 1.000 dotacions l'augment de recursos per l'escola inclusiva al curs que ve. Eduard Núñez és el secretari general d'Educació del sindicat i descarta demanar la reobertura de l'acord. És més, insisteix a la resta de sindicats que s'hi sumin.
25: Nosaltres no contemplem cap reobertura de l'acord, perquè l'acord és bo. I a més de ser bo en els seus continguts, és flexible. És que el mateix acord, en el seu sí, contempla la possibilitat d'anar millorant-lo en el mateix procés negociador de desplegament de l'acord.
23: Entre les dotacions obtingudes de cara al curs vinent des de Comissions Obreres destaquen que s'incorporaran als centres 100 tècnics d'integració social i prop de 300 infermeres escolars.
0: L'intendent i cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, que avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, apunta a un brot psicòtic de l'homicida com el possible mòbil de la mort d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat. El detingut ja ha passat la primera nit a la unitat hospitalària psiquiàtrica penitenciària de Brians 1, després que el jutge li hagi atribuït, entre d'altres, el delicte d'assassinat. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes i va agredir un policia sense cap motivació aparent. Toni Rodríguez, intendent i cap d'investigació dels Mossos, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
1: També ha indicat que la versió d'un suposat atac jihadista que va córrer inicialment per les xarxes està pràcticament descartat, si bé s'està estudiant si en algun moment l'home hauria entrat en un procés de radicalització. I recorda als veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
0: Tornem a la informació internacional, perquè demà hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i de Gal·les i també comicis locals parcials a Anglaterra. A Escòcia, l'increment del cost de la vida i l'accés a un lloc per viure són alguns dels temes centrals dels comicis, més enllà de la possibilitat d'un segon referèndum per la independència. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
3: Hola, bon dia. El govern escocès va declarar l'emergència habitacional el 2024 per les dificultats per accedir a un habitatge. Això ha portat conseqüències greus, com explica Stephen Boyd, director de l'Institut for Public Policy Research d'Escòcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El nombre de persones que dormen al carrer ha augmentat. Més de 1.000 persones a Escòcia han dormit al ras almenys una nit els últims mesos. Hi ha uns 10.000 nens que ara viuen en allotjaments temporals. I el nombre de famílies que hi viuen també ha augmentat.
3: El govern escocès té competències en habitatge públic i en construeix uns 7.000 a l'any. Una xifra insuficient pels experts. També té competències en sanitat i ensenyament, uns serveis que també s'han deteriorat. Tot i així, el Partit Nacional Escocès torna a ser el favorit per guanyar, com ens explica la politòloga de la Universitat de Stirling, Cori Brown Swan.
6: L'atenció s'ha centrat si l'SNP, que ha estat el govern des del 2007, una etapa increïblement llarga al govern, està fent prou, està progressant en aquests temes. I una cosa que veiem a les enquestes d'opinió és que la gent és força crítica amb el govern escocès liderat per l'SNP, però no vol dir que estiguin convençuts que ningú més pugui fer-ho millor.
3: Les enquestes també apunten que Reform UK, el partit d'extrema dreta, podria ser el segon aquí a Escòcia, en detriment dels laboristes i conservadors, que caurien al tercer i quart lloc, respectivament.
0: I del Regne Unit passem a Alemanya. Allà, el govern de coalició compleix avui un any amb el canceller Merz amb la popularitat al punt més baix, els socialistes encadenant derrotes i l'extrema dreta pujant en intenció de vot. De fet, l'últim sondeig situa per primera vegada Alternativa per Alemanya al davant dels conservadors a tot el país. Berlín, Jordi Regàs.
20: Bon dia. Un any després de l'arribada de Friedrich Merz al govern de la República Federal, el balanç per als instituts d'opinió a Alemanya és contundent. Peter Matuszek, director de l'Institut Força.
26: Les xifres dels partits del govern són dramàtiques, així s'ha de dir. Després d'un any al govern, tant la CDU com l'SPD han perdut un terç dels votants de les últimes eleccions generals.
20: El govern ha endurit la política d'asil. La renda bàsica d'inserció s'ha vinculat al treball. S'ha reformat el servei militar i s'han fet retallades a la sanitat pública. Els preus, però, pugen més ràpid que els salaris, l'energia és cada cop més cara i els canvis en el dia a dia es troben a faltar. Anke Hassel, sociòloga.
27: El que es veu en reformes és tan petit que la població no ho percep. I allà on s'haurien d'haver notat millores de veritat, com que moltes d'aquestes reformes han empitjorat les coses, la gent hi ha perdut la motivació.
20: Però si en un aspecte ha fallat el govern és en la promesa del creixement econòmic, amb 120.000 llocs de treball perduts, sobretot a la indústria de l'automòbil. Queden per endavant reformes de pes, com la de les pensions, la dependència i la fiscal. Tot això en una coalició on el soci minoritari, els socialistes de l'SPD, es troben en caiguda lliure, amoïnats per la pèrdua d'identitat. Els conservadors de la CDU, mentrestant, no paren de mirar de reull a l'extrema dreta. Alternativa per Alemanya els deixa fer. Sense esforçar-se massa, els vots li cauen del cel.
0: dos quarts de 3 de la tarda, tornem a Catalunya perquè infants i adolescents que no disposin de telèfon mòbil podran trucar des de milers de comerços de tot el país a familiars en cas de necessitat. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel govern que s'ha iniciat simbòlicament a la ciutat de Lleida. De moment ja s'han interessat per afegir-s'hi més de 5.000 botigues a tot Catalunya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El conseller Miquel Samper ha fixat un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, donant per iniciada simbòlicament aquesta iniciativa. El conseller d'Empresa ha posat alguns exemples de casos en què els infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda als establiments.
7: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
4: De moment, ja han demanat afegir-s'hi 45 associacions de comerciants de tot el país, amb més de 5.000 comerços, 600 dels quals a Lleida, ciutat. Al país ja hi havia iniciatives similars, així, per exemple, a Barcelona i Girona, els menors poden anar a equipaments municipals i a Granollers també ho fa una associació de comerç local.
0: I preocupació al sud del Solsonès pel retorn del llop. Des de l'estiu s'hi han registrat 3 atacs a ramats i els ramaders reclamen mesures per fer-hi front. Solsona, Joaquim Albarate.
8: És el primer atac al Solsonès des del 2019, però al sud de la comarca feia dècades que no n'hi havia cap. Han estat 2 atacs a la Molsós a la tardor i un altre a la primavera a Pinós. Les explotacions han pres mesures com posar càmeres, tanques elèctriques o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops, però reclamen un pla específic per protegir-se. Jaume Puigpelat és un dels ramaders afectats.
9: Com una mica perquè som altres zones que ja estan més habituats a la presència del llop, doncs no s'arriba a solucions, doncs aquí ens passarà el mateix. I llavors, doncs, bueno, estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
8: Els agents rurals continuen investigant els atacs, però tot apunta que serien obra d'un llop solitari que viu en altres zones i per això és difícil seguir-li el rastre.
0: Passant 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
12: Per Barcelona.
11: És la cursa al Corte Inglés.
12: Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
11: El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
12: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
13: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento más.
28: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
3: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
2: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
3: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
2: I sabem celebrar els bons moments.
3: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
2: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
3: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
4: Que bé.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: La tarda dona molt de joc.
0: Catalunya migdia.
5: Passant 4 minuts de 2 quarts... La Bienal d'Art de Venècia obre avui les portes als professionals marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i de Rússia. La 61a edició del certamen intenta mantenir el focus en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama abaixar el to per abordar els conflictes del món actual. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha encès les alarmes. El seu pavelló, però, només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat i de l'absència del ministre de Cultura italià a la inauguració, entre altres mostres de rebuig. Qui també continua sota el focus mediàtic és Israel, que, malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena espai a la Bienal. En les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Enmig d'aquest escenari convuls, la Bienal reivindica el llegat de la seva comissària, la camerunesa Koyo Kuo, que va morir de forma sobtada l'any passat. L'exposició central aposta per les claus menors, centrant-se en creadors del sud global que prioritzen l'experiència emocional i la subtilesa per sobre de l'estridència. La presència catalana també és destacada en aquesta cita de referència. L'Institut Ramon Llull presenta un projecte de clau Clàudia Pagès, que vincula la tradició paperera de Capellades amb la geopolítica mediterrània. Alhora, l'artista manresà Oriol Vilanova és el protagonista del Pavelló d'Espanya amb una proposta sobre la memòria a partir de la seva col·lecció de postals.
5: Més coses.
7: Emrus Hivda Salamshot.
5: El Festival Dogs Barcelona s'inaugura demà amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista a mans del règim islamista iranià. El festival projectarà 57 produccions d'arreu del món, entre les quals 19 catalanes. Barcelona, Òscar Callau.
8: En aquesta 29a edició del DOCS es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb voluntat d'explicar el món d'avui. La producció catalana creix fins a una vintena de cintes de veus plurals i artístiques. Sentim la codirectora del festival, Maria Colomer.
9: Les mirades són molt plurals. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema. Totes tenen aquesta intenció i aquesta qualitat.
8: Un parell d'exemples. Les culpables és un documental de la realitzadora catalana Marta Duran Lozano que retrata amb un centenar de testimonis el trauma i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Bèstia és el documental de debut de la directora Elena Garza, un retrat del món tradicional de la caça des del punt de vista d'una activista vegana. Fins al 17 de maig, el DOCS Barcelona projecta una 60a de documentals a 6 sales de Barcelona.
5: I ara, una banda de rock llegendària.
10: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
5: És el so inconfusible dels Rolling Stones que aquesta matinada han presentat en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues, que es publicarà el 10 de juliol. Un treball que es va gravar a Londres, expliquen, en només un mes i moltes cançons en una sola presa, a Montse Camps.
11: Sí, inclou 14 cançons i fa un recorregut des del rock clàssic fins a les balades o influències country. I apareixen dues col·laboracions destacades, el líder de The Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle, Paul McCartney. Mick Jagger ho explicava així.
12: No, we didn't... He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
11: Aquest és el 25è àlbum de la banda i de moment no han aclarit si faran gira internacional.
5: I canviem de música.
13: Pensa en mi sola.
5: Perquè 30 anys després de la seva primera estrena torna a la companyia El Musical Més Petit amb les veus de Dani Anglès i Pilar Capellades, acompanyats al piano de Sergi Cuenca. Ho fa amb Tu, Jo i Vosaltres les cançons, un espectacle que repassa les cançons més icòniques de la seva trajectòria, Montse.
11: Sí, l'obra és una nova creació que inclou fragments de nous musicals que conviuen amb alguns dels seus temes més emblemàtics, ens ho explicava Dani Anglès.
4: Títols nous que no hi havia en el seu moment, hi ha coses que els compositors han fet posteriors, com The Pirate Queen, Martin Guerre, Bad Cinderella, The Beautiful Game, per exemple, però també hi ha títols antics, per exemple, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que és el primer musical que escriu Andrew Lloyd Webber, això en el seu moment no ho vam fer. I en canvi aquesta vegada sí que l'hem incorporat. Per tant, hi ha molt material que no havia estat mai dins d'aquest espectacle, algun de nova composició i algun de material més antic.
11: L'espectacle s'estrena avui a la Sala Versus Glòries a Barcelona i després farà gira per Catalunya.
5: I encara una cosa més abans dels esports. Amb l'aspiració de convertir-se en una vacuna contra el feixisme, el dibuixant Danide ha creat el còmic Aprendiz de Cuervo, una història potent i ambiciosa que ens situa en un bosc distòpic i apocalíptic, Valeria Obereda.
13: El protagonista trenca les normes que han imposat els que dominen el bosc, Hombre Dios i el seu secretari Ciervo Fantasma, i hi ha conseqüències suficient per Danide per ser un al·legat antifeixista.
14: Trobo que és molt interessant llegir-los amb una edat de formació. Poden ser útils com a vacuna, no? I com a un contrapoder, no? Ara la gent jove s'està menjant moltes narratives molt perilloses i a vegades els hi falta una mica de mirada crítica. Llavors, com a còmic juvenil, jo estic molt satisfet perquè crec que pot ser molt útil i pot despertar consciències.
13: El còmic havia de ser una trilogia, però només es va publicar el primer volum el 2024. Ara Norma Còmic ens presenta la història completa.
0: Catalunya migdia.
5: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
5: Amb la final de la Champions i amb l'adeu al Barça de Mapi León.
15: La central blaugrana deixa el Barça a final de temporada. De seguida ho expliquem.

0: Gol de Saka, gol de Saka, gol de Saka, gol de Saka. Xut de Trossard des de l'esquerra de l'àrea. Oblak no la pot blocar. La deixa morta la petita i Bukayo Saka posa la cama i marca el primer del partit al llindar del descans. Minut 44 a l'Emirates. Arsenal 1, Saka, Atlètic de Madrid 0.
1: L'Arsenal és el primer finalista de la Champions. Els Gunners van superar per la mínima l'Atlètic de Madrid i, per tant, disputaran Marta García la segona final de la seva història.
2: I n'han tingut prou amb un solitari gol de Saka al minut 44. Després de l'empat en el Metropolitano, els londinencs accedeixen a la final per un 2-1 en el global i després d'una Champions remarcable. Qualificatiu del porter català de l'Arsenal, David Raya, en declaracions a Movistar.
3: Primera part, hemos dominado muy bien el partido, hemos llevado el partido donde queríamos, hemos podido marcar el gol justamente antes de la media parte. La segunda parte, pues sabíamos que iba a ser un poquito más difícil de poder aguantar el ritmo y sabíamos que ellos iban a apretar muchísimo. Pues nos han puesto contra las cuerdas, pero creo que el equipo ha hecho un gran partido defensivamente y ofensivamente también. Muy contento, muy feliz, sueño cumplido de poder jugar una final de la Champions y sobre todo de la manera que lo hemos hecho, la campaña que hemos hecho en la Champions League ha sido remarcable, creo yo. No hemos perdido ni un partido y esperemos poder seguir así.
2: I l'altra cara de la moneda és l'Atlètic de Madrid, que s'ha quedat a les portes de la seva primera final de Champions. El tècnic Cholo Simeone, satisfet, però lamentant l'ocasió perduda i decisions que no els han afavorit. I molt més contundent, el porter Oblak parlant de l'aport que té l'equip.
4: Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos. Competimos muy bien, una pena podíamos haber encontrado ese penal que no nos dieron.
5: Parece que hay un miedo, que hay algo que no debería que pasar y nos está pasando hace tiempo, y al final cuando juegas contra equipos tan buenos en los partidos tan importantes no puedes permitirte, y nada, eso se va a tener que arreglar sí o sí.
2: La final el 30 de maig és la segona de l'Arsenal després que en el 2006 la va perdre contra el Barça. A l'altre finalista el coneixerem esta nit.
1: L'altre finalista sortirà aquesta nit del partit entre el Bayern i el PSG. Marcos García, un partit on tenim molt present el partit de l'anada i el resultat i la quantitat de gols que va haver-hi.
6: Sí, aquell superpartit. Els francesos han viatjat a Alemanya amb el 5-4 de l'anada al Sarró, però volen tornar a ser protagonistes els de Luis Enrique. A la prèvia del partit, el tècnic asturià ha fet servir l'exemple de Rafa Nadal, que ja sap, sempre deia que Federer i Novak Djokovic eren estímuls per fer-lo millor. Doncs Luis Enrique ha dit exactament el mateix. Pel PSG, l'estímul és el Bayern.
7: Sé que no volem, sé que sers...
8: El que volem, o el que intento transmetre als meus jugadors, és que admirin el Bayern, perquè juguen molt bé a futbol. Però és una motivació per nosaltres per intentar trobar el nostre millor moment, el nostre millor rendiment.
6: I què diu el tècnic dels bavaresos, Vincent Kompany, que vol controlar de forma prioritària la part emocional dels seus jugadors.
9: No tinc una recepta secreta, però sí que penso que aquests partits no es pot jugar el dia abans. Quan són el xulet és quan has de jugar i pots deixar les emocions i tot el que necessites, però també amb la calma que fa falta. Abans els dono preparació, rutines prèvies i tranquil·litat. I quan el partit comença, penses en les emocions que necessites per jugar. És difícil trobar el punt.
6: Gnabry és baixa per lesió als bavaresos, Chevalier i Hakimi també ho són al PSG. A les 9, Bayern-PSG, amb transmissió des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
1: I el Barça femení, Mapi, ja ha pres la decisió. Marxa a final de temporada al Club Blaugrana. Això és una de les coses que s'expliquen i expliqueu al Fem Futbol, Ruth Vilà.
10: Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada. La jugadora aragonesa no ha acceptat, doncs, l'oferta a la baixa que li va presentar el club i els ha avançat que aquesta serà la seva última temporada de Blaugrana després de 9 anys ja a l'entitat. Mapi va arribar el 2017 procedent de l'Atlètic de Madrid i el Barça va pagar en el seu moment 50.000 euros pel seu traspàs, que era tot un rècord, i entre d'altres passos entre equips femenins. Va renovar fa poc, el 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll, i des d'aleshores ha anat sumant títols, entre ells, doncs, 7 títols de Lliga i 3 Champions de moment, perquè encara ha de disputar una nova final. A Fem Futbol, deia també la Maria Tiques, del diari Esport, afegeix que la central té una molt bona oferta del London City i, per tant, per qui passaria el seu futur. Mapi és una de les convocades pel partit d'aquesta tarda contra el Llevant, que juga el Barça, partit de Lliga al Johan Cruyff. Qui n'ha quedat fora de la llista és Graham, amb una lesió muscular a la cuixa dreta. L'objectiu és que la Noruega arribi bé a la final de la Champions.
1: I en aquest partit d'aquesta nit, l'equip rebrà el trofeu de campiones de Lliga.
10: Després del partit contra el Llevant, sí, que és a 7:15, hi haurà el president de la Federació Espanyola, Rafael Lozan, que entregarà la Copa com a campiones de Lliga, i també s'espera que hi hagi parlaments de les jugadores a la gespa del Johan Cruyff. Abans també, abans del partit, el Barça B, el C i el Juvenil oferiran a l'afició els seus títols també de campiones de Lliga.
1: I seguim parlant de títols de Lliga perquè el Barça masculí també espera poder celebrar aquest cap de setmana, aquest diumenge, el títol de Lliga. Ramon Salmurri.
11: En el clàssic contra el Real Madrid, i és per això que logísticament el Barça treballa en una gran festa. Ja sap que si guanya rebrà el títol de campió, la Copa, cal veure si de mans del mateix president de la Federació Espanyola, Rafael Lozan. Hi haurà una festa a la mateixa gespa del Camp Nou, on a banda d'aixecar la Copa hi haurà discursos i també celebració, tot això sobre la mateixa gespa del estadi. Això serà diumenge, dilluns, previsió de rua pels carrers de Barcelona amb sortida i arribada al Camp Nou.
1: I de cara a aquest clàssic, el Madrid segueix empatant pendents Mbappé, les proves mèdiques que li havien de fer avui per saber si el jugador podia jugar o no aquest partit de diumenge, finalment no seran avui i es faran demà.

0: I l'Espanyol ha tornat avui als entrenaments per preparar consciència al transcendental partit contra el Sevilla de dissabte. Quin aire s'hi respira al vestidor després d'aquestes 17 jornades sense guanyar, Sergi Andreu?
1: Doncs els jugadors saben perfectament que el partit de dissabte al Pizjuán és el més important de la temporada. Ja ho defineixen com una final. Són conscients que una derrota els deixaria molt tocats. Veurien com el Sevilla els supera i podrien acabar la jornada, segons com vagin els resultats, a un punt del descens. N'ha parlat aquest migdia als mitjans del club un dels capitans, Pol Lozano, convençut que l'equip estarà dissabte a l'altura.
2: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana i, evidentment, sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats, podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. Dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana. Bueno, és una final per nosaltres contra un rival que ens exigirà molt, però jo crec que el que hem de fer és tenir confiança i estar a l'altura del partit que tenim aquest cap de setmana.
1: Pol Lozano, que ha reconegut que aquesta ratxa fa molt de mal, està fent molt de mal als jugadors, diu que els cal urgentment netejar la ment i que una victòria provocaria un clic que els faria canviar la dinàmica en aquest tram final de temporada.
0: I avui és dimecres, toca a Girona reservat i ja podeu sentir el capítol d'aquesta setmana que em fa l'efecte Eduard Solà, que va de tot l'embolic en què ara mateix es troba a la Lliga al Girona.
3: Sí, és així. El Girona reservat d'aquesta setmana parlem de la trajectòria de l'equip de Mitchell i de com s'ha embolicat en la lluita per la permanència. Fa just un mes, el Girona tenia 8 punts d'avantatge sobre el descens i després d'encadenar 3 derrotes consecutives, ara només el té a 2. Això a falta de 4 jornades pel final de Lliga. El Girona reservat debatem sobre el per què s'ha arribat a aquesta situació, què pot passar d'aquí al final de Lliga, repassem el calendari de l'equip de Mitchell i els seus rivals directes i descobrim que aquestes alçades de temporada la situació, numèricament parlant, és pitjor que l'any passat. Ho fem amb l'Eloi Amagat i amb l'exjugador del Girona i membre del Consell Assessor del Club, Albert Serra.
0: Passen 4 minuts, a 3 quarts de 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
4: Bueno, doncs pues molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular.
0: Parlarem de la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins amb dos equips catalans, el Reus i el Barça.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
8: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
7: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
8: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
9: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
12: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
13: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
14: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
13: Hòstia.
14: A la zona ocupada.
13: Ostres, això no ho he sabut mai.
15: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: La ciutat portuguesa de Coimbra acull des d'avui la final avui de la Champions masculina d'hoquei patins, que comptarà amb la presència de dos equips catalans, el Barça i el Reus, i avui debuten els reusencs en aquesta competició que ja fa 8 anys que no guanya cap equip català, Carles Vila.
16: Els roig i negres s'enfronten aquesta nit a les 11 al Benfica. El Reus arriba a la final a 8 després de 3 derrotes consecutives a l'Hockey Lliga, però amb l'avantatge de tenir molt poc a perdre, perquè de fet juguen contra un dels grans favorits per emportar-se el títol. Jordi García és el tècnic del Reus.
4: Bueno, pues molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular, amb un grup molt, molt, molt, molt dur, fent un segon tram de la competició molt bo, competint contra els grans equips en totes les pistes i contra tothom, penso que hem d'estar molt orgullosos, i el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit. Intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
16: García no renuncia, però, a donar la sorpresa contra els portuguesos i mostrar novament la seva bona imatge a la competició europea. Per cert, a Reus tenen clar que tota la pressió és per al Benfica.
4: Evidentment que la pressió la té tota, no una mica tota, tot el Benfica. Nosaltres no tenim cap de pressió. Nosaltres, ja et dic, per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres puguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però evidentment la pressió, i més després de l'any passat que no va guanyar cap títol, encara la té més el Benfica. No?
16: Abans d'aquest Benfica-Reus, a les 8 del vespre, el Liceu de la Corunya jugarà contra el Porto.
0: I qui aquest vespre pot aconseguir el bitllet per a la final a 4 de la Champions és el Barça d'en Bol. Els blaugranes buscaran sentenciar els quarts de final davant el Nantes i assolir la 8a classificació consecutiva per a la cita de Colònia, Jan Ortuzar.
17: L'anada de Nantes va acabar 30-32 a favor dels blaugranes, que van desaprofitar oportunitats de tornar a Barcelona amb una diferència encara millor. L'any passat, els francesos ja van guanyar els blaugranes en el partit pel tercer lloc de la Champions. També recuperen el català i Antar Rafaita pel partit d'avui. Mentrestant, l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, no podrà comptar amb Peter Tsikusa, lesionat, per al partit d'avui. Tot i això, ha confirmat que l'equip es troba en confiança per aconseguir la classificació a la Final Four.
18: Bé, jo crec que estem bé. Juguem un partit molt important, l'equip està bé, hem entrenat bé i ja jo crec que la dinàmica de l'equip és bona. Tenim que estar amb confiança, que no confiados, no? I hem de jugar davant d'un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma, tot el que dir-lo, molt, molt fi, però nosaltres també.
17: El partit es podrà seguir a partir de 3:15 per Esport 3. En altres partits d'avui, tornada del Fuchsia Berlin Vesprem amb un gol d'avantatge pels visitants i de l'Aalborg Sporting de Portugal, que va acabar en empat a Lisboa. Demà, Magdeburg Pick Szeged amb 7 gols d'avantatge per als alemanys.
0: I a l'Eurolliga de bàsquet ja hi ha el primer equip classificat per a la Final Four, que aquest any es fa a Atenes. Maria Chesena.
19: Sí, el primer equip a certificar la seva presència en aquesta Final Four és l'Olympiacos, que no va donar opcions al Mónaco. Els grecs no van tenir pietat amb el seu rival, que jugava a casa, i van firmar una victòria contundent per 82-105. Ara han d'esperar el seu rival, que sortirà del guanyador de la sèrie entre Fenerbahçe i els Alguiris. De moment, 2-0 pels turcs. D'avui a les 7 de la tarda. I el València avui ha de guanyar el Panathinaikos si vol seguir viu a la competició. Així parlava del partit el tècnic del conjunt valencià, Pedro Martínez.
20: Bueno, vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero bueno, la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
19: El duel es disputarà un 8:15 del vespre i el Real Madrid, per la seva banda, anirà al quart partit de la seva sèrie contra el Hapoel Tel Aviv després de la derrota ahir a Sofia per 76-69. Els de Sergio Scariolo, però, arriben a aquest quart duel que jugarà dijous amb un 2-1 favorable.
0: Mentrestant, a l'NBA, aquesta matinada s'han jugat dos partits més a les semifinals dels play-offs de la conferència.
19: Sí, a la conferència de l'est, els Detroit Pistons van aconseguir la victòria davant els Cleveland Cavaliers per 111-101 i a l'oest, els Oklahoma City Thunder van guanyar amb contundència els Lakers per 108-90. I avui a la matinada, New York Knicks, Philadelphia 76ers i San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves.
0: I com cada setmana ja tenim a punt un nou capítol de Ràdio Volta, que és el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest cas, Isaac Vilalta, centrats en el fenomen Paul Seixas i la seva participació en el proper Tour de França que començarà a Barcelona.
21: Doncs sí, de fet, són dies amb diferents fronts oberts, amb la Vuelta femenina, amb la participació de Mireia Benito i Paula Blasi, amb l'inici del Giro d'Itàlia, amb un Pogacar de rècord a Romandia, i com destaques, la confirmació que Paul Seixas debutarà al Tour amb només 19 anys. És prudent, El Joan Antoni Fletxa ho té clar.
1: Aviam, la prudència és una gran virtut i molta gent ho diu i que la vida s'ha de ser prudent, però també les oportunitats no estan sempre allà. La gent pensa que sempre podrà anar al Tour, no? I no ho sabem, no ho sabem. Poder l'any passat, l'any que ve, pot anar al Tour, però poder no amb el... És que no sabem com serà el recorregut del Tour, qui anirà a córrer al Tour. Estàs bé, ets jove, tens ganes de fer-ho, ja està, el teu equip et recolza a fer-ho i... És que això de la pressió...
21: En aquest programa també ens acostem a la faceta més comercial de Tadej Pogačar, amb Matija Wiel, una de les persones que tracten amb ell de manera més propera. Com sempre, Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3Cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: La reusenca Núria Gil es va proclamar fa pocs dies a Palència campiona d'Espanya de curses de muntanya i es referma com a referència a casa nostra d'aquesta modalitat, Carles Vila.
16: Núria Gil va dominar des de bon començament la cursa, va arribar en solitari per davant de Laura Figueiredo i Ana Hernández. És la segona vegada que la reusenca s'imposa en aquest campionat d'Espanya.
2: Bé, molt contenta amb aquesta primera posició al campionat d'Espanya de carreres de muntanya. Va ser un circuit molt ràpid, amb molts canvis de ritme, però des d'un primer moment ja vaig poder ficar un ritme còmode que, bueno, les meves rivals ja no em van poder seguir, així que dins del que cap vaig anar ben còmode durant tota la cursa podent aconseguir aquesta primera posició. Molt contenta. Ara mateix ja d'aquí dues setmanes anirem a Zegama, és una cursa que no ens podem perdre, no?, els del món de la muntanya, si tenim dorsal ho hem d'aprofitar sempre, però bueno, com a objectiu final d'aquesta temporada vindria a ser la UCC el mes d'agost a Chamonix.
16: Amb la victòria a Aguilar de Campó, Núria Gil ha aconseguit també una plaça per al Campionat d'Europa que es disputarà el mes de juny.
0: I ja hi ha data per jugar la segona part del partit Joventut Unicaja de la Lliga ACB i que va ser suspès per problemes al marcador electrònic, Eudald Serra.
22: Els 20 minuts que falten es jugaran finalment el dimarts dia 26 d'aquest mes, a les 8 del vespre, segons ha fet saber oficialment avui el Joventut. Quan el partit es va suspendre, just abans de començar la segona part, la penya dominava el marcador 53-33. El Joventut no serà sancionat per l'ACB perquè aquesta suspensió es considera que va ser una causa major, però sí que haurà de fer front a les despeses del nou desplaçament i de l'allotjament de l'Unicaja a Badalona.
0: I la selecció espanyola de waterpolo tanca avui la seva participació a la Copa del Món de Rotterdam.
22: I ho farà aquesta tarda jugant davant els Països Baixos amb la segona plaça final del torneig en joc. Ahir l'equip espanyol va perdre les opcions d'acabar primer al perdre amb els Estats Units per 7-5. Tot i això, l'equip que entrena el català Jordi Valls ja havia aconseguit la plaça per la superfinal que es farà a Sydney, Austràlia.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i sabeu també avui transmissió del partit de Champions entre el PSG i el Bayern a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
23: Són les 3.
24: Catalunya Migdia.
23: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol evacuarà i aïllarà en un hospital militar els 14 ciutadans de tot l'estat que són a bord del creuer on hi ha hagut un brot d'antivirus. Això serà quan arribin a les Canàries, en 2-3 dies. El govern d'aquestes illes, per cert, critica la falta d'informació que diu que hi ha hagut des de la Moncloa i reclamen que no es posi ningú en risc en l'operació de rescat que es farà des d'un port secundari de Tenerife. També us hem parlat del judici pel cas de les mascaretes, en què la Fiscalia Anticorrupció ha descartat que Pedro Sánchez fos el número 1 de la trama. Avui el cas quedarà vist per sentència. I ens hem fixat també en els detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya el mes que ve. El pontífex visitarà la presó de Brians 1, com us hem avançat a Catalunya Ràdio, i també farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a banda de visitar Montserrat i també la Sagrada Família, com també ja s'havia anunciat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
25: Doncs podem completar la informació referent a aquesta roda de premsa del govern espanyol, dels ministres de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i de Sanitat, Mònica García, amb tot el que fa referència a aquest creuer amb un brot d'antivirus. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bona tarda.
26: Sí, què tal? Bona tarda. La Moncloa assegura que després de les darreres evacuacions ja no hi ha cap tripulant malalt ni amb símptomes a l'embarcació que arribarà al port secundari de la Granadilla en uns 3 dies. Allà, en unes instal·lacions muntades expressament, es farà un protocol per membres de Sanitat Exterior, també en coordinació de personal europeu, on s'atendrà un per un cada passatger. Els estrangers volaran als seus països d'origen. Els 14 espanyols, entre els quals hi ha 4 catalans, ho faran amb avions militars fins a Madrid, on se'ls atendrà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on hauran de guardar quarantena. Mónica García, ministra de Sanitat.
3: En el Gómez Ulla podemos asegurar y podemos tener la capacidad de asegurar ese aislamiento y también de tener todas las pruebas que necesitamos.
26: Encara està per decidir quant temps estaran aïllats, però la ministra Mònica García llança un missatge de tranquil·litat. Diu que tot està controlat, no hi ha riscos per a la població.
25: Ara ens n'anem cap a Montserrat perquè tenim nous detalls d'aquesta visita del papa Lleó XIV, que inclourà una pregària davant 10.000 persones allà, a Montserrat. Hi anem, doncs, Maria Guixà.
6: Què tal? Bona tarda. Doncs aquesta notícia aquí a Montserrat s'ha rebut amb agraïment per part de la comunitat monàstica, que entén que també serveix de colofó per homenatjar el mil·lenari que es va celebrar l'any passat. El papa arribarà al migdia del dimecres 10 de juny, serà rebut pel pare abat Manel Gasch i posteriorment doncs resarà la pregària del Sant Rosari, també presenciarà la Salve i el Virolai i després podrà compartir una estona d'intimitat dinant amb la comunitat monàstica. Es preveu que sigui un acte multitudinari, obert a la ciutadania, no només a dins la basílica, sinó que també tingui extensió a fora, a les places. En parla de tot plegat el prior de Montserrat, Jordi Puigdevall, en declaracions a aquesta emissora.
7: La pregària es farà dins la basílica, però a les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins, amb pantalles gegants perquè la gent pugui veure i participar de la pregària del Sant Rosari i també, naturalment, el Sant Pare, doncs, en el seu trajecte. Des que arriba a Montserrat, la gent podrà saludar el Sant Pare. Podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
6: Feia 44 anys que un papa no venia a Montserrat. La darrera visita va ser la de Joan Pau II el novembre del 1982.
25: El president de la Generalitat, Salvador Illa, apel·la a la responsabilitat del sector carni per ajudar la cohesió social del país. Ha dit, de fet, que no es pot construir una economia que funcioni on la gent que treballa no pugui pagar-se un sostre, ni construir un país on hi hagi ciutadans de primera i de segona. Ho ha dit des d'Osona, davant d'un centenar d'empreses del sector de la carn. Anem ara a Gurb, Nàtia Dell.
8: Illa ha dit davant dels empresaris carnis que tothom té les mateixes obligacions i els mateixos drets i ha alertat que amb el tema de la regularització de migrants és fàcil fer-se trampes al solitari. Per això ha dit que és necessari pensar en el conjunt de la societat per avançar com a país.
9: No dic d'anar amb el lliri a mà, eh? Dic, si volem mateixes obligacions, mateixos drets. És un argument moral, és un argument pragmàtic. Deixo a banda, perquè us coneixen vostès més bé que jo, els arguments de tipus econòmic. M'estic referint a la regularització d'immigrants, ja m'han entès. Aquests els coneixen més bé vostès que jo. I aquí també demano que siguem tots clars, perquè és molt fàcil fer-se trampes al solitari.
8: Pel que fa a la pesta porcina africana, ha demanat al sector confiança, ha dit que aviat serà cosa del passat, perquè la situació assegurada està continguda, tot i que reconeix que poden aparèixer casos nous. Ara estaran ben bé 3-4 mesos en una fase intensa de captura. Se'n fan entre 300 i 400 captures a la setmana.
25: I un últim apunt, Vueling, Iberia i Volotea asseguren que no preveuen cap tall en el subministrament de combustible a les operacions que tenen previstes per aquest estiu. Sandra Ors és la responsable d'afers corporatius de Vueling.
10: Vueling no preveu interrupcions en el subministrament de querosè ni de combustible aquest estiu. Llavors, volem transmetre un missatge de tranquil·litat i confiança en els nostres clients i que estem operant amb normalitat.

0: Us ho dic de cor.
1: I no te n'has cansat de nosaltres encara?
0: No.
1: Sí, que no és bonica aquesta relació. Molt bé, molt bé, molt bé. No sé si s'ha cansat de nosaltres o no. El Santi Villa. Santi, bona tarda.
2: Jo no m'he cansat, és que no me'n recordo que de venir. Un altre cop m'ha tornat a passar. M'han hagut de tornar a dir, però que has d'anar a la ràdio? I m'he com apunto, eh?
1: Més,
2: ho tinc allà al calendari.
1: Però també diré una cosa, no sé si caldria que tu apuntessis, perquè no t'ho anem canviant. És ja, cada dimecres.
2: Però jo ja no sé ni el dia que disco.
1: Ah, bueno, això és
2: i aleshores, cosa. De repente, dic, ah, bueno, i fixa't que avui he enviat el tema aviat a les 9 del matí i li he dit a l'Hisenda, o és aquest o no hi ha cap més, perquè jo avui vaig de cul. I me la... perquè he pensat, dic, ja haurà aparegut...
1: No, m'agrada molt, o sigui, no has donat marge, perquè l'Elisenda no. M'ho ha explicat, l'Eli, diu, no, el Santi diu que és o aquest
2: és que
1: o
2: no
1: n'hi ha
2: un altre. És que
1: tu,
2: bueno, jo ja saps que els dimecres...
1: No, pim-pam, eh?
2: Bueno, dormo poc, i estic de molt mala leche.
1: Clar,
2: que
1: ja,
2: dic? I aleshores, pues...
1: Però no ho hem de pagar nosaltres, que tu estiguis de mala
2: lluna. No, si no és que ho haguéssiu de pagar vosaltres, pobres, de vosaltres, no, però jo...
1: No tenim culpa, nosaltres.
2: Pues soc una altra persona, soc unes dimecres, no se'm pot tocar, soc com un vidre de Murano. No se'm pot tocar. I aleshores, pues, ja li he dit, jo crec que... Però he pensat, dic, ja veuràs que ara, perquè clar, jo tampoc, qualsevol altre de les dèries aquestes ja ho ha fet.
1: Ja.
2: Perquè, clar, tampoc et pensis que és d'una actualitat rabiosa.
1: No, però ara et diré una cosa.
2: Jo això també de dia, ho vaig veure l'altre dia al col·lapse, que vaig passar un moment,
1: sí?
2: I vaig dir, pues esta me l'agafo.
1: Molt bé.
2: I com que ho anunciaven que era del 3CAT, o l'Info,
1: ja
2: doncs
1: va, no?
2: Pues és nostre.
3: Home, va, ja està.
1: Vaig a dir-te una cosa. L'altre dia, que et vam fer canviar una dèria, i tu vas dir, oh, és que me l'heu fet canviar perquè algú altre d'aquests que fan les dèries...
2: Que no sé ni com se diuen.
1: No, però és que em van dir...
2: M'hauríeu de fer un sopar o algo.
1: No, però és que em van dir, no, és que no ho va fer un altre, no. És que ho havia fet el Santi un altre dia.
2: A jo mateix?
1: O sigui, tu mateix.
2: Veus? Pues imagina't.
1: No saps ni quins temes
2: escriure. Clar, és que
1: imagina't,
2: és que tu...
1: No te'l van vetar perquè ho hagués fet la Carlota Gurt o l'Empar Moliner...
2: M'ho vaig apuntar els
1: noms. No. Diu, no, és que ja l'havia fet el Santi mateix.
2: Tu imagina't com vaig. O sigui, una persona...
1: En aquest cap que sembla un formatge de gruyer...
2: A la plenitud de la seva vida, que estic bé del cap bé...
1: No, és més, una persona en la plenitud de la seva vida, multipremiada...
2: Multipremiada i sense absències...
1: I no és capaç de recordar...
2: No me'n recordo que faig una secció un dia a la setmana a la ràdio, una, o sigui, no sóc la Laura Fa, que em fa 25, sóc jo, que només faig una, ni me'n recordo de lo que he parlat a la pròpia meva secció. O sigui, sóc una persona que estic acabada, exaurida, esgotada, fulminada i enterrada.
1: No siguis tan dur amb tu mateix. Ànims, pots sortir-te'n.
2: Ja no sé el que havia de dir. Ah, volia dir això. Això que acabo de sentir les notícies...
1: Què?
2: De que hi haurà querosè, la gent no cal que viatgi tant.
1: Ah.
2: Perquè jo cada veig més que la gent viatja molt i no s'enteren de res.
1: Què vol dir no s'enteren?
2: Pues que la gent va por ahí, ha vist tot el món... I no saben res.
3: Estic totalment d'acord.
2: No?
3: Viatgen per fer una story.
2: Exacte. O sigui, la gent... Vinga, he ido a Japón. I què? Pues he comido una cookie, un té matcha... Ves a la merda, home. Vull dir, no ho sé, jo quan viatjava, no ho sé, m'enterava... O sigui, jo sembla que no sigui de poble per tot el que he viatjat. I ho he permeabilitzat, diguéssim. Ho he après. Pues m'he fixat. Però ara la gent... Hemos estado en Londres. Hemos estado en París. Habéis ido al Louvre? Què? Hemos ido... Es que van a uns... Al Starbucks van.
3: Sí, van a l'Starbucks, o Pret a menjar, totes aquestes coses.
2: Apret, això. Però si això és d'aeroport.
3: És cutre.
2: Bueno, pues la gent no cal que viatgi tant.
1: Vols una anècdota que el Joan li farà il·lusió? Perquè jo durant...
2: A mi?
1: No, al Joan López.
2: Al Joan.
1: Perquè jo durant...
2: Sí, fes-ho, perquè el pobre està... Les manetes agafades sembla una figureta.
1: Durant els meus primers anys de carrera vaig fer la informació de l'Espanyol. I jo viatjava cada cap de setmana.
0: Era el moment més brillant de la teva carrera professional.
1: Cada cap de setmana viatjava amb l'Espanyol.
2: Això de que els que sou periodistes d'esport arribeu els més lluny que ningú, eh?
1: Sí.
2: O sigui, foten quatre coses, gol, i sempre tenen al matí, al no sé quanto, la gent està tot el dia fotent la tarda i no arriba mai. És que doncs, això també, això és de mascle, eh?
1: En un d'aquests viatges vam anar a Palma, perquè hi havia un Mallorca espanyol, i llavors vam jugar un dissabte a la nit, i llavors el diumenge al matí, aeroport de Palma, jo esperant per agafar l'avió, amb dues ensaïmades que vaig comprar, perquè jo encara vivia amb els meus pares, i vaig pensar, porto unes ensaïmades per esmorzar el diumenge, que arribava a una hora molt d'hora. I estava a l'aeroport amb les dues ensaïmades, i se'm asseu al costat Juan Eduardo Schneider, davanter de l'Espanyol argentí. I sense ni mirar-me, sento que fa, no hay pastelerías en Barcelona. I me'l quedo mirant i dic, perdona? Que no hay pastelerías en Barcelona. Dic, sí, home, i tant, que n'hi ha de pastisseries a Barcelona.
2: No, imagina't.
1: I per què has comprat dos ensaïmades? Dic, home, no, digues, no, típic, vas a Palma, compres les ensaïmades, no sé què. Llavors, ben seriós, en què m'he fet?

0: Diu, si vas a Itàlia, compres un espresso? I dic, home, no és el mateix. I diu, no. I llavors em va fer aquest raonament una mica teu. Em sorprèn la gent que aneu a l'altre món del món i compreu una cosa que a Barcelona ho trobeu a la cantonada.
1: No, no és això.
0: I va ser el primer que em va fer aquesta reflexió.
1: Jo el que trobo que la gent, que no cal viatjar tant, perquè la gent viatja i no s'entera de res. O sigui, dels llocs on van, o sigui... és que no cal que es moguin del Passeig de Gràcia, vull dir, o de carrer València.
2: No, hi ha una cosa pitjor.
1: Què?
2: Que és, estic d'acord...
1: Has vist que ràpid he estat, què?
2: Cada vegada la gent viatja més. Jo estic molt a favor de que la gent faci el que els doni la gana, per tant, els aplaudeixo, però no entenc per què després, quan es fan enquestes, la gent està en contra del turisme. Dius, aleshores, tu tens tot el dret del món. Tu tens tot el dret del món d'anar on et doni la gana, però llavors, quan els altres fan el que fas tu, tu estàs en contra. Jo això no ho entenc.
1: Bueno, perquè és quan viatges tu ets el turista i quan no vols que tinguis turistes per sota casa tot el dia.
3: Però clarament aquí hi ha una incongruència en no massificar llocs i al mateix temps seguir anant a llocs massificants. Jo crec que això és veritat que...
4: Això passa molt.
3: Però és veritat el que diu el Santi, en el sentit que hi ha com llocs estrella que va moltíssima gent. Ara al Japó, per exemple, fa uns anys que tothom va al Japó.
1: Jo vaig anar al Japó fa 250.000 anys, ho vaig fer tot.
2: Perquè tu et preocupa massificar,
3: A mi em preocupa els llocs massificats. Home, absolutament, jo no aniria al Japó o al Mont Fuji, que tens tots els veïns allà en peu de guerra dient que està massificat. Ara, em faria una ruta tremenda pels Pirineus, saps?
0: Per un moment m'ha semblat que estàveu d'acord, l'Alícia i el Joan, però ja veig que no, ràpidament heu anat a no, però hi ha hagut un moment que m'ha semblat,
1: Jo crec que si això veus tu què passa... Jo crec que si tu creus que passa, el tècnic que llanci una alarma.
0: Sí.
1: D'aquelles nuclears.
0: M'ha semblat que sí, però ja veig que no, que ja ràpidament ja heu marxat cadascú al vostre cantó.
1: No, però és que és horrible.
0: No era aquesta la teva
1: idea, però no? Jo crec que sí que s'ha de prohibir el turisme.
0: S'ha de prohibir el turisme.
2: Estupendo.
1: Jo ja no viatjo, ja no vaig a cap costat, jo ja ho he vist tot. A mi no em lies, jo ja...
0: Ja ho he vist tot?
1: Jo ja ho he vist tot. O sigui, jo tot el que jo volia veure que ja ho havia vist, ja ho he vist. Tampoc et pensis que em queda molta cosa que em diuen, doncs no vols anar a Sud-àfrica? Jo no.
0: Ah, però està molt bé, Sud-àfrica.
1: Ah, pa, tu.
2: Has de fer una cosa que faig jo.
1: No vols anar... No sé, em diuen la gent, me diuen coses. Jo, francament, no. Ja he anat a Marrakech, no he penso tornar.
0: No, Marrakech jo no hi he anat.
1: Ja he anat a Lisboa.
2: Està bé, Marrakech és xulo, sí.
1: Jo vaig trobar que em poso un dia.
2: Però jo només viatjo a països de l'OCDE.
1: Bueno, és que tu també, clar, tu tens... Vaig anar a Lisboa, no hi penso tornar tampoc.
0: Tampoc? No et va agradar Lisboa?
1: No em va agradar. Vaig trobar que per creuar un carrer havies de caminar no sé quan, però hi ha un pas de vianants cada no sé quan.
0: I pujades i baixades, sí. Això sí que ho té.
1: I allò, tot allò, baixa, les 7 colines, les llums, la gent va fumar d'aquells llums. Sí, aquella pobra gent baixant aquelles costes amb taca-taca, uns crostons al terra. Però això és una capital europea, què fan amb els fons dels diners? I, bueno, i una altra cosa que vaig trobar, que vaig pensar, faré un negoci, és que no sé si he vist una ciutat, jo he viatjat per molts llocs, on la gent vagi més despentinada.
0: A on? A Lisboa?
1: Lisboa.
0: Però això és pel vent?
1: Pues serà. Però vaig pensar, aquí fots un Marco Aldar i et forres tu. O sigui, vull dir, la gent més despentinada del món, i jo deia, però bueno, però si són les 10 del matí, haureu eixit de casa, vull dir, hi ha tothom uns pèls.
4: Potser són de dutxa a la nit, eh?
1: De dutxa a la nit i donar moltes voltes al llit, vull dir, perquè
4: això,
1: jo...
4: Per això ho dic.
1: O sigui, ho vaig trobar... No, i no. I, bueno, i molts llocs que no aniré.
0: No, ja
1: tampoc
0: veig.
1: Faré puenting, coses d'aquestes. No, Disneylàndia. Ah. No.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Què? Ja.
1: Pues ja està, no?
0: No sé, tu sabràs, perquè
1: no,
0: el tema era un altre.
4: Una altra història.
1: Clar, però aquest tema me'l podria guardar. Però bueno, arrisquem-nos.
0: Vinga, som-hi. Què seria de la vida sense risc? Sense risc.
1: Sí, a lo loco.
0: Compte, eh?
1: Avui el meu tema era, ara m'ajudarà molt Alicia, perquè ara no me recordo les fonts. El meu tema era un estudi que ha fet l'àrea metropolitana en col·laboració amb la...
3: L'Institut
1: Metropolità en col·laboració amb l'àrea metropolitana, no?
3: Sí.
1: És que ho he llegit, que estava en negreta. Ho he llegit tot el cotxe així del...
2: Però això són dos xeringuitos.
1: Bueno, pues sí, dos xiringuitos. Bueno, total, que ha fet un estudi que es veu que ara la gent, amb els veïns, ja no s'hi fa, i només es diuen hola i adeu. Sembla que és un tema menor, però jo crec que si ara obrís
0: instal·lacions... Que és un tema major, eh?
2: Sí, és en sèrio? Ho esteu dient en sèrio?
3: Sí. O sigui que
2: s'han gastat diners públics en preguntar això a la penya?
1: Sí, home, perquè la relació...
2: Veieu com s'ha de ser insumís fiscal?
1: No siguis així. Tu, per exemple, tu tens veïns? Clar, tu deus viure una que només és uno per planta.
2: No, jo tinc un veí.
1: Uno, sí. Veus?
3: Sí, és que clar. És que és molt fàcil dir xiringuitos.
1: S'ha de juntar totes les estrelles perquè coincideixin.
2: Sí, escolta, el saludo, perquè a més escolten, són una família meravellosa.
1: Sí.
2: Els seus nens són encantadors, a pesar que un és del Barça i l'altre del Girona.
1: Molt bé.
2: El matrimoni són simpatiquíssims. Sí, sí, són gent entranyable.
1: I us saludeu i parleu de coses i tal.
2: De tot.
1: A l'ascensor. Bueno, doncs es veu que tu ets una excepció, si no ho he de preguntar, perquè segons aquest estudi no, ja no, la gent ja només es diu hola i adeu, com a molt, i no tenen relació. Jo la veritat és que mai me'n recordo de qui són els meus veïns, els veig a l'ascensor, eh?
0: Veus?
1: I després es confon de pis, les cares, no sé què, un de repente dic, ui, aquesta és de baix i no, és de dalt. A Madrid, per exemple, tenia uns veïns, per exemple, a dalt tenia un pis, a Madrid, per exemple, que jo vivia, tinc un pis llogat a Madrid a una casa molt antiga, que tot era gent gran. I aleshores, clar, el lavapiés, diguéssim, es va posar com molt de moda, van començar a aparèixer pues, de tot, diguéssim. Molta gent, molta gentrificació, tal. I després hi havia els edificis aquests més antics, pues, agafaven pisos gent xinesa, pakistanis i tal. Bueno, no saps com estaven les veïnes aquelles grans? Una veïna em va dir un dia a mi a l'ascensor, a mi a les 8 del matí, em va dir, bueno, no sabes com està l'edificio. Porque es que entre negros, chinos
0: Ay.
1: Y de los paquis, solo te diré una cosa. Los más normales, tú y tu compañero.
0: Hostia,
1: a las 8, ¿eh? A las 8
0: del
1: matí.
0: Per
1: començar el dia. Però jo...
2: Sort
1: jo
2: això que no que... sabia que eres català.
1: No ho devia saber encara.
3: Tu dissimulaves l'accent.
1: Però jo, per exemple, sí que és veritat que això ho faig malament. El Marc no, el Marc coneix a tots els veïns del bloc i de la illa.
0: Vale.
1: Vull dir, tots. Jo no.
3: Això està molt bé.
1: Jo no.
3: Jo t'he de dir que a l'estudi aquest, que m'he mirat perquè dic... Bueno, m'ho he de mirar perquè... Hem de salvar, la secció.
1: Jo crec que jo ara faré... Perdona, eh? Òscar, és com dir que mirar el cartell, eh? Jo ara faré com que jo... És que ara no me recordo si era aquest programa.
0: Ai.
1: Era el Puyal i la central de dades la Mònica Terribas? En o la Mònica època... Terribas era amb l'Antoni Bassas?
0: No, amb el Puyal hi va haver una època que també ho era. I després també amb l'Antoni Bassas a la tele, sí.
1: Però la central de dades...
0: La Mònica ho era a un programa de la tele. Ara no recordo si era la vida d'un xip o el Vostè Jutge. Sí.
4: Un dels dos.
1: Vostè jutge, que ha de ser que era una central de dades. El Vostè Jutge, pa què? No, home, no. Bueno, és igual. Jo sóc, diguéssim, el que fa la secció i tu és... La Mònica Terribas, que fas la central de dades.
3: Molt bé.
1: O és la Glòria Serra de la Nòria amb el Jordi González.
3: Perfecte. Ja doncs hi ha una dada d'aquest estudi...
1: Ja ho tindria, ara.
3: Però deixa'm dir la dada, escolti'm.
1: Sí. Endavant.
3: Moltes
1: Alicia.
3: Gràcies, Santi. Hi ha hagut una dada d'aquest estudi que sí que m'ha semblat optimista, m'ha semblat bona, m'ha semblat que creia que era menor, que és que en aquest estudi han preguntat també l'activitat associativa de la gent en l'últim any. O sigui, si participes, pues, jo què sé, a l'associació de veïns, a l'associació de Vall d'en Saire, de no sé què, no sé quantos, no, i als municipis petits de l'AMB, un 40% de la gent diu que sí que ha participat en activitats associatives, i a les grans ciutats un 28%. Que us he de dir que en un món tan individualitzat, amb la gent corrent tantíssim, no sé què, he pensat, doncs no està mal. O sigui, són dades que estan bé.
2: Això inclou el club de pàdel, per exemple?
3: I associativa entenem que són...
2: Clar,
3: associativa... Sí, però segurament si és... O sigui, pàdel no, perquè és un esport individual, però si jugues al futbol amb un equip de futbol a la Federació de la Guinaueta, doncs sí que compta, saps?
2: No, però un lloc que coneixerà bé l'Oriol. El tennis premià.
0: Per
2: això és una activitat associativa?
3: No, perquè és com anar al gimnàs.
2: O sigui, és molt relativa la pregunta.
1: A veure, què ha dit? La pobra diu futbol, hem d'amallar amb els nens, i ell el pàdel, el tenis...
3: El golf...
1: Home, però no pot jugar si té un veí.
2: Jo sóc soci de l'Espanyol, això compta?
3: Que no, però que l'Espanyol no és una associació.
2: Ah, no?
3: No ho sé, digue-m'ho tu, quina figura...
2: Som una SAD, és veritat.
3: Més que un club segur que no sou, però un club de deu ser.
2: Som més club. Som el poble d'Astèrix, imagina't.
1: I després jo crec que aquí hi ha una cosa que té la paraula a l'Oriol, jo crec, ara, perdona que li doni, perquè sóc el Puyol, ara.
0: Veig que tu has agafat el timó del programa i l'estàs fent tu.
1: Així mateix t'ho diré, jo crec que l'Oriol amb els tejanets que lleve, la samarreta, el cabellet i tal, a ell li deuen de dir bon dia, com està, què fas?
3: Tira, ni un programa.
1: Home, ell...
3: A mi no em tires piropos, Santi, no li pares de tirar piropos.
0: No, dir-li que porta un tejanet és un piropos.
3: Li diu, com ets tan guapo, tothom et diu, hola, Oriol.
1: Però perdona, tu no creus que l'Oriol, si vas, quan pujan a l'edifici i van al primer, apreten el set? A veure si durabas el viatge, saps què vull dir? No.
2: A quin pis vius?
4: A l'àtic.
0: A veure, viatge llarg, fem el viatge llarg.
4: El Santi sap.
1: No, perdona, és que jo crec que ja has de fer Oriol Mas, subdirector del Nació, i amb un àtic.
0: I que viu un àtic.
1: Sí, i què? Però tot això no passa.
4: No, perquè jo marxo de casa el dia que surto més d'hora, deuen ser...
1: Ui, ho dius amb una careta de pena, fill meu.
4: Quarts de set.
1: Quarts de set. Ah, clar.
4: Que hi ha molt poca gent. I torno sempre relativament tard.
1: I vas a les reunions de veïns?
4: No.
1: Tampoc.
4: No. Però si em trobo algú sempre és bon dia i què tal, i si hi ha nens per allà, sempre una mica de salut al nen.
1: Però ja tu et diuen alguna cosa?
4: Sí, això sí que és veritat.
1: I que, però parlen més del conte que una altra persona.
4: No creguis, eh?
1: Per què? Què t'han arribat a preguntar?
4: És que crec que res. També és veritat, soc molt nou, eh? No,
1: i et miren de dalt a baix o no?
4: No.
0: Jo saludo també els meus veïns, eh? I encara diré més.
1: És que tu, perdona, tu has de ser de dudar perquè els teus veïns són els teus oients. Tens un negoci que com tu sí que és un malcarat, posaran un altre.
0: I estic al grup de WhatsApp del barri.
1: També hi ha un grup de WhatsApp del barri.
0: Hi ha un grup de WhatsApp.
3: Això sí que compta com a activitat associativa.
0: I soc al grup.
1: Però quanta gent són a un grup de WhatsApp del barri?
0: No, allà la gent va dient coses. Teniu llum? Sí, sí que tenim. No en tenim. Escolta'm, han tallat aquest carrer. Algú sap què passa aquí? No, faran obres.
2: Jo crec que mantenir un punt de misteri incrementa l'interès del veí per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Així tu, per exemple, com el mantens, el misteri?
2: Jo no estic a cap grup de WhatsApp de la comunitat, no he sigut a cap dels llocs en els que he viscut mai en aquests grups de WhatsApp.
1: No és de cap cosa associativa, tu?
2: Jo sí, jo soc de moltes coses associatives. Soc de l'Espanyol, per exemple.
1: Molt bé, alguna cosa més?
2: Estic pensant. Sí, soc soci de diverses coses.
1: Per exemple?
2: Sí, ja soc de...
4: D'algun pàdel o què?
2: No, soc del tennis premià.
3: D'algunes entitats que no vol compartir, perquè...
2: Ah, de quines entitats que no vull compartir?
3: No, perquè dius, bueno, d'algunes tal, que dic que potser hem de respectar la intimitat, que potser no vols dir.
2: No, soc d'associacions empresarials, perquè tinc una micropime, o sigui, soc de coses, sí.
1: Pues no sembla, quan et veig, que sigui micro, eh?
2: Pues,
1: sembla més pime que micro.
2: Pues ja et dic jo que és una...
1: Tal i com parla, ara puja, ara baixa, estic a la batata, ara vaig a València, ara estic des d'aquí, ara me'n vaig a Kuala Lumpur.
0: Se les dona d'important, vols dir.
1: Bueno, ell fa com de micro, però jo crec que quasi és macro, eh?
2: Jo abraço tots els autònoms.
1: Bueno, escolta, li he fotut 25 minuts, això no està pagat.
0: Dos coses que m'han quedat pendents, dos coses. Primer, dos coses.
1: A mi no fotis deberes, que ni m'acordo de venir.
0: Però jo vaig fer un any de centre dades del Puyol i em va quedar aquesta mania, i és que les coses les vull tancar. Un tot per la vida, és el programa on la Mònica Terribas feia...
1: I qui ho feia, el tot per la vida?
0: No, el Puyol.
1: Veus? És que jo me'n recordo.
0: El tot per la vida. I de l'altre, que no passi de llarg, que el Joan López d'Alegre t'ha dit que tu ets català. Que sí que ho ets. Vens aragonès, segons com.
1: Soc aragonès. Jo soc d'aragonès de Fraga, però...
2: Ah, molt bé. Jo tenia un avi aragonès.
0: Joan, que tu i amb això, i tu i creus gaire.
2: Jo tenia, veus, ja tenim un punt, tu i jo.
1: Jo saps què passa? Que de repente si m'ha anat millor fent-me el català. Ara, si em truquessin de la tele d'Aragón i em fotessin un contracte, em faig aragonès. Saps què vull dir? Però només per això.
0: Aquests són els meus principis, i no t'agrada, tinc uns altres, eh?
1: A aquestes altures ja
0: filmeu.
1: Vull dir-te que és que... Ojo. Bueno, de què més heu de parlar?
0: No, ja està. Ara, antivirus.
1: Una altra cosa. Bueno, una altra cosa. Aquí seria acudir anar de creuer. Aquí deu haver-hi publicitat, no, de creuers?
0: Aquí tens un altre tema per una altra dèria.
1: Home, és horrible.
0: Guarda-te'l.
1: Jo, en la vida, una altra cosa que no faré mai. Anar de creuer. Jo només de veure aquelles síndries que posa welcome amb la polpa...
4: Sí, és terrible.
1: Em suïcido.
0: Ho deixo per una altra
4: setmana. Molta camisa de màniga curta.
1: Bueno, i es veu que... No, perdona, ara li dic un
2: moment. I els cursos d'aprendre a plegar tovallons.
1: No, i es veu que tu, quan arribes allà...
4: Sí.
1: Ja, o sigui, ja t'has de reservar dinar-nos a sopar de tot el frueué el primer dia només arribar. Però això...
0: No ho conec, no ho he trepitjat, això.
4: És una vida com una cursa.
0: Escolta'm, hi ha gent
2: de creuer.
1: Una piscina... Diuen que hi ha una piscina. Una piscina, si et toca el genoll.
2: I tu...
1: O sigui, és de mentida.
2: Tampoc has anat de creuer.
3: No,
0: jo, jo tampoc.
2: No, jo tampoc.
1: Ah, doncs jo t'hi veig a tu de creuer.
2: No, no, jo quan pujo una cosa que es mogui, necessito 20 biodramines.
0: Escolta, guardeu per la setmana que ve.
1: Faig aquest tema?
0: Per exemple, després, sí, com vulguis.
1: Podríem lligar amb l'actualitat.
0: D'aquí a la setmana que ve... D'aquí a la setmana que ve no te'n recordaràs. Per tant, no hi ha problema.
1: Que perquè vull dir a la llegenda.
0: Això, que s'ho apunti a la
1: llegenda. Que envia un WhatsApp.
0: Santi Villas, gràcies i bona tarda.
1: Adéu, adéu.
0: 5 minuts i seran 2:15. Ara tornem.
5: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
6: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
5: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
6: I amb productes del territori.
5: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: Vinga, va, comencem!
5: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
8: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
9: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
10: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
11: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
12: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxane.
13: Ho sap, ella?
12: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
9: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya migdia. Catalunya nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
14: Londres, Quim Olivares, bona nit.
16: Hola, bona nit.
17: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
18: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
14: Washington, Oriol Serra.
19: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Ens allunyem de les estridències.
5: Catalunya nit.
14: Notícies sota la llum de la lluna.
5: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
6: Som 3Cat.
0: D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. Aquest matí s'han traslladat en un avió medicalitzat 3 passatgers, 2 dels Països Baixos i un de britànic, que eren a bord d'aquest vaixell Ondius, afectat per un brot d'antivirus. 2 d'aquests passatgers tenen símptomes de la malaltia que provoca el virus. I la tercera persona s'ha traslladat perquè ha estat estretament relacionada amb la parella que va morir. Ell a bord del vaixell i ella en un hospital a Sud-àfrica. D'aquesta manera, ara mateix no queda a bord del vaixell cap passatger que estigui malalt, que tingui símptomes. Tot i així, avui han pujat a bord 2 epidemiòlegs holandesos que començaran a fer proves i cribratges a tots els passatgers, 88, i també a la tripulació, 59, i establiran mesures de confinament en els casos necessaris. El vaixell continua a hores d'ara ancorat a l'illa africana de Cap Verd, a l'espera de continuar el viatge fins a les Illes Canàries, on en principi ha d'anar fins al port de Tenerife. La possibilitat que l'Ondius atraqui a Tenerife ha provocat molt malestar a les autoritats autonòmiques canàries. Canàries, que es queixen de falta d'informació. Però fa poca estona, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, han informat que d'aquí a 3 dies el vaixell arribarà a un port secundari de Tenerife. A hores d'ara tots els passatgers es troben bé, com deien, són asimptomàtics, però així que arribin a Tenerife, cada país repatriarà els seus ciutadans. Els espanyols els portaran a Madrid i faran quarantena en un hospital militar.
13: En el Gómez Ulla podemos asegurar y podemos tener la capacidad de asegurar ese aislamiento y también de tener todas las pruebas que necesitamos.
0: El govern espanyol ha respost a la petició de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, per tal que l'Ondius pugui atracar a les Canàries. Espanya diu que ha de respondre al dret marítim internacional i al dret humanitari, i per això permet aquest ancoratge del vaixell a les Canàries. Saludem el doctor Robert Guerri, és cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, professor de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor Guerri, bona tarda.
16: Què tal? Molt bona tarda.
0: És comprensible que les autoritats canàries no els hi faci gens de gràcia que aquest vaixell arribi fins al seu port, tot i que ara mateix no hi ha ningú que tingui símptomes de la malaltia a l'interior del vaixell?
16: Bueno, independentment d'això, jo crec que això també forma part una mica de, potser, desconeixement, potser, s'ha de fer en condicions de seguretat, però són persones que estan en una situació complicada, o poden estar en una situació complicada. Sí que és veritat que han evacuat les persones que tenen més risc, no?, que són les que han desenvolupat ja, però jo crec que té tot el sentit que en el port més proper, que diguem, s'arribi, es valori la situació i a partir d'allà es decideixi. Entenc la situació, diguem, des d'un punt de vista polític que pot generar, però jo dic, pensant com a metge, crec que el prioritari és intentar d'alguna manera preservar la salut dels ciutadans de Canàries, òbviament, però també de persones del vaixell. Mm-hmm.
0: Hem anat dient que és difícil la transmissió entre humans d'aquest virus, de l'antivirus, o si més no, que és poc freqüent. Ens hem trobat que en aquest vaixell hi ha hagut transmissió. Ens hem d'estranyar? És una soca especial que sí que es transmet entre persones? Què pot haver passat?
16: És que això ja sabia. Aviam, l'antivirus és un virus ubicu, és a dir, està a diverses parts del món. Concretament la variant que està en Sud-amèrica, als Andes, la variant andina, que li diuen, aquesta variant sembla que per les característiques clíniques que desenvolupa, que fa quantitat de virus, unes virèmies molt altes, i que això d'alguna manera, perquè és més agressiu i d'alguna manera pot fer que en un moment donat una persona malalta pugui arribar a excretar-lo per les seves secrecions, no? Tant doncs, les secrecions, els fluids, la sang i òbviament també la saliva i les secrecions respiratòries. De totes maneres, la forma de transmissió, això sabia, necessites un contacte molt, molt estret i durant un temps perllongat. No és un contacte només d'un minut, sinó que són hores d'estar amb una persona molt a prop i de forma molt contínua, pel que se sap. Per tant, bueno, no ens estranyem de que això passi, sobretot perquè ja dic que estava descrit. Mm-hmm.
0: Per tant, una situació com la que es produirà d'aquí 2-3 dies a les Canàries, que és que arribarà un vaixell, es repatriarà els viatgers, cadascun al seu país d'origen, i tot amb mesures de seguretat, ens diuen, en el cas dels ciutadans espanyols, aniran a Madrid a un hospital militar, tot això té algun risc o no té cap risc? Hem d'estar tranquils o s'entén que hi pugui haver una certa alarma social?
16: Jo entenc que hi hagi alarma social. Risc zero no hi ha mai, però, escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris, diguem, preventius, epidemiològics i clínics. Per tant, jo crec que hem de confiar d'alguna manera que tots els ulls estan posats en això i jo crec que les coses, doncs, bueno, pel pla que explica, s'estan fent raonablement bé i, evidentment, prioritzant la seguretat dels habitants de Canàries, òbviament. Mm-hmm.
0: S'anuncia una quarantena de 45 dies. Amb aquesta quarantena n'hi ha prou per als viatgers que van en aquest vaixell, que, insisteixo, els que queden al vaixell ara mateix són asimptomàtics, no tenen cap símptoma, és a dir, que probablement no tenen la malaltia, tot i que s'ha d'esperar uns dies, perquè poden estar en període d'incubació.
16: Efectivament, el període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig, entre una setmana i un mes i mig. Això significa que un cop estat exposat, que ja dic, la forma d'exposició més habitual és les excrecions seques d'animals, de ratolins, no? Que estan infectats. Això, un cop l'exposició a aquesta font, el temps per desenvolupar la malaltia és entre una i sis setmanes. Mm. Per tant, aquest és la raó d'aquest confinament per restar realment segurs que no... que no tenen la malaltia. Més que res, perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
0: És inevitable que molta gent pensi ja tenim aquí una altra pandèmia. No és equiparable, perquè aquest virus no es transmet amb la facilitat amb què ens transmetia el virus de la Covid, que era molt transmissible, anava rapidíssim. Aquí, en aquest cas, estem parlant d'un virus que es transmet molt difícilment.
16: És que aquest virus no té les característiques que ha de tenir un virus per poder convertir-se en un virus pandèmic en aquest moment. I és un virus que, com molt bé deia, requereix un contacte, si és que es produeix persona a persona, molt, molt estret. I a més, és un virus que té una molt alta letalitat i això també és un factor a tenir en compte. Per tant, no estem parlant ni molt menys de la mateixa situació i jo crec que són coses completament diferents i jo crec que la gent no ens hem d'alarmar. Jo crec que el que s'està fent és que és prendre mesures per intentar contenir aquest focus, que és un focus clarament identificat de persones que han estat com a mínim exposades a una font que no se sap ben bé quina és, si és realment a l'Argentina o a la Xile o realment és durant el vaixell, però bueno, s'han de posar les mesures per, dir d'alguna manera, identificar les persones en risc, els casos, tractar-los i d'alguna manera pues, intentar veure que no es desenvolupen els casos, però és que no estem... És completament diferent, absolutament.
0: A més, clar, en aquest cas té tots els ingredients per fer-ne una història, perquè realment ens enganxa, tens un vaixell, estan allà tancats, es protegeixen alguns casos, però d'antivirus, de casos, n'hem tingut periòdicament, cada any, alguns brots, no?
16: Bueno, són precisament com que sobretot a l'àrea d'Amèrica, no? Com que la mortalitat és tan alta, quan hi ha brots ens podem més o menys enterar. Jo vaig viure, quan vivia als Estats Units, un brot petit que va haver l'any 2019, però havia vingut al voltant de Yosemite. Van a veure a Califòrnia, va veure també l'any 2012. Van haver brots de tant en quant, però quan hi ha brots tant enteres perquè hi ha morts, perquè realment és una infecció molt greu, que no hi ha un tractament específic, no hi ha prevenció, no hi ha vacuna, i aleshores l'únic que pots fer és tractar els símptomes de la infecció com s'han produït, i de vegades això no és fàcil perquè ja dic, quan un cop es comença el quadre clínic va ràpid i és greu.
0: Per tant, missatge tranquil·litzador, als oients que ens estiguin escoltant ara mateix.
16: Jo és que crec que sí, jo crec que des d'un punt de vista infectològic i epidemiològic és interessant i és veure què és el que està passant. Des d'un punt de vista, diguem, a nivell poblacional, jo crec que hem de tenir tranquil·litat de que això és algo que s'estan prenent les mesures, s'han de prendre les mesures, òbviament, no es pot deixar, però s'ha de controlar, però ja està, no hem d'anar més enllà en aquest moment.
0: Doncs és el doctor Guerri, és el cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, professor de la Universitat Pompeu Fabra, amb el que hem comentat aquesta situació que es produeix en aquest vaixell i aquesta intranquil·litat, sobretot en el govern autonòmic canari, per la possibilitat que arribi aquest vaixell a les seves costes. Doctor, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
16: Moltíssimes gràcies, és un plaer.
0: No sé com ho veieu, a nivell infectològic ningú sap més que el doctor Guerri, per tant no parlarem de medicina. Sí que és veritat que a nivell polític ha generat aquesta enèsima polèmica entre el govern canari i el govern espanyol, que és veritat que tenen una relació d'amor-odi, perquè és un partit polític que ha donat suport a Pedro Sánchez, però amb el qual, per exemple, en la gestió de la immigració, on les Canàries també estan en primera línia, han tingut algunes diferències els dos governs, i ara en tornen a tenir-les, perquè des del govern canari s'acusa la Moncloa de no haver-los informat de tot el protocol. Moncloa es defensa dient que des del primer minut han estat informats els canaris. Aquí un dels dos o no explica tota la veritat o...
4: Sí, alguna cosa se'ns escapa. És veritat que ser canari és un esport de risc, perquè al final quan no és un volcà és un barco que ve allà amb un virus d'aquells que fa una mica de cosa quan està en un focus concret. I és veritat, Òscar, com dius tu, hi ha una relació d'amor-odi. No sempre la coordinació territorial en aquests casos funciona. Durant tota la tarda d'ahir hi havia molta divergència de versions sobre si el govern espanyol volia o no volia que aquest vaixell atraqués a les Canàries, que pretenien que anés a una altra banda, i en tot cas deixar treballar els professionals i aquestes polèmiques, evidentment. Quan es tracta d'una qüestió més o menys delicada a Espanya que implica la coordinació entre un govern de l'Estat i un govern autonòmic que no són del mateix color, sabem que saltaran guspires i en aquest cas no és una excepció ni molt menys.
3: Totalment, i l'únic que jo crec que el govern canari està cometent un error perquè alimenta aquesta sensació de que realment hi ha quelcom superperillós i contagiós i que fa molta por l'arribada d'aquest vaixell, i jo crec que en aquest moment tots els doctors que s'estan entrevistant, experts en salut pública, bla, bla, et diuen que no té res a veure amb el coronavirus a nivell de que el contagi és quelcom molt complicat, o sigui, es necessita aquest contacte humà superíntim. Per tant, alimentar, malgrat que sigui perquè no estiguis informat, aquesta idea de oh, no, no volem que vingui aquest vaixell, jo ho trobo perillós, perquè és veritat que en aquests moments és quan s'ha d'escoltar els professionals, i els professionals et diuen no hi ha problema, necessitem donar, però al mateix temps necessitem que aquesta gent pugui arribar a algun lloc, ser repatriada. Per tant, doncs, tant de bo puguin arribar d'aquí 3 dies i tot es vagi solucionant i baixi tot això.
2: Bueno, jo crec que s'ha de comprendre el govern canari. O sigui, els governs autonòmics tenen responsabilitats en temes de salut pública. La informació que es té, doncs, clar, tothom tendeix a dir que no passarà res, però, clar, que surti Fernando Simón, autor de frases com «Habrá com a màxim un o dos casos de coronavirus i acabem amb 120.000 morts», permeteu-me, no és una frivolitat, o sigui, no és motiu precisament perquè el govern canari, les autoritats canàries, entrin en una situació de relax total, perquè la credibilitat que té el govern espanyol amb la gestió de crisis d'aquestes característiques és la que és, i és cap ni una. Per tant, que Canàries es preocupi per la seva ciutadania, per la seva salut pública i per la seva seguretat, és la seva responsabilitat. Que la coordinació entre el govern central actual i les comunitats autònomes no sol ser la millor, no sé qui de vosaltres us deia, i més quan és d'un altre partit, no, és que tampoc ho és amb Astúries, tampoc ho és amb Castella-La Manxa, que són governs del seu color, o sigui, només té entesa amb Salvador Illa i amb el govern de Navarra. Amb els altres, amb tots, inclús els seus, estan agarrotades. Per tant, jo, que hi hagi prudència, crec que és bo, que demanin explicacions, crec que és bo, que el govern central sigui transparent, crec que no és que sigui bo, és que és una exigència, i que Canàries miri per lo seu, és que és la seva responsabilitat.
0: Veurem, en 3 dies arribarà aquest vaixell a Tenerife, a un port secundari, i a partir d'aquí els viatgers d'aquest vaixell seran repatriats, cadascú al seu país, al seu estat, i en el cas dels espanyols, tots cap a aquest hospital militar a Madrid, on faran aquesta quarantena de 45 dies, ja ens explicava el doctor Guerri que el període d'incubació és d'un mes i mig, per tant d'aquí aquests 45 dies de quarantena, per tal de garantir que ara mateix són asimptomàtics però que no tenen el virus en el seu cos en període d'incubació. En els pròxims dies segur que continuarem parlant de les peripècies d'aquest vaixell. Ara queden 18 minuts per arribar a les 4, una pausa i de seguida anem sobre un tema del qual va fa moltes setmanes que anem informant, però que avui hem tingut molts més detalls, l'agenda del Papa en la seva visita a Catalunya, en aquest cas a Barcelona.
20: Catalunya migdia.
21: El balcó gastronòmic és un lloc...
22: Que bo.
21: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
22: Parella, què us podem partir?
21: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
5: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
4: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
5: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
4: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
6: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
7: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
8: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
7: Thank you!
6: Per aquí, sisplau!
9: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
10: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
11: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
12: Sóc el Risto Mejide.
13: Sóc l'Álvaro Morte.
9: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
14: Amb tots vosaltres, Jordi González.
9: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
16: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
15: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
15: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
18: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
1: Catalunya migdia.
19: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
20: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
21: Frenar el feixisme espanyol i català.
20: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
22: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
20: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
21: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
20: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
20: Hola, Anna.
23: Hola.
17: Amb Ricard Ostrell.
23: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
24: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. El papa visitarà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. És una de les novetats de l'agenda del pontífex en la seva visita a Catalunya. A més, també farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el dia 9 de juny a les 8 del vespre, dedicat als joves, i anirà a la Catedral de Barcelona. Són actes que s'han conegut avui i que se sumaran als que ja se sabien, com el de la Sagrada Família o el del monestir de Montserrat. Saludem el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. Bisbe, bona tarda.
25: Bona tarda, què tal?
24: Vostè ha estat un dels artífexs d'una de les novetats que hem sabut avui de l'agenda del papa a Catalunya, aquesta trobada del papa amb internes de la presó de Brians. Com s'ha forjat aquesta idea i com serà aquest acte a la presó de Brians del papa?
25: Doncs ha estat un treball en equip i doncs una jugada d'últim minut, diguem-ne. I van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar. I ara ens toca acabar de dissenyar aquest acte, aquesta visita, que serà sobretot una trobada amb un esquema molt similar a la trobada que va fer ara amb l'última visita el Sant Pare a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Per tant, m'imagino que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó, per agrair i recolzar també aquest àmbit d'aquesta comunitat catòlica, aquesta petita parròquia, entre cometes, que viu als centres penitenciaris, en aquest cas a Can Brians.
24: Per què troben interessant que el Papa visiti una presó? Que s'hi fan una presó perquè el Papa ho pugui comprovar?
25: Doncs perquè ens porta a l'essencial. El lema d'aquest viatge del Sant Pare, del Papa, és alçar la mirada. I això ens porta a alçar la mirada cap a la creu de la Sagrada Família i la creu redentora, la creu com a signe no de patiment ni de tortura, com a signe d'alliberament, signe d'amor, signe d'entrega. I per tant, jo crec que qualsevol centre penitenciari les famílies i les persones que hi són també destinatàries d'aquest missatge de llum, de lliberament i de misericòrdia. L'essencial del cristianisme és l'amor i el Papa ens porta a posar els ulls en això que és el més essencial. I a més, Jesucrist es va identificar en els presoners perquè l'Evangeli es diu això. Estava a la presó i em vareu venir a visitar. Jo crec que el Papa ens porta també per aquest camí de les obres de misericòrdia, de la compassió, de l'encarnació, de l'amor efectiu que és el cristianisme.
24: Aquest acte a la presó de Brians és un dels actes més de petit format, més íntim. Òbviament, aquí no hi haurà contacte, diguem-ne, amb els feligresos, com sí que n'hi haurà, per exemple, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc o també al monestir de Montserrat. Per tant, que hi ha aquesta dualitat d'actes molt diferents del Papa, alguns més íntims i d'altres més populars.
25: Aquí sí que hi haurà el contacte amb feligresos, perquè de fet és això, són els feligresos de la presó.
24: De dins de la presó, clar, sí.
25: Clar, són els feligresos del centre penitenciari, són els que celebren l'Eucaristia diumenge rere diumenge, i els sagraments, i són visitats per voluntaris, i per tant sí que hi ha un acte petit, de petit format, que serà breu, però de molta proximitat, i d'escolta. Després n'hi ha d'altres formats, però també recordem que en aquest mateix dia hi ha un lligam entre la visita que farà el Papa a la presó o a la centre penitenciari de Brians i a l'acte amb Sant Agustí, al cor del Raval, on també hi haurà una trobada amb persones i entitats que treballen en l'àmbit de la cohesió social, en l'àmbit del barri, de la caritat i de tota aquesta tasca que porta davant l'Església. Per tant, hi ha un lligam tota l'estona, durant tot el viatge, si sempre hi ha aquests guinyos entre una qüestió potser més formal, més intel·lectual o més massiva, però també aquest gest de proximitat cap a realitats o a ferides, no?, més socials, i des d'aquesta vessant del cristianisme com exercici de caritat, de compassió, de misericòrdia, de proximitat, no?, i de fecunditat.
24: I a l'altra banda hi haurà l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a la Sagrada Família, sí, o, per exemple, al monestir de Montserrat, on està previst que el Papa resi el rosari a les 12, i aquí sí que serà pregària pública oberta a tothom. Aquí sí que esperen que sigui multitudinària.
25: Sí, exacte. És una la pregària mariana, una oració mariana, el rosari, que el rosari és, no és només repetir Ave Maria, el rosari és una meditació dels trets essencials de l'Evangeli, és un compendi de l'Evangeli, que per tant també ens porta a l'essencial de la fe i de l'Evangeli. I hi haurà el cant de la Salve i del Virolai, per tant també és un moment de trobada amb la mil·lenària comunitat benedictina de Montserrat, de trobada també de pelegrinatge al cor espiritual del bisbat de Sant Feliu i al cor de Catalunya, que és Montserrat. I serà un acte més massiu, les places m'imagino que seran plenes de gent, de gent que vindran de confraries, de romeries i de qualsevol que vulgui apropar-se i visitar i ser visitat per el Papa per aquesta trobada a Montserrat.
24: I l'última, perquè s'havia parlat que hi hauria un desplaçament en helicòpter des de Montserrat fins a la Sagrada Família, ara veiem que no, que hi haurà la visita a Sant Agustí. Com serà el trasllat del Papa des de Montserrat fins al centre de Barcelona?
25: Doncs no ho tinc, no puc dir perquè no sé com que... són qüestions que més porten... El detall porten els de protocol i seguretat, però m'imagino que també farà el mateix recorregut, però no puc assegurar-lo al 100%. Per tant, m'estimo més ser més prudent.
24: I tindrem alguna imatge del papa mòbil amb cotxe obert per algun dels desplaçaments per Barcelona, o això no està tancat?
25: Jo crec que sí. I fins i tot a Montserrat.
24: Molt bé, doncs aquí ja crec que és una mica més del que creu vostè. Aquí a Montserrat potser coneix alguna cosa. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
25: Moltes gràcies a tots vosaltres, molt bona tarda.
24: Gràcies. 7 minuts per les 4. És una visita que evidentment té un caràcter religiós, que després també té un caràcter social, que es preveu que hi hagi multitud de persones en diferents actes, que hi ha de petit format, com aquest de la presó, com aquest del convent de Sant Agustí al centre de Barcelona, i d'altres de més populars, com, òbviament, la consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, o el del monestir de Montserrat, obert a tothom, i que s'espera que hi hagi 10.000 feligresos que puguin pujar fins a Montserrat. Vull dir que hi haurà una mica de tot en el que fa l'acte, el tram català del viatge.
0: No, jo crec que hi haurà un nivell d'entrega institucional altíssim. El govern, de fet, Salvador Illa no se n'amaga, és un president que és creient i que va a missa i no se n'amaga gens. Oriol Junqueras, per exemple, el president d'Esquerra Republicana també ho fa, tampoc se n'amaga, només faltaria. I estic convençut que el govern d'aquí s'hi entregarà, que el govern espanyol també tindrà una certa intenció d'acostar-s'hi, perquè el papa també s'ha convertit en un dels pocs líders mundials que li planta cara a Donald Trump amb una certa intel·ligència. Crec que va ser ahir mateix que li va venir a dir alguna cosa, doncs, si tu et fiques a mi, almenys digues la veritat. I això no està gens malament. Segur que deixen algun missatge que en clau d'immigració doncs no concordarà gaire amb els dictats de l'extrema dreta, i per tant jo crec que tot això és una visita que evidentment té un sentit espiritual, té un sentit institucional, però que tindrà un rerefons polític innegable.
2: Totalment, sí. I més enllà de que hi ha aquest suport institucional, que jo en certes coses em sembla incomprensible, jo no puc entendre com l'Ajuntament de Barcelona cedeix gratuïtament l'Estadi Olímpic quan no cedeix gratuïtament a ningú, entenent que és una visita privada i que per tant hauria de ser l'Església qui s'ho paga. Evidentment hi ha una lectura política innegable, no? Ara mateix un papa que es pronuncia en contra de la guerra, a favor del multilateralisme, a favor del bon tracte cap a les persones migrants, en contra del canvi climàtic, doncs bé, evidentment hi ha una esperança política en l'impacte que pot tenir. Per això també la seva visita a part de Catalunya, doncs a Tenerife, com a lloc paradigmàtic de la crisi migratòria. Per tant, en aquest sentit, jo crec que sí que serà quelcom positiu, saps? I a veure com es dona aquest discurs que farà i cap a on apunta.
3: Però és que jo crec que la doctrina de l'Església ja té tots aquests elements que dius tu, no? O sigui, la defensa dels desvalguts, de la gent que passa tota mena de penalitats, per tant, que hi hagi un govern que s'intenti apropiar d'això políticament té poc sentit, perquè en el mateixa missa que pugui fer l'Estadi Olímpic, en el que parli a favor de tractar amb humanitat en els immigrants, com no va ser d'una altra manera, també parlarà contra l'avortament o contra el matrimoni homosexual, amb la qual que hi hagi un partit polític d'esquerres o un partit polític de dretes que intenti apropiar-se al missatge social de l'Església, des del meu punt de vista té molt poc sentit. Jo crec que la visita és important perquè el papa anterior, que era el primer papa que era castellanoparlant, diguéssim, de naixement, que era el papa francès, no va venir a Espanya, malgrat que es va intentar moltíssim i que ell havia dit que volia anar a Canàries per la situació de Canàries i de la immigració. Aquest és un papa que té un cert vincle i una sèrie història inclús de relació amb Barcelona. Que vingui a Espanya en un dels seus primers viatges té un sentit que fa palès que l'Església, tant la Conferència Episcopal com l'Església aquí a Catalunya, té en aquests moments una bona relació amb el Vaticà, i això jo crec que transcendeix el tema religiós. No hi veig una polèmica amb el que tu apuntes de si s'ha de cedir o no s'ha de cedir una instal·lació. Pues òbviament, o sigui, imaginem que Nelson Mandela estigués viu i que pogués venir a Barcelona, hagués pogut venir a Barcelona, ningú hagués posat en dubte que una figura que té una transcendència ètica més enllà de la gent que sigui creient o que no sigui creient, pues que se li puguin posar uns recursos perquè el seu missatge, que és un missatge en principi compartit per tothom, o pràcticament per tothom, inclús per aquella gent que pugui ser d'altres confessions religioses, doncs arribi a quanta més gent millor.
2: Però és que, bueno, igual, no sé si cal entrar en aquest debat concret, eh? Crec que això no ho permetries amb cap altra religió. Jo el que defenso és que som un estat confessional que ha tingut un tracte preferent amb l'Església Catòlica històricament. Jo penso que s'ha de tractar, la visita del Papa és una visita finançada privadament, costa 15 milions d'euros a través de donacions de privats i de creients. A mi, aquests gestos que només es fan amb una religió, no se li donaria a cap altra religió l'estadi olímpic gratuïtament. A mi això em sembla negatiu i poc propi d'un estat confessional. No crec que sigui una gran polèmica, eh? Jo dic que a mi, a nivell personal, no em sembla bé. I sobre el que dius d'apropiar-te d'un discurs d'un partit, jo crec que no he entrat gens en això. És veritat que no és molt comú tenir un papa que es manifesti en contra del president dels Estats Units perquè aquest està en guerra i a favor de crisi i a favor dels moviments migratoris. Això, malgrat sigui part de la doctrina de l'Església, durant el segle XX no ha estat gens comú veure-ho en cap papa.
3: Només diré una cosa, eh? O sigui, l'Església Catòlica és catòlica, apostòlica i romana, i com a tal té un apostolat i té una figura que és representativa, cosa que no passa amb la resta de religions monoteístes que no tenen aquesta estructura, si voleu dir-ne d'alguna manera, jerarquitzada que té l'Església Catòlica. Per tant, té un sentit el tracte que té, i després no oblidem una altra cosa, que a part de ser una figura religiosa i de ser una figura d'influència mundial des d'un punt de vista ètic i moral, més enllà de la religió, el Sant Pare és també el cap d'un estat, amb la qual és una figura també política.
24: Tindrà temps de parlar-ne fins al dia 10 de juny, quan es produeix aquesta visita. La imatge segurament més espectacular serà a la Sagrada Família, però també, òbviament, al monestir de Montserrat, i aquesta visita a la presó de Brianzú també seran força comentades a banda de tots els actes que faci el Sant Pare en la seva visita a Barcelona. Ho deixarem aquí. Oriol Marc, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, bona tarda.
24: 30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o sentireu els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

Desenllaç. Per final d'una narració, d'una acció o d'un procés en què es resolen els conflictes plantejats i s'estableix el resultat dels fets. Resultat definitiu d'una situació complexa o d'un seguit d'esdeveniments. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el que fem al Caco Novell. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: President dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Veig que el anem guanyant veu, no?
3: A poc a poc.
1: Jo no he dit res, Òscar, eh?
3: No, ja, ja.
2: No, és que jo ho he seguit amb molta expectació des de casa. El primer dia vaig pensar, però per què el fan anar a treballar? No.
3: Ahir vaig anar al metge, Queco, i llavors el metge em va dir, no, és que del virus ja estàs.
1: Ah?
3: Però la veu, només hi ha una... Has de callar.
1: Ah,
3: i li vaig dir que és que ho tinc una mica difícil per la feina, sap?
1: Diagnòstic bo, eh?
3: Ja, no, llavors em va dir... Et faig la baixa. Dic, no, és igual, deixa-ho estar.
2: No, perquè són professionals.
3: No, perquè em va fer mandra.
1: Perdona, Òscar, si t'has d'agafar la baixa per recuperar la veu, agafa't la baixa.
3: No, home...
1: Joan Bota pot substituir-te, eh?
3: Ja està escalfant, sí, home. Perdona, jo faria brillantíssimament, eh?
2: Sense cap dubte.
3: Home,
2: la començarà a recuperar i arribarà diumenge al vespre o la tornaràs a perdre.
1: Clar. No, no té pinta que l'Òscar la perdi el diumenge al vespre. A casa seva algú potser sí la perdrà.
3: Sí, home, a casa meva algú la perdrà. Jo no, perquè a mi se m'acusa de ser massa fred mirant el futbol, Queco.
2: Ja, ja.
3: Se m'acusa de parlar del meu fill, diguem-ne, que m'acusa d'això.
2: Ja, ja, ja.
3: Però, bueno, escolta'm.
2: Són així.
3: Que tot sigui això.
1: Deixarem la fredor a banda, perquè avui és dimecres 6 de maig i estem pendents de tot això. Dels confinats.
3: Els 14 ciutadans espanyols que són al creuer de luxe on s'ha detectat aquest brot d'antivirus del qual parlem els últims dies. Seran evacuats en avió militar quan arribin a les Canàries i posteriorment seran aïllats durant 45 dies en un hospital també militar. Ho ha anunciat el govern espanyol, que té l'oposició de les Canàries al fet que el creuer atraqui a les illes per desembarcar-hi el passatge.
1: I de la quarantena a les aglomeracions.
3: Montserrat espera 10.000 persones per la visita que hi farà el papa Lleó XIV d'aquí a un mes en un viatge a Catalunya que inclourà també una pregària massiva a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, la missa a la Sagrada Família, i avui també s'han revelat els detalls que faltaven d'aquest viatge papal, que inclourà, per exemple, us ho hem avançat a Catalunya Ràdio, una visita del pontífex a la presó de Brians 1.
1: I ara parlem de mascaretes.
3: Aquesta hora es reprèn l'última sessió del judici pel cas de les mascaretes abans que quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez fos el líder de la trama, per la qual cosa demanarà presó tant per l'exministre Ábalos com pel seu col·laborador Koldo García.
1: Estones, aquest judici sembla un gag del Polònia.
3: No, hi ha un guió de telesèrie.
2: I el diari de Patricia.
3: Sí.
1: També.
3: És una cosa espectacular.
2: També. L'altre dia va ser espectacular.
1: Sí, va ser allò agua, sí. Als esports, avui sabrem el segon finalista de la Champions masculina.
3: A partir de les 9, Bayern de Munic, Paris Saint-Germain, que podreu seguir en transmissió a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A la final els espera l'Arsenal, que hi va eliminar l'Atlètic de Madrid de Simeone. Abans, a 6:45 a la Lliga F, Barça-Llevant. Després del partit, l'equip blaugrana rebrà el trofeu que l'acredita novament com a campió de Lliga.
1: I aquesta tarda, de què estarem pendents?
3: Doncs dels treballadors de la neteja de Girona, que han de ratificar o no el preacord per aixecar la vaga de la recollida d'escombraries que va començar dilluns, que afecta la ciutat amb imatges dels contenidors amb un munt de bosses d'escombraries al costat, en plena setmana del temps de flors, que a Girona ja saps que és força destacat.
1: Doncs a veure si ho poden resoldre positivament per tots. Òscar Fernández, fins demà.
3: Fins demà. Adéu.
1: Aquest programa té un departament d'efemèrides que lidera Blai Mercè i que ha establert que, en principi, la norma diu que només se celebren efemèrides rodones. 5 anys, 10, 15, 20, 25... 30, ja 50...
2: 50, déu-n'hi-do.
1: Sí, 75, 100... Però hi ha lletra petita en el contracte. Hi ha excepcions. Hi ha una efemèride que, per contracte meu, s'ha de celebrar cada any. Avui fa 17 anys d'això.
4: Piqué puja cap a la rematada, Xavi pica cap a la punta dreta, anèssima pujada, d'Alves, pilota centrada per Alves, no arriba ningú a la rematada, recupera l'interior de l'àrea, Eto'o, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés, i gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés!
1: Don Andrés!
4: Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Ha marcat Don Andrés,
1: ja
4: el 47!
1: Era el gol d'Iniesta a Stamford Bridge que classificava el Barça per aquella final de la Champions. Avui fa una mica de mal recordar-ho perquè el Barça ahir hauria hagut de ser a semifinals.
2: Sí, però bueno, no hi va ser, ja està. Vull dir, no cal...
1: No et fa mal veure l'Atleti de Madrid jugant en comptes del Barça i fer aquest paperot?
2: No, perquè no jugarà a la final, ja està. No jugarà a la final, ja està. I ja estic tranquil.
1: I la nit del gol d'Iniesta la recordes sempre, molt?
2: Perfectament. La recordo ser on estava i amb qui estava i com vam acabar.
1: Doncs, home, doncs explica'm amb qui, on i com.
2: Estava a Barcelona, a un pis del carrer Tallers, on vivia llavors en Jordi Ríos.
1: Ah,
2: érem uns quants de Polònia, per allà, i recordo que hi havia tenia un passadís, quan va marcar Andrés, vaig fotre'm el passadís

0: Exactament, van així.
1: Judit Pastor, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Què vas fer amb el gol de... El recordes o no?
2: Jo no em vaig menjar la boca amb ningú. No. Estava a un bar del meu poble de Sant Vicenç.
1: Fa quants anys tenies tu, fa 17 anys?
2: Doncs fa... Soc dolentíssima amb mates.
1: Cal? Però... Cal. 13. Quants anys tens ara?
2: 30.
1: Vaja, no sé si es pot preguntar.
2: 30, 30.
1: Ja. Ah, doncs 13 anys.
2: Doncs 13 anys.
1: I amb 13 anys eres a un bar un dia entre setmana a la nit?
2: Però perquè van organitzar
1: mira-te
2: com una mena
1: Judit,
2: de cosa.
1: Tu amb 13 anys. Ole, ole!
2: No, perquè van organitzar com una trobadeta. Ah. Llavors érem de les primeres sortidetes així amb els amics de l'institut, saps?
1: No va haver-hi ni...
2: Però no va haver-hi tanta eufòria com en Queco.
0: I anys després, el meu fill va anar a Londres amb uns amics, que era molt petit, l'Eduard, i els amics el van portar a fer un tour guiat per Stamford Bridge. I el guia va preguntar d'on són? Diu, de Barcelona. I el guia va dir, doncs en aquella àrea ens van robar un penal.
1: Clar, aquí la història l'expliquem d'una manera. Ells l'expliquen d'una altra.
0: En aquella àrea ens van robar un penal per mans d'Eto minuts abans que Iniesta marqués en aquella altra àrea.
1: Si te'l tornes a mirar, hi ha algunes decisions una mica controvertides.
0: Home!
1: Però també en contra del Barça, eh?
0: Sí, sí, però aquells minuts finals van ser decisius, vaja.
1: Doncs avui fa 17 anys d'aquell gol d'Andrés Iniesta, que això va acabar amb una final a Roma i amb la victòria del Barça de Guardiola de la seva primera Champions el 2009. Avui el PSG contra el Bayern de Múnich.
0: Avui a sopar a les 8.
1: Amb qui vas?
0: Amb qui vaig? Després
1: del... És a dir, qui vols que sigui campió d'Europa?
0: Tinc el cor dividit perquè Luis Enrique és un tio que em cau molt bé i és un... està demostrant que és molt bon entrenador de futbol.
1: Home, i tant.
0: Molt bon entrenador de futbol. I ha fet un equipàs. Oh, tenen molts diners, fitxen el que volen. Sí, és cert.
1: Home, això és veritat.
0: Però els fa jugar molt bé. Els fa jugar molt bé. I, per tant, després de l'espectacle de la setmana passada, m'és igual, perquè el dimecres passat, el dimarts passat, va ser?
1: Dimarts. Avui és dimecres, dimarts, sí.
0: Va, o sigui...
1: Aquell 5-4
0: trigaré molt a oblidar el partit de la setmana passada.
1: És la cosa bona que tu mires allò sense patir gaire, no? I que vagin fent gols, doncs com més gols, millor.
0: I si pot durar 300 minuts, millor.
1: Doncs avui el partit de tornada al camp del Bayern, Bayern-PSG, a l'anada 5-4 pel PSG, i ahir l'Atlètic de Madrid, que no et fa gaire pena que quedés...
0: No, gens. A més, els últims minuts d'ahir que van desaparèixer pilotes i fent coses estranyes allà, passaven coses estranyes.
1: Mira que l'Arsenal havia jugat bé anys enrere.
0: No juguen gaire bé.
1: I és un equip bastant marranot.
0: Però ja es veia que el partit aquest seria el de les escombraries.
1: I clarament.
0: Aquesta eliminatòria ho va ser.
1: És com la vaga de Girona. Es van acumular les escombraries allà a l'Emirates i mira, va passar el menys punt de tots.
0: No va ser un gran partit, no.
1: Doncs bé, ja tenim la semifinal resoltes. Avui que fa 17 anys del gol d'Iniesta. El pots tornar a tirar?
2: M'encanta que celebrem 17 anys.
0: Sí, home, i els que facin falta.
1: I l'any que ve, si som, celebrem els 18. La majoria d'edat d'aquest gol.
0: M'encanta el Puyol perdent la veu.
1: Sí, sí, a més, s'ha de deixar escoltar fins que fa el gall. Centrada per Alves, no arriba ningú la rematada. Recupera l'interior de l'àrea, tot.
3: Pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés i gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Ha marcat Don Andrés el 47 de la segona
1: part! Fa 17 anys!
0: S'entén, no?, que... Amb aquesta reacció del Quim,
1: home, et mengeixis una boca?
0: Et mengeixis la boca,
2: clar. És proporcionat.
1: Allò, la primera boca que trobis, noi...
0: Ara venim.
4: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
5: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
6: I què?
5: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
6: Oh.
5: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
8: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
9: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
8: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
10: Som pura cafeïna.
8: Ara, la tarda.
6: amb França.

0: Cesc Garriga.
1: Tres minuts i mig, serà un quart de cinc de la tarda. Està sent una setmana especialment dolorosa, especialment fosca en la crònica de successos i sobretot en un cas colpidor i que ha generat tot tipus de teories i de missatges contradictoris per part de veus oficials i sobretot per part de perfils anònims de xarxes... Bé, anònims i no tan anònims a les xarxes socials. Sobretot aquesta mort violenta d'una dona de 41 anys a Esplugues. Per posar-hi una mica d'ordre, nosaltres hem anat a buscar la nostra experta, Queco, però no volem, no volem tocar d'oïdes. Rebeca Carranco, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: La nostra periodista de capçalera en aquesta qüestió. S'ha especulat molt sobre les intencions que hi havia en aquest crim per part de l'autor i crec que tenim novetats i que ja podem començar-ho a ubicar per fi. Sí. I que potser no s'havia ubicat perquè no estava clar fins ara.
2: Primer, una cosa abans de les intencions i tot. Amb el tema de les mentides i a vegades fins i tot de veus institucionals, no? Es deia que la víctima era una menor de 16 anys. És mentida. És una dona de 41. Això no fa que sigui menys greu, però és una mentida més al voltant de tota aquesta història.
1: Però i tu per què creus que passa això?
2: Jo crec que hi ha un buit,
1: tu que ho tractes
2: sí,
1: molt.
2: Hi ha un buit d'informació a l'inici i és veritat que quan els periodistes intentem saber una mica doncs, què és aquesta dona que en el moment que és apunyalada no porta documentació, ens diuen al SEM que semblava jove, però no sabem bé quina que té, i a partir d'aquí algú crea el relat.
1: Clar, sembla jove, és jove.
2: És jove,
1: és jove i menor.
3: Hi ha tuits de Sílvia Urriós dient que és una nena.
2: Exacte, i a partir d'aquí es queda doncs es crea això, és a dir, hi ha un buit de comunicació en aquest sentit, no ho sabem ben bé i algú es tira a piscina i a partir d'aquí doncs es crea aquesta mentida. Llavors, el que tu deies, de les motivacions i del que sabem fins ara d'aquest cas. Aquest home ahir va passar, va ingressar a presó per ordre del jutge, llavors està acusat d'assassinat, de tentativa d'homicidi, de lesions, d'amenaces, i és cert que el que sabem és que està a la unitat psiquiàtrica.
1: Sí, això és un fet, eh?
2: Això és un fet. Ja està a la unitat psiquiàtrica de Brians. Llavors, això una mica també apuntala la tesi que tenen fins ara els Mossos, que és que probablement aquest home actua en un moment i en un context pertorbat per alguna qüestió, algun brot, alguna qüestió mental que segurament el porta a fer això. No? Aquesta és la hipòtesi, amb tot el que han vist, veient qui és aquest home. Què els hi falta mirar, i que també serà important en això, és el seu telèfon mòbil. Això és una cosa que és més lenta del que tothom esperaria, no? Falta l'autorització judicial,
1: poder-ho baixar... No és tan fàcil com posar-li la cara i desbloquejar-li.
2: Sí, exacte, ho has de mirar, perquè la cadena de custòdia, totes aquestes coses, i llavors aquí també serà una cosa cabdal per veure si aquest home de 37 anys en algun moment havia consumit propaganda jihadista i podia estar en un procés d'autoradicalització. Si fos així, no? Imagina't que això és així. Igualment, això genera molts dubtes, és a dir, en quin moment es considera que una persona que ha consumit aquesta propaganda realment el que està fent, si està en una situació amb problemes mentals, ho fa perquè hi creu o no, i llavors això passaria, si passés això, si es trobés això al telèfon mòbil, aquest consum de propaganda jihadista, passaria als serveis d'informació dels Mossos, ara ho porta a investigació, informació és qui investiga els delictes de caire ideològic, no? El terrorisme ho porta a informació, i serien ells, els especialistes, de dir, vale, doncs, si hem trobat això, aquesta persona considerem que s'hi ha atacat això amb un motiu ideològic, o imagina't l'escenari que fins i tot haver consumit això, no podem dir que sigui aquesta manera.
1: Clar, però estàs posant sobre la taula la possible propaganda jihadista com a exemple o perquè hi ha algun indici que ens porta a pensar que això podria ser així?
2: No, ho estic posant com a exemple. Ara mateix els Mossos no han accedit al telèfon mòbil. La hipòtesi policial de per què actua aquest home a hores d'ara és que probablement ho fa en un context de malaltia mental, d'alguna mena de brot, i també tenen els seus antecedents que també apunten una mica això. Aquest home va ser detingut a Burgos el 2022 perquè ja protagonitza un incident estrany, que també consideren que pot estar vinculat a un problema de malaltia mental. Ell està com una mesquita, el fan fora, algunes persones es queixen, el porten a un menjador social, ell surt d'aquest menjador, surt nu a la tarda, comença com a atacar vianants, a cotxes, tira pedres, pals, i a partir d'aquí doncs també se'l deté, i en aquell moment també es considera que aquest home està patint algun problema de salut mental.
1: Però, per tant, la qüestió de si hi ha aquí un factor jihadista o no, gairebé que neix, perquè aquest senyor ha estat en una mesquita i aquí ja fem un relat a partir d'aquí.
3: Bueno, i per tot la rumorologia escampada per l'extrema dreta.
1: Sí, però vull dir que aquesta rumorologia no neix de fets o de...
2: Aquesta rumorologia neix perquè és un home marroquí, amb un ganivet, que està a Esplugues i que ataca a una dona i la mata.
1: Aquí veiem algú marroquí i ja hi ha gent que relaciona directament. Clar, ah, doncs si és marroquí, és un terrorista.
2: Moltes vegades això és un discurs que veiem doncs, voluntari. Jo recordo un cas terrorífic a Barcelona el 2020 d'un home suec que en una hora va matar a tres persones a la ciutat de Barcelona. A dos d'elles no les coneixia de res, un era un tècnic municipal. I llavors, i una altra, una dona que es va trobar en aquest recorregut. I aquest debat no va estar sobre la taula. No?
1: Perquè era suec.
2: Exacte, llavors ni existia aquest debat. Llavors, amb el que hi ha sobre la taula, ara mateix la hipòtesi jihadista és la menys probable de totes. És veritat que els Mossos tenen, lògicament, l'obligació de mirar-ho tot. Home, el telèfon serà fonamental i si trobessin alguna cosa ja s'ha aixecat el secret i... suposem, esperem, desitgem que ho comunicarien.
1: Ara et surto del guió, però sí. com que posem sobre la taula aquesta possibilitat jihadista com una opció, això és un modus operandi que seria... de dir, sí, és que això de tant en tant ho fan. Hi ha un senyor, se li ordena a algú a un lloc random que faci un atac d'aquests.
2: Si fos això, seria el que es considera un llop solitari. Mira, vam tenir un cas, perquè et facis una idea, que no va tenir aquestes conseqüències, però el 2024, al Màgic, a Badalona, va haver-hi un home pakistanès que va agafar una destral, se'n va anar al McDonald's i va trencar els vidres i va generar una situació de pànic en aquell moment al McDonald's. Llavors, aquí els Mossos comencen una investigació, no sabien ben bé què havia passat. Quan miren el mòbil, sí que troben aquest consum de propaganda jihadista. Ell acaba admetent que havia actuat motivat per la situació palestina i que tot això havia entrat ell mateix en un procés de radicalització i aquí es va considerar que era terrorisme. Però no seria aquesta idea de que algú li ordena que ell faci alguna cosa, sinó que són aquests processos que els veiem a vegades, d'autoradicalització. Tu comences a consumir propaganda jihadista i decideixes tu actuar pel teu compte.
1: Clar, ara, important, Caco, que fem això que estem fent aquí, no? Els mitjans seriosos, que és escoltar algú que controla, perquè si no, tu, Caco, ara podries haver-te quedat amb una cosa que llegis a Twitter i tens una altra pel·lícula.
0: Sí, el problema és que aquest assentament dels fets i aquestes explicacions que estem donant ara aquí, que s'estan donant a altres llocs, i alguns mitjans, alguns diaris, no serveixen ja per anul·lar tota la merda que s'ha abocat des dels grups feixistes i
1: racistes. Hi ha gent que es queda amb el tuit i ja no escolten la Rebeca.
0: Hi ha molta gent que es queda aquí. Hi ha molta gent que es queda aquí.
1: I, i que això com ho podem combatre?
0: Ah, amic, seria el Premi Nobel, jo.
2: Mira, a mi em va generar molta inquietud en els primers moments quan explicàvem aquest cas, no? Que jo posava doncs, la piurada i l'enllaç al País i la gent em retreia coses. No has explicat coses que estaven explicades dins de la notícia. Llavors, que, contra això és bastant difícil, no?
0: I suposo que des de dins dels mitjans, ho dic perquè jo fa molts anys, però he estat a l'altra banda també, és aquesta pressa... Escolta, que els altres estan dient això. Escolta, que aquests...
1: Tu notes la pressió per part de l'estructura laboral de dir...
2: Jo noto la meva pressió pròpia de voler saber què ha passat, però jo sí que en aquest cas, des de molt a l'inici, sí que ens donen a entendre que, tot i que no hi ha una relació prèvia amb la dona i que l'ha atacat i que l'ha matat d'aquesta manera i tal, que veuen una persona bastant desequilibrada en el moment que ho està fent. Llavors, a mi això em genera com certa tranquil·litat en el sentit de dir, bueno, jo tinc clar que això, hores d'ara, amb el que hi ha, doncs no apuntaria a aquest escenari, i després la segona cosa que havíem de saber, i que els Mossos tampoc sabíem, i que també era molt important per conèixer el context, és si existia alguna mena de relació prèvia, perquè a més era una dona doncs, que porta poc temps aquí, és una dona xinesa, porta més o menys un any, en el moment anava indocumentada, havia sortit de casa, s'anava com cap al restaurant on ella era sòcia, i llavors això també generava certa dificultat una mica per poder teixir quines eren les relacions d'aquesta dona i si realment podia conèixer aquest home d'alguna manera. No? Llavors, aquesta segona part és que a mi em va tenir com més estona intentant saber si això era així i que finalment doncs, els Mossos van descartar, és a dir, que sí que va ser un atac doncs, aleatori i indiscriminat.
1: Aquest cas ha estat molt cridaner, però no és l'únic. Hi ha també la mort d'un presumpte lladre, el detingut és un menor d'edat acusat de matar-lo amb una arma blanca a Ciutat Vella.
2: Sí, i això també, això va ser... Mira, jo recordo que m'avisen dissabte d'això i diumenge al matí em diuen, doncs escolta, és que hi ha un altre cas, no? I també amb arma blanca, no? Llavors aquí és un escenari que recorda aquell que vam explicar del PP, que jo el bon pastor que estava amb la seva cadira de rodes i que el van arrobar i que ella apunyala el lladre, doncs aquí sembla que és una mica... És veritat que no és el mateix perfil l'autor que el PP, diguem. És un menor d'edat que està amb uns amics a una terrassa al barri de Sant Antoni i que sembla que hi ha un grup de persones que es volen robar. Llavors, això degenera amb una baralla una mica més endavant ja al carrer de la Cera, no? Que ja seria com més entrant cap al Raval, i aquí és on aquest menor d'edat apunyala a uns dels presumptes lladres, que té 24 anys, és a dir, que tot això són persones molt joves.
1: Gent jove.
2: I que l'apunyala i que ara la fiscalia, doncs, aquest presumpte autor, doncs, ha ordenat que se l'ingressi a presó, que se'l tanqui, no?, en una presó de menors, però que se'l tanqui i s'està investigant aquest cas. Llavors, això, sumat amb el cas d'Esplugues aquest cap de setmana, doncs, fa, doncs, això, que n'estem parlant molt, perquè genera, doncs, la gent que pregunta què està passant.
1: Però
2: no?
1: Els Mossos estan especialment preocupats, és a dir, entenc que estan preocupats, però estan especialment preocupats per tot això que està passant, perquè hi hagi un augment, un repunt...
2: Sí que estan preocupats, però és veritat que ells tenen com una mica del seu cantó les dades, no? I ells el que diuen és, entenem que hi ha una situació de la ciutadania, dels partits polítics i també a vegades de la utilització d'aquests temes que volen saber què està passant, però les dades sí que ens diuen que tots aquests esforços que estem intentant per contenir aquesta violència o aquest increment de la violència que hi ha, està funcionant, no? Llavors, algunes de les dades que va donar l'altre dia la portaveu del govern, la portaveu del govern, la Sílvia Paner, que va explicar que amb el pla d'AGA, que és aquest pla que també hem explicat per intentar que la gent no porti ganivets al carrer, perquè cada vegada en porten més i que això no pot ser...
1: El pla d'AGA, eh?
2: El pla d'AGA.
0: El nom, també.
2: Llavors, el que diuen és que si el 2025 de mitjana tenien uns 385 incidents amb armes blanques al mes, és a dir, 13 al dia.
0: És molt, eh?
2: És molt.
3: 13 al dia.
2: Clar, quan tu es poses així, 13 al dia. És veritat que Catalunya és gran, eh? I a vegades...
0: Sí, però...
2: 13 al dia, doncs que això ho han rebaixat i que ara en tenen uns 260, més o menys, de mitjana al mes, que serien aquests 8,6.
1: Clar, fa 10 anys la xifra existia? O no hi havia un registre tan clar com ara?
2: No hi havia una manera tan sistemàtica de mirar-ho.
1: Ara que s'han trobat molts casos, ho han sistematitzat.
2: El que fan els Mossos, i això ho fan com cap a finals de 2024, ells veuen que hi ha un increment d'arma blanca i llavors aquí comencen, anem a estudiar aquest fenomen, anem a parar la gent pel carrer, anem a sistematitzar-ho i veure això, doncs, explotar la dada, quants incidents tenim amb arma blanca, i això ho estan treballant específicament i estan molt a sobre d'això. I després també diuen, és veritat, que la xifra general de delictes a Barcelona ha baixat gairebé un 7%, no? De, que seria el robatori, el furt, que és la cosa que més passa a la ciutat, no? Llavors, ells, amb això, i sense negar, lògicament, la preocupació per aquests últims incidents, el que venen a dir és, estem fent tot el que podem i l'estadística ens diu que no vivim en un entorn tan perillós com de vegades percebem.
0: O com ens volen fer percebre, no? A vegades sembla com si ens volguessin fer percebre que...
1: Hi ha aquest debat d'això, que és que percepció vivim... o realitat, o vivim en una bombolla, o depèn d'on visquis, no?
2: Hi ha una part de la realitat, de que hi ha un increment de les
0: accions,
2: de les amenaces, de les coaccions, i que la gent fa servir l'arma blanca. Ara, si tu obres el teu telèfon i el primer que trobes pel teu algoritme són tots els incidents que et vas trobant a la ciutat de Barcelona...
1: És que ara parlen d'armes blanques, però és que dilluns a l'Hospitalet hi va haver un tiroteig.
2: Sí, exacte.
1: No, vull
3: dir que, sí, com, tot, va, no?
1: Fem aquesta secció, la gent dirà, no surto de casa.
2: Que dilluns és, fa...
1: Abans d'ahir.
0: 48.
1: Sí, ho han dit com si fes 3
3: setmanes. Sí, avui dimecres, Rebeca.
1: Abans d'ahir.
2: Això va ser, és veritat, això va ser un incident doncs, que també preocupa. Això és molt aviat, 4:00 o 5:00 del matí, són els veïns que avisen, que hi ha un bar, que dona problemes, i que ja ho saben, que han escoltat trets, els Mossos van allà, troben les veïnes. És veritat que en aquest cas no hi ha ningú ferit i una mica la investigació el que apunta és que pot ser un problema de tràfic de drogues i és veritat també que l'Hospitalet ja fa temps que es veuen en una situació d'incidents amb armes de foc, de persones a vegades vinculades a bandes, vinculades al tràfic de drogues que fan servir aquestes armes i que això doncs, lògicament genera una preocupació a la ciutat.
0: També. I segons diuen, i tu hi entens més, el tema de la droga que ha augmentat respecte a fa 15 o 20 anys aquí a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana, dispara també els incidents, els tirotejos, els ajustats...
2: La marihuana és el mal dels nostres dies i el que expliquen els Mossos moltes vegades, i ho expliquen de manera molt gràfica, és que nosaltres exportem marihuana, importem crim organitzat i el crim organitzat el que fa és doncs una mica fer servir armes per defensar-se, per defensar les plantacions i que al final, doncs, en el moment que tu tens una arma de foc, està en el context de la teva manera, de la teva rutina, de la teva manera.
1: Tu, Rebeca, com desconnectes? Ara t'ho pregunto seriosament.
0: Mira, dir, crims.
1: Anava a dir, clar, amb aquesta feina que és tan dura i amb aquesta realitat tan malparida, necessites... Corres.
2: Jo corro, com la Carla. La Carla també corre.
1: I escoltes alguna cosa mentre corres o
3: crims,
1: música?
3: Crims.
2: Escolto música i a vegades podcasts randoms al Daily del New York Times.
1: Escoltes Fran Perea. I no et mires La gran cita de 3CAT?
2: Hauria, m'ho recomanes?
3: Home.
1: Jo crec que t'aniria molt bé per desconnectar La gran cita.
2: Ja, m'apunto.
1: Farem una pausa i quan tornem tertúlia sobre la gran cita. Tenim dues parelles. Bé, parelles o no parelles. Però quatre dels protagonistes d'aquest concurs que ho ha rebentat a la plataforma. Rebeca, moltes gràcies. Et recomano la gran cita. Ara venim.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
5: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
6: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
7: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
8: Fixa't com sona Edició Clàssics.
6: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
9: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
7: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
6: Oh, Fixa't com sona...
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
11: Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
12: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
13: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
12: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
13: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
12: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Ens acostem a 4:45 de la tarda. Estic nerviós, Judit Pastor.
3: És que fa molts nervis, això,
1: mira,
3: que passarà ara.
1: I mira que aquí entrevistem amb ja gent, normalment, gent
3: ja,
1: famosa.
3: Però
1: gent amb la que t'impliques tan emocionalment.
3: Hem vibrat amb ells i elles.
1: Judit Pastor ha vist un fragment avui a la redacció, ha fet un crit que han hagut de venir cridant-nos a l'atenció.
3: No, m'he hagut de disculpar pels meus companys perquè dic, no és normal que estigui a la feina fent aquests crits.
1: Queco, t'has enganxat a la gran cita ja?
0: No encara. No encara, tot i que t'he de dir... Confessaré.
1: Fem confessions.
0: No he vist res a la gran cita. Bueno, ahir vaig veure un capítol. Carla em va dir, mira't aquest, que t'anirà bé per saber de què va... I sí, exactament, em va passar això mateix. No, el vaig veure, però t'he de dir que...
1: No és el teu programa?
0: És que no és el meu tipus de programa.
1: Però tampoc era el meu tipus de programa, i ahir fins a les 2 de la matinada per acabar-lo.
0: No et dic que si continuo, igual m'enganxo del tot,
1: I potser farà renecs, potser insultaràs algun concursant que no et cau bé.
0: Què dius ara?
1: Jo he sentit aquesta necessitat. Marc Andreu, bona tarda.
19: Bona tarda, Garriga.
1: Tu i jo hem compartit molt comentari d'això.
19: Molts missatges a altes hores de la nit comentant la gran cita.
3: Podeu dir quina hora ho vau comentar ahir?
19: Mira, ell, l'últim missatge el tinc a les 2 de la matinada.
1: d'indignació absoluta.
0: Però llavors és que m'estic perdent alguna cosa.
1: T'estàs perdent un fenomen. Marta Montaner, bona tarda.
20: Bona tarda.
1: Tu has acabat?
20: Sí.
1: Ara parlem de la gran cita, intentant no destrossar-li el final a ningú, però comentant-lo una miqueta.
20: Home, és que els capítols finals ja han sortit.
1: Clar, és que ja està tot penjat.
20: A veure, m'enfadaré. Què vol dir que no es pot comentar?
19: Marta, fa un dia que es van penjar dos episodis finals a la plataforma. No dona temps de mirar-ho.
20: Però quan s'emet a la tele lineal sí que podem comentar les coses a l'endemà.
1: No, no és molt diferent, és el mateix.
19: No, és molt diferent.
1: No, no podem parlar del Barça Atlètic de Madrid perquè no l'he vist.
0: No, noi, doncs haver-lo vist.
20: Escolta, posa les piles, què vols que digui?
1: Ens han fotut.
21: Home, m'ha caigut una bronca avui.
1: De qui?
21: D'un company, de l'equip.
1: L'Arnau.
21: S'ha enfadat amb mi, mai s'havia enfadat amb mi, l'Arnau.
1: La gran cita està generant un sisme al programa. Abraham Urriols, bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Ho has vist tot?
22: Mira, em falta el buit. És a dir, estic fatal. He vingut amb vosaltres perquè jo amb el compromís, amb la feina, el tinc. Però jo em quedava al cotxe ara, tranquil·lament, veient-lo.
1: Només et dic una cosa, Abraham. Fuà.
22: Flipant. És que el final del 7 ja és...
1: No, el final del 8... Puc anar del 3 al 8?
22: No, que ho et perds molt matís.
1: La plataforma t'ho deixa fer, però jo crec que et perdies una mica. Bé, atenció, perquè tenim a taula 4 dels participants.
23: Arriba al final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real i molt intens.
24: M'ha conquistat, què t'he dit?
23: Hem vist complicitat, dubtes, llàgrimes.
25: M'has fet molt de mal.
23: I hem estat testimonis de la seva entrega més sincera.
26: Ets una persona que espero no perdre mai en la vida, de veritat.
23: Ens han mostrat les seves emocions sense filtre.
27: Tota aquesta aventura, si no és amb tu, no era amb ningú.
23: I s'han atrevit a estimar davant de tothom.
1: Serà molt difícil no fer spoilers, perquè he sentit cada cosa ja només amb aquest trosset que dius... Vaja. Carla i Xènia, bona tarda.
28: Molt bona tarda.
29: Bona tarda.
1: Són dues de les grans protagonistes, no, Marta?
28: És el bollodrama.
29: Sí.
1: El bollodrama, això es qualifica així.
28: Sí, la Dulceida ens ho va dir així també, tal qual.
1: Exacte. Sou dues de les grans protagonistes d'aquesta sèrie, ara en parlarem una mica. Heu notat que la vostra vida ha canviat?
28: Bueno, una miqueta.
29: Sí.
28: Una miqueta.
29: Jo molt. O sigui, diem-ho clar. I a mi m'han seguit 2.000 persones en 3 setmanes. No exagero.
1: A xarxes socials, no en persona.
28: Home, t'imagines?
29: Bueno, també. En persona, crec que cada dia em para algú, em han demanat fotos. I clar, jo... Al principi, jo crec que van fer broma tots, abans de que sortís, com, no podrem anar al metro, o sigui que, evidentment, jo vaig al metro, no passa absolutament res, ni ningú em diu res, no? Però que sí que em para la gent pel carrer és molt raro. O sigui, a mi em sembla com superestrany.
28: Sí, a mi també m'ha passat, de fet, bueno, jo pensava que en el meu poble això no es veuria com a tal, i per primer cop m'ha parat molta gent, se m'ha ajuntat molta gent aleatòria, que he fet molts amics, ha sigut meravellós, i a Barcelona molt més.
1: Ara entrarem a la vostra relació, que ha donat molt de sí, però també tenim el Gerard i l'altra Carla. Bona tarda, com esteu?
30: Molt bona tarda.
29: Bona tarda.
1: Clar, ara la gent a casa que no hagi vist, aquí hi ha parelles que algunes han acabat bé, d'altres que no, d'altres que sembla que sí i després que no, d'altres que sembla que no i després tampoc. Vull dir que això... No us farem l'espoiler final, però vosaltres sí que arribeu fins al final, que apareixeu ben bé fins al final, d'alguna manera. A vosaltres, Gerard i Carla, com us ha anat després de l'experiència?
29: Doncs jo estic molt tranquil·la. A mi no em paren pel carrer. Jo vinc en un poble molt tranquil·let.
1: No, de veritat.
29: No em paren pel carrer. Sí que rebo molts missatges, que això no m'havia passat mai, però jo de moment estic com tranquil·la. Ho estic païnt, ho veig. O sigui, ho estic vivint una mica com Show de Truman, una mica. Estic encara gestionant-ho.
1: Gerard.
30: Jo, la veritat, que de moment vida tranquil·la, he rebut algun missatge per les xarxes socials, però com tampoc estic tan actiu, de moment bé. Perquè tampoc em vull agobiar.
1: Ben fet. Bé. La gent que es presentava en aquest concurs, per què es presentava? Va, expliqueu-ho tot. Perquè estic segur que hi havia diverses tipologies de concursants, però fa la sensació que alguns anaven a buscar parella, d'altres anaven a fer-se famosos. No? O no? O m'equivoco.
28: Ulls de rata, es diu així, sí. Què? No, ulls de rata.
22: Tu, Marta, anar fotent cullerada, també. Sí, eh? Tots tenim un parell de noms al cap.
1: No diem noms, però tu ara sí et dic. Digue'm tres que han anat només a fer-se famosos, me'ls diries.
28: Un claríssim.
29: Un.
28: Hi ha un que ha sortit a altres formats.
1: Un nom o un concursant?
29: Un
1: nom o un concursant?
2: Un concursant.
0: Un concursant. Vosaltres que heu estat a dins, teníeu també aquesta sensació? Aquest no ha vingut a buscar l'amor, ha vingut a d'allò, o no, o tots buscàvem el mateix, o...
30: A veure, potser així de primeres sí que et donava aquesta sensació de certa gent, no? Però també a mesura que anava passant el programa i els anaves coneixent, veies més veritat, cada vegada hi havia més veritat en les seves paraules, en les seves accions, i al final un programa com La Gran Cita, que se centra en l'amor, qui és actor, qui és actriu per dissimular aquest sentiment tan gran?
29: Jo vull pensar que tots anàvem a buscar l'amor, però en modo romàntic i o sigui, vull pensar-ho.
2: Sí,
29: pensar,
2: un riure s'han sentit aquí tothom.
29: Vull pensar-ho, perquè jo crec que al final tots anàvem com amb un objectiu final, que era trobar l'amor. Jo sobretot des del primer moment vaig dir, vull trobar l'amor sí o sí, llavors jo penso que tothom, pues, igual, no? Nosaltres,
28: jo crec que també, vull dir, al final...
0: Hòstia, les... estem molt corporativistes, eh?
28: No, però les primeres sensacions sí que jo vaig rebre que tothom anava amb una realitat i una veritat des del primer moment. Sí que després, a poc, jo tinc un nom clar que a mi m'ha sorprès cap a malament, que és molt televisiu. Tots els altres crec que hem sigut bastant honestos i hem sentit por X o por Z, però hem sentit d'una forma única i especial.
29: Tot i així, jo crec que encara que algú hagués entrat per tele o el que sigui, acabes sentint.
28: Sí,
29: és la realitat. O sigui, t'estàs exposant. O sigui, que no crec que sigui possible només anar per tele.
2: I potser, senzillament, n'hi ha que no ho han fet per interès, però que potser tant els anava bé...
20: A veure què trobava, no?
2: Sí, exacte. És a dir, que després lo de l'amor també hi havia una part més... Digue-li carnal, digue-li com vulguis. Vale, vull dir que tampoc cal que tot ho romantitzem tant.
20: Què passava a l'hotel? Això és el que jo vull saber.
2: Bé.
20: Molta connexió, molta energia, però potser és perquè es treballava aquesta connexió d'energia.
29: A mi em fa la sensació que ens hem perdut molt el programa de veritat.
0: Expliquem-ho, per si algú encara no ha vist, ells estan tancats en un hotel, tancats, estan allotjats en un hotel durant uns quants dies, convivint uns quants. No és fer un spoiler dir que a l'últim capítol s'insinua que algun canvi d'habitació hi va haver.
28: Sí. Bueno, en l'últim i una mica abans també.
0: I abans, sí. Vull dir que allà...
29: Ja es va veient.
0: Hi havia habitacions que devien treure més fum que d'altres.
28: Sí. 100%.
0: Vosaltres vau veure alguna entrada i sortida sospitosa?
28: I tant.
0: Sí.
20: I el protagonista la vau... Exacte.
28: Pot ser.
4: anem a dir la veritat.
0: Sí, ara.
4: Vinga, va. Parla.
28: Genial. Parla.
29: Va haver un canvi d'hotels quan va marxar la gran majoria de gent. Ens van posar, estàvem a dos hotels, llavors ens van canviar i ens van posar a un sol hotel. I allí, al moment de repartir les habitacions a les no sé quines hores de la nit, estàvem com tot, la Carla i jo així com demanem un canvi d'habitació perquè sabíem que no ens posarien juntes. I vam demanar un canvi d'habitació i vam estar soles a una habitació, però ho vam fer molt bé. Perquè jo estava amb un lío mental que jo no podia fer treure fum de cap tipus.
0: De fet, mira, la relació entre la Carla i la Xènia és una història que té alts i baixos.
5: Que estic en un moment de potser més locura, més bogeria, i que si connecto amb algú d'una forma sexual o d'una forma com sigui, que també m'ho vull permetre.
0: Clar, aquest moment de confessió, a casa molta gent diu... Però què és això? Però què m'estàs explicant, si has anat a buscar parella i ara resulta que trobes una parella que sou ideals i li dius que no?
28: Mira, jo ara mateix...
0: T'ho han retret?
28: He vist tot això, m'espanta a mi mateixa, imagina't. Però vaig tenir un moment de col·lapse real, d'agòbio real, i em va sortir així, i no estic orgullosa de les meves paraules ni de la manera, però també he de ser honesta, i he de dir que si em va sortir així no he pogut fer-ho d'una altra manera.
0: Per tant, te'n penedeixes d'aquell moment, perquè serà un dels moments que et recordaran més el teu pas pel programa, clar.
28: Sí. Jo he tingut comentaris bons, però també dolents.
0: Clar, és que les xarxes et poden dir coses boniques o també coses lletges.
28: Exacte.
2: No sé quants mesos fa que ho vau gravar tot i que, per tant, esteu mantenint també aquest secretisme de no ens agafem les mans, ningú sap si hem acabat junts o no.
20: Aquests quatre que estan aquí.
2: Clar, és que tenim aquí un elefant a l'habitació increïble.
20: Quin misteri.
0: Es pot explicar si esteu junts o no?
30: No podem fer spoilers. Al final...
0: No. Una cosa és el concurs i l'altra cosa és avui, setmanes després de gravar.
30: Només us podem dir que aquest diumenge a YouTube per 3CAT sortirà els 6 mesos després de la gran cita.
2: Apa! Home! Això és boníssim!
1: És l'exclusiva de la tarda.
2: Última hora.
1: Un moment, com ha de venir el Gerard a dins això i no ens ho comunicació de 3CAT?
2: Jordi Borda.
1: El Roger, el jefe, que hi parlant jo amb ell. No, podem dir això, no podem dir això. Em va dir, no, bueno, podem...
29: Nosaltres tenim l'exclusiva.
2: És a dir, fa 6 mesos que vau gravar-ho. Fa 6 mesos.
29: Exacte. Hòstia, novembre i desembre.
1: I diumenge sabrem qui està junts i qui no a dia d'avui.
20: Hi ha sorpreses? Sí. Algú que no, va marxar separat del programa i ha reconnectat?
29: Molt bona, Marta.
6: Pot haver alguna sorpresa.
29: Hi ha sorpreses.
6: Pot haver,
29: pot
6: haver.
1: Jo crec que són elles.
6: Ai!
29: No ho sé. No ho sabem, no ho sabem.
1: Us heu trobat que de cop i volta esteu lligant més que mai a la vida?
29: Sí. Sí. Més que mai.
1: Si funciona, a posteriori també, Nari.
6: Jo no.
1: No reps més missatges privats que mai per Instagram?
6: No.
20: Potser et dona pistes, això, també.
6: Jo estic molt content.
20: Clar, està donant pistes.
1: El Gerard està callant com un campió. És el que té més clar la clàusula de confidencialitat. Vaja, jo no tinc ni puta idea, però el que veig... S'està comportant com un campió. Sí. Tu, Marc Andreu, on t'has quedat?
7: Jo és que estic pel 6. Vull dir, em falta el 7 i el 8, i per tant, aquí amb un spoiler, he vist molta mà a cuixa i m'està espantant, això. Hi ha hagut un moment que hi havia...
29: Cosetes,
7: en aquí l'estudi.
1: En el 6 o aquí?
7: Aquí mateix, ara mateix, Queco! Mare meva!
2: Les estàs veient passar, Queco?
1: Estic en un lloc que no veig mans ni cuixes, m'entens? No vaig mirant... A veure, tu, Marta, que has arribat fins al final, hi ha diversos moments de fer un crit, com ha fet la Judit avui.
29: Fotut un crit.
20: Sí, jo estic una mica descontenta.
1: Per què? Posa música de descontentament. Què ha passat?
20: Perquè aquest format, en el fons, és per creure en l'amor. Per molt que sigui un producte televisiu, és una mica per donar esperança a la humanitat, no?
1: Bé, i n'hi ha que acaben molt bé.
20: Digue'm qui. A mi se m'acut dos noms.
2: No em digueu això, eh?
1: Hi ha com a mínim una parella, i no farem spoiler, que jo crec que... No he fet spoiler.
20: Sí. La parella guanyadora.
1: Una de les guanyadores que fa la sensació que sí que acaben
20: Aquesta és perfecta. I la resta?
29: Marta, jo tinc confiança en aquest capítol de diumenge.
20: Jo també, Remuntarem,
29: Judit. Jo crec que hi ha remuntada.
2: I que hi ha concursants que ara estan fent vídeos a xarxes socials reaccionant als propis capítols i a les seves pròpies cites. I jo penso, hòstia, molt bé t'has de portar. És a dir, si acabes a hòsties, per entendre'ns, no et vas fent aquests vídeos.
1: És que gairebé que estem havent de ser actors.
29: Bueno, jo crec que hi ha molta feina de treball, de conversacions incòmodes, tant com nosaltres, com totes les parelles, perquè al final hem connectat d'una manera molt forta i hagi acabat bé o malament. Jo crec que és important arribar a un acord, no?, al final d'amistat, perquè hem viscut coses molt maques.
1: Sí, però hi ha hagut gent que acaben bastant malament, també, eh?
29: Sí, però fa 6 mesos. La gent jo crec que...
2: Anem a fer un vídeo, va.
20: Ho dius pel Xavi de Granollers?
29: Oi, el Xavi de Granollers.
2: Aquest és el que plora tant? Sí. Ui, aquest és un boig. Aquest em recorda el Joe. El Joe de You. Sabeu, Yu, aquella sèrie de...
20: Bueno,
2: no, que segur que té molt bon fondo. No, home, no, que té bon fondo.
6: Ahir em van dir aquest comentari.
1: Sí,
6: no.
2: Demà, però escolta, tothom és molt més cruel. Tothom és molt més cruel quan ho veu. I jo he fet un petit comentari, que potser que no se l'agafi malament, que ho dic amb bon to.
1: Anem a endolcir-ho i escalfar-ho una miqueta, perquè aquest és un altre dels grans moments, Carla i Gerard.
8: Els dos sabem com és aquest joc del sí, no, el conteig aquest. I quina tensió.
1: I el quina tensió...
0: Mira. Hòstia, he sentit, són molt carnosos?
1: Sí. Llavis. Ah, val. Mira, si els tens aquí, els seus llavis. Els hi pots mirar de prop?
0: No, gosso.
1: Clar, us fa cosa ara veure-us enrotllant-vos per la tele? I que tots us haguem vist?
30: Al final és un aspecte de la nostra intimitat al qual sabíem que estàvem exposats, no? Fa cosa, sí, però a la vegada també mola moltíssim el... tenir-ho registrat, tenir aquest primer moment nostre, tan espectacular...
29: Ja, que bèstia.
30: I dius...
0: Ningú té aquest àlbum.
29: És el que no va dir.
20: I estic de nosaltres, Garriga, estan juntíssims.
6: Però és que estan enamoradíssims.
1: No, és que diumenge sabrem que s'han casat.
20: Mare!
1: A veure les mans. Mira, veig molts anells aquí, eh?
0: Porten molts, per despistar.
1: Home, aquests estan junts segur.
20: M'encanta.
1: Tinc cap dubte. No tinc cap dubte. De què tens més ganes del final? Marc Andreu.
7: D'algun gir de guió inesperat, que espero que hi sigui.
20: Sí que hi és.
29: Sí que n'hi ha.
1: Sí, sí.
29: Més d'un.
7: I retorns. Això sempre ajuda.
1: Tu recupera la conversa meva de la matinada?
7: No, jo ja la vull oblidar, aquella conversa. I,
1: no, però entendràs moltes coses. Sabràs cada insult per qui va en cada moment.
22: Uita, i el que deia que jo em passava. Que
1: no,
22: quins...
1: però jo ho faig en privat. Espero que no ho publiqui. Clar, una de les comentaris que també fèieu quan marxàveu, alguns deien, oh, bé, jo aquí m'enduc molts amics. Això és veritat? Us heu fet amics?
29: És molt veritat.
1: Aquest grupet, sobretot els que heu estat més protagonistes fins al final.
29: No, sí. Inclús amb els 100 primers, sí? També. Ah, sí, eh? Sí, nosaltres, per exemple, tenim un grup que som els grup Patata.
1: I quanta gent hi ha en aquest grup?
29: Pues crec que som 12. 12 o així.
1: Ah, 12 està bé.
29: Sí, sí, sí.
0: El però... nom ho veig algun error? O...
29: Bueno, perquè la patata és el millor que hi ha, la guarnició, és la millor guarnició que pots tenir, llavors...
9: És l'únic que menjàvem.
29: Patata i arròs.
9: També.
1: Sí, heu tret amistats, també, eh?
9: Sí, nosaltres al grup aquest no estem.
28: No. A mi em va costar una mica més perquè estava molt ficada...
9: Amb qui havies d'estar posada.
28: Amb qui havia d'estar. Però després em vaig anar obrint i connectant més a nivell amistós amb els altres. A part, nosaltres, això suposo que sí que es pot dir, tenim un petit gir on no hem caigut bé a tothom.
1: No, no.
28: I van això rebre, ho hem patit una mica.
9: Mm. O sigui, a nivell de grup gran.
29: Sí, sí, es percep una mica.
9: Sí, bueno, ho es percep i es va viure. Sí, vull dir, sí, ens van dir... Sí. Que injust, que vosaltres esteu aquí i nosaltres estem marxant. I clar, jo pensava que també marxava, saps?
28: Literal, jo també. De fet, no era una decisió nostra.
9: No.
1: O sigui, quan us...
20: Vinga, intenta dir-ho.
1: Quan hi ha aquell gir, és autèntic que no sí, estava... Sí. No, no us ho diuen abans, us ho trobeu sobre
28: no,
1: la marxa.
28: No, ens ho trobem a la cara.
9: Clar. Sí, jo estava tremolant, estava com... Si jo me n'estava en una casa... Ja.
20: Això va ser
9: com...
20: decisió de la Dulceida i sort que ho va fer, eh? Home, aquesta trama home, necessita
29: gràcies, no, Dulceida, gràcies.
7: No estic entenent res, és increïble, eh? Jo crec que sí, mira, ja els dos episodis
1: us ha sorprès l'èxit que ha tingut? Ostres. És a dir, esperàveu que ho veiés tanta gent?
28: No. Ens ha sorprès a tots moltíssim.
9: Sí, jo pensava, bueno, potser passa així com desapercebut a la meva vida i com més o menys vaig trampejant i...
1: O fins i tot dieu, jo si arribo a saber que ho veu tanta gent no hi vaig.
29: No, perquè al final t'apuntes també... Clar.
28: Sí.
29: Una mica pel joc, la faràndula...
22: Per la salsa.
29: Ens agrada.
22: I és fidel? És a dir, el que vau gravar i el que vau dir, vosaltres, quan heu vist els capítols ja tancats, heu vist que s'assemblava molt al que havíeu viscut o hi ha molt d'artifici?
28: No. Tal qual, el que vam gravar és el que hem vist. Mm. Òbviament, agafen les parts més emblemàtiques,
22: clar,
28: on jo, en aquest cas, surto una mica perdent, no? Però,
1: sí.
28: Però és superreal. Mm. Ho hem viscut tal qual.
30: Sí. També hi ha parts i comentaris que dius, no? I després de tants mesos i després de la intensitat d'aquell moment, és que ja ni te'n recordes.
28: Exacte.
29: Sí, t'oblides.
30: Tot aquests últims capítols jo no recordava certes coses que havia dit i era un...
1: T'has sentit, hòstia, que cursi, no? Una mica
30: de... Una miqueta de tot, la veritat, però sí.
1: Hi ha hagut alguna cosa que estiguéssiu resant perquè no sortís i veient el capítol, a veure, que no m'ho posin?
9: Sí. Jo sí.
1: Què no volies que posessin?
0: I ho has vist.
9: No ho han posat.
1: Ah.
9: I ho vaig preguntar abans de sisplau, això, digueu-me que no m'ho ha posat.
1: I què era?
9: És una confessió gran, la que vaig fer.
22: Home!
20: Segona exclusiva.
1: Posa música de confessió gran, Enric.
20: Veu el riu.
1: Confessió de la Xènia.
9: Jo fins al dia abans que sortís tota la promoció de que sortia la gran cita, encara no li havia dit a mon pare que sortia a la gran cita, però tampoc que m'agraden les noies.
1: Oh!
9: Un dia abans que sortís tot.
1: Uau, això és una superbomba. Wow. Això, pues això sí, és la segona programa. Part del programa.
9: Bueno, però espereu, perquè jo al programa, a un Totals, famós Totals, vaig dir, com de broma, perquè ja estaves allà com en un ambient de que eren família, les persones que ens estaven entrevistant, i vaig dir com, ah, papa, i que m'agraden les noies, però si no havies vist alguna cosa així. Oh. Clar, jo, al moment de sortir d'allí, vaig pensar, però què acabo de fer? Com acabo de dir això? Total, que presa de la pressió de que en un dia sortia tot i que ja també la Carla recordo com se n'hi has de dir, altres amigues meves estan dient estàs boja, o sigui, dis-li ja perquè ho veurà. Li vaig enviar un missatge i li vaig dir, bueno, papa, per que ho sàpigues, perquè potser ho
1: per
9: veus.
1: Per missatge?
9: Sí, vaig ser una cagona.
20: Bueno,
1: no,
20: està
1: no,
20: bé.
1: Escolta, que se surt com surt pot, tant, evidentment.
29: La situació límit.
0: Garriga.
22: I què et va respondre? No, clar, no. Què et va respondre, què et va dir?
9: Em va respondre,
29: què vol dir que tens cites amb noies? Perquè jo li vaig dir, vaig a un programa, he anat a un programa de la tele per trobar l'amor i tinc cites amb noies. I dic, bueno, doncs això, que el programa consisteix en tenir cites per a trobar l'amor i entre elles hi ha dones. I em diu, vale, doncs ja m'explica... No entenc res, però ja m'ho explicaràs millor. I, bueno, va ser com una conversa així que es va quedar com tallada i llavors em va respondre com, envia'm a on ho puc mirar. I jo ja, en pànic. S'ho va mirar.
22: Molt bé.
29: S'ho va mirar.
22: Molt bé.
29: I li va encantar.
2: Olé.
0: Molt bé. Molt bé. Molt bé, el pare.
29: I em deia, quan van sortir els primers capítols, em deia, no puc esperar a que surtin els altres capítols. I com dient, tinc molta empatia en tu, entenc molt el que et passa, però no pots canviar la Carla. I jo, papa.
0: I després heu tingut una conversa.
2: Fa sis mesos.
29: És que només ens han vist un cop que vaig baixar per a fer un triatló i ell em va portar la bici i jo vaig començar a competir i després feia molt fred i ell va marxar i no ens han vist més. Però aquest cap de setmana el veuré en persona. Wow. I tinc ganes.
0: Home, la conversa d'aquest cap de setmana serà maca i emotiva i bonica.
3: Garriga, Garriga, porta'ls, porta'ls.
0: No, no, has de venir amb el teu pare.
29: Amb un pare. A totes les ràdios que vaig, a tot el que faig, ho mira, m'ho demana, em diu que li envia...
0: Doncs una salut. Com es diu el teu pare?
29: Eugenio.
0: Doncs una abraçada per l'Eugenio, que segur que ens està escoltant, o ens escoltarà amb allò en podcast. Buah, hòstia, m'he quedat molt impactat jo ara amb aquesta confessió, eh?
29: Bèstia.
0: És bèstia, això. Qui no ho hagi vist, per favor, 3CAT, la gran cita és la sensació, la gran aposta d'aquest final de curs. I ens ha
3: Mira,
0: fet...
3: jo m'estic morint de ganes.
0: No, clar, és que ara ja dius... Ara ho he de veure. Ara sí,
2: aquesta nit, loco.
0: La Carla, i el Gerard, la Carla i el Gerard, que són una de les parelles emblemàtiques, diumenge sabrem si encara estan junts o no.
20: Oh, quina cara que posen,
0: estic seguríssim que sí.
3: Jo estic a prop d'ells, no he vist mans,
0: però noto, jo crec que hi ha una...
3: Noto alguna cosa.
0: Com diu ella, l'energia.
29: L'energia.
0: I la Carla i la Xènia, aquí tinc més dubtes.
20: Però hi ha com una tendresa, hi ha un amor, hi ha un afecte.
0: Sí,
20: aquí.
0: Però... Haurem de veure-ho diumenge, a veure si encara estan junts o no. Gràcies per venir, ens ha fet molta il·lusió que vinguéssiu.
29: Gràcies, gràcies.
0: Que tingueu molta sort. Farem una pausa i ara, mira, hi ha el Calendell aquí també, emocionadíssim. Ara parlem amb ell.
10: Imagina't-ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
11: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
12: D'acord.
11: Quin és l'autèntic operador 100% català?
12: Vera.
11: I el més ben valorat pels usuaris?
12: Vera.
11: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
12: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
11: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
12: Vera.
11: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
14: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
13: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
15: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
16: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
17: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
18: Tuya, tuya.
17: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
18: Sí, tu prima.
25: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
31: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
15: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Carandell!
32: Espera't, que no hi ha lloc.
0: Has vist com... S'han quedat aquí,
32: càmping,
0: els de la gran cita, eh?
29: Home, és
32: que... Tots aquí.
0: Tu per quin capítol vas?
32: Jo pel pilot, que vol dir que m'ho estic rumiant, a veure quin dia m'ho miro. Sí, no, perquè... Volia esperar que sortís tot.
0: Home, ja sortís tot.
29: Una tirada.
32: No, sí, però va sortir.
22: Una marató.
4: han fet, però pensa que són 8 capítols, eh? Un dia sense jornada completa.
32: Sí, sí, no, no.
1: No, no, t'has agafat festa demà? Demà ha agafat festa?
32: Demà no vinc i m'ho miro.
1: Mira, graveu, si voleu. Jo demà podeu gravar, el... si vols, eh?
32: No sé,
1: si
32: no
1: vols,
32: sé. Hem de mirar, hem de mirar.
5: És molt just tot.
1: Bé, avui no graveu. Què tenim avui, el que no surti, ho sabem o no?
32: Sí, clar, clar que ho sabem. Ah, és que no té micro la Marta.
20: No puc parlar, que no tinc micro.
32: És veritat.
5: Però des de quan fem un de micros
32: en aquesta casa? Ah, no, mira, ara estava fent... Ara estava fent turisme pop, perquè ens agrada molt anar als llocs on han anat, diguéssim, els famosos. I hem rebut un missatge aquest matí de que s'ha vist un exporter del Barça.
1: Amic vostre.
32: Caminant pel barri i que ha entrat a una botiga concreta, que jo no havia sentit anomenar mai.
1: De què, la botiga?
32: Ho revelarem a partir de les 6, però m'ha cridat l'atenció. M'ha cridat l'atenció perquè és molt específica, la botiga.
1: Però com per fer un push?
20: No.
1: Però, pregunta, no n'hi ha a Girona, d'aquestes botigues?
32: Potser tan especialitzada, no.
22: I teniu algun detall sucós o no?
32: Sembla poc sucós.
22: Amb qui estava?
1: A l'Abraham li sembla tot poc.
22: No, sí. Perquè jo aquesta història
32: si
22: és una mica per on va.
32: Si anava acompanyat, no?
22: Si anava acompanyat,
32: sí, amb una talona.
20: Ja està.
22: Veus com això es va inflar?
32: La parella.
20: Es passeja molt per aquí, eh?
32: Ah, sí, eh?
20: Sí, sí, la parella, és que... Sembla que visquin a Catalunya Ràdio, no sé per què.
1: Potser volen venir a treballar amb vosaltres.
20: Sí, potser volen trobar-se. No sé,
32: és un barri
20: amb molt
32: de
20: Juliana.
32: Barça, perquè deu fer un parell de mesos vaig xocar amb en Lewandowski al Saba, jo.
1: Doncs això fa mal, eh?
32: Fa mal.
1: Fa mal xocar amb en Lewandowski. O amb la persona.
32: No, amb l'ombro, que jo des d'aquell dia no aixeco el braç.
1: Ah, sí que és veritat que vas una mica així.
32: Una mica geperut.
1: Molt
32: sí,
1: bé.
32: Sí.
1: Va, hi ha molts jugadors. Perdona, i Hansi Flick, que no vam trobar aquí, també.
32: Bueno, que va saludar la Marta.
1: La Marta, sí, un vídeo viral. Doncs a partir de les 6, això, que no surti d'aquí. No parlareu de la gran cita? Ah, no, clar, perquè el Roger encara no s'ha posat al dia.
32: Crec que s'està valorant si en parlem divendres o dilluns per donar temps, no?
1: Bé, dona marge. Donem marge.
32: Sí.
1: Més dilluns tindreu el del YouTube.
32: Home, dilluns podeu fer el safareig d'aquest.
1: Bé, potser fem clar, a les 4 també, això, perquè serà per obrir. Tindrem Rua del Barça i YouTube de la gran cita.
20: Tot amor.
1: Si tot va bé, Catalunya serà això. Anem a repartir un berenar, va.
6: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
1: Li voleu berenar... Li voleu berenar, no.
32: A tu
1: la gran cita t'ha deixat. Li voleu enviar berenar algú amb qui heu berenat junts? Doncs 607-07-0901. No, és que vaig conèixer algú amb un programa de tele i vull felicitar-lo perquè me l'estimo molt, tot i que m'ha deixat plantat a última hora. Doncs li pots enviar aquest berenar, que això passa. Avui ha rebut berenar l'Emilio. Emilio, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: M'han dit que avui fa 20 anys d'un dia molt especial per tu.
7: Sí, sí, sí. Avui fa 20 anys que estic casat.
1: Veus?
7: I, bueno, tota una efemèride pel temps que corren.
1: Home, mare de Déu, pregunta'ns-ho nosaltres. Escolta'm, qui creus que t'envia aquest berenar?
7: Pues espero que la meva dona.
1: T'imagines que és una altra persona? Ara et saluda aquesta altra persona, a veure si no és la teva dona o sí. Ja pots saludar, ja.
8: Hola, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Emilio, és la teva dona o no?
7: Sí.
8: Això diuen.
1: Quin ensurt. Com et dius?
8: Edelweiss.
1: I per què li envies aquest berenar a l'Emilio?
8: Home, perquè fa 20 anys que vam dir que sí i que, bueno, que el millor regal continua sent estar al seu costat.
1: Oh.
8: I hem passat coses bones, coses no tan bones, i aquí estem i espero que siguin molts anys més.
1: Emilio, per 20 anys més, no?
7: I tant, com a mínim.
1: O 40 anys més. L'Emilio.
8: Bueno, no, ja sabem massa vells, eh?
1: I ho té data de caducitat, això. Doncs que ho gaudiu amb aquest berenar.
7: La més jove.
8: No, que dic que jo no aguanto tants anys, viva.
1: A veure si la caguem, ara, aquí.
7: Ah, bueno.
1: Edelweiss, que sigueu molt feliços. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
1: Gràcies, notícies de la 5.
19: Más rápido.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
23: Bona tarda, us informa Maria Costa.
2: El cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, el doctor Robert Guerri, sosté que l'antivirus no té res a veure amb el virus de la Covid-19 perquè no té capacitat per generar una situació de pandèmia. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, en què ha afirmat que les mesures d'evacuació i quarantena són correctes.
3: Risc zero no hi ha mai, però escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris preventius, epidemiològics i clínics. Tots els ulls estan posats en això i jo crec que les coses s'estan fent raonablement bé i, evidentment, prioritzant la seguretat dels habitants de Canàries, òbviament.
2: El creuent han mort 3 persones infectades antivirus atracarà d'aquí 3 dies al port de Granadilla, al sud de Tenerife. Des d'allà, els estrangers volaran als seus països d'origen i els 14 espanyols, entre els quals 5 catalans, aniran fins a Madrid, on estaran en quarantena en un hospital militar. Més notícies amb Cèlia Forment.
9: El Tribunal de Comptes Europeu denuncia falta de transparència en la gestió dels fons de recuperació postpandèmia, les ajudes multimilionàries que ha donat Brussel·les per superar la crisi econòmica del coronavirus i que representen prop de 580.000 milions d'euros. Brussel·les, Bruno Fontellamires, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. L'informe alerta que la majoria dels països analitzats, inclosa Espanya, sovint amaguen quines empreses o particulars han rebut els diners en última instància. La investigació també qüestiona que la Comissió Europea hagi de pagar aquest fons per avançat. Això fa que al final Brussel·les acabi donant als estats més diners dels que realment necessiten, perquè en molts casos els projectes finançats acaben costant als països menys diners del previst. Amb el que sobra dels fons europeus, els estats fan calaix, cosa que està prohibida per les lleis comunitàries, segons recorda el Tribunal Europeu de Comptes. Bruno Fortemires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: El papa visitarà la presó de Brians-1 a Sant Esteve, a Sarrovires, al Baix Llobregat. Farà un acte multitudinari a l'estadi olímpic de Montjuïc a Barcelona i anirà a la catedral i a la parròquia de Sant Agustí del Raval. La trobada de Brians-1 l'ha tancat el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Una jugada d'últim minut que sortosament la va acceptar. Serà sobretot una trobada, un esquema molt similar a la trobada que va fer a un centre penitenciari de Bata a Guinea Equatorial. Per tant, m'imagino que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
9: L'ERO de Nestlé preveu acomiadar 178 persones a Catalunya, més de la meitat dels 300 que es preveuen a tot l'estat. Avui s'ha constituït la taula de negociació de l'expedient de regulació que afecta la seu d'Esplugues i les plantes de Girona i Reus. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
12: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
9: Empresa i treballadors es tornaran a reunir el 15 de maig a Barcelona.
2: Enxampen un motorista que circulava a 202 km per hora en un tram limitat a 90 a la C-14 a l'Alt Urgell. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bona tarda.
14: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra l'han enxampat aquest matí poc abans de les 11 en un control de velocitat que havien muntat al terme municipal de Ribera d'Urgellet. El motorista de 24 anys anava a 202 km per hora en un tram de la C-14 limitat a 90. Els policies l'han aturat, l'han denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit i també li han immobilitzat la moto. El conductor haurà de comparèixer davant del jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
2: Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
23: Bona tarda, Maria. La jugadora del Barça, Graham Hansen, pateix una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Serà baixa les properes setmanes i seguirà un pla de recuperació específic per poder estar disponible per la final de la Lliga de Campions, que jugarà a Oslo, recordem, el 23 de maig. A 6:45 de la Lliga F, Barça-Llevant, partit pendent de la jornada del cap de setmana passat, a l'acabar l'equip blaugrana rebrà el trofeu que l'acredita novament com a campió de la Lliga. L'Arsenal coneixerà aquest vespre el rival que es trobarà a la final de la Champions masculina sortirà del partit que jugaran a Múnich, el Bayern i el PSG. A l'anada van guanyar els parisencs per 5-4. Podreu seguir aquest Bayern-PSG a partir de 8:45 amb transmissió a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT amb el Sergi Andreu al capdavant. Avui comença a Coimbra la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins. El Reus debuta aquesta nit a les 11 jugant els quarts de final contra el Benfica. Demà ho farà el Barça amb l'Sporting de Portugal. I en handbol a 8:45 Barça-Nantes, tornada dels quarts de final de la Champions masculina. L'equip blaurana té 2 gols d'avantatge de l'anada i avui pot certificar la 8a classificació consecutiva per una Final Four.
21: Fins aquí les notícies.

0: et jubilaries? Que mentider. Que mentider. Que mentider. Segur que alguns han dit que no, altres que sí, però segurament molts, si diuen que sí, sí, sí, però com? Quines condicions? Aurora, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Et jubilaries avui?
1: No.
0: L'Aurora em diu que no. És Aurora Rodés, que és algú que en sap molt de jubilacions perquè és gestora i ponent de la Comissió Laboral del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. I ens acompanya per guiar-nos, per donar-nos pistes, idees, per com prejubilar-se, com jubilar-se, si és que és el camí que volem emprendre. Tothom es pot prejubilar?
1: No. No, ningú es pot prejubilar, en principi. No és una
0: Què vol dir ningú?
1: No és una cosa que estigui decidida per la Seguretat Social, ni res. Són acords privats, les prejubilacions.
0: O sigui, no és un mecanisme que estigui previst. No. Mira, fem una cosa. 93-201-7474. La Carla no es vol jubilar, per exemple. Vol seguir agafant el telèfon dels nostres oients perquè li agrada molt la seva feina, la fa amb un somriure de la boca i els llavis. I l'Enric sí que es vol jubilar i l'Arnau... Avui potser sí. 93-201-7474, si teniu dubtes sobre jubilacions. D'entrada, què vol dir prejubilar-se, per tant? Quan la gent diu, no, jo m'he prejubilat, què vol dir això?
1: Home, la prejubilació jo diria que forma part d'aquell col·lectiu de gent privilegiada que ha treballat en una gran empresa, en una banca, en unes elèctriques, que tenen acords privats per arribar a partir de segons quina edat, doncs l'empresa arriba a acords personals, privats o amb col·lectivitat perquè deixin de treballar de forma activa a l'empresa, però no estan jubilats per la Seguretat Social.
0: Però llavors què vol dir prejubilat?
1: Bueno, doncs que arriben amb un acord perquè estigui una temporada a l'atur, perquè els hi paguin un conveni especial, perquè gaudeixin...
0: És a dir, que l'empresa faci un petit esforç extra perquè aquesta persona deixi de treballar i llavors què hi guanya l'empresa prejubilant?
1: Bueno, amb aquella persona que potser està cobrant un salari molt alt, poden posar una o dues persones amb la mateixa base salarial i arriben a, doncs, això, amb uns acords per garantir que aquelles persones com a mínim no perdin els drets que tenen adquirits.
0: Clar, és a dir, l'empresa s'estalvia el sou del treballador perquè s'agafarà l'atur i el que li costa d'extra aquest atur pot contractar dues persones...
1: Sí, l'atur o això, convenis especials que es fan amb la Seguretat Social que garanteixes a partir d'una base de cotització, però potser, home, sí, pot tindre un cost, potser poden ser 12 o 13 mil euros l'any, però aquell treballador ja no forma part de la plantilla, però tampoc està jubilat.
0: Clar, per tant, això, diguem-ne, si treballes en una empresa familiar, no et pot.
1: No,
0: és molt difícil poder-se prejubilar.
1: No.
0: Només forma part de les grans empreses.
1: Sí, grans empreses.
0: Bé, jo aniré llançant preguntes, però nosaltres tenim també algunes trucades ja, al 93-201-7474. El Cesc ens truca. Cesc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: No sé si ens vols dir a què et dediques o en quin camp estàs.
2: Sí. Soc mestre.
0: Mestre.
2: Soc mestre i l'any que ve faré 60 anys. Soc funcionari des del 2010.
0: D'acord.
2: Per tant, cotitzo a Muface.
1: Uh-huh.
2: I quan miro, he mirat, i en principi em podria jubilar, m'han dit, perquè formo part de les classes passives, dic bé, correcte?
1: Sí, sí.
2: Però, clar, mires la vida de laboral i et compta només fins al 2010. I després, quan mires el que has cotitzat per a Muface, que també no tinc tots els anys, jo tinc cotitzats, sumant les dues parts, ja gairebé més de 40 anys.
1: Sí,
2: el meu dubte és, em podré jubilar amb tot el sou que em pertocaria? Com funciona?
1: Els funcionaris de Muface, si em permets, doncs és això, no? Formen part de la mutualitat i per tant, no els hi sumen. El que passa que sí que és cert que vosaltres teniu com uns acords que a partir de certa antiguitat i a partir dels 60 podeu accedir a la jubilació. Però és un càlcul diferent. Ara, en aquests moments, no t'ho puc dir perquè funcioneu d'una forma diferent. Hauries de, partint de dret a la de la pensió de la Seguretat Social, has d'acreditar aquest mínim de 38 i mig en funció de l'edat, però si tenint en compte els 60 teus, si no tens un altre acord, amb 60 seria impossible que accedissis a una jubilació normal de la Seguretat Social.
2: Per això.
1: Llavors la Muface ja no forma part del debat d'avui, perquè és una altra, és una altra qüestió, ho sento,
0: Perquè tu saps que estàs molt cansat de treballar, tu estàs plantejant perquè vols, no, és a dir, no sé si ens vols explicar per què tu estàs mirant.
2: A mi m'encanta la meva feina, però ja que treballin els joves, tu. Però no, ja et dic, jo vaig allà i a més

0: més apilada de més em paguen, eh? Però,
1: home,
0: però
1: no, no. És un mínim bastant mínim aquest, eh? Anar a treballar i que et paguin.
0: No, no, però és que jo els dic, parlo amb les meves companyes, jo els dic, jo quan treballava, i dic, ah, però ara no treballa, però no, des de que faig de mestre no... Per mi això no és feina, és...
2: Caram.
0: És, m'encanta. Però suposo que he tingut algun amic que se n'ha anat abans d'hora i penso que perquè, no ho sé, són coses que penses, no? Que si puc dedicar-me a coses que encara m'agraden més, doncs millor si ho puc fer estant jubilat.
1: Què voldries fer?
0: Jo? Sí. Viure, córrer, anar amb bici, anar a passejar, anar... Viure.
1: Doncs aquest és el testimoni del Cesc, mestre, i que s'està plantejant aquesta jubilació, tot i que pel que veiem encara no ho podrà fer. Eh?
2: No, com, per la Seguretat Social no, per la Muface doncs ja sí, com que són acords més privats i els mestres teniu alguna mena d'anticipació per als anys que porteu, etc. Però això ja és un càlcul...
0: Sí, el que m'han dit és que sí que puc jubilar-me a 60, el que passa després està amb
2: l'import que et quedarà.
0: La retribució no seria del tot
2: correcte.
0: Satisfactòria. Però bé,
1: doncs Cesc...
0: el dia que dediqueu el programa a fer les jubilacions de Muface, ja us tornaré a trucar.
1: Ja és un tema molt específic, eh? No sé si el farem aquesta temporada, però en tot cas t'agraïm que hagis trucat. Cesc, una abraçada forta.
0: Gràcies.
3: És una lata el trabajar.
1: Això ho ha posat l'Enric, que està fins al monyo de treballar. Jo no estic fins al monyo de treballar. 93-201-7474, si teniu dubtes sobre aquests temes de jubilacions, de la vida laboral, qüestions al voltant de la feina, ens podeu escriure. Mira, la Joana ens escriu per WhatsApp. Diu, vaig demanar uns mesos de permís sense sou a la feina. Això em resta anys per la jubilació. Entenc que sí. Pot ser que no em faci el simulacre de jubilació per això?
2: Mira, el programa de la Seguretat Social o de l'INSS, que és el que calcula les jubilacions, quan té buits i té llacunes, doncs a vegades et fa calcular-ho a mà, que és una part important de la feina que fem nosaltres als despatxos. Però és cert que si ets treballadora dependent, les llacunes moltes vegades es cobreixen amb unes bases de cotització mínimes. Però en principi t'hauria de comptar, també. Sí, que no sé quina edat tens ni quina...
1: Clar, no ens ho diuen al missatge. Un altre missatge del Manel. Si tens els anys cotitzats, has d'esperar igualment a tenir mínim 65 anys?
2: No, aviam. Avui per avui et pots jubilar amb 65 anys si acredites una carrera de cotització de 38 anys i 3 mesos o més. Llavors, en aquest cas, els 65 anys continua sent la teva edat ordinària de jubilació. Si no has acreditat aquests 38 i mig, l'edat del 2026 són 66 anys i 10 mesos. Perquè ja sabeu que la reforma de les pensions va establir que el 2027 ja és de forma genèrica els 67 anys, excepte que tinguis unes carreres de cotització molt
1: grans. Però si tu has cotitzat 40 anys i en tens 61, és igual. No. Has d'arribar als 65.
2: Has d'arribar als 65 o et pots jubilar voluntàriament 2 anys abans del que et toca. Per tant, fins als 63 tampoc podria optar a res.
1: Mira, tenim una altra trucada. És el Lluís. Lluís, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què ens vol? En quin sector estàs i quina consulta ens vols fer?
4: Sí, jo estic a l'administració i voldria consultar el següent. Jo faré 62 anys d'aquí uns mesos i tinc discapacitat del 48% i després tinc cotitzats al lloc de treball 6 anys. Bueno, tinc, de fet, 25 anys cotitzats a l'administració i bé, jo voldria jubilar-me parcialment. És possible això, en el meu cas?
2: A veure, el fet és que en principi no tens dret a res. Amb 25 anys de cotització i 62 anys no pots accedir a cap dels tipus de jubilació voluntària que hi hagi. Una altra cosa és que et puguin fer un contracte de relleu perquè tu siguis un treballador a temps parcial i algunes altres formes de contractació, però en principi no hi tindries dret.
4: Bé, de cotització en tinc, tinc més anys cotitzats, però fora de l'administració en total crec que tinc uns 28-29 anys cotitzats.
2: Quan tens que accedir a una jubilació anticipada voluntària, en necessites 35 i sempre 2 anys abans de l'edat que et toqués, però és que tu no et tocaria el 65. Sí que és cert que segons quins percentatges de discapacitat tens accés a alguns avantatges, però també ja et dic que en principi, i així en fred, et diria que no. Ni a la parcial ni a cap tipus.
4: D'acord.
1: Doncs aquesta és la consulta que ens fa el Lluís. De moment no estem tenint... No estem tenint sort, diguem, amb les consultes, no els estem resolent a favor dels nostres oients. Lluís, gràcies per trucar i per escoltar-nos.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: 93-201-7474, si teniu consultes al voltant de la jubilació, de la prejubilació. S'ha de fer alguna cosa per preparar-se per la jubilació? És a dir, quan arribem a certa edat hem d'intentar que el contracte sigui d'una manera o d'una altra perquè la jubilació sigui millor, o no es pot preparar això?
2: No, perquè al final tu tindràs una base de cotització que és allò que has pactat amb l'empresa del salari que et pagui, i actualment diria que pràcticament el 99% dels conceptes d'una nòmina van a cotització. Per tant, l'important és tindre una base alta, poder saber la carrera de cotització i a lo millor allargar una mica perquè el que avances per davant, treus per darrere si la teva antiguitat vol dir que vas començar molt aviat i les bases de cotització d'aquells anys són més baixes.
1: Com es calcula el que cobrarem de jubilació?
2: Doncs mira, així ens ha...
1: Allò, fent-ho fàcil, eh? Sí, evidentment no entrem al detall.
2: Si una persona avui per avui té 65 anys i acredita una carrera de jubilació de més de 38 anys i mig...
1: Que això és un cas molt habitual, no?
2: Sí, actualment encara hi ha gent que té carreres llargues cada vegada menys, però sí que és cert. Llavors aquesta persona, ara hi ha 2 formes de càlcul. Mirar la base de cotització dels últims 300 mesos i dividir-ho per 350.
1: 300 o... mesos, eh?
2: Sí.
1: Això
2: sí.
1: Què són?
2: Bueno, 25 anys,
1: 25
2: no?
1: anys.
2: I ara la nova fórmula que s'acabarà d'instaurar el 2027, que t'agafaran els 29 i despreciaran els 2 millors per agafar-ne 27. I aquest any t'estan agafant dels 27 de cotització els 25 millors. O sigui, desprecien sempre
1: anys,
2: els anys. Sí, sí.
1: I fan una mitjana?
2: Llavors, d'això es fa una mitjana i jo et dono una base reguladora.
1: I si tu has cobrat 3.000 euros, més o menys, en aquests 25 anys de mitjana, quina pensió et quedarà?
2: Bueno, doncs llavors, a part de que hi ha uns topes màxims, que no pots superar la pensió màxima, doncs llavors et tocarà pràcticament... El dret de retorn amb la jubilació és bastant alt, un 80% i escaig, perquè tindràs dret a cobrar, si acredites més d'aquests 38 anys, però més de 36 i mig, pràcticament el 100% de la base que et resulti.
1: Hi ha molta gent que cobri la pensió màxima?
2: Sí. Sí.
1: O sigui, quin percentatge de gent cobra la pensió màxima? És un percentatge molt elevat?
2: Bueno, déu-n'hi-do, perquè...
1: Quina és la xifra mensual de pensió?
2: Bueno, és que com que parlem sempre en bruts, perquè és com s'ha de parlar,
1: clar.
2: Està al voltant dels 45.000 euros, però llavors això... Clar,
1: anuals, sí, clar, sí, evidentment.
2: Sí. Són 14 pagues i després potser pots tindre un IRPF del 20%, amb la qual al final et poden quedar 3.200 euros al mes.
1: Això seria una pensió de les altes si has cotitzat amb uns sous que fossin d'això, uns bons sous.
2: I tens dret
1: al 100%
2: i has tingut un bon sou.
1: A veure, tenim una altra trucada, és la Marta. Marta, bona tarda.
5: Tarda.
1: Ui, ets al cotxe, Marta, eh?
5: Sí, no te creu. Trucava per fer una pregunta respecte a la meva mare, perquè ella s'està acostant a l'edat de jubilar i ens hem trobat que moltes de les coses que va fer quan començava la seva carrera professional no li han cotitzat, perquè comptaven com a pràctiques, com a contractes estranys. Llavors volia saber sobre la nova normativa que va sortir de pràctiques, de què es pot cotitzar en retrospectiu i què no, com ha evolucionat tot el tema.
2: Bueno, això... Bona tarda, Marta. Això sí, va sortir tota la llei dels becaris i dels, sobretot, metges en pràctiques que treballaven i feien guàrdies i treballaven pobrets com burros i al final, si tu pots justificar i acredites mitjançant un document que en aquell moment et fes a l'hospital o al centre on treballessis, que no sé quin és el cas de la mare, llavors sí que pagues aquesta quantitat i et sumen com a més anys per tindre més antiguitat. Sí.
1: Sí, perquè
5: pràcticament... No hi ha un màxim d'anys enrere, aquest era el meu dubte. És a dir, no passa com no. El delicte que...
1: No prescriu això.
2: No, perquè al final et serveix com a còmput global per veure els anys que has cotitzat. Evidentment no t'agafaran els últims, perquè t'agafaran els últims 25 o 27, però allò acreditarà una carrera de jubilació més llarga, per tant tindràs dret a un percentatge o a un 100% de la pensió.
1: Bé, aquí sí que sembla que donem una resposta que pot ajudar a la Marta i que se'n pot sortir. Marta, gràcies per trucar-nos, eh?
5: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
1: A veure, que ara la gent s'està animant. Tenim cascada de trucades. El Jordi forma part d'aquesta cascada. Jordi, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
1: Què ens has d'explicar, tu?
6: Mira, doncs aviam, perquè amb les consultes que he fet a la Seguretat Social no me n'en surto i el ChatGPT em diu coses diferents.
1: No, no, no, no. Deixa't el ChatGPT i agafa't el Chat Aurora, que és la que et resultarà més fàcil.
2: El guru.
6: Clar. Mira, molt fàcil. 57 anys, porto 36 contrats. He decidit que m'han anat bé les coses i vull deixar de treballar. De fet, he deixat de treballar. He estat cotitzant màxim els últims 20 anys i amb el subsidi d'atur, que se m'acaba d'aquí a 2 mesos, també. La meva idea per arribar a assolir la pensió màxima, entenc que haig de seguir fent una cosa que se'n diu un conveni especial.
2: Correcte.
6: Que es paga uns 1.400, 1.500 euros cada mes, però el que no em saben resoldre és si això ho haig d'estar pagant fins als 63 i 65 o senzillament fins a complementar els 38 anys i mig. Aleshores, parar d'aturar-me de pagar i esperar-me a complir l'edat.
2: A veure, és que són els dos paràmetres alhora, d'acord? És a dir, 65 anys i més de 38 i mig o més de cotització. I a més, si tu vens d'una situació com aquesta, de conveni especial, etc., la Seguretat Social, per pagar-te la jubilació, et demanarà que els últims 2 anys estiguis en actiu o assimilat a l'alta, que és el cas del conveni especial. O sigui, tu podries fer un càlcul aproximat per veure la pensió que et quedaria, la base que tens que pagar pel conveni especial, perquè també pots escollir una base petita per aquests anys com si fos per omplir, i quan et quedin 3, 4 o 2 per accedir realment a una jubilació completa, llavors pujar-te a la base del conveni especial. No sé si m'he explicat.
6: Sí, passa que hi ha una única cosa i és saber si tinc que estar 8 anys pagant el conveni especial o senzillament els anys que serien necessaris per arribar als 38 i mig.
2: Aquí el que passarà és que si no has cotitzat res tindràs un buit. I llavors, com que el càlcul es farà sobre els últims 27 o els 25, tindràs...
1: Clar, clar
2: la teva base de cotització baixarà molt perquè tindràs anys que tindràs zero.
1: No té bona pinta, això, Jordi, eh?
2: No, per això et dic que com a molt hauries de mantenir una base baixa per cotitzar una base de 1.000 euros, però que almenys et comptés, perquè després aquests 1.000 euros, en funció dels anys que triguin, també es va revaloritzant per l'IPC, o sigui, te l'actualitzen. Però com a mínim, sí, no tindrà base zero.
6: O pagar durant 7 anys i fer punyeta.
2: Sí, clar, però aquí és on te pots afinar, perquè la base la decideixes tu cada vegada.
6: Sí, sí. Val.
1: Veus? Doncs el Chat Aurora t'ho resol. Una abraçada, Jordi.
6: Gràcies.
1: La Núria també ens truca. Núria, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Com estàs, Núria?
7: Bé. Mira, la meva consulta era... He treballat durant 20 anys a jornada sencera i a partir dels 40, ara en tinc 57, he anat trampejant feines de mitja jornada, atur, dies de jornada sencera, substitucions d'hores... Ara torno a tenir feina de jornada sencera des de fa un any i pico, d'acord? Llavors, aquestes mitja jornades, aquests aturs, això com compta?
2: Bé, això sí que es va modificar, bona tarda, amb la llei,
7: sí.
2: I al final t'ho computaran pues, com per les bases que tinguis, més baixes, però t'ho computaran. El que passa que segurament la teva jubilació, que encara et queden molts anys, et diran que no la poden calcular automàticament perquè tens aquests buits, tens aturs, tens pues això, potser fixos discontinus, tota aquesta gent, el programa automàtic encara no ho calcula. Llavors et recomano que vagis amb un professional, perquè si tu tens les nòmines o les bases... S'ha de calcular manualment, per llavors acaben fent una mitja.
1: Has de posar una aurora a la teva vida, Núria.
7: Ah, vale. Val, d'acord. Molt bé.
1: Gràcies per trucar, eh? Ja saps, aquest és el consell. A veure, tenim el Josep. Escolta, diu que haurem de tornar un altre dia, eh? Perquè el xat Aurora està funcionant com una mala cosa. Josep, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Com estàs?
8: Mira, la meva consulta és molt ràpida.
1: Vinga.
8: Jo ara tinc 56 anys, però porto 38 anys i 9 mesos cotitzats. I m'agradaria saber quan me puc prejubilar.
1: En quin tipus d'empresa treballes?
8: Al servei públic.
2: Bueno, el servei públic...
8: Treballo al servei públic.
2: Sí, em disculpes...
8: Porto un camió de recollida selectiva.
2: No et prejubilaran mai, el servei públic, que això que ho sàpigues.
8: Per què?
2: Perquè la prejubilació, si ens has escoltat des del principi, no és un tema que estigui amb la Seguretat Social, sinó que són acords privats d'empresa.
1: I les empreses públiques no prejubilen?
2: I l'administracions, en principi, no.
1: Ah.
2: En principi,
8: no. Si llavors, si no em prejubilen, tinc que esperar fins als 65 anys.
2: Bueno, pots jubilar-te anticipadament, si ho fas de forma voluntària, 2 anys abans del que et toqui, com que acreditaràs una carrera molt llarga, en podem parlar Doncs als 63, però no abans.
1: Fa pinta, Josep, que tens unes ganes de jubilar-te.
8: És que ja porto molts anys treballant.
2: La veritat és que sí.
1: Estàs trucant des del camió de feina o des del cotxe?
8: Sí, ara mateix estic a Benissanet.
1: Doncs, escolta'm, ànims, perquè et queden uns quants anys de camió, em sembla.
8: Bueno, 9 anys, aguantar 9 anys.
1: Però, escolta, si poses, si poses la ràdio, passen més ràpid.
8: Sempre vaig en Catalunya Ràdio.
1: Ara, ara, hòstia, el Josep, com m'agrada el Josep, tu.
8: Matí i tarda.
1: I nit? Bé, a la nit,
8: no, la nit no
1: treballes, clar. A la nit dorm, sí, millor, la nit dorm. Que per conduir s'ha d'anar descansat. Josep, moltes gràcies per trucar, una abraçada forta.
8: Igualment, bona
1: tarda. I va una última trucada al Joan Manuel. No serà el Serrat. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. No sóc pas el Serrat, no.
1: Que jo dic, imagina't que es vol, ens truca el Serrat, que es vol jubilar i...
9: Sí, qui pogués.
1: Jo crec que deu tenir, deu tenir gestor el Serrat.
9: Qui pogués ser el Serrat i jubilar bé com el Serrat. Escolti'm, la meva consulta és molt senzilla. Jo tinc 60 anys i mig, 39 anys cotitzats, i tinc la sospita de que l'empresa soc xòfer, i tinc la sospita de que l'empresa em vol fer a l'atur, me vol fotre al carrer. Exacte. Aleshores, la meva consulta és com queda la jubilació des de l'atur?
2: Mira, si...
9: Quines opcions n'hi ha?
2: A veure, si tu l'empresa t'envia a l'atur, serà una sortida involuntària de la feina. Per tant, tu pots fer-ho fins a 4 anys abans de l'edat que et toqui. És a dir, que si tu amb la carrera que acredites estem amb el mateix, et podries jubilar normalment als 65, 4 anys abans, als 61, ja podries pensar en jubilar-te, el que passa que aquí llavors sí que hi ha... Com que la jubilació es calcula igual per tothom, tu tens una cotització que et toca i llavors hi ha una reducció en funció dels anys que anticipis. El que passa que la involuntària és més beneficiosa, perquè si tu et jubiles... per exemple, quan et faltin 2 anys, et trauran només un 12% de la pensió, però algú et trauran per anticipar la jubilació. El que passa que sent forçosa és molt menys gravosa que si és voluntària. És a dir, tu a partir dels 61 anys ja podries plantejar-t'ho. Si l'empresa...
9: Perdona, si
2: l'empresa t'acomiada d'aquí res, que tu ja en tindràs 61, t'enviarà a l'atur, estaràs 2 anys, als 63 només te'n quedaran 2... i del càlcul que et toqui de pensió, doncs possiblement serà un 12% el que et trauran.
9: És que a mi m'han parlat de que quan estàs a l'atur, en aquestes edats, te consideren com a laboralment excluït del mercat.
2: Sí, però tu continues...
9: És cert, això?
2: Sí, però el que passa que passes a ser, diguéssim, un aturat com de llarga durada i amb poques possibilitats de que ningú et contracti, però bàsicament això et serveix a tu, cobres... poc, perquè evidentment l'atur té uns límits que està al voltant dels 1.000, 1.200 euros, però és que estàs cotitzant per la mateixa base que tenies de l'última empresa. Això és l'únic bo que té.
9: Vale.
2: I si te'n vas amb una indemnització més o menys raonable, pots repartir-ho de manera que a partir dels 63 ja pràcticament et pot...
9: No, bueno, a mi la indemnització de l'empresa tampoc és algo que em preocupi massa, perquè no porto molts anys treballant en aquesta empresa, però el que em preocupa és això, la jubilació des de l'atur.
2: Clar, vale. sí, clar, perquè tu mentre estàs a l'atur estàs cotitzant. Això és l'important. Vale. És una situació similar a l'alta, perquè la base és l'última que tenies de l'empresa.
1: Doncs aquesta és la resposta pel Joan Manuel, que no canta, però que ens escolta i ens fa molta il·lusió que ens escolti. Vaja, potser també cantes.
9: Sí que canto i toco la guitarra, però no sóc encerrat.
1: M'ho estàs dit de veritat?
9: Sí,
1: quina cançó cantes?
9: Rock and roll.
1: Ens pots fer una mica de demostració?
9: No, quina vergonya. No, sisplau. No, sisplau.
1: Ara el Joan Manuel se'ns ha tornat una mica tímid. Joan Manuel, gràcies per trobar, que tinguis molta sort, de veritat. Una abraçada.
2: Adéu-siau, bona tarda.
1: Temps era temps. Metal, aquí el tenim, el Joan Manuel, en directe, a Catalunya Ràdio. Jo crec que això haurem de repetir un altre dia, Aurora, perquè ha trucat molta gent. De fet, hem deixat moltes trucades penjades. Demano disculpes als oients que no han pogut entrar, però és que tenim un convidat que ens espera, l'Àngel Martín, que ens fa molta il·lusió saludar-lo ara, i hem de saltar. Haurem de fer un altre dia xat Aurora.
2: Quan vulgueu.
1: Xat Aurora resol la dona treballadora, el xat Aurora. I l'home també, però a veure, per fer la rima. Aurora, a mi a més m'agrada molt com riu l'Aurora Rodés. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Farem una pausa i li preguntaré a l'Àngel Martín si es planteja jubilar-se.
10: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
11: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
10: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
11: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
12: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
13: Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
14: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
15: Sé poc. No era una persona fàcil d'estar amb ell.
16: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
15: Hòstia.
16: A la zona ocupada.
15: Ostres, això no ho he sabut mai.
17: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Està creatiu avui l'Enric, que no vegis. Somos monos. Aquest és el monòleg que presenta Àngel Martín, conegut de tots nosaltres pel seu passat televisiu, i ara, amb aquest Somos monos, a l'Auditori Fòrum de Barcelona. Re, això és els dies 9 i 10 de maig, és aquest cap de setmana. Àngel, com estàs? Bona tarda.
19: Molt bé, estic molt, molt bé, molt content. Moltes gràcies per l'estona.
1: No, home, som micos, som monos?
19: Som micos, jo crec que sí. Estem tornant a ser micos. Els vam adelantar, avançar, perdona, perquè fa molt de temps que no parlo català, o sigui que probablement entrevaré. Els vam avançar, però ara estem tornant anar cap enrere.
1: O sigui, la humanitat està empatant-se amb els monos.
19: Estem delegant massa en el mòbil i estem donant massa poder, em sembla a mi.
1: No, mira, fixa't, ara hem fet aquest consultori de temes laborals i de jubilacions, i hi havia un oient que ens deia que ho he consultat al xat GPT i no ho tinc clar. Ostres. Hi ha hagut de trucar a la ràdio i que un experta li resolgués el dubte, que és el que seria normal, no?
19: Sí, home, jo no recomano a ningú fer servir xat GPT, perquè a més sempre et diu el mateix. Tu li fas una pregunta i sempre et diu no és del tot correcte, el que hauries de fer és això. I dius, però sempre m'estàs donant, sempre m'estàs dient que ho puc millorar. Jo no l'usaria gaire, eh?
1: No ets fan de ChatGPT?
19: No sóc molt fan. No sóc molt fan. No, em desagrada. Em desagrada enormement.
1: Mira, l'altre dia ens preguntàvem a la redacció morirem nosaltres més tontos que els nostres avis? I va haver-hi debat.
19: Jo crec que sí, eh? O sigui, no m'havia plantejat mai, però jo crec que sí.
1: Però tenim més accés a informació, podem saber més coses... És a dir, hi havia debat.
19: Però no la retenim. Els nostres avis guardaven la informació. Nosaltres saquem el mòbil, li preguntem a Google o a ChatGPT i oblidem la informació. No sé si quantes vegades... jo em sembla que he consultat diverses vegades el mateix, eh? Però d'adreces. O sigui, de dir, on era això? Mirar un moment, tancar el mòbil i als 30 segons dir on era això? I tornar a sacar el mòbil i consultar de noves, eh?
1: No, clar, és que això crec que et passa a tu i ens passa molts i molts.
19: També hi ha molta informació dintre d'una biblioteca, però no la retenim, clar.
1: No, i això de la tecnologia també a vegades comença a ser fins i tot preocupant. Tu has explicat que fins i tot has vist algú intentant ampliar un cartell penjat a la paret.
19: Sí, amics meus. Que pues no veien bé.
20: Soy el protagonista de haber intentado ampliar un cartel en una pared, en un teatro, no sé si era Tudela, Tolosa, uno de esos teatros mágicos a los que me lleva una gira de 97 ciudades que realizo con mi nunca bien ponderado y nunca bien alabado Ángel Martín. Y sí, soy el protagonista. También he de decir que no solo es una cuestión de acostumbrarme al móvil, sino que ya no veo un pimiento, porque soy una persona mayor que va cumpliendo años de teatro en teatro. Y eso es lo que me ocurrió. Se combinaron las dos circunstancias para que yo me viera intentando ampliar un cartel de una pared para poder leer mejor.
1: Aquest és el Nacho, que és el teu manager.
19: El meu manager, imagina't.
1: Amb qui t'ajuntes, eh?
19: Imagina't, eh? La meva capacitat d'elecció personal.
1: Escolta, això de Somos Monos, d'on neix? No parteix d'això? D'on et surt fer aquest espectacle?
19: parteix una mica de detalls com aquest, eh? No et vull enganyar. I de la sensació, jo vaig veure un dia que havia consumit 6 hores de mòbil. D'allò que mires, quanta estona ha estat avui?
1: Mira, vaig a mirar jo quantes me'n surten.
19: Mira un moment, aviam què et fa sentir.
1: A veure, això
19: aviam
1: està...
19: Què et fa sentir.
1: Temps d'ús, no es diu?
19: Sí, temps d'ús, vas com deslizant...
1: Temps d'ús.
19: La pantalleta i...
1: 5 hores, 4 minuts.
19: No està malament, eh? No està gens malament. Sí, doncs això cada dia jo vaig pensar, ostres, passo més temps en el mòbil que dormint. No té cap sentit, això. I la sensació també de que sempre tens la sensació de que el que tu fas, hi ha gent que ho fa millor a YouTube i vas a mirar si ho pots millorar. I jo quan vaig veure que hi ha inclús tutorials de com fem bé, de com pots fer bé el llit, vaig pensar, estem molt malament ja.
1: Hòstia, jo és que no em faig ni el llit com per mirar com el faig bé, però això, i això creus que ens porta també fins i tot a un punt d'insatisfacció permanent, perquè sempre hi ha algú que ho farà millor?
19: Sí, sí, és inevitable. O sigui, si tu tens la sensació de que no ets suficient mai, no, ets infeliç eternament. Sempre t'estàs comparant. Jo crec que quan nosaltres érem petits et podies comparar només amb els nois del col·le o amb el teu barri, però ara és que et compares amb tot el planeta.
1: Clar.
19: Aleshores és asfixiant, perquè sempre hi ha algú que ho fa tot millor que tu.
1: I l'espectacle, què hi veurem? És a dir, quin Àngel Martín veurem aquí? Fas molt xou? Fas més reflexió? Riurem tota l'estona?
19: No, és riure tota l'estona. I és veritat que he aprofitat una mica per fer aquesta reflexió. Sobretot que hi hagi molta broma, perquè si no seria un monòleg, seria una xarlatet.
1: Clar.
19: I sortiríem d'allà tots dient, pues, moltes gràcies, la propera vegada avisa'm i m'ho veig per YouTube o jo què sé. O vendré a la conferència amb una libreta. Però sí que a més es trobaran amb un llenguatge que tenia moltes ganes de recuperar, perquè tenia la sensació de fa un temps que tothom diu que no, és que hay que medir mucho las palabras, has d'anar molt de compte amb el que dius, i jo vaig pensar, no, anem a parlar ja com es parlava abans, no passa res.
1: Vas molt a sac?
19: Jo crec que sí. O sigui, jo crec que sí. Tinc aquí a l'Anna, que és la persona que em porta a la premsa, i pel gest que està fent, em sembla que sí.
1: O sigui, diguem que és un espectacle que avui no estem tan acostumats a veure com potser fa 20 anys?
19: És un No, jo crec, sobretot el llenguatge, jo crec que és un espectacle que no podríem veure a Twitter ara mateix.
1: Ni a la tele.
19: Ni a la... A la tele no seria fàcil, no és senzill. Si el veus per la tele és perquè s'han atrevut a fer-ho.
1: Ja. Clar, a tu et vam conèixer, de fet, gràcies a la tele, i vas tenir, a més, també molt èxit a xarxes, després, no?, amb aquest informatiu que vas estar fent. I ara, no sé si necessites també el contacte personal. És a dir, a la tele no veus el públic, a les xarxes el perceps, però no el toques, i ara sí, els veuràs cara a cara.
19: Clar, és que el teatre és molt maco per això. Jo no ho havia pensat mai, però a la tele la gent no és gent, és un número.
1: Clar.
19: Ja està, tu termines el programa...
1: Perquè et diuen que hi ha molta gent, si no, ni ho saps.
19: Clar, no ho saps res. I tu fas una broma i, ojalá alguien se haya reído, en su casa, però no estàs veient ningú. Però al teatre, clar, al teatre tens la resposta a temps real de lo que està passant allà. Aleshores, és molt emocionant. A Barcelona, a més, en aquesta funció, com que no vaig poder estar signant pel Sant Jordi, he aconseguit que l'Auditori del Fòrum ens faci un raconet allà per acabar poder estar amb ells i filmar una mica i tal. Aleshores, és molt maco poder fer el teatre, perquè és molt més especial. A mi m'agrada més.
1: No, i a més, tinc aquí el cartell de tota la gira i és bastant curiós la selecció de llocs, perquè vas des d'Arganda de Rei, Elegido i Paiporta,
19: sí,
1: a Barcelona, Brussel·les, Amsterdam, Andorra, i després per Teruel, per Cuenca, per Lleida, és a dir, que fas tot tipus de ciutats i de localitats i d'ubicacions.
19: Recorda el mànager que tinc, eh?
1: No
19: ho oblidis mai, clar. És que tinc aquest tio organitzant les coses, no ho oblidem.
1: Poses allò amb una ruleta i van sortint els números.
19: Ah, ell em truca i em diu, nos vamos a Brussel·les. I dic, però quan? I diu, després de Barcelona, i luego a Tudela. Però molt bé, venga, tu a lo tuyo, tu ves fent. Tinc un senyor molt gran organitzant les coses. No és el més intel·ligent que podia fer.
1: No sé si tu encara... segur que sí, que la gent et para molt pel carrer. Què et diuen ara la gent quan et para pel carrer? Perquè ara ja tens molts anys de trajectòria i t'han passat moltes coses i la gent et pot conèixer per moltes coses diferents.
19: És maco perquè, a més, no sé, mai sé quan s'apropen a dir-me alguna cosa, mai sé qual serà el motiu. Perquè a vegades se m'apropen i me diuen «Ei, sé lo que hicisteis». No diuen el meu nom, eh? El nom no sempre. No, Àngel Martín és complicat. Jo sóc el de «Sé lo que hicisteis». «Ei, Dani Martín». Dani Martín
1: te n'hauràs menjat uns quants, eh?
19: Però sí, moltíssim, sí. No t'imagines quants, eh? Aleshores, mai sé per quin projecte vindran i és molt divertit. Perquè a vegades venen per l'informatiu, a vegades pels llibres, a vegades pels monòlegs, a vegades per ser lo que hicisteis, i ara amb l'informatiu va passar una cosa molt maca, i és que gent més jove que no em coneixia anava als seus pares i li deia «Mira, este tío que hace las noticias». I el pare li deia
1: «Hombre, pues
19: este lo veía yo cuando era como tú».
1: Clar.
19: I era molt maco perquè després venien al teatre dient «Mira, pues este te ha conocido ahora».
1: Clar. Clar, ets transgeneracional, no?
19: Soc transgeneracional. És una, no, no
1: és una manera de
19: dir-te català,
1: veterà,
19: no.
1: Però transgeneracional.
19: Sí,
1: no?
19: Em sembla que m'has dit persona ja molt major, però...
1: Sí, t'he dit vell, però d'una forma...
19: Exacte, m'has dit vell, però de forma molt agradable. Sí. M'he sentit elegat, moltes gràcies.
1: I, escolta, i de tot el que has fet, què és el que et fa més il·lusió que t'ho diguin? És a dir, allò que et parin, et reconeguin per això, o que et reconeguin una feina o un fet...
19: Jo, tinc la sort que sempre m'he dedicat a la comèdia. Aleshores, quan s'apropen a dir-me alguna cosa, home, els llibres, que et donin les gràcies per si les voces vuelven i tal, té un component una mica més gran, perquè d'alguna manera serveix de forma una mica més profunda. Però com que sempre està vinculat a la comèdia, la gent s'apropa de molt bon rotllo, de molt bon rotllo. Entonces, és molt agradable, sigui qual sigui el motiu.
1: Clar, mira, volia acabar amb un exercici que hem fet, perquè hem posat el teu nom a ChatGPT que ens digués qui ets.
19: Buf.
1: I ens diu que vas néixer a Barcelona, que et vas criar a Santa Coloma de Gramenet i Sant Andreu de Llavaneres.
19: Efectivament. Que vas amb un gat. Falta amb un gat.
1: Veus? El ChatGPT ja s'ha deixat amb un gat.
19: Ja
1: que vas estudiar piano al Conservatori de Barcelona.
19: Malament.
1: Que vas estudiar, que vas tocar treballar tocant el piano en un grup per balls de la tercera edat amb el teu pare.
19: Sí, això està bé. Sí, això està bé. M'agrada com ho explica,
1: sí,
19: però està força bé. Està força bé.
1: Que vas deixar els estudis formals als 16 anys.
19: Sí, em sembla que sí.
1: Que amb els diners que vas guanyar treballant et vas pagar els estudis d'interpretació en una acadèmia de Barcelona.
19: I una jaqueta, també.
1: Que ets bastant autocrític.
19: Sí.
1: Que tens un perfil més introvertit del que sembla a càmera.
19: Bueno, això ja és opinió seva, no? Però
1: sí,
19: bueno,
1: sí.
19: Okay, vale.
1: Espera. Que t'interessa molt la psicologia pràctica.
19: Ah, sí?
1: I que prefereixes projectes amb sentit personal abans que només popularitat. Què et sembla el retrat que fa el ChatGPT?
19: Molt bé. Hauria de trucar un expert per veure com el de la jubilació d'abans, però bé, en principi em sembla bé. No sabria què dir-li. Hi ha un parell d'errors, però en general...
1: Bastant afinadet.
19: Està afinadet, sí.
1: Veus?
19: Bueno, ha agafat la Wikipedia i sí, ha fet un corta i pega.
1: Exacte, que és el que sol fer ChatGPT,
19: sí.
1: I malament, a més.
19: Sí,
1: doncs és l'Àngel Martín, Somos Monos, a Barcelona. El tenim el 9-10 de maig. I deixa'm mirar, a veure, per Catalunya, a Lleida... Ui, el 12 de desembre, sí, d'aquí el 12 de desembre, sí, que ara sí. encara queda. Però vaja, que també el podeu veure a molts altres llocs, i si sou a Amsterdam, el 17 de maig el trobeu a Amsterdam. Àngel Martín, moltes gràcies per atendre's aquesta tarda.
19: A vosaltres, i perdoneu el meu català fora de pràctica.
1: No, ja, això ara, dissabte, quan apareguis per aquí,
19: el tens
1: recuperadíssim.
19: El tinc nou.
1: Una abraçada forta,
19: una
1: moltes gràcies.
19: Adéu, bona tarda.
1: Pausa i anem a saludar una escriptora d'èxit.
0: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
21: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
25: Frenar el feixisme espanyol i català.
24: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
26: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
24: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
27: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
24: el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
24: Hola, Anna.
28: Hola.
23: Amb Ricard Ostrell.
28: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
23: Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
2: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
23: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
3: És tan fort que cada vegada que hi penso...
23: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
3: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
23: La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
4: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
23: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
2: És un dia feliç.
23: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
7: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a La Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
8: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio. Tot costa.
9: La temporada del 10.
2: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
28: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
2: 10 temporades ja.
29: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
23: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
29: Per molts anys i que en feu molts més.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: 11 minuts per les 6 de la tarda. I ja tenim la llista definitiva dels llibres més venuts per Sant Jordi del 2026. Sabeu que el dia de Sant Jordi es fa una llista que no és la definitiva. Ja tenim la definitiva. I atenció, perquè la guanyadora és Regina Rodríguez Sirvent. No només això, sinó que la Regina ha col·locat dos llibres al top 10. Que això és sensacional. Regina, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Escolta una cosa, o sigui, això és acaparar.
30: Podria sonar com en La Porta fa 30 segons amb aquest...
1: Exacte.
30: Amb aquesta veu.
31: Per molts anys.
30: Sí, sí.
1: És, bueno, molt és molt heavy, això. Et volíem trucar perquè tu que ets tan terrenal i tan propera i tan poc diva fins ara, hem dit, truquem-la ara perquè potser a partir d'ara ja es convertirà en una estúpida que no agafarà el telèfon i que serà una estrella d'aquestes que et mira per sobre l'ombro.
30: Sí, home.
1: No? No passarà
30: sí,
1: això?
30: Home, no, per favor. Jo si em torno així que algú em doni un parell de bufetades que me les donaria jo mateixa. Jo crec que no passarà.
1: T'avisarem.
30: Gràcies.
1: Escolta, com has viscut aquests dies post-Sant Jordi i sobretot ara que has confirmat, pumba, la més llegida, la més venuda?
30: Doncs, bueno, estic ara mateix en un aniversari d'un nen de 3 anys amb el meu fill, vull dir que tot continua.
1: Ah, mira, que bonic, és una bona metàfora de que la vida continua.
30: Home, clar, per favor. I res, doncs des de Sant Jordi he començat a repartir palomites també per les Espanyes i no he parat. Ara vinc de València, demà vaig a Bilbao.
1: Que bé.
30: I és bastant curiós, és divertit perquè em diuen... ¿Quiénes son estas las tresines? I em demanen aquestes coses. Que aviam com t'ho explico. També és veritat que quan vam traduir les calces al sol, vam començar a traduir en diferents idiomes, em deien, qui és aquest, el chiquito de la calzada, i què vol dir exactament Candemor?
1: Clar,
30: saps? Vull
1: clar.
30: Dir que...
1: clar. Fer servir aquests elements tan concrets i propis d'una sí. cultura, no? Fa que, sí. que després sigui difícil de traslladar d'altres, però vaja, se segueix venent a tot arreu i segueix petant-ho fort i estem també compartint un tom aquesta alegria perquè no sol passar això, que una obra feta aquí a casa nostra tan nostrada sigui tan ben rebuda fora.
30: Sí, bueno, jo és que, clar, com que són les meves dues úniques novel·les, no?, i primeres, amb Les calces al sol sí que va ser com una cosa més més lenta, no? Es van anar construint els mesos, a poc, fins que vaig sortir un setembre i va explotar sobretot un estiu, el primer estiu, i clar, de cop ha sigut com una explosió directa, sense parar des del dia que va sortir. I clar, i això de Sant Jordi, per mi, ho dic de veritat, vull dir, m'havia preparat abans un discurs pels Oscars que per ser la més venuda de Sant Jordi. Vull dir, em semblava el més impossible, impensable del món. I doncs, bueno, doncs gaudint-ho, no sé, endavant, i això, i anar veient les diferents versions que van sortint de les crispetes i també de les calces, perquè de cop hi ha molta gent, doncs, que clar, evidentment no em coneixia i a través de les crispetes ha conegut les calces, i és molt divertit de veure.
1: Home,
30: i agraeixo molt tota la gent, perdona, que va venir per Sant Jordi, perquè va ser molt emocionant.
1: I la gent que no devia ni poder arribar a tu, que els hi firmessis per les cues que tenies.
30: Sí, va ser...
1: No, vull dir que això és molt bèstia de gestionar. T'anava a dir que això és molt fort, tenir dos llibres col·locats al top 10. Això t'havia passat pel cap, que pogués passar?
30: Què va? Què m'ha de passar pel cap? No, no, no.
1: I a l'editorial? No. Ells ja s'ho esperaven, que aquesta gent saben de què va.
30: Els dos alhora, honestament, no. El que passa que ha passat això, que sí que es veu, no?, que quan trobes un llibre, doncs s'alimenta l'univers i doncs és de manera natural, doncs alimenta l'altre. Però clar, tant, jo crec que no. No.
1: Doncs escolta, no. Doncs ens agrada aquesta sinceritat i aquesta autenticitat que té la Regina Rodríguez de Sirvent, que avui hem confirmat que és la més venuda doblement. Número 1... I número 8, ja prou, Regina, o sigui, ja no podem suportar més Regina, eh? Ara ja hem de deixar passar un temps. Escolta, no, que estem molt contents, ens fa molta il·lusió i això, que ho continuïs gaudint i explicant pel món.
30: Moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Una abraçada forta.
30: Una abraçada.
1: Nosaltres anirem al concurs 932017474. Avui tinc el lot de productes d'arròs. Montsià. Tirem el tiririn, clar, home. Arròs, Montsià. 932017... Va lenta la màquina avui, eh? O va lent l'Enric? 932017474. Si va lent l'Enric, no entraran les trucades. Ara ho sabrem.
9: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
10: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
9: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
10: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
11: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
12: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
13: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
14: Com et diu?
15: Jo em dic Juliet.
16: D'on ets?
17: Jo sóc xinesa.
19: Jo sóc del Marroc.
20: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
31: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
32: Benvinguts a Català Fàcil.
33: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
34: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
35: La pegatina torna a saltar.

La pegatina torna a la seva essència més primerenca, festiva i rumbera en el seu nou disc, Fuegos del Barrio. Entre el reguitzell de nous temes hi ha Brinca, on ens conviden, en català, a deixar de banda la negativitat, l'odi i la venjança.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: És un producte denominació d'origen, eh? L'arròs Montsià, un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risottos, una ampolla de licor d'arròs al Delta, un davantal, una carmanyola, un mesurador d'arròs fet amb orzite. Això és fantàstic, tenim dos concursants que volen guanyar-ho. Els puc saludar. Primer és el Carlos de Castelldefels. Carlos, bona tarda.
4: Hola, Francesc, bona tarda, què tal?
3: Vius a prop del mar?
4: Bueno, sí, de casa meva a l'aigua del mar, 2,8 quilòmetres.
3: Home, a prop.
4: Des de Súria fins al mar, quant tens?
3: Home, doncs 80.
4: Sí, és a prop, no?
3: Sí, també és veritat, clar, tot és relatiu. Tens tota la raó. Escolta, el veus al mar des de casa o no?
4: Ah, bueno, des del terrat, poder, sí, veig al mar, però no. Jo visc a Castelldefels, però al poble, no a la platja.
3: Poble, molt bé. Escolta'm, Carlos, et posaré un àudio a veure si sí. Identifiques a què correspon aquest àudio.
4: Anem a veure.
3: Et dono quatre opcions. És l'inici de la cançó Flying Free, escoltat a la discoteca Pont Aeri. És un tall de l'APM, aquell que comença amb un pim-pam, toma la casitos. És el so que fa un Airbus A380. O és l'aire condicionat de l'estudi de Catalunya Ràdio?
4: Va, m'inclino per la D.
3: Per quina?
4: L'opció de l'aire condicionat de l'estudi de Catalunya Ràdio.
3: Doncs l'opció aire condicionat és una opció incorrecta.
4: Ah.
3: És un Airbus, un avió.
4: Va,
3: és el so d'un avió. No pengis perquè hem de veure com ho fa el teu contrincant. És el Freddy de Barcelona. Freddy, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Com estàs?
5: Bona tarda. Molt bé, conduint.
3: Tornant de treballar?
5: No, estic prejubilat.
3: Mira! Sou pocs els prejubilats, eh? No sé si has sentit abans que ho explicàvem.
5: Però mira, escoltem la ràdio.
3: No, això és el més important, eh? A mi, com si no vols treballar, com si treballes... A mi, si escolten la ràdio, em suma igual.
5: La joventut d'avui en dia porta tot el dia a l'Spotify o el que sigui.
3: Tens fills o nets o...
5: Tres fills.
3: I escolten la ràdio?
5: No.
3: Doncs posa'ls la ràdio, Freddy. A veure, va, que tinc un àudio per tu, a veure si endevinem de què va. Vinga, què és això? Això és una simbomba. Això és producció esborrant de la pissarra un tema que ens ha caigut a última hora. Això és una abella que té un problema físic. O això és Amaia, la cantant, tocant un sofà com a instrument.
5: Ni idea, però jo crec que la simbomba.
3: Doncs la simbomba és un resultat, anava a dir. És una resposta correcta!
5: Vámonos.
3: Has tocat gaire la simbomba, Freddy?
5: No, bueno, però sé el que és. I, bueno, sí, sonava això, més o menys.
3: Molt bé, doncs, Freddy, guanyes tu un lot de productes d'arròs.
5: Molt bé. Moltes gràcies.
3: Estàs eufòric, eh?
5: Però total, perquè m'agrada molt fer rossos.
3: Home! Paella guapa que clavaràs. Carlos de Castelldefels, torna a trucar un altre dia.
4: I tant, que sí. Felicitat pel programa.
3: Una abraçada, gràcies.
4: I felicitat a en Freddy, eh?
5: Merci, Carlos.
0: Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. El creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus atracarà pels vols de dissabte a Tenerife. Allà es muntarà un dispositiu d'evacuació en coordinació amb les autoritats sanitàries europees i els passatgers seran repatriats als seus països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre ells 5 catalans, aniran a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. Tot i que a les Canàries no hi arribaria cap persona malalta, el fet que l'OMS ordeni que el creuer s'hi dirigeixi ha fet que el govern canari s'hi oposi frontalment. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, garanteix que no hi ha cap risc per la població, un punt de vista que no comparteix el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
6: Necessiten ajuda i el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias.
7: No tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. No entendemos a qué obedece, porque evidentemente tenemos que velar también por la seguridad de los profesionales de la sanidad que tengan que hacerlo.
3: Fins ara s'han detectat 8 positius d'antivirus en aquest brot. Més notícies amb la Txell Vallespín.
8: El català d'origen palestí, Saïf Boukessek, detingut per Israel per participar en la flotilla de Gaza, ha escalat la vaga de fam que fa 8 dies que va començar. A banda de no menjar res, des d'avui ha decidit no ingerir tampoc aigua. Ho ha anunciat l'entitat que li dona assistència jurídica en el procés després que el tribunal d'Eixkelon hagi decidit aquest migdia rebutjar el recurs que van presentar contra la pròrroga de la detenció. L'altre detingut, el brasiler Thiago Ávila, continua en vaga de fam però bevent aigua.
3: Mentrestant, avui han continuat les declaracions a l'Audiència Nacional de membres de la primera flotilla que va sortir de Barcelona cap a Gaza, que han presentat una denúncia contra el govern d'Israel pel tracte que van rebre. El regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corones, que anava en un dels vaixells, ha detallat com es van vulnerar drets fonamentals.
9: Vam estar incomunicats del món, jo vaig estar 3 dies sense menjar, no vam tenir accés a uns mínims d'higiene, i on se'ns intentava fer signar uns documents on hauríem admès responsabilitats que no teníem. Això és el que hem vingut a denunciar per crims contra la humanitat i per delictes contra la legalitat internacional.
8: El govern vol fer créixer l'agricultura i també la ramaderia ecològica que s'ha estancat els últims 3 anys. Per fer-ho, incrementa el nombre de dinamitzadors, que són els tècnics que donen suport, estratègia i acompanyament als productors. El pla l'ha presentat el gironès Bescanó, Laia Claret. Bona tarda.
10: Bona tarda. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
11: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que, si poden produir-se al costat de casa, tinguin uns circuits curts. És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar l'economia i l'ocupació.
10: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
12: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem i la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin.
10: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya. Laia Claret, Catalunya Ràdio Bescanó.
3: Hi ha mort als 87 anys Ted Turner, el fundador de la cadena de notícies americana CNN, que va revolucionar l'emissió televisiva d'informació a les 24 hores del dia. Turner va fundar la CNN el 1980 i va consolidar així l'imperi mediàtic que va començar amb el negoci del seu pare. També se'l va conèixer per donar 1.000 milions de dòlars a les Nacions Unides i com a personatge públic va ser notícia en casar-se amb l'actriu Jane Fonda. El 2018 Turner va revelar que patia una malaltia neurodegenerativa que causa símptomes similars al Parkinson i l'Alzheimer. Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, tal com han fet el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos selectius en què només s'exigeix assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec contravenen la normativa vigent. Per això reclama la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona que ho reivindiquin. Sentim Marc Biosca, de Plataforma per la Llengua.
13: De fet, suposa un incompliment greu de la Llei de Política Lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els 3 casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar, suposadament, al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària.
3: Per aquesta entitat, institucions com la Fundació Joan Miró haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. Ara, els esports. Ruth Vilà, bona tarda.
8: Bona tarda. D'aquí 3/4 amb el Comtaps, el Barça femení rep el Llevant. Partit pendent de la jornada del cap de setmana, en acabar l'equip blaugrana rebrà el trofeu que l'acredita novament com a campió de Lliga. Graham pateix una lesió a la cuixa. La noruega serà baixa durant les pròximes setmanes per seguir un pla de recuperació específic de cara a poder estar disponible per a la final de la Lliga de Campions, que jugarà a Oslo el 23 de maig. L'Arsenal coneixerà aquest vespre el rival a la final de la Champions masculina. Sortirà del partit que jugaran a Múnich, al Bayern i al PSG. En l'anada va guanyar els parisencs per 5-4. Podeu seguir aquest Bayern-PSG a partir de 3/4 amb la transmissió a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En handbol a 3/4, Barça-Nantes, tornada dels quarts de final de la Champions masculina. L'equip blaugrana té 2 d'avantatge de l'anada i avui pot certificar la 8a classificació consecutiva per a una Final Four. I avui comença també a Coimbra la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins. El Reus debuta aquesta nit a les 11 jugant als quarts de final contra el Benfica. Demà ho farà el Barça amb l'Sporting de Portugal.
14: Fins aquí les notícies.
1: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
14: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
1: Modernisme, artesania i espiritualitat.
14: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.

0: A mi també m'agrada el teu.
1: Que bé.
2: Ei!
1: Roger Grandell, bona tarda.
2: Quina hora has dit?
1: 6 i 7.
2: 6-7. 6-7. És que ho fa el meu...
1: El teu nebot.
2: Ho fa el meu nebot. Està també molt de moda.
0: També ho fa el Lewandowski i fa patir moltíssim.
2: Sí, perquè ho fan les seves filles.
0: Ara ja, això, ja.
1: El Lewandowski ho fa per les seves filles.
0: Sí.
2: Entre les edats de 5 a 10 anys...
1: Tu fas 6-7, Juliana?
3: Jo me n'adono que m'estic perdent aquí...
1: T'estàs fent gran, eh?
3: No, bueno, clar, sí.
1: T'estàs fent gran.
3: Crec que hi ha un moment molt concret, que és l'edat on estic jo, suposo, ara, que si no tens... Bueno, i la teva, en realitat. Que si no tens fills o nens petits a prop...
1: Et perds ja coses.
3: Et perds moltes coses que forma part de la vida de la canalla, expressions
0: i jo m'ho perdo, això, també, perquè no correspon a tenir 2 anys i mig, no, saber què és 6-7.
1: No,
3: o sigui, i quina edat entra, això del 6-7? Perquè és un joc amb demans.
2: A partir dels 5 anys entra el 6-7 i em diuen que fins a 13-14... No, això ve d'un...
0: Va ser com el neologisme de l'any, no?, del 2025.
2: Entenc que ve d'un meme, no?, d'unes declaracions, no sé si...
1: D'un informatiu. Ah, 6-7!
2: I ara es fa com un...
0: Exacte.
1: És com si tu em dius, avui què farem? I tu no em saps ben bé dir... Mira, amb Òscar Fernández, que té fills també...
2: Que també li diuen el 6-7.
1: Fan 6-7, ja.
2: 6-7, doncs mira.
1: Però...
2: I s'ha com de dir així, 6-7. I has de moure els braços.
3: Què vol dir, que no ho saps?
1: Què faràs aquesta nit?
2: Exacte.
1: Què faràs aquesta nit?
2: 6-7.
3: Què faràs aquesta nit, Francesc?
1: 6-7.
3: I què vol dir?
1: Pues no ho sé, ja ho veurem.
2: No, repliques com el meme aquest, i també he vist gent esperant el bus 67.
0: No.
2: Nens i nenes esperant el 67.
0: Ja et diré, afortunadament.
2: I a la que arriba el 67 tots fan 6-7, i el conductor del bus pita. I a mi em sembla fantàstic.
1: Ah, sí, el conductor 67 ja s'ho sap, eh?
2: Molt clar. És que no li tornarà a passar mai més en aquest conductor, en aquesta línia de bus.
0: Que és la protagonista.
2: 6-7. Ai, m'agrada molt.
3: Bé, estic molt descol·locada. Prometo documentar-me, estudiar...
1: No, podríeu fer un club tàndem del 6-7, segons com. Igual hi ha lectures...
3: Aquí, lingüísticament, sempre hi ha una anàlisi molt interessant a fer sobre aquesta mena de modes i tendències, i més amb la canalla tan petita, doncs surt. A més, ells no saben què estan dient, la majoria, jo entenc.
2: No, està de moda i punt. La de cotxes que ara mateix en famílies que han anat a buscar les criatures a l'escola, estem fent feliços ara mateix.
1: Òscar Fernández, si jo dic 6 o 7... La meva filla fa això. 6-7.
2: Clar.
1: A Can Fernández estan distrets. Hem un fill patidor del futbol i la filla fent-li el 6-7. I l'Òscar allà aguantant com un campió.
2: I ell també ho deu fer.
0: Es troba millor, no, l'Òscar?
1: Va millorant, però molt lentament. Però va millorant. Avui hi ha una mica de passa.
0: Qui està malalt?
1: No, tu, presento aquí...
0: Tens un pressentiment.
2: Que algú va sobremedicat.
1: Que algú no està del tot fi.
3: A veure, són dies de moltes tensions, Francesc, ja ho saps tu. Aquests dies de primavera t'han de passar factura en algun moment, o et penses que tu pots anar amb aquest ritme i que no t'atropelli la vida?
2: El cos avisa.
1: Certa tensió notat avui, sí. A l'equip. Molt 6-7.
2: Hi
1: ha hagut algun moment que avui he estat a punt de... M'escriu de Lloberes, que diu... El 6-7 té els orígens al bàsquet.
2: Sí.
1: Va ser el jugador universitari Tylin Kinney, de la high school, que ho va popularitzar. Doncs aquí tanquem el cercle.
3: Però...
2: S'ha viralitzat aquest fragment del tio fent 6-7, i doncs, mira...
3: I per què 6-7 significa no se sap què farem avui? Jo m'he quedat amb aquesta lectura.
1: Mira què fa el Google. Li demano el 6-7... És que és increïble.
2: I...
1: Li faig el 6-7 i em dona la resposta i fa
2: el pantalla,
1: i fa el 6-7. Feu la prova a casa. Si busqueu a Google 6-7, us donarà la resposta fent com un balanceig de 6-7.
2: És que s'ha de dir així, eh? S'ha de dir dos cops.
0: Espero no dir-ho mai, jo.
3: Jo estic al·lucinada. Així es devia sentir la meva mare, que no parla res d'anglès, que s'ha incorporat totalment en la nostra manera de parlar, i, per exemple, ella diu mood. No estic en el mood.
1: Ah, mira.
3: No estic entenent la vibe. I al principi per ella devia ser el mateix que està sent per mi descobrir això de 6-7.
2: És aquest xoc generacional, és el primer cop que et passa. Clar.
1: Mira, ho estan provant aquí, l'estudi, estan flipant. 6-7, doncs proveu a casa. Busqueu Google 6-7 i la pantalla us farà...
2: S'ha de vigilar perquè se't fot a dins el 6-7, eh? Jo ara vaig a comprar i veig algú que va al 67 i m'haig de controlar.
1: Què va al 67?
2: Bueno, l'altre dia vaig anar a buscar roba i dius, mira, això va al 67 o 90.
3: Perdoneu, però amb el vostre dispositiu mòbil també s'hi busca 6-7.
2: No, ara m'ho faràs buscar.
1: Ara vaig a provar-ho.
3: També balla.
1: Jo crec que és una notícia de bas com per obrir el butlletí de les 7, que no existeix, per tant, ho hem hagut de fer ara. També l'encanta.
2: M'ha fet el mòbil. A la que li ensenyi això al meu nebot.
1: Estaràs tot el dia buscant...
2: Mira que és un nen antipantalles, per això li haig d'ensenyar, perquè per mi això és art avui.
3: Segur que la seva mare ho entendrà.
1: Cultura popular, clar. Una pausa que dura 6-7 i ara venim.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento cor.
1: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
4: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
5: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
6: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
5: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
6: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
7: A Sant Miguel sabem que no et conformes, que busques nova música, grups i experiències. Aquest és l'esperit Seeker i per això et portem al Festival Ambassad.
8: Ángeles Toledano, la Ludwig van, Filles de Cassandra, Bob Dylan, Alosa i molts més.
7: Del 15 al 17 de maig, vine a ballar amb la millor música del moment.
8: Sant Miguel, perquè qui busca, troba.
9: I és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes.
10: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
11: Ho sap, ella?
10: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
12: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
13: Som 3Cat.
15: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento.
16: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Ja m'entens.
18: Un programa d'un altre gènere.
19: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
20: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
21: Amb David Ávila.
20: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
23: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
20: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
14: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
7: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
24: Passen 2 minuts d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
25: Bona tarda.
24: I Marta Montaner, molt bona tarda.
25: Molt bona tarda.
24: Tenim una revista aquí sobre la taula que de seguida comentarem.
25: M'ha donat moltes alegries, eh, Miqui, aquesta revista avui.
26: Ai, que bé, nena, sí. Perquè necessitem d'alegries sempre.
24: Sí. Ah, sempre.
26: Sempre.
24: Que no parin, que no parin.
26: Que no parin, perquè últimament, a veure, últimament anem bé.
24: Anem bé,
26: anem bé.
24: Anem
26: bé d'alegries, anem
24: però...
26: bé.
24: Que no pari.
26: Home, sí. Que no duri, duri, duri, duri, duri, duri, duri, la bona sort. Ja ho va dir Adrià Puntí.
24: Ah, dic, no sé si és John Lennon, això, o...
26: No, Adrià John Lennon digué. Imagina.
25: Imagina.
24: Bé, com cada dia, abans de res, passem pel WhatsApp del programa perquè un oient ens avisa al 677 27 1058 que s'ha trobat un rodatge al mig de Barcelona. Ens diu: bon dia, informació de servei. Estan rodant un episodi de Joc de Cartes pel barri de Sant Antoni a Barcelona. I ja es veu l'Arnau París al rodatge. Que tingueu molt bona setmana, macos. I sí que ens envia una foto on es veu l'Arnau París, que està...
25: amb aquesta camisa que porta sempre
24: correcte.
25: Ell.
24: Correcte. I unes bambes de colors a mig episodi.
25: Caldrà veure, quin serà el seu personatge.
26: Sí.
25: Perquè una cosa és el cuines i l'altra és Joc de Cartes.
24: Clar.
25: I el Marc jugava molt, per exemple, amb els estilismes, que si aquella caçadora, que si la moto, que si no sé què. Vull dir que tenia un personatge molt construït. I l'Arnau...
24: a veure si s'ho fa seu o
25: com ho juga.
24: Seguir...
26: no, s'ho farà seu 100%.
24: Imitar-ho és un error, imitar-ho és un error.
26: No, i que ell realment ja té molt el seu personatge també desenvolupat.
25: Totalment.
26: I un to i una manera de
25: però
26: fer...
25: però el cuines, ara falta
26: exacte,
25: el Joc de Cartes.
26: Ho ha de transformar, però no crec que vulgui copiar, que intenti copiar
25: el
26: Marc.
25: Que no vam explicar a l'audiència que ens el vam creuar el dia de Sant Jordi.
24: Ah, sí?
25: Que va participar a la tarda amb en Garriga. I que va ser encantador. De fet, ens va donar les gràcies per com havíem tractat la notícia del seu fitxatge, que de fet l'exclusiva Esteve Roger.
26: És veritat.
24: Sí, sí, és veritat.
25: I ens va demanar perdó per no haver-se posat el telèfon en aquell moment i no haver donat com explicacions.
24: Que no sabia fins a
25: clar, que no sabia si es podia dir
24: si
25: o no.
24: Si tothom ho sabia, si tothom estava
25: és molt maco.
26: No, ell és molt important i amb ell sí que li han vingut totes les alegries de cop.
25: De cop.
26: És que el vam haver de felicitar per mil coses perquè entra al programa, que ha estat pare de dues criatures sí. De bessonada fa molt poc.
25: Li vam dir enhorabona per tot.
26: És que aquest noi va sobrepassar.
24: Tot, sí. Ha vingut tot a sobre i de cop. Bé, heu de saber que a l'estiu en Marc encara en serà el presentador, durant tot l'estiu, i que a partir de l'octubre s'incorporarà l'Arnau. I pel que m'havien explicat, estava sobre la taula, que potser en alguns programes els feien coincidir tots dos.
26: No,
24: no, sé si
26: no
24: ha tirat,
26: crec que passi.
24: No sé si ha tirat endavant.
26: No crec
24: o...
26: que tiri endavant.
25: Per què?
24: Ara treballes a l'equip de joc.
25: Senyora Trescat?
24: No, no, no està bé perquè...
26: Se m'està quedant cara de senyora Trescat.
24: A mi van dir, hi ha aquesta possibilitat. No sé
26: jo estic
24: si...
26: dient, no crec, jo no crec,
24: tu,
26: intuïció...
24: Com a tertuliana...
26: Font, estómac, m'entens?
24: Bueno, doncs, a vegades...
26: pàlpit.
24: És bona font, la,
26: no,
24: la de l'estómac.
26: Em sembla que no passarà, perquè em consta que no tenen una relació ideal, que no passa per res. Saps? Jo tampoc no puc entrar a la majoria de programes de Catalunya Ràdio perquè ens odiem amb els altres presentadors.
24: No, no,
25: no és veritat.
24: No, no, no, no,
25: en alguns, Marta, en alguns.
24: Si dius la majoria és més de la meitat.
26: Bueno.
24: I quants?
26: És broma. Ah. Estic avui estic divertida.
24: Sí.
26: Bueno,
25: tu sí, notes,
24: no,
25: eh?
24: No,
26: estic entremaliada, estic crepella, són dies complicats.
24: No, no, estàs molt divertida. Atenció, perquè també ens avisen d'una presència coneguda molt a prop de la ràdio. Això ens ho escrivien al matí, per tant, diguéssim, no hi ha perill que col·lisionem pel carrer, de sobte ara quan sortim de treballar. Sí, gràcies a Déu. Ens diuen, acabo de veure el Ter Stegen per Francesc Macià. Ha entrat a la botiga Yorkies Diagonal. Sembla que us vingui a veure a l'hora del programa.
26: Sempre està voltant per aquí.
24: Ens han enviat un vídeo que no compartirem, però vaja, que sí que era ell i anava acompanyat, jo entenc, d'una noia, que és l'Ona Sallarès.
25: Sabem com li... És que això, veus, una altra vegada és una possible línia vermella que igual no hem de compartir.
24: S'ha sentit, no?, per allà al
25: voltant. Ens que... ha arribat... com dic això?
26: La Marta té un pàlpit!
25: No és un pàlpit,
24: no
25: és informació.
26: La Marta té una informació!
24: Bueno, una informació, Marta.
25: A veure, és una cosa molt banal.
26: La Marta té una cosa molt banal!
24: Aviam, la Marta té una cosa
25: la
24: que ara compartirà.
25: La tens tu, també. Mm. La tenim tots tres.
26: Bueno, jo no sé de què esteu parlant, sincerament.
24: No,
25: que sabem com... l'Ona Sallarès, la parella d'en Ter Stegen i mare del fill que tindran, o la filla, perdó, sabem com es dirigeix.
26: Ah, jo això no ho sé.
24: El mot carinyós,
25: diguéssim. El Marc Andrés, sí. El sobrenom així tendre.
24: O un dels noms.
26: Jo devia estar desconnectada. Com li diu?
24: Tampoc és molt original. A mi em sembla bonic.
25: Se m'acaba d'oblidar, també et diré.
24: Ah, que cabrona.
25: Era mi algo. No, era en castellà. Era mi algo.
24: No, no.
26: Mi alma, mi coñito de fresa.
24: Jo no...
26: Mi coñín de fresin.
24: Mi coñín de fresin no em sona.
25: A mi també.
24: Mi soldada. Per mi,
25: com mi vida.
24: Que no fos un mi vida.
26: Mi vidita.
25: Mi vida.
24: No, mi vida, sense diminutiu. Crec, eh? Crec.
26: Mi vida és un nivell d'aquilisme que jo hi aspiro.
25: Tu has dit mai mi vida,
26: eh? No? Jo no.
24: En català és que és vida meva i
25: jo vida meva sí que li he dit a la meva filla, per exemple.
24: Clar, però és més de filla, crec, que el vida meva. La parella no...
26: Jo sí que potser he tirat de videta.
24: Tu has fet
25: autèntiques barbaritats.
26: Bueno, Marta, 4 anys i mig t'has de reinventar.
24: Bueno, has d'anar canviant. Cada 6 mesos
26: has
24: de dir com la contrasenya...
26: Gordi, Gordito, Grassonet, Bebe Suco... S'ha fet de tot. Sí. I ara ho faria diferent, eh? Però mira, també la vida et porta per una porta.
24: A mi em diuen un dia Bebe Suco...
26: I tu dius bebé suc.
0: I jo dic, bueno, ara parlaràs no, amb el bebé suc.
25: No, ja ho converteixes perquè... amb la Dulceida i l'Alba Paul fent veuetes.
26: És tal qual, és que jo també soc molt dura amb aquestes coses de... A mi em diu... I a l'hora de la veritat, la persona que t'agrada et diu bebé suco i tu li dius bebé suquín i ja t'hi han de...
0: Bebé suquito.
26: I què sopem, m'entens? I anar funcionant i a tirar.
25: És fins que ho heu de deixar, suposo.
26: No, evidentment, ja tot això està destinat a un fracàs total, a part. Sí, sí.
0: Bé, ens han explicat que en Ter Stegen i Ilona estaven voltant per Francesc Macià, molt que se'ls ha vist a la botiga Yorkies, que jo no sabia ni que existia. Que
26: jo vaig veure la ONA al Mini Cotton, allà també a Francesc Macià.
25: Que és tot el mateix barri, sí, sí, el mateix carrer, pràcticament.
0: Una botiga de gossos especialitzada i he entrat a la seva web i ells es descriuen dient que són especialistes en gossos miniatura des del 1990 amb els nivells més alts de qualitat. Per tant, entenc que anaven a buscar robeta i ossos i coses, i joguines de gos, no?
25: Ja has anat a la botiga per investigar?
0: Bueno, m'hi ha costat una miqueta i he vist que tenen realment de tot, des dels bols per menjar, corretges, llitets, cabassos per ficar-los a dins. Bueno, és tot un món.
26: L'ésser humà és una barbaritat.
0: Bueno, i a més has de conviure amb els gossos, llavors tenir com tot duplicat, però de la talla del gos petit.
26: Total, per tancar-lo en un pis i després tenir tot el rato l'embolic aquell de dir no puc quedar, que tinc el gos, que tal...
0: Bueno, escolta'm, hi ha gent que...
26: No, és
0: que els hi fan molta companyia i que els agrada molt i estan...
26: I que jo me n'alegro moltíssim.
0: Renuncien a altres coses. Posa-la. Yo tengo derecho de
26: portarme mal papá. Yeah! És el vostre himne, Roger?
0: Mira, podria ser-ho, eh? Podria ser-ho. Soltera, clar. Bé, a tot això, mentre la Shakira oferia el concert multitudinari a Copacabana al Brasil, el seu ex, en Gerard Piqué, el teníem d'escapada a Itàlia. Més concretament, a Venècia, Marta.
25: Mira, això és una exclusiva de la revista Lectures, que publicava avui dimecres tot el reportatge d'aquesta escapada que va fer en Piqué pel cap de setmana al llarg de l'1 de maig amb la seva gran enamorada, que és la Clara Chia. I ara una petita dada que potser us impactarà, però ja fa 4 anys que van junts.
26: La veritat que no ho puc suportar.
25: 2022.
0: Déu-n'hi-do.
26: La vida se'ns emporta per endavant, Marta.
25: Piqué i Shakira anuncien que se separen i ell va fer un Tarzan com una casa de pagès i estava amb la Clara.
26: Ens despistarem i celebrarem els 30 anys de Despacito.
25: Segurament.
0: Sí, no t'heu faltat tant, eh?
25: Clara Chia, 22 anys més jove que la Shakira, i una persona qui encara crec que no li hem sentit mai la veu. Ni li hem vist gairebé mai la cara. O poques vegades ha passat això. Una persona molt discreta. Per tant, 4 anys de noviatge en Piqué i la Clara Chia i només 3 fotos junts a l'Instagram. A l'Instagram d'en Gerard Piqué. Jo ho he estat revisant aquest matí per dir, no pot ser. Fins i tot en els moments de màxima, saps allò? Que l'enamorament està al punt àlgid, ni tan sols van caure en el selfie.
0: Ell s'ha hagut
25: de
0: controlar.
25: Només 3 vegades, s'han hagut de controlar moltíssim.
0: Ell n'hauria penjat moltes
26: més. Però molt ben fet, és vital controlar-se.
25: Tenim moltes més fotos en aquest reportatge de la Lectures d'ells dos que les que mai hem vist de la parella en 4 anys. Doncs us puc dir que estan millor que mai.
0: Me n'alegro moltíssim, la veritat.
25: Mira, us presento la Sílvia Quiroga, que és la redactora de l'exclusiva aquesta de la Lectura. És una noia estupenda.
0: Què tal, Sílvia?
26: T'ha agradat la Sílvia?
0: No, la saludo.
25: Fes-li dos petons. Li dones dos petons
26: has
25: o...
26: Has fet un somriure de pillín, d'entremaliar.
0: La busco.
25: Li dones la mà o fas dos petons?
0: Jo, diguéssim, a nivell així professional...
26: L'agafa de la cintura i se la morreja.
0: No, home, només si ella vol... Li donaria la mà perquè per un tema professional.
25: Si vols t'ensenyo com treballa.
0: Sí, perdona, aviam.
25: La Sílvia ens descriu l'escapada així. Només cal veure les imatges que acompanyen aquest reportatge. La parella va aprofitar el pont del 1er de maig per gaudir d'uns dies de luxe a la ciutat de l'amor. I van arribar dissabte i van anar directes a l'hotel. D'on van sortir? Directe...
0: Perdoneu, m'havia fet... És a dir, la Sílvia Quiroga és una gran professional, però... Jo passa molt amb la ràdio, això, que jo me l'imaginava diferent.
26: Però és que com te l'havies de dir, si que... només sabies el nom.
25: Però que a veure, estem caient en l'edatisme, Roger, no passa res. Dona, sí, perdona, dona una oportunitat. Potser no has estat mai amb una dona més gran que tu.
26: Però ens ha trencat veure una senyora tan...
0: No, perquè...
25: Mira el Piqué i la Shakira, que es portaven 10 anys.
0: Sí, no, això passa molt amb les veus de la ràdio, que llavors els veus i dius, t'imaginava diferent.
25: Ara ja no passa tant, perquè tenim càmeres per tot arreu. Ja.
26: La ràdio que es veu, casa la Arena. Ràdio que és veu.
25: Sí.
0: Perdona, vinga, què diu la Sílvia?
25: La Sílvia ens diu que van arribar-hi dissabte I van anar directes a l'hotel, d'on van sortir directament l'endemà disposats a compartir un dia inoblidable. Per tant, centrem-nos en aquest detall. 4 anys junts, pèls, i encara te'n vols anar directament a l'hotel i no sortir d'allà fins que surti el sol.
26: Bonic. A veure, Marta,
25: a veure,
26: per ser justos, sí, estic molt a favor i m'agrada pensar que van anar a l'hotel perquè estan profundament enamorats.
25: Potser són els nostres profetes de la passió, que no n'abunden.
26: I, escolta, i jo el seguiré com un far, encegada, però...
25: Com una ovella.
26: Deixa'm, sisplau, un moment qüestionar que jo també el primer que faria és tancar-me en un hotel encara que estigués amb un nòvio que odio i amb qui porto més de 25 anys i que em disgusta perquè has de deixar maletes, estàs cansat.
25: Home, justament quan tu dies necessites molt estímul extern,
0: clar,
25: no?
0: Necessites sortir,
25: escampar la boira, exacte.
0: Clar.
25: No sé.
26: Confiança cega, Marta. Si tu creus que són els profetes, jo els segueixo. No necessito més.
25: També és veritat que potser podien estar cansats i volien anar a dormir directament, però jo prefereixo inclinar-me per la primera opció.
0: Que bona.
25: Ah, i la revista Lectures ens explica també quin va ser el planning de la parella. Us podem dir que van visitar l'illa de Burano, que és aquella de les casetes de colors. I van aprofitar per fer un geladet allà.
26: Un gelato.
25: Sí, si em vols anar traduint, Juliana, tu que ets mig italiana,
26: ui,
25: jo t'ho agrairé.
26: Ui, estic molt desgastada, nena.
25: No passa res. Després van seguir amb un taxi aquàtic a una altra illa de l'arxipèlag venecià, que és Giudecca, i ens expliquen que allà van gaudir d'un dinar romàntic a la terrassa del restaurant Harris Dolci.
26: Ristorante.
25: Ben bé, unes vistes increïbles. El que passa és que no està gaire ben valorat. Té un 3,9 a les ressenyes de Google sobre 5. Jo crec que és el que et passa quan penses que un paisatge equival a un bon menjar. Hi ha molts restaurants que se n'aprofiten d'això.
26: I de vegades has d'escollir, Marta.
25: Sí.
0: Mira, i de vegades et compensa,
25: eh? De vegades et dius, sí, més igual menjar aquí una pasta que sigui un fàstic i ja està. Més de 100 euros d'etiquet, diu a Google, per cert. Llavors, més enllà dels plans en si, el que és més rellevant d'aquest reportatge és el contingut visual. Les fotos. I ara hauré d'assumir el repte majúscul i complex d'intentar descriure la passió i la complicitat de dos enamorats en paraules.
26: Intenta, sisplau, Marta, no llegir literatura eròtica com va fer en Roger i amb el Kylian Mbappé i l'Aster Exposit.
0: Són bèsties les fotos, eh?
25: Jo, afortunadament, no parlaré en primera persona, en Roger. Gairebé totes les fotos del reportatge us les heu d'imaginar en aquests taxis aquàtics que d'entrada potser no us sona gaire sexy, però a ells els va funcionar molt.
0: Bueno, doncs ja està.
25: També us heu d'imaginar en Piqué amb una camisa marró de màniga curta.
26: Horrible.
25: Ningú és perfecte. I la Clara amb ulleres de sol, com sempre, molt discreta. Crec que li he vist els ulls només dues vegades. Amb la melena al vent i també samarreta negra. Llavors, en una de les imatges veiem com la Clara li fa una foto al seu xicot. Saps allò de, vinga, posa't dret, fes veure que no t'estic fent una foto. Uah. Mira així com a l'horitzó.
26: Perquè et fem nosaltres a tu, Marta.
25: Dissimulant, gràcies, sí? I ell... sabent-se molt guapo.
0: No, perquè un s'ho veu, això.
26: I ella està.
25: I dient...
26: últimament.
25: Què miro? El monument? O Venècia?
26: M'agrada com penses, Marta, i com parles.
25: I jo em pregunto, on deuen anar totes aquestes fotos que la Clara li fa en Piqué? Perquè són fotos que no ens arriben mai a nosaltres. Clar, la Clara encara conserva el seu Instagram privat, que mai ha obert, sempre l'ha mantingut amb candau, i això és que dèiem fa 4 anys, tot plegat, de quan l'espiàvem i intentàvem veure com era la cara ampliant aquella foto de perfil, que era impossible.
26: Quantes mentides van córrer en aquell moment, eh? Quantes,
25: sí, lo de la malmelada que ja ha caducat. En fi, també els veiem riure, i n'hi ha dues de fotos que em fascinen, on veiem en Piqué així com mig adormit, arrepenjat en una espècie de barana, la Clara com abraçant-lo, cuidant-lo i després acariciant-li la barba.
0: Aquest gest.
25: Això és. I diu al peu de foto, la Clara es va preocupar per si el... Espera. La Clara es va preocupar per si el sol damnificava el rostre del seu xicot.
26: Déu meu.
25: I ell també es va mostrar afectuós. No us penseu que només era cosa de la Clara Chia.
0: Com ha de ser.
25: Perquè l'última foto és d'ells dos passejant per Venècia, on es veu un Piqué acariciant mentre camina els cabells de la Clara Chia. No. Amb tendresa i mirant-la de reull.
0: Hòstia, n'hem d'aprendre tant tots.
26: Et diré
25: per la gent que et diu, jo no sé fer dues coses alhora. Mira en Piqué.
0: Sí.
25: Que acaricia, mira, passeja.
26: Ves a saber les coses que fa i no veiem, Marta.
25: Correcte.
26: Les guarrades que li deu estar dient a l'orella.
25: Això és assolir un nivell de perfecció que no sabia que existia.
26: Et diré que l'acaricia els cabells, per mi és de les millors coses que hi ha al planeta Terra i trobo que està una mica subestimada. Que la gent no la valora prou. Una és bona carícia
0: molt,
26: de cabell.
0: És que no
26: una mala nuca al clatell mentre un condueix.
25: Uf.
0: Ai.
26: Aquella carícia al cap mentre una ja s'està dormint. Mm. Aquella agafar una mica de cabells, que també s'ha de fer un compte, però també ho pots fer en altres contextos.
0: Sí.
26: És molt valuosa tota la zona del cap. No li donem prou importància.
0: La tenim tan a l'abast,
26: Tan a l'abast.
0: I recorrem tampoc. Mira, malgrat tota la tendresa, hi ha una notícia d'última hora que és de tot menys tendra. Fa poc més d'una hora, la Federació Espanyola de Futbol ha emès un comunicat precisament sobre Gerard Piqué, que, com ja sabeu, és el màxim accionista de l'Andorra, de l'equip de futbol i el propietari. Diu, el comitè de disciplina el suspèn amb 6 partits per dirigir-se amb violència lleu als àrbitres després del partit contra l'Albacete. Es veu que li va dir de tot a l'àrbitre perquè... Li van robar el partit,
25: sí.
0: Considera que li van robar el partit.
26: Això és molt del club dels gaudidors,
0: A més a més...
26: El gaudidor de seguida se'n sent. Per com tu.
25: És que
0: la passió per l'amor i la passió per, bueno, per les
25: ell
0: injustícies.
25: Ell amb els àrbitres i tu amb Trescat, o sigui...
26: El meu àrbitre particular.
0: Sí, sí, tal qual. També l'inhabiliten amb 2 mesos per actes notoris i públics que atempten contra la dignitat esportiva. I aquesta dada m'ha sorprès molt. Li aplicaran una multa de 1.500 euros per aquesta mala conducta, però és que es veu que amb el que portem de temporada, Gerard Piqué ja acumula 40.000 euros en multes per encarar-se als àrbitres quan els resultats, diguéssim, no l'acompanyen. Vull dir que...
26: Perfecció.
0: Potser li costa perfecció saber extrema. Perdre, també, sí. Una miqueta. Potser. No passa res. Bé, dit això, passarem de Gerard Piqué a parlar de l'actual capità del Barça, que és en Rafinha. Un Rafinha que, igual que en Piqué, és pare. En el seu cas, pare d'un nen de 3 anys que es diu Gael. I dic, mira, com el fill de la Diana Gómez i en Roger Escapa, que també es diu Gael. Doncs bé, ahir va ser l'aniversari del petit Gael i el seu pare i la seva mare, la Taia Belloli, li van escriure una carta oberta en un post d'Instagram.
26: Es porten molt les cartes últimament.
0: Sí, sí, una cosa molt bonica, un text molt llarg, sense... Bueno, és a dir, és un text molt bonic, però clar, la publicació en si mateixa és una dels parenting perquè surten les fotos de la criatura de tots els angles possibles. Sí. Podríem fer un nino 3D posant aquestes fotos juntes. Això sí que sap una mica més de greu. El text diu així. Avui fas 3 anys. 3 anys que va començar la meva vida de veritat. I aquí em tens, intentant trobar paraules, però cap em sembla prou per explicar-te el que sento per tu. És un amor que em desborda, que fa mal de tan bonic com és, que m'omple i em desmunta tot al mateix temps. El temps està passant tan ràpid que de vegades se'm fa un nus a la gola i tot. M'agradaria poder retenir cada moment, cada fase, i aturar el temps per quedar-me una miqueta més aquí amb tu al teu costat. I aquí fa una mica d'autocrítica, Rafinha. Diu, a vegades sento que no ho estic aprofitant prou, que els dies passen volant i ho voldria poder viure tot més a poc i al teu costat. Si algun dia llegeixes això, vull que sàpigues que des del primer segon va ser i sempre seràs l'amor més gran de les nostres vides. Res al món és comparable amb el que sentim per tu. Gràcies per existir, gràcies per ensenyar-nos tant sent tan petit, gràcies per ser tu. Feliços 3 anys. Això ho ha escrit Rafinha al seu Instagram i ho ha compartit amb la seva dona, que és la Taia, i buscant com es van conèixer...
25: De fet, Roger...
26: Ja comencem.
0: Qui ho
25: escriu? La mare. No,
0: és
25: perquè,
0: que parlen en plural.
25: No, ja, però qui fa la publicació original és la dona.
0: I ho comparteix Rafinha.
25: I després el Rafinha fa el cross post.
26: Però potser ho han pactat plegat.
25: Segurament,
0: jo
25: segurament.
0: Jo crec que és una carta
25: segurament
0: escrita a dues mans, per això parlen
25: també,
0: com...
25: Tothom sap què passa, que els treballs en grup, de vegades n'hi ha un que treballa molt i un altre que no. No dic qui,
26: No, això passa totalment.
25: Això
26: en aquest programa
25: també
26: es veu
25: jo
26: molt
25: crec
26: el dia que un ha fet menys,
25: més
26: el dia
25: que l'altre, totalment.
0: I aquí sembla que la Taia hauria fet més,
25: jo no estic... Roger,
0: però
25: he volgut entrar a l'Instagram per veure qui publica originalment la carta.
0: Ella ho tira ell fa com el, diguéssim, el repost aquest que ho comparteixen tots dos. En tot cas, m'ha agradat la seva història buscant com es van conèixer, perquè aquí n'hem parlat alguna vegada, d'aquell clic misteriós entre amics que d'un dia per l'altre passes a veure't d'una altra manera. Ells es coneixen de gairebé tota la vida, van començar sent amics el 2013, quan tenien 15 anys.
26: És la seva Antonella.
0: Van estar 10 anys que eren amics, que no havia passat res, i quan en tenen 25... s'enamoren, comencen a ser parella, es casen...
25: Que vinguin.
0: I tenen una criatura.
26: Se m'està a punt d'esquinçar la pell.
0: Però amics durant 10 anys, dels 15 als 25, i a mi m'agradaria saber el dia que se n'adonen...
25: El clic.
24: com és?
26: Potser
24: on
26: hi era una amistat, de vegades aquelles amistats un punt, no passa res, però un punt enterbolides que tu ja veus que allò tampoc no és una amistat-amistat, sinó que ja tenen una mica la seva historieta.
25: O que n'hi ha un que sent molt i que l'altre encara no ho veu.
26: Sí. Mm.
25: Ens pregunten, ja que estem molt fifes d'avui, hola, Juliana, ha avançat la història del Ferran Torres?
26: Mira, m'agrada que ho preguntis, Marta, i bueno, que la comunitat estigui pendent.
0: Parla de l'últim post que ha fet en Ferran, perquè
26: en Ferran Torres
0: deu escoltar aquest programa com a
26: mínim, que
0: perquè
26: està
0: va molt passat.
26: Està sent molt comentada a les xarxes en general.
0: Vaig a buscar-lo.
26: Però t'he de dir que...
0: passat de voltes.
26: Jo he sentit molt la comunitat i la calor de les nostres oients, perquè totes m'ho heu passat. Se m'ha assetjat per Instagram. Tothom m'ha passat aquesta publicació.
25: Què
26: i jo
25: és?
26: He intentat contestar gairebé a tothom. És Ferran Torres ensenyant-se molt, sortint molt... Ell... he notat que calcula molt bé l'art del carrusel, que no és gens fàcil. Ha fet un carrusel perfecte, amb foto sense samarreta, foto d'esquena, foto amb la dessuadora, així una mica com que passa de tot, selfie... Ell ho juga tot, sap perfectament l'equilibri.
0: Mans a les butxaques, suadera rosa...
26: Com va dir Manel, fa veure que pensa, però sap molt bé el que fa. I a mi em té. A mi em té i he tingut problemes amb aquesta publicació, de veritat. I no m'ajuda, comunitat, que m'ho passeu.
25: Home,
26: m'agrada que penseu en mi.
25: I el vídeo. I el vídeo.
26: No, el vídeo és molt bèstia.
0: M'agrada tant quan la gent es redescobreix que és guapa, que no ho sabia, i de cop diu, hòstia, m'agrado, saps?
25: Bueno, és un glow-up, no?, de vegades,
0: sí, sí,
25: això.
0: I que ell ho veu, perquè també ho veiem tots.
26: Però et diré que també m'agrada l'energia. Ell té aura. Ell desprèn alguna cosa.
0: Sí, però de cop i volta, no?
26: Jo és que abans no el tenia molt vist.
25: Sí, el vas bloquejar de seguida.
26: Sí, però no estava així, Marta.
0: Ara l'hora és greu, eh?
26: L'hora és molt greu. L'hora és molt greu i te'l faràs, te'l trobaràs, i ens ho està buscant. I clar, jo perdré els papers.
0: Trobo tremendo, està tremendo. Mira, farem una pausa i de seguida reobrirem la carpeta Aitana i Plex, que feia dies que la teníem oblidada, i li traurem una mica la pols.
1: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
2: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
1: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, mentrestant seguim amb les parelles enamorades. Ara hem de parlar de l'Aitana, la cantant catalana, i en Plex, la seva parella youtuber.
26: En Plex i l'Aitana ja fa un any que van plegats, i no quatre, i cal actualitzar com porten la relació, sobretot perquè durant les últimes setmanes hi havia hagut alguns mitjans que publicaven rumors de crisi entre tots dos. Concretament era el programa de Telecinco El Tiempo Justo, on es va afirmar a mitjans d'abril que la parella estaven a punt de deixar-ho. Fregant la ruptura, deien. L'Aitana, però, es va encarregar de desmentir-ho, ella mateixa, immediatament, a través de les xarxes, amb un tuit que deia: no m'agrada pronunciar-me sobre aquest tipus de notícies, però tampoc m'agrada que embruteu el més bonic que tinc amb mentides. Mai he estat tan feliç ni m'he sentit tan plena d'amor. A partir d'aquí, des del programa El Tiempo Justo, van seguir explicant detalls de la suposada crisi que ells seguien venent, explicant que l'Aitana era una controladora, que volia tenir Plex més a prop i que aquesta era, sobretot, l'inici del conflicte entre tots dos, no? Aquí ja cap dels dos implicats per la notícia va dir res més, segurament perquè ja donaven la seva resposta per publicada amb el tuit de l'Aitana, però és que, a més, al cap de pocs dies, és veritat que uns reporters van pressionar en Plex preguntant-li pel tema i ell va dir que estaven perfectes, va treure també una mica de ferro a l'assumpte i anar tirant. I he de dir que això de que estan perfectes és una cosa que ja queda ara sí totalment palesa a l'última publicació d'Instagram de l'Aitana. Perquè ahir la nostra cantant va publicar un preciós carrusel amb 500 fotografies dels que ens agraden a nosaltres, on la veiem, per exemple, amb roses de Sant Jordi, que entenem que li ha regalat en Plex.
25: No ho sé. Perquè jo vaig estar llegint que l'Aitana tenia com a costum regalar roses al seu equip de ballarins, o al seu equip, perquè estan assajant moltíssim per la gira del seu disc.
24: I n'hi ha moltes aquí, no, de roses?
25: Clar, no sé si és un regal d'en Plex, a part fixeu-vos que no es ven bé com un ram, sinó ja, són com roses individuals.
24: Totes juntes.
25: I no sé si és que ella, com a bona jefa, les anava repartint amb tots els seus companys per
3: doncs,
25: desitjar bon Sant Jordi.
3: També seria molt bonic i també demostraria molta salut i molta felicitat en el món de l'Aitana.
25: Sí.
3: Això només ho fas quan estàs molt animat i veus els ulls, i veus el món ple de dofins volants pel cel.
24: Quan regales flors és que tu també estàs molt bé, eh?
3: I tant, això, és vital, i tant que sí. I com deies, Marta, és veritat que és un carrusel amb moltes fotografies de la preparació del seu tour, el Cuarto Azul, que comença en breus. I hi ha una imatge que sí que cal destacar, que és una selfie de mirall amb en Plex, on se'ls veu, he de dir, molt bé, molt divertits, aquesta cosa que hi ha mig pijamera de que se n'anaven a dormir i van fer aquesta selfie com de broma. Per tant, si hi havia encara algun dubte sobre una possible crisi, ara sí que queda totalment desmentida. Però atenció, perquè a més, l'Aitana i en Plex es van dedicar a fer sexting pels comentaris.
24: Increïble, molt bé. A primera fila.
3: En Plex li
25: tu
3: comenta...
25: T'has de controlar.
24: No, m'agrada quan es diuen coses.
25: Però és que estàs verbalitzant molt últimament la teva intenció de ser voyeur. No. És que ho dius a cada programa.
24: Voyeur no, però
3: Marta,
24: és més una veure una història d'amor.
3: Per què l'hem de frenar?
25: Ja,
3: sempre
25: no
3: que els altres...
25: És que jo no sé si l'Aitana... Bueno, clar, és veritat
3: bueno,
25: que això
3: en el moment no
25: si
3: ho fa.
25: Això és públic, sí, això és públic.
3: Tu ja saps que hi haurà Rogers...
24: Tens el perill que vingui un tio amb la cadira plegable i se't foti a primera fila.
25: Sí, i tu ets ell, tu ets aquest senyor.
24: Ja està, estic allà.
3: En Plex li comenta, massa per mi, i tot de caretes com patint de tan plaer, de tan guapa que troba la seva nòvia, de tan preciosa que troba la seva nòvia. Et diré una cosa, si el teu nòvio no t'ha de comentar aquestes coses... Tira el nòvio a la paperera.
24: No ha de ser el teu nòvio.
3: Sí, tira el nòvio a la paperera. Aquest tio ja no és el teu nòvio.
25: Queda't la rosa i tira el nòvio.
3: Va funcionar. Home, escolta, que no estem aquí per perdre el temps, eh? Que
24: molt
3: tots comencem a ser
24: frase.
3: Grans.
24: La frase està molt
3: ell
24: ben tirada.
3: Ell és un professional.
25: Sí. Sí.
3: I ella, que tampoc s'està per poc, li respon, t'estimo, ho saps? Sense interrogant. Pam! Directe, a l'aire. Jo crec que ells potser no saben que hi ha una manera privada de comunicar-se a través dels missatges directes d'Instagram.
24: Potser no els cal.
3: No, ja et diré una cosa. Que així segueixi sent.
24: Clar.
3: Espero que mai ho descobreixin, perquè ens encanten aquestes demostracions d'amor públiques. Que visqui l'amor!
24: Jo estic fotent un màster amb afecte cap a la parella entre Piqué acariciant cabells i aquests dos dient-se aquestes coses que són boniques.
3: Ahir el programa anava d'exnòvios i avui...
24: Nota.
3: Va de nòvios,
25: és veritat. La cosa va de nòvios.
3: La cosa va de nòvios.
24: I la foto mirall veig que s'està posant de moda perquè Joan Garcia i l'Anna Pessarrodona ahir també van fer, però amb la mateixa,
3: diguéssim... El Miqui i la Sara Roger, del Marroc també van fer
24: la mateixa una posició.
25: Et puc fer una pregunta? Quan fa que no et fas una foto mirall amb algú?
3: Se't va fer una amb la perica.
25: Ell estava preguntant.
24: Aquesta foto no és pública, eh, Juliana?
25: Doncs la vas... És igual.
3: La vas ensenyar als teatres.
25: Sí, això no va dir.
24: Doncs no és pública.
25: No és pública, però l'has ensenyat davant de bastant públic.
24: Febrer 2025.
3: Amb la perica, vaja.
25: Sí, sí.
24: No sé, un ascensor crec que era.
3: Poca broma, perquè el moment... Perdó, ara m'he vist com des de fora i m'he vist com molt passada de voltes, però poca broma, perquè el moment de fer-se la primera fotografia junts és un moment importantíssim en una relació. El moment on un dels dos trenca aquesta barrera, aquesta mesura antipantalles, treu un dispositiu i fa clic i fa una fotografia i proposa, fem-nos una fotografia. Per mi això és del que jo més posposo en el món.
25: Això és un equivalent a què som, eh?
3: És que és molt, per mi és molt gros, això.
24: És
3: per mi és
24: més
3: gros això que dir t'estimo. Jo faig la fotografia quan ja fa 6 mesos que dit t'estimo.
24: No, però va molt bé per decidir, perquè per primer cop et veus des de fora de tu.
3: Que és una
24: et veus
3: que
24: com, com us veuen els altres,
3: clar,
24: saps?
3: Wow.
24: Et veus com en tercera persona.
25: Sí.
24: Com
25: sí.
3: Que jo sempre aprofito els miralls, saps? I els,
24: allò sí, has d'anar mirant de reull, perquè imagina't que no quedes bé.
25: Exacte, a veure si feu bona parella.
24: És imprescindible.
3: No, sí, no, imprescindible. Perquè a més de vegades algú et sembla que és molt mono, tal, no sé què, i et veus en un aparador i dius, no tornarem a quedar mai més.
25: No és la meva talla.
24: Com unes sabates,
3: sí,
24: o un que dius, mira, m'agrada molt, però em queda fatal. M'ha passat amb moltes nòvies, que mirava els aparadors i pensava, Déu meu, i que malament quedo,
25: saps? I les
24: saps?
25: Deixaves, o no?
24: Bueno, elles a mi, clar, què has de fer? Un menú per sobre, 3/4.
4: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
24: Ja Jaume Miranda, molt bona tarda.
5: Bona tarda, com estàu?
24: Molt bé, compres aquesta teoria que va bé veure's a vegades com en tercera persona.
5: Sí, i també confirmo que és molt important per una relació si quan vos feis la primera foto implica una complicitat i un compromís bastant elevat per mi, implícit en una sola foto, però sí, jo també ho crec.
24: Que llavors hi ha el tema de si aquella foto s'acaba compartint o no a xarxes, que això ja és un pas molt...
5: Això ja vol dir que vos casau, quasi.
26: Clar, això ja és quan portes 4 anys i li felicites l'aniversari i poses aquella foto de fa 4 anys que en aquell moment no es podia compartir. No?
24: Sí, no havia pensat mai que es podia fer això.
26: I a mi em fa pena la quantitat de demos i de micronòvios, que tampoc n'he tingut gaires, mama, però les
24: no anava a dir per nosaltres, no et justifiquis.
26: Les que hagi pogut arribar a tenir, que em fa pena que mai hi haurà cap document gràfic, saps?
5: Ah, clar, perquè heu estat tan poca estona que no vos arribava a fotografiar. Perquè,
24: no hi ha hagut prou confiança
26: com
24: per fer la foto.
26: O no tan poca estona, però jo sóc d'allargar molt...
25: Fes captura de pantalla dels xats.
26: No, sí, hi ha, però vull dir aquella imatge... De...
25: No hi ha la imatge.
26: Bueno, no passa res.
24: Potser seria obligat, no?, foto, de sempre que tens un micronòvio.
26: Abans de deixar-ho.
24: No, per documentar-te tu mateix, també, no? Per dir, mira...
26: En fi, tot fos això, nen.
25: Sí, mira, exacte. Això lliga amb David tirar-me les fotos.
26: I tant.
25: Em sembla que ho hagis fet
24: expressament. De Bad Bunny, doncs sí, sí, realment encaixa molt. Llavors, aviat començarà aquest tour europeu de Bad Bunny, del David tirar-me les fotos, i precisament a Barcelona hi passarà el 22 i el 23 de maig. Algú d'aquí va a Madrid,
26: jo.
24: Em sembla. Tu tens entrades per Madrid.
5: Jo vaig a Barcelona.
25: D'aquí un mes.
5: Quedeu just un mes, exacte. Correcte. De fet, menys.
24: I escolta'm, Jaume, a pocs dies d'aquesta arrencada ha sortit una polèmica a l'entorn d'una nova venda d'entrades d'aquests concerts, que bueno, fins ara no havien sortit, i ara les noves localitats. No?
5: Exacte. I aquesta polèmica banya tant en els dos shows que farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona com a les 10 dates que farà seguidament en el Metropolitano de Madrid.
26: 10 dates? És una barbaritat, eh?
5: És brutal. Mm. Sí, sí. Són 12 l'estat espanyoles, que és una barbaritat. Jo no sé com les ha aconseguit vendre. Bé, recordeu que en Bad Bunny actualment és el 5 artista més escoltat del món, segons Spotify, i de fet va fer sold out immediat d'aquestes 12 dates, ara fa un any, però ara, de cop i volta, Live Nation ha anunciat una nova remesa d'entrades. S'és de sa zona Los Vecinos, que és un petit espai que està dins sa infraestructura de l'escenari, però darrere des cantant, des músics i des possibles elements de fons de l'escenari. És com una petita tribuna on veus en Bad Bunny d'esquena tot el show, i aquestes entrades costen, atenció, 230 euros.
26: Se'ns escapa una mica de pressupost.
25: I a part per veure'l d'esquena.
24: Això però seria una mica com aquesta gent que es fica darrere les cabines dels DJs, no? Entenc.
5: Clar,
24: és a dir, des de l'escenari veuran la gent que està asseguda al darrere.
5: Estàs darrere de la cabina d'un DJ, estàs de vora, el DJ, sí. I ho és pràcticament igual que el DJ, però aquí, sí. En aquest cas estàs, entenc que una distància bastant prudencial entre tu i el cantant.
26: I
5: hi ha un escenari, una infraestructura.
26: Clar, hi ha tota l'escenografia.
5: Uns focus, unes barres...
25: I tenen algunes pantalles per seguir el show.
24: Pensava que estaven a l'escenari.
5: Vull pensar que hi ha alguna pantalla.
25: 230 euros.
5: Bé, a més s'ha de dir que és important saber que en aquesta grada de Los Vecinos no s'inclou ningú privilegi especial, no tens cadira assignada, de fet no tens cadira, crec, per lo que estic veient a Live Nation a sa web, no tens entrada preferent, no tens regals exclusius i, per descomptat, no coneixeràs en Bad Bunny a pesar d'estar dins sa mateixa infraestructura. Live Nation, tot i així, promou aquestes entrades dient que tindràs una vista privilegiada i una experiència inoblidable, pot ser destrauma, sí, encara que és cert que la proximitat de Los Vecinos amb el cantant és molt evident, perquè ja ho dèiem, estàs just darrere, igualment la visibilitat és molt limitada, ja que ell i tots els ballarins i músics te donaran l'esquena pràcticament tota l'estona.
25: I per què no es van posar a la venda quan es van posar a la venda totes les entrades, és aquestes de Los Vecinos? No?
24: Si deu haver acudit ara, rotllo, mira, una mica més de negoci...
5: Jo tinc sensació que és una estratègia de màrqueting per anar fent xup-xup, no? Conforme passen els mesos.
25: Tota la gent que té FOMO de dir, ai, no, jo no vaig poder aconseguir entrada.
5: Bé, i de fet, ara falta un mes del concert, se mos havia oblidat d'aquest concert, perquè fa un any que van vendre les entrades, i ara n'estem tornant a parlar, d'alguna forma.
25: La, no de crec gent, que siguin... la de gent que no hi anirà amb la persona amb qui va comprar l'entrada. Això sempre passa, quan
24: aquest
25: mires coses a un any vista.
24: Com que surten amb tant de temps...
26: I tots aquells viatges que no es fan. I tots els viatges que es fan, i totes les parelles que no ho deixen perquè hi ha aquell viatge.
25: Sí, aquelles que diuen, després del viatge ho deixo.
24: O que la vas comprar pensant
25: que perquè no hi vagis.
26: Tira aquells diners a la paperera, és igual.
5: És que un concert tanca l'has de comprar amb algú que saps que tens molta confiança. Una gran amistat, una germana, com és el meu cas.
25: Jo també vaig amb la meva germana.
5: Ojo per elles, que per molt que estiguis en un estat molt estable, és perillosa.
26: Tu imagina't com la gent s'hauria de comprar una casa en parella compartida.
24: Bueno, si ja no anem
26: si
24: a veure Bad Bunny,
26: veure
24: per si ho deixem.
26: Estem parlant de veure Bad Bunny l'any que ve.
24: I hem de fer una hipoteca 30 anys.
26: I ja estem aquí atabaladíssims.
24: També.
5: A mi no m'agraden els riscos davant d'aquestes entrades tan caríssimes.
26: Foco Rani, Rosalia. Sí. Ho recomano.
25: Davant del dubte, tu lloga, vale?
26: Això sempre, això ho diu Nora Ephron.
5: Bé, en qualsevol cas, per qui s'animi, aquestes entrades sortiran a la venda dia 8 de maig a les 9 de matí, com deia, per 230 euros amb 30.
26: S'acabaran ai 5.
25: Ui,
5: no, és que s'acabaran rapidíssim.
25: Perdó, és que ens arriba un missatge al 677-27-10-58 que ens diu: mira, em sembla baratíssim el preu d'aquesta entrada per estar al tocar de la casita. Digueu, please, quan les posen a la venda, perquè jo he pagat 900 euros per dues entrades.
5: No, jo he de dir que la casita, que és aquest lloc on hi ha, quan ho feien a Puerto Rico, era aquesta caseta on hi havia els VIPs, tipus una Cardi B, un Paco León, o no sé qui més, hi ha alguna Jessica Alba. En el cas de Lluís Companys està a l'altre extrem d'estadi. És a dir, allà, l'escenari estàndard, que és on hi ha també lo de los vecinos a darrere, i a l'altre punta, o sigui, pro i popa, diguem, on teneu, a l'altre costat contrari, i hi ha lo de la casita.
25: Ah, amiga.
5: Jo és el que he vist amb el plànol de Live Nation, mirau-ho a la web. Bé, aquesta entrada de los vecinos, vos record que no implica cap regal especial, com sí que tindran les diferents modalitats d'entrades VIP que oscil·len entre els 292 euros i els 615 euros.
24: Espero que hi entri moltes coses.
26: Et deu fer un massatge als peus, no, el Bad Bunny?
24: La Rosalia donava unes crispetes i una llibreta.
26: I et feia estar a les 4 en una sala allà tancat abans de començar.
5: Si voleu, vos dic que més o menys que entra, depenent de l'entrada, ja us dic que hi ha 5 versions d'entrades VIP, i depenent de la que hagis comprat, pots disfrutar d'una sala d'espera VIP, per exemple, beguda i menjar gratis. Veus, no vos penseu que sigui barra lliure, són dues begudes. Allà van cares. Són com 20 euros una cervesa. Vull dir que ja estaria bé que fos barra lliure. Un fotomaton, un fotocol especial, sense artista, o un regal sorpresa exclusiu. I el regal exclusiu ja el coneixem, perquè l'han estat donant durant el tour llatinoamericà. I m'atreves a dir que és una absoluta estafa. És, atenció, un neceser estampat amb el logo de show, dues xapes, que no és que siguin un regal, sinó que són intercanviables amb ses begudes, però si vols te les quedes. Una càmera de cartró que fa llum.
24: Ai, per favor.
5: O sigui, que ni en el Burger King te donen una cosa tan merdosa. I atenció, una figura d'una granota, que és un poc el símbol d'aquest àlbum, que és espantosament horrorosa i que alhora, a part de ser una figura col·leccionable, es fa de funció de bateria recarregable per telèfon.
24: De pas que et donin un paraigua, ja, perquè és que...
5: No, hi ha ni paraigua. I, a més, atenció, lo de sa bateria recarregable seria útil si vengués carregada del tot, però només està carregada en el 10%. Per tant, si tu ets mega fan i dus allà 1000 hores esperant que surti en Bad Bunny, aquesta bateria no te salva de quedar-te sense bateria, precisament, no? O sigui...
24: Són VIPs molt cutres en general, pel que estic veient.
25: Sí, és increïble.
5: En general, el món dels VIPs és això.
24: Hauria d'haver-hi...
25: Jaume, tu saps també que ha sortit el marxantatge de la Aitana? De Quarto Azul.
26: Quan?
25: És vital mirar-ho ja, eh?
24: Què hi ha?
25: Mira, tu vas a la web de l'Aitana.
26: L'Aitana se n'ha oblidat que té un compte d'Instagram. O què passa? No ha notificat que ja té allà el merge?
25: A mi m'ha sortit molt per X, per l'antic Twitter. Hi ha una dessuadora que té missatge.
5: Què hi posa?
25: Sorry, I'm a superestrella, boníssim, que costa 54,99 euros.
5: Poc m'apareix, perquè m'apareix increïble aquesta sudadera.
25: I després hi ha la gorra, Jaume, per si la vols, que és de color així, un blau més elèctric, que també diu sorry, I'm a superestrella, i que costa 20 euros.
5: Això és més... Mira, això està bé.
25: El clauent costa 10.
24: Molt
25: els
24: bé.
25: Pins, 6 euros.
26: Ja és samarretetes...
24: Bueno, una mica per
25: i després hi ha una cosa que es diu Light Stick, que no sé què és, però costa 15.
5: A nivell estètic és millor que el merchandising de Bad Bunny, que no va gaire estilós.
24: Jaume, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
24: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
6: Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dóna tranquil·litat.
8: El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
9: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
10: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
9: I amb productes del territori.
10: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, va, comencem!
11: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
12: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
13: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
21: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
27: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
29: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
28: Sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
29: sí.
28: Palmeretes de xocolata
29: sí.
28: I una galeta de dàtils
29: sí.
28: Que van fer la meva parella. Sí,
29: també
28: sí,
29: potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
27: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
30: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
31: Adéu, senyor.
26: No tenia el meu like.
31: En canvi, el Tot Costa té el like.
26: Com
31: de tots
26: nosaltres. Com més t'agrada un noi, menys likes. Això és una llei de, però de vida, clar, vaja.
31: No t'has de deixar en evidència mai.
26: Exacte, orgull. I menys públicament. Un history, un dia delicat. Mira, és privat, encara, en públic. Tapa't, compte, caution.
32: Com va anar el desconcert?
31: Molt bé. Molt bé, sí. Sí, va anar molt bé. Va anar bé, Julián, el desconcert?
26: Va anar genial, el desconcert.
32: És garantia. Frank Lluís i companyia, vaja. Vaja, i els artistes, clar.
31: Sí, home, els artistes són els importants.
32: Qui et va agradar més?
31: A mi, Saxeni.
32: Home.
31: Són uns grans, Saxeni.
32: Dels nostres gairebé. Tenen adoptat el Bernat.
31: Ah, bueno, clar. Perquè
32: van fer la de la Minyamal?
31: No, ahir van fer una versió amb una gent que no coneixia jo. Hi havia molt grup desconegut per mi. Però vaja, ja és...
26: Són grups emergents, també és la gràcia.
32: Hauràs de treballar per quan passem al programa ICAT.
31: Això mateix. Ara arriba el Tot Costa de moment a Catalunya Ràdio.
27: Tot Costa.
32: Francament, m'era bastant igual si ahir passava l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid, però confesso que vaig percebre certa justícia poètica en les lamentacions dels matalassers per un penal no assenyalat o per les pèrdues de temps flagrants dels Gunners. Com deia l'eslògan, el futbol et torna el que li dones.
27: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
32: Són les 7 d'aquest dimecres 6 de maig de 2026. No el tornarem a tirar perquè ho fem cada any, però avui fa 17 anys del gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge, que gairebé ho hauríem de celebrar com si fos el nostre aniversari. Sònia Gelmà, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
32: Què ens expliques?
0: Estava moix avui el Bernat Soler, sí, a la redacció.
32: Sí, jo...
0: L'he
32: intentat que cantéssim junts Luis Aragonés i no s'ha vist amb cor.
0: No, perquè avui no està d'humor.
32: No, avui els matalassers estem de dol.
0: Molt cruel, aquelles pèrdues de temps, que és una cosa que l'Atleti de Madrid no fem mai.
32: No.
0: I de cop es troba que hi ha un equip allà amb males arts.
32: És veritat que les d'ahir són de màster.
0: Al Metropolitano no són grulleres mai.
32: Ho hem comptat. Un minut 37 segons de joc.
0: Ho hem comptat, això és el millor de tot, que ho hem comptat.
32: Ell i 400 milions de matalassers que estaven encesos. De fet, com m'he dit, a mi ni em anava ni em venia i vaig viure l'afegit pensant, però què està passant.
0: Com que no sé si m'està sentint, si vol baixar a fer una baixa cap, perquè és una mica lleig això que estic respecte al Bernat.
32: Jo crec que baixarà després en temps de Torracollons.
0: Que també avui, també té coses
32: a dir. També té coses a dir.
0: Perfecte, doncs això, que avui ja quedarà definida la final de la Champions, tornada d'una de les millors eliminatòries dels últims anys, Bayern-PSG, amb el 5-4 dels francesos de l'anada. Ja hi espera l'Arsenal, que ahir va guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-0. Bayern-PSG és la semifinal d'avui. I la podreu seguir a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat amb el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada i companyia, tots plegats des de 8:45 aproximadament.
32: De fet, quan tinguem 11, baixarà el Sergi Andreu per explicar-nos qui juga avui a l'Allianz Arena. Farem bullir l'olla una mica de la semifinal bona de la Champions i trucarem un home que coneix perfectament el PSG.
0: I el Barça femení ofereix aquesta tarda el títol de Lliga al públic del Johan Cruyff abans del partit contra el Llevant. Ja han fet una sèrie de celebracions i després del partit hi haurà els parlaments de l'entrenador i de la capitana, partit que ha començat a 7:45, i ja en moviments al marcador. És un partit pendent de la 27a jornada de Lliga.
32: El Johan Cruyff i la Míriam Guàrdia. Hola, Míriam, bona tarda.
1: Bona tarda.
32: Ja amb quart d'hora de joc i ja amb gol del Barça.
1: Doncs sí, gol golaç de Vicky López en aquests 16 minuts de partit de moment. Barça Llevant. Hi ha hagut algunes rotacions en l'11 de Pere Romeu per donar descans a les jugadores més titulars. Sabem que jugarà doncs, el 23 de maig la Champions al Barça contra l'Olímpic de Lyon i, per tant, Pere Romeu ha volgut fer alguns descans. Avui, a més, dia molt important perquè el Barça femení doncs, ja és campió de Lliga i, per tant, celebraran amb la seva afició el títol i aixecaran la Copa amb totes les seves aficionades. Compte, llàstima, mira, quasi acaba de xutar Vicky López un altre cop, ha donat el pal, llàstima, era un 2-0 en el minut 16, però de moment 1-0 el marcador.
32: Bé, el Barça va per feina, tot i que, com diu la Míriam, l'equip titular d'avui, que t'acolla al marge, no em deixo ningú, diria que és un equip, un 11 absolutament suplent, com és lògic, el que presenta Pere Romeu. Evidentment, estarem pendents del que passa a Johan Cruyff durant i, sobretot, després amb la recepció del trofeu de la Lliga i els possibles parlaments. Fins ara, Míriam.
1: Fins ara.
0: No hi és Graham entre les jugadores que són al camp ni entre les que són a la banqueta perquè està lesionada. Avui el club ha informat que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta durant el partit de tornada a semifinals contra el Bayern. Va demanar el canvi. Després Pere Romeu va explicar que tenia unes petites molèsties. Doncs bé, finalment era una lesió i l'objectiu és que es recuperi per poder ser a la final d'Oslo. Queden 17 dies, per tant... Veurem, perquè quan hi ha lesió costarà. Sí, sí. Difícilment arribarà al 100%, però com a mínim que hi pugui ser, perquè és una de les armes del Barça en aquest partit contra el Lió.
32: De seguida en parlarem amb la Ruth Vila. Sí que és a la banqueta Mapi León, protagonista i aquí al Tot Costa i al Fem Futbol, per la notícia de la Ruth Vila, que ja ha anunciat que deixarà el club a final de temporada.
0: I encara en futbol, el president de l'Andorra, Gerard Piqué, ha estat sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de la derrota del seu equip contra l'Albacete.
32: No és el primer incident que té Piqué a túnels de vestidors i pàrquings, etc. És veritat que no acabo d'entendre els 6 partits de sanció. Si els 2 mesos sí, no, entenc que no podrà exercir com a com a president, però els sis partits no sé exactament en què, com es vehiculen.
0: No t'ho puc, no, aclarir. Està, era una pregunta... No podrà seure com a president de l'Andorra, però és veritat que si ja ho fas en termini de temps, de 2 mesos, doncs sí.
32: Bé, no ho sé. En fi, ja ens ho trobarem o ja s'ho trobarà Piqué.
0: Piqué, que segons els mateixos àrbitres va arribar a dir-los-hi que perquè Andorra era un país civilitzat, que en un altre lloc potser patirien per la seva integritat física.
32: És veritat que l'Andorra va emetre un comunicat que deia que l'àrbitre s'havia inventat alguns dels passatges que descrivia, per tant aquí evidentment val la paraula de l'àrbitre, però després tu et pots creure la que vulguis.
0: I el Barça d'handbol pot certificar aquest vespre la classificació per la Final Four de la Champions masculina. A 9:15 en directe per Esport 3, rep el Nantes a la tornada dels quarts de final, amb 2 gols d'avantatge del partit d'anada jugat a la pista francesa. El Barça, per cert, que ha anunciat la baixa de Peter Sicusa per una lumbàlgia mecànica, estarà de baixa de 2 a 3 setmanes.
32: Arriba a Colònia, no hi ha patiment aquí.
0: I a Coimbra, Portugal, avui comença la fase final de la Champions d'hoquei patins amb la presència de 2 equips catalans, el Reus i el Barça. Els reusencs debuten avui enfrontant-se al Benfica, als quarts de final, a les 11 de la nit.
32: A Portugal s'estila bastant jugar a les 10, però clar, el problema és que les 10 d'allà són les 11 nostres. Vull dir que avui a Reus tocarà dormir poc.
0: I demà també als quarts de final el Barça jugarà contra l'Sporting de Portugal. Aquestes dues eliminatòries s'enfronten a les semifinals. En bàsquet, ja és oficial que el partit entre la Penya i l'Unicaja, us ho dèiem ahir, suspès dissabte, el descans per problemes al rellotge electrònic del pavelló verd i negre, reprendrà el dimarts 26 de maig. Es reprendrà amb el marcador 53-33, que era el que hi havia en el moment de l'aturada. La Penya no serà sancionada per l'ACB per aquesta suspensió. Es considera que va ser una causa

0: apuntar-nos informació sobre el futur de Ferran Torres i de Wojtek Szczęsny, per tant, de la davantera i de la porteria del Barça de cara a la temporada vinent. I també és el dia, i per aquí va la pregunta que fem avui, en què us fem una pregunta a vosaltres, la nostra audiència.
1: A Ferran Torres li queda un any de contracte i us preguntem si el renovaríeu. Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Com sempre, ben pendent, la Sonia Olea.
0: Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Senyor Sergi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tal, tot bé?
3: Sí.
0: Sí, m'agrada.
3: Tot en ratxa.
0: Sí. Avui no hi ha cap front per patir, no?, especialment.
3: Sí, sí. Bueno, hi ha la molt.
0: Ah, clar.
3: És important.
0: Bé, però no patir.
3: Tot llega els darrers dies, tot el que volem certes persones, està sortint bé.
1: Bé, molts amics meus... Anaves ahir amb l'Arsenal, no?
0: No ens fotrem, no ens fotrem en aquest passat.
3: I dies més enrere. Sí, des de dissabte tot està sortint.
0: Si estàs feliç, nosaltres estem...
3: Tot està sortint bé des del dissabte.
0: Estem feliços i no ens fotrem en aquest passat. Laura Brugués, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: La Laura, ni li pregunto perquè sempre està bé, sempre ve contenta, cosa que no es pot dir de tothom. Oriol Domènech, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Nostre Torre Collons... Què rius?
5: No, que Sergi sempre fa gràcia.
0: Això ho té.
5: El que ens fa gràcia el que el coneixem. Que algú que estigui escoltant no deu entendre res.
1: No,
0: però
1: el deixarem aquí, Oriol.
0: Sí, però ja està, ja està bé. Ja està bé. Quedem-nos amb que si ell és feliç, nosaltres i vosaltres que l'escolteu.
3: La vida s'ha disfrutat.
0: Sou feliços. Vinga, de seguida entrem en matèria, que avui toca mercat de Barça, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
0: Rafinha, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
6: Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño, primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y, bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y, bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
2: Tot costa una dècada.
0: Aquest és, evidentment, Rafinha, que va passar pel Tot Costa en la seva primera temporada al Barça. Recordo com si fos ara que ens va dir que ja li estava bé fer 10 gols i 10 assistències en una temporada, i és evident que el seu paper en el Barça, tot i que aquesta temporada ha estat marcada per les lesions, ha millorat i molt fins al punt de convertir-se en un dels puntals de l'equip. I fetes les presentacions i els recordatoris, entrem en matèria.
2: A Catalunya Ràdio, Tot Costa.

0: Avui el nostre pianista de guàrdia, el Raúl Orgales, ha triat Moby a Simple Love. Un amor simple, un amor senzill, seria, entenc, la traducció, que és el que segurament el barcelonisme té per Ferran Torres, el primer protagonista del Tot Costa d'avui. Laia Tudel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Perquè Ferran Torres acaba contracte d'aquí un any i poc, 30 de sí. juny del 2027, i per tant seria pertinent preguntar-se, bé, però què passa amb aquest home? No diré que titular indiscutible, però sí que podem parlar d'un jugador important en el Barça, i del qual encara no tenim notícies del seu futur. La pregunta és si en té ell.
1: Doncs de moment no. I és cert que ens ho preguntem perquè normalment a aquestes alçades un jugador que només li queda un any de contracte, un any i pocs mesos, o bé ja té l'oferta de renovació sobre la taula, o estan negociacions o converses, o ja ha renovat. I no és el cas de Ferran. A Ferran el Barça no li ha fet cap oferta de renovació i tampoc ens consta que estiguin en negociacions. Des del Barça ara mateix, amb la fotografia que hi ha actual del mercat i la situació de la plantilla, el que ens diuen és que

0: Estan esperant la resposta de Robert Lewandowski per moure peça en Ferran. És a dir, si Lewandowski, que ja sabeu que té l'oferta de renovació, o vaja, que ja ha parlat amb el club de quines són les intencions del club per renovar-lo, decideix marxar del Barça, el club, la idea que té és presentar-li una proposta de renovació a Ferran. Però en cas que Lewandowski doncs, decidís quedar-se al Barça, la idea que té el club ara mateix és que Ferran hauria de tenir una sortida, o bé entrar en alguna operació, o sortir, o vaja, marxar amb un traspàs del Barça per generar fair play. A tot això falta, evidentment, l'última paraula, que digui la seva opinió, Flick, que ara mateix, amb la Lliga encara per tancar, no vol asseure's a parlar de totes aquestes qüestions, però en el moment que Lewandowski prengui la decisió, a Flick li plantejaran aquests escenaris que ara estem explicant, i ell també haurà de decidir i dir la seva, és evident. Ferran, em deies, com està? Ferran es manté, de moment, en la posició que ha tingut sempre davant de tots els mercats de fitxatges, que sempre ha sortit el seu nom, que és el de, ell es vol quedar al Barça, té un any més de contracte ara mateix. La situació és que ell complirà aquest contracte i no té cap idea al cap de marxar i de sortir a aquest mercat d'estiu. Primer la Lliga, vol tancar la Lliga amb el Barça, després es vol centrar en el Mundial i després pretemporada amb el Barça i acabar aquest any de contracte que té amb el Barça fins al 2027. A partir d'aquí, si Lewandowski, com hem explicat, es produeix aquest escenari que decideix marxar i que el Barça li presentarà renovació, doncs ja veuríem aquí quina és la resposta de Ferran, no? Com encaixa doncs, tota aquesta situació, que insistim, no és gaire habitual que un jugador, que a més és dels importants, només tingui un any de contracte i encara no se li hagi presentat l'oferta de renovació.
1: No, és tan poc habitual que ara la Laia ens explica que Ferran Torres ha optat per qui dia passa any empeny, tinc contracte, ja passarà l'estiu i ja ho veurem, però és raonable, vaja, jo si fos l'agent de Ferran Torres estaria trucant cada 5 minuts a Deco, bueno, què? Perquè és veritat, no passa normalment que un jugador que entra en el seu últim any de contracte no tingui clar què vol fer amb ell el club, tot i que ja us ha explicat la Laia que si Lewandowski accepta quedar-se, doncs Ferran Torres, jo no m'atreveixo a dir que marxi, però que és un jugador que el Barça posarà a l'aparador, que són dues coses molt diferents, com bé sabem el Barça.
2: Tot és el que faria si fossis la gent de Ferran Torres. Jo, si fos Deco, faria el que estan fent, que és esperar i fer passar el temps.
1: Sí?
2: Evidentment. Jo m'imagino que Ferran Torres deu ser una fitxa molt alta, perquè el va fitxar al Manchester City, i per tant, si Ferran Torres vol renovar, negociem el seu contracte. I si no vol renovar i l'any que ve marxa lliure, doncs, mala sort pel Barça, doncs ja fitxarem un altre davanter. Si jo no veig al Barça quina pressa ha de tenir amb renovar Ferran Torres.
1: No, jo no dic que tingui cap pressa, jo dic que el protocol normal és que un jugador que està a punt d'entrar l'últim any de contracte ja sap de quin mal ha de morir, o ja està renovat, o ja li han dit, noi...
2: Bueno, el millor el Barça vol renovar, però a la baixa.
3: O igual.
1: Molt bé.
2: Jo el que sí que no compro és aquest escenari de que el futur de Ferran Torres depengui de Lewandowski, això és el que no entenc. Perquè si Lewandowski no segueix, que seria una mica lògic, no?, per l'edat que té.
1: Espera't un moment. Ramon Salmurri, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Lewandowski segueix?
4: Doncs de moment encara no ho ha decidit. No ha pres cap decisió, està molt a gust a Barcelona, també a nivell familiar, té propostes de tot tipus, propostes amb al·licients més esportius que bàsicament passen per la sèrie italiana, han aparegut ofertes de la Juventus o també del Milan, d'altres propostes més potents a nivell econòmic com l'Aràbia, però la idea que té el Barça és la de fer-li una oferta de renovació i una oferta a la baixa i que vagi acompanyada d'un rol secundari una mica en la línia del que ha tingut aquesta temporada, fins i tot una mica més, depèn del davanter que arribi. A tot això s'han d'acabar de polir els interessos d'uns i altres. De fet, la gent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, és avui a Barcelona, ho explica al Mundo Deportivo, és també la gent de Hansi Flick, i a mi el que em diuen...
1: Està més fàcil el tema de Flick que el de Lewandowski.
4: Mira, avui parlant amb gent de Pini Zahavi, diguem-ne que el missatge és venim a Barcelona a tancar el tema Flick, i quan he preguntat per Lewandowski hi ha hagut molta més fredor. Que no vol dir que no s'hagi de fer, però...
1: No, bé, s'ho està pensant, no?, pel que sí, expliques, sí. I no sé quin dia va parlar, potser després de Pamplona, oi? Mm-hmm. I em va fer la sensació que ell no tenia cap mena de pressa. Vaja, que els tempos els porta
4: jo
1: ell.
4: Jo tinc una mica... O sigui, és una sensació, quan parlo amb la gent propera a Robert Lewandowski, cap volen veure... Què vol dir exactament una oferta a la baixa, yeah, i un rol secundari? sigui, que com a conceptes sí que els pot comprar, però quan a la baixa i quan s'ha comprat.
1: Però jo, sobre, en la primera part trobo sorprenent que encara no tingui quantificat quan és a la baixa. Vull dir, si a tot fan una oferta i estem
4: o potser sí, però és una negociació. Aleshores tu dius
1: ja,
4: jo
1: sí.
4: Dic bé...
1: Ja, però quan et diuen una xifra ja veus per on anirà la història. Vull dir, si tu estàs en 26 i te n'ofereixen 13, ja saps que no cobraràs 26. Vaja, crec jo. En fi...
5: Per tant, la idea del club és si Lewandowski... La idea del club és reforçar la posició de la davantera aquest estiu. Mm-hmm. Si Lewandowski es queda, suposo que intentaran vendre a Ferran Torres. Per tant, a Ferran Torres sí que l'afecta si Lewandowski es queda o no.
2: Si Lewandowski es queda, quin perfil de jugador fitxaran?
5: Això ja ho veurem, però fitxaran un nou. El que volen és Julián. Ja, potser
2: però
5: no té, acaben
2: té
5: amb Julián.
2: Té molt més sentit la dupla Julián-Ferran Torres que no la dupla Julián-Lewandowski.
5: Sí, té molt més sentit.
2: És que són dos perfils molt diferents, Lewandowski i Ferran Torres.
5: El davanter titular, Ferran Torres... Però m'estàs dient que el Barça es pot permetre tres nous?
1: Que vulguis justament dos davanters que no tinguin res a veure. És a dir, Julián Torres és qualsevol cosa menys un nou clàssic, que estem parlant de Julián Torres i jo ja us he dit mil vegades.
4: La clau d'això és que la tria també va en funció del que et poden donar per Ferran i del que et poden donar per Lewandowski.
3: Lewandowski no et donaran res, estalviaràs 40 quilos entre amortització i salari.
4: Per això, part de la tria ve a quedar-te amb Lewandowski.
5: Jo vaig a fer el mateix que ha fet l'Oriol abans. Si jo fos Deco, entenc perfectament el que dius, Oriol. Jo preferiria Ferran Torres que Lewandowski per fer de suplent. Però és que el Barça ja ha fet la tria, i la tria que ha fet és que prefereix Lewandowski, que probablement no sé si ho ha fet Deco el Madrid.
2: És una tria que em sorprèn moltíssim.
5: Sí, a mi també.
1: Salmo s'acaba de dir que hi ha una part de la tria que és econòmica, no tan esportiva.
5: Bé, és econòmica si tu aconsegueixes vendre Ferran.
2: A mi em sorprèn moltíssim.
1: Si aconsegueixes que ell vulgui marxar.
2: A mi em sorprèn moltíssim que la dupla de Deco de l'any que ve pel nou sigui Julián Álvarez i Lewandowski. Em sorprèn moltíssim.
6: Sí, sobretot pel protagonisme que ha tingut Lewandowski, que sovint ha prioritzat Ferran Torres que no pas Lewandowski.
5: Mm. Sí, però és que ho va dir en campanya electoral Joan Laporta i després els fets confirmen pel que explicava la Laia, que és que el Barça està pendent de si Lewandowski es vol quedar per aleshores oferir o no la renovació a Ferran.
1: Bé, ens sorprengui o no, aquesta és la situació.
2: Final de les cartes de Ferran sí que ho té fàcil. Ferran li queda un any de contracte.
3: Ferran
2: no traurà res.
3: Si la renoven i després té com Ter Stegen, que tens un contracte allà per anys.
4: Pel que fa a la tria, d'un costat hi ha la figura de Joan Laporta que ha dit clarament que vol renovar Robert Lewandowski.
3: Però és l'únic que ha verbalitzat això.
4: I crec que Hansi Flick aquesta temporada... entre Lewandowski i Ferran Torres cap dels dos indiscutible, entre els dos crec que ha preferit bastant més a Lewandowski que a Ferran Torres.
5: No, ha jugat més minuts Ferran Torres que Lewandowski.
1: Sí, però perquè Lewandowski ha estat molts cops lesionat. Però per exemple, a mi l'alineació de Pamplona em sorprèn molt, perquè Ferran Torres ve de fer dos grans partits i porta dues banquetes. De fet, a la TDT de dissabte vaig preguntar si li passava alguna cosa. Després Lewandowski
5: va marcar. Però també hi ha hagut altres moments de la temporada que Lewandowski estava bé i ha triat Ferran Torres.
3: O inclús a Olmo de fals 9, el qual era un missatge pels dos ja també.
5: Sí,
1: jo tinc la sensació general que Lewandowski li agrada més. A Flick li agrada més Lewandowski que que Ferran Torres.
5: Jo aquesta temporada no ho tinc tan clar, els altres anys.
1: No,
5: estic d'acord.
1: Una altra cosa
5: aquesta temporada
1: que...
5: jo crec que la cosa ha anat bastant igualada.
1: Però perquè hi ha hagut moments que Ferran estava molt bé i Lewandowski molt malament, i contra això no pots lluitar, però a igualtat de condicions a mi em fa la sensació que li agrada més.
5: Clar, a Lewandowski de 30 anys efectivament a Flick li agradava molt més que el Ferran Torres, però el d'ara.
1: I el de 38
5: jo
1: també.
5: Jo el d'ara crec que no li agrada tant. Tinc la sensació,
1: clar que no, però és que si Lewandowski tingués 30 anys, Ferran estaria jugant
5: al
1: Granollers.
3: Flick i Lewandowski tenen el mateix representant, que avui és de Barcelona. Això, si ho volen liquidar, ho fan ràpid, eh?
1: Sí, a mi el que em crida l'atenció és...
3: Estem ja, que d'aquí, el dia 17, juguem contra el Betis al Camp Nou, és l'últim partit. Si Lewandowski ha de marxar, a mi, com a aficionat del Barça, m'agradaria poder-lo ovacionar i acomiadar-lo allà, i no enterar-te'n el 20 de juny de que Lewandowski deixa el Barça.
1: Clar, això, pel que expliquen, depèn d'ell. És a dir, no és que el...
5: Bé, li hauràs de fer l'oferta primer, no?
3: Són dies importants, per això.
1: En fi... No serà perquè no es vegin amb Pinis a Gavi. Vull dir, aquí, problema
2: jo
1: de
2: falta... Jo no descartaria que la temporada que ve seguissin els dos.
5: Sense un nou.
3: I Julián, i un altre, de fet, un nou de torn.
2: Sense cap més.
1: Bé.
2: I que la inversió la facin altres demarcacions a l'equip i l'any que ve, pues llavors ja fitxaràs un altre jugador.
3: Com a estratègia de club.
6: Però falta un nou, per guanyar la Champions.
3: Has de donar el salt de qualitat.
2: Sí, i un central.
1: Sí. Unes quantes coses però... falta per guanyar
0: Ostres,
1: la
0: però
1: Champions.
0: Fins ara, tot el que diuen des del Barça és que estan centrats, que l'objectiu primer Clar. És el davanter. Vull dir que per això que deies Oriol, d'altres demarcacions...
6: I quan se li ha preguntat a Frixa, li va preguntar a l'última roda de premsa per la renovació de Lewandowski, va ser molt fred. Pràcticament no va dir ni piu, va ser molt escuet.
5: Bé, una cosa són els plans del Barça del que vol fer i una altra cosa és el que podrà fer, això és veritat.
1: És que fa la sensació
5: que això passa a totes les seccions, ara mateix.
1: Hem estat, bé, últimament, ni això, però hem estat acostumats al Barça, necessita un central, un d'això, i té un nom per cada posició, i després pot ser que no el puguis fitxar. Aquest estiu hi ha un munt d'operacions com aquesta mateixa que ens han explicat la Laia al Salmo, que depèn del que digui un, farem l'altre, això sense entrar en el que puguin fer amb el nou que fitxin, que vaja, jo crec que la ballarem tot l'estiu. Laia, alguna cosa més?
0: Sí, deixa'm, ara que parlàvem de reforços d'altres demarcacions, el que dèiem, l'objectiu primer ara mateix està amb Julián Álvarez, que evidentment primer has d'aconseguir l'1-1, o sigui, quadrar números, si tu no quadres números abans del 30 de juny, doncs evidentment no pots afrontar una operació com la de Julián Álvarez, en canvi, si quadres números i tens aquest famós 1-1 de la Lliga, doncs el club està convençut que l'operació la pot afrontar. Els noms que més sonen per reforçar el davant, Julián Álvarez és evident i també João Pedro, diríem que són els dos noms que sonen amb més força. Després veurem que queda i que, insistim, que Lewandowski, quan marxi, si marxa, no marxa, com es mouen les peces al voltant del davanter. A la línia del darrere, que ara deia l'Oriol, doncs la sensació quan t'expliquen és que tot dependrà una mica dels moviments que hi hagi. No és la prioritat, però si tu tens doncs, ofertes molt bones per algun jugador com Koundé o Balde i fas aquesta operació, evidentment arribaran jugadors, però tu no pots fitxar si no saps qui sortirà. Vull dir, tot està una mica pendent de mil fils a l'hora i mil peces, que la que es mogui una peça és quan comences tot a trobar una mica la solució i l'encaix. I després al mig del camp sí que és la línia que et reconeixen que aquí, diríem, hi ha overbooking, més enllà de la porteria, que ara suposo que en parlarem.
1: Sí, però també n'hi havia l'estiu passat i al final sí, però, hi ha hagut moments sí. que en teníem tres, vull dir que...
4: Això és perquè no m'han escoltat tot costa, si no sabrien que hi haurà sortides segures al mig del camp.
0: Sí, Marc Casado ho va dir molt clar a Jordi Costa, va quedar molt clar. Però perquè ara la situació és que hi ha 7 migcampistes per 6 places...
1: No, no sortirà Casado.
5: S'haurà de veure.
4: S'haurà de veure, s'haurà d'acabar de polir.
1: Bé.
0: Bé, és la peça més feble, no?, d'aquest mig del camp que dèiem. Clar, l'objectiu sempre és tenir doblades totes les posicions. Al mig del camp, 6 places, tens Bernal, De Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Fermín, Casado, i encara podries comptar a Tomi Marquès si acaba pujant més amb més dinàmica o no. Però vaja, aquí la peça que sí que és més feble és Marc Casado, que sempre surten en totes les travesses, però de mercat. Però vaja, que tot això acaba de començar, que la fotografia inicial és aquesta, i que hi ha encara molts moviments, i que falta Flick, insistim. Aquesta reunió s'ha de seure amb Deco, quan tinguin la Lliga i acabar de confeccionar-ho i dir que li agrada i que no, o que vol i que no, a cada posició.
5: Ja hem obert clarament la veda de mercat, perquè queda una setmana de Lliga, com aquell que diu, en funció del que pugui passar al Clàssic, i a 4 dies pel Clàssic aquí estem parlant de futurs, de què passarà amb aquest o amb aquest altre jugador, i és normal que el Barça passi això. A Madrid estan entretinguts amb altres situacions bastant més tensionades, diríem. Els companys del Marca, ara fa uns minuts, han explicat que avui a l'entrenament Valverde i Tchouaméni gairebé arriben a les mans. Que hi ha hagut una tensió entre tots els jugadors, que s'han encarat, que s'han empantat i que han mantingut una forta discussió que ha continuat al vestidor. Si ajunteu aquesta informació dels companys del Marca amb la que ahir o abans d'ahir explicaven des d'Onda Cero, en que Rüdiger hauria clavat una bufetada a Carreras, que per cert ho ha confirmat en un comunicat.
1: Sí, però també va dir que era de fa dies,
5: Sí, sí, però sí, el que vulguis.
1: Ja, ja.
3: Ahir van dir a la SER, va ser la SER o la COPE, que va ser el dia després del sopar aquell famós de la Conjura. Que surt Asensio una mica desmillorat.
5: Ah, d'acord, ja sé. Que no és d'aquests dies.
1: Clar, el que vull dir és que no és que aquesta setmana s'hagin decidit hostiar tots, sinó que hi ha un incident que és vell.
5: S'han anat hostiant durant la temporada, d'acord. Doncs, bé, que l'ambient del Club Blanc, òbviament, per motius diferents, després de 2 anys en blanc, no seria el més adequat ara mateix, però a tot això, a 4 dies del Clàssic.
1: Demà ens endinsarem en la mirada madridista del clàssic. Demà, en teoria, s'ha de saber també si Mbappé ve al Camp Nou o no. Li han de fer unes proves mèdiques. En fi, demà boig de la Castellana amb tot el que està passant a Madrid. La Laia ha dit així de passada Joao Pedro com a alternativa a Julián Álvarez i me l'apunto. A mi m'agrada. Ja en parlarem. La veritat és que no sé si seria més barat que Julián, que intueixo que sí, però ja en parlarem. Laia, gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Abans de preguntar-vos si renovaríeu Ferran Torres, vaig al Johan Cruyff. Míriam, ha fet el segon al Barça.
7: Bona tarda, així és. Ha marcat Clàudia Pina amb assistència de Quica Nazaret. Les blaugranes estan demostrant que són doncs, l'equip de guanyador de la Lliga i, per tant, és un control absolut per part de les blaugranes. I recordem que després del partit el Barça doncs, aixecarà la Copa davant la seva gent, ja que abans doncs, no ho havia pogut fer. De moment, minut 42 de partit, Barça 2 i abans 0.
1: Gràcies, Míriam. Oriol, Laura, Sergi, amb tots els condicionants que hi ha, vaja, mal condicionant, que és el futur de Lewandowski. A pes, renovaríeu Ferran Torres?
2: Jo sí, sense cap dubte. Jo no soc molt fan de Ferran Torres, em sembla un davanter centre suplent perfecte.
3: Suplent, sí. Segons a quins preus, no. O sigui, si demanar una pujada de salari espectacular, no, perquè ja té una fitxa molt alta, però crec que és un futbolista superaprofitable.
1: Però quan dieu fitxa molt alta...
3: És una fitxa alta.
1: Però nivell qui?
2: Un jugador que fitxes de Manchester City, que pagues un traspàs de 55 milions, segur que té una fitxa molt alta.
3: 6-7 nets ha de cobrar.
2: Segur.
1: Per tant, està detalls, però... per sota de Pedris, Lamins, etc.
3: Una miqueta per sota de Pedris, sí. I aquest és un altre factor importantíssim en el tema de Ferran. Ferran és un tio de grup, que, a veure, no et dic que assumeixi la suplència ni molt menys, però sempre que surt està disponible i, a part, forma part del grup humà aquest tan fantàstic que té el Barça.
1: El Pinyol. Pinyol del vestidor.
3: Pinyol, sí.
1: Pedris.
3: Se junten tots allà.
6: Eric.
3: Eric, Gavi, Fermín...
1: Molt bé.
3: Tots, els al darrere. Sí, sí.
1: En fi, ja veurem què passa. Són 3-6, eh?
6: No, encara, no? Jo també et dic que sí. Que no ho havia dit. Jo crec que sí que s'ha de renovar, perquè jo el que no em quedaria és Lewandowski. Per mi s'ha acabat aquesta etapa. Perquè faci 38 anys, el rendiment que ha tingut aquesta temporada i la confiança que li ha demostrat Flick, no em sembla un jugador perquè continuï al Barça. Ferran, sí, no crec que amb el rol de suplent l'accepti, però si no té més remei l'haurà d'acceptar. És el segon màxim golejador del Barça ara mateix. El cert és que sí que va fer una bona primera volta. Jo recordo articles, boníssim, vídeos dient el Tauró ja torna, sí, sí, a matar. El que passa que l'ha castigat potser una mica de cara a l'opinió pública la segona volta, que només ha marcat 4 gols.
1: Va tenir una sequera a la Lliga de 2 mesos, clar, i mig que...
6: Aquest és el problema i que ara...
1: No te la pots permetre.
2: Però, i quin davant és no la tenen?
3: Les ocasions les tenia.
1: No, no, és que Julián...
5: Sí, bé, el Barça amb Julián ha tingut una, sí, semblant.
2: I Haaland, i Jokeres, és que tots la tenen.
1: És que la cosa és que Julián Álvarez a mi em sembla un jugador de futbol extraordinari, però jo no crec que sigui un golejador...
3: El que passa que
1: no és un killer, és a dir, en un escenari... A mi em costa imaginar-lo fent 30 gols en una temporada.
3: En un context que genera joc, va, molt més, sí, que sí, aquest.
1: D'acord.
3: Atlètic de Madrid, que al minut 60 treu els 4 davanters més bons que té, quan ha de marcar un gol, i és una constant. Va, doncs així estan, així estan. No, és igual.
2: Julián Álvarez del Barça es forrarà.
3: Ahir perquè estava mig tocat, però els altres 3...
5: 30 gols per temporada els pots fer, home, sí. Ferran Torres t'ha fet 20 aquesta temporada.
3: Però si el Fermín, quants pot el Fermín? 14, no?
1: Bé, ja ho veurem. Primer ja veurem si el podem fitxar, sí, i després sí, sí, ja ho veuríem. Jo no ho veig una xifra fàcil.
2: Però... Qualsevol davant del Barça, encara Lluís, tal com juga el Barça, te'n fa 25 fàcil.
1: Val, d'acord. Doncs,
3: I aquest treballa, eh? Aquest tio, sí, sí, a quarts de final de la Champions...
1: He començat dient que em sembla un jugador de futbol extraordinari.
3: Era el davanter de la Champions que més faltes havia comès.
1: La majoria de coses...
3: No, és un galtes.
1: La majoria de coses les fa millor, sí, que els dos, sí, que tenim. Molt millor, fins i tot. Ara, que faci més gols, jo ho vull veure. En fi, a veure què diu la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
1: A la taula hi ha unanimitat entre la nostra audiència. Ara que li queda un any de contracte, renovarien Ferran Torres?
8: Doncs déu-n'hi-do, un 70% ha votat que sí, només un 30% que no. Déu-n'hi-do. El Jordi Duran, per exemple, diu sí, no és que ja es tenen lligats, a no ser que ja tinguin lligats a dos davanters centre per la temporada vinent, jo el renovaria, no és un jugador top mundial, però sí que té un gran nivell per ser un jugador de la unitat B. El Damià Feixes diu, oi tant, és una magnífica opció per la unitat B de l'equip, a més, ja està integrat i sabem que funciona, però tampoc tancaria la porta a una venda si hi ha una oferta potent. El Macià diu, jo el renovaria, és un jugador d'equip que sense ser titular t'aporta 20 gols, que també pot jugar de fals extrem, que ajuda en la pressió i en la feina de tirades marcades per obrir espais i que sobretot està molt ben integrat al vestidor. El Lluís diu, les temporades són llargues i cada vegada més exigents, hem de tenir un equip de 22 jugadors endollats i Ferran compleix a la perfecció quan surt des de la banqueta. A Instagram, a l'Israel, diu, sí, Ferran és un jugador que sempre ha respost al camp i la seva actitud sempre ha sigut exemplar. A més, és un bon comodí i fa pinya al vestidor. El Salvador diu, depèn del que vulguin fer a Manso, però Ferran és un jugador que sempre va bé tenir. La seva actitud sempre és bona, estigui més o menys encertat de cara a gol. El seu esforç és innegociable. O el Felip diu, sí, clar, no sé on pensem que estem. La gent vol 11 Messis i això és impossible. És un molt bon jugador de complement quan ell està bé.
1: Doncs jo no sé si serà el contrast amb Lewandowski, però em sorprèn aquesta contundència de la nostra audiència, perquè Ferran Torres és un jugador que ha tingut índex de popularitat amb molts alts i baixos, sovint més baixos que alts entre la nostra audiència, i ja veieu que 7 de cada 10 el renovarien en línia amb la contundència dels nostres col·laboradors d'avui. Fins ara, Sònia.
8: Fins ara.
1: Cinc minuts passen de 7:45 del vespre, ja empantinada a la davantera del Barça. Ara anem, Salmo, cap a la porteria. Joan García és indiscutible i el dubte era, o és, si continuarà Wojtek Szczęsny com a porter suplent, diguem-ho així, del Barça la temporada vinent.
4: Sí, senyor, 100%. El club li ha traslladat la voluntat que ell sigui un dels porters de la plantilla i ell té decidit quedar-se sí o sí. Ahir el Roger Torelló, Mundo Deportivo, explicava que havia tingut propostes de primera divisió i que les havia rebutjat. I, bàsicament, la idea que té Wojtek Szczęsny és que quedar-se a Barcelona. Està molt a gust, tant ell com la seva família. Té contracte fins al 2027 i té decidit quedar-se al Barça. Diguem-ne que hi ha dos elements que condicionen o que posen de manifest aquesta decisió. El primer és que esportivament ell assumeix el seu rol amb molta naturalitat, bàsicament perquè sap que té la confiança de Hansi Flick i el suport dels seus companys. I l'altre, evidentment, perquè diguem-ne és un cas particular, perquè és un futbolista que estava retirat, vivia a Marbella amb la seva família, i quan va venir a Barcelona la temporada passada per ser el porter titular va ser una mena d'acord familiar, la família s'ha trobat a gust al complet i això fa que la decisió ara sigui molt més fàcil.
1: Doncs Szczęsny serà un sí. La veritat és que en moments de la temporada avui em feies una reflexió a la redacció que tens raó, però és una decisió que esportivament cada cop costa més de defensar. Tenim al cap el partit que va fer el Bernabéu quan Joan García es va lesionar, però bé,
4: sí?
1: A mi em costa, és una decisió que esportivament em costa defensar. Sí, t'estava fent una assistència perquè em fessis la reflexió no esportiva.
4: Jo en la part d'esportivament crec que podríem debatre-ho en funció de quina fos l'alternativa. Si per exemple és Àlex Remiro,
3: 12 milions.
4: Si fos Àlex Remiro, sí. Per cert, que no descarto que fins i tot en el cas que Àlex Remiro vingués, Szczęsny es quedés al Barça. Però si no és Àlex Remiro i és un altre porter...
5: Per quedar-se com a tercer porter, potser sí que podríem apostar per algun dels joves que hi ha al planter, no?
4: Bé, és que el tema és que Szczęsny, a dins del vestidor del Barça, és un futbolista que el cos tècnic considera que aporta moltíssim. Perquè estem parlant d'un vestidor molt jove i d'un porter amb una trajectòria i una experiència a nivell internacional que tenen molts pocs jugadors en aquell vestidor. I Flick considera que és un futbolista que li fa molta feina, que li fa molta utilitat, perquè la vida d'un equip no és només el que passa al camp, sinó és tot el que l'acompanya. I en això Stensne aporta moltíssim, o almenys el cos tècnic del Barça ho veu així. Per això ell, quan et deia se sent molt valorat, em referia a això, és evident. Sí, sí. Que
1: no, no, o sigui, jo t'ho dic com ho penso. A mi la sensació que em transmet ell és que o sigui, no em feu jugar ni els partits de Copa, que jo no estic aquí per això. Però aquesta reflexió, aquest vessant que tu apuntes, em sembla molt interessant.
5: Mentre no hi hagi una lesió a l'octubre, clar, que aleshores haguem d'anar a buscar corrents al mercat, a buscar aquest un porter, com veia passar quan...
4: Ara, bé, no quan sé, ell... jo si miro els porters suplents del Barça els últims anys... Crec
3: home,
4: que, crec
3: no és
4: que,
3: Pinto, això.
4: Crec que Tec està, si no és el millor, està a la part alta. Vull dir, i no recordo que cada any tinguem el debat de la temporada, és que si se'ns lesiona el porter, amb aquest porter suplent, això no ho fem mai. Ho fem només en aquest escenari. Bé, i crec que històricament és un dels millors porters suplents.
5: Però que és un porter que no vol jugar, Salmo.
4: No, és que... bé. Va, això és un... Això és un...
3: Va.
6: És que la sensació és aquesta, que li rellisca tot.
5: No, perquè que quan hi ha hagut oportunitat...
4: I això és molt positiu,
6: sí,
4: en un vestidor.
6: Sí, però jo estic amb la Sònia, que és com... mentre no jugui, ja m'està bé estar al Barça. I però si no em feu jugar.
4: I si haig de jugar, vaig al Bernabéu i faig un gran partit.
6: Sí, però... Home, a mi em costa molt d'entendre, com diu en Jordi. Em va semblar una broma la renovació de l'estiu... Em va semblar una
1: mira,
6: broma.
1: Jo la de l'estiu passat la vaig entendre, tot i que crec que no s'ha de gestionar així, en clau d'agraïment, perquè l'any passat Stensne et va salvar d'un
6: sí,
1: pollastre
6: 30 partits
1: descomunal.
6: Et va jugar.
1: Però aquest any a mi em costa més de veure-ho. És més, ja sé que als entrenadors això no els agrada, però entre tots els porters joves en projecció que té el Barça, jo crec que... Vaja, si no en serveix cap, fora tots.
6: Sí, està clar.
1: Però jo crec que estaria bé preguntar-se Iñaki Peña serveix? No, no serveix, fora. Jakovic Billy, que ha estat cedit a l'Andorra, és veritat que no ha acabat jugant, però va jugar bé a l'inici de temporada i a mi em sembla un molt bon porter. Serveix o no? Si hem d'anar acumulant porters dinosaures, ara Stensne, ara fitxarem Remiro, portar Remiro de suplent és un luxe asiàtic que encara que valgui 12 milions no té ni cap ni peus, però vaja, en fi,
2: ja. Al final és un equilibri entre la part esportiva que comentes tu i la part extraesportiva que comentes
1: sí, sí, llavors, jo això
2: és una decisió d'entrenador i l'entrenador és el que veu entrenar cada dia i suposo que Flick no deu voler jugar amb joc amb foc,
1: no,
2: perquè
1: no.
2: I ha jugat a les garrofes, deu pensar, bueno, si algun dia es lesiona Joan García, jo crec que Chesney pues, bueno, em pot complir.
6: A mi potser... em fa patir molt, sí, quan diries, ho veig. Em fa patir.
2: Però jo vull creure que Flick pensa,
6: sí, sí, no,
2: aviam, pensa això.
6: Flick en sap molt més que jo i que tothom. Sí, però...
1: No, no, i quan
6: el que diu en Salmo Oliver, necessita més de Chesney que faci de coach que no pas
2: sí,
6: de tercer porter.
2: Per molt bon rotllo que
6: porter.
2: Generi el Chesney al vestidor, si
3: uns
2: Flick pensés que el dia que es lesiona Joan García i entri el Chesney, el Barça ja no guanyarà cap partit més... Per molt bon rotllo que
6: no,
2: generi,
6: diria,
2: per tant, jo vull creure que Flick bé, el va entrar cada dia i pensava...
4: Flick no va dubtar ni una mica a l'hora d'apostar per Stensne, per davant no. d'Iñaki Peña.
6: Però aquí no sabem ben bé què va passar. Aquí hi ha algun capítol que no ens han explicat.
4: Sí, sí, va passar que preferia Stensne.
6: No,
4: sí, sí, sí, sí, no.
3: Des del moment que es lesiona Ter Stegen i van a buscar un porter que està retirat, és que Iñaki Peña molt no hi creia.
1: Aquella decisió és molt dura per Iñaki Peña perquè el va buscar retirat quan tenia un porter
6: fort,
1: que tenia...
3: Sí, a la llarga es veia...
1: Iñaki Peña no té 18 anys, Iñaki Peña ja és un porter sènior. I a sobre el rescat a la Supercopa que portava sense jugar la vida. És evident
5: i
1: que...
5: I just
1: Flick...
5: en el moment en què Iñaki Peña estava jugant bé.
1: Sí, aquí...
5: Però és el que diu el Salmo, que aleshores ell creia més en Stensne... No?
1: I el que s'hi juga al bigoti és ell. És a dir,
5: sí, exacte.
1: Si...
4: I si parla de Flick, tira, i vam guanyar la Lliga i la Copa.
1: Sí,
3: bueno,
1: sí,
3: és que la final de Copa és una exhibició de Chesney... I el partit de Montjuïc, que si no fos per Hernández, passen coses, bueno, que ja van passar coses, treu dos o tres pilotes a Mbappé tremendes, sobretot al final. Sí. El partit podria haver acabat 4-4.
1: He trobat un altre estemista.
3: No, home, bé. A veure, no és Pinto, està clar, hi ha el terme mig. Jo preferiria un porter una mica més jove o que el Barça fes una aposta per un porter si se'l creu. Si no se'l creu...
5: Tota manera...
3: Ara, les penúries econòmiques del Barça tampoc sí. ajuden a que si vols portar un porter suplent i t'has de gastar uns diners...
5: I
3: per exemple,
5: obligant...
3: Finlayson era un gran porter.
4: L'ideal que seria
3: suplent.
4: Tenir l'alternativa o el relleu a futur de... D'acord,
5: sí,
4: però aquest
5: sí,
4: és l'escenari
5: sí.
4: en què viu el Barça.
5: Estem oblidant el tema Ter Stegen, que tornarà.
6: Ah, clar, és veritat, que encara és el Barça.
5: I a veure què passa amb ell, perquè...
3: Doncs
5: podria perfectament
1: cinc,
5: dir
1: que
3: el mateix
1: va ser Joan García, Ter Stegen, Stensne, Remiro i Artola, que el rescatarem també.
2: Amb el capítol Ter Stegen portarà més
1: sí,
5: clar.
3: S'haurà de buscar la vida, com aquest any. no hi haurà Mundial, i potser te l'has de menjar, i al mes de gener dirà, home, està molt bé, estic a Barcelona, sí, sí, però voldré jugar, no?
1: Però els 30 milions els pagues.
3: No, això està clar.
1: Això mateix.
3: Com doncs els estàs pagant pràcticament tots aquest any.
1: Doncs d'aquí plora la criatura. Sí, en fi, sí. Anava a dir, fins que la Sònia ha recordat amb bon criteri, això anava a dir, a la porteria no... Ja hem resolt el misteri, Joan García i Stensler.
5: No, el misteri no està resolt.
1: Però hi ha més capítols per explicar. En fi, doncs, si no hi ha res més, Salmo?
4: No, res més.
1: Doncs, Mercè, t'havia promès alliberar-te a tres quarts. Mira, dos
3: minuts. Palau,
1: ja.
3: És al Palau, home.
1: Ah, molt bé. Pensava que era per la Bruna, el pirata se'n va al Palau. Molt bé.
4: Sí, senyor.
1: En fi. Salmo, gràcies.
4: Que vagi bé.
1: Ara farem una pausa i ja ve la Ruth Vilà a explicar-nos que Graham Hansen és dubte per Oslo. Atenta la companyia, ara venim.
9: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
10: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
11: No.
10: Et surt de dins això de...
12: Necessito vacas.
10: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
13: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu. Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana, el mateix dia, a la mateixa hora.
19: Bona nit! Benvinguts a FanZone!
18: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
20: Soy el nuevo Buffoni!
19: Arrenquem el FanZone perquè passen coses, moltes coses!
18: FanZone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
21: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
22: Ostres.
21: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
18: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: I és que m'heu posat la pell de gallina.
28: A Catalunya Ràdio... Postdates. Tenim tants principis. Potser la vida és un infinit repetir de principis. D'aquest serà el principi d'Anna Murià. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
9: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Tocant 3 quarts de 8, què és això? Està bé. Mira, avui figura el frontal de la samarreta del femení en aquest partit que estan jugant contra el Llevant. També hi serà el clàssic de diumenge entre el Barça i el Madrid. Per cert, vaig al Johan, Míriam, a punt de començar la segona part d'aquest Barça-Llevant.
0: Així és, de moment les jugadores del Llevant ja han sortit al terreny de joc i surten ara les jugadores del Barça. Està sent un partit molt dominant pel conjunt culer. De moment 2-0 en el marcador amb gols de Vicky i Clàudia Pina. Veurem com acaba el partit, però de moment, més enllà del resultat, doncs ja sabem que el Barça guanya la Lliga i per tant es celebrarà després amb tota l'afició a la Copa de la Lliga.
1: No sembla que hi hagi d'haver canvis al descans, o sí? Perquè veig Aitana a punt d'entrar al terreny de joc.
0: Així és, entra Aitana al terreny de joc i de moment faran un altre canvi, però des d'aquí, des d'on estem situats,
1: mira,
0: no es pot veure exactament.
1: Aitana entra per Serra Jordi, que evidentment ha estat titular.
0: I la Salma, ara sí. La Salma Parayuelo entra ara al terreny de joc.
2: Per Fenger. El que acostuma a fer Pere Romeu quan fa alineacions tan suplents com la d'avui és que van entrar en titulars. Vaja, és que no hi ha tampoc... No.
1: Bé, és que les que estan a la banqueta són totes... Sí, són totes
2: però que és probable que el partit, titulars, per exemple, l'acabi Alèxia també, que ja després recollirà la copa.
1: Per cert, això em fa pensar que he dit a l'inici que l'única titular que hi havia a l'equip inicial era Cata i Serra
2: Pina.
1: Jordi...
2: No, Serra Jordi és titular a Dies, no
1: i
2: sempre,
1: Pina
2: i Pina també a Dies. Però vaja, que són...
1: La
2: Pina
1: referència...
2: especialment és titular durant tota la temporada, excepte...
1: L'última referència partit de diumenge contra el Bayern, sí. Serra Jordi va jugar i avui ho ha fet els primers 45 minuts. Reapareix, vaja, ja va reaparèixer el tram final del Barça-Bayern. Ara tindrà els seus primers minuts en Lliga després de 5 mesos. Aitana, bon matí. Fins ara, Míriam.
0: Fins ara.
1: A veure, Ruth. Oslo, Graham Hansen, que ja vam explicar que havia acabat amb molèsties al partit de diumenge contra el Bayern i que avui sabem que té una lesió.
2: Sí, té una lesió muscular a la cuixa dreta, concretament a l'adductor de la cuixa dreta, i el Barça el que preveu és no forçar res i fer tota la fase aquesta de recuperació i tractament de cara que estigui a punt per la final d'Oslo. Penseu que Graham té assenyalat aquesta final aquest dia en vermell a la seva agenda perquè la juga a casa. Ja vam veure també quan va acabar el partit de l'Olímpic de Lió com Engen i Hegerberg també s'abraçaven les dues i gairebé ploraven emocionades per poder jugar una final a casa. És el mateix cas de Graham i per tant s'oblida ja de la final de Copa, que a vegades també ens n'oblidem nosaltres, no? Que abans de la final de Champions vindrà la final de Copa, i treballa exclusivament per estar a punt per aquesta final de Champions.
1: Molt bé, doncs a veure si arriba a temps, perquè evidentment si està al nivell de sí, diumenge és una jugadora
3: I,
1: fonamental.
3: I va venir del Lió, si no, o no?
2: Va, del Wolfsburg.
1: Què volies dir pel...
3: Per
2: jugar contra l'ex-equip.
1: Això sí, jugar a casa. Jo ho marcaria més en jugar a casa.
5: Sí. Elles tenen a Engen i a Heger.
1: Amb el Barça ja ha jugat algun cop a Noruega en alguna eliminatòria.
6: A Bergen.
2: Sí,
6: a Bergen va jugar l'any passat.
1: Doncs mira, bé, no és el mateix, clar, perquè era una ronda prèvia.
3: A mi em semblaria una baixa capdalt pel Barça.
1: Sí,
3: home, em sembla la jugadora amb més desequilibrant d'aquest equip.
2: Sí, com està ara, sí.
5: De la Diani no s'ha dit res, no? Encara de Lyon, si és
2: baixa. No. No hi ha informació, es va fer mal al genoll a l'últim partit i encara no hi ha informació de si estarà o no.
3: Jo si fos una rival del Barça em dirien aquí no vols que jugui de l'altre equip i diria la Caroline Graham.
2: Sí, clarament.
6: I a més estàs fantàstic.
3: I mira que vas a dir jugadors importants, Alexias, Patrick, Pros...
2: Pallor Ordo Unidó també, però és la que t'aporta el desequilibri al davant.
5: Té una intel·ligència.
3: En una final...
5: Sí,
2: jo crec que Giraldez també deu estar pensant si juga amb Baixà o no allà, perquè Baixà també és una jugadora superofensiva i tenint Graham al davant, doncs...
7: Jo crec que a Bilbao, clarament, Graham va guanyar el duel amb Baixà.
2: Clar, és que és una jugadora amb molt més potencial ofensiu que defensiu, Baixà. Mm.
1: Molt bé, doncs a veure si arriba. El que sí sabem és que ja hi ha socis del Barça que estan comprant, estan adquirint entrades per la final d'Oslo.
2: Sí, el club va enviar una comunicació ja fa uns mesos als socis per fer una mena de prereserva que van fer més equips, perquè clar, encara no estava definida la final. I ara el que el club ja ha demanat és que aquells socis que van fer la prereserva que comprin ja les entrades si les volen i el ritme de venda està anant molt bé. La majoria de socis que van fer per reserva estan demanant aquestes entrades. Per tant, el Barça, recordem que ara mateix en té 2.500 com a pròpies. En principi no se n'han demanat més i ara el que està fent és col·locar-les als socis que ja van demanar en el seu moment una prereserva per poder anar en aquesta final.
1: A prou bon ritme per exaurir aquesta xifra?
2: Sí.
3: I es munten xàrters?
2: Es munten xàrters del mateix dia del partit i tornar després del partit. Ja vam explicar per socis surten per 500 i pocs euros i per no socis 600 i escaig. És un viatge complicadet, per tant, no és un mal preu, per tal com estan les...
1: Jo vam dir que sonava car, però era bastant competitiu, perquè, evidentment, si vas i tornes al mateix dia no has de pagar nit d'hotel.
2: Nit d'hotel, exacte, sí, sí.
6: És un viatge complicat, perquè estàvem buscant opcions nosaltres i...
1: Una autèntica epopeia.
7: Queden pocs vols directes, més enllà d'aquests xàrters que posarà el Barça, pocs vols directes que puguin quadrar amb anar a la final.
1: Sí, sí, arribar allà comença a tenir tins de miracle, proesa, o dieu-li com vulgueu. A tot això, ahir la Ruta ens explicava aquesta notícia d'impacte de l'adeu de Mapi León, que ja sabem que no continuarà el Barça aquesta temporada. De fet, avui ja ho dèiem, que és a la banqueta. Uh-huh. Pendents de quins moviments faci el Barça, ja ens parlaves de recuperar ajuda a
2: Martina.
1: Mm. Sortir
2: el... Sí, és una opció que el Barça ja l'estudia des de l'estiu. De fet, quan decideix traspassar Martina, ja es guarda un valor de recompra, una opció de recompra, més aviat a la baixa, és a dir, un bon preu pel que el Barça pot gastar, perquè sembla no pot gastar gaire diners, pensant en que Martina és una jugadora que han de continuar seguint, ha jugat molts minuts i per una central esquerrana que va molt buscades, amb perfil Barça perquè s'ha fet aquí, per tant és una opció que el Barça hi pensa ja des de l'estiu.
1: És a dir, no seria un d'aquests casos no recordo a tom de què ho debatíem l'altre dia, m'ha enviat Jan Virgili al Mallorca per 5, i si el vols comprar ara, en val 40.
2: No, la informació que nosaltres tenim des de que ens va donar una entrevista que vam fer a Vives a principi de temporada, i aleshores ens parlaven d'un 10% del que havia costat el traspàs. Però vaja, no seran uns números que el Barça podria assumir en el moment aquest que... en l'economia aquesta de guerra... Que viu el Barça, doncs podria assumir la recompra de Martina.
7: El Barça estava molt satisfet amb aquesta operació perquè en aquell moment no comptava amb Martina i li convenia que es quedés a l'Everton.
2: I que tingués minuts per anar creixent, perquè és una jugadora molt jove.
7: I estava satisfet de com havia pogut pactar l'opció de recompra.
1: Sí, doncs això està ben gestionat.
7: Sí, veurem si la pot recuperar a l'estiu.
1: Bé, el primer se suposa que sí, però serà si ella vol, clar.
2: Clar, sí.
1: Però s'entén que si t'ofereix a tornar al Barça on t'has format, doncs serà que sí. El tercer del Barça, Johan Cruyff, Míriam.
0: Així és, gol de Clàudia Pina, ja porta el doblet amb una centrada de Salma per al Lluelo i un golaç de Clàudia Pina sentenciant el partit. De moment 3-0 i només minut 51 de partit.
1: Està fineta Salma en el partit contra el Bayern. La veritat és que va tenir un paper fonamental i ara només trepitjar el terreny de joc. Assistència per Pina.
7: És que la confiança ho fa tot en el futbol, eh? Perquè és una jugadora que va perdre la confiança i ha tingut una temporada molt dura i en canvi el diumenge li va sortir un gran partit perquè el context segurament l'afavoria i a veure si pot aguantar aquest nivell fins a la final de la Champions.
1: Si continua.
7: I ja després, exacte, ja després veurem perquè Salma és una altra de les jugadores que acaba contracte i la Ruta ens explicava al Fem Futbol d'aquesta setmana que en principi la renovació o l'oferta de renovació també és a la baixa.
2: Sí, perquè a més Salma va signar contracte en un dels seus millors moments i per tant i el Barça podia fer-li una bona oferta, per tant té una bona fitxa Salma i si acaba renovant, que no està clar que esportivament el Barça la vulgui renovar, doncs si acaba renovant serà amb una oferta a la baixa que veurem si hi accepta, perquè ella estava una mica incòmoda o no estava contenta perquè no ha tingut molts minuts, tot i que ha tingut lesions, no ha tingut molts minuts i això ja la condicionava, i després si l'oferta és a la baixa, doncs...
1: Una mica Ferran Torres.
2: Sí.
1: Amb menys temps de contracte per davant, sí, però, sí. 30 però de juny, seria...
2: I a més sent una futbolista dona, que no, té no són els contractes dels homes, que has de mirar molt més, no? Si tens una bona oferta de marxar.
1: Ferran Torres segurament podria viure el que li resta de la seva vida amb el que ha guanyat fins ara, i Salma segurament encara no. Fins ara, Míriam.
0: Fins ara.
1: Sobre la sortida de Mapi, vaja... No dic que fos inesperada, tal com han anat els esdeveniments, però no sé com us ha deixat.
5: A mi no em sorprèn, perquè jo crec que la temporada passada certes veus al club amb l'episodi que ella amb Daniela Caracas, allò no va agradar gens ni mica dintre el club. Jo crec que ella tampoc es va sentir recolzada, jo crec que tampoc era, es podien dir coses que no, perquè aquell dia va ser una mica de bojos, no? Un comunicat tard, confús, sense condemnar-ho del tot, bueno, total, que aquell episodi no la va ajudar dintre la seva posició dintre el club. La sortida de la seva parella reconeguda i com la Ingrid Engen també va deixar una mica el seu futur a l'aire, i veurem si Engen acabarà deixant el Lyon i també se n'anirà al club on sembla ser que anirà Mapi, que és el mateix imperi de la senyora Kang, surcoreana, al London, sí, bueno, podria ser. Però vaja, que a mi no em sorprèn. És una peça cabdal, fonamental d'aquests darrers anys per entendre els grans èxits del Barça, però també crec que el seu màxim ja l'ha aconseguit.
1: Mapi és més jove que Paredes.
2: 30,
1: sí,
2: té
1: Mapi. Sí, sí. Paredes em sembla
2: 33.
1: Sí, sí. Ja.
5: El problema és que...
1: Vull dir que parada, no és una qüestió d'edat, és una qüestió del que sigui. Ara el Sergi ha tret el tema de l'incident amb Daniela Caracas. Jo crec que això segur que va molestar, però...
5: Va molestar que... molt a les altres esferes.
1: Ja, però
2: i
1: que
2: la
1: vull
2: situació
1: que...
2: entre Mapi i el club ja estava enrarida.
1: Si només fos un incident aïllat, que tothom té dret a cagar-la, jo crec que ja Mapi és evident que es va equivocar. Si només fos això, hi ha d'haver més coses. Com...
2: Bé, jo crec que l'estiu passat també ho explicàvem, hi havia una mica la sensació que si arribava una oferta per Mapi se la plantejaven, quan li quedaven un any de contracte, i el normal era més aviat intentar lligar-la que no. Fins al gener, crec recordar que la Ruth va informar que, o no, fa un mes, que per fi el Barça li havia fet una oferta. El Barça no tenia clar si li feia una oferta de renovació o no a Mapi, quan, futbolísticament parlant, el seu rendiment jo crec que és indiscutible.
3: Però va ser una oferta per acceptar-la o no?
2: No. A la baixa.
3: Sí, a la baixa.
2: Però no perquè ella digui que no, sinó perquè totes les... És que no poden fer cap altre tipus d'oferta.
5: A mi el que em va sorprendre és, intuint que Mapi podia marxar, és que el club no lluités una miqueta, que jo no sé, per la Jana Fernández, si no hi ha alguna opció de recompra, que ho desconec.
2: Però la Jana ara està jugant de lateral. Quan va marxar era
5: sí,
2: lateral.
5: Una tia superpolivalent, que pot jugar als dos llocs.
2: Jo crec que les opcions al club són unes altres.
5: I en canvi es va renovar o va seguir Marta Torrejón per...
2: Ja.
5: El que no entrarem aquí en mil detalls. No?
2: En el cas de Jana, l'estiu passat torna a passar el mateix, que podies treure diners, necessitaves aquests diners per un tema del fair play, que tots ja sabem, i aleshores el club, per una jugadora que era suplent i que aquest era el pes que tenia aleshores, va decidir convidar-la a que ella mateixa acceptés l'oferta. Ho dic perquè
5: no sé
2: quan
5: si
2: la vam entrevistada, allò per alguns aficionats va quedar com que ja n'havia volgut marxar i va ser una qüestió de les dues parts, gairebé, i que la jugadora va acceptar perquè segurament tenia una millor oferta.
1: Jo insisteixo, si volgués marxar i té tot el dret, és que pel que he percebut és, hòstia, Mapi marxa, doncs té tot el dret pel que li doni la gana.
5: Que no vulgui aquí, que marxi.
6: Aviam, és una gran jugadora, això està clar. Són 9 temporades, per això, i és una jugadora que té un caràcter especial. És per dir-ho d'alguna manera.
3: Com a Jordi Giraldez en el seu dia.
1: També. Sí, tot i que li estan retraient la famosa frase de «Me'n vaig per no competir contra el Barça». Bé.
3: Bueno, això és un clàssic a Can Barça.
1: Sí, però...
3: Es va criticar molt a Guardiola, s'ha criticat molt a Luis Enrique...
5: Sí, Guardiola no va dir mai que no competia.
1: Guardiola no va dir... No, és que el problema no és que competeixi contra el Barça, el problema és sortir dient-ho i que al cap d'un any t'ho trobis.
3: Té algun sentit aquestes crítiques que està repetint?
1: No.
5: Però que va dir algú que no...
3: Com molts jugadors i entrenadors que diuen frases que...
1: Doncs les frases per quedar bé te les has de mirar bé perquè t'exploten
5: la cara. Perquè el futur, la carrera és molt llarga.
1: En això sí que està.
3: Llavors Jonathan Giraldez, amb l'edat que té, no pot tornar mai a Europa ni jugar contra el
5: Barça. Però és tirar la pedra sobre el teu...
1: Com si vols jugar el dia següent contra el Barça, són professionals.
2: Segurament ell no va calcular que l'experiència als Estats Units duraria tan poc i que el Lyon reclamarien, entre cometes, tan aviat. Però és que fa 2 anys de la final de Bilbao.
3: L'Alexia i el Mapi, que vagin molt amb cuidado amb les entrevistes que donen quan fitxin pel London City. Que vagin amb molt de cuidado perquè algun dia
1: jugarà
3: a Champions.
2: Algun dia no. L'objectiu del London City és intentar fer el projecte per jugar. Oriol,
3: si poden compte, perquè llavors rebran...
1: Però Oriol, és que el que és ridícul és que si Alexia se'n va dir no vull jugar contra el Barça, escolta, és que no ho decidiràs tu, si te'n vas, que ho decideixes tu i tens tot el dret, jo això ho reivindico, no diguis coses per quedar bé, perquè llavors la gent s'emprenya. I en aquest cas jo crec que amb un punt de...
3: Va, a mi em sembla que és un clàssic del barcelonisme criticar tothom que marxa de Can Barça.
1: Això també, sí, sí. Ah. I a vegades ens pensem que som el malic del món i no, i la gent té altres motivacions que els colors de la samarreta, el que no és per calés és per sentiments o perquè té ganes de triar una altra història a la vida que és ben sada de tant en tant. En fi, que ja anirem parlant. La ruta de marxa que l'estic entretenint, d'aquí a no res comença la transmi del Bayern PSG.
2: Sí, sí.
1: Fins a la ruta, gràcies. La ruta de marxar i no ens permetríem fer esperar ni un segon més a Agnès Marquès. Agnès, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: A les 10, Catalunya nit. Avui de quin barco ens parles?
4: Doncs mira, del de l'antivirus, ja salpat de Cap Verd en direcció cap a les Illes Canàries. Com sabeu, s'ha pactat que atracarà en un port secundari de Tenerife i arribarà dissabte. Els 14 espanyols seran conduïts a un hospital militar de Madrid per fer allà una quarantena. Tenim també informació a aquesta hora dels dos avions que havien de traslladar, que han de traslladar les persones simptomàtiques d'aquest creuer. Un d'ells ja ha aterrat a Països Baixos. L'altre era un avió que traslladava dos pacients concretament fins a Amsterdam. Havia de fer una parada a Marroc per repostar combustible. Marroc ha demanat que no fessin aquesta aturada i s'ha demanat a Espanya que pogués utilitzar un aeroport de Gran Canària per fer el repostatge. Què ha passat? Que quan han fet la parada, el metge ha reportat una error en el sistema elèctric del suport al pacient de l'avió. Per tant, el pacient ara mateix està dins l'avió amb suport elèctric de l'aeroport a l'espera que arribi un nou avió per continuar el trajecte. Vull dir que hi ha diverses incidències. A més, avui tindrem l'ull posat a la informació que ens arriba des de l'Argentina. Connectarem amb Joan Biosca i parlarem amb un infectòleg, un epidemiòleg argentí, perquè les autoritats d'Argentina estan col·laborant ja amb l'Organització Mundial de la Salut per veure d'on ha pogut sortir aquest brot, no? Però és que, a més, les autoritats del Ministeri de Sanitat de l'Argentina acaba de confirmar un cas d'antivirus a Bariloche. D'acord? És veritat que allà tenen una certa circulació i ens acaba d'arribar en aquest sentit, doncs, el que dèiem, informació del Ministeri de Sanitat de l'Argentina, que explica que aquest any detecten 41 casos de la malaltia en el que va de 2026, que dius, home, doncs 41 tampoc no és cap excés, però sí que detecten que hi ha una circulació major del virus que anys anteriors i per sobre del que consideren el llindar del brot. I també que està provocant una mica més de mortalitat que en altres anys. Concretament, la taxa seria del 31,7%. Bé, tenim molt d'interès de parlar amb l'epidemiòleg argentí perquè ells el tenen més apamat, aquest virus, perquè allà existeix. I, lògicament, doncs, està investigant el fet de la transmissió humana, etc etc. Crònica internacional, doncs, com sempre, el dia de la guerra a l'Orient Mitjà, Israel a aquesta hora està bombardejant els suburbis de Beirut, de la capital del Líban. És la primera vegada que ho fa des de l'alto al foc que van signar ara fa uns dies a l'espera doncs, de negociar i veure què és el que feien amb la guerra. Haurem de veure quines són les conseqüències de tot plegat. I per últim, deixem apuntar també, avui ha mort Ted Turner, que és l'ideòleg dels canals de notícies 24 hores, de fet fins i tot amb...
1: La CNN, no?
4: La CNN, efectivament, en la promoció de Catalunya Informació, quan va obrir el canal l'any 92, doncs es referenciava justament la CNN i amb en Xavier Vilà, el company d'Internacional, que està a més molt connectat sempre amb els Estats Units, farem un repàs a la biografia de Ted Turner i a l'impacte que ha tingut, se'l considera un visionari, en la transformació dels mitjans de comunicació, sobretot pel que fa a la informació.
1: Molt bé, doncs ben farcidet i ben interessant, com sempre, el Catalunya Nit, a partir de les 10 a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
4: Gràcies.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
10: Amb Sònia Gelmà.
11: Avui a la primera hora del Tot Costa us hem explicat què passa amb Ferran Torres, que li queda un any de contracte i encara no té oferta de renovació del Barça, que Lewandowski encara no ha decidit sobre l'interès del Barça també en que es quedi un any més i que Stensne, aquest sí, es queda, que ha decidit que està bé a Barcelona, que viu bé, que aporta molt a la plantilla i al vestidor.
1: Començat amb la confirmació modesta, la d'Stensne, ara anirem Anirem, vull dir, la confecció de la plantilla anirà evolucionant.
11: Sí, és començar per línies. Primer de tot, ja tens el porter suplent, i a partir d'aquí fas el que pots. I també us hem explicat que Graham és dubte per la final de la Champions a Oslo, perquè té una lesió que es va fer en el partit contra el Bayern, tot i que l'intenció de l'equip, de l'estaf i d'ella mateixa és recuperar-se de cara a aquest partit, i per això sí, en els pròxims partits ja no la veurem.
1: Molt bé, doncs aquesta ha estat la primera hora del Tot Costa. Aquí arrenca la segona.
12: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del

0: Ahir l'Atlètic de Madrid, no, com va dir Simeone, no li alcançó per aspirar un títol que se li resisteix. L'Atlètic de Madrid ha jugat un parell de tres finals de Copa d'Europa o Champions, però no n'ha guanyat encara cap, i en aquesta no hi serà perquè ahir se'l va carregar un Arsenal metal·lúrgic.
1: Sí. Diríem que l'Atlètic de Madrid va perdre de la mateixa manera que tantes altres vegades ha guanyat. Amb un patró semblant, en una primera part soporífera, diríem, i en una segona en què sí que va pitjar més l'accelerador, però en un gol d'oportunisme, el descans, el llindar del descans de Saka, i amb una contundent defensa que ja ens té acostumat l'Arsenal, que només ha rebut 6 gols en tots els partits que ha jugat de Champions, li va valer el conjunt d'Arteta com per ser a la segona final de la Champions.
0: Sí, sí.
1: De la seva història.
0: L'Arsenal ha passat com ha anat tota la temporada, fent-se fort al darrere, concedint poc, i això que per mi la de Juliano és increïble, que no la foti dins. Ja, ha desbordat la defensa al porter, i a última hora, evidentment un pèl desequilibrat, però és difícil...
2: No té confiança en el camp esquerre.
3: Ah, això mateix.
2: Vol seguir sempre amb la dreta, amb la dreta, amb la dreta, quan té l'esquerra fàcil, però... Bueno.
0: Bé, en tot cas,
3: a
0: tothom li va semblar just que passés l'Arsenal. Ho dic perquè ha estat una eliminatòria, des del meu punt de vista, ja no és per comparar amb l'altre.
4: No, però el contrast hi ha ajudat,
0: Sí, però
2: igual que també esperàvem amb el que va passar a París, el que ha passat en aquesta eliminatòria també era esperable.
0: Sí, però jo, per exemple...
2: Els equips defensius...
0: Jo ahir esperava que l'Atlètic de Madrid cremés les naus. És a dir, el noi ja el tens... A tomba oberta, sí. I xuten tres vegades a porta.
2: No, a mi també, abans ho ha comentat el Sergi, els canvis em sorprenen molt. Perquè quan,
3: però,
2: quan estàs jugant a una final...
0: Són condicionats, Julián estava lesionat, però... Griezmann no podia dir fava. Griezmann, cada dia que juga, el canvia al minut 70. Cada dia.
3: Lookman, a final de Copa, han de venir a treure molt.
0: I Lookman, pel meu gust, estava fent un partit infumable. I entenc que, clar, acabes amb Almada... Baena, que està fent una temporada inexplicable, i jo entenc que el dibuix final de l'Atlètic de Madrid dius, hosti, però a mi em xoca més que en un dia com ahir, que és ho tenim perdut, perquè hem de guanyar si volem ser a la final de la Champions i facis una ocasió i mitja de gol. Ja sé que ells són molt bons en defensa i tot el que tu vulguis. No sé, a mi, una vegada més, a mi l'Atlètic de Madrid em va decebre.
4: Com que l'Atlètic de Madrid ja sé el que em trobaria, a mi el que em crida l'atenció és aquesta evolució d'Arteta, que ha passat de l'estaf de Pep Guardiola i un tècnic a priori ofensiu, aquesta regressió de l'Arsenal.
2: Ara se'n parla molt d'això.
4: Sí.
2: Però els cinc primers mesos de temporada, l'Arsenal passava per sobre tots els equips. O sigui, i jugava a l'atac, i pressionava dalt, i feia 3-4 gols per partit. El que els últims 2-3 mesos ha anat molt justet, i quan l'equip ha anat molt justet, ha tirat enrere, i, com diu el Jordi, ha tirat amb la defensa que té.
3: Com el Barça de Xavi fa 3 anys.
2: Que és brutal, però vull que diem sempre que l'Arsenal és un equip molt defensiu... Bueno,
4: No, perquè a mi m'interessa, jo no he vist tants partits a l'Arsenal.
2: Jo em vaig veure dos en directe, que van ser Arsenal-Bayern i Arsenal-Tottenham, i van guanyar 3-1 i 4-1, i va ser una exhibició de futbol els dos partits. Pressionar a dalt, creant ocasions de gol...
0: A l'Atlètic de Madrid, el setembre o l'octubre, el va rebentar.
2: 4-0.
4: Per tant, és una regressió per necessitat,
2: Jo crec que durant 5 mesos aquest equip ha volat i ha passat per sobre de tothom, i ara va molt justet, pateix molt, i està guanyant els partits 1-0.
0: I jo crec que no té gaire talent ofensiu. A part de Saka, que a més no està en el seu millor moment...
3: Odegaard ha baixat, sí.
0: Per mi la resta de davanters, Gyökeres és, per mi ha estat una decepció...
3: Sí, però hi fot un partit.
2: Ahir fa una feina brutal.
3: Ostres. Sí, en un partit que t'hi has de posar...
0: Sí, hosti, però és que si no li pots demanar al teu nou que et baixi 3 pilotes, pleguem. A mi...
3: No, Mbappé no ho fa.
0: Pel hype que tenia quan el van fitxar, la veritat és que em sembla un jugador normalet. Vaja, l'any passat em semblava un candidat al Barça i ara no el fitxaria. En fi, doncs l'Arsenal que serà finalista, és veritat que l'Atlètic de Madrid es va queixar de les pèrdues de temps, per mi el Paral·la Griezmann és com un piano de cua, però...
2: Sí, però pita falta abans.
3: Que el Mateo Laoz estava indignadíssim, més que jo ara, i en canvi fa un mes o fa 3 setmanes no estava tan indignat, i llavors les jugades, i no és per ser culer, ostres, compara un partit a l'altre i com es decanta molt més l'eliminatòria, els dos arbitratges, l'eliminatòria a favor de l'Atlètic de Madrid, que aquesta eliminatòria en contra d'ells. Ah, però era un arbitratge groser.

0: Evidentment que s'hagi marxat que de Movistar. Jo crec que en directe em va semblar que pitava abans de la falta de Griezmann.
1: Jo crec que ell té la intenció de pitar abans, però arriba, o sigui, quan xiula ja ha passat el penal, per mi, eh?
2: Van posar-ho, sí.
3: Ara, el millor de tot és això que deies, que es queixessin de les pèrdues de temps. Això m'encanta. El que fan ells habitualment, ara s'ho mengen.
0: Els 5 minuts de prolongació, l'Arsenal van ser lamentables.
2: Arteta va fer de 5
4: minuts.
3: Però l'Atlètic de Madrid no pot dir res sobre això, si és el que no va. No jugar a futbol.
1: És l'únic equip que no pot dir res.
4: Arteta li podem comprar que tiri l'equip enrere si no el veu fresc al davant, però que vagi placant a plega pilotes. És una imatge...
2: Hi ha una pilota que fa veure que l'agafa, però no l'agafa.
0: Van haver-hi un parell d'imatges d'Arteta lamentables que es deixa passar la pilota per sota les cames i després va córrer a buscar la pilota.
4: Però així... Puc entendre l'estat de nervis, però jo crec que ell, quan s'hagi vist avui a la tele, haurà pensat...
1: No em reconec.
2: A la final.
3: Sí, m'he desquiciat quan és ell que desquicia.
2: També Johan Cruyff, que és el més gran que ha parit al futbol, va ficar 4 defenses a Wembley. És a dir, hi ha moments
4: que sí, home, que en els sí, quals no estic discutint
2: has
4: això.
2: De prioritzar la victòria.
4: Estic discutint...
1: Una mica de fair play, sí que és veritat.
2: Sí, però que hi ha moments que...
4: Estic discutint el joc soterrani, Sergi. Sí,
2: i s'ha de fer.
4: Vaja, mi, ahir, Arteta...
0: Aviam...
2: Què feia Busquets?
0: En el descompte l'Arsenal va perdre els papers, però també és el que diem. Estàs a 5 minuts de veure't a la final de la Champions i tots van embogir perquè la banqueta també els jugadors tiraven la pilota a la grada. Van fer coses pròpies d'un equip de primer nivell, però...
3: Fa 20 anys que no estan en una final contra el Barça, va ser l'última, el 2006.
4: I la tornaran a perdre.
5: L'última i la primera. Són dues finals de l'Arsenal. En canvi, un dels equips que juga avui opta la seva 12a final de la Champions, que és el Bayern de Múnich, que representa però el PSG ja amb 11 definitius.
0: Molt bé, aquest canvi de...
1: Sí,
4: molt
1: bé.
4: No, és que aquests tios em tornaran a tenir aquí. Si no obro vies jo...
0: Molt subtil, eh?
4: Molt bé, no, ho ha fet molt bé. És que són molts anys en ràdio.
5: Si no obro jo la via al K2, em quedo aquí al camp base fins a les 9 de la nit.
4: Ho has fet molt bé. A les 9, Bayern-PSG, a partir de 3/4, la Champions a Catalunya Ràdio, avui amb el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada, el Francesc Ripoll i la Ruth Vilà, alineació de Champions. I amb quins 11 surten Company i Luis Enrique?
5: De luxe. Mira, començo pel del Bayern, no hi era la porteria, només hi ha un canvi en relació, el detectareu de seguida. Stanisic, Upamecano, Tah i juga Laimer, al lateral esquerre, no pas Davis. Kimmich i Pavlovic al doble pivot, Olise, Musiala i Luis Díaz a la zona de 3/4.
4: Vols
5: i...
4: dir que l'altre dia no va jugar l'Aimer de sortida?
0: No, entrava al descans. Va jugar Alfonso Davies.
5: I Harry Kane en punta. Per tant, només aquest canvi al Bayern, oi? Si no em corregiu, diria que només aquest canvi.
4: No, la resta són,
5: sí, són els mateixos. I el PSG sí que hi ha un parell de canvis obligats. Safonov juga Zaïde Mery de lateral dret, perquè no hi ha
4: Graf. De Graf, sí, sí.
5: Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes. 3 al mig del camp, que són Vitinha, João Neves i Fabián. I al davant, Doué, Dembélé i Carabasquelia.
4: Fabián entra al mig del camp perquè si ara Mery hi era l'altre dia. Per tant, només hi ha un canvi. Sí, és un camp amb dues posicions alterades, però en tots dos equips...
5: Sí, només hi ha un canvi, és veritat.
4: Només canvia un nom. Entenc que el del Bayern, per voluntat pròpia, és una decisió tàctica, i en canvi la del PSG
5: és obligada.
4: És una lesió... De fet, tots dos equips tenen molt poques baixes. El PSG només té a Graf, i el Bayern diria que Gnabry i para de comptar. Què veieu aquesta nit?
1: 8-10.
4: No. Home, què passarà?
3: El Bayern.
4: Jo crec que ara l'expectativa és tan alta que és una decepció.
1: Ara, si veiem un 0-0, no, serà increïble.
4: No, un 0-0 no, però un 2-1 ens semblarà, avui.
0: Jo crec que els dos equips sortiran com l'anada. No els veig especulant a cap dels dos.
1: És que van tenir molta punteria tots dos. És a dir, les ocasions és que les van marcar totes. És a dir, això és difícil que et torni a passar.
0: Perquè són molt bons.
1: I tu creus que pot tornar a passar?
0: Encara que fos un partit dolent, amb els davanters que ha dit les alineacions, és impossible que no hi hagin gols. Perquè et fan gols del no-res, tant els del PSG com els del Bayern. Jo espero un partidàs com el de l'altre dia, que la 5-4 és pràcticament impossible, però que gaudirem molt d'això, que no en tinc cap dubte.
2: Ara, si fos un seguidor del PSG, estàvem allà emmirallats i no tenen la fam i han guanyat la Champions, però tenien l'eliminatòria feta.
1: Yeah.
2: I Luis Enrique, que fa aquest discurs, que va de... Pense, es menja el món...
0: Tu creus que va ser en mèrit al PSG?
2: L'autocrítica, suposo que ha fet una autocrítica... Bueno, però el partit, l'eliminatòria estava feta.
1: Però, Sergi, un moment, però la tenien feta...
4: Si hagués passat aquí, hauríem dit que teníem la final a la mà...
1: Però la tenien feta per com juguen. És a dir, precisament per com juguen, no poden deixar de jugar com juguen.
2: Però
0: pel mateix regla de 3, un aficionat del Bayern també podria dir, mira, a la mitja part anàvem 3-2 i en 10 minuts em van fer dos gols.
4: No? Sí, però
2: la sensació
4: però
2: que
4: té
2: queda,
4: el 5-2 a la mà és el PSG.
2: Si això passa aquí, matem l'entrenador.
4: Jo estic d'acord amb tu, però jo, perquè aquí ens coneixem tots, si el Barça té un partit 5-2 i acaba 5-4 i penjat del travesser perquè no li facin el 5-5, aquí hi ha crítica.
1: L'any passat, contra l'Atlètic de Madrid, tenies un 0-2 en contra, vas posar-te 4-2 i et van acabar empatant 4-4.
2: I què van fer? Es va valorar la capacitat massiva. Que perds 1-2 i que semblava un accident perquè havies fet una exhibició, que aquell partit que te'n foten 4.
0: El 5-2 també era irreal. I a vegades és més de mèrit d'un equip i a vegades és mèrit d'un altre. Jo la setmana passada li poso molt més mèrit al Bayern. El 5-4 no està mal defensat. És una obra d'art, tant el passi de Harry Kane com el control, el dribbling i el xut de Luis Díaz. És indefensable, això.
4: No t'ho estem discutint, però la realitat que hauria passat aquí és la que descrivim.
2: Però la darrera mitja hora el PSG té una ocasió, que és aquell xut al pal. No té més.
4: I no llegeixo la premsa, de París, però és possible que el...
1: Van parlar amb el Barroso l'endemà i estaven encantats.
0: Però el 5-2, insisteixo, el 5-2 també era irreal, perquè els dos gols que ha marcat, el quart i el cinquè, venen de dos contra amb el Bayern atacant.
4: Hi ha molts partits que et trobes amb marcadors irreals i hi ha equips que saben defensar-los, i el PSG, perquè el Bayern és molt bo i perquè ell juga com juga, no el va defensar, això és així.
1: Però és que si el PSG sabés defensar això... És molt possible que aleshores no jugués a l'altra situació. I aleshores el que no podem pretendre és que siguin molt bons atacant i molt bons defensant i aleshores acabin els partits 5-0.
4: A favor de partits com el de dimarts passat. Només dic que si ens passés aquí...
2: Que no sigui el meu equip. Perquè l'Arsenal ha
5: encaixat en 14 partits.
2: I crec que són 9 dels 14 que ha jugat imbatut. El Barça porta 15 partits encaixant gols a Europa i 44 gols en dues temporades. És impossible guanyar la Copa Europa per molt que en venguin motos.
4: Va.
2: Sí que pot passar un dia que jugues contra el Bayern i te foten 4.
4: No és la norma habitual del PSG. No t'encenguis. Deixem marxar el Sergi. Sergi, que és que ens espera un protagonista. Vinga, Sergi, gràcies per
5: atracció. A 3:15 ens hi posem al canal digital.
4: Això mateix. Gràcies, Sergi.
5: Vinga, adiós.
4: En línia, un home que és un habitual del Tot Costa, l'hem trucat tot sovint perquè ens expliqués com veia ell diversos equips francesos, i ara la notícia és ell. Carles Martínez, bona tarda.
6: Bona tarda. Què tal?
4: Com estàs?
6: Quan el París juga, sempre m'has trucat. És veritat perquè,
4: clar, francesos... No pot ser l'any passat...
6: Ho entenc.
4: Jo potser l'any passat, amb algun rival francès que coneixíem menys, no sé si et vam arribar a trucar, però vaja, si tu dius que...
1: Amb el Lilla va jugar al Barça?
4: És que l'any passat vam jugar contra uns quants francesos. En fi, no ens desviem perquè deia que el Carles Martínez és notícia perquè després de dues temporades i mitja al Toulouse has anunciat que poses fi a aquesta etapa a la banqueta francesa, eh?
6: Sí, bueno, tres temporades com a primer i mitja i d'assistent i bueno, pues, sentíem que potser havia arribat el moment, no?, que la millor per la meva part i també pel club, doncs podia ser ja separar-nos. Jo tenia ja també ganes doncs, de trobar doncs, potser no, algú nou, trobar una situació que em tornés a reconnectar en altres coses. Estic immensament agraït a Toulouse, perquè és el club qui m'ha donat, bueno, m'ho ha donat tot, perquè realment és quan Damien Comoli em truca per passar a ser el primer entrenador del Toulouse, doncs lògicament imagineu el canvi a la meva vida, i bueno, ho hem donat tot, hem estat genial, i ara doncs sentim, i sobretot doncs, jo també sento que a nivell d'això, no, de trobar una altra cosa, un projecte diferent, i que carregui la meva energia i també la del Toulouse, també.
4: No dic que sigui el teu cas, però normalment quan algú anuncia la fi d'un projecte professional és que en té un altre, no diré que tancat, però sí el cap. És el cas o has fet la primer, abans de la B, vull acabar el Toulouse i ja veuré el què?
6: No, sincerament, ho soc sincer, lògicament. Segur que opcions en poden haver-hi, però opcions són opcions en el món del futbol i veurem què acaba passant en moltes d'aquestes opcions. Però realment soc una persona que, bueno, doncs, que ho tenia bastant clar des de fa un temps, que ja et dic, aquí estic molt, he estat molt content, soc molt feliç i simplement doncs, era una sensació que sempre, no, s'ha de... jo soc una persona, soc molt d'anar remant, de tenir l'energia màxima, positiva, i aquí doncs el projecte està molt clar, l'he tingut claríssim des del primer dia, i bueno, doncs sentíem que segurament el millor doncs era que potser doncs ja n'havia, després de 3 anys i mig, doncs el projecte potser era millor, no? O simplement que s'havia acabat un cicle, simplement, i que el millor era, doncs, per mi i per ells i per tothom, doncs, a pensar doncs, cap a una altra direcció, que mai veurem en el futur si realment, doncs, va ser una bona decisió o no, però bueno, com dic, eternament agraït al Toulouse per tot el que m'ha donat.
1: Per cert, que era el Brest, el rival contra el que va jugar el Barça i pel qual t'havíem també tocat,
6: pues sí.
1: Carles.
6: Sí, sí. Exactament.
1: Ets un expert en futbol francès, òbviament, perquè hi portes allà ara ja moltes temporades, però suposo que no has deixat de mirar la Lliga Espanyola, no?
6: No, sí. Jo, lògicament, la Lliga Francesa la domino al màxim, però la Lliga Espanyola és la Lliga que miro, bueno, pràcticament quasi que tots els partits de la temporada.
4: I és on t'agradaria acabar?
6: Bueno, sempre ho he dit i no m'amago amb això, perquè per mi, per exemple, imagineu-vos aquí a Toulouse, doncs, un català, igual que parli català, castellà, en aquest cas, en un lloc on l'idioma és francès, però ens comuniquem en anglès, on, lògicament, bueno, els meus amics encara a vegades doncs, no, riuen, no, que jo estigui treballant parlant en anglès, perquè quan era més jove doncs, no ens ho podíem imaginar, però realment doncs, transmetre parlant amb una llengua anglesa, ara ja també doncs, ja parlo francès, doncs, tot això és algo que m'encanta, que m'ha fet que, lògicament, també hagi guanyat molt valor i em sento molt bé per això, però, lògicament, el fet de transmetre amb la nostra llengua doncs no és el mateix. I és algú doncs, que sí que em ve de gust que algun cop es pugui donar. A partir d'aquí, sé lo difícil que és, sé el que és la Lliga Espanyola, sé tot el que s'ha de donar perquè això passi, i també he de deixar ben clar que no és que sigui l'opció només aquesta, mm-hmm. perquè sé tot el que això implica i lo difícil que les casualitats i les opcions es puguin quadrar. Per tant, estic obert a tot, però sí que si tu em dius, home, t'agradaria algun dia poder entrar a la Lliga Espanyola? I tant.
4: No et faré dir el que no pots dir, però des de l'anunci, que va ser abans d'ahir, com qui diu, t'han arribat interessos de clubs que no t'esperaves, o és el que t'esperaves, ja hi ha hagut cert moviment? Com va la cosa?
6: Realment, més o menys, o sigui, està clar que això és un procés i està clar que quan ja més o menys la gent sap que estàs lliure, doncs encara pot haver-hi encara més interès, però realment una cosa és el que va passant, no, a fora, i entenc que és, avui ara estem amb vosaltres a la ràdio o passi a xarxes socials, etcètera, etcètera, i després també hi ha el món doncs, de dintre, el que se sap què passa i les connexions que puguin haver-hi per si realment pots anar a un lloc o un altre. Per tant, és part del procés. També és veritat que ara és un moment on que tot s'està coent. O sigui, al final és com està la Lliga, com està la Lliga Francesa, com està Anglaterra, tots els moviments que puguin arribar a haver-hi. I jo realment també ho he comunicat i ho hem comunicat aquí a Toulouse abans, perquè la nostra situació ja està, estem a mitja taula, i lògicament també ho he fet inclús per poder acabar bé. L'últim dos partits hem empatat contra el Mónaco, hem guanyat l'altre dia a l'Estrasburg, i la meva intenció també era que acabés tot bé, que acabéssim amb bona energia, perquè cada setmana està parlant de si l'entrenador segueix o no segueix, tampoc és que ajudi gaire. Entenc que aquí s'ha pogut donar, i en altres llocs, si s'està disputant una Lliga, un títol, a Europa o la permanència, entenc que això no pot ser així.
4: Per cert, ara que has esmentat el Mónaco, et vas creuar amb Ansu Fati?
6: Sí, vaig estar parlant amb ell de després. Bé, molt bé, està feliç, està content, té la sensació que està bé, que el Mónaco li ha ajudat a tornar-se a retrobar. és un lloc on es juga un futbol que a ell també li encaixa molt bé, perquè és un futbol on sobretot són molt bons en aquestes zones d'entre línies i relacions curtes, atacant la profunditat, i molt bé, està content, ha fet gols. Jo crec que el tema de les lesions n'ha tingut alguna petita, però en general podem dir que toquem fusta, no? Que no hi ha hagut una gran cosa, i per tant s'ha tornat a sentir futbolista i està content. A Mònaco, lògicament, es viu molt bé, és un club molt gran, i bé, el vaig veure molt content.
1: Uh-huh. Ja veurem si l'any vinent et tenim aquí a prop o no, però aprofitem...
4: L'última vegada que li preguntarem pel PSG, de moment.
1: Exacte, la teva expertesa en el futbol francès i per aquest PSG, de cara al partit d'aquest vespre, que imagino que el miraràs. El teu pronòstic és que passa el PSG?
6: Ui, no ho sé. No, és que són tan...
4: El Carles és analista, no pronosticador.
6: No, però és que us estava escoltant abans d'entrar i ho entenc perfectament el que dèieu, no? I clar, perquè al final, i si li van fer aquests gols i tal, però és que els dos són tan iguals, tenen tan idees semblants, són dos equips que els agrada atacar, que els agrada ser profuns, que en la defensa ho van a l'home a home. I per tant ho tenen interioritzat així, i al final, clar, quan jugues un partit on a la que es trenca un duel, a la que algú supera un 1 contra 1, comencen a haver-hi avantatges, i per tant el talent apareix, els espais, no? Amb espais encara són més bons. I no ho sé, clar, això, no? I quan anaven 5-2, si algú s'hagués tirat enrere, ja, però és que no estan acostumats a fer-ho, no ho fan, i no està amb el seu ADN, i avui m'estranyaria veure quin dels dos fa aquest pas enrere, no? Una altra cosa és si es maneguen millors o pitjors alguns resultats i alguns moments, per suposat. Però crec que serà un partit molt, molt, molt xulo, on realment quasi que qui torni a ser tingui més encertat de cara a gol, jo crec que s'emportarà la classificació.
4: Doncs el Carles Martínez, de qui hem abusat de la seva amabilitat sistemàticament cada cop que hem volgut saber coses del PSG, fonamentalment, i avui ho hem fet per últim cop, però també volíem saber del seu futur, ara que ha anunciat que tanca aquesta brillantíssima etapa al Toulouse. Carles, enhorabona per l'època al Toulouse, i sobretot moltíssima sort aquest estiu, i tant de bo que et puguem veure en una banqueta d'aquí a prop.
6: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
4: Doncs gràcies al Carles Martínez, i tornem cap al Johan Cruyff, Míriam, perquè el Barça fa completa la maneta.
7: Així és, el refa un minut que ha marcat Sidney, el 66 havia marcat Carla Julià amb una gran centrada de Vicky, i ara refa un minut, ha marcat Sidney, Barça 5, llevant 0. També cal dir que han entrat al terreny de joc Alexia Putellas, Esme Brooks i Eva Pajor, substituint a Clàudia Pina, Vicky López i Quica Nazaret, doncs, per donar minuts a les jugadores i poder sortir del terreny de joc un cop acabat el partit, per després poder alçar ben amunt la copa.
1: Hem vist que això es lesionava, ha tornat al camp després de la lesió?
7: No, finalment no ha tornat al camp, s'ha lesionat en una jugada, en un contraatac ràpid, i finalment ha sortit del terreny de joc.
1: És a dir, que el Barça està jugant ara amb 10 jugadores, eh?
7: Així és.
1: Ah, d'acord.
4: En aquest cas, per aquest partit, cap mena de rellevància.
1: No, però haurem de veure que té això, perquè...
4: Ara mateix no seria... No va ser titular l'altre dia, però...
1: No és titular, però és la primera. Exacte, és la primera substituta, si hi ha qualsevol inconvenient.
4: Molt bé. De seguida tornem. Fins ara, Míriam.
7: Fins ara.
8: Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del tot costes.

0: nostra secció Torracollons del Tot Costa, ja sabeu, el DJ Resident.
1: Deies que feia una invasió de camp al Bernat en l'espai del Torracollons?
0: No ho sé, de moment el que tenim aquí és l'Oriol Domènech. Entra Bernat Soler a l'estudi.
1: Mira, ho has dit tu a les 7.
0: Jo ho he dit?
1: Sí.
2: Passava casualment per aquí.
3: Casualment, sí.
2: I he dit, vaig a fer una invasió de terreny preventiva. Perquè és possible que rebis.
1: Que rebis.
3: És que li he demanat permís, li he demanat permís. Sergi, vas escoltar el Tot Costa o no?
4: Ahir no vaig poder.
0: Vam acabar cantant ole, ole, ole, Cholo Simeone. Sí. Només et dic això.
3: Tenia diverses coses apuntades per la secció d'avui, però el d'ahir va... És que m'ho va tirar tot per terra. Perquè ahir em va passar una cosa molt curiosa, que anava pel cotxe i ho vaig escoltar, i després vaig anar a veure el futbol amb uns amics, i quan vaig tornar a casa, em vaig tornar a repetir el programa per veure si el que havia sentit era...
1: Era cert? Sí. I què és el que havia sentit que no estaves d'acord?
3: Una declaració d'amor de Bernat Soler al Club de Madrid.
1: D'acord, sí, no. Allò va ser molt, molt, molt... de les pitjors coses que s'han sentit en aquest programa en els últims
3: anys. T'he de dir que va ser honest i valent, perquè ell sabia que el que anava a dir...
1: Molt impopular.
3: Li podien caure amb molts pals. No sé si ha sigut així o no.
0: Pals, tampoc. Jo no comparteixo l'afiliació matalassera de Bernat Soler, però tampoc trobo que
3: hi hagi... Jo el conec des de fa molts anys i vaig pensar, però què està dient? Vull que guanyi el Champions Atlètic de Madrid.
0: Sí, sí, jo gairebé diria que dels quatre que quedaven ahir la nit, era el que menys.
3: Pues que si
0: des de la indiferència.
3: Si t'agrada una mica el futbol, és impossible que vulguis que guanyi el Cholo Simeone.
0: No. Doncs el Bernat, sí.
4: No. L'únic és perquè a Madrid estarien que rebien, no?
2: No.
4: És l'únic o no?
2: Sí.
4: És un dels arguments dels quals encara passo que avui guanyi el PSG.
2: Hi ha un parell d'arguments des d'aquest punt de vista, que seria que, efectivament, és un gran rival del Real Madrid i, per tant, que l'Atlètic Madrid guanyés, el Real Madrid el rebentaria. I, a més, allò que sempre pots dir que t'ha eliminat el campió. Això per qui vulgui consolar-se, que tampoc era el meu cas. La meva no era una apologia del futbol de Simeone, que a mi em sembla que és un entrenador que li fa mal a aquest equip. Era una defensa d'un equip, d'una plantilla, d'uns jugadors que a mi m'agraden. A mi m'agrada Griezmann, a mi m'agrada Julián, a mi m'agrada Llorente, a mi m'agrada Baena, a mi m'agrada Sorloth, que són suplents, m'agrada Pubill. I aleshores jo trobo que és un equip que té una qualitat desaprofitada per culpa, segurament, del seu entrenador o de l'entorn d'aquell club que fa que, podent jugar molt bé, no ho facin, però alhora pensava, doncs, dels quatre que queden i després de les derrotes a les finals amb el Madrid, doncs pensava, de Madrid històrica, pensava que en guanyin una algun dia, no? I ara, pels que queden, perquè després veus com perden amb l'Arsenal i dius, home, realment... aquest Arsenal i aquest Arteta, jo no sé si són per enamorar. Sí, m'agrada molt més el partit que vam veure fa el dimarts passat i el futbol que plantegen PSG i Bayern. Però era una opinió futbolística d'un any on ha quedat la cosa una mica òrfana, que tampoc era una declaració d'amor a l'Atlètica de Madrid. Jo per l'Atlètica de Madrid no hi sento antipatia, també t'ho he de dir. A mi m'uneix amb l'Atlètica de Madrid. Crec que els culers ens uneix amb l'Atlètica de Madrid una cosa, però vaja, ara resulta que no, que l'Atlètica de Madrid... I com que dels que quedava tampoc hi ha una gran passió per cap d'ells, vaig pensar, per un any que la guanyin, i que Griezmann, per exemple, que és un jugador que a mi em sembla meravellós i que ha fet un tram de temporada final espectacular, doncs pugui marxar d'Europa amb una Champions que no la té.
3: Aquest era l'únic argument que vaig entendre, el de Griezmann. Però
2: és a dir, al final és una declaració molt innocent i ingènua per un equip de futbol que a mi em sembla que lamentablement, per com s'ha gestionat, doncs no tindrà l'èxit que mereixeria.
0: Doncs queda constància de l'estripada i la incomprensió d'Oriol Domènech.
2: No entenc per què li teniu tanta mania al concepte Atlètic de Madrid. És a dir...
5: Més que l'Atlètic de Madrid, el Xolo, el Xolismo...
3: Jo no tinc cap antipatia, però preferir que guanyi l'Atlètic de Madrid a aquest Bayern o a aquest PSG... Clar. No sé.
1: I el futbol que practica l'Atleti de Madrid. I més enllà d'això, aquest Atleti de Madrid hem fet negocis ruïnosos amb l'Atleti de Madrid.
2: Però això és culpa de l'Atleti de Madrid o és culpa dels gestors d'aquí que regalaven els futbolistes? Perquè, clar, volem que perdi perquè ens han eliminat. Bueno, escolta'm, doncs fes-ho millor. Dic una cosa, he dormit perfectament.
1: Sí, has pogut superar.
2: Sense cap mena de pena.
1: No estaves moix, eh?
4: Portes dies dormint bé, no?
2: Porto dies dormint bé, sí. a mi m'ocupen d'altres qüestions molt més importants que si l'Atlètic de Madrid arriba a la final de la Champions o la guanya. I ara, dels que queden, doncs, mira, el PSG pel Luis Enrique.
4: Perquè a Madrid no els agradaria.
2: Adéu.
0: Si doncs no... molt bé. Feta la defensa de justícia que Bernat Soler s'hagi pogut defensar de l'embestida d'Oriol Domènech.
1: El Torracollons d'aquesta setmana va amb una samarreta del Torracollons professional dels amics de ximplets.cat i una tassa de porcellana a joc. El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquest magnífic regal dels amics de ximplets.cat.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, ja podeu trucar al nostre Torracollons actuat i parlant de Torracollons. Eduard Solà, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Sintonia de Girona Reservat, on aquesta setmana es parla de...
6: Volia parlar de l'exposició de flors que comença aquest dissabte, però amb la situació que hi ha al Girona he preferit fer una cosa una mica més seriosa. He convidat a l'Eloi Amagat i a l'Albert Serra, exjugador també del Girona i membre del Consell d'Assessor del Girona Futbol Club, i evidentment parlem de l'embolic amb el que s'ha fotut el Girona, amb aquesta lluita per la permanència, que fa un mes que estava més 8, ara més 2. Debatem sobre per què s'ha arribat a aquesta situació, què pot passar d'aquí al final de Lliga, repassem el calendari de l'equip de Mitchell i de la resta de rivals d'aquesta zona baixa de la classificació, i descobrim també que aquestes alçades de temporada, la situació numèricament parlant, és pitjor que l'any passat. Estaven amb 6 punts d'avantatge sobre el descens. Ara, evidentment, les sensacions també són una mica més positives que no pas la temporada passada.
0: Això ho va dir Mitchell, que l'equip estava millor que ara fa un any, però els números diuen el contrari. Esperem que el resultat sigui el mateix, que és que el Girona continuï a primera divisió. Algú dubta? Ui, veig cares de...
5: Ho esperem, però...
0: Ostres, no, que ho esperem
5: patirem,
0: tots.
5: Patirem, em sembla.
0: Sí?
3: Jo fa 3 setmanes et he dit que no baixava ni de conya, i ara la situació és la que és. I vens a perdre un partit que tampoc te l'esperaves contra el Mallorca, vull dir que... Afortunadament el Rayo va guanyar. Vull dir, jo crec que el partit contra el Rayo pot ser favorable, però també pensava el Mallorca i ens vam equivocar.
6: És que el partit del Mallorca ha fet mal, eh?
4: I pendents dels resultats, a veure com t'hi veus, i si l'angoixa, a vegades és millor jugar abans.
5: Sí, i tant.
4: Tornades així, amb tants equips implicats.
0: Molt bé, doncs veurem com acaba la història. El Solà, que no estava amoïnat, ara ja està tan amoïnat com el Sergi i Andreu, i ja fan... pinya, però esperem que la cosa es resolgui de la millor manera.
1: La Glòria Català s'endú la samarreta del Torracollons, no cal que truqueu més.
0: Ximplets.cat avui no ha estat tan reixida la secció com la setmana passada amb el Lagarto de la Cruz, però hi ha hagut un combat dialèctic a tomb de l'Atlètic de Madrid.
1: Però també hem convidat.
0: Sí, és veritat, ho haurem d'institucionalitzar, això, tens raó. Vinga, Solà, gràcies, ànims.
6: Adéu.
0: Gràcies, Oriol Domènech, Laura Brugués, Sergi Soler.
5: Un plaer.
0: Una pausa i passem pel Johan Cruyff. S'ha acabat el Barça Llevant. En teoria ara toquen... Vaja, en teoria. Ara toca celebracions i tenim encara uns quants capítols poliesportius més per visitar. Ara venim.
7: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
8: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
9: Tots tenim 3 vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
10: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi, fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
11: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a etravel.com.
12: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
13: Sé poc. No era una persona fàcil d'estar amb ell.
14: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
13: Hòstia.
14: A la zona ocupada.
13: Ostres, això no ho he sabut mai.
15: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
20: Frenar el feixisme espanyol i català.
19: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
21: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
19: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
22: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
19: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
19: Hola, Anna.
23: Hola.
18: Amb Ricard Ostrell.
24: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
18: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Gairebé 3:45 del vespre. Tornem a Johan Cruyff. S'ha acabat el Barça 5, Llevant 0. Miriam Guàrdia, i ara estem esperant tot el protocol de lliurament del trofeu. Que ja veig Louzán, el president de la Federació Espanyola, a la gespa. No sé si ha de tardar molt.
25: Així és. No, en principi ara començaran a anunciar tot el protocol que faran. De moment les jugadores estan al terreny de joc, però estan parlant, s'estan abraçant, somrient, i de moment no han indicat cap indicació, però estem aquí esperant a que donin el pas.
0: Doncs esperarem l'acte protocolari de lliurament del trofeu de campiones. Insisteixo, amb el president de la Federació Espanyola al capdavant, també amb Rafael Juste, el president del Barça, a la gespa. Ara tornem, Míriam. Passo pel Palau Blaugrana, on és a punt d'arrencar el partit de tornada dels quarts de final de la Champions d'handbol entre el Barça i el Nantes, i evidentment amb el Barça buscant el camí de Colònia. Sergi Camps, bona tarda.
26: Què tal, Jordi? Bona tarda.
0: Ho dic bé, eh? Camí de,
26: sí, sí.
0: Camí de Colònia.
26: Camí de Colònia, renda de 2 gols, 30-32 a l'anada. Ara m'adverteixen des de l'equip de premsa del Barça que si hi ha empat a qualsevol marcador, diguem-ne que no valen més els gols fora de casa que els de casa, si hi ha empat anem directament a penals, per tant no hi ha pròrroga. El Barça ha de defensar 2 gols de renda, el 30-32, per passar a Colònia per 8a vegada seguida. Seria la 14a vegada que el Barça, doncs, es desplaça a Colònia, té 12 títols al moment que comença el partit al Palau.
0: Sergi, per cert, hi ha hagut un acte protocolari abans de començar el partit. Han homenatjat Valero Rivera Folk, oi?
26: Sí, Valero Rivera, fill de Valero Rivera, no? Diguem-ne, el millor entrenador de la història de l'handbol, Valero Rivera Folk, el fill extrem, havia jugat aquí al Barça, fa una pila d'anys que està al Nantes, té 41 anys, es retira a final de temporada, per tant, esperem que avui sigui l'últim partit europeu. Això voldrà dir que el Barça ha passat a la Final Four, on, per cert, ja hi tenim un equip, el Fuxe de Berlín s'acaba de carregar el Vespren de Xavi Pascual als penals, amb l'últim penal de Gitzel. Per tant, el Fuxe de Berlín 35-33 s'ha carregat el conjunt de Xavi Pascual i és el primer conjunt que tenim a la Final Four. Ara, a aquesta hora, a 9:45 comença l'Alborg Sporting amb un 31-31 a l'anada, i demà queda el Magdeburg Pixeguet amb avantatge pels alemanys.
0: Molt bé, doncs el Barça ha de fer valer l'avantatge de Nantes d'aquest mes 2 i ja sap qui serà el seu rival a la semifinal de...
26: Encara no, Jordi, s'ha de fer un sorteig, eh?
0: Ah, perdó. Pensava que el Fuxe ja quedava...
26: No.
0: Ja quedava enquadrat amb el Barça. Doncs, com diu el Sergi, tenim ja el primer semifinalista de Colònia, però encara, vaja, el segon donem per fet que serà el Barça, però, evidentment, s'ha de jugar i nosaltres n'estarem pendents. Fins ara, Sergi.
26: Fins ara.
18: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Like
0: tocats, 9:45, moment per saludar una dona que fa pocs dies ha posat punt final a la seva carrera tenística. Molt jove, des del meu punt de vista, però ja amb uns quants anys al circuit. Parlo de la tenista gironina, la Aliona Bolsova. Aliona, bona tarda.
27: Bona tarda, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, aquí posant-me el dia del futbol.
0: No ets gaire de futbol, entenc, eh?
1: No. O sigui, m'agrada, però no el segueixo.
0: Molt bé, doncs.
1: I mira, m'ha vingut bé per posar-me al dia, connectar una mica abans.
0: Doncs mira, estem pendents de connectar un altre cop amb el Johan Cruyff, perquè de seguida li lliuraran al Barça el premi, el títol, el trofeu de campiones de Lliga, així que ja et demano disculpes per la interrupció a l'avançada. Aprofito per preguntar-te, vas a acabar la teva carrera fa pocs dies al BTA al 8A de la Bisbal de l'Empordà, ja ho havies anunciat, per tant, tot absolutament previst. Et pregunto per què als 28 anys has decidit que ja en tens prou de tennis.
1: És una resposta una mica complexa, però es redueix bàsicament a que notava que havia arribat al final d'una etapa vital meva. Les meves prioritats han canviat. Ja no aguanto gaire estar viatjant 12 mesos a l'any, la professionalitat que exigeix el tennis cada dia. Bueno, m'interessen altres coses, tinc altres prioritats i vull arrelar i quedar-me a casa i fer una mica de vida aquí.
2: Mm-hmm. Per coses que t'he llegit, es podria dir, Aliona, que tens una relació d'amor-odi amb el tennis? Durant la teva vida has tingut aquesta relació?
1: Sí, o sigui, l'havia tingut fa uns anys. Sí que és veritat que els últims 2 o 3 s'havia ja convertit en una relació d'amor exclusivament, però sí que ha sigut una mica turbulent al llarg de la meva carrera. He lluitat amb els meus traumes, les meves coses que tothom té, no? I com una mica amb l'obligació que havia tingut des de petita per dedicar-m'hi, i bueno, han sigut com anys d'anades i vingudes de que si volia deixar, que si no, de deixar un parell d'anys, entremig, tornar, bueno, i barallar-m'hi molt, però la veritat que he acabat fent les paus.
0: Tenim al cap aquells 8ens de final a Roland Garros de 2019 com a resultat més cridaner, però no sé si el definiries com la teva millor experiència tenística o en tens d'altres com a millors records.
1: Evidentment sí que és la més forta a nivell de resultat, no? Al final no he aconseguit res tan gran com això, és un gran slam i arribar a quarta ronda. Inclús tenistes que han arribat a tocar un rànquing més alt que jo no han tingut la sort de poder-ho disputar. Llavors, en això, 100% que va ser el moment àlgid de la meva carrera. Però et dic una cosa, el que més he disfrutat crec que han sigut amb les seleccions, quan hi ha hagut un equip darrere, o per exemple, el jugar aquí a casa aquests anys que han estat fent el torneig a la Bisbal, també aquesta una mica la raó per retirar-m'hi al final quan tens gent darrere i els teus a prop, no sé, per mi personalment se'm fa molt, molt, molt especial.
2: Uh-huh. Em deies abans que quan et preguntàvem per què ho deixes, entre altres coses, que és una professió aquesta del tennis que tocava viatjar moltíssim. Clar, t'imagino ara un cop ho deixes amb aquell vertigen de cop, no? La vida la tenies molt plena d'activitats a fer, per dir-ho així, i de cop es buida tot. Tens cert vertigen, això?
1: Encara no. Sí, soc conscient de que pot arribar, però al final estic fent com una retirada molt progressiva. Ja fa mesos que ho vaig decidir, després vaig anunciar-ho al cap d'uns mesos més. Ara m'he estat despedint durant aquest principi d'any, i a partir d'ara encara tinc compromisos amb el tennis a lligues, que, bueno, no jugaré cap torneig professional, però sí que jugo per alguns clubs a diferents països que em donen un sou, llavors no és un tall brusc. I a més, jo sóc una persona que no paro mai quieta, vull dir, ara també m'estic graduant de la meva carrera a la universitat, voldré fer un màster, tinc els meus projectes personals, llavors em costa molt parar, així que crec que al contrari, em costarà com posar-me fre i dir descansa, Liona, sisplau.
0: Tu t'has anat formant durant tot aquest temps, dic formació acadèmica.
1: Sí.
0: Saps què t'agradaria ser de manera immediata un cop passin aquests últims compromisos amb el tennis o et deixaràs portar una mica?
1: Em deixaré portar una mica, també perquè he après que quan tens com una idea molt fixa al cap, la vida et sol portar per altres camins. Llavors, bueno, a mi m'agrada personalment i m'han dit que transmeto molt bé a l'explicar i al parlar. Llavors, jo he estudiat història que al final obre la porta a ser docent i en el tennis doncs, també tinc l'opció de transmetre els meus coneixements a la gent de per aquí prop. Així que, bueno, no sé encara ben bé en quin àmbit acabaré. Potser un mix dels dos, però crec que com... No sé, fer alguna cosa pels altres. Mm-hmm. Tant sigui en una cosa en l'altra o una diferent, crec que vull aportar com alguna cosa a la meva comunitat. Com donar... He rebut molt aquests anys i ara tinc ganes de donar jo.
0: Doncs és una fita magnífica per ara que s'acaba el tennis professional. A Liona, enhorabona per la carrera i tota la sort del
1: moltíssimes
0: món
1: gràcies.
0: En el que ve d'ara endavant. Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Fem una pausa i rematem el Tot Costa.
18: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
3: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
4: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
5: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
6: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
5: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
6: Uala!
7: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
17: Necesito vacas.
7: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
23: Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana. El mateix dia, a la mateixa hora.
27: Benvinguts a Fanzone.
23: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanya.
28: Soy el nuevo Buffoni.
27: Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
23: Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
29: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. Sí, sí, 3.000 euros per moblar casa teva. Canvia el saló, el dormitori, la cuina. Recorda, 3 premis de 3.000 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
30: Catalunya nit.
31: Un informatiu sense presses.
32: Per donar context als grans titulars.
33: Londres, Quim Olivares, bona nit.
34: Hola, bona nit.
35: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units... Cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
36: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
37: Washington, Oriol Serra.
38: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
30: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
39: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
40: Ens allunyem de les estridències.
30: Catalunya nit.
41: Notícies sota la llum de la lluna.
18: Catalunya Ràdio Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Estrell final del Tot Costa, moment per tornar al Johan Cruyff, Miriam Guàrdia, mentre parlàvem amb la Liona Bolsova, el Barça ha aixecat el títol que l'acredita com a campió, en aquest cas campiones de la Lliga F.
25: Així és. Ara, de moment, les jugadores estan al túnel de vestidors. Entenem que s'estan posant doncs, les samarretes corresponents a la 11a Lliga de Campions que guanya el Futbol Club Barcelona Femení. I, de moment, sembla que tornaran a aixecar la Copa, perquè ara estan col·locant doncs, aquests focs pirotècnics i tornaran a alçar la Copa ben amunt en el joc en Cruyff amb tota la seva afició.
0: Per tant, és com una celebració en dues parts.
25: Exacte. L'Ordani
0: i el trofeu, t'haig de dir que per la imatge que tenim televisiva no queda ningú.
2: La tribuna deu estar plena, que és el que no veiem, però clar, és veritat que la imatge del que seria la tribuna, la gent ha anat marxant. És que clar, es fa tard, fa ja un quart d'hora que ha acabat el partit,
0: sí, sí.
2: Ara han de sortir jugadores una per una... I després imagino que hi haurà aquests parlaments anunciats, però que, evidentment, el Tot Costa farem salat i no els podrem sentir.
25: N'estarem, no, hi ha molta gent, la veritat.
0: N'estarem pendents, especialment si parla la capitana Alexia Putellas, que ja sabeu que hi ha un dubte sobre el seu futur, que també us dic que m'estranyaria que resolgués avui.
2: No, no crec que digui avui res.
0: Però, en tot cas, sempre s'ha d'escoltar Alexia, el Barça, que ja té el trofeu que l'acredita com a campiones de la Lliga F, i ens ho ha explicat tot plegat des de Johan Cruyff la Míriam Guàrdia. Míriam, gràcies.
25: A vosaltres.
0: Dos minuts mal comptats i les 9 abans d'acabar. Tornem al Palau, en joc el Barça en antes de la Champions d'handbol. Sergi, com ho deixem?
1: Doncs mira, ho deixem al minut 11 i mig de la primera meitat i el Barça perd de 2, 5-7. Per tant, amb aquest marcador aniríem als penals. El Nantes ha tingut la possibilitat dues vegades de marxar de 3. Ara, en l'última, el pal i una intervenció d'Emil Nielsen, tot plegat ho ha evitat, però el Barça, que no ha aconseguit doncs, posar-se per endavant en cap moment en aquest marcador, queda molt, però 12 de la primera, Barça 5, Nantes 7, eliminatòria igualada.
0: Gràcies, Sergi.
1: Fins ara.
0: Sònia, remata-ho.
2: Doncs recordem que ara, a partir de les 9 del vespre, es juga també la segona semifinal de la Champions, la tornada entre el Bayern de Munic i el PSG a l'Allianz Arena. 5-4 a l'anada. I avui les davanteres també, poca coseta, com a l'anada per part del PSG, Doué, Dembélé i Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia, al final ja li hem canviat el nom unes quantes vegades.
0: Crec que no sé qui ens va corregir. Kvaratskhelia.
2: Kvaratskhelia ens va dir l'altre dia un amic georgià de l'Autet. Sí. I per part del Bayern, Luis Díaz, Kane i Olise. Olise, és un altre Olise. Dubte que... Bé, aquest Això, Bayern també,
0: eh? Això el Torquemada ho té claríssim, Olise.
2: Doncs Olise. Luis Díaz, Kane i Olise, vaja, es pronuncien com es pronuncien, dues davanteres que espanten, exacte. Porteu-los... bé, un el teníem, malauradament. El cas que podeu sentir la Champions al digital de Catalunya Ràdio amb el Torquemada i amb el Sergi Andreu, la Ruth, el Francesc Ripoll, tothom allà explicant aquesta tornada semifinal. Ja tenim un finalista, és l'Arsenal que va eliminar i l'Atlètic de Madrid, i avui també us hem explicat que Graham s'ha lesionat i ara mateix es dubta, tot i que l'intenció és que es recuperi de cara a la final de la Champions d'Oslo.
0: Gràcies, Sònia.
2: Fins demà.
0: I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, amb la redacció d'Esport de Catalunya Ràdio, la Núria de la Fuente a la producció, el Raül Orgales al piano, la Jordina Tarrer pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 ja, mirant directament i de fita a fita el clàssic de diumenge. Luis, et veiem a la final de la Champions?
3: Puede ser que sí, i...
4: Puede ser que no.
3: Bravo!
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
8: Bona nit, us informa Manel Elias. El creuer que s'ha detectat un brot d'antivirus ha provocat la mort de 3 persones ja viatja cap a les Illes Canàries, on arribarà previsiblement dissabte. L'embarcació ha salpat poc abans de les 8 del vespre, després d'estar dies aturada davant les costes de Cap Verd. El govern espanyol calcula que dilluns de la setmana que ve es començarà a evacuar el passatge. Madrid, Cristian Roldán.
9: Bona nit. Si Sanitat calcula que el viatge fins a Tenerife s'allargarà a prop de 3 dies i mig, és a dir, que l'embarcació arribaria a aigües espanyoles pels vols de diumenge. De fet, el Ministeri de l'Interior ens ha fet saber fa pocs minuts que treballen ara amb la idea de començar l'evacuació dels passatgers dilluns. Durant tota la tarda d'avui, això sí, Sanitat i Interior han acabat d'ultimar els detalls d'aquest operatiu, que demà traslladaran als països d'origen dels passatgers i amb qui també coordinaran les tasques de repatriació. En aquestes reunions també hi ha estat present el govern de Canàries. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
8: Més notícies, Marc Güell.
10: Israel ha bombardejat la capital del Líban, Beirut, per primer cop des de l'entrada en vigor de la treva anunciada fa 3 setmanes. Segons el primer ministre, Benjamin Netanyahu, es tracta d'una operació quirúrgica contra un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, fa més de 2 mesos, els atacs israelians al Líban han matat més de 2.700 persones.
8: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'arcabisbat de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família Itàlia asseguren que la visita del Papa tindrà un gran impacte internacional i que projectarà Catalunya com a terra d'acollida. Pel president serà el moment de demostrar al món els valors del país en un moment on perillen els drets humans.
4: Catalunya està i estarà sempre al costat del Papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
8: A més d'inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família el 10 de juny, el Papa també visitarà la presó de Brians 1, farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i anirà a la Catedral de Barcelona i a la parròquia de Sant Agustí del Raval.
10: Les escoles Bressol arrenquen demà el cicle de vagues d'educació que farà 17 aturades fins al 5 de juny. La plataforma 03 ha cridat a la vaga les escoles Bressol públiques i privades, sumant-se a l'aturada que hi ha convocada a nivell estatal. El sector denuncia que la situació és insostenible, ho explica a Catalunya Ràdio la portaveu de la plataforma 03, Georgina Rius.
6: Sobretot, mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educar soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
10: S'han decretat uns serveis mínims amb un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre.
8: El Parlament ha activat el protocol de seguretat per un paquet sospitós i sense remitent enviat al grup parlamentari de la CUP aquest migdia. Els TEDxs dels Mossos han descartat la presència de cap explosiu o substància perillosa, però mentre es feien les comprovacions s'han tancat els accessos a la cambra i a part del parc de la Ciutadella. La CUP explica que a l'interior del paquet hi havia un llibre amb circuit electrònic i una nota escrita en català amb missatges racistes i homòfobs que el partit atribueix a l'extrema dreta. En una piulada, el president del Parlament, Josep Rull, condemna qualsevol amenaça que busqui intimidar els diputats en l'exercici democràtic de representació del poble de Catalunya.
10: S'ha desconvocat la vaga de recollida d'escombraries de Girona després que la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats. Valoren positivament que s'hi recullen algunes de les seves principals reivindicacions laborals. Girona, Maria Rovira.
7: Bona nit. El preacord s'ha ratificat per un 82% de la plantilla que ha votat en dues assemblees amb una participació de 169 dels 212 treballadors. L'acord inclou aspectes com un increment del sou dels treballadors de l'1%, una negociació per pactar nous torns i horaris i la incorporació a plantilla de personal eventual. El portaveu del comitè d'empresa, Gregori Soto, diu que ara tornen a la feina, però que encara costarà recuperar la normalitat.
11: Esperem que el servei de la nit es pugui fer amb completa normalitat. No s'acabarà d'aconseguir de netejar probablement tota la brossa aquesta nit, perquè les acumulacions han sigut impressionants, però els companys i les companyes farem tot el que puguem per poder netejar la ciutat.
7: Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
8: I ara els esports, Sonia Olear.
12: En handbol des de 3:15, Barça-Nantes, tornada als quarts de final de la Champions masculina. Marxem cap al Palau Blaugrana. Sergi Camps, bona nit, com va el partit?
1: Bona nit, Sonia. El partit empatat a 9 minut, 18 i mig de la primera meitat. Amb aquest marcador, el Barça passaria a la Final Four de Colònia perquè defensa la renda de dos gols aconseguida al partit d'anada. El partit d'anada, Nantes 30, Barça 32. El Barça, que busca la seva vuitena Final Four de Colònia consecutiva, seria la 14a en total. Per cert, que ja tenim un equip classificat per aquesta Final Four, és el Fuchsia de Berlín, que ha superat el Veszprém del català Xavi Pascual per 35-33 als penals.
12: Gràcies, Sergi. L'Arsenal coneixerà aquest vespre el seu rival a la final de la Champions masculina. Sortirà del partit que juguen a Múnich, el Bayern i el PSG. El marcador, ara mateix, minut 5 de partit, 0-1, guanya el PSG, ha marcat Dembélé. Podeu seguir aquest partit a la transmissió de l'app de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT amb el Sergi Andreu. El Barça femení ja ha rebut el trofeu que l'acredita novament com a campió de la Lliga. Graham Hansen pateix una lesió a l'adductor. La noruega serà baixa durant les pròximes setmanes per seguir un pla de recuperació específic de cara a poder estar disponible per a la final de la Lliga de Campions, que jugarà a Oslo el 23 de maig. Avui ha marxat del terreny de joc amb molèsties Aixa i l'equip ha acabat jugant amb 10 als últims minuts. Tot i això, el Barça ha guanyat el Llevant per 5-0.
30: Fins aquí les notícies.
18: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
13: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
18: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
13: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
18: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
12: Aquí movem els fils.

0: En aquest país tenim gran tradició de titellaires i de titelles, però ens ha costat donar-los el lloc que es mereixen. Hi ha festivals com la Fira de Titelles de Lleida, que just ha tingut lloc aquest cap de setmana a la capital del Segrià, que ens recorden que això dels titelles és una cosa molt seriosa. Però hi ha qui encara es mira els espectacles amb ninots com un entreteniment només per criatures. Els titelles venen de molt antic, n'hi ha a tots els països del món. Han servit per fer denúncia, per explicar històries meravelloses, per saber si el mal venia per l'esquerra o s'acostava per la dreta. Les dones titellaires hi han estat sempre presents, però moltes vegades han quedat esborrades sota els noms de les companyies o de les parelles. Aquesta nit convidem a les millors perquè treguin el cap del guinyol i sense garrotades.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Els Titelles també són això, algú que mou els fils i nosaltres contentes de deixar-nos enredar. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I si sou fans de les Titelles, dels Titelles, que sé que passarà això aquesta nit, m'haureu de corregir les convidades d'avui, truqueu al 93201-7474, perquè potser teniu una història relacionada amb els Titelles i ens farà molta gràcia conèixer-la. Superben acompanyades, estem de l'Emília Lang. Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: És titellaire de la companyia Pea Green Boat. Ho he dit bé, en anglès, de Gratallops, ho he dit bé?
1: Ho has dit perfectament, sí.
0: Perquè ja veureu que aquesta companyia de titelles es dedica a fer espectacles en molts idiomes. Ho feu a les escoles?
1: Ho fem a les escoles i a on ens truquen, a festivals, a teatres...
0: On convingui.
1: On convingui.
0: L'Emília Lang és anglesa, va néixer a Anglaterra, el que passa és que ja ets molt d'aquí,
1: Soc d'aquest barri, de fet.
0: Sí, sí? D'acord.
1: Sí, soc de pare Manyo, de mare anglesa, nascuda a Anglaterra, però criada a l'Eixample de Barcelona. O sigui, que d'anglesa tinc la mare i...
0: El Panxa en Judi. Poca cosa més.
1: Poca cosa.
0: Ens acompanya també la Teia Mónar, que és titellaire, actriu, maga, pallassa i directora del Museu Internacional de Titelles de Catalunya.
2: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé, aquí encantada de parlar de titelles i acompanyada d'aquestes grans titellaires que tenim.
0: I també l'Esther Cabassés, que és titellaire de la companyia Xo Titelles, que són mítics com la Torre Eiffel, pràcticament. Com estàs?
3: Bé, molt bé, moltes gràcies.
0: I ahí som totes. Primer, clar, us he de preguntar què us enganxa a vosaltres a les titelles? Com hi comenceu? Perquè em sembla que totes teniu una història bonica d'aquell inici, d'aquella llavoreta.
2: Val, començaré jo.
0: Sí.
2: Jo venia del món de la interpretació, anava per actriu, i vaig descobrir uns titellaires que feien teatre al carrer quan va morir el Franco, que va ser una expansió de la cultura.
0: I qui eren, aquests? Eh? Qui eren aquests titellaires?
2: Aquesta era la Fira Fantàstica. I resulta que em va agradar molt. I aleshores els hi faltava algú que narrés les històries i com que jo venia del món de la interpretació, doncs em van dir que sí, em volia afegir a la companyia. Jo també tinc el dubte de si era realment perquè necessitaven una narradora o necessitaven un cotxe. Perquè jo tenia cotxe. I aleshores, per transportar amunt i avall els titelles, i així em vaig enganxar. Llavors vaig descobrir que els titelles podien fer moltes més coses que podien fer els actors. Com, per exemple, volar tranquil·lament en un escenari...
0: Amb poc pressupost, a més, que és molt important en el món en el que vivim.
2: Sí, amb poc i amb gran pressupost.
0: Clar, clar, això, clar, clar.
2: Però sí, sí, amb poc pressupost. Sí. Els actors també poden fer-ho amb poc pressupost. Però sí, sí, vaig descobrir aquest món i amb tantes possibilitats de tècniques que em va meravellar i em vaig enganxar.
0: Estaves dient això, que això és en el moment una mica de postdictadura, és a dir, del moment de Franco, que sí, ja finiquitat, i és un moment també dolç per les titelles a Catalunya, és un moment de les grans, de la claca, de la fanfarra, de moltes companyies importants.
2: Sí, sí, sí. I a més va ser el primer moment on es van començar a crear els circuits de teatre. Uh-huh. Vull dir que quan nosaltres estàvem actuant a la plaça del Pi, o on fos, perquè anàvem per tot el món passant el barret per pagar-nos els viatges, venien escoles i ens deien que podeu venir a la nostra escola? I a partir d'aquí es va anar creant com un petit circuit per a escoles i es va formar el primer representant, que no era el típic representant de la Rocío Jurado, d'aquests... Perdó, de la Rocío Jurado d'aquests, sinó que era un representant doncs, que portava espectacles per festes majors i va ser el primer representant que es va crear aglutinant tots aquests tipus d'espectacles, no solament de titelles.
0: De carrer, sobretot.
2: De carrer, de titelles, de pallassos, d'animació, i aquí va començar un boom de tota aquesta cultura que va sortir al cap.
0: Ara parlarem també de quin paper feien les dones en tot això, perquè em sembla molt interessant, perquè aquí no havies de pujar a un escenari, quedaves camuflat darrere d'uns ninots, però llavors les dones feien el paper d'acompanyants, no? Ara en parlarem de tot això, però també m'agradaria que ens expliqués l'Esther Cabassés, que tu també vas començar a les titelles, una

0: mica per entretenir mentre ton pare treballava. O alguna cosa així. A veure, explica'ns. A nosaltres ens encanten aquestes històries.
1: Això era quan era molt petit.
0: Clar, és que és la primera llavor.
1: Que era fotògraf i dels quatre germans em cridava a mi, Esther, vine, vine, que has d'entretenir aquest nen, que si no, no es queda quiet, que li he de fer la foto. Era un estudi molt dels d'abans, dels d'antes. I després també donant menjadors, bueno, dinars al menjador de les escoles, també, doncs, les estones aquelles més avorrides, bueno, m'inventava tot de contes, històries, agafava el rasclet, el cubell i feia personatges inventats i va començar així.
0: D'on creus que sortia aquest neguit d'imaginar d'aquesta fantasia?
1: Jo també en aquell moment anava molt a la plaça del Pi, hi havia en Xesco Boix, hi havia els que has dit tu, la Fira Fantàstica, hi havia el Rocamora, també iniciava, Marduix, tota aquesta gent, el David Lain de l'Estenedor, i era com, uala, a l'escola em duien al Teatre Romea, i aleshores tot això em va anar com... també el Cuc em va començar així.
0: I vosaltres dues, l'Esther Cabastis i la Teia Moner, que sou les més veteranes, recordeu aquest moment? Quin paper tenien les dones en aquest moment? Estem parlant de finals dels 70, 80, o estem parlant de...
1: Jo parlo d'una mica més dels 80 i pocs.
0: D'acord.
2: Jo estic parlant del 79, 78, 79.
0: I quin era el paper de les dones?
2: A veure, en principi el paper de la dona...
0: Eren les xofereses, com deies abans, que portaves tu el cotxe? O no?
2: No, a veure, la dona en aquells moments no estava en primer pla. Encara estàvem en segon pla una mica, i els que portaven el nom de la companyia i els que... No els que manipulaven, en aquell moment, sinó els que portaven el nom de la companyia eren els homes. I després també s'ha de dir que en els llocs de... En aquests moments també està passant, però en els llocs de poder. En el poder en el sentit de festivals, que la majoria de festivals estan organitzats moltes vegades per homes. Cada vegada hi ha més dones. Però els que belluguen moltes coses a vegades són homes.
0: Els que belluguen els fils, eh?
2: Sí, exacte.
0: Aquí
2: en aquell moment hi havia com un a la part. O sigui, hi havia dones i homes. Antigament, la dona estava en un segon pla... Totalment. Perquè la dona era l'acompanyant del titellaire i era la que es dedicava a criar els fills i a mantenir la casa. Llavors, quan es feien les funcions de titelles, la dona estava a darrere el teatret, moltes vegades, donant els titelles al manipulador. No se la veia, no tenia
0: presència. Una mica com en el món de la màgia, aquelles noies que estan una mica perquè les tallin a trossets.
2: Exacte. El paper de les magues ha sigut, durant tota la vida del món de la màgia, ha sigut les que ens han tallat a trossets, els que ens han clavat espases, i aquí, bueno, aquí hi ha una altra lluita que jo estic fent paral·lelament en el món dels titelles.
0: Quina era la lluita?
2: Bueno, la lluita és donar visibilitat a les dones magues amb un festival que faig, sí. És el Festival Dama, de dames màgiques que...
0: Ja et tornarem a convidar. Si això no
2: això és una altra història.
0: Ja
2: és una cosa paral·lela.
0: Em pensava que volies parlar de titelles.
2: No. Doncs... Només dic que l'art escènica més masclista que hi ha en aquests moments és el món de la màgia.
0: D'acord. Tenim un altre programa aquí pendents.
2: Exacte, ho deixo aquí.
0: N'hem parlat alguna vegada, però m'agrada que ho recordis. De tota manera, Teia, tu et dediques a això, al titella des de ben jove, i com aquesta idea que deies, què et passava tu quan veies que sempre els homes eren els que ocupaven el nom de la companyia i les dones estaven invisibles? És a dir, les dones es revelaven o no?
2: No, a mi particularment, a mi no m'afectava, perquè jo estava fent el que m'agradava i no barrejava. En aquell moment el tema del gènere no estava tampoc tant com està ara, reivindicatiu, sinó que almenys jo vaig viure d'aquesta manera. Jo el que m'agradava era construir, fer titelles, actuar, i m'era igual que hi haguessin 5 homes, que 3 dones, que una. Jo el que volia era expressar la meva creativitat fent titelles i explicant contes, també.
0: I trobaves que et tractaven igual, o hi havia una mica allò de mirada per sobre de... Ui...
2: Bé, ens tractaven igual. El que passa que... Bé, val.
0: Què? Digues.
2: Ens tractaven igual.
0: Vols que posem música i m'expliques la veritat després de la música?
2: Sí, després de la música explico veritat.
0: Va, explica'm-la. Posem la música i m'expliques la veritat.

0: Ui, que aquí estan sortint moltes coses del món dels titelles que no sabíem. Hi havia algunes cosetes, si voleu no em digueu els noms, però expliqueu-me situacions.
1: No, situacions, com he dit abans, que encara hi havia algunes companyies que el nom de l'home era el que lluïa, d'alguna manera, el que venia, i hi havia les dones que eren... o eren les formiguetes, que eren els que feien realment la feina darrere. A darrere, tota la feina.
0: Tota la feina vols dir també de construcció, a vegades.
1: De construcció, d'idees per espectacles, de manipulació, però el que s'emportava el mèrit era l'home.
0: La glòria se les emportava a ells.
1: Sí.
0: Esther Cabassés, em sembla que també vols dir alguna cosa sobre això.
2: Bé, sí.
0: Us estic aquí apretant, eh?
2: Bé, a l'època meva de zootrop, que érem la Núria Mestre, d'Emilio i jo, érem només dues noies i vam viatjar moltíssim arreu del món perquè fèiem un espectacle sense paraules, però aquí, arreu del món potser no tant, però aquí sobretot ens trobàvem això que arribàvem amb la nostra Renault Express, les dues, i dèiem, bueno, i el resto de companyia, ¿dónde está? I la furgoneta de l'espectacle, ¿dónde está? No, som nosaltres, som, saps? I n'hi havia moltes d'anècdotes d'aquestes. No en tenien com dues noies joves soles, anaven... amb l'espectacle amunt i avall, que només era un bou. Amb el groc això ens va passar a molts llocs.
1: Nosaltres, abans del zootrop, havíem muntat Nessun Dorma, que vam ser les primeres dues dones que vam fer un espectacle de solistes. I no ens havíem trobat tant amb això que dius nosaltres, amb aquest cas. Els tècnics sí, els tècnics érem homes.
2: Clar, però és que nosaltres no duíem tècnica, ens ho fèiem tot nosaltres.
0: I llavors, clar, semblàveu exòtiques en aquell moment. Clar, ara li he de preguntar, per exemple, a l'Emília Lang, tu comparteixes companyia amb la teva parella?
1: Sí.
0: I a vegades et diuen, es refereixen a ell com el titellaire i tu d'una altra manera o no? O la cosa està més repartida aquí?
3: No, està molt repartida. Ens complementem en les nostres tasques dins de la companyia. I quan, a l'hora de sortir a l'escenari, realment sóc jo la que estic al foco, perquè és, en el nostre repertori doncs, hi ha tres espectacles que són els que han rodat més i jo sóc titellaire solista. Llavors l'Edu queda en l'ombra perquè ell s'encarrega de la part tècnica.
0: Però és una decisió que heu pres o com ha anat això?
3: Sí, sí, per exemple, és que depèn de les necessitats de l'espectacle. Per exemple, hi ha un espectacle que va crear l'Edu, que és El rei al mar, i doncs com que ho va crear ell, doncs ell...
0: El manipula ell.
3: Sí, fa la manipulació. I els altres, que són de creació... Bueno, en realitat són creacions en equip, conjuntes.
0: Wow. Però vosaltres, clar, ja teniu una companyia que es diu Pilgrim Boat, i ja és una altra cosa, perquè no es diu companyia Lang Blanc, per exemple, o Blanc, eh? O sigui, és a dir, no és el nom de l'altra persona, sinó que ja heu triat un nom extern. Vosaltres, per exemple, l'Esther Cabassés, has estat molts anys, encara ara, tens xo a titelles amb la teva parella.
2: Sí.
0: Aquí heu hagut un moment de quadrar-vos alguna cosa o què?
2: No, vaig cedir jo. No.
0: A veure, explica'm això.
2: Perquè el meu inici va ser a Tanxarina, que va ser una companyia que va sortir justament de l'Institut del Teatre, alumnes del senyor Harry Vernon Tozer, el Gepetto en viu, perquè era increïble.
0: I... Després parlarem d'ell, perquè hem entrevistat, vam anar a la botiga de titelles de Travi Marionetes, que està al centre de Barcelona,
2: allà
0: i que el porta
2: estar.
0: Aquesta dona fantàstica, la Teresa Travieso, que va ser el vostre mestre.
2: La seva mà dreta era ella, sí. La que li recordava a l'hora del te, la que li deia, se tiene que poner la bufanda, no se olvide del paraguas, senyor Tozer. El va estimar molt, el va cuidar molt i va estar al seu costat sempre. Ella,
0: el Tozer era un professor de l'Institut del Teatre de Titelles, una persona, una referència. En el cas de les dones, quines dones eren les referents o les pioneres? Abans hem parlat de Mariona Masgrau, però és la Herta Frankel, per exemple? Va ser una titellaire molt important a Barcelona, que venia de fora, però...
1: Sí, la Herta Frankel era una pionera, era un personatge important, però sobretot perquè era mediàtic. Sortia molt a la televisió...
2: Amb la Marilyn, no?
1: Amb la Marilyn... I llavors era una persona molt mediàtica. I, a veure, també li hem de donar les gràcies de que hagi fet visible en un mitjà de comunicació en aquells moments tan important com era la televisió, els titelles, que no ben bé eren per nens, tampoc. A vegades feia titelles que el que explicava no era ben bé per nens, tampoc.
0: També les temàtiques, per exemple. Això jo crec que ha canviat perquè hem canviat tots. Les titelles, els titelles, ja ho diré bé en algun moment d'aquesta nit. Els titelles, històricament, hi havia moltes històries del príncep, la princesa, el llop, el policia, etcètera. No? Veníem d'aquest món on estava tot molt estratificat i molt jeràrquic. Quan les dones comenceu a explicar històries i us comenceu a posar darrere del guinyol, s'expliquen històries diferents o què?
1: A veure, aquestes històries que... Bueno, parlo jo, però no sé si voleu dir alguna cosa. Són contes tradicionals. Llavors, moltes vegades s'ha tirat d'aquests contes per fer els espectacles. Però també s'ha tirat de la imaginació, tant sigui d'homes com de dones, per fer creacions pròpies. Llavors, a partir d'aquí ja no, potser no sortia el policia, no sortia el llop, no sortia, no hi havia ni bons ni dolents. A partir de la creació de cadascú s'han creat altre tipus d'històries. Però els tradicionals sí que venien dels contes tradicionals, precisament.
0: Sí, sí, però vull dir que el fet de que hi hagi dones en el món dels titelles ha fet que subvertiu una mica tots aquests rols i digueu, mira, hi ha prou de princeses esperant el príncep?
1: No. Jo crec que... Bueno, jo no m'ho he plantejat mai, eh?
2: No, jo tampoc.
3: No. No, nosaltres, a la nostra companyia, el nostre repte és fer creacions originals. I a partir d'aquí, doncs, deixar...
0: Vols dir que deixeu la monarquia de banda? Pregunto.
2: Bueno, va fer el rei i el mar.
3: Sí, però no és un rei
2: ja
3: monàrquic.
0: I en el teu cas, Esther, tu et planteges això? O creus que les dones, quan dibuixen o creen històries... ho fan des d'un altre lloc?
2: Jo penso que si ho fas des de dins és igual el que siguis, diguéssim, no? Que és una cosa molt interna que tens a dins i ja està, i ho treus. I aleshores el gènere és igual, no? Per mi. No.
0: De fet, els titelles tenen una cosa molt bona, que és que no tenen gènere.
2: Exacte.
0: I això és una cosa, jo crec que hi hem de pensar moltes vegades. Els atributs els posem quan els hi posem un vestit o quan els pintem els llavis o el que li fem amb els titelles, no? A mi m'agradaria saber, per exemple, Teia, ho has dit abans, dius que l'any 86 vas crear la primera companyia de dones titellaires.
1: Sí.
0: Per què? Per què havien de ser només dones?
1: No, és que no ens ho vam plantejar, és que ens hi vam trobar. Ens vam trobar dos noies que acabàvem de tenir un criu, una nena, les dues, i jo m'havia separat de la meva parella, que era titellaire, i llavors vam dir, anem a muntar una companyia. I la vam muntar les dues, però no ens vam plantejar si volíem ser una companyia de dones. No, perquè estàvem allà, teníem les nenes al parc i nosaltres anàvem cosint els titelles i anàvem fent i vam muntar un espectacle sense paraules. I aquí va ser la primera companyia, però no plantejant-nos en cap moment el tema de gènere. Era perquè les circumstàncies van permetre fer això.
2: També vau viatjar molt amb aquest espectacle.
1: Molt, molt.
2: Vosaltres,
1: vam viatjar.
2: La Mercè Framis, sí. I jo vam ser substitutes.
1: Sí, és que l'Esther, bueno, d'aquella època...
0: Vosaltres us coneixeu de fa molts anys.
1: Uah, sí. Uah,
0: podeu explicar moltes històries. Clar, això és una cosa, jo crec, que poc coneguda, perquè tothom està sempre pensant en aquests titelles que són, doncs això, un món més infantil, etc. Però vosaltres heu explicat moltes històries per adults.
1: Sí.
0: I de fet heu viatjat molt amb les vostres companyies, de fet amb Zoòtrop, amb la Núria Mestres, que era la teva companya amb aquesta companyia, vau viatjar moltíssim, vau anar arreu del món.
2: Sí, suposo que era això, perquè només érem dues noies, no noies o nois, sinó dos membres de la companyia, ni tres, i viatjàvem amb un baúl, aleshores, clar, per anar amb avió i així, era molt fàcil.
0: I com eren? Perquè estem parlant dels anys 80, oi?
2: Era.
0: I com es viatjava?
2: Les meves filles m'ho pregunten, però com ho fèieu?
0: Sí,
2: no hi havia internet, no hi havia ordinadors, no sé què. Bueno, doncs fax, hi havia correus. I quan habitualment el més normal era quan tu feies un espectacle allà on fos, quan el públic aplaudia i ja després se n'anava, hi havia tres o quatre persones que se t'apropaven i aquells eren programadors o programadores. I et podien venir o de Romania... o d'Itàlia, o d'on fos. I eren. Anaven a veure coses, es desplaçaven, viatjaven i et venien a veure. I jo mai vaig vendre res. Vull dir, no em va tocar fer la feina que ara molta gent fa de representant o de manejament.
0: Sí, hi havia molta feina, als 80, de fer titelles.
2: També, però serà que també agradava, saps? Vull dir, una mica tot. O sigui, sí. Tu, a la que acabaves i hi havia algú que se t'acostava, era per dir-te, passa'm el teu contacte que us vull portar a casa meva, no? I era així.
1: I el boca-orella funcionava molt. Mm. Anava molt bé, també, per aquests contactes. I ara molta gent, molts programadors, ja ni es desplacen. Veuen vídeos. En canvi, en aquells moments, tothom es desplaçava a veure tot en directe.
0: M'imagino que moltes anècdotes, no? Amb tant de viatge. O què?
1: Sí, oh, clar. Sí.
0: Expliqueu-me'n alguna, esteu molt tímides,
1: nosaltres,
0: trobo.
1: Nosaltres vam marxar d'una àrea de servei d'una autopista, ens deixàvem el tècnic. I després es va enfadar molt, eh? La veritat és que... I una, que és una, bueno, és una de les anècdotes. I una altra anècdota és que vam anar a actuar... Ai, no me'n recordo, als Països Baixos, no me'n recordo, un festival molt important. I ens vam trobar en un teatre molt gran amb 10 tècnics esperant-nos. I vam dir, com que actuava la Fura dels Baus en aquell festival, vam dir, deu ser per la Fura dels Baus, perquè vosaltres 10 tècnics. I no, era per nosaltres que ens estaven esperant 10 tècnics allà perquè necessitàvem. I clar, portàvem això, 2 o 3 baúls. I... bueno, això entre altres.
2: Vosaltres, per fer la prova de si els focus funcionaven o no, al Pakistan venia un noi amb un tornavís. Feia així.
0: Si s'enrampava, sí. És que funcionaven, eh? Sí. Molt bé. Clar que sí, tot pràctic.
2: Portat.

0: Avui parlant de titelles, aquí a Les Dones i els Dies, són 9:45 de la nit, passa res un minutet, i ens agrada molt sentir parlar totes aquestes dones que d'alguna manera són pioneres, i que venen a donar la cara, perquè el que dèiem al principi, les dones quedaven una mica tapades, no se les veia tant, però ara les coses han canviat molt. De fet, la Teia és la presidenta de la UNIMA, que és la Unió Internacional de Titellaires.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I, a més, ens has d'explicar això, dirigeixes un museu de titelles de Catalunya, a Palau Solità i Plegamans. Sí. Aquí, què és? Són titelles que has construït tu, hi ha titelles d'arreu del món. Què hi veurem, aquí?
1: En aquest museu veurem una col·lecció privada nostra de titelles de tot el món. Es veu...
0: Us heu gastat els quartos, eh?
1: Eh?
0: Us heu gastat els quartos.
1: Mira.
0: No em preguntis.
1: Mira, és un museu privat.
0: Sí.
1: És l'únic museu internacional de titelles que hi ha a Catalunya. No tenim cap subvenció. I l'únic que tenim és l'edifici, que és una concessió de l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans, però que paguem un cànon i paguem els subministres. Llavors, tot el que hi ha dins ho hem invertit nosaltres de la nostra butxaca.
0: Sí, no aneu per robar res, eh? Que no hi vagi la gent per robar cap res. Cap
1: No, tenim alarmes, tenim de tot. Això no. Però ho hem fet amb passió. Ho hem fet amb passió i amb il·lusió perquè creiem que els titelles són un patrimoni que no està reconegut. I és un patrimoni que s'ha de veure. I qualsevol persona que ha tingut, d'una manera o una altra, un contacte amb un titella, quan ha sigut petit, quan ha sigut gran. I, a més, és una unió intergeneracional. O sigui, uneix generacions.
0: Clar, m'imagino que n'hi ha de fil, de mà,
1: de
0: putxinel·lis...
1: Sí, després tenim titelles que ens han cedit o donat companyies, també, i tenim titelles que han utilitzat psicòlegs, terapeutes i educadors per treballar les emocions. Tant amb adults com amb nens.
0: I teniu un... Ja sé que fa de molt mal dir això, però teniu algun fill predilecte o filla predilecta d'aquests titelles que teniu?
1: És que cada titella que ens arriba ens puja a tope l'adrenalina.
0: Sí.
1: Perquè on la posem? Com la col·loquem perquè quedi bé? Perquè no sembli una estàtua d'aquelles que estan així, sinó a veure, que tingui una mica d'expressió. Ens passem molta estona, perquè ho portem dues persones, eh? Uh-huh. El Miquel Espinosa...
0: Però hi ha algun dels titelles que, pel que sigui, estimeu més o teniu més història o...
1: A veure, tots tenen la seva història amb escena, tots. Jo no podria dir que estimem més. El que passa és que hi ha titelles més mediàtics, titelles que...
0: Per exemple, titelles mediàtics...
1: Bueno, tenim Automàtic.
0: Tenim Automàtic?
1: Tenim Automàtic. Estem esperant els Lunis, també, que ens arribaran...
0: Sí, que també teniu Muppets, no? També.
1: Tenim Muppets, tenim titelles de fil, tenim titelles de guant, de tot tipus. De...
0: I antigues, també, m'imagino.
1: I antigues. La més antiga és del 1800, que és un titella que és francès, que és el Guignol, que el va construir la persona que es va inventar el Guignol a França.
0: Mare meva.
1: Sí, aquesta ja els agradaria tenir-los al Museu de Lyon, perquè és un titella molt antic, però és de la nostra col·lecció privada, aquest.
0: O sigui, que us heu deixat bous i esquelles allà, eh?
1: Buah, entre els titelles i totes les instal·lacions, bueno, en fi, però estem contents, perquè funciona.
0: Està obert primer cap de setmana de mes i segon cap de setmana de mes.
1: Exacte.
0: Per famílies monoparentals. Sabeu allò de que una setmana li toca un i l'altra?
1: Però també poden venir famílies que no ho són.
0: Exacte. Tothom ja està benvingut. Estem parlant amb titellaires avui a Les Dones i els Dies i ara parlarem de si construïu els vostres titelles o no, a veure si ho feu, però havíem d'anar a conèixer la pionera, la jefa màxima de tot això, que és la Teresa Travieso. Vam anar fa uns dies a la seva botiga del Gòtic de Barcelona, que és fascinant, i ara doncs sentirem un reportatge d'això que vam anar a veure i del que vam parlar amb ella, i després comentem la jugada, que hi ha molt a comentar. Al carrer Amargós, número 4, en ple barri gòtic de Barcelona, molt a prop del mític restaurant dels Quatre Gats, hi ha una botiga, Marionetes Travi. Darrere d'aquest diminutiu hi ha la Teresa Travieso, una ninotaire de 78 anys que sembla que en tingui 60 i que va arribar fa molts anys del Bierzo a Barcelona.
2: Jo vaig venir a estudiar música. Bueno, jo vaig anar al Liceu.
0: I què estudiaves? Quin instrument?
2: Vaig començar el solfeo per a l'instrument violí. Però, a veure, no vaig arribar, perquè vaig estar 2 anys i vaig veure que lo de la música i com us explicava al Liceu, jo que venia d'un poble petit, no era el que jo esperava. Y el mundo de las titellas entro porque yo ya estaba del liceo, me fui al Instituto del Teatro a estudiar art dramàtic y just cuando terminaba el tercer curs d'art dramàtic van fer una exposició al Palau Güell que era d'unes titelles de fil fetes amb fusta i a mi la fusta sempre m'ha agradat molt de treballar i vaig veure que uns personatges fes amb fusta que podies fer el personatge que tu volies per fer una obra de teatre i que m'agradava el teatre, pues va ser l'ideal.
0: D'aquest primer contacte amb el món de les titelles, Teresa Travieso es va apuntar en aquell moment a un curs de construcció de titelles a l'Institut del Teatre i que va inaugurar Harry Vernon Tozer, el pare de les titelles de fil, un personatge llargarut, elegant, que anava sempre amb corbatí. Teresa Travieso va aprendre l'ofici amb ell. Però qui era Tozer?
2: Tozer era de pares ingleses que nació en Paraguai.
0: Sí.
2: I després els pares ingleses, per educar-lo, lo tornaron a Anglaterra.
0: D'acord.
2: I allí va estudiar. I el Tozer va venir aquí a Espanya treballant en la lo que és FETSA, però abans era la canadiense. Uh-huh. Era un tècnic que treballava en la canadiense. I ell a Anglaterra havia après a fer titelles, perquè en el col·legi d'on anava un internat d'aquells
0: super exclusius.
2: Sí, deixem-ho, sí que queda molt bé.
0: Sí, exacte.
2: Pues, allí ell no li agradava la gimnàstica. Uh-huh. I va escollir fer banisteria. I després ell va conèixer també les titelles, el Punch and Judy, en una sortida que van fer de col·legi. Pues, ell va començar fent les seves primeres titelles de mà, del Punch and Judy. I allà, com te diu, no li agradava la gimnàstica ni coses d'aquestes, ell se va interessar molt per fer coses en fusta. I ahí va començar a fer titelles. I després, quan estava aquí a Barcelona, ell va construir tota una sèrie de marionetes que aquí ja va començar a fer espectacles. No smoke detector in the venue. Are you afraid to die? Se van obrir les caixes que de les seves titelles que havien estat guardades 20 anys al poble espanyol, però l'havien promès un teatre allà que no la van fer mai, però bueno. I jo vaig tindre la sort d'estar amb ell obrint les caixes, restaurant les seves marionetes amb ell. I això per mi, bueno, va ser un aprenentatge que no es pot pagar.
0: Teresa Travieso va aprendre les titelles amb Tozer, el titellaire anglès, professor de l'Institut del Teatre. Però vaja, fer titelles no és una cosa que aprens en una tarda. És complicat. La Teresa, per això, ja venia de família de manetes.
2: Bueno, a veure, el meu pare era molt manitas.
0: Ah.
2: Jo, com te dic, soy del Bierzo, soy un petit poble d'allà. No ceda.
0: Molt bé.
2: No ceda del Bierzo. Bueno, pues en este pequeño pueblo, antes... había unas nevadas tremendas y en invierno el pueblo estaba dormido un poco porque no se podía hacer la parte de agricultura que era la que se hacía, ¿no? Y mi padre era manitas y en casa había un espacio que él siempre hacía cosas y yo de los hijos era la más curiosa, estaba con él allá, ¿no? Pero es que hubo varias cosas porque en ese pueblo era como un oasis porque yo me eduqué con una maestra republicana en este pueblo. Y hacíamos teatro con ella también. Cuando vi las marionetas fetes en fusta, a mí me agradaba, por eso, porque la había visto al meu pare a los ivers fent cosetas, para la casa, ¿eh? Y después, el teatro a la escuela.
0: Claro.
2: La maestra republicana, que cuando yo, es que yo, en el meu poble había una maestra republicana fent teatro, la gent pensa que no. Pues sí, doña Felisa.
0: Després d'aprendre amb el famós Tozer, la Teresa munta la seva primera companyia, Filomans, amb un company de l'època, fa espectacles amb les titelles també del seu mestre Tozer i la Teresa Travieso es converteix de manera natural en professora de l'Institut del Teatre. Corren els anys 80 i em pregunto, és llavors quan pensa en muntar la botiga de marionetes Travi?
2: No, perquè aquest... No, jo mai... És que jo no penso les coses me troben a mi. No, aquesta botiga era el nostre espai de fer ensatxos amb l'Eduardo. Uh-huh. I els temps que no tenien treball, pues jo construïa titelles, perquè m'agradava, era una part de... dintre del món de les titelles, és la part que sempre he estat més còmoda i m'he sentit millor. No m'he sentit tan còmoda fent espectacles, per això ho vaig deixar. I aquest era l'espectacle, l'espai de fer els ensatxos, i de mica en mica, com que tenia moltes titelles fetes, pues,
0: vas dir, potser que les vengui.
2: No, vaig fer una exposició i la gent les va agradar i les compraven.
0: Clar.
2: I entonces això va començar així, fins que va arribar un moment i diu, bueno, pues obriré com botiga. Uh-huh. I va ser lent.
0: Marioneta Stravi, la botiga que encara existeix avui al Gòtic de Barcelona, obre cap als anys 90.

0: segur que ens està sentint gent i diuen, però la gent encara compra titelles? La gent fa titelles? Perquè, clar, estem en el món del ChatGPT tot el dia amb la IA i tal, i sembla que aquest món ja no existeix. Però tu tens clients i clientes, i no només això, sinó que a més tens moltes dones titellaires que també venen aquí a vegades i et pregunten, escolta, com soluciono això? Com faig això? No?
1: Sí, bueno, dentro de lo que es el món de la construcció de les titeres, sempre ha sigut un món més masculí, però últimament, que m'encanta, n'hi ha molta dona.
0: Construint.
1: Constructora. I, bueno, i en les companyies, abans, quan les companyies construïen les seves pròpies marionetes o titelles, normalment les construïen les dones. Però les dones sí que són molt més obertes a consultar coses. No sé si elles no necessiten. Y la dona, creo que somos más curiosas y queremos como que hacerlo, que las donas no tienen cap problema. Yo siempre tengo la sort que desde el primer moment, a nivel como constructora, la part de marionetas, sempre he sentit que la gent
0: et respectava.
1: Sí, sí. Sí.
0: Som aquí, dins d'aquesta botiga del Gòtic de Barcelona, Marionetes Travi, parlant amb la Teresa Travieso, la ninotaire. Davant meu tinc una princesa, un titella fet de fusta, de llavis molsuts, ulls allargassats. Totes aquestes cares i cossos amb articulacions els fa la Teresa amb barrines, tornavisos, ribots, serres. Com ho fas, Teresa?
1: És una escultura. De fet, una marioneta és una escultura.
0: Clar.
1: Estas estan fetes de madera de tilo. Comences... A veure, les idees d'una... És que una marioneta la pots fer de lo que la teva imaginació doni. Perquè tot el que te rodeja pots fer una marioneta. Pots fer una marioneta de qualsevol cosa. No té un límit. El límit és la teva imaginació. Jo, a vegades, quan donava classes, jo les ensenyava la tècnica de com funciona una marioneta. No les ensenyes la part creativa.
0: La Teresa té clients de tota mena. Li demanen titelles per pel·lícules, clients particulars, per fer regals... Ella fa el que li demanen. A la botiga hi ha tot tipus de titelles. De mà, de fil, de varilles, les de cucurutxo, aquelles que arrencàvem quan érem petits, les de titelles de dit, els màpets també. I una cosa molt important. Heu de saber que els caps dels titelles catalans es diferencien de tots els altres perquè sempre tenen tres forats per qui puguis posar els dits. Els d'Espanya ja són diferents, només pots posar-hi un dit. I els d'altres llocs d'Europa, el mateix, només pots posar-hi un dit. Però les catalanes, les titelles catalanes, necessites tres dits perquè és una manera molt intel·ligent de poder fer girar el cap. Coses que aprenc amb la Teresa Travieso.
1: Me demanen un personatge... Ellos me porten la forma estètica, lo que volen fer el personatge, i jo li poso la part tècnica que funcione. Després ja com lo manipulen i el caràcter que li donen a aquest personatge,
0: clar,
1: o la personalitat i tot, ja és la manipulació i el texto que li fan dir.
0: Hi ha una cosa que sempre penso dels titelles, que els titelles no tenen gènere.
1: Ah, mira.
0: És sí. A dir, són masculins, femenins, com tu vulguis que siguin.
1: Ah, sí. No? La personalitat o el caràcter de la persona o l'estat de la persona, això lo dones tu quan lo manipules. El mateix personatge lo pots fer, depèn del text, que sigui una o una altra.
0: Encara regalen a les criatures titelles?
1: Los adults.
0: Sí, sí.
1: Jo faig les titelles que nosaltres fem personalitzades aquí o per al client, normalment són per adults.
0: De fet, això de regalar un titella és un regal que es fa molt pels aniversaris de quan la gent fa 50, 60 anys. Pot venir perfectament algú i demanar vull una titella amb la cara de la meva parella o per quan algú es jubila. Una titella de fils, de les que fa la Teresa, val entre uns 150 i 200 euros. Si voleu alguna cosa específica, ja amb materials més complicats, evidentment la cosa pot pujar. Li demano a la Teresa si porta un inventari de tot el que ha fet durant aquests 50 anys.
1: No. És que soy còmoda, perquè si tens que fer un book dels treballs que fas, és una feina. I jo, amb aquestes coses, soy muy, un poco còmoda.
0: La Teresa Travieso fa més de 50 anys que és ninotaire. Diu d'ella que és funcionària dels titelles. Treballa per encàrrec. Diu que no se'n recorda de totes les que ha fet, però li demano, quant tardes en fer una titella?
1: Mira, a partir d'unes 50 hores pots construir una titella. Pensa que no tenim un mollo.
0: Ja.
1: No tenim que tot manual.
0: Clar.
1: Construcció de la talla, de les articulacions que funcionin, de la pintura, després l'altre pas, que és el vestuari, el mando. Perquè quan fas una titella, tens que pensar en el control.
0: En el mànec.
1: Sí. Aquestes que veus aquí són titelles senzilles, perquè tenen pocs fils, perquè un client que no està habituat la pugui manipular. Jo tinc una que vaig fer de la Nina Simone per un espectacle que tenia nosaltres, que té 18 fils. I però si no els necessita, no cal que li posis tants.

0: La Teresa Travieso ens ha deixat clar que les dones titellaires tenen tendència a fer-se les seves pròpies titelles. Però expliquen històries diferents que els titellaires homes en els seus espectacles? Tenen potser una altra manera de fer?
1: Sí, tenen una altra manera de fer d'explicar les històries.
2: En quin sentit?
1: En una altra sensibilitat.
0: M'imagino que en aquesta botiga del gòtic han passat moltes coses. La Teresa me n'explica alguna.
1: Ai, és que aquí a la botiga han passat tantes històries totes tan maques. No fa gaire.
0: Sí.
1: Un senyor que havia estat aquí diverses vegades a la botiga, va passar un dia i va trobar que la persiana estava baixada. Era un dia que jo, bueno, obria
0: no
1: tard,
0: hi eres,
1: o...
0: Sí.
1: Uh-huh. I va passar un altre dia, per casualitat, i aquell dia portava una flauta travessera. I diu, ah, oh, és que he sortit de casa amb la flauta travessera perquè volia... és el cumpleaños de la meva filla i anaven a un puesto a dinar i le volia... Diu, però com que estàs oberta, te puc tocar una cançó aquí? I vino i tocó unes dos piezas aquí con su flauta travesera perquè estava contento de ver la botiga oberta i que portara aquell dia la flauta travesera. Era feliç. I només dir-te que l'any que ve farà 50 anys que faig titelles.
0: Moltes gràcies.
1: De res. A tu per interessar-te per les titelles, moltes gràcies. I les titelles sempre estaran presents a tot arreu.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
5: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
4: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
7: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
6: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, et portem la solució.
8: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
7: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
8: 12.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
9: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
6: Ai, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
4: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
5: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
4: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
7: Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
0: Ai, Donald Trump no li agraden gaire els titelles, ja us ho dic ara, però per això tenim aquest programa on sí que ens agraden molt. Avui parlant amb Emilia Lang, titellaire, Pi Greenwood, la seva companyia, Teia Moner.
2: Moner.
0: Que té un museu, ella, que no s'està per de res. Té un museu de titelles.
2: Bueno, tinc, no.
0: Sí,
2: el dirigeixo.
0: El dirigeixes. I que t'has deixat els estalvis allà. I l'Esther Cabassés, també, Xo Titelles, una històrica veterana. Què t'agrada més, històrica o veterana?
10: Veterana.
0: Parlem una miqueta de si vosaltres... Ara sentíem a la Teresa Travieso, que és aquesta dona que fa tants anys, això, 50, que construeix les seves pròpies titelles. Vosaltres les construïu també les vostres, o què, Emilia?
11: Més aviat a casa, que tenim casa, taller, sala d'assaig i ho fem tot a casa, ho fa l'Edu, principalment. I jo puntualment sí que doncs, per exemple, l'espectacle de la Noma, són titelles que hem fet conjuntament. I de forma... Bueno, l'Edu és el que té més experiència i maestria, no?, amb el tema de sobretot la fusta, no?
0: A tu t'agrada potser més escriure les històries.
11: Sí. Jo m'ocupo més dels guions, de les històries, ell de la direcció. També hi ha molta tasca administrativa que faig jo. I això, entre els dos, doncs ens anem compaginant.
0: Ara que dius això de les tasques administratives, que tot el tema dels pressupostos, els calés i tal, això em sembla que ho porten molt les dones. És així o no?
10: Jo ho malporto, però sí, em toca a mi fer-ho.
0: Sí, per què? Bueno, per què assumiu aquest paper?
10: No ho sé, bueno, a Zootropa amb la Núria també havia d'assumir jo aquest paper, perquè ràpidament els altres diuen, jo això no ho faig, doncs em toca a mi.
0: I escolta, allò de construir, com ho porteu vosaltres? N'heu après, no, Esther Cabassés, també d'una manera mig autodidacta, sí, o com vas aprendre?
10: A veure, el meu mestre va ser el Tozer, i la Tere Travieso, que estava allà cada tarda amb ell, doncs també. El que passa que la marioneta de fil és molt... Has de ser molt precís, molt meticulós, perquè totes les articulacions estiguin molt ben fetes. Jo sóc una mica d'estralera i vaig fer aquella marioneta amb el Tozer, i així de fer-ne una altra no en vaig fer més. La Núria sí, la Núria és molt bona constructora. Aleshores, com que me'n vaig anar a Galícia, amb els de Tanxarina en aquella època, vaig fer els 20 anys i vaig anar cap a Galícia, en lloc d'anar cap a les Europes, jo, tierra profunda, Galícia, i en allà sí que construïa titelles també. Eren dos nois més i jo, i tots construïem. Allà vaig construir molt, però no feia allò del Tozer. Era més autodidacta.
0: I les fèiem amb fusta o com?
10: No, en fèiem amb cartró pedra, bàsicament, i després també a vegades amb escumes. Fèiem barreges de tot, però com el Tozer jo no ho vaig tornar a fer. Tallar amb fusta m'hagués agradat molt, però ja no ho vaig tornar a fer.
0: I en el cas de la Teia?
12: Bé, jo vaig estar 8 anys fent fil. Perquè jo vaig conèixer el Tozer, però no vaig ser alumne d'ell, però vaig contactar amb alumnes d'ells que estaven fent titelles de fil. I vaig estar 8 anys, però després, ja quan vaig començar a treballar amb la companyia de les dues dones o de solista, ja vaig deixar una mica el fil, perquè és una mica el que diu... Sí que sóc una mica d'estralera, també, però el trobava massa lluny de comunicació. O sigui, a mi m'agradava més agafar-los amb la mà i parlar directament i comunicar directament amb ells. Llavors, per mi el fil era com massa lluny per comunicar. I per això vaig canviar una mica la tècnica, tot i que els espectacles que faig hi ha diverses tècniques segons el personatge. També els construeixo jo, però també a vegades agafo col·laboracions que m'ajuden. Segons alguna idea, les idees sí que la dic, mira, m'agradaria fer aquest titella d'aquesta manera, i els fem amb diferents materials, amb fusta, amb escuma, amb objectes de rebuig, amb molts materials utilitzem.
0: I es pot viure de les titelles? La pregunta del milió, es pot viure? S'han de demanar moltes subvencions? Com va això?
11: És una pregunta que ens fan sovint, eh? Mira, la primera pregunta que ens fan...
0: Sí, perquè a casa vostra, els dos, us dediqueu al món de la titella, teniu criatures...
11: 100%, sí, ens hi dediquem totalment. Quan parlem amb el públic, sempre ens pregunten, feu vosaltres els titelles? I la segona pregunta és això, hi viviu, dels titelles? I, bueno, aviam, la nostra riquesa no està als bancs, això és evident. Però sí que durant tots aquests anys ens hem pogut més o menys mantenir, i també s'ha de dir que hem tirat d'alguna subvenció pel que fa a la producció del teatre i per poder fer front als honoraris de directors o dels músics.
0: Allà... La il·luminació, m'imagino. Sí. Totes aquestes coses que un necessita, no?, per fer espectacles.
11: On no hi arribem, nosaltres mateixos. Mm-hmm. Sí.
0: I vosaltres, clar, perquè algú dirà, i on es poden veure tots aquests espectacles? Dèiem fires, vosaltres treballeu molt a les escoles, amb Pick Greenbolt, però les altres, com heu anat fent els diners durant tots aquests anys? Heu anat sempre a fires, espectacles, heu muntat... Perquè ara mateix, si jo vull veure titelles a Catalunya, on puc anar?
10: Home, hi ha teatres, hi ha el circuit de Barcelona, districte cultural, que també programen bastants titelles, hi ha molts ajuntaments també implicats, a la Planeta de Girona ara hem estat fa poc, que també se'n fan, però així un lloc de dir sempre allà fan titelles, Abans era el Turó Parc, ara no ho sé.
12: La Puntual.
10: La
12: Puntual fan, sí, sí. I després també el Circuit Xarxa, que també els ajuntaments també en fan.
0: Però hem de buscar, hem d'esporgar-ho, sí, no és fàcil.
12: Sí, sí, com les sortides
10: familiars. La Puntual sí que té un públic assidu, eh?
0: Tu, per exemple, estàs a Sant Esteve de Palautordera. Sí. Allà teniu una intervenció sempre que es pot anar a veure, que és una cosa molt especial, oi? Sí. Com es diu i quan ho podem veure?
10: El quan sempre és una mica complicat perquè en funció de si som o no hi som nosaltres, perquè també som els dos únics que ens ho portem. Si estem viatjant fora actuant, no podem obrir. Però és en el nostre mateix taller i a fora, en el pati, hi ha un arbre i tot un poble de follets. I els follets aquests són autòmates.
0: I he de contactar amb vosaltres? Us escric, sí, o com?
10: La gent normalment el que fa és entrar a dins la nostra pàgina web i anar a l'agenda i allà hi ha l'enllaç del dia que obrirem.
0: Heu d'anar a Xo Titelles, eh? Sí. T-X-O Titelles.
10: Sí, sí.
0: Doncs, escolta, tranquil·líssimament hi anem qualsevol dia d'aquests.
10: Aquest diumenge, si voleu.
0: Sí?
10: Sí.
0: Escolta, que em diuen també que s'han hagut d'escurçar els espectacles, que això és fortíssim, aquests últims 30 segons, com a titellaires, perquè els nens no aguanten com abans, que hi ha un dèficit d'atenció. Això és veritat? Voleu que plori?
10: Totalment cert, per mi sí.
0: Sí?
10: Sí, la diferència és molt bèstia.
0: Bueno. Ara veure.
11: Jo no ho he notat massa, eh? El que sí que he notat és que a les escoles, per exemple, sí que sempre trobes, i ara més, nens amb dificultats i que necessiten un vetllador per estar.
0: Per estar atents. Déu-n'hi-do. Sí,
12: problemes, escolta, de concentració.
0: Aquest serà un tema que parlarem un altre dia. Nosaltres acabem aquí. També ens ha escrit un oient dient si els gegants són com una mena de titelles. Era una pregunta que es feia ella.
12: Els gegants són titelles.
0: Exacte, ja està. L'equip de Les Dones i els Dies us diu adeu fins demà i demà parlarem de migranyes, que és un tema que ens ocupa molt a les dones i que es veu que en tenim molt més que els homes. Un altre tema absolutament diferent, com sempre, a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: El creuer afectat pel brot d'antivirus ja navega cap a les Canàries, on està previst que arribi dissabte. Si res no canvia, dilluns començarà el procés de repatriació dels viatgers i els 14 ciutadans espanyols hauran de fer quarantena en un hospital militar de Madrid. Els ministeris de Sanitat i de l'Interior treballen ja en el dispositiu de recepció amb el govern canari, que hi posa pegues.
1: El estado de ánimo, por así decirlo, la situación en la que se encuentra el gobierno de Canarias, muy preocupados por la situación en la que nos encontramos y cómo estamos teniendo acceso a esa información, porque se nos ha dicho, oiga, que es probable que el número de infectados que llegue a Canarias en ese tránsito pueda ser bajo, pero que no se descarta que pudieran ser muchos.
0: Avui s'ha confirmat un positiu nou en un ciutadà suís que va fer el creuer fins a l'illa de Santa Helena, on va desembarcar amb una vintena més de passatgers i des d'on van volar en avió fins a Johannesburg. Ara les autoritats també els estan fent seguiment a ells. Avui al Catalunya Nit connectarem amb l'Argentina, amb el corresponsal de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, i amb l'epidemiòleg Ricardo Tejeiro. I és que les autoritats del país col·laboren amb l'OMS per investigar si el brot va sortir de l'Argentina. De fet, el Ministeri de Salut ha confirmat un nou cas a Bariloche i ha informat que detecten una circulació del virus lleugerament superior a altres anys.
2: Catalunya Nit.
3: Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de l'alto el foc pactat amb el govern del Líban ara fa 3 setmanes. El primer ministre Netanyahu diu que l'objectiu de l'atac era un comandant d'alt rang de Hezbollah. A l'Iran, el portaveu d'Exteriors diu que està examinant l'última proposta de pau de Washington i Donald Trump assegura que Teheran vol un acord.
0: Víspera sentència al judici de les mascaretes. Avui, en el torn d'última paraula dels acusats, Koldo García ha denunciat que van intentar extorquir-lo per retirar-li les acusacions i Ábalos s'ha tornat a declarar innocent. Víctor Dialdama, per la seva part, ha reiterat que la trama existia des del 2015.
3: Avui s'ha aclarit l'agenda del Papa Lleó XIV en la seva visita a Barcelona del 9 i el 10 de juny, i veient-la es fa evident, entre altres coses, el repte de seguretat que suposarà. Començarà amb una pregària a la catedral, al vespre presidirà una vigília amb milers de fidels a l'estadi olímpic, l'endemà es traslladarà a la presó de Brians 1 i a Montserrat, on s'espera una gentada segons el prior de l'abadia.
4: La pregària es farà dins de la basílica, però a les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins, amb pantalles gegants i també, naturalment, el Sant Pare, doncs, en el seu trajecte. Des que arriba a Montserrat, la gent podrà saludar el Sant Pare. Podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
3: I, a més, passarà també per la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, abans de tancar la seva estada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
0: A les 11 voltarem força avui. A Escòcia, en el compte enrere per a les eleccions de demà, en què els nacionalistes parteixen d'un bon lloc a les enquestes. Ens en parlarà l'enviat especial Quim Olivares.
3: I a Venècia, on la Bienal d'Art ha començat amb força controvèrsia per la presència dels pavellons de Rússia i Israel, fet que va fer dimitir en bloc el jurat de la mostra. Ha visitat els dos pavellons i n'ha captat l'ambient l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Venècia, la Montse Mas.
0: I avui ha mort Ted Turner, el creador de la CNN. This is CNN. I dedicate the news channel. I més que això, l'home que va inventar tot un format al 24 Hores informatiu que s'ha exportat arreu. Un visionari que va impulsar també la TVS, que va aportar el beisbol i el bàsquet a les llars nord-americanes, i també la TCM, on van recuperar clàssics de la cinematografia del país per la petita pantalla.

0: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El creuer en què s'ha detectat un brot d'antivirus que ha provocat la mort de 3 persones viatja aquestes hores cap a les Illes Canàries, on arribarà entre dissabte i diumenge. Poc abans de les 8 del vespre ha iniciat el trajecte després d'estar dies aturat davant les costes de Cap Verd. Mentrestant, el govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà els 144 passatgers, entre els quals, recordem-ho, hi ha 5 catalans. Anem en directe cap a Madrid per conèixer els detalls de l'operatiu. Cristian Roldán, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: De moment, cap de les 144 persones que van a bord d'aquest creuer, i això és important explicar-ho, presenta símptomes del virus.
1: Exactament. De tota manera, això sí, per precaució, la Moncloa ha determinat que el vaixell arribi a un port secundari que està pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife. Les autoritats sanitàries faran una valoració de tota la tripulació i, si no es detecta cap nou contagi, dilluns començarien les tasques d'evacuació de la nau. D'una banda, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals, com deies, hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez d'Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com puntualitza la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: És un avió militar especialment medicalitzat, con les mesures de seguretat necessàries perquè no hi hagi ningun tipus de contagis, aunque són persones asimptomàtiques, allí en l'Hospital Militar de Defensa, els que voluntàriament quieren i tenen que firmar un consentiment informat, estaran en el temps de quarantena en habitacions individualitzades.
1: Mentrestant, a terra, per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i també el Govern Canari s'han reunit aquesta tarda i mantindran les trobades durant els pròxims dies. Tot i això, des del Govern Canari se segueixen oposant a aquest operatiu. Alfonso Cabello n'és el portaveu.
3: La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión, que no entendíamos en base a qué criterios técnicos y en base a qué informe se había adoptado esa decisión.
1: També aquesta tarda el govern espanyol s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran en els pròxims dies.
0: Gràcies, Cristian. Bona nit.
1: Bona nit a vosaltres.
4: Bé, de moment cap passatger més del creuer ha presentat símptomes d'antivirus. Aquest matí finalment s'ha pogut evacuar les 3 persones malaltes que eren a bord. Es tracta del metge de l'embarcació, un tripulant i la passatgera que acompanyava una de les víctimes mortals. Oriol Pujador, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
4: Com ha anat aquesta operació?
5: Doncs mira, una embarcació petita amb diversos metges vestits amb epis, aquests epis que recordarem de la pandèmia, els han tret del creuer, tots 3 han sortit pel seu propi peu, els han portat a terra des d'allà a l'aeroport internacional de Cap Verd, a Praia, han marxat en 2 avions medicalitzats cap als Països Baixos. Un dels avions ha arribat aquesta tarda vespre a Amsterdam, però l'altre encara no ho ha fet per un problema tècnic. L'aeronau ha demanat repostar al Marroc, però les autoritats del país li han negat l'entrada al seu espai aeri. L'avió s'ha dirigit cap a les Illes Canàries i durant el temps en què omplia el dipòsit, un dels metges, que era l'avió, ha detectat un error en el sistema elèctric de suport al pacient i s'ha hagut d'esperar un altre avió per continuar el trajecte, una espera que encara continua. Fons del Ministeri de Sanitat asseguren que no hi ha hagut cap moment de perill.
4: Avui hem sabut, Oriol, que en paral·lel a la situació dels que estan al vaixell, també se segueix de prop una 20ena de persones que van baixar del creuer uns dies abans, concretament a l'illa de Santa Helena.
5: Són, sí, com deies, una 20ena. N'hi ha un que ja ha donat positiu per antivirus, està ingressat a un hospital suís, a Zuric. Aquest grup va baixar en l'escala que va fer el creuer, van viatjar en avió fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, i d'allà cadascú va anar cap al seu destí, cap a casa.

0: persona, com a mínim està descrita.
1: Doncs ara ens volem traslladar a l'Argentina, que és el país d'on va sortir el creuer i d'on és també la soca de l'antivirus. No és estrany que cada any es produeixin víctimes allà per aquesta malaltia. Només l'any passat van morir una quarantena de persones per antivirus i en les últimes hores se n'ha detectat un cas, avui mateix, a la localitat de Bariloche, a la Patagònia, que és prop d'on va sortir el creuer. Saludem en directe el nostre corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: Quina és la situació que en sabem d'aquest nou cas?
2: Sí, s'ha confirmat fa poques hores que a Bariloche ha aparegut un cas d'antivirus i també el Ministeri de Salut del govern de l'Argentina, i això és una opinió meva, s'ha posat les piles ara i han començat a moure's, perquè fins ara no hi havia informació oficial per part del govern argentí. Enviarà equips a la zona de la Terra del Foc, a Ushuaia, per intentar rastrejar alguna possibilitat d'infecció que es pugui haver produït en aquesta zona al sud de l'Argentina. Fins ara, les autoritats sanitàries de Terra del Foc el que havien fet era negar la possibilitat que l'antivirus s'hagués pogut produir allà o contagiat allà els passatgers abans de pujar a bord de l'embarcació, perquè deien que no hi ha hagut rastres mai ni dels ratolins que transmeten el virus ni tampoc de la infecció. Però alguna cosa estaria canviant perquè comença a moure's pel que fa a l'administració pública en aquesta qüestió. La teoria d'alguns especialistes epidemiològics d'aquí de l'Argentina és que els passatgers dels creuers ja haurien pujat a bord no només infectats, sinó ja incubant la malaltia, l'antivirus. La clau i la incògnita és on s'haurien contagiat. Alguns especulen amb la possibilitat que hagi sigut a l'Uruguai, altres a Xile, altres amb alguna excursió que haurien fet en deixar el port d'Ushuaia. En fi, és complicat encara poder determinar-ho, però sí que l'antivirus és un virus conegut aquí a l'Argentina, històricament. Té molta presència a la zona andina, a prop dels Andes, i també al nord, a Salta, Jujuy, etc. de l'Argentina. Per això el cas de Bariloche, que és a prop dels Andes, i és en zones rurals i agràries on hi ha aquests ratolins i on hi hauria, on hi ha la transmissió d'aquest virus, que l'any passat va contagiar 48 persones i aquest any, 2026, Manel, ja en portem 41, si no recordo malament.
1: Gràcies, Joan, per aquesta actualització. Bona nit.
2: Bona nit.
3: Mira, justament ara el que podem fer al Catalunya Nit és saludar el doctor Ricardo Tejero, que és metge infectòleg i membre de la Societat Argentina d'Infectologia, i que podrà recollir molt bé tot el que ens està explicant justament el nostre corresponsal a l'Argentina, en Joan Biosca. Doctor Tejero, bona nit, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
3: Bien, ahora comentábamos con nuestro corresponsal que viene en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades argentinas están buscando el origen del brote de este crucero de antivirus. ¿A usted le cuadra con los datos que manejan ahí en Argentina que sea ese virus de los Andes y que ese pueda ser el origen?
4: Bueno, ya está determinado. Ustedes sepan que el virus antivirus es una familia donde tiene distintas cepas. Hay identificadas como 38 o 40 cepas. Una de las cepas es esta cepa que se da a llamar Andes y que es la única cepa que se ha demostrado que puede haber contagio interhumano. Pero el contagio interhumano no es tan fácil, sino que tiene que tener un contacto íntimo con las secreciones de los humanos. Por eso el contacto tiene que ser estrecho. No es un contagio como se puede producir con la gripe, con el COVID, que uno se transmite por vía respiratoria. No, acá hay que tener contacto con las secreciones que estén infectadas.
3: Ya. ¿Cree que va a ser fácil encontrar el origen del brote?
4: No, no es fácil, nunca es fácil, porque ya, fíjense que este tipo de virus tiene un periodo de incubación a veces muy prolongado, porque puede ser entre una semana o seis semanas. Entonces esta gente hay que rastrear dónde estuvieron durante estas últimas seis, ocho semanas para ver dónde pudo haberse contagiado. De todas maneras, acá lo importante, lo que es más importante decir, no hay riesgo de que se produzca una diseminación del virus masiva. porque esto va a estar en ese círculo cerrado de los que están embarcados en este momento. Lo que sí es muy importante es que tengan

0: asistencia a todos aquellos que tengan síntomas, porque esta es una enfermedad donde la mortalidad es alta, tiene un 30-40% de mortalidad y va a depender de la atención y la asistencia temprana.
1: Doctor, hoy el Ministerio de Sanidad argentino ha puesto sobre la mesa datos de contagio de hantavirus en Argentina. En lo que llevamos de año confirman 41 casos de la enfermedad, cogiendo todo el periodo 2025, la misma fecha de hoy hasta hoy 2026, un año entero, un centenar de casos. Y se observa, dice el Ministerio de Sanidad, pues una mayor circulación del virus, comprendida por encima del nivel de brote, dicen las autoridades argentinas. ¿Qué tenemos que entender en este caso, con esta información, ¿no? Dice que también de los 101 casos confirmados en estos últimos 12 meses, 32 de las personas infectadas fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7%, que es superior a la de ejercicios previos. ¿Está circulando más el hantavirus en Argentina este año y por qué sería?
0: Primero, en Argentina, hantavirus es una enfermedad endémica. Quiere decir que nosotros tenemos zonas, como puede ser el norte, la región pampeana y la región del sur, donde habitualmente tenemos hantavirus. Entonces, fíjense que este es un virus que elimina en los roedores, el ratón colilargo, que crónicamente elimina el virus, y ahí está la posibilidad de contagio. La mortalidad, como yo le decía, es alta, más del 30%, y es lo habitual para este tipo de patología. Ahora, nosotros podemos tener épocas del año donde tenemos mayor frecuencia de diagnóstico, pero también hay que pensar que las notificaciones cada vez van mejorando. Entonces, muchas veces no es que hay más casos, sino que se notificaron adecuadamente porque se hace más rápidamente el diagnóstico y la notificación va mejorando. Pero estamos dentro de la cantidad habitual que tenemos en nuestro país, y nuestro país cada tanto sufre brotes. Cada tanto, que puede ser cada 5, 6, 7 años, tenemos brotes donde hay incremento de casos.
1: De acuerdo. De momento no hay vacuna ni tratamiento para este virus. ¿Hay investigaciones avanzadas en ese sentido?
0: Sí, sí, seguro. No tenemos vacunas específicas, lamentablemente, para hantavirus. Tampoco tenemos un tratamiento específico para el virus, no tenemos un medicamento que combate al virus. Pero sí es importante que cuando uno tiene los primeros síntomas, sea asistido, porque sí tenemos la medida de sostén, el tratamiento de acuerdo a lo que va produciendo el virus. Porque el virus puede producir una insuficiencia respiratoria, un síndrome hemorrágico, una insuficiencia renal. Bueno, eso es lo que hay que tratar. Eso es lo que hace que el paciente no se complique y no se muera. Por eso el diagnóstico temprano es fundamental.
1: Tenim encara connectat, tenim todavía connectat el nostre corresponsal en Argentina, Joan Bios, que no sé si vols afegir alguna pregunta, algun comentari. Cal subratllar també que les autoritats argentines estan col·laborant amb l'Organització Mundial de la Salut, tot i que han sortit de l'organisme tot just fa no gaire.
2: Sí, exactament. L'Argentina va abandonar l'Organització Mundial de la Salut, però segueix formant part de l'Organització Panamericana de la Salut, i aquí sí que hi ha un vincle, un enllaç per les qüestions epidemiològiques. Doctor, lo saludo desde Buenos Aires, Joan Biosca. Quería preguntarle, ustedes entre colegas, ¿qué hipótesis manejan informalmente? Sabemos que no está demostrado, pero ¿qué pudo haber pasado en una zona como Tierra del Fuego, Ushuaia, donde las autoridades sanitarias afirman que ahí no hay hantavirus?
0: Pues fíjate que en Argentina notifica para el boletín epidemiológico la presencia de casos en todo el país. Desde que se notifica, que es de 1996, nunca se presentó un caso en la región de Ushuaia. Nosotros consideramos que esta gente pudo haberse contagiado en algún otro lugar e ingresó a la embarcación en el periodo de incubación. El periodo de incubación puede ser largo, hasta 6-8 semanas. Entonces hay que rastrear todos esos antecedentes donde se pudieron haber contagiado.
2: Y quería preguntarle también, ahora las autoridades canarias españolas van a recibir a pacientes, entre ellos catalanes, ¿qué se van a encontrar? Lo ha apuntado usted hace un momento, un poco los síntomas y los tratamientos, pero aquí en Argentina ustedes están más acostumbrados a este tipo de situaciones. ¿Qué les diría a sus colegas o a los médicos para que se preparen?
0: Bueno, primero, es lamentable la situación que pasaron la gente que está con síntomas y no lo recibían en los distintos puertos. Yo creo que eso tiene que ver con la solidaridad. Los médicos estamos preparados para evitar el contagio, para evitar y tener todas las medidas de prevención para poder asistir a un paciente con esta característica. Luego, uno tiene que hacer primero el diagnóstico, que esto se hace por serología, verificar realmente si lo que está padeciendo el paciente es antivirus. Después, bueno, se le hacen todos los estudios para ver que esté con muy buena función renal, función hepática, función respiratoria. Si uno encuentra algún órgano que está fallando, la asistencia tiene que ser dirigida a ese órgano.
1: Així és com s'estan tractant a les persones que han presentat símptomes. Hemos explicat que Crucero ja ha salpat davant les costes de Cap Verd i es dirigeix ja cap a les Illes Canàries, on previsiblement arribarà dissabte, i si no hi ha res que canviï, la situació actual està previst que a partir de dilluns comenci la repatriació de tots els passatgers d'aquest creuer. Moltíssimes gràcies, doctor Ricardo Tejeiro, metge infectòleg i membre de la Societat Argentina d'Infectologia. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Gracias a ustedes por llamar. Que les vaya muy bien.
1: Molt bé. Igualment, Joan Biosca, una abraçada.
2: Una abraçada, merci.
3: Són les 10 i 21 minuts sobre aquest xoc polític que hem vist avui entre el govern espanyol i el canari que hem explicat fa una estona. I posem ara la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
4: Avui tornem a veure un espectacle tristíssim. Administracions discutint-se per competències mentre hi ha persones malaltes esperant atenció. En el cas dels afectats per l'antivirus d'un creuer, haurien d'haver activat una sola resposta: coordinació, rapidesa i humanitat. Però no. Hem vist retrets entre el govern central i el govern de Canàries sobre qui havia d'assumir què, qui havia autoritzat què i qui tenia la responsabilitat final. I, mentrestant, què passa amb els malalts? Doncs que passen a ser gairebé secundaris dins una batalla política i burocràtica. És increïble que encara avui, després d'una pandèmia mundial que ens va ensenyar, o això crec, la importància de reaccionar units davant una emergència sanitària, continuem caient en el mateix error. Primer la política i després les persones. Quan hi ha un possible virus greu, el ciutadà no vol veure rodes de premsa carregades d'excuses. Vol saber que algú està al cap, que els protocols funcionen i que els malalts seran entesos amb dignitat. I, sobretot, vol confiança. Aquestes picabaralles institucionals només generen desconcert i desconfiança. El més preocupant és la imatge que es transmet, la d'un sistema on les administracions semblen més preocupades per esquivar responsabilitats que per compartir-les. Com si acollir persones malaltes fos una càrrega política i no una obligació moral i sanitària. Canàries, per la seva situació geogràfica, viu sovint situacions complexes vinculades a emergències marítimes i sanitàries. Precisament per això, el que tocaria és reforçar mecanismes de cooperació amb l'Estat, no convertir cada crisi en una guerra de titulars. Els virus no entenen de fronteres administratives. La falta de coordinació, sí. I aquesta, al final, també acaba fent mal.
1: Doncs gràcies a la Judit Colell per aquest comentari, com cada dimecres. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim la crònica internacional amb l'última hora de l'estat dels bombardejos i les negociacions amb el conflicte a l'Orient Mitjà.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
8: 120.000 euros! Va, que convido jo.
7: que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11.
5: Let's go!
7: Arriba el nou rasca les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
10: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
9: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
11: Som pura cafeïna.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Quatre minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El president dels Estats Units, Donald Trump, es mostra avui optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer s'ha acabat, com ha confirmat avui el mandatari de la Casa Blanca. Però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. Ignasi Abad, bona nit.
14: Bona nit.
1: Sembla que el president nord-americà hi vol posar com l'accent positiu en les possibilitats de l'acord, eh?
14: Sí, però ja sabem que les seves paraules sí, tenen la vigència que tenen de temps, perquè pot canviar d'opinió en qualsevol minut, i potser mentre estem parlant resulta que ha escrit un missatge a la seva xarxa social dient no sé què. En fi, en qualsevol cas, avui en els dos actes oberts a la premsa que ha fet a la Casa Blanca, Donald Trump ha repetit el mateix missatge. Les coses van bé amb l'Iran i podem arribar a un acord.
15: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
14: I no solament això, ha tornat a repetir o a reiterar que l'Iran ja accepta que no pot tenir la bomba atòmica.
15: És molt senzill. L'Iran no pot tenir una arma nuclear, perquè tot i que són durs, volem que continuïn vius. Volem que tothom continuï viu. L'Iran no pot tenir una arma nuclear i no la tindrà. I ho han acceptat, entre altres coses.
16: They've agreed to that, among other things.
1: No, doncs bé, precisament qui també avui ha parlat és el ministre d'Exteriors iranià, que és un dels negociadors. És a la Xina.
14: Sí, i allà s'ha entrevistat amb el cap de la diplomàcia xinesa la setmana justament abans que Trump, que Donald Trump vagi a Pequín a veure's amb el president xinès Xi Jinping. Per tant, cal veure si aquí en aquestes converses hi ha coses que no sabem i que la setmana que ve podíem fructificar. En qualsevol cas, abans, Araqchi ha dit que ha parlat amb el seu homòleg xinès de les possibilitats del final de la guerra.
17: Hem parlat de qüestions relacionades amb la guerra i de com posar-hi fi, les negociacions en curs, les discussions sobre el programa nuclear pacífic de l'Iran, temes relacionats amb les sancions i altres coses, com l'estret d'Hormuz, que és una de les qüestions més serioses que hem abordat.
14: En paral·lel, el seu portaveu, el del Ministeri d'Exteriors, ha explicat que l'Iran està examinant en aquests moments la proposta nord-americana d'una sola pàgina feta arribar a través dels mediadors del Pakistan per reprendre les negociacions de pau en qualsevol moment. Mentrestant, l'exèrcit nord-americà ha immobilitzat avui un vaixell petrolier iranià al Golf d'Oman, de manera que, d'una banda dic que vull parlar, de l'altra mantinc la madura.
1: Sí, no? Aquesta pressió. D'altra banda, Ignasi, ho hem destacat també a la portada, al Líban avui hi ha hagut bombardejos sobre Beirut.
14: Sí, és el primer cop que Israel ataca la capital libanesa des de l'inici de la treva fa 3 setmanes, aquella treva que van pactar Israel i el govern del Líban, que no inclou Hezbollah, que és la milícia xiïta contra la qual lluita Israel, de manera que és una treva, un altre foc que ja sabem que és molt fràgil. Han llançat un atac a Israel per matar un alt comandant de l'unitat d'elit de la milícia de Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquest alto el foc, és a dir, fa 3 setmanes, han mort 380 persones al Líban. La majoria s'entén que membres de Hezbollah, però segurament no tothom. I des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, des del 28 de febrer, 2.700 persones han perdut la vida al Líban a causa dels atacs israelians.
1: Molt bé, gràcies, Ignasi. Bona nit.

0: D'aquí 30 segons sentirem els senyals horaris de 2:15 de la nit. En aquest context que ara explicàvem, França acosta el portaavions Charles de Gaulle a Hormuz per estar preparats per iniciar la missió internacional que ha de protegir el trànsit de naus per l'estret. Juntament amb el Regne Unit, els Països Baixos, Itàlia i Alemanya volen estar preparats per reobrir-lo per a la navegació tan bon punt hi hagi una treva, això sí, seriosa. París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit. França i aquest grup de nacions neutrals que no s'han volgut implicar en el conflicte però que estan preocupades per com afecta el comerç i l'economia exigeixen tant a Washington com a Teheran que en les negociacions deixin la qüestió de l'estret al marge, que es concentrin en un acord sobre els aspectes nuclear i balístic. Des de l'Elisi consideren que la circulació per Hormuz no pot ser moneda de canvi en cap cas i s'oposen frontalment a l'opció d'imposar-hi un peatge. En què es podria convertir el món, diuen, si britànics i francesos fessin el mateix a la Mànega o marroquins i espanyols a Gibraltar. Això és precisament el que li ha exigit Emmanuel Macron per telèfon al president iranià Massoud Pezeshkian, que aixequi el bloqueig de manera immediata i sense condicions. I amb la confiança que aquest cop les negociacions fructifiquin, el portaavions Charles de Gaulle i les fregates que l'acompanyen ja han travessat el canal de Suez camí del Golf d'Oman. Volen ser-hi a prop i estar preparats per iniciar l'acompanyament de vaixells de càrrega per Hormuz. És la missió a la qual es van comprometre al començament de la guerra, però que només iniciaran quan els Estats Units i l'Iran els garanteixin que s'han acabat les hostilitats.
2: Catalunya nit.

0: Ucraïna prepara una resposta contra Rússia després que les forces de Moscou no hagin fet cas a l'alto el foc unilateral decretat per Volodymyr Zelensky.
1: Fins a mig matí hi havia hagut més de 1.800 violacions russes, segons el president ucraïnès, amb un balanç oficial de 2 morts. Zelensky ha dit que la decisió serà en funció dels informes militars i de la intel·ligència, però ha avisat que una guerra a gran escala i les matances diàries de gent són un mal moment per a celebracions públiques. Tot indica, doncs, que no respectaran la treva anunciada per Putin de cara a dissabte, el dia en què a Moscou es fa una desfilada militar per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi. En aquest sentit, el Kremlin ha advertit a les missions diplomàtiques que evacuïn el seu personal de Kiev davant un eventual atac massiu rus.
2: El Tribunal de Comptes Europeu denuncia falta de transparència en la gestió dels fons de recuperació postpandèmia.
1: Recordem que va ser el projecte multimilionari de la Unió Europea per superar la crisi econòmica del coronavirus i en total ha costat prop de 580.000 milions d'euros. Ara aquest tribunal, el Tribunal de Comptes, avisa que la majoria dels països analitzats no indiquen a quines empreses o particulars han donat aquestes ajudes. Els auditors tampoc veuen amb bons ulls que Brussel·les pagui els països per avançat i alerten que els estats acaben embutxacant-se els diners que sobren.
0: La Junta d'Accionistes del Banc Sabadell ha ratificat aquesta tarda Marc Armengol com a nou conseller delegat.
1: I en la seva primera intervenció com a màxim responsable executiu del banc, Armengol ha fet una defensa de la banca de proximitat i també ha advertit que la tecnologia està canviant la manera de fer la banca.
3: El sector financer està immers des de fa anys en una transformació profunda. La competència creix, apareixen nous models i el client es torna cada cop més exigent. La tecnologia està canviant la forma de fer banca. La utilització de les dades, la intel·ligència artificial i la capacitat d'anticipació estan elevant el nivell de repte per mantenir-nos competitius.
2: Salvador Illa apel·la a la responsabilitat del sector carni per ajudar a la cohesió social del país.
1: Davant de representants d'un centenar d'empreses del sector de la carn d'Osona, el president de la Generalitat ha dit que no es pot construir un país amb ciutadans de primera i de segona.
4: No dic d'anar amb el lliri a mà, eh? Dic, si volem mateixes obligacions, mateixos drets. És un argument moral, és un argument pragmàtic. Deixo a banda, perquè us coneixen vostès més bé que jo, els arguments de tipus econòmic. M'estic referint a la regularització d'immigrants, ja m'ho han entès. Aquests us coneixen més bé vostès que jo. I aquí també demano que siguem tots clars, perquè és molt fàcil fer-se trampes al solitari.
0: Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades demà a la vaga.
1: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03 reclama una reducció de les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. La seva portaveu, Georgina Rius, ha dit a Catalunya Ràdio que la situació és insostenible.
5: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
1: S'han decretat uns serveis mínims amb un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre.
2: En canvi, ha quedat desconvocada la vaga de recollida d'escombraries de Girona després que la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats.
1: Que s'ha ratificat per un 82% de la plantilla. Els treballadors valoren que inclou aspectes com un increment del sou dels treballadors de l'1%, una negociació per pactar nous torns i horaris i la incorporació a plantilla de personal eventual. El portaveu del comitè d'empresa, Gregori Soto, diu que ara tornen a la feina, però que encara costarà recuperar la normalitat.
6: No s'acabarà d'aconseguir de netejar probablement tota la brossa aquesta nit, perquè les acumulacions han sigut impressionants, però els companys i les companyes farem tot el que puguem per poder netejar la ciutat.
0: I avui hem sabut que l'ERO de Canesler està preparant a tot l'estat, afectarà especialment a Catalunya. La multinacional planteja acomiadar 178 persones entre els seus treballadors d'Esplugues, Girona i Reus, més de la meitat dels 300 treballadors que la companyia vol acomiadar, ara ho dèiem, a tot l'estat. Roger Santaló.
7: Sí, d'aquests 178 treballadors, el gran gruix d'afectats són de les oficines d'Esplugues. Aquí Canesler vol acomiadar 158 persones, gairebé un 90% dels que preveu acomiadar a Catalunya. També retallarà 12 llocs de treball a la planta de Girona i 8 a la de Reus. L'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé forma part de les intencions de la multinacional de reduir la seva plantilla arreu del món en un 6%. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada d'aquest ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban n'és el representant.
8: L'informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
7: Aquest dimecres s'ha constituït a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre l'empresa i els treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig.
2: Poc abans de 2:15 del vespre ha quedat vist per a sentència el judici del cas Mascaretes, que s'ha declarat al Tribunal Suprem. A les darreres hores, el més destacat han estat els últims torns de paraula que han fet servir dos dels encausats, l'exministre socialista José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Joan Vilaplana, bona nit.
9: Bona nit.
2: Comencem per Ábalos. Què ha dit l'exministre de Transport Socialista?
9: Doncs que des del seu punt de vista el judici estava predeterminat i que se l'ha jutjat més per la seva persona que per fets delictius. Ábalos també ha minimitzat els motius pels quals se l'acusa.
10: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas. ¿De verdad que se hace con dos contratos temporales?
2: En canvi, el seu exassessor, Koldo García, ha carregat contra l'acusació particular del Partit Popular.
9: Sí, i no s'ha quedat curt. Ha afirmat que l'advocat d'aquesta acusació particular dels populars li va oferir eludir la presó si col·laborava.
11: A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara. Claro. Mintiendo y engañando a todos los españoles.
9: El tercer acusat, Víctor de Aldama, no ha fet ús de l'últim torn de paraula. El seu advocat, però, ha assenyalat que la trama ja funcionava sense ell i ha apuntat que el presumpte comissionista té dret a esquivar la presó per haver col·laborat en la investigació.
2: I, finalment, què és el que ha dit el fiscal?
9: Doncs ha desvinculat Pedro Sánchez del cas.
12: Y, desde luego, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
9: Recordem que es demanen 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo García i 7 per Aldama.
2: Gràcies, Joan.
0: El Papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. Cèlia Forment, bona nit.
13: Bona nit.
0: Avui s'ha conegut l'agenda, no, del Pontífex?
13: Sí, durant la seva, concretament, és l'agenda que tindrà durant la seva estada a l'Estat espanyol entre el 6 i el 12 de juny. Comencem el primer dia a Barcelona. Començarà amb una pregària a la catedral. Al vespre, el Pontífex presidirà una vigília amb milers de fidels a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i, segons el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, hi ha molta expectativa per quines seran les seves paraules.
14: No lo olvidemos, su palabra es profunda. Habla no mucho, pero son dardos que lanza. Yo digo, es un poco como en la sabiduría de San Agustín, que dice tres frases y te toca el corazón.
0: Bé, això serà el dia 9. Pel que fa al dia 10, 10 de juny, què hi ha previst?
13: Serà un dimecres. Al matí es desplaçarà a la presó de Brians 1, una de les novetats que hem sabut avui, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. Això serà a la tarda. El prior de l'abadia, Jordi Puig de Vall, explica com serà aquesta estada.
15: La pregària es farà dins de la basílica, però les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins, amb pantalles gegants, i també, naturalment, el Sant Pare, doncs, en el seu trajecte. Des que arriba a Montserrat, la gent podrà saludar el Sant Pare. Podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
13: Després, aquest mateix dimecres, 10 de juny, tornarà a la capital catalana, coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, que és el barri del Raval, i la jornada culminarà amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, en què també beneirà la Torre de Jesús.
0: Molt bé, i abans de tot això, el viatge del Papa a l'Estat començarà a Madrid, perquè ja ho hem dit, a Barcelona estarà el 9 i el 10, però el viatge comença el 6.
13: Sí, començarà a Madrid, com dius, el 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
16: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
13: Per últim, la visita es tancarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants.
2: Doncs sobre aquest viatge del Papa Lleó XIV, el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'arquebisbat de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família asseguren que tindrà un gran impacte internacional i que projectarà Catalunya com a terra d'acollida.
13: Sí, el president Illa diu que serà el moment de demostrar al món els valors de país en un moment en què perillen els drets humans.
17: Catalunya està i estarà sempre al costat del Papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per a totes les persones. Mostrarem al món la millor versió de Catalunya.
13: I des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el responsable Esteve Camps ha insistit en que el temple expiatori ara mateix viu un moment àlgid.
18: És també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
13: Les autoritats han coincidit aquesta tarda la inauguració de l'exposició La Sagrada Família, 144 anys de camí compartit, que ha estat als jardins del Palau Robert, aquí a Barcelona.
2: Moltes gràcies, Cèlia. Minut i mig de pausa farem ara per la publicitat i la tornada a tota la informació cultural.
19: Catalunya nit.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
19: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
21: Aneu massa de listos.
22: I els valencians?
21: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
19: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
23: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
24: Has sentit el que acaba de dir?
25: Ja a Mallorca no feu l'amor.
20: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
19: Catalunya nit.
26: Amazones a sa lluna.
19: Les notícies sota la llum de la lluna.
26: Amazones a sa lluna. Fan ingràvides postures.
19: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
26: Quan va despertar dinosaures.
19: Catalunya Ràdio.

0: Començarem el bloc d'informació cultural amb una estrena que s'ha fet aquest vespre al Teatre Nacional de Catalunya. Estem parlant del Firmament, una proposta teatral dirigida per Gara Roda a partir del text de la dramaturga britànica Lucy Kirkwood. Protagonitzada aquesta obra per Sílvia Abril, que interpreta una de les dones d'un jurat popular que hauran de decidir el destí de l'acusada d'un assassinat. Ha vist l'obra aquest vespre la Montse Pujol. Bona nit, Montse.
1: Hola, bona nit. Ambientada originalment a l'Anglaterra rural del segle XVIII, adaptació de Gara Roda, trasllada l'acció a Catalunya, a les Guilleries. El Firmament explica la història d'una dona acusada d'un crim brutal i condemnada a mort, que en el darrer moment afirma estar embarassada. Aquesta declaració podria ajornar la seva execució i, per resoldre-ho, es forma un jurat popular format només per dones que haurà de decidir el destí de l'acusada determinant si diu la veritat o no. Hem pogut parlar pocs minuts abans de l'estrena d'aquesta nit amb la directora Gara Roda, que ens ha explicat per què va triar aquest text de la directora britànica.
2: És el fet que explica una història a través de 14 veus femenines i una veu masculina, i que cada una té la seva pròpia identitat i que, per tant, com a espectadora, tens el privilegi de viure aquesta història a través de 14 visions diferents, de 14 mirades diferents, 14 experiències diferents, i això és un privilegi que és molt difícil de veure sobre un escenari.
1: L'actriu Sílvia Abril, que destaca la seva interpretació d'una de les dones que formen el jurat popular en aquest muntatge que, situant-nos a l'any 1759, parteix d'un fet tràgic, però que per desenvolupar tot el relat transita per diversos estadis.
2: I l'obra té molt això, té moltes estrabades en diferents sentits. Passa molt per la comèdia, el primer acte hi ha molta comèdia, es pot riure, però al final estem explicant un drama, no? Però des d'aquesta perspectiva. Jo crec que de seguida vaig arribar a ella, perquè és una persona que pot transitar per aquesta gamma de grisos entre la comèdia i la tragèdia amb una facilitat increïble.
1: Completen el repartiment de l'obra Cristina Arenas, Mila Borràs i Norbert Martínez, entre d'altres.

0: Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per a la direcció del centre, que és una cosa que ja han fet, també diuen, el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos selectius en què només s'exigeix assolir el domini de la llengua al cap d'un any, el càrrec que contravenen la normativa vigent. Marc Ruiz.
1: Plataforma per la Llengua alerta que aquesta fórmula situa el català com una llengua de segona i prescindible. Des de la plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
2: De fet, suposa un incompliment greu de la Llei de Política Lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
1: Creuen que aquesta pràctica consolida un patró preocupant que menysté el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics.
3: Marc, justament, parlant del català, avui hem sabut que més de la meitat dels llibres venuts per Sant Jordi, concretament un 55%, estaven publicats en català. Això segons el balanç definitiu que ha fet el gremi de com va anar la diada de Sant Jordi d'aquest any i que confirma el rècord de venda de llibres.
1: Doncs sí, els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per la venda de 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Els llibres més venuts van ser els de ficció, seguits de la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. Les dades definitives confirmen que la novel·la més venuda va ser Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent. Albert Sánchez Piñol i Agnès Marquès entren en la llista dels 5 més venuts i se situen en tercer i cinquè lloc, respectivament. En no ficció es manté Manual de defensa del català d'Òscar Andreu, en novel·la en castellà lidera la llista La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza, i en literatura infantil, l'últim llibre de la saga Goa, de Míriam Tirado.
3: Gràcies.

0: Estem sentint una interpretació del vibrafonista Àngel Pereira. És un saxofonista també Edu Cabello o el Festival de Jazz de Galet de Sant Pol de Mar. Tots aquests són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Marc.
1: Àngel Pereira ha rebut el premi en la trajectòria. És vibrafonista, percussionista, compositor i pedagog. Ha treballat amb músics de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent, Perico Sanbeat o Jorge Pardo. Pereira ha treballat també en l'àmbit de la música contemporània i clàssica amb Jordi Savall, Josep Carreras, Montserrat Caballé o Plácido Domingo i ha col·laborat amb cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Charles Aznavour. El premi al jove talent ha estat per al saxofonista Edu Cabello, que acaba de publicar el disc Ventanas, en què fusiona jazz contemporani, hip-hop, improvisació i poesia parlada. L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya considera que aquest àlbum de Cabello és una experiència artística viva i compromesa amb la cultura com a eina de reflexió i de resistència. Pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz de Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el Premi a l'Impuls de la Música en Viu, l'Associació de Jazz de Sant Vicent dels Horts ha rebut el Premi a l'Associacionisme, l'Escola de Música Moderna de Barcelona ha obtingut el Premi al Projecte Educatiu, els Premis de Jazz i Música Moderna també han premiat el segell discogràfic Niutrat i han entregat el Premi Especial de la Junta Directiva a Gerard Quintana.
2: I el Festival Dogs Barcelona s'inaugura demà amb A Fox Under a Pink Moon. És un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. En total es projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales.
1: En aquesta 29a edició del Dogs es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives, amb voluntat d'explicar el món d'avui. El certamen s'ha proposat a més ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts. Ho explica el codirector del festival, Eric Mutger.
3: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
1: Bèstia, per exemple, és el documental de debut de la directora Elena Garza, on fa un retrat dels caçadors de les comarques interiors de Catalunya des del seu punt de vista d'activista animalista.
4: Bèstia és una mica del camí que jo he anat fent, integrant-me en aquesta comunitat. Hi ha hagut moments al principi molt més observacionals, hi ha moments en els que estava d'acord amb el que estaven fent, moments en els que no estava d'acord amb el que estaven fent, però tot i jo tenir una mirada molt frívola cap a la caça, tinc una mirada molt més tendra.
1: Fins al 17 de maig, el Docs Barcelona projecta una seixantena de documentals al CCCB, als cinemes Renoir, Fenòmenes, Umzeig i Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc.
0: Vuit minuts i seran les 11.
5: Aviam, ataca el Bayern, que esgota les opcions. Pavlovic intentava jugar amb el...
0: I Luis Enrique que ho té a tocar. David Ubach, bona nit.
6: Bona nit, a la butxaca, pràcticament, al Paris Saint-Germain. La seva segona final de Lliga de Campions consecutiva seria guanya 0-1 a Múnich, al camp del Bayern, a l'Allianz Arena, en el partit de tornada de la segona semifinal. A l'anada, la setmana passada, vam tenir aquell partit espectacular que va acabar amb 5-4 favorable al Paris Saint-Germain a París, i, per tant, la renda del PSG, que és de 2 gols, el que tenia de l'anada i aquest que té de la tornada, amb un gol ben matiner de Dembélé al minut 3. A partir d'aquí no s'ha mogut el marcador i ara som, doncs, al primer mig minut dels 5 que s'han programat de temps afegit.
7: S'acaben d'anunciar aquests 5 minuts, sí.
0: Exacte, i per tant, perquè el Bayern pogués fer alguna cosa, n'hauria de marcar 2 per
6: dos per forçar la pròrroga. Sí, per tenir pròrroga, un gol és viable en 5 minuts, 2 és una quimera gairebé, no?, per al conjunt bavarès. Avui un partit, doncs, ben diferent al de l'anada, amb molts gols. Avui un escàs 0-1, però que li val al Paris Saint-Germain, que és l'actual campió, recordem-ho, i que, per tant, s'acaba segellant aquest bitllet, podria optar a la segona Lliga de Campions de manera consecutiva.
7: Té un equip per a la història, no?, Luis Enrique, estem parlant. Vull dir que...
6: Des que va marxar Mbappé al Madrid, l'any passat una Champions, i ara opció de guanyar aquesta segona.
0: Deies un partit molt diferent de la primera, del partit d'anada de semifinals, perquè es va qualificar d'històric, ja gent que deia fins i tot l'endemà, suposo que encara cop calent, però que havia estat un dels millors partits que s'havien vist mai en una Lliga de Campions. En canvi, aquest, de moment, només un gol.
6: Sí, ben pírric el marcador, al contrari del que va passar a l'anada, però vaja, segur que Luis Enrique ja l'hagués firmat abans de jugar aquest 0-1 que cal situar en una nova final, en aquest partit que hem transmès un dia més doncs, aquí a Catalunya Ràdio a través dels canals digitals.
7: Doncs veurem si acaba així, una final Paris Saint-Germain amb l'Arsenal, serà un bon partit també de seguir. Anem amb el partit amb el futbol femení. Alexia Putellas festejant el títol de Lliga.
8: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
6: El Barça, doncs, que ha celebrat aquest vespre, abans que arrenqués aquest Bayern Paris Saint-Germain, el títol de Lliga assolit fa 15 dies amb la victòria al camp de l'Espanyol. El títol de Lliga avui ha jugat un partit pendent de la 27a jornada a l'estadi Johan Cruyff. Ha estat un 5-0 contra el Llevant, ja amb el títol matemàtic a la butxaca.
0: No fluixen ni quan ja ho tenen.
6: No, i és important perquè ara el Barça ha d'encarar dues finals, la del dia 16 de la Copa Femenina i sobretot la del dia 23 a Oslo, la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. A Noruega, el Barça, doncs, que avui no ha aixecat el peu i han acabat, ha festejat aquest títol de Lliga. Avui amb una mala notícia, però, que és la lesió de Caroline Graham, muscular, a l'adductor de la cuixa dreta, que la fa ser dubte per aquesta final de la Lliga de Campions del dia 23. Està descartada per la final de la Copa Femenina del dia 16.
0: Vaja, doncs afegim encara un altre partit de Lliga de Campions, en aquest cas d'handbol.
9: S'acaba el partit al Palau Blaugrana, el Barça serà colònia, Barça 31, Nantes 21, més 10 al Barça, que ja portava una renda de dos gols.
6: En aquesta transmissió que estem fent del Bayern Paris Saint-Germain, que continuem aquest 0-1, doncs hem tingut temps també per explicar una altra classificació per una fase final de la Lliga de Campions, la del Barça d'handbol que sentíem, ha estat en Sergi Camps. Des del Palau Blaugrana, el Barça ha acabat guanyant 31-21 al Nantes francès a la tornada dels quarts de final. A l'anada, els blaugranes ja havien guanyat de dos gols i ja havien confirmat de manera àmplia aquesta victòria, tot i que el partit no l'han començat molt bé, amb desavantatges de dos gols en el tram inicial, però han pogut capgirar. I empat al Bayern.
9: El Bayern ha un gol de forçar la pròrroga, però falta un minut per arribar al partit. Quin control de Kane i quin xut amb l'esquerra, ho celebra. Vaja, per dir alguna cosa, l'Allianz Arena de Múnich, doncs mira, tenim emoció a l'últim minut.
10: Sí, perquè Lucas Hernández queda penjat a la línia, gira i remata amb l'esquerra. No ha pogut fer res patxo. Després una bona passada d'Alfonso Davies, que ha fet bons minuts.
11: Sí, bona filtrada.
10: I Harry Kane remata perfecte. Bé, li ha arribat tard al Bayern aquest gol.
0: Doncs encara no es pot dir blat, Ho té molt, molt difícil, però vaja.
6: Sí, però fet el primer, mig minut li queda al Bayern.
0: Ja veurem què passa. Gràcies, David.
6: Fins demà, adéu-siau a vosaltres. Adéu.
9: Veiem la reacció de la banqueta de Pelé, que ja no vol ni mirar. Ho celebra.

0: Aquesta és la cançó que ens indica el temps de demà. Jo diria que repetim exactament el d'avui.
1: Això és perquè no has pillat cap pista, no?
0: Voltes i voltes, pues, a voltes el mateix, repetim. No ho sé, no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí, sí, també una miqueta això, però avui
0: però
2: aquesta
0: no,
2: cançó...
0: Però una no. miqueta, però no.
2: Però no, no, sí, sí. Es diu voltes i voltes, però sobretot era l'artista que es diu Maig. Perquè aquí estava...
0: O sigui, l'artista es diu Maig.
2: Maig, sí, es diu Maig. I he escollit aquesta cançó perquè estem al maig i està fent el temps típic del maig, encara que no ens ho sembli, l'abril no va ser un mes, no va fer el que tocava i ara ens dona la sensació que això, què ens està passant? Doncs està fent el que toca, temps típic de maig, i sí, tornarem a repetir una mica el mateix que aquests darrers dies. Matí més estable, amb boires, núvols baixos, estones amb sol també, i després a partir del migdia doncs tornarà a augmentar la nuvolositat i tornarem a tenir ruixats i tempestes. Avui n'hem tingut sobretot cap a les comarques del nord-est, cap a l'Alt, Baix Empordà, el Gironès, amb alguns registres que han superat els 20 o 30 litres per metre quadrat. I demà doncs aquests ruixats afectarien sobretot sectors del Prepirineu, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, i després es desplaçarien cap a la Noguera, al Pallars, amb avisos altre cops activats en aquest sentit d'intensitat. Per tant, alguns d'aquests ruixats doncs podran tornar a ser intensos amb tempesta o calamars. I pel que fa a les temperatures, semblants o potser queden una mica més baixes. Per tant, aquests valors més alts que queden entre els 23 o 24 graus.
1: Bé, temperatura agradable, eh? Sí. En tots els casos, sí. Això està bé, això és d'agrair.
0: Està bé, està bé. Estem preparats per demà i hem descobert també una nova artista, Maig.
1: Maig, mira.
0: Veus que bé.
1: Coneixies cap Maig?
0: Jo no.
1: Juny, jo no.
0: Abril, juny, abril sí.
1: Abril i juny, abril, sí.
0: Jo juny no.
1: Sí, nois,
2: jo
1: nens,
2: juny,
1: nens, un parell de nens que es diuen juny.
2: A veure,
0: doncs,
1: mira,
0: doncs,
1: Maig.
0: Doncs, tens un repte, sí, sí, tens un repte, eh? Busquem noms de setembre, sí. Per exemple.
2: Vinga.
0: Vinga, Gemma.
2: Apa, bona nit.
1: Bona nit,
0: adéu.
1: Bona nit.
0: Són les 11, el 6 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

Actualment hi estem acostumats i potser fins i tot alguns de vosaltres ens esteu escoltant ara mateix per 3CAT Info, el canal 24 hores de notícies de Catalunya Ràdio, però fins l'any 1980 no hi havia canals de 24 hores de notícies. El primer va ser la CNN i el seu creador, Ted Turner, ha mort avui als 87 anys.

0: En parlarem amb en Xavier Vilà i també passarem per Venècia, on hi ha molta polèmica a la Bienal d'Art per la participació de Rússia. Les Pussy Riot i el col·lectiu feminista Femen han protestat avui davant del pavelló rus. Els 5 membres del jurat ja van dimitir per la tornada de Moscou al festival i per la presència també d'Israel. A Venècia hi tenim la Montse Mas, que ha passat pels dos pavellons de la polèmica. De seguida hi connectarem.
1: Aquesta última hora del Catalunya Nit viatjarem a un punt calent del globus, tot i que és un lloc on hi fa molt fred. Estem parlant de Svalbard, a Noruega. És un indret molt particular on ha estat la Cèlia Cernadas per preparar el Mapa Mundi.
0: I tot aquest recorregut l'acabarem a Groenlàndia, que és el títol del disc de la cantant Montse Castellà, que celebra 30 anys dalt dels escenaris. En aquest temps ha acompanyat cantants com Lluís Llach, Joan Baez, Paco Ibáñez, Sex Freixas, Charango, i podríem anar afegint noms. A la Montse Castellà la tenim avui aquí a l'estudi amb nosaltres, a primera fila, i serà qui tindrà avui l'última paraula del Catalunya Nit.
1: Tenim gairebé 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I entrem en aquesta última hora de la jornada escoltant les veus que han marcat fins ara aquest 6 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Por humanidad, por razones éticas, por razones morales, se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias.
4: Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas. Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena, en habitaciones individualizadas.
5: La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión, que no entendíamos en base a qué criterios técnicos, en base a qué informe se había adoptado esa decisión.
6: En Argentina, antivirus es una enfermedad endémica. Quiere decir que nosotros tenemos zonas, como puede ser el norte, la región pampeana y la región del sur, donde habitualmente tenemos antivirus. La mortalidad es alta, más del 30%, y es lo habitual para este tipo de patología.
7: És molt senzill. L'Iran no pot tenir una arma nuclear, perquè tot i que són durs, volem que continuïn vius. Volem que tothom continuï viu. L'Iran no pot tenir una arma nuclear i no la tindrà. I ho han acceptat, entre altres coses.
8: La comunió de la Iglesia, diversa, però unida. I unida al torno al pastor universal, que és el Papa. Jo crec que esto se va a visibilizar. Somos unos de una tendencia, de otros de otra, pero unidos todos en torno a Jesucristo y al vicario que es el Papa.
9: Catalunya està i estarà sempre al costat del Papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per a totes les persones.
10: Se me han encontrado, eso es lo que me tienen que reprochar como ministro. Dos contratos temporales, no he tenido yo acceso a la información del gobierno. Y todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas.
11: El señor Aldama está viviendo a costa de todos nosotros porque ha metido al señor Ábalos y a Koldo García en la cárcel con mentiras. Y esto es una realidad.
12: suposa un incompliment greu de la llei de política lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària.
13: Final del partit, el Paris Saint-Germain ja ho té, Luis Enrique ja ho té, a la final de la Champions, el Paris Saint-Germain. Empat al camp del Bayern, però és suficient, a Bayern 1, Paris Saint-Germain 1, l'equip francès, l'equip de Luis Enrique, a la final de Budapest contra l'Arsenal.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
4: 1, 30, 33, 34, 43. Sols, 5 i 10.
3: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
5: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
9: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
10: Xirrupiti, xirrupiti, xirrupiti.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
11: Tot està per endreçar.
0: Catalunya nit.
11: El meu món per aquí tirat.
0: Les notícies.
11: Hi ha qui diu que jo estic baix.
0: Sota la llum de la lluna.
11: La lluna i jo compartim les nits d'amor.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
12: Les 11 i 9 minuts. Avui ha mort Ted Turner, el fundador de la CNN, tot un visionari dels mitjans de comunicació.
13: This is CNN.
14: I dedicate the news channel for America. The Cable News Network.
12: Era l'any 1980 quan aquesta figura extravagant i provocadora va sacsejar el

0: tenint un referent informatiu arreu, impulsat per cobertures que llavors no s'estilaven, com per exemple quan es va estimbar el transbordador espacial Challenger el 86, quan s'enlairava, o sobretot, la guerra del Golf Pèrsic l'any 91. Una guerra que va narrar el icònic Bernard Shaw, que és aquell periodista afroamericà amb bigot i prominent que va tenir un rol fins llavors majoritàriament reservat a homes de raça blanca.
1: Bernard Shaw in Baghdad.
2: Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated.
3: L'estem destacant als canals 24 hores, però Xavi, l'imperi Turner va més enllà de la CNN,
0: sí,
3: no?
0: Sí, perquè va fer aquest referent informatiu mundial, internacional per tothom, però també va impulsar la TBS, que va portar el beisbol i el bàsquet a les nacionals nord-americanes, i la TCM, que va recuperar clàssics de la cinematografia del país per la petita pantalla, pel·lícules en blanc i negre que feia anys que no es veien. De renom, el Bocamoll del Sud, pel seu accent d'Atlanta i per la seva retòrica sense filtres, de fet, Agnès, com es parla una redacció, sense filtres, sí, Turner també va ser un filàntrop actiu que va portar 1.000 milions de dòlars per impulsar la Fundació de les Nacions Unides. I també es va implicar en projectes mediambientals, com la reintroducció d'un dels seus animals preferits, el bisó, que va aconseguir retornar a l'oest dels Estats Units.
3: Ho dèiem a la introducció, que va ser tot un visionari. Donald Trump elogia la seva figura.
0: Sí, l'ha qualificat com un dels grans de tots els temps, tot i que ha lamentat la deriva woke que, segons el president, la cadena ha pres després que Turner se la va vendre. De fet, t'haig de dir que els republicans de Trump sempre té fet dir allò de la Cable News Network, sí, no per casualitat. I és que a Amèrica hi ha molta conya, si em permets l'expressió, dels contraris dels demòcrates, dels que van a favor de Trump, que aquest canal, en lloc de Cable News Network, li diuen Clinton News Network perquè el vinculen amb el Partit Demòcrata. De fet, cal dir que Turner, a les eleccions del 2016, les primeres que Trump va guanyar, va donar un suport públic a la seva rival, a Hillary Clinton. Per tant, una persona que es va significar políticament i no precisament en favor del partit de Trump.
3: Doncs, tot i així, ha elogiat la seva figura. Parlem d'un referent que també ens va arribar a Catalunya.
0: Fixa't
3: la
0: que...
3: La connexió catalana,
0: ens va arribar fins l'extrem que Televisió de Catalunya, TV3... El 1992 va emetre un anunci que demostra això que estem parlant.
4: Les nacions que més tenen a dir al món són també les que millor han après a escoltar.
0: I això se sentia sobre la bandera dels Estats Units, sobre la bandera de França i també sobre la bandera de Catalunya.
4: Catalunya Informació.
0: O sigui, el nostre canal 24 hores, que arrencava l'any de les Olimpíades, doncs això, sobre la bandera dels Estats Units, posaven com a referent la CNN per allò que aquí volíem fer en aquell moment d'arrencada d'aquest canal nostre. Per tant, avui, mort a 87 anys, el fundador d'aquella idea, un home que va estar casat amb Jane Fonda, poca broma, i que el 2018 va revelar que patia demència amb cossos de Lewy i una malaltia neurodegenerativa que causa símptomes similars al Parkinson i a l'Alzheimer i que ens ajuda a entendre el desenllaç que avui estem explicant.
3: Doncs avui li hem fet un petit recordatori a Ted Turner, perquè és una història, és un personatge que ens ha acompanyat molt a tots aquells que ens hem dedicat al periodisme, perquè és una figura que tothom reconeix, i que bo aquest document que hem aconseguit recuperar, no?, de documentació de l'Arxiu Històric de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies als companys i companyes del Departament de Documentació d'aquesta casa, perquè realment ha estat un treball d'arqueologia poder trobar aquest testimoni que jo recordava vivament, perquè era en aquell moment en què començava amb la carrera i quan començava Catalunya Informació, doncs realment va ser un canvi, un paradigma informatiu pel nostre país, per Catalunya.
3: Tot és tenir memòria.
0: Així és, així és.
3: Gràcies, Xavier.
0: Gràcies, Agnès.
3: Bona nit.
4: Les nacions que més tenen a dir al món són també les que millor han après a escoltar. Per això, totes tenen emissores que ofereixen 24 hores d'informació. La nostra és Catalunya Informació.
3: 1992, Manel?
5: Sí, fort, eh?
3: Ha plogut. Sí, sí. Ha plogut força des d'aleshores, però...
5: Sí, jo no sabia ni a què em dedicaria, eh, encara.
3: No, per favor. Jo tampoc, encara sí, no era el moment.
5: Any olímpic...

0: 15 anys i ni idea que tot això va començar amb la CNN. Avui...
1: És increïble, no? Sí. La referència sí, sempre...
0: Sí, sí, sí. Clar, l'any 80, sí, sí, érem petits, però ha estat molt bé recuperar-ho. Doncs seguim, que no parin les notícies, ni 24 hores ni enlloc. Pista musical de cap on anem ara.

Són els Simple Minds. Si no ens hem equivocat, escocesos.

0: Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit. L'increment del cost de la vida i l'accés a un lloc per viure són alguns dels temes centrals de les eleccions de demà al Parlament d'Escòcia, més enllà d'un possible segon referèndum per la independència. El país pateix un declivi en la qualitat dels serveis públics, com la sanitat o l'ensenyament, que són competència del govern escocès. I escoltar aquesta música des d'Edimburg deu ser tot una altra cosa, eh? Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit a tothom, hola.
0: Hola, a veure, estava posant ara una mica de context abans d'aquestes eleccions. Quina situació t'has trobat pel que fa a l'habitatge aquí a Escòcia, Quim?
1: Mira, m'he trobat que el govern escocès va declarar el 2024 l'emergència habitacional per les dificultats per accedir a un habitatge digne. La falta d'accés a un habitatge ha portat conseqüències greus. Això ens ho va explicar Stephen Boyd, que és director de l'Institut for Public Policy Research d'Escòcia. Ens ho va explicar a Catalunya Ràdio.
2: El nombre de persones que dormen al carrer ha augmentat. Més de 1.000 persones a Escòcia han dormit al ras almenys una nit els últims mesos. Hi ha uns 10.000 nens que ara viuen en allotjaments temporals. I el nombre de famílies que hi viuen també ha augmentat.
0: Realment...
1: Dormir al ras és difícil a tu a qualsevol lloc, però t'asseguro que Escòcia encara ho és més per la climatologia, evidentment, no?
0: Això t'anava a dir, que és un problema que es repeteix en molts llocs i que a cada país, a cada ciutat pot tenir especificitats. Aquest cas, per exemple, les temperatures. No sé si has pogut descobrir les causes d'aquesta crisi habitacional.
1: Mira, n'he descobert una que té un component històric, perquè el 1975 el 54%, és a dir, més de la meitat dels pisos i cases d'Escòcia eren habitatges de protecció social. I ara aquesta xifra ha passat del 54 al 24%, segons l'associació Shelter Scotland. El mateix Boyd ens explica l'origen del problema.
2: Aquest és el resultat d'una política deliberada de Thatcher de vendre l'estoc d'habitatge social. La gent va tenir incentius per comprar els habitatges on vivien. Tots els habitatges socials de més bona qualitat es van vendre ràpidament i no l'hem substituït, aquesta política. Aquesta és la raó fonamental de la crisi de l'habitatge a Escòcia.
1: El govern escocès té competència en habitatges socials i en construeix uns 7.000 a l'any, una xifra que és insuficient, segons els experts.
0: Clar, amb aquests percentatges que deies, queda clar el decliu del 54 al 24, tot i així aquest 24 ja és un percentatge que voldrien, a molts llocs de pisos, de pisos de protecció oficial. Tot i així, ens dius que hi ha un problema greu i deu haver també, a banda d'aquest de la construcció insuficient, factors més recents.
1: Sí, mira, n'hi ha diversos. Un que hem trobat és el del turisme. Edimburg és una ciutat increïble, molt bonica, i és la segona ciutat britànica amb més turistes, només al darrere de Londres. He parlat amb Cory Brown-Swan, que és professora de política britànica de la Universitat de Stirling.
3: Mireu els blocs de cases al centre d'Edimburg i podeu veure a la porta que hi ha totes aquestes capses amb codis perquè s'utilitzen com Airbnb, cosa que vol dir que aquestes cases no estan disponibles per llogar pels locals, per gent que vol viure aquí, criar les seves famílies, etc.
1: Llavors això ha fet expulsar molta classe mitjana de la ciutat, malgrat els intents del govern per evitar-ho.
3: El govern escocès ha intentat reduir el nombre de lloguers i imposar restriccions addicionals als propietaris, però és una tensió real la que estem veient. La gent parla de no poder trobar una casa, però també és molt difícil conviure amb els turistes que arriben, que poden tornar a casa a les 2 de la matinada mentre els seus fills intenten dormir.
1: Aquesta tensió és constant entre el turisme, que recordem és una important font d'ingressos, i els veïns. Aquesta convivència serà un altre dels reptes del futur govern escocès.
0: Clar, per tant, ja tenim algunes de les claus que podrien portar un escocès a votar una cosa o una altra, depenent de les propostes que hi hagués, per exemple, en habitatge. Però quines altres qüestions preocupen els escocesos i que poden ser també importants a l'hora de triar qui voten?
1: Sí, mira, n'hi ha una altra, que és la sanitat pública, l'NHS, que es diu aquí, el Sistema Nacional de Salut, les sigles en anglès. El futur de la sanitat pública és probablement la qüestió clau en aquestes eleccions i una de les que més preocupa els votants, i per això cada partit proposa solucions. Per Stephen Boyd, que sentíem abans, el director d'aquest institut de recerca, i diu que és una qüestió essencial que cal tenir present quan parlem de la sanitat pública escocesa.
2: Els grans problemes estan relacionats amb el canvi demogràfic. Tenim una societat que envelleix i sembla que la demanda a la sanitat pública augmenta any rere any. I tot i que n'ha augmentat la despesa, no ho fa una velocitat prou ràpida per mantenir el ritme del canvi demogràfic.
0: Ahir, Quim, ens explicaves que el Partit Nacional Escocès és el favorit per guanyar. Sí. Mirant-nos les dades, veiem que seria la cinquena victòria consecutiva. Això vol dir que no està pagant el desgast de ser al poder.
1: No, això no és habitual, trobar-ho a Europa, i sembla que no hi ha un gran entusiasme, això sí, per aquestes eleccions, i s'espera que hi hagi una participació discreta. I si bé és cert que els independentistes són al poder des de fa 19 anys, la majoria creuen que els altres partits tampoc ho farien millor i, per tant, no arreglarien aquesta situació dels serveis públics. Tornem a sentir ja per acabar la politòloga de la Universitat de Stirling, Cori Brown-Swan.
4: L'atenció s'ha centrat si l'SNP, que ha estat al govern des del 2007, una etapa increïblement llarga al govern, està fent prou, està progressant en aquests temes. I una cosa que veiem a les enquestes d'opinió és que la gent és força crítica amb el govern escocès liderat per l'SNP, però no vol dir que estiguin convençuts que ningú més pugui fer-ho millor.
1: Podem dir, doncs, que John Sweeney, que és el candidat de l'SNP, és el candidat menys dolent.
0: Doncs així tenim la situació de cara a aquestes eleccions a Escòcia, però és que demà també hi ha eleccions al Parlament de Gal·les i eleccions locals en molts punts d'Anglaterra. Fes-nos un resum del que pot passar, Quim.
1: Mira, a Gal·les els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Si això passa, serà la primera vegada que els independentistes galesos arriben al poder. Així, la previsible derrota laborista a Gal·les i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos tornaran a posar a prova el lideratge de Starmer. I finalment, sembla que aquestes eleccions portaran un canvi, una fragmentació de l'escenari polític en 5 partits, a banda dels independentistes, i hem de començar a prendre'ns, bé, de fet, molts ja ho sabem, l'ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK, perquè aquests també seran els protagonistes de les eleccions de demà.
0: Doncs demà eleccions i a partir del vespre suposo que en tornarem a parlar aquí, a
1: sí,
0: la nit.
1: Sí, de totes maneres, Manel, tanquen els col·legis molt tard, eh? Els col·legis a les 10 de la nit hora del Regne Unit, a les vostres 11, per tant, la cosa va per llarg, que aquí no es posen a comptar els vots a la matinada. Se'n van a dormir,
0: sí, sí.
1: I s'hi posen el dia següent, cosa que em sembla molt més humana que d'altres parts d'Europa, no?
0: Però sí, bé. Ui, però quina impaciència, no?
1: Això és veritat.
0: Aquí no podríem esperar, ja estem així educats d'una manera que
1: sí,
0: això...
1: Sí, però dormen tranquils, aparentment, eh? Vull dir que els polítics se'n van a dormir i el dia següent... Bé, no sé, jo tampoc no sóc a casa seva, però sembla que se'n van a dormir i el dia següent, escolta'm, pendents de la ràdio.
0: Està bé. Doncs demà ens expliques el que puguis a aquelles hores de la nit. Gràcies, Quim.
1: Vinga, bona nit.
5: I encara avui en el Catalunya Nit farem una parada més pel planeta. D'Edimburg anem cap a Venècia. Allà ha obert la 61a edició de la Bienal d'Art i ho ha fet envoltada de polèmica, amb protestes a les portes d'alguns pavellons i enceses declaracions polítiques. L'art sembla haver quedat en un segon pla, de fet. La raó principal, doncs, ve la participació de Rússia i Israel en aquest certamen. Connectem ara en directe amb la nostra enviada especial a la ciutat dels canals. Montse Mas, bona nit.
6: Bona nit.
5: La ciutat fantàstica, però escolta, com ha anat aquesta jornada de preobertura avui?
6: Doncs mireu, l'ambient és de certa calma tensa, sobretot per la tornada de Rússia al certamen, com dèieu, que ha estat readmès a la cita per primer cop des de la invasió d'Ucraïna. El president de la Bienal, el periodista conservador Pietrangelo Butafuoco, s'ha hagut de defensar una altra vegada de les crítiques que li plouen, no només des d'Europa, que li vol retirar els 2 milions d'euros de subvenció, sinó del mateix govern italià, que és qui en realitat el va nomenar, i avui en roda de premsa ha dit que l'objectiu no és arreglar el món, sinó mostrar-lo tal com és.
2: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per a l'exclusió preventiva.
6: De totes maneres, l'organització ha cedit i el pavelló rus només estarà obert aquests dies previs a l'obertura al públic, que és aquest dissabte.
5: Així, Montse, és com s'ha fet sentir avui aquest pavelló rus, en la seva obertura. L'has pogut veure?
7: Sí, l'he pogut veure i l'he pogut sentir. És com una mena de rave amb un DJ punxant tecnoindustrial a tot volum mentre serveixen begudes alcohòliques gratuïtes i destaquen també uns grans rams de flors per tot arreu. És una festa que molts han vist com una provocació, ja que la guerra ucraïna continua. D'aquí les protestes d'aquest migdia de les Pussy Riot i el grup feminista ucraïnès Femen davant de les seves portes. En canvi, el Justin, un noi nord-americà de mare russa que estudia art a Nova York, m'explicava aquesta tarda, mentre feia cua per la beguda, que tothom té dret a expressar-se.
8: Crec que tothom té dret a protestar i tothom té dret a estar enfadat per una cosa específica. De la mateixa manera que crec que els comissaris tenen dret a explicar la seva posició i per què fan això i per què aquest pavelló està obert. Així que crec que és una estira i arronsa, però vull dir, això és la democràcia, no? Això és la llibertat, protestar, però també presentar art. M'és indiferent, perquè sento que si Rússia no hauria de ser, llavors els Estats Units tampoc hi haurien de ser, ni Israel tampoc. Tots els països que cometen violència no hi haurien de ser, però òbviament això no és el que està passant.
7: Sí, em deia en aquest tall que sentíeu que tan justificada era la presència russa al certamen com l'americana, no?
5: Així, en canvi, veiem un contrast important. És com ha sonat el pavelló d'Israel, comparant-lo amb el de Rússia, molt més tranquil, tot i que avui també ha estat un altre focus d'atenció. Montse, com s'està vivint aquí la presència de Venècia en ple conflicte a Gaza?
7: Doncs d'una forma tensa. Avui els carabinieri que custodien la porta han hagut d'intervenir per una protesta que, segons els responsables del pavelló, ha estat tímida. Allà l'artista jueu de nacionalitat romanesa, Velo Simeon Feinaru, presenta una instal·lació que és una sala fosca on podeu sentir el degoteig de l'aigua convida a la meditació. L'artista m'explicava que s'ha sentit exclòs del certamen i que, malgrat l'atenció del dia, la seva peça és una invitació a la calma i al diàleg.
9: When you exclude somebody, a person,
10: quan exclous algú, una persona, o exclous una nació, és una cosa que fa mal. I jo estic a favor del diàleg i desitjo també que aquesta obra emani el desig de diàleg. Em fa llàstima que la gent no vulgui que sigui aquí. Jo no he fet res a ningú, i també al país, vull dir. Israel té moltes cares, com qualsevol país, com Espanya.
5: I entre tant de soroll geopolític, aquí ara l'art, al final, ara un cop inaugurada, haurà de trobar també la manera de fer-se el seu espai.
7: Aquest és l'objectiu, precisament. De fet, la seva comissària, la camerunesa Koyo Kuo, que malauradament va morir d'un càncer fulminant l'any passat, va concebre aquesta edició com una invitació a baixar el volum, reparar-se, meditar i escoltar les veus més silenciades del planeta, sobretot del sud global. Per això, l'exposició central es diu In Minor Keys, en claus menors, que, seguint una metàfora musical, suggereix subtilesa, però de moment les primeres hores d'aquesta trobada artística doncs, han resultat força estridents i agitades, la veritat.
5: Veurem com van anar passant les hores i els dies. En tot cas, ens ho aniràs explicant des de Venècia. Montse Mas, que vagi molt bé. Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
5: 11:45 de la nit.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
14: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
13: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
15: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
13: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Amb Òscar Fernández.
18: Cada dia a les 2.
13: I a partir de les 3...
18: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: La nit dels ignorants s'hereda.
16: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
12: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
12: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
12: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
22: De dimensi a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
24: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Aquests dies tenim molt els ulls posats al Golf Pèrsic i l'Iran. Els mitjans de comunicació funcionem així i sembla que ens costa poder centrar l'atenció en més d'un lloc a l'hora, però és evident que al món hi ha altres regions on hi continuen passant coses i coses importants. I una d'aquestes que també continua ocupant les agendes dels governs del món és l'Àrtic. Després de la Guerra Freda es va arribar a un consens per preservar l'Àrtic de les lluites geopolítiques globals i mantenir-lo com una mena d'espai de cooperació científica. La guerra d'Ucraïna, però, va capgirar aquest consens. Aquests últims dies heu anat sentint aquí, al Catalunya Nit, les connexions de la nostra companya, la Montse Poblet, des de Groenlàndia, aquest tros de l'Àrtic que Donald Trump ambiciona tant. Avui, però, viatjarem fins a una altra zona de l'Àrtic, la de Noruega, la que fa frontera, de fet, amb Rússia, i en concret a un arxipèlag inhòspit, remot, gelat, un lloc únic del planeta, l'arxipèlag de Svalbard. És l'únic territori de l'OTAN, de fet, on hi ha assentaments russos. I és el tema del nou podcast Mapa Mundi que podreu escoltar a 3Cat Info a partir d'aquesta nit i que sempre estrenem aquí. I per això saludem la Cèlia Cernadas. Bona nit, benvinguda.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Abans d'aterrar a Svalbard, que ja en tenim ganes, estem impacients, però com que ho volem fer allò amb el context, expliquem d'entrada perquè l'Àrtic és ara l'objecte d'ambició de les potències.
1: Doncs mira, el detonant és l'impacte del canvi climàtic que afecta l'Àrtic, de fet, molt més que qualsevol altre lloc del món. I això està provocant un desgel progressiu no del casquet polar, que és una superfície congelada enorme de 2,8 milions de quilòmetres quadrats, sinó de les rutes marítimes paral·leles als països que tenen costa amb l'Àrtic, des de Rússia fins al Canadà. No hem d'oblidar, Manel, que l'Àrtic és un enorme oceà envoltat de terra, al revés que l'Antàrtida, i això obre infinites possibilitats, almenys sobre el paper, en diversos àmbits, des del transport marítim fins a l'explotació de nous recursos naturals. I la primera potència que està movent fitxa ja fa temps ha estat Rússia. Si vols, sentim el que m'explicava en aquest sentit Jordi Torrent, que és consultor expert en l'Àrtic, és excap d'estratègia del Port de Barcelona i secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
2: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el desgel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat. Primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear, i a nivell geogràfic i de distància, el punt més proper per tocar, per exemple, ciutats americanes de la costa oest amb arsenal nuclear, ve des de la península de Kola a l'Àrtic, on té armes nuclears Rússia.
0: Per tant, en primer lloc hi posem Rússia, però no és l'únic país amb interessos allà, eh?
1: No, de fet, podríem parlar d'una febre internacional àrtica. La Xina seria la segona potència que està invertint fort a l'Àrtic perquè busca, sobretot, diversificar les rutes marítimes. El que es tracta ara és de dependre menys de llocs tan vulnerables del planeta com és el Canal de Suez i, sobretot, l'Estret d'Hormuz. Aquests dies hem vist com l'Estret d'Hormuz està tenint un impacte molt alt, sobretot per l'Àsia, en el subministrament de petroli. Em deia Jordi Torrent, imagina que ara, amb aquesta guerra que estem vivint ara, hagués existit una ruta marítima de transport de mercaderies a través de l'Àrtic, no? Per l'Àrtic. S'evitarien llocs que són molt vulnerables i s'escurçarien molt els temps de navegació. Imaginem-nos, 35-40 dies que es triga ara entre Xangai i Rotterdam passarien a 15 dies seguint la ruta nord-est de l'Àrtic, que és la més viable, són els 24.000 quilòmetres al llarg de Sibèria. I és una zona on Rússia ja fa temps que construeix ports, plantes de gas liquat i altres infraestructures, però que, òbviament, l'obertura d'aquesta ruta àrtica tindria un impacte ambiental i sobre la biodiversitat molt alt. Això també ho hem d'afegir.
0: Clar, aquesta ruta del nord ara mateix és navegable?
1: No ho és sense ajuda de vaixells trencagels russos i sense aquesta ajuda només es pot navegar alguns dies al setembre. Però el que estan dient els experts és que això anirà canviant i de forma bastant accelerada. És a dir, primer serà viable uns quants més dies a l'any, després mesos, i es calcula que d'aquí uns 20, potser 30 anys, això canviarà dràsticament. De moment és una ruta molt cara, les assegurances cobren molt, però allà és, no? Allà sobre el mapa. A l'interès de la Xina, si som als Estats Units, ja ho hem vist amb Donald Trump, i l'últim ha estat Corea del Sud. Corea del Sud ja ha proclamat que es vol convertir en un estat àrtic i vol desenvolupar el port de Busan, que és un dels 10 més importants del món, per convertir-lo en el Singapur de l'Àrtic.
0: Doncs ara sí, ens traslladem cap a Noruega. I per què escollim Noruega?
1: Doncs Noruega fa frontera al nord amb la península de Kola, que és una península russa, I és una península on fa temps que Rússia hi té flota de submarins, i té míssils de llarg abast i termes nuclears, i Noruega, que no és de la Unió Europea, però sí que és de l'OTAN, actua com a guardiana d'aquesta frontera nord de l'OTAN i afronta en aquest sentit una realitat molt, molt complexa. Així que primer viatjarem a Tromsø, que és la capital de l'Àrtic noruec.
3: Welcome to Tromsø. We are landing 5 minutes ahead of schedule. Please remain seated with your seatbelt fastened. Aquí dalt.
1: Per tant, ja ens hem traslladat visualment a Tromsø. Estem sentint el soroll d'una cafeteria, que és on em vaig trobar amb una periodista, Maya Soiterich, que viu allà i que és analista del diari noruec Dagsavisen. Ens deia això.
4: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys, abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
1: Per tant, a Noruega s'està parlant d'una nova Guerra Freda. Soiterich també m'explicava que Noruega ha incrementat el seu pressupost de defensa, ha creat una nova brigada militar al nord del país, que en Suècia i Finlàndia estan enviant armes de més contundents en aquesta zona, per tant, que el nord de Noruega es convertirà en una zona militaritzada, i de fet, els dies que vaig ser allà, l'OTAN ja estava fent maniobres militars.
0: I aquesta postal sonora?
1: És el so ambient de Tromsø. És un lloc bastant idíl·lic, ets a dir. Vent, vaixells, gavines, motors... És un lloc que ja està a 350 quilòmetres al nord del cercle àrtic, amb nit polar, amb aurores boreals i amb un creixent turisme d'aventura. Per tant, és una imatge, una postal, que contrasta amb aquest ambient que et deia, no?, de tensió cap a la militarització del nord de Noruega.
0: Ah, però ja hem dit a la introducció que el nostre destí avui principal era Svalbard.
3: Welcome to Svalbard. Svalbard, please remain seated with your seatbelt.
0: Doncs va, fes-nos una mica de guia de Svalbard.
1: Svalbard, bàsicament, és a mig del no-res, literalment a 1.000 quilòmetres al nord de Noruega, 1.300 quilòmetres al sud del Pol Nord, i el seu principal nucli urbà, que és Longyearbyen, és la localitat de més de 1.000 habitants que està situada més al nord del planeta, de tot el món. És un lloc de natura imponent, salvatge, el 60% són glaceres, té 80 dies de nit polar tancada, que no es veu ni un bri de llum, i té ossos polars. Els va descobrir el segle XVI. Ha estat molt temps un lloc on s'hi anava a caçar, balenes, morses, rens. Després ha estat un indret miner. De fet, Rússia encara explota mines de carbó allà. I ara, sobretot, s'ha enfocat al turisme. I aquest és el so del vent de Svalbard. Vaig estar 24 hores a l'illa principal de l'arxipèlag, que es diu Spitsbergen. No va parar de bufar aquest vent amb una sensació tèrmica de menys 24 graus, que, bé, tu has estat molt temps a Rússia, potser sí. Estàs més familiaritzat, però no és el meu cas. I és un vent d'aquests superpur, no?, que talla, que no pots respirar, però també vigoritzant.
0: Per tant, ja sabem que és un lloc on hi fa molt vent, però hi ha altres raons que el fan únic, a banda del vent.
1: Exacte. És un lloc únic al planeta, i ara explico per què. Primer, Svalbard es regeix per un tractat del 1920. És un tractat únic al món que va cedir Svalbard a Noruega, però que estipula que tothom que el signi pot accedir als seus recursos naturals. Què ha passat? Que mentre Svalbard era una illa de mines, ningú
0: volia signar res.
1: Bé, la gent no s'interessava per ell, però ara, amb la perspectiva del degel i de poder accedir a aquests recursos potencials que hi ha a l'oceà al voltant de Svalbard, els països no paren de signar. L'últim ha estat fa uns dies els Emirats Àrabs Units, que l'han firmat en plena guerra de l'Iran. També diguem que els països estan mirant cap al nord a mesura que hi ha molts indrets del planeta que es tornen més imprevisibles. En tot cas, li vaig fer aquesta pregunta per què Svalbard al director del museu local, que es diu Eystein Markusson.
5: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. Svalbard té també una natura única. És el lloc per venir a veure la singularitat de la natura de l'Àrtic. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
0: A més, hi ha altres raons que fan únic aquest lloc, Svalbard.
1: Sí, perquè hi ha dos pobles russos a dins d'Svalbard, uns que recordem és dins de l'OTAN. Són dos pobles miners, un d'ells fantasma, Pyramiden, però l'altre està en funcionament, es diu Barentsburg. Està presidit per una enorme creu ortodoxa, un bust de Lenin, i hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos.
0: Per Per tant, això és com tenir Rússia dins de l'OTAN.
1: Exacte, en certa manera sí, perquè quan Rússia va envair Ucraïna el 2022, l'oficina de turisme de Svalbard va tallar completament les relacions amb Barentsburg. Per tant, les agències que hi anaven allà ja no hi van, i només s'hi pot arribar amb moto de nou a l'hivern o embarca a l'estiu. I l'únic que fa excursions és una empresa russa amb seu a Moscou, que per portar-t'hi et cobra una milionada, per tant jo no hi vaig anar. Però, en tot cas, clar, és aquest punt rus dins d'un territori de l'OTAN.
0: Clar, per tant, podem dir que Svalbard es reprodueix a petita escala l'enfrontament entre Rússia i Occident.
1: I hem de dir que a la capital, a Longyearbyen, hi ha una comunitat de més d'un centenar d'ucraïnesos i de russos dissidents amb Putin, persones com Elena Helsengrin, que viu allà des de fa 15 anys, i és, també ella exemplifica una mica la divisió de personalitat, la personalitat dividida de molta gent que viu allà. Mare ucraïnesa, pare rus, passaport rus, per tant no pot tornar a Ucraïna i està una mica desconcertada.
6: I don't understand the difference.
7: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia. And my daughter, she
0: miss Russia. Per tant, ens queda clar que és un lloc amb moltes particularitats i moltes, n'hi ha més, de curiositats.
1: N'hi ha més que crida molt l'atenció. No s'hi poden enterrar cossos sencers, morts, perquè el permafrost els empeny cap amunt. Als límits del nucli urbà hi ha uns senyals de prohibit continuar per la presència d'ossos polars i, per tant, els locals van amb un rifle. Ens ho explicava la Dominika Dobrovska, que és astrofísica i gestiona el Centre d'Artistes de Spitsbergen.
8: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
0: I què pot passar amb Svalbard?
1: Doncs Svalbard ha quedat clar, és un lloc estratègic, està enmig de totes les rutes marítimes àrtiques, amb un potencial de recursos enorme, amb Rússia, que ja hi té un peu. Per tant, Noruega està veient com el seu control sobre l'arxipèlag disminueix, a les illes viuen cada cop més habitants d'altres països, i ja veus com la del periodista Marcio Mina, que és italià i expert a l'Àrtic, ha escrit un llibre que es diu Guerra Blanca, molt recomanable, per cert, que arriba a dir que Svalbard pot ser una nova Crimea. O hi ha qui diu que podria ser la Groenlàndia de Vladimir Putin. El temps ho dirà, però en tot cas els ulls comencen a girar-se i molt cap a Svalbard.
0: Molt bé, doncs això és el que podreu escoltar a partir d'ara mateix ja al podcast Mapa Mundi, que trobareu a les nostres pàgines web. El mes que ve, nova entrega del Mapa Mundi. No sé on ens portarà, Cèlia, ja ens ho explicaràs, però més al nord, impossible.
1: Anirem al Japó.
0: Ah, o sigui que, bueno, també un viatge llunyà, però en una altra direcció, no cap amunt, sinó cap a Orient. Gràcies.
1: Gràcies, Manel.

0: Tres quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa. Allà hi tenim el Raül Cavallol. Un dia més, Raül, bona nit.
1: Bona nit, Agnès.
0: Vinga, t'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Sí, totes dues, ja les
0: tenim
1: aquí.
0: Comencem per l'Ara.
1: Doncs mira, l'Ara, l'obertura que donen és les Canàries rebran el vaixell infectat i els passatgers seran repatriats. La foto principal apareix un dels tres infectats que anaven al vaixell que hi van ser traslladats als Països Baixos. També en foto de portada les jugadores del Barça femení, que ahir van rebre el títol de guanyadores de Lliga, i diuen el Barça regala una festa abans de les finals. I destaquen altres temes en portada, per exemple, que el Papa inclou Brians 1 i una església del Raval en la seva visita a Barcelona, que l'Iran estudia la proposta del pau dels Estats Units, Israel torna a atacar Beirut, i una dada que diu posar fi a la pobresa a Catalunya costaria 4.000 milions d'euros. Això pel que fa a l'Ara. I l'edició en castellà del periòdico,
0: sí.
1: El titular que donen és La salida del accionariado reaviva la fusión de Indra y Escribano. Uh-huh. Foto principal, una foto aèria del vaixell MV-Ombius, ahir mentre evacuaven el personal que estava infectat de Cap Verd, amb el text Canàries escala del barco del antivirus. També destaquen en portada foto de Lleó 14 en la seva visita i diuen el tono social del primer año del papado de León 14 tiñe la visita a España. I destaquen també que Espanya abre un segundo frente contra el narco en el Atlántico, que Illa i Collboni pacten invertir 415 millones en los barrios del Besós, i del judici de les mascaretes diuen Coldo assegura que l'abogado del PP li ofreció que colaborara, entre comentes, mintiendo.
0: Molt bé. Molt bé, doncs déu-n'hi-do, molta varietat de temes als diaris de demà. Gràcies, Raül, bona nit.
1: Bona nit.
2: Més enllà de l'Ara i el periòdico, tenim portades també aquí a l'estudi. Marc Güell.
3: Bona nit. I podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara. La foto d'aquesta portada és per personal sanitari que es dirigeix cap al creuer afectat pel brot d'antivirus. Titulen que els passatgers del vaixell de l'antivirus seran repatriats de les Canàries fins als seus països. També en aquesta portada, el fiscal demana al tribunal una rebaixa de pena addicional per el Dama i que Luis Enrique fica el PSG a la seva segona final consecutiva. També en aquesta portada, la visita del Papa a Catalunya el mes de juny, i sobre aquesta visita el Punt Avui titulen una agenda compromesa.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Marc, i també pendents de l'antena de Catalunya Ràdio demà, que podem preveure, que escoltarem?
4: Doncs sentirem. Demà, amb permís de l'antivirus, n'estarem molt pendent d'aquest creuer que ja navega cap a les Canàries. A banda d'això, demà pendents del ministre d'Afers Exteriors, de José Manuel Álvarez, que compareix demà a les 11 al Congrés per informar sobre la flotilla que anava a Gaza, recordem-ho, que va ser interceptada per Israel.
5: Estamos ante una detención completamente ilegal. Saif no tendría que estar donde está, en las cárceles de Israel, sinó tendría que estar libre.
4: I a veure què explica el ministre, com sentíem, de Saif Abu Kassek, aquest català d'origen palestí detingut a Israel, que està en vaga de fam, i des de fa unes hores també hem sabut que ja no ingereix líquids. Per tant, una situació preocupant. A veure què explica demà el ministre. Demà, canviant totalment de tema, és el dia dels Premis Sonor.
6: Del 15 de juliol de 1941 data la seva primera carta als alemanys.
4: Ja ho sabeu, són aquests guardons dels podcasts en català, premis convocats per la Mira, amb el suport, la col·laboració de Catalunya Ràdio, que reconeixen les millors creacions de l'any de tot el territori. Aquest any, en aquesta convocatòria, s'hi han presentat 220 candidatures. 220 candidatures. Per tant, demà molt pendents dels resultats. I demà també, aquí a Catalunya Ràdio, molt pendents d'un tema que us explicarem, que són les multes als camions a l'AP7. No us perdeu.
0: Tenim dades. Dades.
4: Us explicarem. Tindrem dades i són interessants.
0: Déu-n'hi-do, doncs sí, pararem l'orella, com sempre. Gràcies, Joan Rossinyol. Bona nit.
4: Adéu, bona nit.
0: Adéu, Marc.
3: Bona nit.
2: Deu minuts per arribar a la mitjanit. Encara ens queda una persona per saludar.
0: Doncs sí, la persona que tindrà l'última paraula del dia diu que té el privilegi d'haver convertit l'afició en professió. La seva àvia Mercedes li deia que busqués una feina que li agradés i que així deixaria de treballar. I així ho ha fet. Amb les seves cançons ha defensat el cabal ecològic del riu i ha reivindicat trens dignes. Ha cantat des de les entranyes, des del més orgànic. Ha fet cançons com la Salicòrnia, alegres, valentes i guaridores fibres com la planta. Parlem d'Orgànic i Salicòrnia, no perquè sí, sinó perquè són els títols de dos dels seus àlbums. La seva trajectòria ve de lluny, l'hem sentida cantar fent duets de luxe amb Paco Ibáñez, Joan Baez, Lluís Llach. Bé, ara la nostra convidada ens presenta Groenlàndia, és un disc per celebrar els seus 30 anys dalt de l'escenari. Montse Castellà, bona nit.
7: Bona nit.
0: Com estàs?
7: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui al llarg d'aquestes dues hores. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
7: Sí, un parell de coses. La fragilitat que ens sobrevola i que el món és un mocador. La fragilitat de la salut, un antivirus que ens recorda molt a la Covid. La fragilitat de la solidaritat. Ningú vol un vaixell de persones que ho necessiten. Si fos la nostra Maria dins, segurament canviaríem d'opinió. La fragilitat de la pau amb Ucraïna, Rússia, Gaza, Israel, Iran, Líbal. La fragilitat del català, amb un intent, crec jo, bastant important d'espanyolitzar la visita del papa i amb una no necessària condició de saber català per uns certs càrrecs culturals importants del país. I la fragilitat del silenci, amb el soroll del món i el que m'ha tocat fer a mi dues hores.
2: Ah, sí.
7: Que m'ha tocat mossegar la llengua, que sóc xerradora de mena. Això pel que fa a la fragilitat. I el que hi ha de pres és que el món és un mocadoret, perquè he arribat aquí i hi havia l'Elis Puny, que mos sí. trobàvem quan jo venia a fer tertúlies al matí de Catalunya Ràdio amb la Terribas.
0: La productora del programa del Catalunya Nit.
7: Que compartim cognom, jo em dic Castellas Puny, perquè ella té arrels ebrenques, això m'ha fet il·lusió. Lo mocadoret de veure a la Núria Oriols a la vostra televisió apareixent al 324, amb qui també compartia tertúlies quan ho portava el Grasset. I la casualitat també de quan jo venia amb la furgoneta cap aquí, just en passar pel costat de l'estadi Johan Cruyff, és quan s'encenien els llums de la lliga que li han donat al Barça femení quan ha fet després declaracions l'Alèxia.
2: Carai.
0: Ho tenim tot. Ha estat molt bé, ha estat molt bé. Escolta, Groenlàndia, aquest és el nom del disc amb què celebres 30 anys dels escenaris. Has triat un nom, diríem sí. que molt popular darrerament, no? Sí. N'hem parlat molt, ara mateix.
7: En defensa pròpia he de dir que no? Trump me va aixafar una mica la idea perquè fa mesos que em va pel cap i molt abans de que fos tanta plana d'actualitat jo tenia el nom escrit i repensat perquè he volgut fer una metàfora, una mena d'agermanament entre Catalunya i Groenlàndia, entre el poble inuit i els països catalans, i entre el desgel i la descultura, un concepte que m'invento i que crec que ens afecta igual al medi ambient com la falta de criteri.
0: Què és la descultura?
7: Per mi és això, aquesta deshumanització del món. Si Groenlàndia és el quilòmetre zero del canvi climàtic i si es desfà el gel a partir d'un cert punt ja no hi haurà marxa enrere, crec que també hi ha un paral·lelisme en la descultura, en el fet de no ser prou crítics, de no saber escoltar i de no tindre la cultura com a un dels pilars fonamentals dels estats.
2: Doncs com que aquí sí que sabem escoltar, comencem a escoltar una mica aquest Groenlàndia.

0: Somia sempre el que vola.
1: De què parla aquest disc?
2: És boníssim que haguéssiu triat aquesta cançó perquè és la primera que vaig compondre.
1: Ah, sí?
2: A la meva vida. I les no flors, us ho havia dit. No.
1: Les flors que tinc al gerro.
2: Sí, i li he fet una volta considerable per portar-la ara, en un moment de la meva vida en què ja considero que he crescut. Groenlàndia és un ficar el retrovisor i veure que enguany faig 50 anys de vida i 30 d'escenaris. I recordar tot el que hi ha de pres, tot el que em regala aquest ofici i que seguir-hi sent és el millor premi. És un agraïment, per això em rodejo de molts duets, de companys que he anat coneixent al llarg de la trajectòria, i em rodejo de la banda de música de la Sènia perquè sigui una cirereta d'un pastís i d'un regal especial.
1: Ara ho dius, duets, col·laboracions, amb qui et podrem sentir en aquest disc i amb qui has treballat habitualment?
2: Per mi ha sigut important que les col·laboracions representessin tots els punts de parla catalana, dels països catalans, perquè com jo defenso molt el tortosí, que és el meu accent, volia que en aquest disc hi haguessin els accents de tots els llocs on fem servir aquesta llengua tan bonica, i per tant hi ha artistes, evidentment de Catalunya, del País Valencià, de les Balears, de la Franja de Ponent, de l'Alguer, com a singularitat pròpia amb l'occità, d'Andorra, que sovint ens oblidem que és un estat que té el català com a llengua oficial, de la Catalunya Nord i de l'Alguer. I de l'Alguer hi ha la Camasu, de l'Aran l'Ali de Sants, de la Catalunya Nord al Julien, tenim de Catalunya a la Montse Llussà recitant, perquè no només és cantar. També hi ha la Ivet Nadal o la Gemma Humet, del País Valencià el Pau Alabajos, el Borja Penalba, de Menorca el Cris Joanico, i molt contenta de que hi siguin perquè enriqueixen el projecte.
3: Clar, quantes col·laboracions, no? que important també, no? És envoltar-se sempre també de talent proper, no? I d'altres persones.
2: Sí, perquè crec que, a més, milloren. O sigui, hi ha un verb a mi que m'obsedeix, que és a dependre, no? I necessito aixecar-me cada dia a dependre coses noves. I, sobretot, rodejar-me de gent que ho fa millor que jo. O que, com a mínim, aporta una altra mirada. No només vocal, en el cas dels duets, sinó musical, en el cas de la banda de la Sènia, amb una harmonització més sinfònica, o de l'estudi de gravació amb Josep Lanau Mitxum, que sempre sap trobar-li la mirada adequada. I jo estic molt agraïda a tota la gent que em rodeja i em fa créixer musicalment i personalment.
3: I amb els grans noms també sempre has tingut aquesta sensació. Clar, ara ho dèiem, no? La Joan Baez, Paco Ibáñez, a Lluís Llach, el Freixas, el Pau Alabajos.
2: Sí, el Marc Parrot, que no l'he dit, però és que just abans d'entrar m'enviava un WhatsApp, diu, estic sentint el teu disc ara mateix i m'està encantant. Quin fart de gaudir-lo.
3: Que bé. Penses,
2: que bé, no? Alguna cosa devem estar fent una mica bé. Sí, són gent de la qual a mi m'apassiona la seva generositat, perquè n'hi ha que, tot i ser companys d'ofici, perquè tots ho som i mos dediquem al món de la cançó, és evident que hi ha noms que estan per sobre, per trajectòria, per edat i per compromís, no? I que aquesta gent te tracten com una més, fan que al final, al cap del temps, t'oblides de que és una personalitat i la tractes amb amistat. I això també és molt bonic.
1: Mm-hmm. Avui ens estàs presentant aquí aquest nou disc, Groenlàndia, però aviat concert, Berna Sanz.
2: Ai, sí, ja estem en lo descompte.
1: Quan es podrà... Quan el tens?
2: Mira, este diumenge, dia 10 de maig, és una alineació astral d'aquelles que passen molt poques vegades, que és cloenda del Festival Berna Sanz, que per primera vegada fa una cloenda descentralitzada, i sent que és un festival que aposta per països catalans, que vingui a fer la cloenda al maluc d'estos països està molt bé. Després, perquè és la banda de música de la Sènia, amb 70 músics de vents, percussió i cordes. Després, perquè hi haurà alguns dels duets que us he esmentat, d'això també ho fa especial, i perquè és una presentació que és la primera vegada que fem les cançons en directe amb la banda. Serà a les 6 de la tarda a l'auditori de la Fila d'Amposta. Like an empty fire, like your desire,
1: like an empty fire. Ens queda un minut i mig per abandonar el dia, per abandonar el Catalunya Nit, i ho farem com sempre amb una cançó final, que avui no sé si serà ben bé la cançó final. És Junglin, un raper suec, això es diu Storm 2.
3: Doncs fa pinta que no, eh? Avui no serà amb aquestes notes que acabarem el programa, perquè fa la sensació que la Montse Castellà demana pas, la cantautora que està celebrant el seu 30è aniversari dalt dels escenaris i que ha vingut a presentar-nos aquest Groenlàndia, aquest disc homenatge a aquesta llarga ja trajectòria professional i musical. Gràcies, Montse, per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
3: Abaixem la música.
2: Sí.
3: i que pugi la teva veu.
2: Música de Lluís Llach i lletra meua, el seu regal d'aniversari.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació s'atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. En el cas dels 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, seran traslladats a Madrid. Allà faran quarantena en un hospital militar. Segons ha explicat la ministra de Defensa, Margarita Robles, és un trasllat voluntari.
2: És un avió militar especialment medicalitzat amb les mesures de seguretat necessàries perquè no hi hagi ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena, en habitaciones individualizadas.
1: L'Argentina enviarà experts a Ushuaia, la ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per aquest brot d'antivirus, per analitzar rosegadors i localitzar una possible presència del virus. Ricardo Tejero, metge infectòleg i membre de la Societat Argentina d'Infectologia, ha parlat al Catalunya Nit de la situació de l'antivirus al seu país.
3: En Argentina, antivirus és una enfermedad endémica. Quiere decir que nosotros tenemos zona, como puede ser el norte, la región pampeana y la región del sur, donde habitualmente tenemos antivirus.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
4: El president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
5: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
4: El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha explicat que estan examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. El Líban i Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa 3 setmanes, amb l'objectiu de matar un alt comandament de la unitat d'èlit de la milícia Hezbollah.
1: Ucraïna prepara una resposta contra Rússia després de que les forces de Moscou no hagin fet cas a l'alto el foc unilateral decretat per Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès diu que la decisió serà en funció dels informes militars i de la intel·ligència, però tot indica que no respectaran l'alto el foc anunciat pel president rus Vladimir Putin de cara a dissabte, el dia en què Moscou es fa una desfilada militar per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi. El Kremlin adverteix a les missions diplomàtiques que evacuïn el seu personal de Kiev davant d'un eventual atac massiu rus.
4: Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades aquest dijous a fer vaga. És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al proper 5 de juny. La plataforma 03, que agrupa diverses entitats i sindicats, reclama una reducció de les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures als centres educatius. La seva portaveu és Georgina Rius.
6: Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondres gàstriques, debuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants i després també a les treballadores.
1: El Papa Lleó XIV farà un acte multitudinari a l'estadi olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. Serà el 9 de juny, després de la pregària a la catedral de Barcelona. L'endemà, el dia 10, el Papa es desplaçarà a la presó de Brians abans de visitar Montserrat. A la tarda coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, el Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.

0: Amb el cartell d'entrades esgotades, Daniel Anglès i Pilar Capellades han estrenat aquest vespre a la sala Versus Glòries els concerts programats per celebrar els 30 anys de la companyia El Musical Més Petit. Acompanyats al piano per Sergi Cuenca, cantant temes de dos dels compositors de musicals més populars, Andrew Lloyd Webber i Claude-Michel Schönberg.
1: L'espectacle Tu, jo i vosaltres i les cançons repassa algunes de les cançons més icòniques dels autors del Fantasma de l'Òpera i Els Miserables, tal com Daniel Anglès i Pilar Capellades van fer el 1996 a la mateixa sala Versus, canten en un escenari minimalista i recuperen alguns temes de fa 30 anys, tot i que també n'ofereixen de nous.
2: Hem tingut sempre molta sort de que siguin dos autors tan brillants, tan populars, i tenir el privilegi de fer arribar aquests temes en català.
3: Hi ha molt material que no havia estat mai dins d'aquest espectacle, com The Pirate Queen, Martin Guerre, Bad Cinderella, The Beautiful Game, algun de nova composició i algun de material més antic. I espectacles que sí que hi eren, per exemple, Miss Saigon, però la cançó que fem ara no l'havíem fet mai.
0: I als esports, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions el 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular. Jugat aquest dimecres a la Lliga, Barça 5-0.
1: S'ha quedat definida també la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de les semifinals.
0: I el Barça d'handbol s'ha classificat per la vuitena final a 4 consecutiva de la Lliga de Campions a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
7: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i t'ho has apuntat, eh?
6: Sí, sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
7: sí.
6: Palmeretes de xocolata,
7: sí.
6: I una galeta de dàtils,
7: sí.
6: Que van fer la meva parella. Sí,
7: també
6: sí,
7: potser
6: sí,
7: si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem. Sí.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui he estat testimoni del súmum de la mala sort quan vas al traumatòleg. No m'ha passat res a mi, no, però sí que n'he rebut les conseqüències. Tenia hora 1:15, el doctor anava a l'hora, a dins la consulta hi havia una senyora que ja acabava el tractament i el metge li havia donat l'alta. S'han dit adeu-siau i de seguida ha entrat. El metge s'ha aturat un moment a la porta a parlar amb una fisioterapeuta i han entrat en algun despatx del costat per tenir una mica més d'intimitat. 3 minuts després, començo a veure corredisses amunt i avall, infermeres buscant gasses, tovalloletes i tothom demanant on era el traumatòleg que jo estava esperant. Al final, amb tant d'enrenou, el metge ha obert la porta i ha preguntat què passava. Algú ha caigut, et necessitem, doctor. I la dona que havia caigut per les escales després de tenir l'alta del tractament anterior era la que havia sortit de la consulta on jo era en aquells moments. I ha caigut de tan mala manera que, pobra dona, s'ha trencat el canell i de retruc l'hauran d'operar. Al doctor se li ha girat feina, les noies del centre també demanen una ambulància perquè la portessin a urgències i al final una persona d'administració ha hagut d'acompanyar la senyora fins a l'hospital perquè l'ambulància deia que trigaria més d'una hora. Ha estat el tema de conversa durant la resta del dia. Per si de cas, quan he acabat de baixar les escales agafant-me de la barana, que no volia que l'escena es repetís i la protagonitzés una servidora, que a la tarda ja he fet prou el ridícul anant a veure una exposició d'una amiga que no s'inaugura fins dimecres de la setmana que ve. M'he confós de data i he tret el fetge per la boca per res. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí una nova edició.

0: participar. Avui continua, que és el gran hit del CEPU. Avui ens hem trobat al WhatsApp de la nit dels ignorants aquest missatge de la Mercè des del Gràcia, Barcelona.
1: Mira, només he sigut posar la ràdio aquest vespre, aquesta nit, vaja, i he escoltat una senyora que parlava del CEPU i del rei que hi havia a dalt, com una espècie d'urna, estava amb una silla darrere d'un vidre, i el rei pues, anava llegint cartes i tot això, i la canalla ens ho miràvem. I m'ha recordat, bueno, una persona que ja és morta fa un temps, uns anys, ja és morta, és el meu exmarit, però que, bueno, que malgrat no haver acabat gaire bé, el recordo també m'afecta, no? I recordo que ell em deia de cada petit també hi anava a veure'l. I ell deia, quan era molt petit, que hi havia el rei penjat amb un clau. Perquè, esclar, estava allà penjat, oi? I sempre ho havia explicat. I ara, mira, no sé com ha sigut que aquesta senyora me l'ha recordat, pobra. Pues això, el rei penjat amb un clau, deia el meu exmarit. Exacte. Només era perquè, bueno, m'ho ha recordat i m'ha agradat compartir-ho.
0: Doncs moltes gràcies, Mercè, per compartir aquest moment, que és divertit, no? El rei penjat amb un clau. Ens truca al 93207474 i ens n'alegrem moltíssim ja de rebre aquesta trucada. La Cecília, des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com esteu? Com està, Cecília?
2: Doncs mira, estem els dos aquí presents.
0: Ah,
2: no,
0: que
2: el
0: bé.
2: Meu marit està sentint, però no vol dir res.
0: No passa res.
2: I només donar-vos les gràcies per al vostre recolzament. Sentir-se en aquests moments així de, no sé, em va fer sentir molt bé. I res, i fa dies que volia trucar, però no he pogut. Primer perquè havíem d'estar per ell.
0: No, home, no, només faltaria. Jo et vaig dir, Cecília, perquè igual si algun noient no ho recorda, per posar-nos una mica al corrent, sou a casa després que el teu marit li hagin... Digues, explica-ho
2: tu. Sí, hagin trasplantat el ronyó.
0: Exacte. I tot ha anat bé, i sou a casa, i vaig dir, ja quan sigueu a casa i estigueu bé, ja trucaràs, que és el que estàs fent, i ens n'alegrem moltíssim.
2: De moment, les proves setmanals i què li van fent van sortint bé, els metges estan contents, i qui dia passa any empeny.
0: I tant. I els ànims continuen a dalt de tot, els ànims?
2: Sí, ell està molt, molt, molt, molt animat. Bueno, excepte aquests darrers 3 dies que jo li he donat un petit ensurt, perquè m'he sentit una mica identificada, bueno, una negligència mèdica.
0: Ai, mare.
2: Que m'ha fet estar al llit. Però ja està, tot recuperat i tot...
0: I tot endavant.
2: Tot superat.
0: Doncs...
2: Sí, endavant les atxes.
0: I sí, senyora, endavant, nova vida i aprofitar-la i estar junts i a disfrutar-la el màxim
2: que
0: es pugui.
2: I, de fet, és una promesa que em vaig fer i us volia portar una caixa de bombons.
0: A nosaltres?
2: Per tota l'equip.
0: Sí, home.
2: No.
0: La caixa l'has de rebre tu i el teu marit només faltaria i els metges que l'han operat.
2: Ho sento molt.
3: No puc menjar gaire xocolata.
0: No pot menjar gaire xocolata. Ai, el marit de la Cecília. Una abraçada molt gran, estem molt contents.
2: I jo sóc intolerant, Marta.
0: Me cachis. Doncs és igual, ja buscarem una cistella de fruita, és igual, canviarem.
2: Ah, bueno, això sí, ben rebuda.
0: Això sí, no?
2: La fruita, la verdura a casa nostra, ben rebuda sempre.
0: Molt bé, Cecília, moltíssimes gràcies per compartir-ho.
2: Molt forta.
0: I més per vosaltres.
2: I que tenim una sanitat pública i, sobretot, Puigverd, que són una eminència.
0: Doncs
2: és una referència mundial i s'ho mereix.
0: Molt bé, Cecília, una abraçada.
2: Una abraçada, Marta. Molt bona nit.
0: Molt bona
2: adeu,
0: nit.
2: Adeu.
0: Adéu-siau. Així m'agrada començar el programa amb bones notícies i amb gent, amb ànims, amb gent que tot ho veu positiu i que, malgrat la vida, doncs, ens fot cops de tant en tant, la gent s'aixeca, tira endavant i a sobre truca per la ràdio a explicar-ho a la nit als ignorants. És meravellós. Va, hi ha altra gent, com la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, que ens va deixar un missatge al WhatsApp del programa per demanar alguna cosa.
4: Mira, jo voldria que me poguéssiu posar una cançó, una sardana, que la canta la Marina Rosell, que és la Santa Espina. M'agradaria sentir-la com pugueu, eh?
0: Doncs molt bé, Carmeta. Prenem nota, com sempre fem, i així que la trobem o quan puguem, la posarem. Molt bé. Va, un altre missatge que tenim al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que va directe, diria...

0: parlant d'un programa de TV3, diria, que és el de la Rosa de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Acabo de veure el programa d'en Gerard Quintana i l'Eloi Vila, de Quanta Guerra es diu. M'agradaria, si algú li pogués fer arribar, m'agradaria més que fos oïdor de la nit dels ignorants. Però vaja, això no se sap mai, qui ens està escoltant. Però és que està, és un, aquest noi fa un treball, és magnífic, és el seu fer, el seu estar. És tan... és molt important aquest noi. I aquest programa el porta molt bé, però avui el del Gerard Quintana ha estat fantàstic. Si algú que el coneix li pot fer arribar, si us plau, feliciteu-lo. I a la TV3 també. Ja els hi faré arribar un missatge a la TV3 també. Però és que ha estat fantàstic. El seu fer, la documentació que recull de les persones. Tot. És que fa emocionar a la persona interessada que li estan fent el programa per ell.
0: Doncs, Rosa, no pateixis, segur que li arribarà, però no pateixis perquè ja ens encarregarem nosaltres de fer-li arribar a l'Eloi Vila, perquè a més ve de tant en tant, diria que a la tarda i alguna vegada el veiem per aquí, o sigui que no pateixis que li farem arribar la teva felicitació i segur que estarà contentíssim perquè és realment un programa amb una delicadesa i amb una base cultural i humanística darrere brutal i que és, com tu dius, és molt i molt interessant. Així que li farem arribar a l'Eloi Vila aquestes felicitacions de la Rosa. Ens truca en Juanjo des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit, Juanjo.
2: Bona nit. Així més animat.
0: Home, ja m'agrada. Avui tot de trucades de gent animada. Avui ens agrada. Ens agrada, Juanjo.
2: Pues mira, vull dir-te que jo tinc Catalunya Ràdio des de vosaltres tota la Santa Nit,
0: sí,
2: tot el cada hora, els programes, però aquest de les 5 dels matineres,
0: sí,
2: i comprovar que ara s'han agafat un rango d'allò d'aquell que fa un any o dos anys que van fer la Charlie o el Morales, a les 12 del migdia.
0: A veure, és que no t'entenc, Juanjo, que en el programa dels matiners, que surt
2: el
0: algú...
2: Matiner,
0: sí,
2: que surt... Han agafat el rango de tindre una mica així de conversa de que era el Morales o Marcel d'aquella que...
0: Ah, no sé... el que feia el Morales, vols dir?
2: Sí.
0: El Quim Morales, d'acord.
2: Sí. I ha perdut una mica, per mi ha perdut una mica...
0: Per tu, una mica. Clar, és que saps què passa? Jo no l'escolto, evidentment, perquè jo a les 5 del matí sí que estic dormint.
2: Escolto, jo tinc Catalunya Ràdio sempre de
0: fons, de fons, sí.
2: Sí, però quan estava el Xavier, quan estava vostè, i després també, el que no és això...
0: Aquest canvi no t'ha agradat, Juanjo, no?
2: No, aquest canvi no no em convenceix.
0: Ja.
2: Però jo li vaig enviar una foto amb ell, amb el Xavier que era també de...
0: El Canalies.
2: Sí.
0: Sí.
2: Que era un gall.
0: Sí.
2: Molt xulo. Una foto molt d'un gall, perquè quan ells es comencen el programa, canta un gall. I després a la missa canta un altre cop el gall.
0: I no saps si l'han rebuda? L'han rebuda o no?
2: Sí, ja fa temps.
0: Ah, ja fa temps.
2: Després del que vaig enviar... I ara estic ja per baixar a Barcelona a Sant Pau, el dia 22, a veure què em diuen.
0: Molt bé, doncs espero que et diguin bones coses.
2: Sí, però pensa que estic punxat per dalt, per baix... I
0: ja m'ho penso, ja m'ho penso. Això és molt molest i és molt pesat, Juanjo, però hem de passar per aquí. Quan toca, toca. O sigui que endavant les atxes, que diria aquell.
2: Molt bé.
0: D'acord, Juanjo? Una abraçada.
2: Ahir no. Avui estem a 6, no?
0: Avui què?
2: Avui
0: estem a 6. Avui...
2: No, a 7, ja.
0: Avui a 7, ara 5, ja és dijous.
2: El dia 5 va ser amb 96 anys de
0: l'aniversari?
2: Que funciona
0: de l'Eri, de l'Eri. D'acord. Sí.
2: 96 anys.
0: Déu-n'hi-do, de l'Eri. Sí. Molt
2: i ara faran 9, eh? Ara faran 9.
0: Sí, ja toca.
2: Vale.
0: Molt bé, Juanjo, una abraçada.
2: Una abraçada.
0: Adéu, bona nit. L'Eduard, des de les Corts de Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Et voldria demanar un favor.
0: Digues.
3: Sí, és una cosa que hi ha que sentir-la. Jo quan poso molt sovint la nit dels ignorants, quan poseu la sintonia, m'entra un amor, un carinyo, una tendresa tan gran que se'm posa la pell de gallina. Em podríeu dir el nom de la sintonia, sisplau?
0: La sintonia que sona en el programa. És una sintonia sí. que va fer expressament en Manu Guix. El Manu Guix la va fer, però es pot trobar, no sé si té algú a la família o vostè mateix, possibilitat de, per exemple, entrar a Spotify...
3: De vostè no, de tu. Soc un jovenet de 90 anys, només
0: dona. Doncs ja està, mare de Déu. Si m'ho dius abans, mare de Déu, no tinc cap dubte. Doncs, Eduard, si algú de la família té Spotify, allà la trobaràs. Sí.
3: I com es titula, com?
0: Doncs La nit dels ignorants, tal qual.
3: Ah, sí, només sí. Posa La nit dels ignorants amb Spotify i ja sabré per què és.
0: Exacte. Però, sortirà la sintonia que va fer el Manu, sí.
3: És tan tendre, tan dolça, que t'ho juro.
0: Sí, sí, sí.
3: De dins del pit en surt amor, carinyo, que si tingués algú al davant, l'abraçaria i, bueno, me menjaria.
0: Que és bona. Doncs ja ho pots fer a Spoti i amb qualsevol persona al costat i vinga, abraçar, que això va molt bé, abraçar.
3: Moltíssimes gràcies, eh?
0: Molt bé, Eduard, gràcies. Bona nit.
3: A tu, adéu.
0: La Montse, des de Granollers, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, jo que volia parlar sobre la noia que va participar en el programa de La Trapa amb Simpot,
0: sí.
4: Que m'ha deixat tan entusiasmada de veure aquella saviesa, aquella noia, doncs clar, m'ha deixat un buit tan gran, perquè tantes setmanes a seguir-la i així, i avui riu i clar, no m'havia recordat més, i la poso i tornat una mica de peça per si podia, perquè no se m'escapés. I coi, no, que va guanyar.
0: Però ja no hi és, no?
4: Clar. Ja no hi és. Doncs m'he trobat amb el xoc del futbol, que tant més que siguin noies com... que dic, fora la tele. Pam, ja està, posa la música. Ja està. És que no puc més amb el futbol, jo. Però la gent sàvia i la música... és el que més m'agrada.
0: Això és el que més t'agrada. Per tant, aquest programa t'ha d'agradar perquè aquí hi ha molta gent sàvia, eh?
4: Bueno, n'hi ha dies de tot. Sí, ho sento molt, però
0: ara m'has fet gràcia. Hi ha dies de tot, va. Procurem.
4: Home, s'ha de dir tot, també. Sí, però dona. Tothom té alguna cosa que dir, també s'ha de deixar sí. dir. Vull dir, no. Esclar.
0: Està bé, Montse. S'ha de ser clar i català, digues que sí.
4: No, jo sóc així, és que no puc, és que no. Sempre sóc molt sincera, sóc molt plana.
0: Molt transparent. Està bé,
4: sé,
0: ens
4: sí,
0: agrada.
4: Sí.
0: Molt bé, Montse.
4: Molt bé, doncs mira, jo li faria un petó molt gran i m'agradaria que ho sabés, aquesta noia, bueno, que l'admiro, de veritat.
0: Doncs no pateixis, que li farem
4: I
0: saber.
4: I que em vaig alegrar molt, perquè no li tocava amb ella, no li tocava. Li tocava, pobra. Perquè ho ha suat i ha lluitat molt i li convenia. Pel que ha anat sentint en els programes, que deia que li faltava, doncs, bueno, que ha canviat tant de cases per algun motiu i ara tenien cèntims per comprar el pis, doncs, bueno, comprar-lo, no, perquè... Però més o menys una entrada, no?
0: Clar.
4: Però sí, jo això, vaig posar molt contenta. I és que,
0: doncs, bueno, Montse, li farem saber, no pateixis.
4: Que
0: ets feliç.
4: Que la gent sigui feliç.
0: Digues que sí, molt bé.
4: I ja està.
0: Molt bé, perfecte. I, moltes gràcies, Montse.
4: Vinga, bona nit.
0: Una abraçada,
4: bona nit. Gràcies,
0: adéu-siau. A veure, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de La nit dels ignorants abans de saber... la nostra història de nit d'aquesta setmana. Hi ha hagut com una cosa rara de l'estratosfera que ha entrat aquí dins. En Felipe, des de Gramunt, ens ha dit per què quan detenen una persona reincident no passa res i surt en llibertat, tot i que la policia sap que tornarà a delinquir? Això només fa crear més inseguretat, diu en Felipe. En David, des del Carmel de Barcelona, diu el cafè Moca, perquè això ho va demanar en Joan de Vallcarca, el cafè Moca es diu així perquè és un cafè històric del Iemen, de la regió d'Almaca. D'aquí ve el nom. Aquest tipus de cafè té gust a xocolata. I una altra resposta que ens fa el David és als auriculars se'ls diu cascos perquè els primers auriculars eren molt grans i s'havien de posar com un casc de moto. Després es van fer cada cop més petits, però encara n'hi ha de ben grans, ens diu el David. Ens truca al 93207474 l'Anna des de Mirassol a Sant Cugat. Bona nit, Anna.
5: Bona nit, Marta. Mira, jo també vull associar amb aquesta senyora que t'ha explicat, aquesta senyora que va guanyar
0: la trapa,
5: perquè era una persona ideal. Tenia una intel·ligència, bueno, que contestava totes les preguntes. Em vaig alegrar molt que guanyés.
0: Que bé, molt bé. I també t'has quedat orfa, també, sense ella?
5: Sí, perquè m'agradava molt. I tu volia fer aquest comentari. I després el comentari també de tot el que has passat avui. Tu, mare, no diuen quantes coses.
0: Ai, pobra dona. Això, la pitjor part se l'ha emportat la dona que ha caigut.
5: Sí,
0: que ja tenia l'alta i ara haurà de tornar a començar, pobra.
5: Millor va al sombre, pobra senyora.
0: Sí. A casa del traumatòleg mai cau. En fi. No, ho bueno. Fas amb una història i no t'ho creus, però sí, són coses que passen.
5: És veritat, pobre. He tingut un bon mal pat.
0: Exacte, mai millor dit. Molt bé,
5: escolta,
0: Anna.
5: Una cosa. Jo, dies enrere, sí. Ja fa dies, no sé si l'han tocada, vaig demanar també una sardana que se'n diu Per tu ploro. No sé si me l'ha posat o no me l'ha posat.
0: El Per tu ploro, no sé, però ara me l'apunto, perquè ara fa dies que no em posen cap i ara en buscarem alguna. O sigui que no pateixis.
5: Val. Molt bé.
0: Gràcies,
5: moltes
0: Anna.
5: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona nit. D'aquí 3 minuts arribarem a 12:45 de la matinada. Jo crec que a aquesta hora estem ja en disposició d'escoltar una de les nostres històries de nit.
6: Històries de nit.
0: Va, que la conversa d'avui ens torna a portar als carrers de la Barcelona nocturna. De fet, la setmana passada vam escoltar la primera part de l'entrevista en Juan Miguel Fuente, un taxista amb 24 anys al volant, 18 dels quals que ha treballat de nit. Una experiència que, com diu ell, l'ha convertit en un bon fisonomista i sovint un segon psicòleg per molts passatgers. Ens vam quedar en el punt on li explicava en Domènec Subirà que de nit, sovint, recollia gent coneguda, persones famoses.
7: Juan Miguel Fuentes, la setmana passada vam deixar la conversa en el moment que ens deies que fent el taxi sovint portes gent famosa del món de la faràndula i ens deies que et pots endur alguna sorpresa. De quin tipus de sorpreses estem parlant?
8: Te vas sorpresa grata de conocer gente que dice, hostia, pues no pensaría que el señor Javier Gruchaga sería tan, ¿sabes? Tan dicharachero, ¿no? Hablando.
7: Sí.
8: O, ¿sabes? O no sé, gente que te piensas que es más amena y resulta que luego son bordes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, es Kiko Rivera parece un tío de charachero.
7: Sí.
8: Pero luego son borde acabado.

0: 3 quarts d'una de la matinada, hem baixat del taxi, hem deixat d'escoltar aquesta història de nit del Domènec Sobirà. Us esperem a vosaltres al 93-207-474 per més preguntes o més respostes després d'aquesta petita pausa. Catalunya
1: Ràdio. Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
2: You won't tell anyone, 'cause it was your fault.
3: El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
1: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio. Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
4: Londres, Quim Olivares, bona nit.
6: Hola, bona nit.
7: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
8: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
4: Washington, Oriol Serra.
9: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Ens allunyem de les estridències.
1: Catalunya Nit.
4: Notícies sota la llum de la lluna.
0: Va, que el 93-207-474, ara hi tenim la Concepció, des de Cardedeu. Bona nit.
10: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
10: I a tots els ignorants. Mira, no, sols era per recomanar que si algun ignorant té temps, perquè penso que tardaran pocs dies, no sé quin dia acaben, que vagin a veure Una bufetada de temps. Jo no sóc de les comèdies que facin riure, no ric mai, però avui m'he rigut, a més m'he sentit retratada.
0: Perquè que ets mestra?
10: Soc mestra i soc àvia.
0: Oi, mare de Déu, doncs era la teva obra, eh? Perquè realment...
10: era la meva obra. I la meva filla també és mestra.
0: Ui.
10: I hem anat totes dues.
0: I us heu fet un fart de riure, eh?
10: Bueno, és que jo no ric mai. És que no he trobat una comèdia que em faci riure, Marta. És que, mira, l'altre dia tothom reia. Que vàrem anar a veure... Ara no me'n recordo... com se diu, però tothom, oh, que bona, oh, que bona. No vaig riure gens, ni jo ni la meva companya del costat.
0: I era una altra comèdia aquí a Barcelona, aquesta? Que
10: sí, sí, també era aquí a Barcelona. No sé si era el Goya o era... Ah, no me recordo quina era.
0: I qui sortia? No, per buscar-la. Però em sembla que una bufetada
10: no,
0: de temps...
10: No, ja està acabat. No, és que aquí els jubilats en fan un mes, un cop al mes, busquen entrades i anem amb un autocar a veure una obra de teatre.
0: Molt bé, i avui he tocat
10: avui
0: aquesta.
10: Anat amb la meva... Jo de tant en tant hi vaig sola.
0: Sí.
10: Abans hi anava molt sola.
0: I ara ve
10: ara
0: amb la teva filla.
10: 83 anys i sola, des de la pandèmia no m'atreveixo a anar.
0: Clar, ja ho entenc. Però també és més divertit,
10: això, que
0: no?
10: Encara baixo aquí, amb el tren encara baixo perquè tinc que anar a Monfafe aquí al Passeig de Gràcia.
0: Uh-huh. Doncs baixar amb tren des de Cardedeu també és un esport de risc, eh? Segons el dia, no?
10: Bueno, ara no. Aquest tren en aquesta línia encara que ha tingut almenys els dies que hi he anat jo
0: encara has tingut sort.
10: No he tingut
0: ja.
10: No he ensopegat i
0: doncs
10: com
0: va,
10: era, vaig aquí em vaig a Monfafe aquí al Passeig de Gràcia.
0: Clar.
10: Al costat de l'estació.
0: Clar, és perfecte, sí, sí. Doncs
10: perfecte,
0: recomanació feta
10: per a la Melle i torno a pujar.
0: Oita tu, mira si ho tens ben muntat, veus?
10: No, abans ho tenia més ben muntat perquè deia que el dijous era el dia de les minyones, jo tenia tot el dia que m'anava... venia dos cops a Barcelona i dos a Girona, o tres a Barcelona i una a Girona, perquè jo sóc de l'Empordà.
0: Ja veig. Pel parlar que tens, que és bastant gironí encara, eh? Es nota.
10: Sí, sí, i que no vull ser de Barcelona.
0: No, no, ben fet, cadascú del lloc on és, només faltaria. Molt bé, Concepció, doncs escolta'm, els oients que vulguin que
10: els
0: espavilin, perquè no sé si queden
10: que
0: entrades.
10: Avis. També. I d'això, si tenen nets, si retornaran, si reflectiran.
0: Totalment.
10: I si són, per la postre, més mestres i tenen nets, encara. No els incremento la gràcia. T'asseguro, ric sola.
0: És que és molt divertida, i estic completament d'acord. També hi vaig anar a veure i no vaig parar de riure, o sigui, està molt bé. Molt bé, Concepció.
10: Doncs,
0: sí que vaig anar, sí. Sí que vaig anar un dia i realment és que no podem explicar gaire cosa perquè si no fem spoilers, que es diu, però és molt divertida i val molt la pena. I és una crítica social que dius, és que té tanta raó amb tantes coses, és molt divertida. Vull dir que si algú pot...
10: Fer una pregunta als ignorants, a veure si ho saben.
0: A veure...
10: La noia jove,
0: sí.
10: Si algú l'ha anat a veure,
0: sí.
10: Aquella noia jove,
0: sí.
10: Que, la jove, la mare de la criatura, diríem que no es veu, si és aquesta Sara Diego, si és la mateixa noia que fa com si fos ahir.
0: Sí, senyora, ja li dic jo.
10: Ah, ja m'ho dius tu, vale.
0: Ja l'hi dic jo.
10: Perdona que et digui de tu, eh?
0: Ah, no, jo li estic dient de... Ah, no, l'estic dient de vostè, és igual. No passa res.
10: No em diguis de vostè perquè
0: doncs
10: no
0: de tu.
10: Vull.
0: Doncs sí que és ella, és ella. És ella.
10: És ella.
0: Sí, sí.
10: Jo, de la manera que es mou, dic aquesta i he mirat com se deia. Dic, demà ho miraràs quan vegis la... com si fos ahir.
0: Doncs sí, fixa-t'hi que ja veuràs que és la mateixa. I és bona. Molt bé, Concepció.
10: Perquè...
0: Encantada de parlar amb tu i que t'ho hagis passat tan bé.
10: No, m'ho he passat molt bé, eh?
0: Molt bé.
10: M'ho he passat molt bé.
0: Perfecte, doncs, una abraçada ben gran i que descansis.
10: Perquè a mi és que no en trobo cap que em facin riure. A més, m'agraden més els drames i les que van a fondo.
0: Una vegada que pots riure, val la pena.
10: Exacte.
0: Molt bé. D'acord, doncs, gràcies.
10: Recomana-la.
0: Sí, ho farem. Gràcies, Concepció. Bona nit.
10: Bona nit.
0: Adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
6: Hola, bones. Mira, jo volia preguntar, a veure, sobre la bústia de queixes i denúncies, a veure quina norma hi ha, i si és que surt cada dia o si surt sempre a la mateixa hora, perquè jo a vegades ho sento i després estic diversos dies que no ho sento.
0: Però de quina bústia parles, perdona, Maria?
6: De queixes i denúncies del matí, del suplement.
0: Del suplement del cap de setmana?
6: No, dos dies de diari.
0: Doncs deu...
6: Per exemple, avui... No, ahir va sortir a 6:45 del matí. O sigui, a vegades són associacions, o col·legis, o famílies...
0: Ah, és una cosa... D'acord, no sé si li diuen així, clar, és que no
6: sí.
0: Ho escolto. Li diuen bústia de queixes i denúncies.
6: Sí.
0: Jo suposo que ho fan cada vegada que tenen algú que els hi arriba amb alguna queixa. Suposo.
6: Ja,
0: no
6: doncs,
0: sé si té un dia concret.
6: Doncs a veure si poguéssim aclarir-ho, això.
0: Mm-hmm.
6: Que ens diguessin, mira, això surt cada dia a tal hora, o
0: doncs,
6: cada tres dies, o
0: perfecte.
6: Cada dos, o...
0: Ho demanem a l'equip del matí, que ens
6: perquè
0: ho diguin.
6: Perquè a vegades hi ha coses que potser ho diem aquí els ignorants i serien per dir allà, o per dir els dos llocs, no?
0: O per... No, anava a dir, no em treguis a mi la feina.
6: No, Déu me'n guard. No, jo prefereixo aquí, però hi ha vegades hi ha coses que dius, sap greu ocupar un lloc.
0: Ja.
6: Però de totes maneres s'hauria de saber, perquè molta gent segur que no ho sap, això. I el que tampoc entenc és perquè ho posen tan aviat al matí i allà a les 9 o a les 11 hores que hi ha molta més gent escoltant, perquè no ho posen llavores o no ho tornen a repetir el mateix? Perquè, esclar, passa una cosa, si truques allà a l'atenció a l'audiència,
0: sí.
6: Ostres, és com parlar amb una paret. O sigui, no posen cap interès de res. A més, tenen un horari que moltes vegades poc a pots trucar aquell horari.
0: Mm.
6: O sigui, un horari purament d'oficina. I em sembla que amb l'estructura que té Catalunya Ràdio, això de
0: 3CAT,
6: d'audiència, sí. Doncs ja mereixeria que hi hagués una persona moltes més hores.
0: Però si
6: no,
0: sempre pots fer un correu electrònic, perquè a més sempre ens el reboten els programes quan hi ha algun comentari d'un programa, i sempre responen. Ho dic, perquè tant les coses boniques com les que no
6: doncs
0: són tan boniques.
6: Les coses que he trucat no m'han contestat mai. Mai. Però mai de mai.
0: Però trucat o correu electrònic?
6: Trucat.
0: Trucat, ah.
6: Et jo donen que... un número, però què en fas d'aquell número? Si llavors no, allò no té un seguiment.
0: Sí, l'ha de tenir, perquè les vegades que ens arriben a nosaltres sempre ens insisteixen després si hem respost per poder tancar aquell cas, diguéssim.
6: Bé, doncs si podés recent, jo ja me'n vaig a tipar i ara últimament ja no ho he fet. Doncs podria canviar tot el sistema.
0: Ah, potser sí, clar. Jo podria
6: haver millorat alguna cosa.
0: Potser sí.
6: No,
0: potser
6: ja seria bona cosa.
0: Clar.
6: Després, altra cosa que volia preguntar, a veure, sobre els restaurants... xinesos i japonesos, sí, que ara n'hi ha tants de japonesos, i Girona n'hi ha almenys 10,
0: sí,
6: doncs que no se sap què hi ha allà. O sigui, hi ha algun que hi té els símbols aquells de les al·lèrgies, un que després ho posa a cada plat, que quedes assabentat, un altre que només ho tenen a la primera pàgina, però després ja no el tenen enlloc més, no serveix de res, allò. Altres que ni ho tenen, que em sembla que és norma que hi sigui els al·lèrgens en els restaurants, en les cartes.
0: Ja.
6: I jo no sé, voldria saber si algú ho controla, perquè aquells, diguent-ho castellà, mejunjes, moltes coses, és que segur que són més sintètiques que el nilon, saps?
0: Ja.
6: Llavors, com sabem si hi ha un control de coses que estiguin autoritzades? Perquè, per exemple, diem doncs, això del Mercosur, que les verdures i tot això portaran, o la carn, coses que aquí a Europa no tenim autoritzades. Doncs aquests ens ho fan a davant dels nassos.
0: Ja.
6: I no
0: si
6: hi ha
0: estan
6: cap...
0: oberts aquí, haurien de tenir el control de sanitat d'aquí.
6: Val. Doncs jo em sembla que ningú s'hi esforça, perquè
0: ja
6: no veus cap uniformitat de que hi hagi una norma concreta en les cartes.
0: Ja.
6: És un desori. I, esclar, i posen noms que no sabem res del que són, ni què porten, ni res. I, clar, si no hi ha un control, ells no faran per res.
0: No, però el control hi ha de ser, per nassos, Maria, només faltaria.
6: Doncs hi hauria de ser,
0: sí,
6: però
0: sí,
6: m'assembla que no hi és
0: tot
6: pas.
0: Tot sembla que no.
6: Que la gent s'està anant a l'ordinador i no surten a fer visites, així, saps?
0: Ja, molt bé. Molt bé, Maria, doncs denúncia
6: feta. Doncs a veure si algú ens ho diu, això.
0: Preguntarem això del matí.
6: A Barcelona potser sí és, però a Girona jo no ho veig, eh?
0: Doncs a veure si algú de Girona ha anat a un d'aquests restaurants i et pot contestar.
6: O molta gent, sí, hi ha dies que hi ha cua, i hi ha dies que està tot ple, que hi han podut 200 persones.
0: Segur. Doncs ja t'informem d'això del matí, d'acord?
6: Això afecta molt a la població. Hauria d'haver-hi una normativa sèria i que ho vigilessin.
0: D'acord, Maria, gràcies per trucar.
6: Gràcies.
0: Que descanses,
6: adéu.
0: Bona nit. Adéu.
6: Merci, adéu.
0: Tenim un missatge, ara que parlava la Maria del tema de l'alimentació, un missatge més escrit de WhatsApp de l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, que ens diu, respecte a la pregunta per desinfectar fruites i verdures, hi ha productes específics, això es va parlar ahir també, diu, un es diu amoquina, porta hipoclòrit de sodi, que és lleixiu, però en concentracions que no alteren el gust. En les embarassades, a vegades es recomana per risc del toxoplasma en verdures crues. Les fruites que es pelen, només rentar-les amb aigua és insuficient. Hi ha altres marques de desinfectants que es troben en supermercats o botigues grans de comestibles. Diu, el vinagre no és tan efectiu contra bacteris o virus. Perquè hi va haver un oient que deia que sempre rentava tot i que la fruita, fins i tot síndries i melons, que les rentava i posava una mica de vinagre per desinfectar i que després les tornava a rentar. Per això aquest missatge de l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès. I amb això arribem a la una de la matinada i amb això fem una petita pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora, fem atenció al que ens expliquen els nostres companys dels serveis informatius i a la segona hora tornem amb més participació vostra al 932017474, més preguntes, més respostes, més queixes, més reflexions, més missatges d'ànim, més felicitacions, el que vulgueu, encara més converses i el conte avui per anar a dormir. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
2: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
1: El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha explicat que estan examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord i el preu del petroli Brent s'ha desplomat fins als 101 dòlars al barril. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva fa 3 setmanes i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital de Madrid amb la resta de turistes espanyols. El govern canari rebutja l'operatiu.
1: El judici pel cas Mascaretes, que ha quedat vist per a sentència aquest dimecres, a l'últim torn de paraula, Koldo García ha afirmat que l'acusació particular del Partit Popular li va oferir eludir la presó si col·laborava. El fiscal sosté que tots tres són culpables i desmunta el relat d'Aldama, que situa Pedro Sánchez al capdavant de la trama.
3: Lleó XIV farà una oració a l'estadi Olímpic i visitarà la presó de Brianzun. Són les dues de les principals novetats a l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya del 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària de Montserrat i la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús.
1: Es confirma el rècord de vendes per Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres de 71.000 títols diferents, la majoria en català. L'art queda en un segon pla en l'estrena de la Bienal de Venècia per la polèmica tornada de Rússia i per la participació d'Israel, que aquest dimecres han provocat algunes protestes. Tot plegat en una edició que, irònicament, reivindica el silenci i la calma.
3: El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratuït que ha indignat col·lectius com ara les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus als dies previs a la inauguració oficial que es farà dissabte. El president de la Bienal, Pietrangelo Butafuoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és.
4: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per a l'exclusió preventiva.
3: La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
1: Esports, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat per 5-0 al Llevant.
3: Ja ha quedat definida la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar a la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar 1 en la tornada i fer vol 5-4 de l'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal de Londres el 30 de maig a Budapest.
1: El Barça d'handbol s'ha classificat per la seva vuitena final four consecutiva a la Lliga de Campions a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 en la tornada dels quarts de final.
3: A la Lliga ACB de bàsquet ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts dia 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió dissabte passat per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, et portem la solució.
7: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
6: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
8: 12.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
9: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per les vostres preguntes, respostes, com us deia, crítiques, queixes, felicitacions, reflexions... Reflexions que van molt més enllà, com la que ens ha deixat el WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148. Més que una reflexió, fins i tot és una idea. En Jesús ens diu: bona nit de nou, savis ignorants. Amb el permís de la Marta, el tens, us proposo un petit experiment sociològic, atenció, ignorants, inspirat en un oient que des de Santiago de Xile escoltava el programa sabent que a l'altra banda del món la seva mare també estava escoltant i això feia que la sentís més a la vora. Diu el Jesús: insisteixo, amb el permís del programa, demano, diu ell, a totes les persones més joves que esteu estudiant, treballant o que no podeu dormir pel motiu que sigui i que esteu amb nosaltres, escoltant la nit dels ignorants, que feu una trucada al 93-201-7474 o bé envieu un WhatsApp al telèfon, al 667-220-148, ja ho he dit bé, diu que ho feu únicament per desitjar una bona nit o uns bons somnis bonics als pares o als avis, que sabeu que també estem aquí, o que si no voleu fer-ho públicament, feu el mateix amb els telèfons personals i ho deixeu en missatges de WhatsApp. Diu: a nosaltres, diu el Jesús, els més grans, no us podeu ni imaginar lo feliços que dormirem aquesta nit si ho feu així. Seria interessant que d'aquí uns dies fóssim nosaltres, els més grans, els que féssim el mateix per ells. Diu: no sé si us sembla una proposta vàlida, només és una idea que fa dies que em volta pel cap i us la he volgut proposar. Gràcies i bona nit. És a dir, en Jesús, què està dient? Està dient que si esteu escoltant el programa persones més joves, gent que està... Potser esteu dormint tots ara ja i ho escolteu en podcast. Per tant, si ho escolteu en podcast, igualment podeu deixar missatges o trucar per desitjar bona nit als oients que són més grans, està dient en Jesús. I que d'aquí uns dies, els que són més grans faran el mateix amb la gent més jove que escolta el programa. Que alguna vegada hem fet aquest comentari i hem trobat després alguns missatges i algú que ha dit que jo sóc jove, tinc tants anys i jo també escolto el programa. No és una mala idea, Jesús, no és una mala idea si hi ha gent jove que ens està escoltant i vol trucar al 93-201-7474 o deixar un missatge al programa, al WhatsApp del programa. I nosaltres, com sempre, atenem totes les trucades i ens escoltem tots els missatges i emetem tots els missatges. I també fem una cosa, que és que si algú truca i demana alguna cançó, doncs també ho tenim en compte i l'Oriol el Ràpid doncs la troba i la posa. I com que hi havia un missatge de, diria que era un WhatsApp d'avui, que era la Carmeta des de Sants, que demanava la Santa Espina,

0: dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
1: Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
2: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.

Avui ens visita, a la nit dels ignorants, un home que fa molts anys que diu que és orfe. Li agrada una frase que deia la seva mare: la vida és bella, el món no tant. Va viure un infern quan tenia 8 anys i ho ha explicat en desenes i desenes d'entrevistes.

0: vistes des que ho va fer públic el 2022, però avui és aquí perquè ha publicat el darrer llibre d'una trilogia per a públic juvenil amb el qual va guanyar el Premi Joaquim Ruyra Una veritat, editat per Elastic Books. Quantes entrevistes li han fet aquest any 2026 arran del premi i de publicar aquesta història, que, per cert, a mi m'està fascinant, volgudament no l'he acabat per no fer cap spoiler als nostres oients. Alejandro Palomas, benvingut, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
2: Primer de tot, em pots respondre aquesta última pregunta que feia? Quantes entrevistes t'han fet per parlar de una veritat?
1: No gaires. I et diré per què.
2: Això t'anava a dir, per què?
1: Perquè quan tu escrius novel·la suposadament juvenil, amb aquest segell de juvenil, la promo és molt complicada, perquè no hi ha mitjans que tinguin com una mirada sobre la literatura juvenil d'interès. Sembla com si la literatura juvenil fos
2: de segona,
1: una
2: no?
1: cosa que sí, que passa en algun lloc que no és aquí. I crec que és la literatura, la infantil i la juvenil crec que són les literatures més importants, perquè estem fent lectors i lectores.
2: Exacte. És una evidència una mica de la poca difusió que té en aquest país aquesta literatura per gent una mica més jove, que no vol dir, com ara deia jo, que els grans també la puguem llegir, que és el que estic fent i estic ben atrapada, realment. I això ja t'ho dic d'entrada. Però per la gent que no sàpiga de què va Una veritat, d'Alejandro Palomas, com expliques... sense dir coses que no volem dir. Podem presentar en Guillem, per exemple?
1: Doncs mira, és tan difícil fer això. A veure, jo puc mentir, perquè gairebé visc d'això, però no puc mentir, perquè el Guille és una sensació, bàsicament. Jo definiria la novel·la i aquesta sèrie, aquesta trilogia, com una sensació, no com un argument. I el Guille és un nen de 9 anys que és com la puresa, és com una mirada sobre les coses, que és la mirada que tothom voldria tenir sobre les coses. I si tothom tingués aquesta mirada sobre la vida, sobre l'orfandat, sobre tantes coses, el món seria un lloc millor.
2: Tu amb aquesta història, ja ho deies, tanques aquesta trilogia formada per un fill, que per cert també va guanyar el mateix Joaquim Ruyra fa 12 anys, després
1: 12 anys.
2: Un secret i ara una veritat. Clar, conviure, com tu dius, amb aquesta sensació, aquesta puresa, no? amb aquest personatge durant més d'una dècada, clar, deu haver estat meravellós, però potser ara el trobaràs a faltar.
1: Doncs mira, ara potser el trobaria a faltar, però com que tenim pel·li...
2: Què vol dir tenim pel·li?
1: Clar, tenim una pel·li. La pel·li s'estrena d'aquí 10 dies, el 15, el dia 15.
2: La pel·lícula de...
1: D'un fill.
2: D'un fill, d'acord, de la primera novel·la. S'estrena d'aquí res.
1: Sí, el dia 15.
2: És meravellós. Per tant, ja no et sentiràs orfe del Guille, eh?
1: Clar, no em sentiré orfe perquè després serà cinema, serà plataforma, serà tot això. I és un soroll diferent. El soroll que fa el cinema és diferent, és una adaptació, etcètera, no? Però han estat 12 anys i han estat... Jo he canviat molt durant aquests 12 anys. Però el Guille s'ha quedat, està igual. Perquè aquesta trilogia parla del Guille, de la Maria, de totes aquestes coses, d'un món i d'unes aventures, entre cometes, que passen durant un any escolar. Els tres llibres, el primer llibre és el primer trimestre, el segon llibre és el segon trimestre i Una veritat és el tercer trimestre. I clar, és un temps molt curt, encara que en temps real hagin estat 12 anys, el temps literari són 12 mesos. I això és molt complicat, tornar a reviure i quedar-te allà. I tu et vas fent gran. Tinc 58 tacos. Són molts.
2: No passa res, eh? Els mateixos que jo.
1: No, ja.
2: I ja està bé, eh? Home,
1: ja sé, sabia que diries això.
2: 58 tacos. Doncs estàs estupendo, ja està, no? Com tots els que tenim 58 anys.
1: M'encanta tenir-los, eh? M'encanta fer-me vell, t'ho juro. Avui ho deia el meu físio, li deia, és que m'encanta tenir 58 tacos perquè això vol dir que estic viu.
2: Clar.
1: Hi ha molta gent de la meva generació, companys d'escola, etcètera, que ja no hi són. I nosaltres sí, I això és brutal, és meravellós.
2: En aquests 58 anys que deies, encara et sents com si fossis dues persones? He llegit en alguna entrevista del passat.
1: Sí.
2: Com dos Alejandros? Us heu fusionat? Sí. Us heu fusionat ja?
1: No, no estem fusionats. No. Mira, jo creia que... Vaig creure en algun moment que estava fusionat, però ara m'estic adonant que no, que no és possible. Quan tu pateixes el que jo he patit quan era petit, quan tu ets un nen violat, com jo ho vaig ser durant un any, et dissocies. No, no, és impossible que tu siguis tu, perquè has de sobreviure i has de crear un segon nen que et salvi la vida. I a partir d'aquí és impossible tornar a ser tu íntegre. No, no pots ser íntegrament tu. Hi ha d'haver dues veus. I hi ha una veu que sempre m'està salvant la vida. Per això he arribat als 58 anys.
2: Clar.
1: Perquè tinc un altre Alejandro que m'explica les coses i que és... Soc molt nen. Un Alejandro es va quedar allà sent un nen. I soc molt nen. I hi ha un Alejandro que és adult i que li diu al nen, va, Alejandro, tio, no pateixis, que això no és tan terrible. No és... Estic dialogant constantment amb mi mateix.
2: M'agraden moltes de les frases que dius en aquesta novel·la, una veritat, que m'he anat apuntant allò que vas llegint amb un llapis. Parlant d'una veritat, dius... un secret és quan no dius una cosa, una veritat és més. I és aquelles frases que t'has d'aturar un moment i has de pensar i dius... Doncs té raó. Un secret no sempre és una veritat, perquè una veritat és més, no?
1: Clar. Un secret pot ser una mentida.
2: Clar.
1: Un secret pot ser moltes coses. Un secret és amagar alguna cosa.
2: Sí.
1: Però una veritat és com paraules majors, és la vida. No? Quan tu decideixes viure la vida de veritat, és molt heavy. És un compromís. Una veritat és un compromís.
2: Dius també, als grans no se'ls pot explicar res perquè no guarden mai els secrets i al final ho espatllen tot. Això ho diu el Guille, crec.
1: Sí, és que és veritat. Som molt maldestres, els grans, perquè som nens. Però som nens que no volem reconèixer que som nens. I això ens fa molt maldestres. I els nens són nens que els agrada ser nens. I això els fa ser molt, molt clarividents. I a mi m'agrada molt els nens, perquè veuen les coses, i no és que siguin purs, és que estan vius, són com orgànics. I les coses són lineals i les coses tenen la seva lògica, encara que per nosaltres no ho sigui. És un món que a mi em feia molta por, perquè quan ets un nen com jo vaig ser-ho, els nens et fan molta por. Però ara el meu nen adult, l'Alejandro adult, que és nen, s'hi troba molt bé, rodejat de nens.
2: Clar. També dius, els dibuixos d'un nen no menteixen perquè no tenen veu. També l'he trobat meravellosa. O sigui, no hi ha res tret del que veus en aquell paper i tu has de deduir, perquè a vegades és difícil, no?, les deduccions d'un dibuix d'un nen.
1: És molt difícil. I fixa't que als tres llibres hi ha la labor d'aquesta orientadora escolar, la Maria, que és la que va esbrinant allò que li passa al Guille, a l'Angi, a tots els nens aquests protagonistes, a partir dels seus dibuixos. Ha de decodificar, no?, els dibuixos, i això és molt complicat. És molt difícil. I a mi em surt d'una manera super automàtica. I jo no he fet cap. Sempre em pregunten, i tu has fet algun tipus d'investigació per la part psicològica de tota aquesta teràpia que fa la Maria amb el Guille, amb l'Angi, amb tots ells? Mai. No.
2: Sí, són escenes que tu t'inventes, però que són absolutament creïbles.
1: Exacte. Però te les inventes.
2: Te les inventes. Jo recordo que quan et van donar el premi, aquest Joaquim Ruyra, crec que el vas dedicar a tots els professors, als mestres, justament a les orientadores de les escoles, per reconèixer la tasca que fan, i deies que sense la feina d'ells, nens i nenes d'aquest país serien orfes a temps parcial. Una altra paraula, una altra vegada aquesta paraula, no? La paraula orfa, que també et va com acompanyant. I justament la Maria, un d'aquests personatges que és l'orientadora, diu, vaig triar la professió que dedica més temps a esperar el miracle de l'ésser humà. Diu, les psicòlogues som expertes en l'espera i en l'esperança de l'altre, que també ho he trobat meravellós. Si un psicòleg...
1: És que és així.
2: És que és així. Si tu subscrius, una part perquè t'ho has inventat, però probablement també per experiència pròpia, no?
1: Bueno, jo vaig començar a anar al psicòleg quan tenia 6 anys i d'ençà no he deixat d'anar-hi. Amb la meva última psicòloga crec que és la relació més llarga que he tingut perquè portem 25 anys.
2: Mare meva!
1: I de fet, t'he de dir una cosa, l'altre dia ella s'ha jubilat. Clar. I em va dir, escolta, em jubilo perquè és gran, ja és força gran. I li vaig dir, me n'alegro molt de la novetat, però no, això no computa, perquè, escolta...
2: De mi no et jubiles, no?
1: No, home, no em pots fer això. Portem 25 anys de relació i ara he d'anar amb un altre psicòleg.
2: Tornar a començar.
1: No, ni de conya. I és un món, aquesta bombolla, quan tu entres a una consulta i tens aquesta bombolla, jo recordo quan era nen i anava a la consulta de la psicòloga, i per mi era una bombolla com de... Ah, era a casa.
2: Clar.
1: Era a casa. Podia respirar, podia plorar molt, no feia falta que fos una altra persona, no feia falta que fos ningú ni res, podia viure. I era l'única hora... I anava dos cops per setmana i eren les dues úniques hores que respirava. Jo tenia molts problemes de respiració perquè tenia molta ansietat i per mi era com casa. I això és el que m'agrada fer amb els llibres, sobretot amb aquesta trilogia, que tu estiguis llegint i pensis, hòstia, estic com a casa.
2: Estàs a casa. Escolta'm, ens queixem, Alejandro, que els joves llegeixen poc, que tenen les xarxes socials, la imatge constantment, no? Cada 8 segons canvia una cosa, tot això els roba el temps. Però els adults, què fem? Potser escoltem poc els nostres joves, perquè nosaltres fem exactament el mateix, i aquí hi ha una part del problema.
1: Hi ha una part molt gran del problema. Els adults, tu vas a un restaurant i què trobes? Famílies, ell... mòbil, ella, mòbil, o ella i ella, o ell i ell, o ell i ell, amb el mòbil.
2: Sí, i la criatura amb la tablet.
1: I la criatura amb la tablet, i si no té tablet, està com mirant, pensant, què faig jo aquí?
2: Sí, sí.
1: Saps? Però què faig jo en aquest món? Perquè la mirada d'una criatura, quan mira i diu, què faig jo aquí, no està dient aquí, aquest restaurant, sinó què faig jo amb aquests pares,
2: sí,
1: amb aquests dos.
2: Que no m'estan fent ni cas,
1: perquè m'han tocat aquests dos.
2: Sí, sí, sí.
1: I fem el mateix. No tenim... És que, clar, és que si un pare no té 15 minuts al dia per llegir-li un conte al seu fill, hem fracassat.
2: Absolutament d'acord, Alejandro. En alguna entrevista has dit també... diu, jo visc per desafiaments, em poso reptes perquè si no... no hi faig res aquí, sincerament.
1: Sí.
2: Quin és el teu pròxim repte? Perquè si constantment et poses reptes, acabes de fer una trilogia, acabes de guanyar un altre premi, quin seria el pròxim?
1: Doncs, mira, si hagués de ser un repte laboral, en tinc un fotiment. Això no és problema. El meu repte és trobar alguna cosa més. Per mi és important trobar alguna cosa més. Ara estic creant un bosc i per mi això és un repte, ho faig amb meves germanes i és un repte personal, familiar, etc.
2: Què vol dir crear un bosc?
1: Però, sí, estic he convertit un camp, perquè jo visc al camp, i un camp, perquè jo surto de casa meva, hi ha unes escales i dono un camp de blat. No, de blat no. Sí.
2: De blat.
1: I he convertit aquest camp, estem convertint aquest camp en un bosc. Hem deixat de conrear-ho perquè no ho conreem nosaltres, però hem demanat que ho deixessin de conrear i a poc a poc estem creant un bosc. El bosc que suposadament hi hauria d'haver, doncs ho estem creant nosaltres, estem plantant arbres, estem plantant de tot.
2: Que meravellós.
1: De tot. A poc a poc, amb les meves germanes... perquè és un bosc que li dediquem a la mare. Quan va morir, fa 5 anys, doncs la meva mare era una cosa brutal i vam decidir que la mantindríem viva creant-hi aquest bosc per ella.
2: Que bonic. Que bonic, Alejandro. Acabo. Potser no tothom entendrà aquesta pregunta, perquè no tothom ha llegit el llibre i perquè no tothom ha llegit coses que tu has dit després del que et va passar quan tenies 9 anys, però la pregunta és, ja no penses, Alejandro, en si un dia pots volar com la Mary Poppins? Ara ets més de córrer com una de les protagonistes de la teva novel·la, tot i que ella també ha pensat en aquest personatge de ficció que tots ens va enamorar una mica de joves, la Mary Poppins.
1: Sí. Jo somio molt que aconsegueixo volar. Molt, molt, molt, molt sovint. I no sé què dir-te. No sé què dir-te. Saps què? Em qüestiono constantment la meva vida, cada dia. Quan em llevo és com, hòstia, val la pena? Amb aquest món que tenim, val la pena? Com seria no ser-hi? Què passaria? Com em plantejo molt com moriré? Saps? Penso, i com moriré jo? Perquè jo tinc clar que penso, quan jo mori, em reuniré amb la mare. I com serà aquesta reunió? On ens trobarem? I tinc com molta curiositat, molta, moltíssima curiositat i moltes ganes, perquè és que l'enyoro molt.
2: Però clar, no ho facis, perquè si no, no et podrem fer mai una entrevista per saber com ha sigut el retrobament. Perquè, com deia el meu pare, no hi ha ningú que torni per explicar-nos-ho.
1: No hi ha ningú que torni, però hi ha maneres de ser-hi encara que no els veiem.
2: Això és veritat, també estic d'acord. Alejandro Palomas, havíem de parlar de novel·la, n'hem parlat, però parlar amb l'Alejandro Palomas és anar més enllà de la seva escriptura, que és deliciosa i que recomano tant adolescents, és a dir, tota la gent gran que ens escolti, que els regali els seus nets, però que si els nets han acabat el llibre, se'l quedin ells per llegir, perquè val molt la pena aquesta una veritat. Gràcies per ser avui a la nit dels ignorants i vinga, cap al pròxim repte, de moment en forma de bosc.
1: Gràcies a tu, una abraçada.
2: Una abraçada, bona nit.

0: Ara passen 4 minuts de 2:15 de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio al 93-201-7474 per les vostres preguntes o per les vostres respostes. I tenim algunes preguntes que encara no tenen resposta, com per exemple aquestes, jo us les dic per si hi aneu pensant i us inspira. Per exemple, la Maria Teresa des de Manresa ens demanava quina feina fan els procuradors, i si hi ha algun altre país on existeixi aquesta figura. L'Albert ens truca des de Barcelona, al 93207474. Bona nit, Albert.
1: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: La tercera vegada. No és culpa teva, ara, eh?
0: No diguis culpa, digues que t'ha vingut de gust trucar, ja està.
1: Bueno, entre meu català i meu anglès us costarà la cançó que vull
0: sempre. A veure, a veure.
1: D'Albacete, que vull anar a veure aquesta ciutat, no dic per res. Vull enviar una cançó, i he sentit que abans volia enviar cançons. He flipat quan el del bosc d'abans, per sa mare, per justament la cançó aquesta és per ma mare.
0: Mira, doncs...
1: Està viva, gràcies a Déu. Mon pare va morir fa un any i pico, per descansi. I la cançó és de... Ja està, no vull dir la història, vinc un altre dia. La cançó és de Gary Moore, ho dic en anglès, Gary Moore,
0: Gary
1: In
0: Moore.
1: My Dreams. Gary Moore, In My Dreams.
0: In My Dreams.
1: Dreams. Sí, ja sé que es diu Dreams, però vull dir perquè, clar, si el meu anglès és molt... El català és pitjor, perquè Billy Macho a un nou mascle, i, vale, jo ho entenc, però clar, jo ho estudia així, vull dir, he vist
0: sí.
1: Així.
0: Sí, sí. M'entens?
1: Sí. Molt bé. Però ja doncs, està, res més. Ja,
0: ja
1: està. Un altre dia. Molt la cançó, fiqueu-la quan pugueu, al final, és blues rock.
0: Perfecte.
1: He pogut ficar una de metal, però no he volgut.
0: No, millor, més tranquil, més tranquil.
1: Sí, home, clar, per favor.
0: Genial. Molt bé, Albert.
1: M'alegra per tu la tercera vegada.
0: Molt bé, gràcies.
1: Tercera vegada.
0: A per la quarta, vinga.
1: La venguda.
0: Adéu, bona nit.
1: La setmana que ve. Adéu.

0: Doncs dit i fet, l'Albert de Barcelona, que ens demanava aquesta In My Dreams, dit i fet. Catalunya
1: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
2: Aneu massa de listos.
3: I els valencians?
2: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
1: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
4: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
5: Has sentit el que acaba de dir?
2: Que a Mallorca no feu l'amor.
6: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
0: No m'agrada aquesta sintonia.
9: És que està molt bé. Pa, pa,
8: pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
10: M'ho faries tu, Elisenda?
0: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa.
9: Marc Marvà, bona tarda.
11: Bona tarda.
9: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
0: Molt bé.
9: Com ho faries, Òscar?
12: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7...
8: La millor hora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Pam, pam, pam, pam.
0: Quatre minuts i tres quarts de dues. Obrim el capítol de preguntes contestades.

0: Va, fem un exercici de memòria, agafem la màquina del temps i viatgem fins a la primera setmana del programa, eh? Primera, que vam començar el de setembre. Perquè aquelles primeres nits, molts de vosaltres trucàveu per primer cop en aquesta nova etapa de la Nit dels Ignorants i us presentàveu. I això és el que va fer la nit del 5 de setembre en Joan des de Vallcarca.
1: Jo no sé si sabràs que jo vaig treballar a l'Hotel Ritz i em vaig jubilar el 2007, sent el primer tenir cap de banquet a l'hotel.
0: Wow.
1: I vaig entrar a l'hotel el 65, a 66, perdó, després de fer la mili. Bueno, total, que sé que hi havia una granja a Ritz i ara una meva neboda, que és bibliotecària, li han demanat tot això, tota la documentació. Fa 3 o 4 anys es va publicar i jo guardo el retall i tot plegat i avui l'he ensenyat. I diu, però quan va deixar de ser-ho? Perquè no ho posa. A veure si algú sapigués quan va deixar de vestir l'hotel.
0: Doncs mira, en quin moment la granja del Ritz va deixar de vestir l'hotel? Això és el que ens demanava en Joan des de Vallcarca el 5 de setembre. Doncs bé, si una cosa ens ensenya la vida és que mai hem de perdre l'esperança. I aquesta nit, Joan, si encara estàs despert, 8 mesos més tard, com una criatura, 8 mesona gairebé, tenim resposta.
2: Hola, em dic Teresa Roig i sóc l'autora de La granja del Ritz, una novel·la que recupera la memòria d'aquest lloc tan especial situat al barri de Vallbona a través de 4 històries d'amor i que reivindica la connexió oblidada entre la Barcelona rural i la urbanita. Triangulant alguns testimonis i després de consultar moltes minutes a l'arxiu històric, calculo que la granja va subministrar el restaurant del mític hotel en la immediata postguerra, fins a principis dels 40. Els anys de més misèria i dificultats, quan recuperar l'esplendor i el luxe previs a la Guerra Civil, era impossible amb la cartilla de racionament i l'estraperlo. Ara, curiosament, els amos del Ritz van mantenir la finca en propietat seva, una propietat de més de 10.000 metres quadrats plena de fruiters, horts, bassa, piscina, tot i vendre l'hotel als anys 50 a Julio Muñoz Ramonet. Però bé, aquesta i altres anècdotes les podeu descobrir en la novel·la que us animo a llegir, publicada per Rosa dels Vents. Gràcies.
0: Doncs gràcies a la Teresa Roig, autora d'aquest llibre, La granja del Ritz. Moltes gràcies per la resposta. I si voleu saber encara algun altre que queda per respondre, abans que arribi l'hora del conte, doncs mira, la repassem. Per exemple, la Marta, des de les Corts, diu al carrer Diputació, darrere de l'edifici de la Universitat de Barcelona, hi havia unes parades de llibres. Quan les van treure i per quin motiu? Ara que hem sabut ja què passava amb aquesta granja del Ritz. Quan les van treure, per quin motiu? I les van posar en algun altre lloc? L'Eduard, des de la Sagrada Família, per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre hi posen anís? En Ramon, des de Reus, vol saber si en Lluís Llach té algun altre nou llibre en marxa. La Laura, des de Tarragona, l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi? I en Pere, des de Calella, per què els jugadors de futbol escupen tant? Diu, a la resta d'esports no passa.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana estem entrant al submón de la màfia, el joc i la vida nocturna, amb els relats del cronista esportiu, l'escriptor nord-americà Damon Runyon. Coma Negra ha publicat el llibre Dèries de Broadway, editat i traduït per Carme Geronès. Després de llegir durant 3 dies Pressió sanguínia, avui el relat el farem en dues nits, és a dir, avui i demà, i es titula Així et mossegaràs la llengua. Cap a les dues d'un glaçat matí de dimarts, sóc al restaurant d'en Mindy de Broadway, amb en Recança, el de les apostes de l'hípica, parlant d'això i d'allò, i mai diríeu qui ens compareix per aquí. Doncs l'Ambrose Hammer, el plomilla de la premsa. I què porta a la mà? Doncs una gàbia d'ocell força grossa. I què hi ha a la gàbia? Un lloro obert, vet aquí. El cas és que quan et passes una bona estona al Mindy veus coses interessants i poc corrents, però haig de dir que és el primer cop que algú que no em porti més al cap que els peus hi veu entrar un lloro obert i que el mateix Mindy també s'altera amb l'espectacle. Fins al punt que en el moment en què l'Ambrose Hammer deixa la gàbia al cim de la nostra taula i se m'asseu al costat, en Mindy se'ns acosta i diu a l'Ambrose: apostadors, passi! Estafadors, passi! Gossos, lletristes i actors, passi! Però lloros, diu, lloros no, emporta-te'l d'aquí. L'Ambrose, però, no para esment en Mindy i comença a demanar al Smal, el cambrer, unes quantes exquisideses, i al cap de poc en Mindy fica un dit a la gàbia per gratar un xic al cap del lloro, bo i dient tito, tito, tito, i en un no-res ja veiem que en Mindy es xucla el dit i es posa a cridar coi d'assassí, perquè sembla que el lloro li ha atacat el dit com si fos un carquinyoli. En Mindy està força enrabiat i diu que se'n va manllevar la pipa de la gent glun per volar el cervell del lloro, i afegeix que, si a algú li sembla poc, també pot volar el de l'Ambrose Hammer. Si fas una cosa així, diu l'Ambrose, et detindran. Vull dir, si voles el cervell del lloro, sàpigues que aquest lloro és testimoni d'un cas d'assassinat. Allò ho canvia tot. En Mindy se'n va remugant i tothom veu que li ha quedat tan ferit l'amor propi com el dit i que, si fos de l'Ambrose Hammer, no tornaria a menjar res més a Can Mindy sense fer-ho tastar primer a algun altre. Com és natural, m'intriga saber d'on ha tret el lloro l'Ambrose Hammer, ja que no el veig com un paio que es pugui avenir gaire amb ocells i bèsties de bosc. Encara que jo no faig preguntes, perquè a Broadway, si vas fent preguntes, el que pots guanyar és la fama de preguntaire. I rumio, què vol dir l'Ambrose Hammer amb això que el lloro és testimoni d'un cas d'assassinat? Tot i que sé que l'Ambrose sempre està embolicat en casos d'assassinats, encara que no hi tingui res a gratar. Dit d'una altra manera, els casos d'assassinat són el seu flac. L'Ambrose és un paio baixet i grassonet, d'uns 30 anys, cara rodó, ulls sortints, i és d'allò que en diuen un crític teatral en un dels diaris del matí, i la seva feina consisteix a veure les obres que estrenen als teatres i a dir als lectors què en pensa, si bé el que en pensa en general no és gaire publicable. Fet i fet, segons l'Ambrose, les estrenes són el que l'aboca el tema dels assassinats per distreure's un xic. Justament és per això que es decanta per aquest tipus de crims, més si es comporten un cert misteri i mira de resoldre'n els casos. Aleshores, entre aquesta ocupació i la de parlar de les estrenes als lectors, a l'Ambrose li passa el temps i no pas a poc. És molt conegut a Broadway perquè sempre va d'un costat a l'altre, amunt i avall, d'aquí allà, tot i que no es pot pas dir que sigui excessivament popular a Can Mindy, perquè la clientela d'aquest establiment pensa que un paio aficionat a desentrellar misteris pot tenir fusta de poli, cosa que el podria portar a investigar el que fos en qualsevol moment. A més, segons on, l'Ambrose ha d'anar amb peus de plom perquè s'ha enamorat de la senyoreta Dawn Astra, una jove que fa un pam de goig i forma part de la companyia de ballarines d'estriptis del Summer Garden, i fins als de primer de noctàmbul saben que abans d'aparèixer l'Ambrose, la senyoreta Dawn Astra és la mossa d'en Julius Smoon que es fon per ella. Aquest Julius és un jove genial que ja n'ha fet 22 i treballa de taxista. És fill del difunt Wingis Munk, que aparca el taxi davant del Mindy des del 1922 fins a la nit del 1936, quan regira les butxaques d'un mariner a Central Park per veure si porta res per pagar la carrera. Resulta que aquest es desperta i li clava cop amb la manovella que agafa del mateix taxi i li trinxa el cervell. Doncs bé, quan en Wingy la dinya i deixen darrere una pila de col·legues desconsolats, el seu fill Julius s'apodera de la plaça que tenia davant del Mindy. I com és natural, tots els que coneixen en Wingy en vida troben de primera que el nano continuï el camí del pare i li proporcionen totes les carreres que poden, de manera que en Julius se'n surt prou bé. És un jove ben plantat, massís, es fa amb tothom, llevat potser dels mariners, de manera que té la simpatia de la penya quan l'Ambrose Hammer li empaita la senyoreta Dawn Astra, sobretot perquè la senyoreta Dawn és amigueta d'en Julius Smoo ja de quan són criatures, quan corren per la desena avinguda. Tothom veu la historieta d'amor com la més bonica de totes les que es fan i es desfan en aquesta ciutat. Es diu fins i tot que en Julius Smoo i la senyoreta Dawn Astra un dia es casaran, tot i que també corre per Broadway. Això seria portar la historieta d'amor un pèl massa enllà. Aleshores, l'Ambrose Hammer veu el número de ballarina d'striptease de la senyoreta Dawn Astra, se n'enamora de sobte i li expressa l'amor amb uns articles carregats d'alabances que no ha dedicat mai ni a Miss Catherine Cornell ni tan sols a Mr. Noel Coward. És que si llegiu el que diu l'Ambrose de la senyoreta Dawn Astra, trobaríeu que és una gran artista, cosa que no dic que no sigui. Com és natural, la senyoreta Dawn Astra correspon a l'amor de l'Ambrose perquè tant de temps de xicota d'en Julius Smoo, tot el que n'ha tret ha estat alguna carrera amb el taxi de tant en tant, i en Julius parla ben poc d'ella com a artista. Més aviat el que fa és remugar, perquè fa de ballarina d'estriptease, ja que diu que triga massa a vestir-se quan ell l'espera a la porta del Summer Garden. I passa que, per la senyoreta Dawn Astra, l'Ambrose Hammer és un canvi ideal perquè aquest li fa que es vesteixi com que no. En fi, que la senyoreta Dawn Astra comença a anar amunt i avall amb l'Ambrose Hammer i en Julius Smoo queda tan abatut que ja no sap el que mena. Fins al punt que en 3 setmanes s'encasta un parell de vegades als semàfors de la 5a avinguda i en una ocasió, de poc que no s'estimba amb 3 passatgers al pont de Queensboro, però després se sap que en Julius es pensa que els duia al taxi. Podien ser uns plomilla del diari i, és clar, ningú li pot retreure una cosa així. La clientela del Mindy critica de valent l'Ambrose Hammer perquè troba que en fa un gramassa amb això de la xicota d'en Julius Smoo, quan en aquesta ciutat hi ha mosses per parar un tren que li farien el fet sense haver de fer patir a ningú. Però l'Ambrose se'ls escolta amb un flabiol sonant. L'Ambrose diu que n'està molt de la senyoreta Dawn Astra i afegeix que, a més, els taxistes ho tenen de primera en una ciutat com aquesta. Això que tothom sap que d'ençà que té en Julius Smoo de rival no agafa mai un taxi sense mirar bé primer que el xòfer no és en Julius. I quan m'està explicant tot això entre el Mindy i la senyoreta Dawn Astra i m'adono a l'acte que l'Ambrose Hammer no té cap culpa d'haver-se n'encaterinat i tampoc en Julius Smoo perquè és una mossa espaterrant, és d'aquelles paies altes, airoses, d'ulls expressius i un tipet que segur que fa venir ganes de veure-la actuar de ballarina d'estriptease. Naturalment, la primera cosa que crida l'atenció de la senyoreta Dawn Astra quan s'asseu a la nostra taula és el lloro engabiat i diu a l'Ambrose: «Ei, Ambrose, d'on surt aquest lloro?» «Aquest lloro és un testimoni clau», diu l'Ambrose. «Amb aquest lloro solucionaré el misteri de l'assassinat del difunt Grafton Wilton». Doncs amb això sembla que la senyoreta Dawn Astra se li va un xic al color de la cara i deixa anar un petit sospir. En Grafton Wilton assassinat? Quan? On? Com? Fa unes hores, respon l'Ambrose, al seu pis de Park Avenue, amb un objecte contundent El lloro aquest és a la sala quan passa això, jo hi arribo 10 minuts després de la policia. També hi ha un lleopard petit, un os rentador, un parell de micos i uns cans guassos. La poli deixa un agent perquè es faci càrrec d'aquest bestiar. Aquest li va molt bé, que em quedi el lloro, perquè els ocells no li fan gaire gràcia. No s'adona de la importància del lloro. Més ben dit, al paio li està bé que m'endugui tots aquells animalams fora dels micos que té intenció d'emportar-se a casa per les seves criatures, però diu, jo l'únic que vull és aquest lloro. Déu-n'hi-do l'ensurt que tinc en sentir allò, ja que conec en Grafton Wilton, com tothom, a Broadway, i tots sabem que és un jovenet que es dedica a fondre's tot el que el seu pare guanya amb tants anys que es dedica a fabricar sabó. Aquest Grafton Wilton no és mala persona, ni de bon tros, però tothom el veu més aviat com un tio curiós, en molts aspectes, si no fos que la seva família té ara mateix més de 20 milions de dòlars. Ja faria temps que estaria en observació. Però vejam, qui ha de posar sota observació un paio que sigui que tingui 20 milions? En Grafton Wilton, aquest és un gran amant de la natura, el pots trobar passejant qualsevol tipus de bèstia, amb un babuí a l'espatlla. Fins i tot un dia es presenta al Club Nou-Nou amb una mofeta al coll, cosa que crea un bon enrenou entre els que són per allà. Molta gent està disposada a recriminar-li això de la mofeta, però jo també entenc que qui gasta el que gasta ell es pot passejar amb una boa constrictor, si li dóna la gana. Em desanima una mica saber que maten en Grafton Wilton i em quedo allà rumiant, qui el pot substituir, quan la senyoreta Dawn Astra diu tot d'una, no puc sofrir els lloros. Jo tampoc, dic. Ambròs, continuo, per què no ens portes el lleopard? Els lleopards sí que m'agraden. En fi, diu la senyoreta Dawn Astra, com pot ser que un lloro faci de testimoni clau del que sigui, sobretot una cosa com un assassinat? Un moment, fa l'Ambròs. Qui sigui que mata en Grafton Wilton hi ha de tenir molt bona relació, ja que tot indica que en Grafton i l'assassí es passen tota la vetllada menjant i bevent a casa seva. I, diu l'Ambròs, tothom sap que en Grafton és un paio molt solitari, que ningú no el veu acompanyat en cap circumstància. De manera que podríem pujar de peus que el que passa hores al seu pis no pot ser un desconegut. En Grafton té dos criats, diu l'Ambròs, el majordom i la seva dona. Tenen un dia lliure per anar a veure la família Jersey. En Grafton i el seu convidat se serveixen sols. Té un ascensor particular accionat per l'usuari que va fins al seu pis. Ningú de l'edifici veu que arriba o que se'n va a la visita. Durant la vetllada, diu l'Ambròs, la visita ataca de valent en Grafton amb un objecte contundent i el deixa allà, a terra, mort. Al finat té tots dos ulls de vellut i el nas força esclafat. El majordom i la dona el troben al vespre, tard, quan arriben. L'arma no hi és, en lloc del pis no hi ha empremtes digitals. Això té un aire d'un misteri d'allò més misteriós, dic. No podria ser un lladre i que en Grafton li hagués plantat cara? No, respon l'Ambròs. El robatori no en pot ser el mòbil. En Grafton porta una important suma de diners a les butxaques i a milers de dòlars en objectes de valor escampats pel pis i tot està intacte. I què hi pinta aquí el lloro? Pregunta la senyoreta Dawn Astra. Doncs mira, respon l'Ambròs, si en Grafton Wilton coneix bé l'assassí, és probable que se li adreci pel nom durant la vetllada en presència del lloro. Es pot dir Sam, Bill, Frank o Joe. Ha de ser un nom masculí perquè una dona no pot clavar una tosterrada com la que mata en Grafton Wilton. Vejam, fa l'Ambròs. Els lloros lliguen de seguida els noms i podria ser que aquest lloro li surti el que sent tantes vegades allà, cosa que ens dona la clau per descobrir l'assassí. També pot ser que en Grafton deixa anar un crit amb el cop, com ara «Ai, Henry!» o «Ai, George!», cosa que queda gravada al cap del lloro. No cal dir que després del que explica l'Ambròs em comença a interessar el lloro i me'l miro de dalt a baix amb la gàbia, però pel que veig és com qualsevol altre lloro i pot ser un pèl més tanoca i tot. S'estalla la gàbia, penjat al pal, va fent girar els ulls i de tant en tant fa aquell sorollet, com fan aquestes bèsties, fluixet. Ningú no pot treure res d'uns comentaris tan poc explícits. També li agafa per tancar els ulls i fer com aquell qui dorm. Però el que fa és el sonso, ja que quan se li costa algú a la gàbia, obre els ulls i es prepara per atacar l'altre dit i ja es veu aquest ocellot. Té son, pobrot, diu l'Ambròs, me l'enduc cap a casa, no el puc perdre de vista ni d'oïda. Però m'havies promès que em portaries a l'Osfield Club, diu la senyoreta Dawn Astra. Alça aquí, fa l'Ambròs. Com pots pensar en aquestes insensateses, mare de Déu senyor, quan he de resoldre un misteri tan important? No puc anar a l'Osfield sense endur-me el lloro i estic segur que s'hi avorrirà de mala manera. I ben pensat, jo també m'hi avorriré de mala manera. Saps què? Vés-te'n cap a casa teva i ja ens veurem alguna altra nit. Doncs això és el que farem nosaltres, marxar cap a casa i tornar-nos a veure i escoltar demà amb la resolució d'aquesta història. Fins demà a les 12. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades aquest dijous a la vaga. És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03 reclama una reducció de les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu de la plataforma en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondres gàstriques, debuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
3: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia.